0: Calor.
1: Trucs per dormir bé quan fa molta calor? Voleu que us digui el meu?
2: No.
1: Són dues paraules. Per exemple, els experts, a banda de Cabestany, recomanen mantenir l'habitació a 21 graus, dutxar-se abans d'anar a dormir i evitar sopars pesats.
3: Bueno, nenes, ja ho veieu, eh? Dos homes, eh?
2: Què?
3: Dos homes aquí comentant com es fa per dormir bé quan fa calor.
2: No, home, bueno, clar, perquè ho estan publicant tots els diaris.
3: Va, home, va. Si ara... vosaltres heu arribat a dormir amb la sisí de la roba estesa dintre de la vostra habitació.
2: Això és
3: per la mort de Déu, que no teniu ni la decència...
2: Va ser una època de la meva vida.
3: Ni la decència de treure la roba, plegar-la i guardar-la a l'armari, home.
2: No, bueno, però és que...
3: Mare de Déu, senyor.
2: Això és un altre preu. Bueno, en fi...
3: No us ha passat, nenes, que aneu a casa d'un pretendent i penseu... Mare de Déu, senyor. Quan us obre la porta de casa... Això fa mesos que no es ventila. Mare de Déu, els homes, per què no ventileu els homes?
2: Bueno, és una tradició que no... Bueno, no sé, ara ho estic prenent jo com si m'interpel·lés, però sí que és veritat que...
3: Vas a casa d'un home, allò que dius, mira, on ligue. Mare de Déu, senyor, quina bafarada d'aire fort. Per no parlar de tot el que hi ha per sota el sofà.
2: Què diu?
3: Capses de pizza buides per terra, eh?
2: Sí.
3: Vas a fer un pipi? El rotllo de paper de vàter? Buit!
2: Mare, buit.
3: No hi ha ni el cartró!
2: Hi ha el cartró.
3: I tu estàs allà asseguda i dius, bueno, ara jo com m'aixeco aquí...
2: Sí.
3: A veure, bueno, doncs comences a remenar armaris a veure si hi ha paper de vàter.
2: Sí, bueno, molt bé.
3: Mare, deixa la tovallola del lavabo. Sí, sí. Ai, la tovallola del lavabo!
2: Què?
3: Camina sola!
2: És que... El lloc diu que s'ha...
3: Hi ha aplaudiments perquè se senten interpel·lades moltes dones d'aquí, que patim això en silenci.
2: Sí.
3: I no us ho diem a la cara perquè volem follar, però...
2: Bueno.
3: És així. Dius, mira...
2: Li han donat la raó...
1: Francesc Castilla.
2: Sí. Li han donat la raó abans i li han donat la raó després, perquè realment... Bueno, en fi, què volia fer?
3: Que sou uns guarros.
2: Sí, un cop ja ho hem acceptat, això, què volia vostè?
3: Un cuqui-consell.
2: Un cuqui-consell.
3: Només un.
2: Va, què?
3: El cuqui-consell número 1.
2: Sí.
3: Si teniu una nit tòrrida...
2: Sí.
3: O una nit roent.
2: Roent, sí.
3: Una nit aquestes que fa molta calor.
2: Sí.
3: I, a més, dormiu acompanyades. Lo primer, lo més important... és enviar el maromo al sofà.
2: Home, no, però... Sí.
3: Això és vital. Estem parlant de parelles ja que porten uns anys.
2: Ahà, que hi ha confiança.
3: Si és una primera nit de ligue, doncs, bueno, el que hem dit.
2: Sí.
3: Escolta, Anxes Castilla, tu, tira. Ahà. És igual. Sí. Després ja l'apartareu i ja caurà a terra.
2: Sí.
3: Però, vamos, si... Bueno, quan hagueu acabat de fer les marranades de rigor i veieu que hi ha cert carinyo,
2: sí.
3: Que aquest maromo que acabeu de conèixer i que heu entrat a casa d'ell i heu estat allà fent les vostres coses, veieu que us vol agafar per darrere i fer la cullereta?
2: Sí, o sigui, estem parlant d'un carinyo postcoital, no?
3: Sí, però un carinyo postcoital en plena onada de calor.
2: Sí, ja, clar.
3: En una nit roent, fer la cullereta... dieu no.
2: No, va.
3: Perquè totes sabem que això també ho patim en silenci, que un home és una estufa.
2: Bueno, depèn de l'edat.
3: Hi ha homes que són estufes.
2: A mesura que ens fem grans anem perdent temperatura.
3: Hi ha algun que són braseros i tot.
2: És la segona llei.
3: Que cremen, bullen.
2: Bullen.
3: No, per l'amor de Déu.
2: Sí. Bueno, doncs fem una cosa, anirem a publicitat amb aquest consell, prenem una nota i tornem de seguida. La competència.
4: Vinga, va.
5: Soy Arguiñano. Yo elijo el súper número uno en calidad-precio porque tiene ofertas como estas.
6: Ara Lidl tria el bacó fumat a 1,59 i estalvia't un 20%. I tria les escalopines de salmó a 5,99 i estalvia't un 15% amb Lidl Plus. Lidl, val la pena.
7: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
8: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada amb parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Aprofita els supertecnopreus del Cort Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
11: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
10: O una nevera, la rentadora, el forn...
11: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
10: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Cort Inglés.
11: Consulta els models i marques que hi participen.
12: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
13: No ho comparteixo.
12: El que he dit...
13: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
12: I el preix...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
4: Garantia vàlida per un any, subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
3: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
5: Doncs fins aquí la competència. Ho deixem aquí, però tornem demà. Feu bon dia.
6: Molt bé, arriba.
7: Acabeu d'escoltar la competència.
6: Ei, algú vol sortir amb mi aquesta tarda?
8: Hola, i avui?
9: Un programa basat en fets reals.
10: Malafarida!
11: Misteri resolt.
9: Amb els Òscar RAC 1.

0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
1: Però com que torna a repetir aquest programa ha estat una llosa, avui és un tostonazo.
2: Tant, tant. Ja veuràs.
0: Vostè Primer. A RAC 1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb el Joel Fortuna, el Víctor de la realització, estic rumosa, què tal estàs? Fantàstic. Tenim avui a l'Oriol Puigtauler, que està... Teatre al País, al Lugo,
3: bon dia.
1: Un dels millors crítics de teatre que acabes de... Explica-ho tu mateix, neix Bitàcules.
3: Bitàcules, Bitàcules, una col·lecció nova de llibres sobre creacions artístiques escèniques.
1: Hòstia, vaya rotllo, escolta una cosa.
3: No, no, nen, no. Mira quin llibre no, més sexy. La Sílvia Soler.
2: Escolta, quina bona pinta.
3: La Sílvia Soler l'està fullejant. Clar. Primeres impressions, Sílvia.
2: No, no, molt ben editat, home, meravellós, molt cuidat.
1: El disseny és del Pau Masaló.
3: Exacte, Pau Masaló, gran dissenyador, gran creador. La millor persona.
1: No, avui ja hi ha el Forés, es diu Forés, no?
3: El Jaume Forés Juliana n'ha parlat de Núvol avui,
1: Núvol,
3: sí.
1: Però diu que és aquesta col·lecció una raresa, per què?
3: Perquè, aviam, hi ha raresa per l'art escènica, hi ha raresa per la dansa.
1: Perquè arts escèniques, perdona, era el teatre o què en diuen de les escèniques?
3: Tot allò que podem veure en
1: un sobre
3: escenari.
1: Escenari. Teatre, o sota, doncs, no cal un escenari per fer teatre.
3: O en un soterrani, o on sigui.
1: Sí, sí,
3: em sentiu bé vosaltres? Jo em sento molt robòtic.
1: Ah, sent robòtic, sent robòtic.
3: Em sento com robòtic.
2: Arreglalim.
3: I llavors, això és una col·lecció nova de l'Institut del Teatre, que el Marc Rosic, el cap de publicacions, em va dir, volem fer un llibre sexy. Digue'm, Sílvia Soler, sexy.
2: Ho és. Sí, no, no, no, de veritat.
1: Carai, que difícil.
3: Perquè és un llibre de sobretaula per quedar molt bé davant les visites, hi ha molta foto, fotos meravelloses de l'estil.
2: I es pot aconseguir a on?
3: A les vostres llibreries de confiança. Dimarts que ve el presentem a la Finestra, està a la llibreria de la Diputació, que està aquí al costat, sí. Diagonal amb Rambla Catalunya, i si no, ho demaneu.
2: El podria comprar Maria ara Pombo parlarem. Per fer bonic, no?
3: També, exacte. Mira,
2: sí,
3: mira.
1: Que el compri algú que el llegeixi, sisplau.
3: També.
1: Tot, bueno, parlant tot de llegir i llibre. Amb totes vostès, si
3: vinga.
2: Bravo.
4: Mireu, com que avui tenim molta feina i molta teca, i hem de parlar de paparazzis, i hem de parlar de teatre i tot això, jo aniré molt de presseta. Però vull dir dues coses abans de començar, abans molt de recomanar bé. El llibre que porto avui. Una cosa que vull dir...
2: Ai,
4: no, és que vull fer un reconeixement explícit als bombers del país.
1: Home.
2: Ah, bravo.
4: Perquè et poses a mirar la
2: molt
4: tele...
2: A favor.

0: en el cos de bombers.
1: Mola, no. Fa molts anys.
2: Sempre vas a lo que vas.
1: Ai, perdó, i tant que anem a sempre.
2: Són uns herois. I ho estan fent superbé.
3: Perdó, parlant de bombers, en el llibre que prenc a presentar, hi ha una foto meravellosa dels bombers de Venècia entrant a inspeccionar l'escenari abans que fessin l'estrena de La mort i la primavera a Venècia.
1: I per què havien
3: d'entrar? Perquè els bombers, que en italià són i vigili del fuoco, els vigilants del foc, que allà a Venècia a la Fenice se'ls va cremar, per exemple. I aquí és el Teatre Malibran, doncs això, hi ha aquesta foto que és els bombers inspeccionant l'escenari.
2: Doncs un aplaudiment pels bombers, de veritat. Tot el nostre suport. Espero que puguin dormir algun dia. Perquè empalmant o cosa d'altra. L'altra cosa que vull dir és que avui és el meu últim dia de la temporada, perquè dijous que ve no hi seré.
1: Per què?
2: Perquè me'n vaig a vacances.
1: Però això, cada vegada que hi ha vacances, aquesta senyora se'n va a Barcelona.
4: És per restregar-nos.
2: Hi ha diferents classes. No, ja ho sabeu. I llavors us vull agrair aquest curs que ha estat meravellós a tot l'equip i a tots els oients.
1: Et retrobarem l'any vinent, espero i desitjo.
2: Jo també espero i desitjo.
0: Que bé la gent que ens confirma ja el juliol que tornem.
1: Home, i com ho heu de fer si no? Jo ho tinc tot confirmat, llavors no sé si ho fotarem, perquè també he d'incorporar alguna personal nou, però més tots els que estàvem. O sigui, que tot això...
0: Tenim un liu? Tenim un liu?
1: No, un o dos. Però, o tres, no sé.
0: Tenim un liu?
1: Vaig trobar una persona pel carrer i vaig dir, mira, tu podries ser una col·laboradora del Vostè Primer de la Pera. Vinga, pa dentro. Tal. Llavors hauríem d'entrar a la direcció de RAC1 a que ens donin més diners.
0: Més diners per tenir més col·laboradors.
1: Que no sé si és el millor moment ara mateix.
0: Ha d'haver-hi diners, som la ràdio líder i funciona.
1: Som un milió, doncs un milioner.
0: Un milió, doncs ha de tenir pasta, no?
1: Carroli,
2: money. Anem per feina. La setmana passada vaig parlar d'un llibre de contes, us recordareu, molt especial per mi. I llavors he pensat...
1: Te'n recordes de com era el llibre de contes, Laura?
0: Sí, el de la seva mare, si el tinc aquí, que me l'acaben de donar per anar. El llit és a venir.
2: I anava a dir que he pensat que vull aprofitar l'ocasió per reivindicar el gènere del conte, que els editors i els llibreters diuen, i segurament es basen en dades reals, que els lectors no volen comprar contes.
1: Una senyora ja s'ha quedat embarassada del paparazzi. Senyora, felicitats. Aixequis.
0: Bravo.
1: Bravo. Micro. Què, senyora? Ai, per favor, com ho ha notat? Està contenta o no? Com es diu vostè, senyora? No s'ho esperava, això, eh?
0: No.
1: Ara, realment, no, a la seva edat, quedar separada d'un paparazzi. Miracle. És que el paparazzi que no saps com... És que és increïble. I ves a la distància, eh? Com es diu, vostè?
5: Lali.
1: Us ho ha passat bé?
5: Molt bé.
1: Fatal.
0: Alfredo. Ben, Alfredo.
1: Bravo.
0: Molt bé.
6: Solo contacto visual.
1: No, solo contacto visual. Imagini's
3: allò. Com l'esperit sant.
1: Espectacular. Com una robo, no? Com un tal dimarà, s'ha quedat embarassada i el paparazzi.
6: Molt bé.
2: Vaig al gra, perquè ja veig que avui no serà fàcil.
1: Avui només.
2: No, exacte. Un llibre de contes. Reivindico el conte com a gènere. Som un país de grans contistes i per tant, hauríem de tenir lectors i lectores que ens aficionem al conte. És una autora italiana que es diu Verònica Raimo, romana, per ser exactes, i que ha fet un recull de contes que es titula La vida és breve, etc.
1: Carai, no, i tant. Vita brevis.
2: Exacte, sí. L'ha publicat Libros de l'Asteroide, en castellà, amb traducció de Carlos Gumpert, i aquesta autora, que és nascuda de l'any 78, no sé calcular quina edat...
0: Com nosaltres, quasi. 45, 48.
2: És autora de...
1: Tu tens del
3: 80.
1: Ah, del 80.
2: Mira, doncs així és de la teva quinta. Vale. És autora de novel·la, de poesia i de contes, ha fet guions
3: també,
2: pel Maricón cinema,
3: també.
2: I ha traduït Scott Fitzgerald i Ray Bradbury, entre d'altres. Per tant, és una dona amb un gran currículum. I ara aquí ens porta un recull de contes que jo he trobat francament divertits. O sigui que per l'estiu, bueno, també l'hivern també et pots divertir.
0: No, però
2: he pensat que per un moment de relax, a més els contes que ara n'agafes un, el deixes, al cap d'una estona n'agafes un altre, etc. Doncs que estaria molt bé. Té una mirada molt àcida sobre la vida quotidiana. És a dir, ella agafa una situació que pot ser absolutament real i que et pot passar a tu. Per exemple, una noia que lloga un pis... Se n'hi va viure sola, és la primera vegada a la vida que viu sola en un pis. Està molt contenta aquella nit, l'endemà es lleva, obre la porta i davant de la porta hi ha un cogombre amb un condó posat.
0: Per favor.
1: M'encanta.
2: Tu què faries?
1: Jo, investigar immediatament.
2: No, tu no, li estava preguntant a la Laura.
0: Perdona. Jo em faria angúnia, no? O què?
2: Ella el que fa és una cosa que també m'ha agradat molt, que és...
0: Intentant endevinar
2: quin dels seus veïns, els quals no coneix més que de vista, pot pot haver i què significa aquest regal que li deixen el primer dia. Després n'hi ha una altra que...
6: Què és? Com acaba?
2: No, no, no, no us ho explicaré, això, per favor.
0: Jo ho pregunto, xatxa, però sempre quan em deixen la intriga.
6: Segur que es fan amics.
2: Amb qui?
0: Amb el cogombre.
2: No ho diré, no ho diré, no ho diré. Després hi ha un altre moment, que és una noia que se'n vol anar, bueno, que ha d'anar a fer un curs, un congrés a Nova York. I llavors una amiga, que es diu Sara, li diu, escolta, jo tinc família a Nova York. Els escric i t'instal·les a casa seva. I ella diu, ah, doncs està molt bé. Llavors ella arriba a Nova York, la van a buscar... a l'aeroport, on sí, a l'aeroport, la van a buscar i la saluden a grans crits de Sara, Sara, per fi ens retrobem després de tants anys. O sigui, com? Hi ha un malentès i la família es pensa que aquella noia que hi arriba és una neboda llunyana. No. I llavors ella no cosa dir-ho en el primer moment, no, clar, passa, eh?
6: Passa.
2: I després ja, quan ja fa dies que viu a casa seva, ja no cosa dir-ho. Sí, sí. Llavors hi ha l'atemptat de les Torres Bessones. Mentre tot això. I llavors...
0: I mor algú d'allà.
2: No, no, arriba un moment que ella se sent... com segrestada.
6: A les Torres Bessones hi van morir vàries.
0: No, però dic algun familiar.
6: Ah, en el cas d'aquesta senyora no ho sé.
2: Sí, sí, de...
6: No, persones, si va morir algú a les Torres Bessones.
0: Algú de la família va morir a les Torres?
2: Ah, no, no.
6: Sí, no,
2: ah,
6: no, no.
2: És un taló de fons, diguéssim. Ah, un escenari. El darrer conte a mi m'ha xiflat i a qualsevol persona que, com jo, per desgràcia, hagi anat a una escola de monges molts anys, serà un regal impressionant. Es diu El Premio Generosidad, que és un... que les meves monges no ho feien, però podien haver-ho fet. Saps què vull dir? O sigui, al final de cada mes decidien donar el Premi Generositat a l'alumne que s'havia portat millor, que havia regalat...
6: T'havies tocat a tu, te l'havies donat?
2: No, jo sóc malaje, però malaje. No, és un retrat...
0: A mi m'hagués tocat.
2: És un retrat de l'escola catòlica d'una determinada època que de veritat que és hilarant. Per tant, us el recomano moltíssim, La vida és breve, etc. Verónica Raimo, Libros de l'asteroide.
6: Molt bé,
0: molt.
6: Aquestes que van rebre aquesta senyora Sara, es pensen que és la seva neboda i tal. Això m'ha passat a mi. Veus? Jo a casa meva es pensen que sóc el seu fill. Un dia van dir, van sortir a l'escola amb unes senyors, em van agafar, van dir, ai, mira aquest nen, què tal, que em dic, però jo em dic Amadeu. Però el nen Marc, vinga, puja, tal, i vaig dir, bueno, em van semblar simpàtic.
0: Ja em quedo, no?
6: I fins al dia d'avui, vull dir, però jo els meus pares des d'aquí no sé qui són.
0: Bueno, és que la santa...
6: Els ho he oblidat, perquè era fer segon de parvulari i jo... I em va agafar aquests senyors i, bueno, jo estic aquí, m'entens? Vull dir, no, niño robado, sóc un niño robado, eh?
0: La sang tampoc
6: però a la porta del col·legio, eh?
0: Però devies de ser de Finlàndia, amb aquest ros i
6: no,
0: tot
6: vaig
0: això.
6: No, i vaig dir, bueno, endavant. Marc, aquí, Marc allà, vaig dir, pues, bueno, mira...
0: Però la sang no és important perquè igual...
6: No,
0: que
6: ha de ser important la sang.
0: Clar, perquè mira, tu els gossos te'ls estimes i no tenen,
6: I
0: la, teva, no tenen la teva sang.
6: No, t'imagines? Sí, sí. Bueno, escolta una cosa, ara això ha estat una mica també de conte críptic, eh?
3: Distòpic.
6: Nen, escolta,
0: perquè jo sóc un artista.
6: No, Oriol, de veritat, estic patint. T'has de posar crema a 50 graus a la cara.
3: Sí, perquè he vingut en bicicleta i encara és el vermell de la bici.
0: O és rosàcia, o tens rosàcia.
3: No, és de la bici.
0: Perdona, que estem a 40 graus a fora, eh?
3: Sí, em poso crema.
0: Aquí perquè estem a la bici. No et poses.
3: No et poses crema clara.
0: Factor 30. No, 30 no. Però,
6: home, per començar el 30.
3: Ja me'n posaré de 50.
6: De 50, ara faré unes de cara, que te les has de posar moltíssim. I les orelles també hi ha el clatell. I t'has de portar gorro.
0: I perquè tens bigoti, perquè si no et deixen el bigoti negre al sol.
6: Sí, no.
0: Jo comences a posar-te, sí.
6: A tots vostès, Laura fa.
0: Vinga.
7: Condis t'ofereix aquesta secció.
0: Vale, doncs avui porto un amic, ara la música, porto un amic que és l'Alfredo Garofano.
2: Bravo!
0: Que és... fotògraf de la revista Lectures, us explico, ell era un dels millors paparazzis de l'època on, us en recordeu, que es pagaven milionades per reportatges fotogràfics, o sigui, es pagaven molts diners.
6: La veritat, Alfredo, has cobrat.
0: Es pagaven molts diners.
8: Se pagava mucho más que ahora.
0: Clar. Yeah. I la revista Lectures, no sé com si m'equivoco, va dir la revista Lectures, pago tant pels reportatges que faré una cosa, em quedaré el paparazzi i que treballi,
8: más
0: no?
8: Más o menos, sí. El senyor Bou, que era el editor del director d'aquella època, hace 32 años. Yo monté una agencia aquí en Barcelona. Vine de Madrid, monté una agencia cara al 92, porque no había Prensa del Corazón en Barcelona.
6: Claro, es que hemos sido siempre muy
0: discretos. Eso pasaba a mí, yo volía a FECOR.
8: No, era, aquí era la prensa como muy seria, era todo como... Esto era como
0: aburrido,
8: muy frívolo.
0: Sí,
6: hombre.
8: Y entonces, en el 90 vine, me fue muy bien, y le vendía yo directamente al señor Bou.
6: Sí. Caray.
0: Y el señor Bou dijo, para no clavarme... Sí,
8: eso es.
0: Sí, sí, i se'l va quedar. I té una cosa bona a l'Alfredo com a paparazzi.
8: I alguna més.
0: Que és bon fotògraf.
6: A més a més. Sí, que això també...
0: No, però no està de més. No, però no passa amb tots els paparazzis.
9: Clar, clar.
0: No direm noms, però no, no tots fan bones fotos.
6: A veure, un paparazzi que no...
8: No, bueno, históricamente... los paparazzis sí que hacían buenas fotos, porque hacemos fotos muy rápidas a una distancia muy lejana, sin poder medir muy bien las cosas y tal, y funcionan, ¿no? Lo que pasa que luego, en una época en este país, en la época de que la Presley vivía con Miguel Boyer, por ejemplo, en la calle Arga, al lado del Bernabéu, y por cuatro fotos de ellos saliendo de la puerta de la casa se pagaba un dineral...
6: ¿Por ejemplo?
8: Por ejemplo, ellos yendo a cenar con el matrimonio Solchaga, eso costaba mucho dinero.
0: ¿Con cuán?
6: ¿Con cuán?
8: 2 millones de pesetas.
6: ¿Qué?
8: Hablo de pesetas, no sé la traducción, pero entonces se hacían los pools, que es juntar todo el material, las cuatro agencias, para venderlo en exclusiva y tal. Entonces, esto no eran fotos muy complicadas y mucha gente se acercó a la profesión sin ser fotógrafos.
9: Para traer dinero rápido.
8: Eso es. Y esa gente duró poco en la profesión.
6: ¿Qué hiciste? ¿Qué
8: pero bueno, poco son 10 años.
6: ¿Qué? Oma, de unido. ¿Qué les hicisteis?
8: A esa gente nada. Se fue decantando, porque luego también el mercado fue generando que si no eran buenas las fotos, pues no se pagaba. Entonces...
0: És veritat que en el món del paparazzisme es va, i ho explica l'Alfreda, ens ho explicarà, però hi ha com una etapa molt marcada, que és quan va morir la Lady Di, que ells abans eren com molt guais, i quan va morir Lady Di es converteixen en el dimoni, no?
8: Por ejemplo, yo... He trabajado 20 años en Mallorca, los veranos, julio-agosto, y siempre en todas las fiestas era como muy guay tener un paparazzi invitado, ¿no? Que íbamos sin cámaras y partíamos por ahí y siempre nos terminaban preguntando anécdotas y tal.
6: Claro, claro, pero sois muy entretenidos.
8: En esa fiesta te enterabas de todo, de todo lo que iba a pasar al día siguiente, quién va a navegar con quién, en qué barco van a salir y tal, y al día siguiente te ponías a trabajar muy seriamente sin que te vean, claro, para que no digan, mira el tarao este. Pero... era muy divertido tener un paparazzi en una fiesta hasta que se murió Lady Di. Lady Di se muere en un accidente de coche.
6: Lo recordamos.
8: Los fotógrafos iban detrás.
6: Lloramos.
8: Y un programa de un domingo a la noche, un programa especial en España, abrió diciendo...
0: Antena 3.
8: Lady Di murió culpa de los paparazzis.
6: Maravilla.
8: Y ese día fue la crucifixión, no solo en España, sino en todo el planeta, porque los chicos que habían hecho las fotos del accidente en París tuvieron muchísimos problemas con la justicia, claro.
6: Clar.
0: Ha tingut molt bona relació amb tants personatges que no m'acabaria de citar, no? Amb Concha Velasco.
8: Concha Velasco, para mí, la mejor actriz que hubo en España. Era genial trabajar con ella y era genial como actriz. Lo que pasa que yo también tengo síndrome de Estocolmo, ¿eh? Yo hago un reportaje con alguien, me enamoro, me encanta y lo voy a
6: defender.
8: Te ha
6: pasado conmigo, ¿no?
8: Obviamente.
0: No, pero Concha Velasco era molt generosa en la
6: premsa. Cuenta de Concha, porque Concha... Jo em sembla que et va trucar a les 4 de la matinada per saber quan les teves criades.
8: Sí,
6: cuenta
8: sí,
6: perquè
8: quan...
6: La cosa anava més enllà de la qüestió professional, diguéssim.
8: No, con Concha empezamos a trabajar hace un montón de años en... Creo que un verano en Mallorca, allá iba de vacaciones al Hotel Formentor.
6: Sí.
8: Que es un sitio maravilloso. Que incluso... un día estaba ahí y me dice, mira, ahí está Pepe Bono, que era el ministro de Defensa que acababa de asumir y acababa de sacar las tropas de Irak.
6: Sí.
8: Entonces le dije, ah, estaría muy bueno hacer unas fotos con él y su mujer y tal. Me dice, ven, te lo presento. Me presentó al ministro Bono, estuvimos todo el día charlando y le convencí, no era difícil de convencer.
6: No, no es difícil. Sí.
8: De hacer unas fotos al día siguiente con su mujer y con una niña pequeña que tenía, una hija chica. Me dijo, bueno, vale, vente mañana, tal hora, no sé qué, pero la niña mucho que no quiere. Entonces, vamos a estar dando un paseo, nos haces las fotos y después posamos nosotros.
6: Vale.
8: Perfecto. Y, bueno, pues eso me lo presentó Concha Velasco. Concha Velasco me presentó mucha gente, me presentó...
6: ¿Has heredado la que parles de la filla, d'una de les filles de José Bono i de la senyora en aquell moment? ¿Has heredado niños? O sea,
8: no.
6: Tú le falles el reportatge al José Bono y de repente la hija te llama... Amelia Bono te llama y dice, pum.
8: Bueno, pues igual
0: seguro
8: sí.
0: Seguro que sí.
8: Igual
0: que
6: sí. Es influencer.
0: Pero no, explica, sí. Explica José sí,
6: igual,
0: Bono.
6: O algo.
8: José Bono fue espectacular.
0: Que expliqui el José Bono com va acabar aquell reportatge.
8: Porque hicimos la foto, estuvo muy bien... Y ya llevamos 2 horas haciendo fotos y el ministro se tenía que ir a comer por ahí. Y me dijo, bueno, falta el escrito. Él hablaba así. Digo, sí, falta la entrevista. El ministro me dice, dame un fax que yo te lo mando esta tarde. Y le di el fax de mi hotel. Iba a la tarde, me mandó una entrevista, pregunta-respuesta, entrecomillado, por ejemplo, el ministro se ríe, jajajaja, ja, ja, ja, espectacular, o sea, como si fuera un guión escrito por él. Y así fue la historia.
6: O sea, qué práctico, sí, sí. José.
8: Sin decir que la entrevista se la había autohecho.
6: A mí, José, una vegada que yo hice un programa que el dirigía la Rosa Olucha y el presentaba Mame Mendizábal, que era una tal, posàvem una taula amb persones que havia estat parlant.
0: Ah, sí, el sofà aquell, amb quatre persones.
6: I hi havia José Bono. I José Bono, hi va haver una època que ara ja fa dies que no m'escriu, però que si por favor podia ir a... Què és? Castella León, no? Era ell o Castella La Mancha?
8: Toledo.
6: A Toledo, que tengo un archivo y te lo enseño.
9: Yo deia, ¿el archivo?
6: ¿Pero qué quiere decir que le tenés el archivo? Uy, ¿qué?
0: Pues igual sí. Se t'estava insinuant.
6: Ah, pues escolta, ara mateix, pues mira, ara mateix, sortint d'aquí, me'n vaig cap a Toledo, perquè dic que estic molt necessitada i tinc moltíssima calor.
0: Tot és possible.
6: Escolta una cosa.
2: Ha fet molts ensenyats. A Toledo s'hi estarà fresquet.
6: Sí.
2: Fresquet.
6: Sí. És igual.
0: Un dels punts forts de l'Alfredo és el tracte amb la família reial.
6: Ara,
0: no li preguntem.
6: No li preguntarem.
0: Només ho diem, però és un dels fotògrafs
6: no
0: que va fer el rei Joan Carles en pilotes,
6: muy bien,
0: en un vaixell.
6: A Itàlia,
0: estava...
6: no? Ah, no era aquí, però el va entrar a Itàlia.
0: Saps què passa? Que els paparazzis, hi ha alguns que són fantasmes.
6: Però bueno, el rei d'Espanya, que... Juan Carlos, l'ha vist en pilotes la meitat de la població, la que et descuida, diguéssim, hi ha moltíssima gent que l'ha vist en pilotes.
0: Sí, però...
6: Vas preguntar-li, si no l'has vist la pilotatge del rei Juan Carles, no és ningú a Espanya.
0: Però mira el caràcter, com hi ha paparazzis...
6: Jo no vull parlar per mi, però vamos, que la pilotatge del rei Juan Carles, quan dijimos, pues por supuesto, caballero.
0: Però mira la diferència, que hi ha paparazzis que s'han passejat per la tele, jo estava allà.
6: Tú no.
0: Y tengo cosas más interesantes que hacer un señor en pilotas, ¿no?
6: Oma.
8: Es que fue una cosa que pasó hace mucho y que ya se habló y que...
6: Yeah. Pff, ¿tienes miedo de la justicia?
8: No, de la justicia no.
6: ¿De la injusticia sí. De la injusticia sí, ¿eh?
8: Sí, de la persecución, eso sí, eso es feo.
6: Ah, has tingut, perdona, però això és un tema molt interessant. Tu per alguna foto de les que has tingut, per exemple, relacionada amb polítics o amb la Casa Reial, has tingut tan extorsionat? L'Alfredo extorsionieja. Bueno, esto.
8: No, así, pero sí que es verdad que cuando estás trabajando con gente que tiene cuerpos de seguridad, básicamente del Estado, intentan, de alguna manera, mantenerte lejos o que no puedas fotografiar. Pero... con mucho cuidado, nunca faltan a la ley, digamos, nunca se pasan un pelín. Los cuerpos de seguridad privados... Sí.
6: No como en Cataluña, diguéssim.
0: No como Valencia, que van puchar, diguéssim.
6: Pues has tenido suerte.
8: No, pero por ejemplo, una vez haciendo fotos a Mario Conde, en la época, en el Zenit de Mario Conde, que estaba con un empresario italiano, no sé si era Giovanni Agnelli o no sé qué, hice cuatro o cinco fotos que llegaban en un velero estupendo a Puerto Portals y vino el jefe de seguridad de Mario Conde y me dice, te voy a tirar al agua. Y yo dije, pues mejor que no. Y dice, se armó un poco de lío, salió Mario Conde y dijo, no, dejarlo, y me fui a un teléfono público, todavía había
6: teléfono público, claro.
8: Y llamé a compañeros de prensa porque estaba yo solo ante el peligro y todo el mundo estaba buscando a Mario Conde y aparecieron todos los demás y digamos que no me pasó nada.
0: Claro.
8: El jefe de seguridad de Mario Conde era un ex agente del Mossad que era bastante peligroso.
6: O sea, es que es como de Mortadelo y Filemón, esto que me estás contando.
8: Sin embargo, Mario Conde era un tío muy listo y a la semana siguiente, a los que tuvimos el percance, nos invitó a tomar café en su café, en el Capricho de Puerto Portals, y nos hicimos fotos con él y salió en la prensa local, tipo que Mario Conde
6: está
8: majísimo con la prensa.
6: Claro. ¿Alguna foto que hayas tenido por o algún personaje que le hayas tenido miedo?
8: Bueno, sí, cuando ves armas, ¿no? Yo que sé, en Egipto yo estaba siguiendo a la infanta Cristina y me paró la policía y me pusieron una escopeta así por el cristal. Pero claro, yo que sé, la policía egipcia, ¿cómo reacciona? Yo iba con el pasaporte en la mano y no pasó nada, pero el susto te lo llevas. Y luego en Perú también alguna vez, pero...
0: La infanta Cristina tens bona relació, vull dir que és...
8: Tuve una relació estupenda.
0: Una de les seves fotografies la va fer servir la infanta...
8: Sí, creo que sí.
0: Va fer la infanta Cristina una de les seves fotos, la va fer servir com a Nadala, per enviar...
6: Sí. Explica una mica la relació amb la Casa Reial. Per exemple, tu quan fas la fotografia que està la que no vols parlar, del vídeo de Joan Carles en tot su esplendor, et truquen, et diuen algo?
8: No, para nada. Esas cosas funcionan por otro lado. Digamos, nosotros estamos sobre el terreno, nos peleamos o discutimos o intentamos despistar a los escoltas.
6: Pero son los editores los que han de tragar.
8: Y luego los editores con la gente de prensa, si es tal o...
6: Pero tú no te arrimas a eso.
8: No.
6: Explica la relación. Sí, dime.
8: No, que igual de repente si alguno te dice, joder, ¿os habéis pasado con esto y tal?
6: Bueno, decir,
8: cada uno tiene su trabajo. El suyo es vigilar que no les pase nada, el mío es hacer fotos y el de ellos es trabajar en no sé qué.
6: Claro, sí. Las infantes tú ya has tenido buena relación, porque, por ejemplo, la infanta Cristina ya has tenido...
0: Proximidad. Sí.
8: Bueno, la infanta Cristina...
6: Pero ¿cómo se puede tener, siendo paparazzi, cómo se puede tener una relación buena con el paparazzichado?
0: ¿No?
6: Bueno, tú eres muy atractivo y al final...
0: Claro,
8: no creo que pase
6: para un...
8: El tema es que ella vino a vivir a Barcelona.
6: Bueno, ¿estás de acuerdo que? Perdona, perdona.
8: Yo ya estaba aquí.
6: No, Alfredo, perdona. A ver, no es lo mismo que te haga fotos tú que un señor, pues, más sí. del montón, por decirlo.
8: En general, hacemos las fotos desde bastante lejos y ellos saben que hay un fotógrafo y les molesta.
0: Pero tú t'has ajudat, però tu, la teva imatge t'ha ajudat.
2: No, però té una làbia, l'Alfredo.
6: I tot, la és simpàtico, clar, Alfredo, joder.
0: Sí. Sí o no?
8: Pues igual en la distància corta sí, però en realitat nuestro trabajo básicamente es el de lejos.
6: Camolo, ¿ves que al final?
2: Una altra que s'ha quedat embarassada, Alfredo, eh?
0: Bravo, Silvia Soledad.
2: Alfredo, m'encanta que sigui tan molest, m'encanta.
6: Bueno, Alfredo, con las infantas.
8: Lo que sí, que tú preguntabas por Carolina de Mónaco, en sí. una época era un recurso muy bueno.
2: ¿Sí?
8: Porque, y claro, estabas en Barcelona, cuando era freelance, ¿no? Llegabas al día 15 de mes, no habías hecho nada, y dices, bueno, me voy a San Remy, que es a 400 sí. kilómetros, claro, 3 horas de coche, sí. te ibas ahí, te
2: cuando se había quedado viuda vivía San Remy, ¿no?
6: Sí, bueno,
2: aquella época tan trágica.
8: Pero vivía con Vincent Lindon, sí, tampoco sí, vivía tan mal.
2: No. Bueno, pero daba pena, que tenía 3 nens petits.
8: Sí, bueno, pero... Tenía recursos, ¿no? No llegaba a
6: lo recomiendo muchísimo, si os heu quedat viva...
2: És tan bonic San Remy, vaig anar només per la Carolina.
6: I Vincent Lindon...
8: I és pequeño como Francesc
0: Macià. Però era generosa, la Carolina.
8: No, esa sí que no te podía ver, porque si no te ponía una demanda.
6: Tú te ibas a San Remy...
8: Y en 4 días la veías tal, no sé qué, sabías claro. que el niño iba a clase de violín, que la niña iba a equitación y tal, y en 4 días hacías 10 fotos y te arreglabas el mes.
6: Y se vendía todo. La vida está... Sí, perdona.
0: Yo, ara, el paparazzi ara no viu tan bé com abans, no?
8: No,
0: ha baixat
8: nada.
0: Molt, no?
8: Sí, y luego Carolina es la inventora de una cosa que es el tema del acoso. Entonces, si la gente de seguridad de Carolina iba siguiendo a ti sí. a ver si te pillaba y si te podían demostrar que en 30 días, 25, habías estado detrás de ella, te ponían una demanda por acoso y te crujían.
6: Claro, claro.
8: Entonces, había que ir con mucho cuidado y luego... Aquí se empezó a tomar esa costumbre también del tema del acoso y tal, que también lo entiendo lógico. Por eso no te tienen que ver.
6: No, clar. Perquè no és el mateix.
0: Per això no ha fet tele.
6: Clar.
0: Amb la de pasta que hagués guanyat a la tele.
2: Anava a preguntar-li això.
0: Els bons, tots els bons paparazzis
6: no,
0: no han fet tele.
8: Y luego, a mí no me interesa tener una relación muy cercana con los personajes, porque luego a mí me molesta trabajar con ellos. Yo en un principio... Claro, trabajé con Francisco Rivera Ordóñez, sí. el torero, y yo no sabía ni lo que eran los toros ni nada, pero trabajé con él por circunstancias de la vida, lo llevé a torear a Nîmes, él debutó en Nîmes, que lo llevé yo, dormí con él esa noche, me comí toda la chapa de que me dio...
6: Pero comiste toda la chapa,
8: me encantaría comer la chapa del tema, tema del toro y tal, sí. no tenía ni idea... Y luego, cuando él fue un personaje más grande, yo ya sabía tal, a mí no me gusta trabajar con él.
6: ¿Por qué?
8: Y porque no me gusta decirle, mira, ayer te hice fotos con otra señorita que lo
6: había. Claro. Vale.
8: Porque al final, siendo amigo, se lo diré.
6: Claro. Tú te puedes hacer amigo de mí, te puedes hacer amigo, me puedes decir todo, ¿eh?
8: Sí.
6: Te lo digo. Una cosa.
0: Escolta, Marina Lorena, que es muy importante.
6: Me puedes pillar con lo que sea, yo acepto todo. Como si me pillas. Yo sí, a mí me la, o sea, me la pela total.
0: Te que pillado, este verano lo persigui.
2: Te hemos pillado follando en un tugurio con dos señoritos.
0: Li vaig dir que si va a Formentera...
6: Digo, ojalá.
0: Jo li he dit que si va a Formentera li faran fotos aquest estiu.
6: Aquí, a mi?
0: Tu, a que sí, Alfredo.
6: Bueno, pues mira, jo
0: no?
6: tengo...
0: Ah, mira, que he dit que no.
6: Interesting, jo.
0: Ah, però no per Marica, lo millor costa...
6: De vendre.
0: No? Bueno, ara, quins són ara?
8: El...
0: Es que no quins personatges hi ha ara així?
6: Como me hagan a mí unas
8: bueno,
6: fotos, les hago un monólogo.
8: Bueno, ara, quan termini el Mundial, los futbolistas...
0: Lo
8: van a petar.
6: No, però un moment, la infanta Cristina de Infantalena, tu has tingut una bona relació amb elles,
8: sí.
6: perquè clar, al final per la força d'Orcan. Com va començar la relació? Com són? Qui són? Tot això.
8: Bueno,
6: eres argentino, seguro que esto lo sabes.
8: La infanta Cristina vino a vivir aquí, yo ya vivía aquí, entonces las primeras fotos de la mudanza y tal, las
6: son tuyas, ¿sabes? Claro.
8: Sí. Però claro, eso era, yo que sé, en qué año sería.
0: No sé. Però era un chollo per tu, no? Que la infanta bueno, Cristina vingués aquí.
8: Sí, claro, y empecé a dedicarme mucho a ella. Yo en alguna vez en Madrid había estado en la facultad, en la Complutense, donde ella estudiaba y tal, había podido hacer algunas fotos, pero era muy complicado. Claro, la vida privada de la familia real en aquella época interesaba mucho. Ya. Eran tres personas jóvenes, o sea, tres chicos, iba a decir, pues bueno, estaba el príncipe, que ahora es el rey, y las dos infantas, y tenían una vida de gente joven. Salían con amigos, algunos trabajaban o estudiaban, y bueno, pues más o menos te molías. Claro. Cristina vino aquí, empezó a moverse con un grupo de gente con el que yo empecé a estar cerca, digamos, iba mucho al up and down.
6: Up and down.
8: Claro, empezó a salir con Álvaro Bultó.
0: Quina sorpresa, sí. no?
8: Claro, sí,
0: Álvaro Bultó. Jo havia anat a la Pandown.
6: Sí, sí, tot
0: no,
6: havia anat
0: a la Pandown. Que... La història amb l'Álvaro Bultó és molt... Vull dir, la infanta Cristina per les revistes havia de ser...
8: Bueno, gracias a la història con Álvaro Bultó también fue que entré yo en lecturas. O sea, yo conseguí con Álvaro que Lecturas patrocinara un poco más de lo que le faltaba para hacer su primer París-Dakar en moto.
6: Fíjate.
8: Y yo hablé con Sergio Bou, yo no estaba en Lecturas, le conseguí el dinero que faltaba, él se
6: Álvaro.
8: Fue.
0: A
6: Álvaro.
0: ¿A cambio de qué?
8: A cambio de una entrevista en su casa, cómo se preparaba el gran amigo de la infanta para ir al París-Dakar.
6: ¿La utilizó poquito?
8: La última estaba autorizado, por supuesto, entiendo yo, que por la infanta y por su entorno.
6: ¿Seguro?
8: Sí, seguro, sí, sin lugar a duda. Sin lugar a duda. Y luego la única premisa era no puedes preguntar por la infanta. Y la última pregunta fue, háblame de tu relación con la infanta Cristina, evidentemente. Y entonces me dijo que eran gran amigos y no sé qué, y que era una persona
6: estupenda. Ya te digo yo que Álvaro Bultó le decías a todo que sí, porque todos estos bultos
0: era
6: son tan monos.
8: Era majísimo, era un tío estupendo.
6: Era un tío estupendo. Va a venir el 2013, ara ho he buscat. I al... Quina pena. I al... Però tots els bultors són molt simpàtics. Són molt guapos, també, t'he de dir.
8: Sí.
6: Sí. Hay uno concretamente...
0: abans t'atendrem aquí, eh?
6: Sí. Hay uno concretamente que yo lo conocí en Marruecos, que si me quieres llamar, estoy a tu entera disposición, ¿eh? En el caso de que te divorciaras, que esto a mí me dolió muchísimo... Estoy a tu entera disposición. Estoy a tu entera disposición. Bueno, entonces...
8: entonces la infanta, claro, la infanta Elena...
6: Sí, con la infanta Cristina, entonces, heu parlat fins i tot, eh?
8: Sí, porque yo he hecho muchísimas fotos de la infanta Cristina.
0: Vaqueira, claro. Vaqueira,
8: que es un lugar al que...
6: Pero bueno, yo la pregunta es, tú eres a un tío que te está haciendo fotos con el bulto, con la otra, Transurtín, no sé qué, no sé cuánto, luego supongo que con Iñaki Urdangarín también le metiste fotos y tal. Todo el rato fotografiándolos. ¿En qué momento la infanta Cristina le caes bien? Porque, claro, yo digo, este señor... ¿Cómo pones eso? O sea, ¿dónde está la magia?
8: Por ejemplo, yo me llevaba...
0: ¿El roce hace el cariño?
8: No, y me llevaba muy bien con su entorno, porque su entorno sí que me veía permanentemente. Quiero decir, sus escoltas, su jefe de escolta, su secretario personal...
6: Claro. Entonces, hay que cambiarse primero a todos los escoltas.
0: Sí, claro.
8: Más que cambiarse, tener un... O bueno, sea, no ser un cretino. Vale, no hay que ser un cretino para trabajar en esto. Porque
0: que,
8: si
0: hay
8: no,
0: mucho, claro. Que hay mucho cretino, claro. En el paparachismo.
8: Y entonces, por ejemplo, una vez... Yo iba a todos los actos oficiales de la infanta.
6: Ya, al final te ven.
8: Y eran absurdos. Claro.
6: ¿En qué sentido?
8: Y, por ejemplo, le entregaron en Barcelona la medalla al mérito de no sé quién a un tipo que era Juan Gatti, que es un genio.
6: Al grafista, al artista, sí.
8: Que cuando yo era niño, pequeño, en Buenos Aires, él había estado en mi casa. Entonces me acerqué, hablé con él, tal. La otra me iba hablando con él y se acerca, ¿qué pasa? Tal, pues esas cosas...
6: Esto no es un tarao.
8: Un día en Santander le daban la llave de honor de no sé qué lugar... Y yo fui, incluso ella me dijo, ¿qué haces aquí?
6: Claro.
0: Yo qué sé. ¿Alguna foto que t'hagis guardat d'ella, que no l'hagis publicat?
6: Ah, sí,
8: moltes. Muchas. Cuando sale horrible, no, claro, un gesto, no sé qué. No,
6: tú respetas, por ejemplo,
8: En Santander, ese día, vino uno y me dijo, mañana va tu compatriota a la casa de la infanta de Barcelona. Y yo me quedé así. Y a la mañana siguiente me puse desde por la mañana en la puerta de la infanta a ver qué pasaba.
6: Messi.
8: Y vino Máxima de Holanda. Mi compatriota.
6: Tu compatriota, que es tu reina.
8: Estuvieron 4 días en Barcelona y
6: claro,
8: la hice
6: reina,
8: yo solo,
6: no.
8: Con otro chico que un día me dijeron, oye, parece una exclusiva que te hemos dado. Pues vamos a llamar a otro para que seamos dos.
6: Ya, claro.
8: Estas cosas pasaban. Pero claro, yo la trataba muy bien a la infanta, pero claro, yo tenía que hacer toda la foto de la...
6: Y supongo que cuando se la infanta, el cap saps que es inhabitable y es millor tenir-vos de cara y tener una relación profesional.
0: Pero yo cuando vaig començar, que vaig començar més tard que ella, vaig arribar a Corpa, yo el mirava y pensaba... Jo que estava aprenent la professió i pensava, joder, perquè veies aquella proximitat, o sigui, aquella proximitat.
6: Bueno, tu luego també no has sido una edat arau, pel que et conec, i tu ets culta, diguéssim, que això és una cosa que és fonamental, bueno, diguéssim, respectes els drets, sí, perquè això, la veritat, que és fonamental ser culta, haver llegit, respectar els drets humans, tot aquest tipus de coses.
0: I el teu proper reportatge, clar, quin serà? Ja el tens pensat?
8: No.
0: Es que ahora
8: no, pero además vamos con la actualidad. De repente, yo qué sé, esta tarde pasa algo y me organizan en la revista, tienes que irte a tal sitio, tal, y ahí que vamos.
0: Me ha dicho la Lorena que te agradará saber que el seu millor amic es Rodrigo Fresán.
6: Hombre, y luego Ariel Ró también, yo creo que son colegas.
8: También.
6: Mare de Déu, escolta una cosa, amb la infanta Elena només una, también tenés
0: una
6: relación.
0: Era més difícil, perquè, no?
6: Més,
8: no mala. Cuando la infanta Elena se casó, se fue a vivir a París, era mi segunda residencia a París, digamos, que iba muy a menudo, que es muy divertido ir a París.
6: ¿Esto quién lo paga? Lo paga el editor, claro, ¿no? Hasta tenía una bastreta.
8: Claro.
6: Claro.
8: Ahora sí, antes lo pagaba yo.
6: No lo digo porque ahora aquí tienes una bastreta...
0: No, bueno, Lady Di, les
8: fotografies? Sí, sí, sí, en Mallorca.
6: Mira, oye, una cosa, vas a tener que volver, perquè aquest senyor...
0: Clar, perquè les fotos...
6: No, també... no tinc temps, m'he d'anar a la porositat, eh?
0: No, fotos que no es fan perquè tenen consciència els paparazzis, ell, a vegades.
6: Ell sí,
0: clar.
6: Ell sí.
0: Consciència de no fer fotos.
6: Escolta'm, Alfredo...
0: Ai, quina il·lusió m'ha fet.
6: En Garofano, tens que venir más, eh? Però no saps que diu muy bien, m'he embarazado muy bien. No te vayas. Ara fent la publicitat, parlem amb l'Oriol Pistaule. Bravo total. Bueno, bueno, diverses coses. Acabo d'escoltar, nosaltres demà farem el programa des de la Filmoteca i ja estan tots convidats.
0: Ah, que bé.
6: I després la promoció aquesta que vam fer, la promo que vam fer, jo he de dir que estic molt bé, ho he fet molt bé, molt pujat de to i tal, estrioniquet i tal, com ha de ser.
0: Vale,
6: ara, vosaltres dos, Esther i Joel, o sigui, bé, era dilluns, és l'última vegada que gravem una promo el dilluns, perquè esteu baixos de to,
0: total,
6: no s'entén res que dieu, mal interpretat.
0: Del Canet Rock, i això que està editat, que és,
6: no, que va, era abans. Està supereditat, imagina't. Imagina't, és que us haguéssim hagut de posar... Mare de Déu, dic, us sento, i quan vingui algú demà a la Filmoteca serà un miracle, perquè si és per vosaltres la gent diria, mare, que vaya rotllo patatero. Tu, el Fortuny, està desesperat perquè va posar ahir una dessuadora de color vermell amb la roba blanca, està desidiota.
1: T'ha quedat tot rosa.
6: Tot rosa, el mètode rosa. Que l'amor s'hi posa.
0: Ell, que tot ho porta camel, perquè és aquest rotllo pijo.
6: Tots els calçotets rosa.
0: Té un aire pijo madrileny, saps allò?
6: Un aire pombo.
0: Sí, un aire pombo,
6: sí. Sí, té gamma cromàtica.
0: Bombeja.
6: Bueno, i bé que bombejarà ara aquest... No, Joel? Que
0: ja té un
6: lligue? De setmana. Home, creiem que sí, no ho sabem, perquè ell és molt crític.
0: Amb qui?
6: No ho podem dir. És una persona coneguda, més o menys.
0: Ah, sí?
6: Sí, amb tots vostès, Oriol Puigtauler. Bueno, escolta, Oriol Puigtauler és l'autor del primer llibre de la nova col·lecció que edita a l'Institut del Teatre, que aquesta col·lecció es diu Bitàcules.
3: Bitàcules, sí.
6: Bitàcules, però no era bitàcula? Això bitàcules què collons vol dir?
3: És el quadern de bitàcules d'un
6: barco. Ah, es diu bitàcula en català.
3: D'un barco, d'un vaixell.
6: Això era de bitàcula.
3: És com un diari de bord.
1: És que et diràs de bitàcula.
6: Exacte. Bitàcula, molt bé.
3: I llavors és com un... una plasmació en llibre d'un espectacle, de la creació d'un espectacle. Des de la sala d'assaig, des dels figurins, des dels plans de llums, des de l'escenografia, i en aquest cas comencem amb un luxe total, que és La mort i la primavera, l'espectacle que va fer el Marcos Morau, que va inaugurar la temporada del Teatre Nacional, que va estar a la Bienal de Venècia i que ara està girant pel món.
6: Pel món. Llavors, t'ho encarreguen a tu, que això, clar, és evident que està molt bé, fotografia de la Sílvia Poch.
3: Sílvia Poch, gran fotògrafa.
6: Per tant, tu has estat... a la creació d'aquest espectacle?
3: Sí.
6: O sigui, era, tu ja sabies que havies de fer el llibre quan estàvem fent... Clar, sí, no?
3: Sí, esclar. Jo coordino la col·lecció, i llavors cada...
6: A més, coordines la col·lecció.
3: Sí,
6: per tant, cobres per dues coses, per aquest llibre i per la coordinació.
3: Ja ho he cobrat, això.
6: No,
3: sí, ja ho he cobrat.
6: Perquè a vegades te foten...
3: Vaig cobrar pel projecte i he cobrat per aquest volum.
6: Val.
3: Perquè la filosofia d'aquesta col·lecció és que cada llibre té un editor diferent i una fotògrafa, un fotògraf diferent.
6: Molt bé.
3: Aquest, la Sílvia Poch, el següent volum que s'està fent ja, que sobre l'obra de Terrals, té una altra autora i un altre fotògraf, i això, llavors jo vaig estar als assajos, que van ser al Teatre Nacional el juny-juliol de l'any passat, allà al taller de pintura, vaig tenir la sort de poder anar a Venècia, a la Bienal de Dansa, que van estar allà tancant la Bienal, i llavors va inaugurar la temporada aquesta passada del Nacional de Catalunya.
6: Això era el Marc Morau, que el dirigeix la Baronal.
3: Sí.
6: T'escullen ells o tu esculls a la... O sigui, proposeu-vos...
3: Nosaltres vam escollir quin artista... El Marcos Morau ara mateix és la Champions, no, lo següent, vull dir, està estrenant i dirigint a París, a Berlín, a Londres, farà una cosa ara a Tòquio aquest estiu, a l'agost. És Premi Nacional de Catalunya, Premi Nacional d'Espanya, Cavaller de les Arts de França, i llavors la Veronal, la seva companyia, ell...
6: Sempre amb la Veronal dirige...
3: Ell fa tant coses amb la Veronal com quan el conviden pel món, és això, coreògraf resident a Berlín, invitat a la Trenal de Milà, invitat al Netherlands Dance Theatre, vull dir que és... Top. I a part d'això, també m'agrada perquè és visibilitzar tot el seu equip. És a dir, ell treballa amb gent de molt nivell, com la Sílvia Delanyó, que fa els vestuaris, el Bernat Gensà, que fa les llums, i llavors aquest llibre també, ara estic ensenyant a la Sílvia Soler, una cosa, aviam si saps què és això, Sílvia.
1: No sé, perquè no porto llera.
3: És una partitura de moviments.
0: És a dir... La Veronal és dansa.
3: La Veronal és dansa, però és molt més que dansa.
1: Els malalts de teatre, que en aquest país n'hi ha molts, gràcies a Déu, fliparan amb aquest llibre.
3: A la llibreria Jàssera, que va venir aquí al Ferran Utzet,
6: especialitzada
3: en arts escèniques.
6: Que està al carrer, no sé què.
3: Al carrer... Passadís,
0: no? A prop del Born. No.
3: A prop de
1: l'Isabet.
3: Carrer de les Sitges. Carrer de les Sitges, prop de...
6: Està al costat de la vaca negra, o com era allò que anàvem?
3: L'ovella
0: negra. La de tardes que passava
3: allà. La del Raval. Sí, sí,
6: al costat.
2: Sí. És que, clar, vas a veure un muntatge teatral i t'agrada molt, i llavors poder accedir als documents privats,
3: exacte,
2: que només han fet servir la gent que treballa.
3: I el Marcos sí, Morau sí, i la Veronal ja va molt més enllà de la dansa, perquè més el Morau ve d'estudiar fotografia, cine, és un coreògraf que no és ballarí.
6: És increïble.
3: Està treballant en aquest espectacle, música original de la Maria Arnal.
0: Però és molt generós, hombre, també, aquest llibre,
2: sí,
0: per part de l'artista. No? Perquè comparteix tot el seu saber,
6: els trucs,
0: diguéssim.
6: No?
3: Total, total, total. I llavors jo també hi ha una sèrie d'articles meus, crònica del primer dia d'assaig, crònica de l'estrena a Venècia, entrevista amb el Marcos, entrevista...
6: Fareu el llibre del Mago Pop?
3: No, no, el Mago Pop no el farem, l'Antonio.
0: Jo
3: no,
0: sé
3: no, no.
0: tots els trucs.
3: Per què? Jo en sé alguns, també.
0: Els detecto enseguida.
3: Però no es poden dir, però,
6: no,
3: però
6: què? Això no té gràcia.
0: Jo detecto enseguida, llavors...
6: Però tu has d'anar amb l'actitud de la màgia.
0: Però no, no, jo crec que des de que he madurat ja no me la colen amb res.
6: No, no, ni els tios ni els mags.
0: Tu vas explicar que el teu pare parava, ah, sí, parava els vídeos del Màgic Andreu per trobar el truc.
2: Del Mago Pop.
0: No, no, el seu pare del Màgic Andreu.
3: Jo no soc de Mago Pop, soc del col·lectiu Amaga, que el dilluns que hi feien a la Brossa, que els veu tenir aquí.
0: El meu pare va a classes de màgia, amb 78 anys se'n va a un centre cívic a aprendre màgia.
6: Ah, sí? Que vagi a veure això de l'Amaga.
3: Amaga,
6: Déu, amaga. Eh? Bueno, llavors, escolta una cosa. Això, sí. Primera, que tenim aquest volum entre mans, que és la, sí, el de la Baronal.
3: Sí. És la mort de la primavera.
6: La mort de la primavera.
3: La un espectacle de dansa, sense paraules.
6: Clar, clar, això també deies, mare de Déu, eh?
2: La Rodoreda que li va dir el seu editor, escriuré una novel·la que no entendrà ningú.
6: Exacte.
2: I era la mort de la primavera.
6: I efectivament.
2: Efectivament.
6: Ja sí que s'encanta la mort de la primavera.
2: Home, però és que és meravellosa.
3: És forta, és forta.
2: Però hi ha moltes coses que no s'entenen.
3: Sí, és fortíssima, que quan et mors t'omplen la boca de ciment.
6: Para, sí, qui és?
10: Vale, marxa a entrenar, Lola, estic en directe, vale?
6: Estic en directe, Lola. Va, parla-li, parla-li, que
0: no,
6: fa dies que la veiem.
0: Digues hola, Lola.
11: Hola.
6: Hola, Lola, què tal? Ui, filla, que dura si no et veig aquest hola. Escolta, sóc el Marc Giró, què tal estàs?
11: Hola.
6: Hola, ara. Què t'anava a dir? Escolta, ara fa dies que no coincidíem.
11: Ja.
6: Ja. En quin plan estàs ara? O sigui, de què vas a fer?
11: Entrenar.
6: Què t'agrada dir? Ja ens va explicar la teva mare, perquè li vam preguntar que veu triomfar moltíssim a Benidorm,
0: sí,
6: amb la colla del kickboxing aquell que feu de dansa, no sé què collons és allò.
11: Sí, vam quedar primers.
6: Oh, un aplaudiment, per favor.
0: Pel
6: Kit Kit. Pel Kit Kit, eh? Així t'ho dic. I què t'anava a dir? Què tal el càmping?
11: Bé.
0: Lola, et pots explicar més. El càmping és guai, fa molt bon temps,
11: bueno,
0: no?
11: Sí.
6: Sí.
11: S'està bé.
6: Ara quina edat tens? Perdona, que no s'ha preguntat això, però...
11: 14.
6: I que el tema dels nòvios i tal, què?
11: Normal.
0: Ara t'ho explicarà aquí, clar.
6: S'ha preguntat el mòbil.
0: Normal.
6: Normal, què vol dir? Bé, malament, regular?
11: Bé.
6: Bé, no? Bueno, ets de les nostres, eh?
0: Amb il·lusió, Lola, que l'estiu tota cuca viu, no?
6: No, però si ja està adolescent de 14 anys, no dirà res més que això,
0: ja,
6: per això que està
0: ja
6: dit.
0: Ho sé, ja ho sé.
6: Vale, has aprovat tot superbé, no, o què?
11: Sí.
6: Menys mal, filla meva, no ens donis preocupacions per aquesta via, perquè és un rotllo patatero la gent que suspèn, perquè després està tota la família enrampada amb els putos estudis de les criatures. O sigui, ni que sigui un aprovat, és facilíssim lo d'aprovar, joder,
0: sí,
6: saps? Ja no demanem més,
0: ens
6: no?
0: Ens concentrarem.
6: Ens concentrarem. Sí. Vale, que vagi bé l'entreno, eh?
11: Gràcies.
6: No, gràcies a tu per atendre'ns.
2: Adéu, Lola.
0: Adéu, amor, ara et truco després. Adéu.
6: Que té noviet, té noviet.
0: Ai, no ho vull saber.
6: Parece això, perquè sí,
0: m'afecta, és que m'afecta. Sí.
6: Els 14 que estàvem fent nosaltres. A veure,
2: jo tenia... Quasi jugant a nines.
0: Primer de bupes, no?
2: És que no té noviets. És que va...
3: Segon, jo era molt innocent.
0: Va pindulant bastant, o sigui, va canviant bastant, que això sí, me'n deixa una mica més...
6: Jo primer de bup crec que va ser... Vaig començar a entrar... Ara, perquè el de la Gaia Eixample ja és molt Gaia Eixample i ja està tot molt il·luminat. Però jo crec que va ser la meva estrena
0: a
6: la nit de Barcelona, amb 14 anys.
0: A mi el primer cop que em van tocar
6: una
0: teta
6: era amb
0: 14 anys, si recordo perfectament. Vaig dir, ui, on va?
6: I van fer, com aquell. Escolta una cosa,
0: el
6: Balaguer, que fort. Oriol,
3: digui'm.
6: Aquesta col·lecció d'itàcules, tenim primer la Baronal del Marc Cosmoró.
3: Morau.
6: Morau, número 1.
3: Moró, com a Marlène Morro.
12: Després, després...
0: El segon volum, quin serà?
12: Sara, ja ho ha dit, l'obra de Tres Rals de la Marta Pazos.
3: De la Pazos, que ha inaugurat el grec, que ara inaugurarà la temporada del llibre al setembre.
6: A mi m'agrada molt aquesta obra, i la gent que diu, bueno...
3: Ens vam veure l'estrena. Amb la gran Marta Bernal.
12: Marta Bernal, que això és una cosa increïble.
3: I la Ràmia Mucles.
12: Demà estarà, demà serà amb nosaltres a les Flores Carreteres.
3: Ja ho sé.
12: I després, qui més? Bob Pop. Ai, Bob Pop.
3: No, Bob Pop no, i Mago Pop tampoc. El següent encara no el podem dir.
12: Però una pista.
3: Bueno, gent que fa arts escèniques a Catalunya...
12: Has de saber de pista. Una noche sin luna, està al Tivoli.
0: És
12: que tothom ho diu. Hi ha gent que ha anat a veure quatre vegades i quatre vegades ploren.
3: Em sembla, que no queden entrades, no, Marc?
12: Bueno, però intenteu, Coleu-vos, que té això de les entrades, se t'han ordenat, hòstia. Pues robeu-la, jo què sé.
0: Una mica d'anarquia, no?
12: Una mica d'anarquia, joder. Juan Diego Boto, increïble, perquè fa tots els papers.
0: Com m'agrada aquest actor, eh?
12: Però encara t'agradarà més, compte, eh?
0: I no tornarà?
12: Sí, sí. És que això és una cosa
3: que anirà girant.
0: Hem de marxar a publicitat.
12: I després vaig anar a veure el Pau Aran, la matèria. Com collons es diu això? La mateixa diferència, és que no porto les ulleres, la mateixa diferència, que és més raret l'espectacle, però també val la pena, t'ho dic. Això, vés-hi amb els teus fills. Vale. Home, roba una entrada.
0: No hi ha entrades, però la robeu.
12: No, però robeu-les.
3: I jo us vull recomanar el retrat de Dorian Gray amb el Gullabons, que està estupenda.
0: Ah, sí, tothom ho diu,
12: Saps qui fa la música?
3: El Cornudella.
12: El Cornudella. Per favor, que aquest ens encanta.
3: La música preciosa i l'Àngel està
12: estupenda. Estem fora de pens, Joel, carinyo. Estem fora de temps. Que estrany. Bueno, aquest ara va dir, posar una publicitat, que és una cosa que ens interessa molt del capitalisme, el que més interessa és aquesta publicitat que escoltareu ara vosaltres. Amunt. Escolta, ja ens hem passat, però has de dir una cosa importantíssima.
0: Us imagineu nedar entre centenars de tonyines roges enmig del Mediterrani?
12: Increïble. Sí. Hi ha una senyora al públic que ho ha fet. I què tal?
13: No, no ho he fet.
12: Ah, i vas?
13: La setmana que ve.
12: Ai, però has venit la setmana que ve a explicar-nos-ho. On vas?
13: Com no sé,
12: a l'Ametlla.
0: A la Tunatura, a l'Ametlla de Mar, una experiència única que podeu viure fent snorkel diving o fins i tot el primer bateig de mar. Reserveu ja a tunatur.com.
12: Tu has repassat...
13: He reservat, sí.
0: I l'Oriol Puigdeure també.
13: Amb la família. 9 persones som.
12: 9 persones? Hi haurà més persones de la teva família que
0: tonyines.
12: Hosti, tu.
0: Planasso.
12: La Veronal té...
3: La mort de la primavera, la podreu veure pròximament a l'Artesà del Prat, al Teatre Auditori Sant Cugat, Emma Vilarassau, o si voleu, a Bilbao, a la Riaga, al Teatre de Línia de Nàpols, a València...
0: Bon estiu a tothom!
14: Però també hi ha un altre col·lectiu que sempre està sota altes temperatures.
15: Perquè tu estàs tranquil·lament dinant o sopant el que sigui amb l'aire condicionat i ells estan a la cuina fregint-se.
14: Home!
15: Estem parlant d'espais que tenen risc d'estrès tèrmic amb temperatures que no haurien de superar els 25 graus, perquè si no hi és un problema, però en realitat, ara ho escoltareu, algunes poden fregar els 40 graus.
14: Jesús, Maria!
15: Dins d'una cuina, eh? Avui hem sabut, per exemple, que els treballadors dels Obradors 365, suposo que teniu present aquest tipus de...
16: Sí, també compro jo, sí. Uno, per un euro te donen 4 o 5 croissants, una bossa plena, que m'encanta, eh?
14: Sí, jo he arribat a anar a comprar croissants petits, aquí al 365, i he anat amb un remolc i amb una pala de la de sucre que et regalen.
15: Són generosos, eh?
16: I a més, jo tinc una aplicació que se diu Too Good To Go, que és quan a l'última hora...
14: No, realment, és molt il·lusionant.
16: A l'última hora del dia, si estàs apuntat per l'aplicació...
14: I li donen un sac.
16: Por 2 euros te donen hasta la cambra frigorífica.
15: Fixa't com estan les coses, que els obradors treballadors dels Obradors 365 han denunciat l'empresa per l'estrès tèrmic que pateixen en una quarantena de locals amb temperatures que han arribat als 42 graus.
14: I què, els hi faran cas o deixaran que es fonguin davant el forn?
15: L'empresa ha explicat al 3CAT que són situacions puntuals i que ja s'està resolent.
14: Que no acabi algun treballador en forma de croissant.
15: Però l'incompliment de mesures contra l'estrès tèrmic pot comportar multes que freguen el milió d'euros perquè són un risc contra la salut dels treballadors.
14: El 365, això no és res.
15: Bueno, avui hem volgut saber com es passa l'onada de calor en una cuina. Nosaltres ja ho sabem, ho hem explicat del dret i del revés, ara el Martí ens explicava de quin mal hem de morir, però les cuines com ho porten? Atenció, el primer testimoni Pino Prestanizzi.
14: Ui.
15: Prestanizzi. Ui. Pino Prestanizzi.
16: El pizzero, sí.
15: I pizzer i propietari de la Bricciola de Sants.
14: Col·laborador, perdona, de puntual dels Taloners. Sí. Col·laborador, sí, puntual dels Taloners.
15: En aquesta trucada que
14: és aquest document, entre d'altres, sí, posa l'habitual salutació que poses.
16: Bafanculo.
17: Bafanculo, sí, Marc.
14: Aquest, que t'ho va dedicar tu.
17: Bafanculo, Marc.
15: Doncs fixeu-vos com estan les coses. Recordeu, pizzer, forns, sí, tot això. Sí. Que he decidit deixar la trucada sencera, perquè realment jo crec que està fregant l'aviso de socorro, perquè està a les últimes. Sucarrimat, mai més ben dit. Pino.
18: Hola, Marc, com va tot?
15: Jo bé, i tu?
18: Jo malament, tio, aquí. Què te vull explicar, tio?
15: Hòstia, et sento perjudicat, eh?
18: Sí, sí, molt, tio.
15: A quina temperatura esteu?
18: Aquí passa el 40, 45, depèn. Més faena, més calor. Perquè, claro, obre tan calor, no? El fuego encendido. Quan fa calor...
15: Està a les últimes, ho veieu,
18: sí, senyor, és que costa una mica. Mira, l'altre dia el cuiner s'ha desmallat el calor. S'ha desmallat el terra, tio. Hem tirat un cubo d'aigua freda.
15: Com a l'oest, eh?
18: Està 5 minuts, 10 minuts. Hem donat una mica d'aigua, una Coca-Cola per l'açúcar, està levantat, però... És que, clar, a part que ja no eres joven, l'edat també influïa, ja, m'entiendes? Quan era joven, aguantaves tot, tio, ara... Jo tinc 63 anys, tio, és que costa una mica...
15: Com tu fas? Quin és el truc? O sigui, vas fent descansos o com, no sé...
18: És que no em puc fer descanso. Quan arriba la gent, clar, quan ve al ristorant la gent, tiene hambre, quiere comer, rápido. Poi tenem el patio, vamos lì, no lavamo la cara, con agua fredda, e vas... sí, tienes que fer així, tío, se no te mueres, tío. No podem fer res, tío.
15: Sí, noi, Déu.
18: Però cada any... A ver, Marc, cada any fa calor, eh?
15: Sí.
18: Però... cada any anem pitjor.
15: I quan arribes a casa, com estàs?
18: Quan arribo a casa, m'agafo, me fico nella duccia, m'agafo una cadira de plastico, m'assiento lì nella duccia con l'acqua fredda e intento fumare un cigarro, però me cago con l'acqua si appaga.
14: Està realment el Pino Prestanizzi està fos.
15: Està a les últimes.
14: Com el formatge d'una pizza.
15: A més, és que me l'he imaginat, pobre, arribant a casa tota la calorada, fumant sota la dutxa i ni el cigarrat.
14: Ha obert un meló, però, que hauríem d'investigar, perquè diu que un company seu fent una pizza va caure desmaiat, sí, i el que li va donar, perquè ell va considerar que li havia baixat el sucre, és una Coca-Cola.
15: Primer una gallera d'aigua.
14: Una gallera d'aigua freda per espavilar-lo, i després una Coca-Cola. No sé jo si és el millor quan tens una insolació o un cop de calor o una Coca-Cola.
15: Però ja preguntarem, com que
14: estan
15: especials d'aquests, sí, de la calor.
0: És que són... està tot el dia davant del forn.
15: Tot el dia. Home, clar, i en aquell moment 42 graus.
0: I usant i traient vis.
14: Imagina't, ha de ser horrorós, eh? Imagina't, ha de ser horrorós.
15: Sí, ho ha dit.
14: Però imagineu-vos-ho, eh?
0: Davant
14: del forn. Està, darrerament, li vaig dir una cosa. Aquest final de temporada està enganxós com el terra de Barcelona.
15: Ho acabem d'explicar, ho ha sentit de la seva pròpia.
14: Imagina't el que vulguis trobar.
15: Bueno, aquest és el Pino, ho està passant francament malament.
14: Per tant, un aplaudiment a tots els que estan davant una forn.
15: Pitzeros, per favor, molts ànims. La Bricciola de Sants. I atenció al segon testimoni, Francesc Fortí, cuiner i propietari del Racó d'en Vino a Argentona, amb molta experiència a diverses cuines.
14: Home, per favor, una trajectòria immaculada en el seu dia, amb dues estrelles Michelin, que al final, quan els hi van retirar una, van decidir que la que els hi quedava se la podien fotre
15: pel cul.
14: Sí, exacte. Sí, bueno, ho vareu dir.
15: Sí.
14: Vareu així, ho vareu dir directe. Exacte, vareu ser allò, ho vareu tenir claríssim.
19: És això.
14: I avui hem parlat de, clar, un home que ha estat, a més, no només ha estat al seu restaurant, sinó que ha estat a tants...
19: Mira, escolto l'estrella.
20: I llavors no sé què va passar, que ens van treure una. I el Francesc diu, sabeu què? Diu, l'altre que hi ha, ja us la podeu fotre pel cul.
14: Vinga.
20: Així mateix.
14: Pues, doncs això és el que va passar.
15: Això és el que va passar.
14: Clar, aquí el Francesc Fortí ha viscut a cuines de diferents restaurants.
15: Per això l'he volgut trucar, perquè...
14: I totes amb foc, vull dir, amb fogons amb foc. Sí, sí,
15: sí. Fixeu-vos...
0: Marc, perdona, què? Que és que hi ha una cosa superimportant, sí. Que és que hi ha el Manel Sales, que avui ha dinat al Racó de...
14: Home!
15: Per tant, sí. I què?
0: Ens pot una experiència si única.
15: Sí, clar, pobre.
0: Hem menjat el menú degustació fantàstic.
15: Sí.
0: I
15: home,
0: sé que avui parleu amb ell i que, bueno, sí, salutacions.
15: Home, bravo! Porta Pino.
14: No, Pino, no, que ha anat el...
0: Vino.
14: Pino. Portes dos auriculars i no...
15: Bueno, sí, però que estàvem Pino, parlant del Pino, dic no, encara...
14: No, Pino.
17: Pino. A fan culo,
14: Marc. Després dius de mi, però en tens aquí un...
0: És la calor, és la calor.
14: Si està fins ara, imagini's quan tinc la seva edat.
15: No, a veure com estaré el dia 17 de juliol. No sé ni... La qüestió és, del Pino anem al Fortí, propietari del Racó d'en Vino Argentona, que, com dèiem, ha passat per moltes cuines, i la salutació, jo crec que també és d'home cremat, com el Pino, és així. Senyor Fortí.
19: Hola, què tal?
15: Què tal, com estem?
19: Mort de fred, sí.
15: Que, quina temperatura teniu per aquí?
19: Em sembla que estem a 35 o 36.
15: Mora meva, no, estem igual, eh?
19: Sí. Ens han de matar d'una manera o altra, doncs, mira, serà així. Quedarem tots cuits.
14: No, mira, acabo de donar... Una vegada més, ja només amb el que acabem d'escoltar, ja em trec el barret davant,
15: sí,
14: una vegada més, al Francesc Fortí. Sí. Perquè és que té tota la
15: té
14: raó.
15: Tota la raó. Això és el, són els governs?
14: Pots tornar-ho a posar?
15: Oi, tant, per favor, calleu. Mora meva, no, estem igual, eh?
19: Sí. Ens han de matar d'una manera o altra, doncs, mira, serà així. Quedarem tots cuits.
14: Tots cuits. Tots cuits. És que estic totalment d'acord amb ella.
15: Completament. Posats a morir d'una manera o altra... Doncs...
14: Perquè tots no hi cabem, i arriba un moment que l'espècie humana ha de desaparèixer.
15: Falta espai, falta espai.
14: Morirem com les granotes.
15: Tots aquests que es reuneixen, sí. Ja pensen les maneres de matar tant gent.
14: El Club Bilderberg.
15: Home. Bueno, com deies tu, ha passat per tantes cuines que les ha vist de tots colors. Ara, diguem-ne que està en una cuina, podríem dir, confortable, però és que ve del Vietnam de les cuines.
14: Home...
19: Jo, quan vaig anar a prendre, era a l'Hotel Colón de Barcelona.
15: Sí.
19: I l'Hotel Colón de Barcelona, la cuina, era el sòtano i de carbó.
15: Hosti.
19: Val? Doncs ja està tot dit, eh?
15: Però de quina temperatura estem parlant? Què devia haver-hi allà?
19: No ho sé, no ho sé, perquè a Barcelona era sempre l'aixafogó que fa. I, a més, això, doncs, era un infern, allò. Era un infern, aquella cuina. Mentre jo hi era, un parell de cuiners es va morir.
14: Jesús. Jesús. Hòstia. Mentre ell hi va ser, dos cuin.
15: En el primer terra, cas, hem escoltat...
14: A mi no em fa cap gràcia, eh?
15: A mi tampoc. Qui ha rigut, jo?
14: Si se li està escapant el riure. És que ha sigut tristíssim.
19: A més, això, doncs, era un infern, allò. Era un infern, aquella cuina. Mentre jo hi era, un parell de cuiners es va morir.
14: Ara què li passa, que no parla? No té esma de comentar res.
15: He agafat un cop de calor.
14: Estic tan colpit...
15: Sí.
14: No, ja se'l veu colpit.
15: Vale. Hem passat
0: no he dit de què es van morir, tampoc.
15: De la calor i de la calor.
14: Què penses que van morir? Home, cirrosis. Van morir de cirrosis. És que també tu...
15: Clar.
14: Ets uns acudits. Si t'ho explica per això... Torna-ho a posar, perquè li quedi clar la Lluçà. Perquè és el que no...
19: Jo vaig anar a prendre era a l'Hotel Colón de Barcelona.
15: Sí.
19: I l'Hotel Colón de Barcelona, la cuina, era el sòtano i de carbó.
14: Ah, és que clar.
15: Hosti, imagina't.
19: Val, doncs ja està tot dit.
14: Ja està tot dit.
15: Però de quina temperatura estem parlant? Què devia haver-hi allà?
19: No ho sé, perquè a Barcelona era sempre l'aixafogó que fa. I a més, això, doncs, era un infern, allò. Era un infern, aquella cuina. Mentre jo hi era, un parell de cuiners es va morir.
15: Hem passat d'un desmaiat...
14: D'allò, un patinet que passava, no el van acompanyar.
0: Ja, però home, vol dir que de la calor, en sèrio.
15: Home, clar, sí, home.
14: No, serà de... Què et diré jo? D'una aranya que va baixar del sostre i...
15: És molt gros, per dir que, clar, el que ens ha explicat el Pino en aquest cas es queda en res, perquè va ser un desmai i una Coca-Cola. Aquí estem parlant de dues víctimes mortals. Però, escolta'm, és... Bueno, per això l'estem trucant, perquè d'alguna manera ens expliqui com es vivien a les cuines aquí a Barcelona.
14: És així.
15: I ara les cuines d'estiu, com les tenim? A veure, la diferència amb la cuina d'ara, com s'ho fan a casa seva?
19: No, ara la cuina d'ara és que tu engegues els focs, tot el que sigui, però quan plegues, ho tanques tot. I es refreda. En canvi, abans, la cuina de carbó havia de mantenir sempre calenta.
15: Esclar. Però, per exemple,
19: bon, la diferència, vull dir.
15: Van amb un vestuari diferent ara a l'estiu, per exemple, per evitar... No,
19: no, no, no, no, no, no. El problema d'ara és que, per exemple, ara ha, a la cuina d'estiu hi ha molts plats freds. Llavors això s'ha de fer dintre la càmera. Llavors estàs suat de la cuina i et posa dintre la càmera. Però t'has d'abrigar, eh? Perquè si no, llavors els encostipats és una rere l'altra, m'entén?
15: També té les seves pegues, perquè clar, has d'anar del fred al calor, de calor fred, i llavors t'agafen refredats.
0: I amb jaqueta, t'has de posar la jaqueta.
15: Amunt i avall, i canviant de vestuari. Home, no, per això estem fent aquest homenatge a la gent que està a les cuines aquests dies. I els plats, l'hora de cuinar els plats d'aquestes cuines calentes, també té la seva importància.
19: Doncs ara hi ha, bueno, hi ha dues o tres crees, sopes fredes, una sopa de carbassó i tomàquet amb ametlles tendres, llavors una sopa de cloixes i llagostins freda, i llavors, bueno, feia gaspatxo, però el gaspatxo l'he substituït per aquesta sopa que li he dit primer, de carbassó, perquè el gaspatxo, com que porta cogombre, repeteix. M'entén?
15: Bueno, i el salmorejo?
19: Sí, bueno, sí, també. Però jo no faig de salmorejo, jo no.
15: No en fa?
19: Salmorejo. Això que ho fa, jo faig el que no fa ningú. Això de fer el que fa tothom, sempre som a temps.
0: Mira, pues sí.
14: Doble aplaudiment. Bravo. Francesc Fortí, perquè és veritat, vas al seu restaurant, que jo el recomano.
12: Tu hi has anat.
14: Home, jo hi he anat. No sé què hi espereu, anar-hi. I
12: és que ja ho hem dit, un programa cuina especial des d'allà.
14: No, és que... Bé, mira, jo, això que ara la temporada que ve, si hi som...
12: Sí, no se sap mai.
4: Què vols dir?
14: Perquè, bueno, ojo! No sé per què. M'ha entrat aquí...
0: No sap mai.
14: Estem en tierras movedizas. Bueno. Però vull dir, si la temporada vinent hi som, si jo vol hi som...
4: Sí,
14: per favor. Jo per crec favor que hem d'anar a fer un programa. I atenció, perquè és el que deia. Ell fa un menú que no el fa ningú.
4: Exacte.
14: Els plats que ell

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Perquè hi ha molta presentació,
2: sí.
1: Hi ha molta gelatina, m'entens?
2: Sí.
1: I tot això s'ha de fer dintre la càmera.
2: I ara els cuiners no volen... I porta massa feina i els cuiners no volen fer.
1: Bueno, i o no en saben fer. Perquè és que ara aquests que hi ha ara d'això... d'això res, eh?
2: Aquests que hi ha ara, aquestes coses que fa ell... Ves-los a buscar, eh? No ho toquen, això, eh? No ho toquen. I a més, com que ell està sol a la cuina, vol gaudir d'aquesta soledat. Bueno, ara, a l'estiu, clar, el problema és trobar personal, no? Perquè hi ha molta gent, hi ha molts restaurants i tot això que no troben gent. La gent no vol treballar.
1: Ah, bueno, això és el seu problema. Jo, com que estic sol, això no em porta... Jo a la cuina estic sol.
2: I li molestaria encara, potser, si no? Si hi hagués gent?
1: Sí, i tant. No vull que em facin nosa. Sí. És que a l'hora de començar, tots venen tard. I a l'hora de plegar, tots marxen corrents, eh?
3: Això té raó. Amb això té raó. Passa a la cuina, passa a la ràdio, passa a tot arreu.
4: No, a la ràdio no passa. Aquí, almenys a RAC1, no passa. La gent arriba puntual i la gent... alguns sí que marxen puntual.
5: El Xavier Llanes diu pitjor que els pizzeros han d'estar els dels pollastres a l'as, pobres, que
2: home, també tens raó.
3: És que mira, demà pots fer una nova ronda que pot ser. La segona part pot ser aquest escultor que treballa amb bronze a 1.000 graus. I també pots trucar.
2: Si n'hi ha un que fa bronze i pollastres...
3: Pollastres a l'as.
5: Pollastres a la costa, el cap de setmana.
3: Pollastres i bronze. Perdona, jo recordo un rostisserí que hi ha a Palafrugell, que fan els pollastres amb llenya... Perdó, amb llenya, pollastre de llenya durant voltes...
6: Que són més bons.
3: Que són més bons, que allò és... Allò era... O sigui, ara m'imagino allò, aquestes dates...
2: Dins del local, eh? Dins del local.
3: Dins del local.
2: Jo he vist, hi ha gent que ho fa fora.
3: No, dins. Allò és... Hombre, parlant de xefs, Carlos Arguiñano.
6: Oye, perdonad, pero esto que han explicado estos rodineros es porque no salen en la tele. Claro, porque la solución para no pasar calor es cocinar en un plato de televisión y no dentro de una cocina. Fijaos que cuando yo cocino nunca vas algo sucio, ni sudado.
5: ¿Pero por qué te ríes tanto?
6: Es la alegría de vivir. Mira, yo en el plató nunca salgo sucio, ni sudado.
3: Mai, es verdad, mai te envís
6: suado. Claro,
3: cuinando a la tele.
6: Ya habéis visto que llevo el delantal, no llevo nada debajo y no pasa nada, porque se está a la mar de fresquito con el aire acondicionado. Además, no hace falta ni que se caliente el vitro ni el horro para cocinar, porque son instantáneos.
3: Claro, fas la acción de que vas a cuinar, paras...
6: Chasquido de dedos, ya el pollo crudo y la toma siguiente ya lo tengo la mar de hecho, antes de que pueda contar ni un chistecillo. Mira, ya tengo listo el pollo a la cerveza. Ni me acordaba.
3: Sí, sí.
6: Mira si es fácil cocinar en verano. Ni siquiera he tenido que cortar yo las verduritas.
3: Sí que te mandaría un acudir rápido.
6: Dice que son dos borrachos en el zoo delante de la jaula de los leones y uno de los leones pega ahí un aullido que casi los deja sordos y dice un borracho, yo me voy. Y dice el otro, pues yo me quedo a la película.
2: Siempre fa compañía. Fa companyia.
5: Marc, una altra proposta de l'Helena Gibernau, tinc perquè t'ho apuntis per demà, tot això. Diu, i la gent que treballa al camp han de collir a ple sol cada dia.
3: Home, i tant. Molt bé, mira, demà és una altra...
2: Bueno, avui hem començat amb restaurants, demà fem un especial gent calenta.
3: Forn de pa, t'ho he dit.
2: Gent calenta.
5: Perdona, i els treballadors d'aquí baix, que quan vens cap aquí, els que estan treballant a les obres d'aquí, que fa 300 anys que treballen, també estan treballant a ple sol.
3: Jo pensava que segons quina temperatura les obres s'aturaven.
2: Això és el que tenim entès.
3: Això està estipulat.
6: Que els que cullen fruita, segons sacs de Lleida.
2: En teoria han d'anar cap a casa.
6: Exacte, a forn de pa.
2: Sí, apuntat.
6: I un altre ofici.
2: No, sí, feu vosaltres demà, això, que cadascú té una proposta.
6: Aquells que bufen, que fan vidre.
3: Vidre,
2: apunto.
3: Però aquests costa de trobar, els que bufen vidre.
6: En conec un que en fa.
3: Abans hi havia un
6: artes... En conec un que en fa.
3: Bueno, doncs deu ser l'últim.
2: Vostè mateix el coneix?
6: Sí, home, és molt bona persona.

0: L'últim, bueno, per l'edat ja és coetani, perquè això...
1: No, és molt jove, aquest noi.
2: Sí,
1: doncs... Van aprendre Alemanya.
2: Ah, sí?
0: Ah, Alemanya, clar.
1: Sí,
0: perquè aquí hi havia un... Com es diu això? Un
1: vidrer. Un bufador, vidrer.
0: No. No, un taller, sí. un taller al poble espanyol. Però crec que
1: van
0: ja
1: tancar.
0: No
1: ho
0: sé.
3: Que sí, que van tancar.
0: Fa molts anys que no hi vaig al poble espanyol.
2: No millor, sé ni... mira, per una cosa que estic d'acord amb tu que no vagis.
0: Bueno,
4: la Cristina diu que fins l'any passat treballava en una rostisseria ella i quan entrava la gent li deia, oh, quina calor, que tal, que no sé què. Diu, en canvi jo quan sortia al carrer deia, oh, quina fresqueta. Imagina't com estava la cosa. I una altra persona, la Filo, diu, veniu al mercat de Roses, que flipareu, diu, perquè estem allà dins, tancats, sense cap mena d'aire condicionat, ni renovadors d'aire. Dic que val la pena.
0: Dic que me'n queda un, que és l'Ada Parellada, que m'ha fet il·lusió trucar la propietària santoniana.
2: Jo soc independentista i això també està molt bé.
0: Bueno, ella està contenta, per dir-ho així, perquè està veient la llum al final del túnel, perquè a l'agost agafa vacances. I vulguis que no, diu, bueno, doncs em queden 4 dies i amb això aguanto. Ara, viu en una sauna.
5: Tu tanca't a la cuina de casa teva, que segurament serà petita també, encén el forn i queda't allà. Doncs evidentment, al final és una sauneta. És una sauna, però, una sauna que cobres. O sigui, no pagues, cobres. O sigui que també hi ha avantatges.
0: Bueno, està bé.
1: És la manera de mirar-s'ho. És la manera de mirar-s'ho.
0: Sí, ja estàs allà, ho passes malament, però et paguen per estar allà. Això sí, tenen un aire condicionat, però no serveix de res. Però...
3: No xupa, l'aire condicionat no xupa.
0: Es veu que l'han comparat poc potent, però fa una funció, també.
5: T'haig de confessar per això que fa potser 5 o 6 anys que hem instal·lat un petit aire condicionat, un aire condicionat a la cuina, Que abans estàvem sense aire condicionat, sí. Però va haver-hi un any que també va fer una calorada impressionant, potser fa 6 o 7 anys, no ho sé, no ho recordo exactament, però que va ser molt intens, i llavors vam dir, o posem un aire condicionat, o caurem, saps com els pobres que estan allà davant del Buckingham Palace i els hi cau aquells pobres soldats dels canvis de guàrdies que van caient. Caurem com
0: si cauen rebatuts per terra. Sí,
5: clar. I era una qüestió bastant urgent i vam instal·lar un aire condicionat, però la pura veritat és que l'aire condicionat aquest és bastant petit i però saps que també ens funciona una mica com un placebo, quan tu veus que hem posat l'aire condicionat psicològicament, doncs sembla que ja comença a actuar regula la temperatura.
0: O sigui, el podíeu tenir tancat, no? Fins i tot, però només amb la il·lusió de saber que hi és.
5: Potser sí, perquè el pobre no pot amb tota aquesta intensitat calorífica, saps?
0: Estan fresquets, estalvien
3: sí,
0: i és el poder de la imaginació de, mira, tenim l'aire i estem bé, estem a la mar de bé.
4: Mira, jo tinc un amic que és cuiner i porta uns cascos, com uns cascos com aquests nostres, posats aquí, diguéssim, al cor. I li fa aire.
0: És com un ventilador, això.
4: I se li dona com un ventilador. Ell diu que mira que més o menys està bé.
0: Invent dels xinos,
4: que li envia
0: també.
4: Com aire al coll i a la cara.
0: Hi ha aquells ventiladors de mà, aquells de xinos i tal, i aquests del coll també.
3: Va molt bé.
0: Bueno, i una altra cosa us explicaré que m'ha deixat esgarrifat. El vestuari. No només la calor del forn i el menjar.
3: Ah, no, clar, has d'anar protegit pel foc.
0: Aquest és el tema.
5: A cuina no podem canviar el vestuari perquè hem d'anar protegits. I una manera d'anar protegits és portant màniga llarga.
3: Esclar.
0: No pot ser màniga llarga.
3: Clar.
5: Màniga llarga, o sigui, sí. Ja no et dic anar amb banyador, com tu proposes.
0: Sí, home.
5: Que seria... Llavors tothom voldria anar a la cuina perquè tenim uns cossos esculturals. Sinó que és que hem d'anar amb màniga llarga perquè les esquitxades, saps? Pots esquitxar molt i roent. I per tant anem amb màniga llarga. Hem d'anar amb pantaló llarg, per descomptat, i també per higiene. Espera. Evidentment, amb un davantal, per descomptat, i amb sabata reforçada, també sabata tancada. Res d'això que tu vas amb xancletes, coser i amb crocs. Nosaltres hem d'anar amb sabata tancada i reforçada, de punta reforçada. O sigui que, de debò, que jo no sé com no ens donen la medalla a tot l'ofici, la medalla de la Legió d'Honor, saps? Perquè és que som legionaris, o sigui, podem anar a la guerra, perquè estem preparats per les situacions extremes.
0: Sí, legionaris de la cuina, bravo! L'exèrcit català a les cuines.
3: No es converteixi en legionarios de Cristo.
0: No, és una altra cosa.
3: La veritat, crec que... Bueno, ens quedem amb el document més impactant d'aquesta tarda, que és aquest.
6: Jo, quan vaig anar a prendre, era a l'Hotel Colón de Barcelona.
0: Sí.
6: i l'hotel Colón de Barcelona, la cuina era el sòtano i de carbó.
0: Hosti.
6: Val? Doncs ja està tot dit, eh?
0: Però de quina temperatura estem parlant? Què devia haver-hi allà?
6: No ho sé, no ho sé, perquè a Barcelona entra sempre l'aixafogó que fa. I a més, això, doncs, ben, era un infern allò. Era un infern aquella cuina. Mentre jo hi era, un parell de cuiners es va morir.
3: Bueno, jo crec que...
0: està tot dit.
3: Està tot dit. Tanquem el capítol del món del chef. Gràcies, gràcies, Carlos Arguiñano.
0: Gràcies.
3: Un minut, arribarem a un quart de sis de la tarda. Si hi ha un conflicte que certament li hem perdut el fil, és aquest conflicte bèl·lic, aquesta guerra entre els Estats Units, Israel i l'Iran. Estats Units ha complert la seva amenaça, l'amenaça de Donald Trump, amb bombardejos contundents contra l'Iran aquesta mateixa matinada. L'exèrcit nord-americà ha atacat 90 objectius per debilitar la capacitat iraniana per atacar vaixells mercants a l'estret d'Hormuz. La Guàrdia Revolucionària ha respost contra dues bases nord-americanes a Kuwait i dues més a Bahrein. Teheran assegura que l'onada de bombardejos nord-americans han afectat infraestructures civils com ponts, aeroports, ports i que han deixat uns 14 morts i un centenar de ferits. Parlem de què és el que està passant en aquest conflicte, perquè quan creiem, i és més, Donald Trump no havia mostrat cap interès en reprendre el conflicte bèl·lic, de cop i volta, el dibuix ha canviat, tot i que Donald Trump canvia pràcticament a cada hora. Ho podem veure o queda reflectit amb el que va dir d'Espanya i el seu paper amb l'OTAN i el que ha dit aquesta mateixa matinada a l'avió, on tot eren flors i violes. Bé, per començar, saludem a aquesta hora el professor honorari de Relacions Internacionals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que és en Rafael Grassa. Professor Grassa, bona tarda.
7: Hola, bona tarda, Toni. Què tal, com anem?
3: Molt bé, i gràcies per acompanyar-nos. D'aquí uns moments també parlarem amb la Catalina Gómez des de Teheran per veure com què és el que s'està vivint en aquest cas a aquest país, a la capital i al país, a Iran, i també amb Gustavo Alegret. Però abans de tot, preguntar-li al Rafael Grassa, bueno, aquesta escalada de bombardejos que hem viscut, la pregunta és si això és un nou posicionament dels Estats Units pel que fa a la negociació d'una futura pau.
7: A veure, recordem, estem en un memoràndum d'enteniment, no hi ha un acord de pau, el més important és un alto el foc i una sèrie de requisits per discutir fins al 17 d'agost, que és quan acaben els 60 dies de l'alto el foc previstos en aquest memoràndum, l'acord final on han d'entrar els temes de què fer amb els aliats, què fer amb la proliferació nuclear, per tant, amb l'urani enriquit i tot aquest tipus de qüestions. Mentrestant, hi han punts que no havien estat prou clars. El propi Trump ja havia dit coses diferents a les que deia l'escrit, el que estava escrit, que ja era prou ambigu, però Trump ja havia dit coses diferents, com la renúncia total a les armes nuclears, que sempre ha estat, està des del memoràndum firmat en el 2015 per Obama, i, per tant, jo això ho interpreto com un exercici de força de posició perquè les discussions entre les dues parts tècniques per signar el que sí que seria l'acord i que té com a termini, si no es prorroga, fins al 17 d'agost, no estan funcionant suficientment i les dues parts fan atacs. Els atacs nord-americans han estat una mica més potents i cap a coses més complicades com sistemes contramíssils iranians, però la resposta iraniana d'avui ha estat, malgrat anar contra Qatar, Bahrain, és a dir, zones on hi ha interessos nord-americans, prou continguda. Per tant, és un joc del el gat i la rata en aquest sentit entre les dues parts, però ara no crec que estigui en perill això i les expressions irades com són uns canalles, no vull saber res més d'ells, amb ells no faré tractes, cal tenir-los en compte amb la verborrea impossible de frenar de Trump, que si no està davant d'un micròfon dient coses es pensa que no viu i que no respira.
3: Trump ha qualificat el règim dels ayatolars d'escòria i mala gent. Per tant, això és retòrica, podríem dir, habitual de Donald Trump? entra dins ja de la cançó habitual, com hem viscut
7: això
3: en aquesta cimera d'encara?
7: De la cançó habitual del que ell creu, recordem que és una persona amb idees molt simples, molt preconcebudes, amb certes coses, que sempre vol fer elements transaccionals. Recordeu, ell no parla mai de negociació, ell parla de deal, de tracte, de fer acords on hi ha transacció immediata. Tu em dones, jo et dono, i els dos guanyem immediatament. També hem vist les, com vosaltres mateixos acabeu de dir, hem vist les insults, diguem-ne, els temes respecte a Espanya, per dir que després acaba d'haver-hi un acord. A la reunió d'encara no va haver-hi cap acord concret. El que va haver-hi és acords per compra de material, una part del material del qual, del que han decidit els europeus comprar, i també l'estat espanyol, segurament es comprarà a Estats Units, perquè és el que més capacitats pot oferir. Però Espanya no ha pagat res diferent en aquesta reunió, etc. Per tant, forma part d'aquesta enorme facilitat de parlar i de la incapacitat del seu equip de que ningú li digui freni, digui una altra cosa. Recordem que això amb les xarxes socials està passant amb altra gent. En una situació difícil tenim el Gustavo Petro, que és el president sortint i que haurà d'entregar a la presidència de Colòmbia al líder d'extrema dreta, un advocat de l'Espiella, el 7 d'agost, també és una persona que no pot parar quieta. En aquest cas no són declaracions, sinó que són twitters, missatges escrits. Però Trump té aquesta qüestió. Per tant, jo no li donaria més importància del compte. Continua havent-hi negociacions. Pakistan, Aràbia Saudí, continuen entesos en aquest sentit. I recordem-ho, tot i que no està plenament pacificat, Israel està molt més tranquil l'última setmana al Líban del que estava abans de firmar aquest memoràndum d'enteniment el 17 de juny, que diu que han de cessar totalment els atacs d'Israel al Líban.
3: Amb el permís del senyor Grassa, el que farem ara és saludar a la corresponsal de La Vanguardia i de RAC1 a l'Iran, que és la Catalina Gómez. Catalina, bona tarda.
8: Buenas tardes.
3: Buenas tardes. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo se han vivido en Teherán los bombardeos de esta madrugada? ¿Si se han dejado notar o han sido en lugares y en posiciones que no afectan a la capital?
8: Bueno, no lo han sido. Yo tengo que contarles, no estoy en Teherán, estoy en Mashhad, que es la segunda ciudad de Irán, donde en este momento se está enterrando a Ali Khamenei, el líder supremo de la revolución. Aquí es donde acaban estos funerales. Llegué durante la noche y realmente en el interior de Irán no se han sentido esos ataques, a no ser de que sea en la provincia de Golestán. Esto queda un poco, pongamos el mar Caspio, hacia el este, el suroeste del mar Caspio, en esta provincia de Golestán. Ahí atacaron una red ferroviaria que va camino hacia Rusia y también China en un mensaje para atacar las vías logísticas de Irán. Sin embargo, pues si bien hay mucha incertidumbre, y hay muchas preguntas sobre cómo puede avanzar este nuevo cruce de fuego, no se siente mucho al interior del país, más que en el Golfo Pérsico, donde sí es bastante duro.
3: ¿Cómo está el país a día de hoy? ¿Ha habido una tregua? ¿El país está como que ahora entraremos en las exequias de la Ayatollah Khamenei? A día de hoy, si tuvieras que hacer un diagnóstico de cómo está el país, en qué posición está, ¿podríamos decir que el régimen se ha reforzado después de la guerra que en este caso inició tanto Estados Unidos como Israel?
8: Sin duda ha salido reforzado a nivel pues internacional, a nivel interno, en un sector de la población que lo apoya, que es... por lo que hemos visto siempre en elecciones presidenciales, no son la mayoría del país, pero sí es un sector muy, muy, muy importante. Sigue siendo muy grande. Este es un país de 90 millones de habitantes y muy leal y muy fiel. Incluso hemos visto que mucha gente que se había ido como distanciando de la República Islámica durante estos años con estos ataques y con esta agresión de Estados Unidos ha vuelto realmente a unirse y a estar en las calles. Y es interesante vernos cómo se apoyan ya no en un elemento ideológico del Islam, sino en un elemento más ideológico del nacionalismo, de la defensa de Irán, de la supervivencia. Entonces ahí también muchos de ellos empiezan a ver cómo el líder supremo, ellos lo veían como un líder protector que supo defender a Irán durante estos años. Entonces, en ese sentido sale fortalecido, y también a nivel internacional. Lo que pasa es que tiene una cantidad de retos a nivel interno, económicos, de cohesión, de unidad política, de ver qué va a pasar con Mujtaba Jamenei, que no aparece, cómo van a lograr mantener esta pasión que vemos en las calles en este momento. Así que, pues, esto será muy interesante analizar en los próximos meses.
3: ¿Dónde ha quedado esa revuelta que vimos a través de la red social de muchísimas personas, tanto mujeres como hombres, que querían un cambio, que querían... ¿Dónde ha quedado todo esto?
8: Esa revuelta existe y esa población existe, y esa población en teoría y en números, por lo que vemos y por lo que cuento, pueden ser la gran mayoría del país. Lo que pasa es que hoy en día es una mayoría silenciosa por muchos motivos, por miedo a la represión de la que fueron testigos en enero, donde estos miles de personas fueron asesinadas, quienes están, el poder tiene las armas, tiene toda la capacidad, tiene la justicia de su lado. Entonces, realmente, y tampoco hay una oposición, no hay una alternativa evidente a la República Islámica. Para muchos que creían en Reza Shah Pahlavi en su momento, pues hoy en día toda esa imagen se destruyó. Hay gente que sigue creyendo en él, pero realmente esa ilusión que causó en algún sector de la población, o otras alternativas de oposición, porque él no es la única, no se ven fiables. Entonces, y la gente, mucha de estas personas también, si bien están en contra de la República Islámica, muchos se fueron concientizando de que realmente Trump no buscaba ni ayudarlos a ellos, ni pensaba en el bien de la sociedad iraní, sino que tenía unos intereses particulares, y hoy en día se sienten realmente abandonados. También tienen un gran sentido de amor a su patria, y de que tienen mucho miedo de una división y de una guerra interna. Entonces, así que esta sociedad está en sus casas mirando de reojo estos funerales, sintiéndose sin ilusión, sin esperanzas, muy preocupados porque la situación económica es desastrosa, y bueno, a la espera de lo que vaya a venir en el futuro.
3: Hemos hablado contigo en diferentes ocasiones, esperando saber o conocer o ver a quien es el nuevo líder supremo, que es Mujtaba Jamenei. ¿Ha aparecido ya en público? ¿Se han visto imágenes? ¿Se ha escuchado su voz en algún momento en todo este proceso de las exequias del ayatolá Jamenei?
8: En absoluto, ni siquiera ha salido un comunicado de lo que se lee en la prensa. Obviamente estamos en un momento crítico, con los nuevos ataques y con las declaraciones de Donald Trump de que el cese al fuego, pues obviamente su vida, las amenazas son incluso aún mayores de esto que podía pasar antes. Ya había, pues desde Israel siempre se asegura que es un objetivo. Así que uno, cuando habla con la gente, quienes siguen a la República Islámica, quienes están ahí, uno dice, pero ustedes no necesitan verlo, no necesitan saber que hay realmente un líder. Aquí, para el chiismo existe una figura que es el imam Zaman, que es el doceavo imam que quedó desaparecido, y ellos, de hecho, la figura del velayat al-faqir, la que representa el líder supremo de la revolución, es tener el control religioso y político mientras que aparece el imam Zaman. Entonces ellos han jugado con esa figura del imam desaparecido, del imán que no se le ve la cara, para también justificar que Mujtaba Jamenei no aparece por el momento. Pero bueno, ¿cuánto tiempo puede durar? Hay una posibilidad de que dentro del haram donde se encuentra actualmente, porque ellos están, el haram, el mausoleo del imam Reza es enormemente grande, con unos grandes patios y con unos grandes lugares comunes, pero la parte interior del haram donde se encuentra realmente la tumba del imam Reza, todo ese lugar de oración está cerrado en este momento al público. Aquí no pueden entrar. y de pronto dicen quienes conocen que podría haber la posibilidad de que eventualmente aparezca una foto desde ahí de Mustafa encerrado con su padre, pero bueno, son todas especulaciones de esto. Otra gente dice que él no sabrá, no saldrá hasta que no se acabe la guerra, pero la pregunta es ¿cuándo se va a acabar la guerra? Porque ahora ya no hay ni posibilidades de un acuerdo mayor si este memorando de entendimiento está básicamente destruido.
3: Déjame hacerte una última pregunta. ¿Quién realmente negocia con Estados Unidos? ¿Quién está negociando con Estados Unidos? ¿Quién manda actualmente en Irán?
8: Bueno, son muchos aspectos de quién manda. El país está en control de la Guardia Revolucionaria. Es claro que la defensa y en un momento de crisis, en este momento la Guardia Revolucionaria tiene extremado poder. Pero ¿quién es realmente el que manda dentro de la Guardia Revolucionaria? Porque tenemos al comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Bahiri, que ha aparecido eventualmente durante estos días, pero quienes conocen saben que eso es simplemente una figura pública, pero debajo de la rueda de la Guardia Revolucionaria hay mucha gente que nosotros no conocemos que realmente también tienen poder. Ellos también hacen parte del Consejo Superior de Seguridad Nacional, donde se toman en conjunto todas las medidas de lo que se puede negociar, de lo que se puede ceder Irán, y ellos le llevan esas propuestas en teoría al líder supremo de la revolución, y él es el que les consulta si deben hacerlo o no, o en este caso cuando negociaron el memorando de entendimiento dice que él les dijo que votaran y que lo que ellos decidieran y él les dio el lineamiento y solamente una persona votó en contra. Entonces realmente es muy difícil, pero sí hay unas decisiones que se toman en conjunto dentro de Irán, siempre con unos lineamientos obviamente impuestos por la seguridad nacional de la Guardia Revolucionaria y también de lo que pueda decir el líder supremo, que además es muy vago, siempre es muy confuso, como lo hacía su padre. Es muy difícil realmente identificar si quiere un acuerdo, no quiere un acuerdo, quiere negociar con Estados Unidos, no quiere, siempre deja esa ambivalencia para no tomar una decisión y que luego lo acusen a él de haber tomado la decisión incorrecta, porque la mayoría de la gente que está en la calle y que apoya a la República Islámica y que ha estado en la calle desde el 28 de febrero, esa gente no quiere negociar con Estados Unidos, porque el eslogan que hemos oído con insistencia es revancha y muerte a Trump. Ellos no quieren negociar en un momento, ellos quieren que las tropas norteamericanas, como lo han dicho desde siempre, se retiren de esta región.
3: Catalina Gómez, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos toda esta información a esta hora de la tarde. Un saludo.
8: A ustedes.
3: Gracias,
8: adiós.
3: Buenas tardes. És la corresponsal de La Vanguardia i RAC1. I parlant de corresponsals, viatgem ara fins a Washington, on hi tenim el periodista internacional i analista polític Gustavo Alegret. Gustavo, bona tarda.
9: Hola, Toni, molt bona tarda.
3: Anem a l'altre epicentre d'aquesta represa de les accions bèl·liques. La pregunta és com s'ha rebut als Estats Units aquest trencament de l'alto al foc, aquest anèssim gir de posició de Donald Trump, i quina lectura se'n fa, si és el que deia que ara reprendrem la conversa amb el professor Grassa, si és forma part de la negociació, o quina lectura se'n fa?
9: Mira, doncs anem una mica amb els ulls clucs, perquè cada pas el marca el president Trump amb els seus anuncis, no? El que està dient la premsa nord-americana és que això era el final d'una treva anunciada, hi ha una certa preocupació en l'anàlisi que fan els principals mitjans de comunicació aquí sobre una possible escalada, i sobretot la preocupació es fonamenta en l'impacte econòmic en tres grans àrees: el petroli, si puja el barril de petroli, el transport marítim, particularment amb l'estret d'Hormuz, que és una via fonamental, i la inflació que es pot derivar d'aquestes dues coses, que pot tenir un impacte també en el preu de la cistella de la compra i dels carburants. Des del punt de vista polític, els republicans, l'Iran és el responsable del que això està passant, nosaltres donem suport al president Donald Trump i no hi ha massa fissures. I els demòcrates veuen i diuen és que estan preocupats perquè això pugui derivar en una guerra més àmplia, que estan qüestionant que s'estigui esgotant o que no hi hagi una via diplomàtica, i sobretot recorden el cost humà i econòmic d'altres conflictes a l'Orient Mitjà. La societat en general, Toni, el que veuen és que Donald Trump es va fotre amb una guerra, amb els peus a la galleda, i no sap com sortir-se'n. La gent, la majoria, desaprova, segons la mitjana d'enquestes que he consultat abans de començar la conversa amb vosaltres, amb un 58,5, uns 6 de cada 10 nord-americans diuen que desaproven la gestió de Donald Trump amb el tema del conflicte amb l'Iran, i només l'aprova un 38%. Volen evitar una nova guerra, volen protegir les tropes, volen estabilitat i determinar si la pressió militar i la diplomàcia és la millor manera d'evitar una escalada, no? Perquè aquí hi ha sempre el record de les guerres eternes, que és el que es vol evitar, Toni.
3: Donava la sensació, Gustau, que Donald Trump tenia molta pressa a tancar aquesta guerra perquè té un futur, podríem dir, llunyà, però vull dir, a tocar, que és les eleccions del mig mandat, i li corre pressa tancar aquest capítol, tot i que dona la sensació que no hi ha manera de tancar-lo, no? No sé això, de quina manera pot afectar aquestes eleccions en un futur immediat?
9: Bueno, abans et donava la xifra de com el president està gestionant el tema del conflicte amb l'Iran. En general, com es valora, perquè aquesta és la gran pregunta amb la qual fem les comparatives sobre com ho estan fent els presidents, no? I el que estem veient és que el nivell de desaprovació de la feina que fa el president, de job approval, que diuen en anglès, el nivell de desaprovació és de més del 55%, 56, gairebé 57% dels ciutadans nord-americans desaproven Donald Trump, i només l'aproven 4 de cada 10. Aquesta és una xifra que és molt baixa. El nivell d'aprovació és molt baix. I està entre els més baixos de la primera i de la segona presidència. I va tocar fons en moltes ocasions durant la primera presidència. Però Donald Trump no està aixecant el vol, i sembla que no li importa. Recentment li van preguntar a un periodista, li va dir, escolti'm, no li preocupa la inflació, l'economia? I la seva resposta va sorprendre fins i tot els propis, no? Va dir, no em preocupa la inflació, vull acabar amb el conflicte. Com vulguem dir, no em preocupa que els ciutadans estiguin pagant més cara la benzina, no em preocupa que paguin més cara la cistella de la compra. Clar, aquesta preocupació s'haurà de veure si després es trasllada a les eleccions de mitjà termini amb un o no anar a votar pels republicans o directament votar pels demòcrates. I aquesta és la clau. Donald Trump té un instint que ha demostrat en moltes ocasions que és més fidel al que està passant que no al que diem els periodistes i al que diuen les enquestes de la qual els periodistes ens nodrim. I jo el que detecto és que la base de Trump és molt sòlida. No sé fins a quin punt, perquè hem de recordar que Donald Trump va guanyar les eleccions per un punt i mig. És a dir, va ser la victòria més ajustada de la història contemporània dels Estats Units d'un president respecte de l'altre. I quan mirem els estats clau, que són 7 aproximadament, les distàncies de victòria van ser per la mínima, però el sistema electoral nord-americà li dona als delegats de cada estat a qui treu la meitat més un dels vots. Tant se val si són 100 vots o 150.000. Guanya els delegats qui guanya la meitat més un. Llavors, què està veient Donald Trump per tenir tanta confiança en que aquest és un problema que no li afectarà les eleccions de mitjà termini? Això no ho sé. El que sí sé és que quan ell no li dona importància, alguna cosa, per experiència de no haver-li donat l'atenció que requeria en el passat com a periodista, ara li hem de donar. I jo no les tinc totes de que això li vagi tan malament com alguns mitjans diuen.
3: Una última pregunta, Gustau. Les decisions de Trump i aquest augment multimilionari del seu patrimoni des que està en el seu mandat, té alguna relació, algun vincle? És a dir, fa unes declaracions, es produeix unes baixades a les borses, per exemple, amb del que estem parlant ara, no? La represa de la guerra contra l'Iran, ahir doncs, va pujar el petroli, les borses van baixar. Avui hem entrat en aquest impàs, de cop i volta Trump hem entrat en un impàs i avui les borses s'han calmat, el preu del petroli ha tornat a regular-se. No sé si això té un efecte, i si se'n parla als Estats Units, dels ingressos i dels beneficis que estan generant Trump i els que podríem dir els seus amics.
9: Se'n parla i se'n parla molt sobre la possibilitat, i hi ha molta crítica, sobre els possibles conflictes d'interès. Mira, recentment Donald Trump va anunciar que va guanyar més de 1.000 milions de dòlars només l'any passat amb la gestió de la seva criptomoneda. I clar, es dona la casualitat que aquesta administració està afavorint i liberalitzant l'ús de les criptomonedes. Clar, la seva empresa té una criptomoneda, però ell diu, jo legislo per tots els ciutadans nord-americans i tal com m'he beneficiat jo, se'n beneficien molts. Aquí hi ha un tema, i és que una cosa és la legalitat i l'altra l'ètica. Clar, des del punt de vista legal, no hi ha una aparent, fins ara que se sàpiga, violació de la llei. El que passa és que històricament molts presidents nord-americans han intentat evitar fins i tot aquesta aparença d'un conflicte d'interès, desvinculant-se dels seus negocis i col·locant-los en el que s'anomena un fideïcomís independent. Els crítics de Trump diuen que s'ha apartat d'aquesta pràctica de crear fideïcomisos, que ell continua al capdavant i que s'està enriquint d'una manera exagerada siguent president dels Estats Units. Clar, el que ell diu va a missa, i, per tant, això afecta a tots els seus negocis que té en marxa. Mira, t'explicaré una anècdota per acabar. Ahir un amic em explicava que un company d'aquesta persona, que és un molt bon amic, acaba de sortir a borsa a Nova York. I deia, aquesta persona que ha tret aquesta empresa a borsa, per arribar a aquest punt i trobar inversors i trobar gent que li posi diners per tirar endavant el seu projecte empresarial, s'ha passejat per Mar-a-Lago diverses vegades. I el que veu a Mar-a-Lago és una mena de plutocràcia de gent que transita per allà, que s'asseu amb el fill de Trump, que saluda el que és fill del secretari de Comerç, que diu que li posarà això. I clar, quan un surt a bolsa o quan es fa un anunci, qui no ens diu a nosaltres que Trump no li ha dit al seu fill i el seu fill li comunica a alguns empresaris que s'asseuen a Mar-a-Lago i entre tots van fent bullir l'olla de la borsa i acaben enriquint-se tots. Clar, això és ús d'informació confidencial. Com es demostra que tenen aquesta informació confidencial? Aquest és el punt, que és molt difícil. Però és evident que hi ha un conjunt de persones al voltant de la presidència i els negocis de Donald Trump que s'estan enriquint d'una manera que els hi està anant molt bé, per dir-ho així. I que quan ell respon, ai, no, jo és que abans també guanyava diners, la crítica que se li fa és, sí, vostè era empresari i guanyava diners, però és que els que està guanyant ara no els havia guanyat en cap any anterior de tota la seva història com a empresari. I aquest és el punt on et deia abans, legalitat versus ètica.
3: Gustavo Alegret, moltíssimes gràcies. Una forta abraçada, que tinguis bon dia.
9: Gràcies a vosaltres, Toni. Una
3: bona tarda. Reprenem el fil amb qui hem començat, que és el professor honorari de Relacions Internacionals de la UAB, el Rafael Grassa. Li pregunto per si aquest conflicte bèl·lic, a banda del que es pot explicar, per Donald Trump és un negoci.
10: A veure, tot és un negoci per Donald Trump perquè ell aprofita els seus contactes, els seus mecanismes, la pujada i baixada. A ell només hi ha una cosa que li preocupa, que és una baixada continuada de la borsa. Ho vam veure amb el tema dels aranzels, que ara ja sembla història, aquell gran moment de la pissarra i dient que tothom patiria i després canvis i canvis i canvis constantment des d'aquesta perspectiva. Per tant, sí, és un negoci perquè, òbviament, aquestes pujades i baixades ho poden significar. Però recordem, les coses no són tan senzilles, a diferència del que pensava, del que deia el Gustau, jo crec que valdria la pena recordar que les eleccions de mig termini són eleccions a les dues cambres. No es tracta de triar delegats per triar president. Això es farà quan acabi el mandat de Donald Trump. Ara el que es tracta és de renovar el Congrés i el Senat, i en aquest sentit el que li pot donar certa seguretat és que ha intentat fer alguns canvis amb la manera en què es repartiran els escons, però ara per ara les enquestes no li donen bon resultat. És veritat que falta temps, jo crec que veurem moltes coses d'aquestes damunt i darrere canvis abans del 17 d'agost. Hi haurà negociacions, hi haurà canvis, hi haurà mecanismes amb el petroli, inflexió, però, insisteixo, l'important és, bàsicament, aquest dia a dia i continuar amb alguns dels discursos. Veiem, per exemple, el que ha passat amb Groenlàndia. Va arribar a Ankara i va tornar a parlar de Groenlàndia quan aquest no és un tema clau i central. Jo començo a tenir la perspectiva de que no només hi ha, en el cas de Trump, un intent de fer negoci o de parlar dels temes, sinó que simplement alguns temes li serveixen per despistar, com la negativa de dir que no li havia dit a Corina Machado que no hi anés cap a Venezuela. Hi ha informació molt fiable dels grans mitjans nord-americans dient que sí que va haver no una trucada directa a Donald Trump, però probablement de Marco Rubio o d'una persona molt propera, dient-li no, ara no és el moment d'anar cap a Venezuela. Per tant, jo crec que hem d'aprendre tots a no escoltar tant el que diu, i potser, si em permets, hauríem de recordar, ja que hem parlat de Venezuela, aquella sortida de to del nostre rei emèrit, del Juan Carlos, amb una cimera iberoamericana, dient-li, i se li va sentir, i tothom ho va sentir, a veure si te calles, diguem-ne, al anterior o al primer president revolucionari de Venezuela, que va girar per tot arreu. Evidentment això no és diplomàtic, però potser hem d'aprendre tots a escoltar menys a Donald Trump i a mirar més el que fa realment. L'important no és el que diu la primera vegada, sinó el que diu la tercera i quins canvis hi ha amb l'administració. Per tant, continuarà havent-hi atacs d'uns i altres, perquè el tema més complicat no està resolt, com s'obrirà l'estrat d'Hormuz, i probablement el que hi ha darrere d'això és una estira i arronsa per veure si l'estret d'Hormuz s'obre el pas definitivament per la part del nord, per la part més iraniana, o per la part d'Oman. I si al final s'obre per la part d'Oman, amb la mesura que està intentant proposar Iran, que és que sigui un domini compartit, un condomini entre Oman i Iran, i cobrant un cert peatge, no com a peatge, això és il·legal i no es podria fer amb dret internacional i amb el pas pel mar, però sí per dir-ho així, per als serveis d'assegurar que podran passar. Per tant, el tema del negoci és important, però el més clau és anar passant temps, perquè recordem-ho, en aquest moment a Trump el legislatiu li ha censurat, li ha dit que aquesta guerra no podia continuar i ara per ara no té permís per tornar-la a fer. És una manera també d'anar posant les coses complicades per si realment decideix fer una operació important. Insisteixo, acostumem-nos que d'aquí fins al 17 d'agost veurem això una i una altra vegada.
3: Perquè la situació per l'estret d'Hormuz, abans de l'atac militar d'Estats Units i d'Israel, quina era? O sigui, quan passaves per l'estret d'Hormuz...
10: Era una situació de pas habitual pels dos cantons, sobretot pel cantó iranià, però també pel cantó d'Oman, sense cap tipus de problema, sense peatge i sense dificultats. El problema està és que ara encara, tot i que en teoria poden anar passant vaixells, hi ha uns 6.000 mariners retinguts en diverses zones que no poden acabar de passar, i el que ha generat aquest atac nord-americà i la resposta iraniana, que és l'atac suposadament d'Iran, que no l'ha reivindicat, però és molt probable que sigui seu, a un parell de vaixells de bandera qatarí que estaven passant per l'estret d'Hormuz. Per tant, la situació continua sent una situació amb menys tràfic del que hi havia abans de la intervenció nord-americana i israeliana, i amb un preu del barril de petroli que havia arribat a baixar els nivells abans d'aquest moment, però que ahir efectivament va tornar a pujar al voltant dels 78 dòlars el barril de Brent, que és el que utilitzem com a referència als europeus quan els nord-americans utilitzen un altre. Per tant, aquests estires i arronses continuaran havent-hi. Sap greu dir-ho, però és un mecanisme que les dues parts utilitzen per intentar reforçar la seva situació amb la taula de negociacions. Què és el que pot passar? El que estan dient alguns analistes nord-americans, que efectivament de tant de jugar això, algun dia l'escalada sigui seriosa, o que Netanyahu, que recordem-ho, té unes eleccions com a més tard a finals d'octubre, encara que no tenen data, se li vagi de nou la pinça i decideixi fer algun tipus d'atac, perquè tampoc a Netanyahu les enquestes en aquest moment li són satisfactòries. I aviat, abans del nostre mes d'agost, en principi, haurà d'anunciar quan seran les eleccions, perquè sí que és segur és que, en principi, d'acord amb el mecanisme electoral israelià, abans de finals d'octubre ha d'haver hi eleccions, i en aquest moment, insisteixo, ni amb ell ni al seu coalició de govern en aquest moment, les coses li són molt favorables.
3: Professor, gràcies, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Ha estat un plaer, com sempre.
10: Gràcies a vosaltres, com
3: gràcies.
10: Sempre.
3: Gràcies al professor honorari de Relacions Internacionals de la UAB, Rafael Grassa. Fem una pausa i hem dibuixat el que està passant en aquest marc, en aquest conflicte nord-americà, iranià, israelià. Fem una pausa, com dèiem, i tot seguit ja ens acompanya ja volta per l'estudi de RAC1 el Joan Torres, i aquest triatge avui per quins camins ens portes?
11: Avui començarem pels incendis que porten de reguitzell els bombers.
3: Doncs sí, ara en parlem. RAC1, 3 minuts.

0: Doncs vinga, a tocar de les 6 de la tarda. Joan Torres, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: A veure, dius que vols començar aquest retrovisor amb incendis forestals.
2: Sí.
0: Bueno, aquí a Catalunya podríem explicar-ne, en fi, centenars d'incendis forestals.
1: Avui estem tranquil·lets, ara mateix només n'hi ha una a Montmaneu.
0: No cal, com diu el senyor Virgili, tornar amb el xupinazo,
1: no,
0: eh?
1: No,
0: quan
1: no
0: més se'n parla...
3: No digueu res.
0: Es genera l'efecte protagonista.
1: Sí, sí,
0: ara. Bueno, ara, millor, el que diu el senyor Virgili.
1: Estabilitat, no parlar-ne. Bueno, el que hem vist sí que és que el problema dels bombers és aquesta simultaneïtat, que hi hagi tants incendis de cop i volta. Però jo, després del que hem vist els últims dies, m'agradaria agafar-ho pel cantó positiu, si és que hi ha manera d'agafar-ho així, perquè l'any 1994 la cosa era fins i tot pitjor, molt pitjor, m'atreviria a dir-ho, perquè, i ara ho sentirem a través de Jaume Barberà, en un TN a nit...
4: Aquest hauria de tornar, això és un periodista!
1: Ara. Segur que molts ho recordeu perquè...
0: Perdoni, que es va jubilar, crec que...
1: Jaume Barberà parlava d'un reguitzell d'incendis que hi havia en el 1994 moltíssims, molts més que ara.
3: Va ser terrible.
1: I molt més greus. Atenció, escoltem-ho.
5: Hola, bona nit. Dilluns, vent negre a Catalunya. Més de 60 incendis, 33 simultàniament, i 10 dels quals són de grans proporcions, han obligat el Departament de Governació de la Generalitat a activar el Pla d'Emergència d'Incendis Forestals en el nivell 2 de gravetat d'una escala de 3. A causa de l'incendi que ha afectat Collbató, Monistrol i la muntanya de Montserrat, han mort 3 excursionistes de Terrassa. 7 més han resultat ferits, com també un guàrdia civil. Per evitar les flames, els excursionistes s'havien refugiat en aquesta cova del Salnitre, on hi ha hagut una esllavissada. És la imatge del dia, un dia temut i reiteradament anunciat. En aquesta llau d'incendis hi treballen tots els efectius humans possibles entre bombers. S'han mobilitzat fins i tot els que estaven fora de servei. Guàrdia civil, policia, Mossos d'Esquadra, companyies de l'exèrcit, policia local, personal de seguretat i obres de les diputacions, agents forestals i voluntaris. 10.000 homes en total. I col·laboren també hidroavions vinguts de França. Altres incendis amb fronts molt extensos són els que afecten els termes municipals de Sant Mateu, del Bages i Fonollosa, Vigues i Riells, l'Ametlla del Vallès,
1: el
5: Figaró, Sant Feliu
1: no
5: de Codines, Sant Quirze Safaja, Sant Quirze del Vallès,
1: Arià,
5: Gironella i Berga. Entre tots els incendis s'han cremat avui més de 8.000 hectàrees.
1: 8.000 hectàrees en un dia.
3: Per cert, això que acaben de dir... Fixa't que t'han explicat que van morir 3 persones allà a Collbató, que és precisament el lloc on...
0: Es van anar a relliscar.
1: Sí.
0: Sí,
1: també és coincidència.
3: Va ser fet relliscar.
6: Per què sempre troba similituds i sempre busca relacions quan es parla de Montserrat?
0: Agafant el fil d'aquest document que ens ha portat el Joan Torres del 94, que van morir 3 persones i que ara... Que
3: es van amagar la cova.
0: A veure si al final... A veure si al final Montserrat serà un lloc maleït.
1: Home, no.
4: No?
6: Perdoneu, hi ha accidents amb altres muntanyes.
4: Però ahir és el vostre programa. No Montserrat.
1: A més, la quota...
0: És una muntanya...
3: No és la muntanya. És aquell punt de la punta. És aquella zona de Collbató.
1: Vol dir que
3: les coves... Les coves que s'amaguen per allà, entren i surten bèsties estranyes.
7: És un punt dels extraterrestres.
3: Efectivament.
6: Sí, també,
1: Però hi passen moltes coses a Montserrat.
0: Un punt dels extraterrestres que ningú ha vist.
6: El dia 11 de cada mes, no? Però hi van encara?
0: Sí,
1: cada mes.
7: Queden 2 dies.
1: Doncs això era el 94, i per tant...
0: Ara, estava cremant el país,
3: A tope.
1: Cremava, 8.000 hectàrees en un sol dia.
0: Comparativament, estem de sort.
1: Més de 60.000, aquell
3: dia. I això és veritat, Aquest dia sorties al carrer i senties pudor de fum.
4: Jaume Barberà fa un programa al canal de la xarxa,
6: Es diu en primera persona.
0: Em sembla fantàstic, però dic que de TV3 crec que està jubilat.
1: Un gran informador, Jaume Barberà. En fi, veiem amb aquests incendis, n'hi havia moltíssims, que no van tenir massa efecte...
3: 60!
1: No van tenir massa efecte les campanyes de conscienciació d'aquells anys, no?
3: 60!
1: Hi ha algunes campanyes, això sí, molt populars aquella època, una de les quals fins i tot va participar-hi Joan Manuel Serrat. Es deia... Todos contra el fuego.
8: Un bosque verde es vital. ¿Por qué lo dejas quemar?
2: Hoy está en tu mano un mejor futuro legal. Un mundo verde y humano.

0: quede muerto, que no sea un desierto, tú lo puedes evitar.
1: Tú lo puedes evitar.
2: Ja ho veieu, eh? Joan Manuel Serrat amb aquesta campanya.
3: Sí. El cantant electrocutat.
2: Serrat.
3: El cantant electrocutat.
4: A mi
3: d'allò de 30.000 volts...
4: Per què no s'hi posa, perdoni, per què no s'hi posa amb els seus?
3: Quins meus?
4: No, perquè vostè sempre, el Serrat, tal, els Nyordos, tal... Bueno, també, a l'hora de criticar, també pot criticar doncs, grups catalans...
3: Qui vols criticar? Qui vols criticar?
4: No sé, és que sempre es posa amb els mateixos, que si una
3: és el cantant
4: electrocutat, doncs posis amb el Raimon, no sé, posis amb el Llach...
3: El Raimon no m'agrada! No m'agrada el Raimon, tampoc!
4: Bueno, doncs posis amb el Llach, miri, el Llach que...
3: El Llach que no canta!
2: No té tan vibrat,
4: allà. Ara, perdoni, el Serrat...
3: Todos contra el fuego!
4: El Serrat... Sembla que faci gàrgares.
5: Va com unes gàrgares restranyes.
4: La veritat que és que... bueno, és que és igual.
2: Doncs escolta, Serrat, que té aquest vibrator...
4: Vostè diu que no canta el Serrat. Quan acabi de fer l'idiota...
3: No, però si és ell, si és ell. No.
5: És com un pou.
3: M'ha posseït.
2: No.
4: És que hauria de, ni que sigui, un respecte sobre el Serrat.
3: Carne, perro a perro.
6: Carne.
3: Sí, tenia una
5: cosa. Vinga, vamos.

0: Fuego no va tenir massa èxit.
1: Va durar 3 o 4 anys aquesta campanya i a l'última hi va participar Serrat. Serrat, que precisament és el compositor d'una cançó que es va fer servir en una altra campanya, en aquest cas per conscienciar sobre el canvi climàtic. No sé si us en recordeu.
2: No.
1: Un anunci que es va fer el 2007 del govern i que sonava així.

0: Bé, aquesta cançó de Pare, de Serrat, que... Bé, que es va fer servir en aquest cas...
1: Bueno, buenas tardes, joder, soy José Antonio Camacho. Hasta ya con el cambio climático otra vez. ¿Qué cambio ni qué cambio? Si ya tengo suelto, no hace falta cambio climático, necesito climático. Si hace calor, pues te aguantas y sudas con dos cojones, como has hecho siempre, ya está. La ola de calor está...
2: que no falti.
1: No es nada, joder.
0: Sí, suau fent tots, vull dir que...
1: Claro, joder, es que en el Mundial de Corea hacía mucho más calor y yo estaba allí sudando como un pollo y aguantando con dos cojones. Que se me quedaban los cojones pegados con los muros.
2: No olvide los cojones, porque salen cada tres palabras.
0: Es que la Montse también sue y no tiene cojones.
2: Bueno, no, és que no suo, saps?
0: No sues?
1: No suda. No,
3: potser
1: no,
3: suda, té que pell de gos.
0: Llavors potser estàs donant...
4: Estàs desacada.
1: Hay que sudar, y ya está. Y, oye, no pasa nada. No, no, yo no me quejaba, y tenían los cojones ahí colgando.
5: Bueno, venga, va,
1: escuchaba el clon-clon cuando se movía.
5: Oye, Camacho, es que desde que...
1: Ahí está, aguantando como un toro.
5: Sí, pero desde que se está jugando al Mundial siempre estás con lo mismo. Los testículos, el toro...
1: Claro, porque se suda y ya está.
0: Va, cambiando.
1: Hasta pausa de hidratación. ¿Qué es eso? Pasa de hidratación.
0: Camacho, cambiando tema, perquè vostè també ha de passar pàgina d'aquests arguments que ha donat tan lamentable. Aviam, un dels altres temes de la setmana ha sigut l'inici del Tour de France.
5: Home,
0: a Catalunya.
5: Sí, eh? Sí.
0: Tot i la calor, hem vist als carrers de Barcelona, de Tarragona i tants altres pobles a rebentar de gent.
5: A la gent li agrada el Tour.
0: Sí, li agrada molt. Ara bé, no a tothom li agraden les bicis.
5: No.
0: Això és un altre tema.
5: No. Bueno, depèn de quines bicis i qui porta la bici. És que
0: exacte.
5: El món de la bici té moltes arestes.
0: Té moltes arestes i una d'aquestes arestes l'ha tocat el Pep Bala, que és un camioner, que es va trobar el típic grup de ciclistes que t'apareixen en una carretera secundària quan vas en cotxe i que en lloc de posar-se en fila índia per facilitar que els avancis, es posen de costat.
3: Aquest és el problema.
0: Mireu què diu el Pep Bala.
6: Epa, bon dia! Vist aquí que tenim, tu, 11 satèl·lits més. Els hi diuen el grup Punta de Gas. Vist quin ritme. De 2 en 2, de 3 en 3, de 4 en 4 i cap problema. Si hem d'ocupar el carril a l'esquerra, també l'ocuparem, eh? Fem veure que estem a Londres i ja està, tu. Aquí el més jove té 55 anys més IVA. Té quina marxeta, pim-pam, pim-pam. Ah, bon Déu, ara dieu-me de tot, que si deixo el mòbil, que estigui pendent de mi, anem a tomar pel cul.
0: Aviam, el Pep Bala...
5: M'ha agradat això de l'edat
0: més IVA.
5: No ho havia sentit mai, però m'ha agradat.
0: El Pep Bala té tendència a queixar-se, d'això que us ho digui, perquè no només es queixa de les bicis.
5: Però perdona, em vaig dir una cosa. El Pep Bala...
0: En aquest sentit... Té sentit de l'humor.
5: M'agrada perquè ho explica d'una manera que és com un franquesa, però parlant en aquest cas... Tu
0: ho visualitzes.
5: Clar, ho sents del franquesa i mira, et fa gràcia que va fer franquesa. Aquí el Pep Bala li posa aquest punt.
3: Perquè ells els troba al davant, els té allà al davant i dius, bueno, mira...
0: I ho fan tots els seus vídeos, eh? És un camioner... I, per exemple, quan es troba cotxes, què passa quan es troba cotxes d'aquests que van lents, també, en carreteres d'aquest tipus que no pots avançar-los? Doncs això.
6: Bon dia, ja tornem a ser tu. Capítol 250 de 3.200.000, oita. Aviam, aquí la velocitat permesa és de 70, la màxima, vale? Aquest tio, tia, dona, home, va a 30. Vull dir, arribarem al mateix lloc? Sí. Ho sé, però per què tots els paràsits me'ls trobo jo? Paràsits, satèl·lits, digue'ls-hi el que vulguis. Poder estar fent la barema, poder estar trepitjant raïm i no ho sé. Hòstia, ja diuen que perquè et passin coses has de voltar. Jo ja ho sé, volto molt, però per què m'ho haig de menjar tot jo? Em direu, ah, poder té por circular. Aneu a tomar pau. El dia que
2: no vegi igual.
6: Un Dacia que no dona pau.
0: Un Dacia,
6: aquest dia el perseguiré, el faré parar i l'abraçaré. Perquè és que hi ha un 102% de la gent que té un Dacia que no van bé. Perdoneu, per la gent que en teniu de Dacia, però és que és el que hi ha.
4: Però què dius, si un Dacia és un Renault,
0: és un Renault barat.
5: Vaig dir una cosa, aquest home, com es diu?
0: Fem una trucada, Pep Bala.
5: Jo crec que l'hem de seguir amb els seus comentaris i les seves rutes per Catalunya, perquè...
0: Té molts altres vídeos, eh?
5: Veig que els Dacia, els que porten un Dacia...
4: Però això és un Renault, però en barato.
5: Un 102%, però no.
0: Un 102% del que tenen Dacia, eh? Vull dir, atenció a la dada.
2: Els números em fan gràcia d'aquest home.
5: Sí, 102.
0: I a tomar pel... I a talla.
5: A tomar...
0: I a prendre pel cul. Bueno, deixeu-me tornar al tema de les bicis, perquè això de no poder-les avançar no és només un problema que tingui el Pep Bala, s'hi troba molta altra gent. De fet, alguns fins i tot n'han fet paròdia a les xarxes. En aquest cas, el Cesc Sarri, que amb uns amics s'ha vestit amb un mallot per retratar així el col·lectiu ciclista.
7: A col·lapsar carreteres secundàries.
5: Vinga, som-hi.
7: Fica't tan ample com puguis que anem a tocar els pebrots a tot Déu.
5: Ample, ample.
7: Quedeu-vos a casa, retrasat!
5: Retrasat,
7: tu, noi!
0: Això és el que li crida des del cotxe.
7: Que puc entrar dins del cotxe i tot!
0: Està parlant.
7: Espavila, Glovero. Que vas amb elèctrica, tio.
5: Això són el que els diuen els dels cotxes?
0: Ells fan una recreació, es vesteixen, fan la paròdia que són ciclistes i que els insulten des dels cotxes.
8: No, això és així. Això és així, perquè...
1: El que més m'agrada és avançar-los amb el meu Mercedes, que és de l'any 85 encara aguanta, eh?
0: Es pot avançar si segueix la distància de seguretat d'un metre i mig.
1: Jo els avanço i fot un fum negre, un núvol de fum negre que els deixo entoxicats, que es fotin. Sí, home, el meu cotxe és un milió de quilòmetres, eh, Mercedes? Ara crema oli, no sé què passa amb el motor, que crema oli, fot un fum negre.
8: Que, clar, el cotxe potser que se'l vagi canviant.
1: No,
8: molt ecològic, bé. Molt ecològic no seria.
1: Em fot ja un fart de riure quan us veig tirant tu, si cas.
0: Quin divertiment que té, vostè, senyor Requesens. En fi, el tour que va passar per molts pobles de l'interior de Catalunya, Ripoll, Vic, i també força a prop d'on viu el jove d'origen, el jove català d'origen marroquí que vam entrevistar fa unes setmanes aquí.
5: El Naïm
0: Smiley, l'autor de versions de cançons tradicionals catalanes com aquesta. Us en recordeu, eh?
5: Sí.
0: Doncs sapigueu, demà, per cert, en traurà de noves.
5: M'ha
0: informat el Guillem Estrella que demà en traurà de noves. I aquesta s'enganxa molt perquè la Folquet porta fotent-me bronca de que la vaig cantant tot el dia. Doncs sapigueu que arran dels vídeos d'aquest noi, l'algoritme del meu mòbil no para de mostrar-me altres joves catalans d'origen marroquí amb un català excel·lent que critiquen el racisme que pateixen. Una d'elles, la Yamina Yamal.
9: Bàsicament parlo català tan fluid que normalment la gent es sorprèn. Em diu, com és que parles tan bé el català? I els dic, home, és que he nascut en un poble. A part d'això, normalment em pregunten, què vols que et parlem, en castellano o en català? I els dic, home, parlem en català, perquè jo sóc catalana. Automàticament em miren amb una cara, d'en plan, tu seràs catalana, marroquina amb el hijab, sisplau, sisplau, que has de ser tu catalana. La qüestió és que

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munt.es.
1: Però saps allò del cap de jabalí? Saps que hi ha aquell embotit
2: que és un cap de jabalí? A mi m'encanta, extraordinari.
1: Però allò em poden menjar o no?
2: No, home, no, evidentment. No, home, no, però és porc, home.
3: Va, ara que parlem del menjar...
2: Silenci!
3: No, ara que parlem del menjar i no li vull seguir el fil, que no sigui un precedent, senyor Recasens, però la mateixa Yamina reconeix que li genera problemes existencials això de ser marroquina i catalana per la qüestió del menjar. Però escolti, abans de parlar... Vol deixar escoltar el fragment? Endavant.
4: Sembla molt fàcil ser marroquina i catalana, però no, perquè jo un divendres no sé si triar entre cuscús o un bon fideuà o canelons, perquè ara està plovent i hi ha calentets. Oh, com entra.
3: Clar, però els canelons suposo que sí.
5: Sóc el pare de la minya mare.
6: Hola, què tal?
5: Hola, Munir.
7: Escolta, noi. Parla'm en català, Toni Clopé. Parla'm en català, Marrec, noi. Calla, parla'm en català.
8: Parlo català perquè he anat a l'escola. Des de P3, que vols, que parli hindi? Vinga, vinga, vinga. No, tio.
5: Si no parlo català, dona igual, Però todo animar el meu fill igualment, Número uno, la min, Vamos. Sí, visca Catalunya independent i viva España.
1: Sí, todo, independent i Espanya?
5: Soc català independent,
9: Viva España y viva Marruecos. Si vols parlem català, i la majoria de gent no tindrà res. Ah, oh, mira aquest noi, parlant en català. Pues sí, soc català i independent.
3: Català independent.
2: Però portes una empanada català independent. Visca Marruecos. I després dius que s'ha de recolzar Espanya a la Mundial.
5: Todo el mundo copa la camiseta a la Mundial.
2: Portes una història. Va, que són les 6 i 10 i tinc el Gorina que està
3: nerviós aquí,
2: Sí, està demanant pista com aquests que venen a jugar a pàdel.
3: Diu que no està nerviós.
2: Vinga, entrem en matèria amb el Gorina.
3: Sí?
2: Sí, home, i tant. Comencem sense perdre ni un segon. Això sí, deixa'm obrir una bossa de Fruit Ràbic.
10: Top Corn de Fruit Ràbic us ofereix aquesta secció. Amb el punt just de dolç i salat que et farà tenir més ganes de... cinema i crispetes, clar.
2: Doncs, i tant de clar. A veure, avui per començar ens volies parlar de la història del lleó que l'altre dia va apuntar de la Metro Golden Mayer.
11: Hi havia molts dubtes, no teníeu les idees clares,
2: no.
11: Va ser un moment de confusió.
2: No teníem ni tenies.
11: No, perdona, no és això. No, veu fer tres passos endavant i ja estava parlant de 24 coses més. Jo, clar, vull dir...
2: No, perquè vas dir que si no era un lleó, que si era no sé
1: tres
2: què...
1: Tres o quatre lleons.
11: Van ser set lleons. Set lleons. Els tenen tots momificats al Museu del Barça, no, al Museu de la Metro. Set lleons.
2: Perdona un moment, que és que anaven morint o els mataven?
11: Les bèsties es moren, esperen un segle.
2: No, pregunto, perquè no fos en aquella època per maltractament animal.
11: Bueno, tampoc treballaven tant, vull dir, els filmaven una vegada.
2: Posa ja el león.
11: Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan.
1: Preciós.
2: Però una pregunta, per què necessites... Moment, pot callar, vostè? Sí. Li he preguntat una cosa.
1: Sí.
2: Per què necessites 7 lleons si la imatge sempre era la mateixa?
11: No,
2: el mateix
11: perquè...
2: lleó fent
11: no,
2: la... Això, torna a posar el...
11: Doncs ara us ho explico. Per començar, això que sentireu no és un lleó, no és el rugit d'un lleó.
12: Ah, no?
11: No els hi semblava prou amenaçador i van barrejar el rugit d'un lleó i d'un tigre.
1: Molt bé.
11: Tigre creixell. Poca conya.
2: Bueno, però a veure, és molt difícil de dilucidar d'aquest lleó tigre.
11: Portes
2: que és...
11: molt pocs lleons vistos a la teva vida i rugits menys encara.
2: Sí, perquè quan vas als dos, no tots dormint sempre.
1: Tu veies el lleó i deies... Aquesta pel·lícula estarà...
11: Mira, t'agrada John Barry, nacida libre, born free... Na-na-na-na-na... La llauna Elsa, clar... És que sí.
1: No està bé. No?
11: John Barry. Bueno, i van haver set. I es deien Slats, Jackie, Tally, Coffee, Tanner, George i Leo.
1: I estan amb el taxidèrmia total.
11: Tots estan en taxidèrmia perquè ara actualment...
1: A Pamplona.
11: L'últim lleó de la Metro, que pràcticament ja no el fan servir perquè la Metro pràcticament ja no existeix. Sí,
2: però està viu.
11: No, l'últim és, evidentment, fet per computadora.
2: És
11: ad vitam aeternam.
2: Doncs pues molt malament.
11: A banda d'Ars Gràcia.

0: per posar l'original, Àlex.
1: Sí,
0: però
1: sí, original. Calleu!
2: Patam!
0: I aquí estava la frase a casa meva clàssica de mon pare.
3: Què deia?
0: Aquesta és bona, eh?
4: Aquesta és bona.
0: No, no. La pel·lícula del lleó sempre... Aquesta és bona. Vull dir, porta un segell de qualitat.
2: Hi havia un mite que no és veritat, de que si el lleó rugia tres vegades, és que la pel·lícula era extraordinària. Si dos, és que era molt bona. I si un...
3: Sí?
2: Però no és veritat, no és veritat. En tot cas... Hi va haver dos que són els més importants.
4: A Pamplona tenen un museu que hi ha un grapat de toros amb taxidèrmia posats allí i et pots fer fotos com si estiguessis corrent davant del toro.
3: Que hi ha anat vostè?
4: No, ho vaig veure a la terra.
0: Ah, molt bé. I què aporta això amb el lleó?
4: Que és molt normal tenir bèsties dissecades per les cases.
0: Bueno, pues a veure si algun dia el dissequen a vostè i el posen aquí a la porta.
2: Ara us porto...
0: Com a mascota de RAC1.
2: Ara us porto un lleó dissecat.
0: Quedaria molt bé. Això que diu al Museu de Cera, al Museu de la Ciència, quan vas,
4: sí.
0: Tu quan entres al Museu de la Ciència, al cor de Caixa, està Einstein i Darwin, a l'entrada. Allà dissecats. Sí, són ells, eh? Que Darwin, són ells, Darwin i Einstein. Doncs sí. Pues aquí hauríem de fer el mateix amb vostè.
4: Darwin abans va fer la fàbrica de Nis del Món, no? I
0: sí,
4: després va anar cap allà.
0: Sí. Bueno, per tant, a veure...
2: Sí, ja està.
0: No, ja està.
2: Ja us he explicat que eren set lleons, coi, us he dit el nom. Després hi va haver un per blanc i negre, un altre per blanc i negre. Sí. Després va venir el color i van necessitar un lleó per posar color. Com que el color era deficient, van posar un altre per un color una mica millor. I quan va arribar allò que el vent s'endugué, van posar ja l'esplendor total.
4: Tecnicolor.
2: I llavors aquest va durar molts anys, fins que va arribar un que va fracassar i només va durar dos anys, i després va venir un que el van fer rapero, amb la maleta més curta i més tirada cap amunt, i no va agradar. I després d'aquest ja van venir els fets, diguem, a laboratori, per entendre'ns, no? Però, en fi, aquesta és la història. Ara us porto una altra mòmia dissecada.
0: A veure, quina?
2: La mòmia dissecada de Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci.
3: Què?
2: El papa més antic del que es conserva la veu. Mare Maria, gràcia plena,
4: domnis tecum, benedictus mulieribus,
2: et benedictus
4: fructus ventris tui, Jesus. Ventris tui, Jesus.
2: És molt important, eh?
5: Però,
2: molt important
5: però perquè... cantava o li tremolava la veu ja de vell?
2: Home, latinejaven i feien una mica de recitat, per entendre'ns.
4: Una mica de cantar.
2: Lleó 13. Lleó 13, que és l'Arrerum Novarum, que és el que ha inspirat el Lleó 14 a posar-se el nom de Lleó 14.
0: Aquest papa... Va, endavant.
2: Aquest papa té un altre mèrit. I és que aquest va ser... Això sí que no us ho puc posar perquè...
0: El 13, el 13.
2: Lleó 13 va ser el primer papa que van filmar de la història, per entendre'ns, eh? O sigui, això és molt important perquè hi ha realment un senyor operador de la Lumière que se'n va anar al Vaticà, el va fer sortir del carruatge acompanyat de la Guàrdia Suïssa, el van fer seure en un jardí i va beneir sense dir ni pio, no era pius re, senzillament.
4: Quina gràcia. Oh, sí. Has estat graciosíssim.
3: El senyor veig que va viure entre el 1810 i el 1903.
2: Clar, i el cinema va començar el 1895. I, per tant, va ser el primer papa que va entendre que gravar la seva veu i gravar la seva imatge tindria una potestat i una influència. I això ho va fer un tio.
0: Ara, escoltant aquest papa...
2: Ho podeu trobar, a internet.
0: M'ha recordat aquell el Camarlengo, en saber què es deia Camarlengo.
3: Habemus
0: papa.
4: Que va anunciar. Sí.
0: Però tenen la mateixa veu, vull dir que si fa no fa...
2: Bueno, és que...
3: Aguda, no?
2: La mateixa
4: anuncia
2: vòmits.
5: Habemus papa. Habemus papa.
0: A veure, torna a posar.
3: Ara el lleó.
5: Habemus papa.
2: A més, va ser la persona més antiga mai filmada.
0: El 13.
2: Perquè, clar, aquest senyor havia nascut com Napoleó.
3: Home, el 1810.
2: I clar, d'aquest queden imatges, no? De Napoleó no conserves ni una, ni de Lluís XVI. No hi havia cinema, no?
0: Ara, hi ha una versió una mica més llarga, que és que l'Elísimo
5: Anuncio vobis.
0: Aquesta ens encanta.
5: Gaudium magnum. Habemus papa.
0: Ara que rieu, perdoneu, no trobo la gràcia,
4: Que riu.
2: És una alegria,
4: perquè et fa gràcia,
2: però una alegria, una cosa
4: que fas mofa de l'església.
0: Ah, te n'estàs enrient del Camarlengo aquí.
3: Ric de la veu i de com ho diu. Home. Perdoneu, és bastant còmic.
4: Okay.
3: Sí, però vosaltres no rieu, no sé per què.
0: A mi no em fa gràcia, eh? Jo soc de l'Opus,
3: Sí. Escolti, què vol que li digui?
2: A nosaltres no ens ha fet gràcia.
3: Torna a posar-ho, com no es pot fer gràcia? Com
2: a mi
3: m'ha fet
2: gràcia,
3: home.
2: A mi m'ha generat, o sigui, un respecte...
3: Absolut.
2: I fins i tot silenci.
5: Tu no vas anar a mon col·legi. Anuncio vobis, gaudium magnum. Habemus papam.
0: Ai, ai, ai, ai, ai.
5: Habemus papam.
0: A veure... El públic, quan van projectar la pel·lícula de Lluís XIII, i els van dir, ara, clar, no,
3: ara
0: podia, no havien
3: papa.
0: Vist mai el papa allò, lloc, no, és i tal, agenollaven, s'agenollaven als cinemes
4: molt
0: i
4: bé,
0: es persignaven.
4: Exacte, lògicament. Sí.
0: Saps com quan toquen orina que tothom es posa
4: sí.
0: dret?
4: Lògic.
0: Doncs aquells s'agenollaven.
4: Lògic,
0: no?
4: Lògic.
0: El trobareu a internet, és digne de mirar, i de sentir. Les coses com siguin,
4: És lògic.
0: Val? De molt bé.
4: És lògic.
0: És una màquina
3: escolti,
0: automàtica.
3: Escolti, pot avançar una miqueta amb el discurs?
0: Sí,
3: no?
0: Va, va.
2: Canviem de tema, va. Canviem de tema. Què més ens portes, avui?
0: Ah, bé, què podem portar? Ah, sí, escolta, dues pel·lícules que us vull recomanar.
2: Vinga.
0: No comentarem molt, però...
2: No, ja pots comentar perquè el Pames ja no torna. Vull dir que pots comentar el que vulguis.
0: Bueno, igual, bueno.
2: Si vols fer-les totes, avui, no hi ha problema.
0: No hi ha problema, no?
2: Saps? Ja està.
0: Bueno, doncs... Talvez no hi ha problema.
2: Avui,
0: la película...
2: avui tens bufet lliure. El que et doni la gana, t'està...
0: Posa el tràiler de Talvez, sisplau.
6: No me llamo Natalia. Jamás nací. O si nací, fue muerta.
7: Es que no le ponga la mano...
0: Puta calla.
7: Ah!
0: La gràcia superlativa és que la directora d'aquesta pel·lícula es diu Arima León, o sigui que ha passat de Lleó a Lleó i ara Arima León, directora de Talvez, que és la història... Vosaltres heu sentit parlar d'una trapecista espanyola que es deia Pinito del Oro?
4: I tant.
2: El senyor Virgili?
4: I tant, l'havíem anat a veure i tot.
0: Havia pujat a Price, vostè?
4: Allà. I tant, l'havíem vist. Bueno, ho feia tot, ole.
2: Sí, què recorda de Pinito del Oro?
4: Que pujava dalt amb aquell aro, era com un aro.
2: No. Pujava dalt amb un aro.
4: Hi havia un aro i es revelava.
2: Trapeciu. Vostè porta un aro, però... Trapeciu, era un trapeciu.
3: Jo estic veient imatges i no veig cap aro.
4: Havia fet aro,
0: No.
3: Havia fet aro.
2: Bueno, Pinito del Oro, trapecista.
0: Feia equilibris, no? Però, doncs resulta que hi va haver una periodista que es deia Natàlia Sosa, que va escriure la seva biografia. Es van relacionar tant...
2: Ui.
0: Que van acabar absolutament relacionats.
2: Mira, ja
3: m'ho veia...
2: Ja m'ho veia venir.
4: Es veia venir.
3: Doncs
2: no, es veia venir perquè has dit, es van relacionar tant...
0: Sí.
2: Bueno,
0: llavors la pel·lícula...
2: I ara s'ha fet una pel·lícula d'això.
0: S'ha fet una pel·lícula sobre la història.
2: Està molt bé, això.
0: La pel·lícula no està malament.
2: No, perquè t'explica una història real que fins ara no sabíem, perquè sí que sabíem de Pinito del Oro, però poca cosa més.
0: Home, a l'Espanya franquista, diguem, en aquella època, evidentment, això el mantenien top secret total i absolut, I l'altra pel·lícula que us vull recomanar és una que m'encanta, que es diu La Còpia Perfecta.
8: ¿Cómo te llamas?
9: Jan Bojarski.
8: Dicen que tienes talento. 5 años por falsificar documentos, 30 años por billetes. Nunca he visto uno tan logrado.
7: ¡No te mola!
0: Aquesta és una pel·lícula, és una història real.
2: Ja els hi veus.
0: Això va passar...
2: Silenci!
0: Després de la Segona Guerra Mundial. A callar, vostè.
2: Calleu.
0: És la història d'un senyor que va existir de veritat i que va ser... va posar en jaque als bancs francesos perquè va fer una falsificació monumental de francs que tot el país va tremolar, van haver de fer mals i miracles, o mans i miracles, per aconseguir tirar endavant. La cosa és que no li feia ningú ni puto cas.
4: Fixa't.
0: I era el senyor que, per una banda, havia inventat els bolígrafs.
2: Aquest home el que va fer la falsificació dels
0: francs. Va inventar els bolígrafs, però no va aconseguir col·locar-los i després el van copiar. I amb l'invent del bolígraf, que és la boleta aquella impregnada en tinta que hi ha a la punta, va inventar, a continuació, el desodorant de bola.
2: Què dius?
0: Que és el mateix.
2: Erraron.
3: Perdona,
2: i és el mateix...
0: El mateix senyor.
2: I com es deia aquest senyor?
0: El senyor aquest es deia Jan Bojarski.
2: Ah, va, busca...
3: És per investigar.
2: No, que investiguis...
0: No, vols anar a veure la pel·lícula?
2: Clar, ja està investigat a la pel·lícula. Què vols investigar?
3: No, és per veure la pel·lícula.
2: Això que la Caila ara vol investigar. Però si hem fet una pel·lícula...
0: J-A-N Bojarski.
2: Ja està fet, ja l'han fet a la investigació.
0: No només això. Va inventar els cafès... com es diu això?
2: Novell. M'encanta la Caila com riu.
0: En càpsules.
2: Aquest home
0: va inventar els càpsules.
2: Si això és el George Clooney de l'Espresso.
3: Però quin crac, no?
0: Aquest tio el va inventar i ningú li va fotre ni puto cas. No va aconseguir registrar cap d'aquests invents i després van venir
4: vosaltres.
2: Perdona, aquest tio era un geni.
0: Era un geni. I llavors va dir, doncs ara em dedicaré a falsificar monedes. I va aconseguir falsificar també els francesos que va tremolar tot el país.
2: M'encanta aquest home.
3: Hem d'anar a veure la pel·lícula.
2: Entenc que hagin fet la pel·lícula, perquè ho trobo brutal.
0: Jo crec que és de justícia.
3: I el que no entenc és com cap de nosaltres, perquè cap de nosaltres havia sentit a parlar d'aquest home.
9: Doncs, no, clar, per això nosaltres coneixem el Vic i creiem que potser el senyor Vic és el
0: que... I el desodorant, que també era Tesla de los Sobaco.
9: Però no es diu ni Rolón ni Vic.
2: Bueno, Jan Bojarski.
9: Jan Bojarski, doncs mira.
2: Poca conya, eh?
4: Perquè era polonès.
2: Era d'origen, sí, d'origen. D'origen.
9: Bueno, hem de parlar de les bandes sonores, perquè ja tenim la votació tancada, Cailà. Com va acabar això?
2: Expliquem-ho. Sí. Vam fer una mena de... A partir del John Williams, vam decidir que un cop al mes farem un monogràfic dedicat a un compositor de cinema. I vam donar el nom de... Eren quatre?
3: Quatre grans compositors de bandes sonores.
2: Perquè votessin qui volien que fos el següent.
3: I les opcions eren John Barry.
2: Efectivament.
3: Ennio Morricone.
2: Efectivament.
3: Hans Zimmer.
2: Efectivament.
3: I Henry Mancini.
2: Voilà. Quin era el favorit del Toni Clapés?
9: Hans Zimmer.
2: No, senyor. Tens una... Tu menja cues de pansa, si no d'una altra cosa, sisplau. Cues de lleó has de menjar.
6: Toni.
2: El Maricone. O vas mentir, o tens menys memòria.
6: Genio Maricone.
2: No. Tu vas dir John Barry.
9: Ah, això, John Barry.
2: Tu vas dir John Barry, no sabies ni de qui parlaves.
9: Sí, sí, ara que recordo, John Barry.
2: Bueno, vam posar la música de Ennio Morricone, que és el que ha guanyat, oi?
3: Ara, Ennio Morricone és el més votat.
2: Ennio Morricone és el que ha tret més vots, eh?
6: Maricone.
9: Bueno, però a part de la molla aquesta, podries posar alguna cosa?
2: Una... La Morte tenia un preu.
9: Em posa molt nerviós aquesta música.
2: Bueno,
9: però
2: t'aguantes. És la més votada i amb força raó.
3: Home, 42% dels vots, va tenir.
2: Sí. Per cert, que si busqueu bandes sones de Morricone, tenia pseudònims.
9: Morricone aniria amb una molla i li faria el mateix als duets.
2: Li encantava el pernil i la paella.
9: Ah.
2: I quan algú el volia entrevistar d'Espanya, la seva dona li anava i li deia... Va, dona-li l'entrevista. Si li dones l'entrevista, et faré una paella. Llavors donava l'entrevista.
9: Bueno.
2: Ei, poca conya. Jo faré Ennio Morricone quan tornem, eh? Mm. Tornarem?
9: Bueno.
2: Ojo.
9: En principi, sí.
3: Bueno, no, però com? Què vols dir en principi?
9: Jo vaig molt al dia, en tot. A la meva vida, a la meva manera de fer...
3: Falta una setmana per acabar la temporada,
9: bueno, falta una setmana per acabar la temporada i pot passar que d'aquí al setembre... I ara, per exemple, imaginem que
4: hi ha... invasió extraterrestre.
9: Un terratrèmol.
4: Una invasió extraterrestre? Doncs
9: pues què? I et pilla... que cau, o estàs aquí al Puiget. I resulta que estàs... Mira, estàs comprant un diari. I
4: fa un esboranc
9: i desapareixes.
4: I el quiosc que vaig.
9: En la història del Puiget ja va haver-hi un esboranc fa molts anys.
3: Sí, senyor.
9: Explica-ho.
3: Sí, que hi va haver un esboranc, hi havia aigües subterrànies, va caure un senyor...
9: Un operari. I no va aparèixer mai més.
3: Se'l van passar, eh?
9: I si sóc jo... o algú Irina, o algú de vosaltres, no, i no ens tornem a trobar.
3: Però a veure, si no hi ha un desastre...
2: Escolta, a mi no em miris, ni em toquis, ni...
4: Algú Irina i tu aneu passant.
2: No traspassis energies negatives.
9: Només són possibilitats que poden
2: treball.
9: Passar.
2: Bueno, jo em comunicaré amb tu per telèfon.
9: Val, millor.
2: Posa'm la Mina cantant Se telefonando, sisplau.
4: Oh! La Mina, això sí que és això.
2: Això ho posaré, eh? Si fem l'homenatge a Ennio Morricone...
9: Bueno, però a la propera temporada, ara parlant seriosament, amb quina començaràs?
3: Amb aquesta.
2: Amb Ennio Morricone.
3: Clar, el més votat va ser Ennio Morricone amb un 42% dels vots.
2: Jo
3: la
2: posaré...
3: segona posició va ser per Hans Zimmer.
2: Però espera't, no corris tant.
3: Ai, perdó.
2: Per l'amor de Déu, que altrueixes el guió, fas miques. Posaré aquesta cançó perquè Ennio Morricone també feia cançons per la Mina.

0: El mateix any que va fer El bueno, el feo y el malo, que per ser aquesta setmana ha fet 60 anys, aquesta pel·lícula, val? Aquesta serà la primera. Quina ha quedat la segona?
1: En segona posició, Hans Zimmer, amb el 32% dels vots.
0: Bueno, això és un rotllazo dels Pirates del Caribe, que ja en té fins als nassos.
1: Però la música però,
0: bueno,
1: està bé, eh?
0: Està molt bé, està molt
1: el
0: bé.
1: S'ha de reconèixer. Molt,
0: la pena és que ja no se sap si la fa Hans Zimmer o no la fa Hans Zimmer, perquè Hans Zimmer és una indústria. I té 600 persones. Oh, ell diu, em poses un do, em poses un re, em poses un mi i fabriques una banda sonora. I la majoria de les coses, els esclaus, a les galeres, a Ben-Hur, per entendre'ns, li foten la música, no? Per cert, ai, no tot són així, la vida de Hans Zimmer, perquè hi ha una banda sonora, que ara posaré aquí el company Àlex, que el tinc martiritzat. Et sona això?
2: Sí que no sona.
3: Home, són els peruanos que toquen a Plaça Catalunya.
0: No!
3: No. Que per cert han desaparegut,
1: sí, la
3: franquícia ha desaparegut. Estaven, el recordo haver-los trobat a Londres, sí. París, a les millors places, a Catalunya, a la Plaça del Sol.
4: I tocaven no, el Condor Passa.
3: I tant?
0: Sí,
3: i què
0: però...
3: és això?
0: No, no, això no és.
3: Home, i tant. Això és el Condor Passa.
0: Això és Rayman.
3: mira.
4: I tant, que és el Condor Passa.
0: Això és Rayman.
3: On està aquesta gent?
0: La pel·lícula de Barry Levinson que va guanyar l'Oscar, amb Dustin Hoffman i amb Tom Cruise.
4: Han quedat engullits pels ponxos. Sí. Cada cop aquells ponxos eren més grans.
3: Han desaparegut.
4: El ponxo era cada cop més gran.
3: Sí.
4: I quedat com a...
3: Bueno, és que
4: soterrat.
3: Quan acabaven se n'anaven volant.
0: Sí. Ja, veurem si posa, la posarem, perquè no, a mi la veritat és que aquesta pel·lícula és una bíblia.
3: Però això, perdona, és del Rayman?
0: Això és de Rayman, la pel·lícula del Dustin Hoffman i del Tom Cruise.
3: Te la pots estalviar.
0: És que sí, perquè a més la pel·lícula és convencional, és previsible.
3: No l'he vist, aquesta.
1: No, no estava malament.
0: És monòtona, no té cap
1: tenia
0: iniciativa.
1: Tenia un germà dins de l'espectre autista.
0: Està sobreactuada. El Dustin Hoffman fa un paper absolutament...
1: No.
0: Sobreactuat, sí.
3: Bueno, la Cailà, recordem que és Marta Cailà Salmó i sempre va en contra de la corrent.
0: Sí, a més, explota la malaltia sense compassió i això és imperdonable.
1: L'hauria de tornar a veure, et soc sincera. Clar, la vaig veure fa molts anys.
0: Te la pots estalviar. La tercera, quina ha sigut?
1: La tercera classificada és Henry Mancini amb el 17% dels vots.
0: Ara us explicaré coses curioses. Henry Mancini, l'autor de Moon River i de les músiques de les pel·lícules de Blake Edwards, va començar com a pianista de Glenn Miller, fixa't, de l'orquestra del
4: cinc
0: de
4: home,
0: Glenn Miller.
4: Això és una garantia total.
0: I quan van fer la biografia filmada de Glenn Miller, que es deia Música i Làgrimes... Amb
4: que preciosa, Spielberg, preciosa pel·lícula.
0: Una mica atòpica.
4: No, un preciosa.
0: Preciosa,
4: que va haver de vendre's el saxofon o no sé què era, que s'ho va haver de vendre i després va haver d'anar a recuperar.
3: Sí, que ho expliqui ell, sí.
0: Doncs al Mancini li van encarregar fes els rearranjaments i així va començar la seva carrera.
4: Sí, preciós.
0: Com a músic. I llavors va tenir la seva orquestra i va fer una banda sonora que es deia Peter Gunn, d'una pel·lícula de sèrie que es deia Peter Gunn, que sona un piano, ara el posarem.
3: Mira que bé sona, això. Henry Mancini. Oh, m'encanta aquesta.
1: Ai, que bona.
3: Aquesta és de Henry Mancini.
0: Ah, és de Henry Mancini.
3: Boníssima.
0: Jazzística al començament.
3: Sí.
0: I el piano, qui toca el piano? John Williams.
3: Home.
0: Que no era encara compositor i era el pianista... de Henry Mancini, que el va llançar a fer comèdies.
4: Ah, tu listo.
0: I poca conya.
4: Parla
0: d'una època que John Williams, quan començava, va fer aquesta altra música que tinc preparada de Com robar un
4: piano. Para
3: un moment, que diu que el piano, que no sona el piano.
0: Sí, home, sí, està sonant tota l'estona.
4: No se sent.
1: Que això se sent.
3: Mirin. És un saxofon.
1: Això és un piano, eh?
4: Això és un piano?
0: Sí, sí. Els dits... Àlex!
3: Si ho diu vosaltres...
0: Next One.
3: Què és això?
0: Això és John Williams, quan començava... fent una pel·lícula de lladres que es deia Com robar un milloní, amb Audrey Hepburn i Peter O'Toole, que es pensaven que seria un gran èxit, i ho va ser. I ho va ser. I la gràcia és que en aquella època feia... Mira, això sona una mica IT, ja, eh?
3: Sí? Sí que és cert.
0: Lleuger, per entendre'ns, eh? Bueno, Bromes com i mujer no, altres coses, etc. En fi, la gràcia és que ara parlàvem d'Audrey Hepburn, poca conya, mai perdonaré a Steven Spielberg que l'últim paper d'Audrey Hepburn al cinema, a Always, fos un àngel del cel amb un jersei de llana infecta, infecta, la persona més elegant del món. No hi ha dret. Últim, el teu, John Barry.
3: Home. Preciosa, aquesta.
0: Doncs aquesta setmana es va estrenar una pel·lícula que es deia La mort de Robin Hood, que ha anat fatal, perquè tots els herois avui dia han de ser sinistres, negres, han de tenir problemes psicològics, han de patir tortures de la infància que els acompanyen sempre.
3: Traumes!
0: I la gent està fins als collons,
3: noi,
0: de que els herois siguin tràgics. I ja no volem cap més. La Supergirl se l'ha hostiat. El Robin Hood... El que volem és a Kevin Costner, sí o no?
4: Sí.
0: Triomfant i tot això. La mort de Robin Hood ja la van fer Sean Connery i Audrey Hepburn en aquest final meravellós d'una pel·lícula de Richard Lester que es deia Robin i Marian.
2: Tengo las piernas frías.
5: Sí.
2: No lo siento.
5: Te dije que no sufrirías.
2: ¿Pero qué has hecho?
4: Es muy pesado.
2: ¡John!
4: Es muy pesado.
2: ¡Me ha envenenado!
4: Dios mío.
2: Ayúdame.
4: Dios mío.
5: Nadie puede ayudarte ya.
0: Es cruel, ¿eh?
2: Marian,
0: ¿qué has hecho conmigo? ¿Por qué?
4: No va el rato de película.
5: Te amo más que a todo. Más que a los niños.
0: Eso es precioso.
5: Más que a los campos que planté con mis manos.
0: Es precioso.
5: Más que a la plegaria de la mañana.
0: Es más que precioso.
5: O que a la paz. Más que a nuestros alimentos.
0: Qui va posar la música d'això?
5: O a l'alegria.
3: John Barry.
5: Te amo.
0: John Barry.
2: És que... Però
3: quines veus, eh? Escolteu quines veus, eh? Però seran veus.
0: Era una meravella de pel·lícula. Cinema Urgell. Érem tres.
3: Veus?
1: S'ha
0: acabat
1: la música.
0: Érem tres. El Jaume Figueres, la Maruja Torres i jo.
3: Ja està. I veu acabar ràpid.
0: No hi ha ningú més.
3: Bueno, per això, mira, ara hi ha un bon preu.
0: És una pena, és una pena.
3: Veus? Grau 3, ara el Cinema Urgell... Escolta, ho deixem aquí avui, no?
0: Queden dos minuts.
3: No, són les instruccions que se m'ha...
0: Sí.
3: Que m'ha donat que...
0: No, només dir dues coses.
3: Que havies de fer una bomba de fum i marxar.
0: Els Oscars honorífics... Toni Clapés.
3: Sí, però és el que se
0: m'ha dit. Per una vegada...
3: Munta una bomba de fum que l'orina desapareix.
0: Per una vegada...
3: Puf!
0: Per una vegada... que et demano, suplico,
3: sí,
0: de genolls.
1: Oi,
3: ojo, però si estic patint per tu.
1: Ara es posa de genolls.
3: Però si estic patint per tu. Per això et dic.
6: Està de rodilla.
0: Àlex, posa la Glenn Close, sisplau, cantant With One Look. Calli. Donen l'Òscar honorífic aquest any, però no durant la cerimònia, sinó d'amagat, com sempre, darrerament, a Ridley Scott, que no el tenia i no el mereixia. L'hagués hagut de guanyar per Alien. Després ha fet moltes porqueries. I a Glenn Close, a qui jo li hagués donat l'Oscar per Les amistats perilloses. Jo crec que és claríssim.
3: Estem d'acord.
0: O per Sunset Boulevard, que no ha fet, perquè al final no han rodat la pel·lícula. Jo la vaig veure fent-la en teatre i no hi ha hagut ningú que hagi cantat a l'Andrew Lloyd Webber de Sunset Boulevard com ella. Perquè és increïble. Meryl Streep i Glenn Close no només són unes actrius extraordinàries, a més, és que, hòstia...
4: Noi.
0: Canten de meravella. Per tant, m'ha convidat...
3: Sí, aquesta que estem escoltant és Glenn Close.
0: És Glenn Close, increïble. The stories my eyes tell. Watch me when I
3: frown. You can't write that down. You know I'm right. Compte perquè Glenn Close té 79 anys, eh?
0: Sí.
3: Té 79 anys i ara és una de les protagonistes, ha estat una de les protagonistes de la sèrie, una de les de sèries d'èxit, que és Teheran.
0: Als 79 anys, és joveníssim, està, en fi, la flor de la vida, eh?
3: Bueno, ja, però...
1: Hi ha gent
3: però,
1: que a 79 però, està, sí, no està a la flor de la vida.
4: No,
1: sí.
4: Està més allà la flor pensida. De la
1: ara.
3: Sí. Bueno, vostè, en canvi, escolti, van fer anys més de 79 i 89 i està a la flor de la vida.
0: Amigues i amics, la setmana que ve més, la temporada que ve, farem més músics i us farem més discoses d'aquest estil, però m'acomiado i deixo
3: bueno,
0: que...
3: Bueno, però la setmana que ve que no vens o què passa?
4: Ha dit la setmana
0: jo,
4: que ve.
0: L'únic que m'interessa en aquests moments és que pugui cantar Glenn Close en pau un minut sense que digueu
3: sí,
0: res.
3: Sí, no, callem tots, home, i tant.
0: Per l'amor de Déu.
3: Silenci.
0: Sisplau, poca conya.

0: RAC 1.
1: Sí, hola, bon dia. Gràcies per trucar al Servei Català de Trànsit. El seu nom, sisplau?
2: Òscar Andreu, de la competència, RAC 1.
1: Sí, jo el tinc aquí a l'ordinador. La setmana passada va enganxar vostè un embús a l'AP7, a l'alçada d'Hostalric, tornant precisament de la Costa Brava.
2: Sí, però...
1: va arribar tard a fer el programa.
2: Sí, dilluns.
1: M'equivoco?
2: Sí, però aquest no és el tema, no vull parlar de mi.
1: Va trucar 157 vegades al Servei Català de Trànsit. Tenim totes les converses gravades.
2: No.
1: El que vulgui que les fem públiques.
2: No.
1: Se'l sent dir moltes vegades, vostè no sap qui sóc jo. Amb to amenaçador.
2: No,
1: I realment, aquí al Servei Català de Trànsit no sabia...
2: A veure, un moment, no vaig fer...
1: Sembla que parlo amb algú que es pensa que ell no ha de fer cua a l'autopista perquè està per sobre de la resta de la gent.
2: No és veritat.
1: Ha d'anar a la Costa Brava per poder agafar la seva barqueta i anar a fer una miqueta d'esnorkel a Cala John Cole.
2: Escolti, que no.
1: Esnorkel, El busseig d'Escobar.
2: No!
0: De dilluns a divendres, de 12 a 1, La Competència, amb Òscar Andreu i Òscar Dalmau. RAC 1. Tots som un milió. RAC 1. A RAC 1, l'hora de dinar és per informar-se.
3: Bon dia, són les dues.
0: 14:15. Cada dia la informació que necessites des d'allà on passen les coses.
4: Anem cap a la ciutat esportiva Joan Gampar. Marta, Ramon, bon dia.
0: De 2 a 3, 14:15. Una hora d'actualitat i esports amb Núria Travessa i Xavi Rocamora. RAC 1. Tots som un milió. Amb Xavi Rocamora.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Us hagués vist, eh? Vivint aquí baix.
2: Però imagina... No, aquí a baix sí, perquè té teles, 25 teles a Mundo Deportivo i no té més remei, saps? Vull dir, o els veu.
1: El crit del gol no li hagués arribat, segurament, hagués fet allò...
2: No, perquè no t'interessa gaire, tampoc, cridar gols al Mundial. No,
3: podeu dir un partit bo que s'hagi vist aquest Mundial?
2: Un partit bo que s'hagi vist en aquest Mundial. Depèn del que consideris com a bo.
3: Home, un partit interessant amb...
1: Bèlgica-Estats Units, per exemple.
3: Hòstia, és droga dura.
1: Sí, droga dura, però ho era... però després el partit et va portar...
2: Amb l'efecte valor, un altre lloc, i tot sí. Això, la veritat això, és que va
3: més,
2: estar bé.
3: Crec que va ser tard.
1: A les dues,
2: sí,
1: a la matinada.
2: Sí. Home, i l'Argentina-Egipte a mi em va semblar molt emocionant, aquest partit, també.
3: Va, la segona part d'aquest partit el vaig veure, perquè estava a casa amb la meva senyora, que ja l'estava veient, i ja m'anava informant dels gols,
1: sí,
3: I al final em vaig quedar a veure si remuntava Argentina.
1: Mira, deixa'm preguntar al Damià López. Damià, com estàs? Bona nit. Damià?
4: És veritat. Sí, hola, bona nit a tots.
1: Ara sí, perfecte. Per tu, quin ha sigut el millor partit d'aquest Mundial, per tu? Quin diries que és?
4: Ostres, el millor partit d'aquest Mundial? Hauria de pensar... Aviam, d'Argentina no, de França no... mira, diria... Sí, ja el tinc clar. Per mi el millor partit i el que ha tingut millors moments i més... I més èpica, etc, diria el Mèxic-Anglaterra.
1: Ah, sí,
4: perquè, també. Sí. Jo per mi és el partit, de moment. I encara n'hi ha d'haver més segur, perquè a mesura que ens estem en les instàncies decisives, doncs estem lògicament en els moments més importants i més decisius, no? Però el Mèxic-Anglaterra, que era el moment que Mèxic va arribar al moment decisiu de trencar aquesta barrera històrica del que ells en diuen el cinquè partit, els vuitens de final,
1: sí.
4: Doncs realment van ser moments allà amb l'1-3, fan el 2-3, semblava que podien avançar. I a més va ser curiós perquè, jugant amb un més... no li van crear perill a Anglaterra. Anglaterra va estar molt sòlida, no van trobar la manera, però clar, era aquella de la CECA, etc. Jo em quedaria, Xavi, no sé si estàs d'acord, amb el Mèxic-Anglaterra.
1: Sí, jo havia dit el Bèlgica-Estats Units, però sí que és veritat que aquest Mèxic-Anglaterra, que hem tingut també la mala sort que va ser a les 3 de la matinada o a les 2 de la matinada, ara no ho recordo, però també era del torn de matinada, per entendre'ns, però va ser un partidàs el de Mèxic-Anglaterra.
3: Però fixa't que diu, encara vindran més partits interessants, ha dit el Damià.
1: Sí.
3: Clar, és que dic, només faltaria. Clar, si ara estem en la fase... Teresa Herrera, o Gamper, o Ramon de Carranza, és a dir, semifinals i final. Si no hagués un partit interessant en aquesta fase, aleshores ja és per, xapar la paradeta i posar-se interrompidament pel·lícules del Padrino, de Clint Eastwood, i no parar de fer una marató de pel·lícules de Hollywood.
2: El Bèlgica-Senegal també va estar bé.
3: Ah, molt bé.
1: Aquest no el vaig veure, veus?
2: Sí.
1: La remuntada, sí, clar. Sí, clar que el vaig veure. Però vaig veure, veus, aquell dia vaig fer com en Joan. També em vaig afegir a la part final.
3: Home, clar, és que...
1: Aquest anava 2-0. No, que carai, aquell dia estava aquí en directe.
2: Estava escoltant.
3: A mi em passa una cosa molt estranya, i és que normalment... Clar, també passa que el Tour de França encara no ha hagut etapes planes.
1: No, demà, la primera.
3: Demà n'hi ha. Les etapes planes del Tour serveixen
2: per
3: diguéssim, equilibrar les teves hores de son, no? És a dir, per dormir, per fer becaina. En canvi, estic enganxat al Tour i la poca estona que miro, que intento mirar algun partit de futbol, és quan equilibro les hores de son. És a dir, em quedo...
1: Fas balanç.
3: Em quedo entre diversos mons allò veient... comptar ovelles i veient...
1: Parlant de mons, tu n'ets un i el Damià seria l'altre món. Aquí sí que és el xoc d'universos.
3: Em farà si... M'agrada que... Saps quan tens la bossa de crispetes i estan al final?
1: Sí.
3: Vas rascant a veure si en trobes alguna. Per trobar un partit bo, ha hagut de rascar fins al fons de la bossa de crispetes.
1: No és veritat.
3: Ha estat pensant, ha començat d'Argentina no, d'Espanya no, de l'altre... Ah, mira, i llavors s'han recordat del que ha dit,
4: perdó,
3: que no recordo quin era.
4: És mentida, això.
3: Ha estat buscant, rascant allà les crispetes, a veure si troba
4: un
3: tros de blat de morro que es pugui
1: menjar. Sí, tant, estàs, Dami.
4: Puc parlar? No, perdona, saps què passa? No sé.

0: que porto 32 dies fora de casa. Porto 32 dies fora de casa i no estic per segons quins debats, ara ja, saps? Però la pregunta que m'has fet, Xavi, és quin és el millor partit. Tu no m'has preguntat si hi ha algun bon partit. Tu m'has preguntat quin és el millor partit. Jo estava pensant quin era el millor partit. Però no diguis, no diguis, no diguis, perquè per mi els partits tots són bons, tots tenen algun al·licient, i per mi doncs tots tenen alguna cosa a la que agafar-se. Però no menteixis i no diguis que jo estava rascant alguna cosa i pensant quin era algun partit bo que jo estava buscant. El Xavi m'ha preguntat quin era el millor partit.
1: Els de Suïssa.
0: Així que no menteixis, Joan Poquí.
2: O també val, és a dir, és bossa de crispetes o també aquells gelats que venen amb got,
3: sí,
2: i tenen la cullereta aquella de plàstic que a tant rascar al final es trenca. Perquè estàs allà escurantant, doncs ha estat escurant fins al final.
3: Crec que s'ha entès, el civil de fet ja s'havia entès amb les crispetes. Va, Dani, parlant de partits bons, demà què veurem? Demà què n'esperes aquest Espanya-Bèlgica?
0: Home, doncs demà m'espero un partit en què Espanya surt com a favorita, en què tot el que no sigui una victòria a Espanya seria un daltabaix per la Federació Espanyola i per l'equip espanyol, perquè ara ja no només la delegació espanyola, sinó que jo crec que tot l'univers FIFA, Infantino, etcètera, doncs està esperant una Espanya-França, que és el partit doncs, que ven molt més, no? Igual que per l'altre costat del quadre s'espera un Argentina-Anglaterra. Clar, és el quadre perfecte, Espanya-França i Anglaterra-Argentina. Ara mateix seria el quadre que convidaria a pensar doncs, en unes semifinals perfectes. Espanya arriba bé, Espanya arriba amb bona dinàmica, De La Fuente ha trobat el seu 11 de les bones actuacions, amb Dani Olmo, Pedri, enllaçant amb Rodri, amb Lamine per un costat, amb Baena per l'altre, mentre no arribi Nico Williams, que ja està disponible per entrar a la convocatòria, tot i que encara no per tenir minuts de qualitat com a mínim d'inici, amb Mikel Oyarzabal, per tant l'engranatge està perfecte, també De La Fuente ha trobat a futbolistes que no li posen mala cara i que li donen minuts de qualitat, per exemple Ferran Torres, Miquel Merino, que lògicament aspiren a ser titulars però que per ara accepten aquest rol, i doncs Bèlgica, que per bé que va guanyar 1-4 contra els Estats Units, és un partit molt condicionat per tot el que va passar amb Balogun i perquè el nivell dels Estats Units és el que és, així que Xavi en principi Espanya hauria de passar a semifinals, però amb pinces. I també, bé, ara anirem cap a l'estadi, escoltem Luis de la Fuente i també Rudi García, veiem què explica d'aquesta revolució que es viu a Bèlgica amb les seves tres grans estrelles, amb De Bruyne, amb Doku i Lukaku, que són suplents des del dia dels Estats Units. Li va funcionar bé a Rudi García i demà contra Espanya s'espera que els tres, De Bruyne, Lukaku i Doku, doncs també surtin d'inici des de la banqueta.
3: Ara ho deies, avui el seleccionador el sentirem tard, és a dir, de fet no el sentirem en temps de tu diràs, perquè és a partir de la una que comencen a parlar. Aquí ja hem pogut escoltar és algun jugador, per exemple Gavi, un dels 8 blaugranes, oi?
0: Sí, avui hi ha hagut una zona mixta, com és habitual aquest matí, a l'estadi on ha treballat Espanya aquests dies a Los Angeles, que és l'estadi de Los Angeles Galaxy. Ha parlat Gavi i, esclar, Gavi va començar com a titular el primer partit contra Cap Verd, 0-0, va ser un dels sacrificats, no li va funcionar De La Fuente, des d'aleshores no ha jugat, però Gavi és part important d'aquest club, però li hem preguntat a Gavi si espera que encara pugui haver-hi un moment Gavi en aquest Mundial, i com sempre Gavi ocorrent, que entra tot a respondre això.
4: Yo pienso en meter el gol de la final si llegamos, ojalá, pero bueno, siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial, pero claro, esos son sueños, ojalá se cumplan, pero no sé, rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
0: Bé, aspiració legítima, Xavi, la de Gavi, que espera fer un gol de xilena, sí, sí, a la final i contra Argentina. Vaja, seria el gol de la seva vida. Gavi, que li hem fet la reflexió, que vaja, tothom, tots els companys que parlen en aquest Mundial, parlen que és molt bon tipus, però també una mica intens, una mica pesat, i doncs lògicament ha fet broma Gavi.
4: La verdad que soy muy intenso, todo el mundo lo sabe, entonces también, pues quizás muchos jugadores pues se cansen rápido de mí, o sea, soy muy pesado, entonces les entiendo perfectamente, pero como te digo, al final yo creo que, bueno, yo lo que intento siempre es aportar ese granito de arena a la selección, al final todos los jugadores somos importantes, juguemos o no juguemos, ya te lo digo yo, entonces mientras vayamos pasando ronda a ronda, pues estaremos todos felices.
0: Doncs les paraules de Gavi en la prèvia. Demà probablement pugui tenir algun minut. És a dir, no està en el paquet dels que pràcticament no han jugat. Encara n'hi ha algun futbolista que no ha debutat. Per exemple, és el cas d'Eric García o d'alguns d'aquests que no han, o que han jugat, que han tingut presència testimonial, com Borja Iglesias, que ha jugat un parell de minuts. Tampoc està en el paquet dels que són primer canvi, com Miquel Merino o Ferran Torres, però sí que pot tenir algun minut de qualitat, especialment si Espanya necessita un punt d'agressivitat. Per tant, Gavi està preparadíssim per si el necessita De La Fuente en el partit.
3: Sobre aquest partit de demà, Anaïs, penses com el Dami que Espanya és superfavorita i que no ha d'haver problemes per Espanya, o sí?
1: No, jo coincideixo amb el Dami, crec que és favorita i davant d'una Bèlgica que s'ha anat com transformant, no?, al llarg del Mundial. No tens clar quin és l'11 tipus, perquè està fent molts canvis en Rudi García, no saps per on et poden sortir, però futbolísticament crec que la selecció està defensant molt bé, perquè es parla molt de les opcions de gol, però la defensa és increïble, més enllà d'Unai Simón, sobretot la parella Laporte-Cubarsí, em sembla que s'estan graduant en l'univers dels mundials, i penso que sí, que si mantenen el control del partit, que és la manera que té la selecció de ser més poderosa, no? De ser més ofensiva, no hauria d'haver-hi grans problemes i a semifinals contra França.
3: Perdó, Poqui?
2: Suposo. Jo, mira, crec que ho vaig dir fa dues setmanes, aquest programa, ho he dit a altres tertúlies. Jo crec que la final serà Anglaterra-Espanya.
3: Mira, coincideixes amb Albert Fernández, que ja ens ho deia també. El Blaia deia França-Argentina, el Fernández deia com tu.
2: Jo crec que és a Anglaterra-Espanya. Mm-hmm. Perquè m'ho va dir una persona. Si és Anglaterra, si ho encerto, o si ho encerto aquesta persona, potser dic qui m'ho ha dit. Si fallo, assumiré jo la cagada i
3: ara em generes una curiositat que no tenia, no. I no, és impossible, no? És impossible. Ara hem d'esperar el 19 de juliol, doncs.
2: Correcte.
3: Perfecte.
2: I que la persona em digui...
3: Pots fer-ho.
2: Ho pots dir.
3: És algú que coneixem tots, doncs.
2: I jo crec que sí.
3: Ostres, tu, Ponqui, això. Avui vens amb un plan que no. Davi, per cert, és un quart de final que no és inèdit, ni molt menys. De fet, el 86 van enfrontar-se també Bèlgica i Espanya. També va ser els quarts de final, oi?
0: Sí. Justament al Mundial de Mèxic 86 es van enfrontar Espanya i Bèlgica. Espanya, que venia de fer un dels partits més importants de la seva història, perquè va golejar Querétaro 1-5 a Dinamarca, els 4 gols d'Emilio Butragueño, i arribava també com a molt favorita contra Bèlgica. De fet, qui guanyava aquell partit jugava contra Argentina, l'Argentina de Diego Armando Maradona, que es va acabar proclamant campiona. Per tant, era difícil que qui guanyés passés, però bé, com a mínim s'emportava el plaer i el gust de jugar contra Argentina, no? Un partit que va dominar també Espanya, comença marcant Bèlgica, gol de Keulemans, després empata Senyor, el partit se'n va a la pròrroga, i arriba la tanda de penals. Una tanda de penals que passa a la història, perquè Bèlgica transforma els 5 penals, Espanya en transforma 4 i falla Eloi. Una miqueta el cas similar al de Cardeñosa i d'altres casos que hi ha en el món del futbol i de l'esport, en què un esportista, un futbolista important com Eloi Olaya, que va fer molta carrera a l'Sporting de Gijón, també al València, se'l recorda molt per aquesta errada. I hem parlat les últimes hores, ens hem posat en contacte des d'aquí, des de Los Angeles, per recordar no tant el partit, no tant el Mundial, sinó amb el pas dels anys, com ha processat i com va portar aquella errada que el va marcar. En concret, ell falla el segon penal, que per cert li atura Jean-Marie Paf, que va ser declarat i escollit com a millor porter de la dècada dels 80. Un porter molt important, Jean-Marie Paf. Ens explica Eloi Olaya com va assumir, com va portar aquella errada tan important.
5: Tienes que tener con normalidad. Era un mundial, había pasado cosas maravillosas. Un jugador del Sporting con 22 años, con hambre de triunfar, con hambre de jugar partidos en primera, en máxima categoría. Tienes que ser positivo. Es un lance que ocurrió. En el mundial pasaron cosas fenomenales con 22 años. Yo creo que tienes que superarlo porque son cosas que pasan en el fútbol y siempre cometes desaciertos en tu carrera deportiva y evidentemente cuantos más aciertos tengas, pues más triunfos vas a tener, ¿no?
0: Ens explica com va ser com vas viure la temporada després, i després d'aquell estiu del 86, com era anar pels camps d'Espanya a jugar amb l'Sporting.
5: Ninguna mal gesto hacia mi persona, todo lo contrario, ¿no? La gente creo que tuvo un comportamiento maravilloso, la afición, porque yo creo que les dimos algo que hacía tiempo que en la selección española no había conseguido los anteriores mundiales, y era recuperar la ilusión de ver a su selección con aspiraciones de conseguir algo importante. Todo iba bien encaminado y teníamos un equipo que podía haber estado perfectamente en la semifinal y haberse jugado contra Argentina, pero bueno, no pudo ser.
0: I això sí, Xavi, diu Eloi que en l'època actual, a 2026, una errada com la del 86 probablement per ell hagués tingut conseqüències diferents.
5: Si esto hubiese ocurrido ahora en el 2026, pues lógicamente las críticas son a nivel de redes sociales, pues no hacen mucho bien cuando uno comete una equivocación o quedamos eliminados por una fatídica tanda de penaltis, y en el cual, pues bueno, el equipo rival marca los 5 penaltis y nuestro equipo pues marcan 4 y uno es el que lo falla. Bueno, son cosas que quizás se ven de otra manera, porque la reacción de la gente, de todos, no solo fueron los jugadores, los compañeros, el grupo, el entrenador, el cuerpo técnico que me hayan dado apoyo, sino también todos los periodistas que nos acompañaban en el día a día y la afición.
3: Sí, del tot diferent hauria estat. Amb Twitter pel mig, Twitter mediante, jo crec que no hauria sortit com va sortir aquella vegada. No deixa de ser una de les històries del Mundial en clau espanyola, evidentment, aquesta que va protagonitzar en el seu dia Eloy Olaya, amb aquell penal que va fallar i que va impedir a Espanya, com a mínim, empatar la tanda. Després ja veuríem si hauria passat o no hauria passat, però va passar a Bèlgica en aquells quarts de final de Mèxic 86.
2: Veus, aquest partit sí que el recordo.
3: Aquest sí?
2: Sí, el Mundial 86 encara estava una mica pendent del Mundial, i recordo aquell partit, aquella tanda i tot el que va envoltar aquell Mundial, on els jugadors de la selecció espanyola tenien mal de panxa per la venganza de Moctezuma, que deien.
3: Ah,
2: però
3: sí?
2: Tenien cagarrines per l'altitud i tal, aquest tipus de coses.
0: Sí, encara també, sobretot, va ser afectat per això que diu que el Joan Poquí, que per cert, en aquesta tanda que falla, en què falla Eloy Olaya, hi ha un jugador que marca, que també aquell any 86 va fer un gol decisiu de penal a la tanda contra el Göteborg, que és Víctor Muñoz, que ell sí va transformar a Puebla contra Bèlgica, però no li va servir per l'errada d'Eloy Olaya.
3: És l'any que li va deixar interessar el Mundial, potser, Joan Poquí, aquell 86, no?
2: És el darrer Mundial que recordo haver seguit.
3: Veus?
2: El 90 ja...
3: Que anaves a prop, Itàlia no té la màgia de Mèxic.
2: És que el Mundial és un mes...
3: Sí,
2: és estiu, estàs a la platja,
3: clar, no
2: descanses, comença el Tour de França, que és més interessant.
0: Xavi, m'he d'anar cap a la roda de premsa.
3: Més tirat, Xavi, més tirat, sí.
0: Que és que ja faig tard.
3: S'entenc perfectament, sí, a més veritat, que falten 27 minuts. Xavi, abraçada forta, demà parlem.
0: Sí. Vinga, fins ara, bona nit.
3: Que vagi molt bé. Amb el Dami, doncs, seguint un dia més, d'aquí 27 minuts clavats, és quan ha de sortir, i són bastant puntuals, eh? Els Estats Units estan clavant bastant els inicis de rodes de premsa, parlarà Luis de la Fuente, i veurem què diu, demà ja tindrem temps de sentir-ho. Fem una pausa, abans de la pausa, amb un sí o un no. Us agrada Adeyemi pel Barça?
1: Sí.
2: Sí.
3: Canvio la pregunta. Àlex Pintanel, com estàs? Bona nit.
6: Què tal? Bona nit.
3: Vindrà Adeyemi al Barça?
6: Crec que sí.
3: Ara venim.
7: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
3: Dos quarts i mig d'una de la matinada a 902-477-100. Aquest és el vostre moment, és el moment que ja treuen el morro, els capibares, per anar a parar a alguna de les cases dels nostres oients. Aquest pack Wonder Goal, que és a punt d'arribar a alguna llar catalana, que està esperant-lo amb delit, eh, Àlex?
6: Anais, no truquis, eh? No. Deixa el telèfon a la taula.
1: No. Com ho saps?
6: Per això, perquè t'estic veient.
1: Ja està bé, no reveris els meus secrets.
3: Ja està bé, la broma, home. Mira, em sembla
1: que no.
3: No
1: pots dir res amb aquesta ràdio.
3: No has arribat. No has arribat.
1: Tot s'explica.
3: No has arribat. Em sembla que ja tenim guanyador o guanyadora, em sembla. Però vaja, que truqui al 902-477-100. Mentrestant, direm, Àlex, que Avui hem vist a Hansi Flick per la Ciutat Esportiva, per tant, el tècnic del Barça, que no havia de tornar fins dilluns, ja vam explicar fa uns dies que al llarg de la setmana el veuríem, perquè aquell neguit que tenia ja, pobre home, que no podia més, allà on estigués, de vacances, i avui ha sigut el dia.
8: Tenia ganes de tornar, ha estat el primer dia de feina del tècnic alemany, abans del retorn a la feina del pròxim dilluns, això sí, sense els internacionals. Ho ha fet acompanyat del seu segon, de Marcus Sorg, i ha coincidit ja amb alguns futbolistes, com Gerard Martín, Héctor Ford, Ter Stegen, Christensen, Valde, Bernal o Fermín, que continua treballant per recuperar-se el més aviat possible de la fractura que va patir en un dit del peu dret, que recordem es va fer el mes de maig passat en el partit contra el Betis. Per tant, mica en mica està entrant ja en dinàmica Hansi Flick.
3: Dit això, expliquem com tenim la situació de Adeyemi. Ahir ho avançava Gijantes, ho explicàvem, de fet, acabant programa, cap a la una de la matinada, explicàvem el que havia avançat Gijantes, i és que el Barça està ja negociant amb el Borussia Dortmund per Adeyemi. Avui tenim més detalls en aquest sentit, oi?
8: Sí, ens consta que el Barça té ben encaminada la incorporació d'aquest extrem alemany de 24 anys. L'acord amb el jugador està tancat, 5 temporades, i el Barça ja està negociant amb el Dortmund, que, de fet, aquesta mateixa tarda ha rebutjat una primera oferta del conjunt blaugrana de 20 milions d'euros. Els alemanys en demanen 40, però el Barça té clar que no oferirà aquesta quantitat perquè creu que el pot treure per molt menys, tenint en compte que a Adeyemi li queda un any de contracte i que no vol renovar amb el Borussia. A més, el jugador ja ha expressat al conjunt alemany el seu desig de fitxar pel Barça, una operació que es podria tancar al voltant aproximadament dels 30 milions d'euros. Malgrat l'optimisme que hi ha al club, el desenllaç ens expliquen que no serà imminent, tot i el desig de Flick de poder comptar amb Adeyemi per l'inici de la pretemporada dilluns vinent. Adeyemi és un jugador que agrada molt a Flick, de fet és petició del tècnic alemany, que el va fer debutar amb Alemanya amb la selecció el 2021 quan jugava al Red Bull Salzburg, i en cas d'arribar, Flick faria realitat el desig de doblar posicions. A l'esquerra hi serien Rafinha i Gordon, a la posició de nou Julián, si arriba, i Ferran, i a la dreta Lamine i Adeyemi, tot i que és curiós perquè on Adeyemi ha rendit millor al Dortmund va ser amb Terzic i va ser a la banda esquerra. Per tant, és cert que pot jugar en les tres posicions d'atac. El visualitzem a la dreta, però insistim que amb Terzic, on va explotar i on més còmode i on millor ha jugat amb el Dortmund, ha estat en aquesta posició a l'extrem esquerra.
3: Ara us pregunto, Anaïs, poc aquí, però és que tinc les capibares que ens ocuparan l'estudi. Si no, a veure, mira-les.
2: Oita.
3: Caram. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxants pel camp de futbol. Arriba Wonder Gold, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. Avui és el moment del Manel, que ja el tenim connectat. Manel, com estàs? Bona nit.
9: Bona nit, Xavi.
3: D'on truques?
9: De l'Eixample.
3: Perfecte. Doncs ja saps com funciona, oi, això?
9: Sí.
3: Doncs preguntaré primer de tot per qui creus que es mereix aquest pack Wondergol.
9: El Leo Messi.
3: Leo Messi, perfecte. Estarem bastant d'acord aquí? Sí. Hi ha unanimitat, em sembla, a la taula. Sí. I qui no se'l mereix?
9: El senyor Infantino.
3: Bé. Aquesta setmana està competida entre Infantino d'una banda i Donald Trump de l'altra, que són el duo Meravilles. Doncs aquesta setmana estan enduent-se els palets. Doncs Manel, no pengis, t'agafem les dades i per tu aquest pack Wondergol. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
9: A vosaltres, bona nit.
3: Que vagi molt bé. Doncs ara sí que tenim la feina feta, el pack ja l'hem regalat, i Anaïs deia, sí, a mi m'agrada Adeyemi pel Barça.
1: Sí, un extrem jove que t'escoltava abans, que deies, ostres, rejuvenim plantilla, però és que clar, al final ens hem de plantejar que la temporada que ve tornaràs a estar excedit, o sigui, tu ara mateix estàs creant una plantilla pensant ja en 2 anys vista.
3: Sí.
1: I jo avui, quan preguntava també per Adeyemi, em deia, ostres, és que potser Lamine també pot acabar jugant pel mig, que és un tema que aquí l'havíem parlat, fet, perquè penses quin sentit té...
3: Crec que va ser
1: té,
3: la primera que el vas treure, aquest.
1: Quin sentit té fitxar a un extrem dret veient el protagonisme que ha tingut Rooney Bertadji aquesta temporada, que ha estat de menys 25, o sigui, no se l'ha vist, pobre, és veritat, fins que Lamine no es va lesionar, i és veritat que els últims partits tampoc no li vas veure allò una reivindicació, no? Futbolísticament parlant, així que jo, Runi, com tu, que marxarà, i si tu vols tenir totes les posicions doblades, doncs està molt bé, i si vols començar a experimentar amb Lamine per dins, doncs tens un futbolista que, com deia l'Àlex, el Hansi Flick el coneix, el va fer debutar, és jove, que està bé també que de tant en tant
3: es
1: vagin a buscar jugadors joves, i una molt bona oportunitat de mercat, perquè al final tens la paella pel mànec, li queda un any de contracte, els hi ha dit que no vol renovar, o t'asseus a negociar o aquest jugador marxarà gratis d'aquí un any, així que és
3: sí,
1: el que prefereixes.
3: No tenen altra opció. Poquí.
2: A mi m'agrada sobretot el possible fitxatge de Dayemi, sobretot és que no l'haguem ensumat els periodistes. A mi m'agrada, quan aquestes coses passen, a mi m'agrada.
3: I en van dos, no? Perquè Gordon
2: també
3: va passar per alt.
2: I són coses que en el Barça costen de trobar, casos com aquest. Jo recordo algun també de la primera etapa de la Porta, algun més antic també. Fitxatges que te'ls trobes de repent, però aquest concretament m'ha fet molta gràcia, perquè per això, perquè ens ha pillat a tots fins que el va treure el Gigante. No, ni intuíem que, havent fitxat Gordon, el Barça podia reforçar la banda dreta. Jo penso que és una obvietat que, si bé a Dayemi és que Roni Bargi se li trobarà una sortida en forma de cessió, segurament, o amb traspàs d'opció de compra, em sap greu que d'alguna manera això barra la possibilitat de que el Barcelona recuperi el Mallorca.
8: Jan Virgili.
2: El Jan Virgili. Sembla difícil, no?, que amplís més la nòmina d'extrems. I faig una altra interpretació. Si el Barcelona va a tancar el fitxatge de Dayemi, és que té molt coll avall que farà Julián Álvarez, perquè Julián Álvarez era la gran prioritat de Deco, o del Futbol Club Barcelona, per reforçar la davantera, era on estava centrat tota o gairebé tota l'atenció. Si van a per altres jugadors, que a més no és un nou, la meva interpretació, la interpretació que jo faig, és que tenen també, de manera discreta i sense fer el soroll que es va fer amb la primera oferta, mínimament avançat o encarrilat l'operació Julián Álvarez. I entenc que això també és una bona manera de fer, que es vagi tancant o que es vagi avançant en les operacions que el club vol fer, sense que nosaltres ens assabentem, tot i que m'estigui tirant pedres sobre mi mateix. Penso que pel Barcelona és el que realment li interessa, que no ens sumem els passos de Deco, de qui sigui.
8: Hi ha una cosa que agrada molt a Flick, és la polivalència, i si us hi fixeu, tots els homes de dalt, Rafinha, esquerra, i pot jugar per dins. Gordon, esquerra, i pot jugar de nou. Lamine, veurem, que jo crec que acabarà mutant segur en aquesta posició més al mig. Adeyemi, en les tres posicions d'atac, Ferran, de nou, o també pot jugar a la dreta. Crec que això és important, i això ho Flick té molt en compte. I al darrere podíem fer el mateix amb Cancelo, amb Eric, amb Gerard Martín, que tenen diverses posicions on jugar.
2: Però jo el que crec que passarà, perquè estem a... Quin dia és avui? 13? 12?
3: Avui és dia
1: 10.
2: No, avui 10 ja. Dia 10. Pel 31 d'agost es tanca el mercat. Queda molt.
3: Sí.
2: I d'aquí al 31 d'agost jo estic segur que hi haurà molts més moviments en defensa i en atac. El Barcelona buscarà un central. I crec que... I penso que davant, al marge de que vingui Julián Álvarez, el Barcelona buscarà algun altre tipus de davanter centre.
3: A banda de Julián?
2: Sí.
3: O sigui, buscarà dos davanters centres, sí, aquest estiu.
2: És el que jo crec que passarà.
3: Però pensant en aquest... En això,
2: pensant
3: que
2: deia, en models de futbol, en models de nou. Si se t'ha marxat Lewandowski,
3: sí,
2: tu no tens un nou referència.
3: No.
2: No el tens. I, per tant, perds un perfil de futbolista. I crec que el Barcelona, evidentment, no de la jerarquia, no del nivell d'un Julián Álvarez, però el Barcelona tindrà... Crec que tindrà un nou d'aquesta... I això també em fa pensar, és una intuïció meva, que ni Rafinha ni Ferran, és possible que no estiguin a la foto de la plantilla 2026-2027.
3: O sigui, no un o l'altre, sinó els dos.
2: Jo, Ferran, de moment és una situació que està molt encallada. el tema d'una possible renovació o d'un possible traspàs, Ferran està, com deia, amb el Dortmund. Li quedarà un any de contracte i al Barcelona li interessa o renovar-lo o traspassar-lo. De moment ni una cosa ni l'altra, perquè el futbolista no ha mostrat interès en entrar en una operació de traspàs i no s'ha posat bé per renovar, perquè està molest, perquè interpretava que el Barcelona volia incloure una operació. I Rafinha, en el cas de Rafinha sí, parlo per intuïció, això de que hagi sortit l'interès de l'Al-Hilal, no sé, aquí sí que veig, em sobta que hagi sortit aquest interès i que s'hagi parlat molt, sobretot abans de l'eliminació de Brasil.
3: No, i val a dir que totes dues vegades que el tema ha sortit, el seu entorn s'ha encarregat, i a més de manera ràpida, de desmentir-ho, de dir, no, aquí no hi ha res, nosaltres estem bé on som, a gust amb el Barça i volem continuar amb el Barça.
2: Jo el que vull dir simplement és que no m'estranyaria
3: que
2: o tots dos o un dels dos no estiguin a la foto final de la plantilla.
8: És veritat que el tema Rafinha ja són com molts missatges externs, no?, que arriben amb la sensació que pugui marxar, però és el que tu digues, Xavi, parlant amb gent propera a Rafinha, i té clar que vol continuar al Barça. Ell té la sensació de que entre cometes va fallar el tram final de la temporada passada amb la lesió i que té com alguna cosa a veure al Barça. I, per tant, en aquest aspecte, res fa pensar que pugui marxar, però també estic d'acord amb el Puqui, que hi ha com molts missatges externs, ara el fitxatge o el possible fitxatge de Dayemi, el fitxatge de Gordon al seu dia, que et fan dubtar.
1: Però jo crec que al final també el Barça fa aquests moviments, insisteixo, pel tema del fair play, i després perquè no et pots permetre que torni a passar com va passar amb Íñigo Martínez, sense anar més lluny, de dir, ostres, és que tu no et pots plantar una setmana abans de que comenci la temporada i que Rafinha o qui sigui digui, ostres, és que m'ha arribat una oferta irrebutjable de l'Aràbia Saudita o d'on sigui i he decidit que vull marxar, d'acord, i què fas?
3: Clar.
1: És que tens un problema i és interessant aprendre dels errors, però crec que sobretot es mira cap al futur i tu preguntes també dins i Flick i es posen les mans al cap quan escolten la possibilitat de que Rafinha pugui marxar aquest estiu,
3: és que jo,
1: no,
3: jo
1: tu
3: crec...
1: vols totes les posicions doblades i és el que has de fer, no? Treballar
8: fer,
1: amb aquesta
8: sí.
1: previsió i ja hem vist que les temporades són llargues i que hi ha jugadors que acaben extremadament cansats i necessites una mica de refresh, no?, en aquest sentit. I
3: se m'acuden molt pocs jugadors més que li fessin més mal a Flick que la sortida de Rafinha. La seva gran extensió en el terreny de joc, la seva gran mirada... Sí, sí.
1: Tu perds aquests dos jugadors com va passar la temporada passada, i evidentment
3: el descompto.
1: Però perds aquests dos jugadors i tens un enorme problema.
8: Sí, sí. Després amb aquestes arribades augmentes el nivell de la plantilla, que això és fonamental, és a dir, mires els grans equips d'Europa i mires les banquetes que tenen i et poses les mans al cap, i crec que el Barça amb aquests dos moviments crec que podrà competir, la sensació que tinc jo, amb equips grans d'Europa. I després el tema de Rafinha és evident que per Flick és indiscutible.
1: I al final
8: està
1: substituint a Rashford per
3: Gordon.
1: Per Gordon.
3: Sí, sí.
1: I és el que tenies.
8: I hi ha una cosa que és important, que per mi és Flick es fa fort, i crec que és important que són jugadors que hi vol. És a dir, per la manera de jugar al Barça, un Barça molt més vertical, tens dos jugadors com Gordon i
1: no teniu la sensació de que s'ha fixat potser també molt en el model del PSG, no?, a l'hora d'agafar jugadors més...
3: Mira, abans ho comentàvem.
1: Més ràpids, més verticals, no?, per donar-li aquest punt de velocitat a l'equip.
3: Assegurar un model que sembla que és cap on va el futbol, no?, per permetre't arribar lluny a totes les competicions, inclosa la Champions.
1: Mira el PSG, vull dir, són el...
3: Evident. Haurem d'anar tancant aquesta tertúlia express que hem fet avui, perquè el partit ha acabat quan ha acabat, aleshores hem estat també una mica pendents del que passava en França, per tant haurem d'anar tancant tertúlia, però abans un apunt econòmic, ara que parlàvem del Barça i de les opcions del Barça, també que miràvem a llarg termini, perquè d'aquí a un any probablement el Barça torni a estar excedit, és a dir, no pugui estar en la norma 1-1, un apunt econòmic que avui hem sabut, Àlex.
8: Sí, possiblement per aquest moviment, el Barça ha confirmat que amplia la seva tresoreria per fitxar amb una emissió de bonus de 210 milions d'euros, aquesta quantitat va per compte dels ingressos televisius, i es preveu una doble injecció de 105 milions d'euros una en aquest mes de juliol i una altra de 105 al mes de novembre. Aquests moviments li permetran al Barça reforçar-se amb garanties, tenint en compte que, com dèiem, la finestra de l'estiu de 2027 serà més complicada, ja que el Barça haurà d'anar a Montjuïc per instal·lar la coberta del Spotify Camp Nou, i això, evidentment, limitarà les possibilitats de fitxar el 2027.
3: Aleshores, aquesta del novembre és perquè també pensen en la finestra del mercat d'hivern, o què?
2: Aviam, estem parlant de tresoreria. Depèn de,
3: depèn, no té res a veure amb això, doncs,
2: no? Depèn de com pactis, llegir la informació, no sé de què va el tema, però interpreto que, que la tresoreria depèn molt de com pactis tu amb els clubs dels pagaments. Mm. És a dir, el Barcelona el que necessita és tenir líquid.
8: Això tenir, és el que busca aquest moviment.
2: Tenir Barça, líquid, sí, per pagar quan hagi de pagar una entrada per Julián Álvarez, una entrada per Adeyemi, una, o per Fulanito, pel que siguin. Això no vol dir ni que et generi deute, perquè va contra ingressos que tu ja tens
1: aparaulats
3: sí,
2: i comptabilitzats.
3: Correcte.
2: En el pressupost. Per tant, no modifica per res el compte de resultats. Però, per tant, és una qüestió fixava, simplement d'atenció de tresoreria.
3: Però jo no fixava en les dues finestres aquestes, una ja, però, ho rebrà ara i l'altra no
2: l'entra. Però les finestres és efectes d'inscripció. Jo puc pactar amb l'Atlètic de Madrid, o el Barcelona puc pactar amb l'Atlètic de Madrid, fitxaré el Julián Álvarez i et pagaré, m'invento. 40 al mes de setembre, 40 més al mes de març de l'any que ve.
3: D'acord, i t'assegures tenir tresoreria per d'aquí uns mesos poder pagar això.
1: Que a mi tot i així, això m'ha sorprès, perquè sempre s'havia dit que tenies diners per fitxar, que el problema era que no hi havia marge per inscriure. I ara dic, que em sembla bé, que tu agafis, i al final és una cosa que tu la tens pactada i signada, perquè no pots decidir quan ho vols cobrar, no? Que també s'ha de tornar amb interessos, això, i no deixa de ser un crèdit entre cometes, però no una palanca, perquè al final no estàs venent cap actiu, és una cosa teva que demanes al banc, necessito finançar això, no? Vindria a ser. Però m'ha sorprès bastant, perquè jo tenia entès que diners per fitxar en tenies.
3: I et faltava
1: el que no
3: per
1: hi havia
3: inscriure.
1: Era marge per inscriure, però entenc que és per amb aquesta visió de dos anys.
8: Potser el Barça també comptava amb aquest moviment.
1: Clar,
2: no necessàriament, però és que la tresoreria, insisteixo, circula per una autopista diferent als comptes diferent al deute i diferent als ingressos i gastos que tu fas en un pressupost. És a dir, hi ha moments que tu igual tens una punta de tresoreria que et falta. Normalment els clubs tenen, històricament, els han tingut línies de crèdit. Línies de crèdit adjudicat, que tu estigues a poquet diner i te'l tornaré. O quan tu vas al caixer i agafes amb la teva targeta Visa diner a crèdit del mes que ve. Això no et modificarà per res el teu estat de comptes, però sí que farà que tu has disposat de crèdit abans d'hora. I evidentment això té un cost. Mm. Això té un cost, evidentment. Però jo no ho veig una cosa especialment greu.
1: Ni que modifiqui el...
3: Fet aquesta classe ràpida que hem fet ara d'economia, doncs jo crec que és una bona manera d'anar tancant tertúlia, ara sí. I dijous que ve ens veiem amb tots dos. Anaïs,
1: sí.
3: Tu aquí, també estàs per aquí dijous?
2: Sí, sí, aquí estaré.
3: Doncs...
1: A mi il·lusió.
2: Que sí.
3: Això, doncs,
2: a més, ja estaré
8: amb la final tancada del Mundial, ja coneixerem els dos finalistes del Mundial.
2: I ja sabré si he guanyat o no el meu pronòstic.
8: I podrem saber
1: el teu qui... no és el teu.
8: Qui t'ho va dir.
2: Exacte.
3: Doncs dijous, a més a més, dia sense Mundial.
2: Jo vaig a Anglaterra. Jo vull que guanyi Anglaterra.
3: A Anglaterra vas, sí. Està bé.
2: Per una raó molt senzilla, perquè en la presentació, igual que els noruecs han fet diverses fotos molt xules i tal, aquests van posar una cançó dels Beatles.
3: I et van guanyar.
2: Ja està. Vaig a Anglaterra.
3: S'ha acabat, evidentment.
2: Sí.
3: Pocky, moltes gràcies. Que vagi bé. Anaïs, cuidis molt. 3 minuts i la 1. Gràcies, Àlex.
8: Bona nit, Xavi.
3: Una pausa i la resta de temes.
7: Tu digues, amb Xavi Rocamora.

0: Ara és la una de la matinada. Un cop hem tancat tertúlia, encara alguna cosa més per explicar-vos. Per exemple, també en clau Barça hem d'explicar que avui s'ha presentat l'acord de renovació amb el tècnic de l'equip femení. Pere Romeu ha renovat fins al 2028. Janire Gallut, bona nit.
1: Bona nit, sí. Després d'una temporada perfecta i malgrat les sortides de noms importants al vestidor, el tècnic del primer equip femení de futbol ha assegurat en l'acte de signatura que mai ha tingut dubtes sobre la seva renovació. També ha explicat que és el moment de donar protagonisme a les jugadores més joves i que aquestes demostrin que poden assumir el buit que deixen les que han sortit.
2: Hi haurà moltes jugadores que aquesta temporada hauran de donar una passada endavant, que fa uns anys eren jugadores segurament amb més experiència i més edat, i ara mateix aquestes jugadores que hauran de donar una passada endavant són futbolistes molt i molt joves, que ja hem vist que estan totalment preparades per jugar grans partits d'Europa, però que ara mateix s'hauran d'assentar per donar aquest lideratge i aquesta continuïtat en aquest equip.
1: Dit això, també ha posat al dia el mercat del Barça.
2: Confio cegament en que no hi haurà més sortides de l'equip, i això és el que tots desitgem. I respecte a incorporacions, doncs una mica el que ha marxat, les posicions que marxen, com reincorporar-les, no? Crec que hem d'incorporar un atacant, crec que hem d'incorporar gent a la línia defensiva, i al mig del camp crec que ja tenim molta futbolista, per tant crec que l'obsessió com a club ha de ser més aquesta vessant defensiva.
1: I per cert, que ahir ho explicava mal, tu diràs, Alexia deia en la seva presentació amb el London City que aterrava la Lliga Anglesa per poder competir cada cap de setmana. Doncs sobre aquestes paraules, Romeu considera que la Lliga F continua sent competitiva.
2: És una realitat que nosaltres tenim major competitivitat quan anem a la competició europea que quan anem a la Lliga, però la Lliga ens exigeix moltes coses. I si no estàs... si no estàs atent, si no estàs alerta, a la Lliga també se't poden menjar, sigui la Lliga que sigui. Nosaltres analitzem molt futbol perquè forma part de la nostra professió, i us podem assegurar que hi ha nivells alts i baixos tant aquí com a la resta de països.
1: I al marge d'Alexia, Romeu també ha donat per fetes les renovacions de Caroline Graham i de Marta Torrejón.
0: Perfecte, Janire, gràcies.
1: Fins ara.
0: Encara en futbol, Joan Ferrer, bona nit.
3: Bona nit, Xavi.
0: Sortim del Barça, parlem també de la resta d'equips catalans de la primera i de la segona divisió, començant per l'Espanyol.
3: Sí, l'equip blanc i blau que ha presentat aquest migdia el seu tercer fitxatge. Es tracta del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, cedit pel Paris Saint-Germain després del seu primer entrenament amb els nous companys. Temps per la presentació, sentim què ha dit en les seves primeres paraules com a jugador de l'Espanyol.
4: Fue un entrenamiento, pero ya se nota la calidad entre los jugadores, principalmente Urco. Creo que la disputa va a ser muy buena, va a ser, en Brasil decimos disputa sadía, va a ser una disputa muy buena por la posición. Entonces voy a hacer de todo para ser titular. No sé al lado de quién, de Urco, de Paul, pero quiero ser titular siempre.
3: També ha parlat Monchi, director esportiu de l'Espanyol, que ha fet una valoració del mercat del conjunt blanc i blau i ha deixat clar que fins a final de curs no té sentit dir si la plantilla serà millor que la de la temporada passada.
5: Quien juzga si la plantilla es mejor o no en la clasificación. De nada, pues si sigue mejor, peor, ¿qué mata? Si el año que viene terminamos por encima del 11, será que la plantilla era mejor que la que ha terminado, porque al final es el único juez que yo conozco el resultado.
3: Per la seva banda, el Girona ha anunciat la incorporació d'Ivan Morante, mig centre de 25 anys que arriba lliure del Burgos i que firma per 3 temporades amb el club gironí. Per cert, tant l'Espanyol com el Girona avui han completat el primer entrenament de les seves respectives pretemporades. I encara un últim apunt, en aquest cas el Sabadell, el club arlequinat ha fet oficial l'arribada del migcampista Òscar Sanz, fins ara capità del Nàstic, que firma fins al 2028.
0: I del futbol, obrim pàgina poliesportiva, anem al Tour de França.
6: I una cançó que arribi quan no arriba la...
7: I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
6: Ens ajudi a anar
0: el gran nom del dia, una vegada més és repetitiu, però és que és així. Tadej Pogacar deixa gairebé sentenciat el Tour a la gran primera etapa de muntanya.
8: Sí, el Tourmalet a 43 quilòmetres per l'arribada de l'etapa d'avui, quan encara quedaven uns 5 quilòmetres per coronar aquest port, se n'ha anat de tothom, ha arribat a la meta en solitari i amb 2 minuts i 38 segons d'avantatge sobre Vingegaard. Del Toro, qui ha acabat trencant el grup, imposant un ritme que només ha pogut seguir Pogacar. La diferència de Pogacar amb Vingegaard era de 30 segons dalt del Tourmalet. Normalet, propera al minut després del descens i de 2:38 al final de l'etapa. A més, Pogacar ha batut el rècord de la pujada al Tourmalet, rebaixant en més de 2 minuts el temps de l'etapa del 2023. De fet, Pogacar ha recordat aquesta etapa de fa 3 anys quan li preguntaven per l'exhibició d'avui.
9: Crec que la situo al top 5 de les meves victòries. M'han vingut imatges de l'etapa del Tourmalet del 2023, l'any que em vaig trencar la mà, amb un final semblant. Ha estat una victòria increïble, una de les més dolces, sens dubte.
10: It's really incredible victory. It's one of the sweetest, for sure.
8: Del Tour ha arribat tercera etapa, 2 minuts i 57 segons de Pogacar, encapçalant un grup on també hi eren Evenepoel, Seixas, Lipovic, Ayuso i Esquielmose. Pogacar ha explicat com van planificar l'etapa d'avui.
10: Yesterday, on the bus.
9: Ahir, a l'autobús, quan tornàvem a l'hotel amb l'equip, hi havia molt de hype parlant de l'etapa d'avui. Avui m'he despertat a les 7 i el meu cap anava boig, molt i molt excitat amb l'etapa, i tots els meus companys estaven igual. He sabut que seria un gran dia i ens hem conjurat. Anirem a per totes, sense res a perdre, i si patem, patem. Però finalment hem triomfat i estic molt i molt orgullós de tots. Ha estat un treball d'equip de bojos.
10: I'm super proud on everybody. Today was crazy teamwork.
8: A la general, Pogacar li treu 2 minuts i 42 segons a Vingegaard, que és segon, i 3 minuts i 27 segons a Del Toro, que és tercer. El líder fins avui, Thorstein Train, amb caiguda inclosa, ha arribat a mitja hora de Pogacar. Demà, setena etapa entre Hedmo i Bordeus, de 170 quilòmetres, plana per sprinters o alguna escapada.
0: Xavi Puig, moltes gràcies.
8: Bona nit.
7: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.

0: I abans de l'últim minut, un penúltim minut de bàsquet, en aquest cas, mentre continuen les evolucions de les negociacions per al nou entrenador, també hem d'estar pendents, atenció, de la plantilla de Neguilà. Bona nit.
1: Hola, Xavi, bona nit.
0: Amb algunes bones notícies i d'altres de no tan bones.
1: Comencem per les dolentes, si et sembla, i compte amb el que està passant, hores d'ara, et diria, a Can Barça. Ja vam explicar que el caòtic moment de l'equip havia fet que jugadors tancats, signats per la temporada que ve, tinguessin dubtes per venir, més encara després que el cas Galbiati empipés l'agència de l'entrenador, que és també l'agència d'alguns fitxatges. D'alguns, com per exemple, de Moses Wright. A RAC1 ja us vam explicar fa uns dies que Wright controlava un parell d'ofertes que fins i tot assumirien o podrien assumir la clàusula de talls assignada del pivot, que podria ni tan sols debutar. Doncs bé, fa una estona des de Grècia, des del mitjà especialitzat Sports DNA, s'assegura que això serà així, que Moses Wright ni tan sols arribarà a debutar com a blaugrana amb una oferta del Milà, que és la millor posicionada, però no és l'única. Insisteixo, a RAC1 en teníem constància de dues, d'equips potents, i el que s'explica des de Grècia és que Wright ni tan sols debutaria amb el Barça. N'haurem, insisteixo, d'estar molt pendents. Això la creu la cara la de Joel Parra, que malgrat que ha tingut ofertes, en aquest cas és completament l'inversa, que és que allargarà i millorarà el contracte amb Joel, a veure quan es fa oficial. En principi la negociació ja està absolutament tancada, per tant aquesta és la cara, però com t'explico, el cas és complicat. I això com afectarà el cas de l'entrenador? Doncs seguim amb el compàs d'espera amb la banqueta, ja ho sabem, negociacions amb Aleksandar Sekulić, caldrà saber si completa l'acord amb l'eslové al club o no, o encara, clar, et diria, espera una mica més les opcions del pla que tenia, que és el de Paolo Galbiati, però aquí ja hauríem d'entrar en conversa, Xavi, en debat, però parlant-te pràcticament des de l'opinió i amb franquesa, se'm fa estrany pensar que si hi ha una agència de representació que, d'alguna manera, ha tret un de les principals peces de la plantilla, un entrenador de la mateixa agència de representació acabi en aquest club. Dit això, estem en el moment més caòtic de la història recent del Barça, des de l'època de Llaudet, que no es vivia una situació així. La crisi és absoluta. La situació, més que crisi, el desgavell, perdó, és absolut. Per tant, jo a hores d'ara em costa realment explicar als oients què passa i què no passa. La informació que tenim és aquesta. Per tant, haurem d'esperar a l'oficialització de tot plegat per saber cap a on anem.
0: Moments d'embut al cap, sí, diria, directament. És el que estem vivint en aquests dies i veurem quina és la solució final, perquè ara mateix no, és que ni me la imagino.
1: És que estem parlant d'un fitxatge absolutament estel·lar per al Barça. Sí, per aquest, diguem-ne que tots sabem i convenim que el Barça a dia d'avui, malauradament, per potencial econòmic, per ecosistema continental, per idiosincràsia de com està l'evolució del bàsquet europeu, ha baixat uns quants graons, ja no és un equip de pura elit, i en canvi Moses Wright és un dels 3-4 millors pivots de tota la competició, que Xavi Pascual havia estat capaç de treure en el seu dia, fa molt de temps, contracte signat. Ell mateix, Moses Wright, va arribar a dir una entrevista ja distesa fa uns dies, unes setmanes, que venia a Barcelona. Si això s'acabés fent efectiu, el cop és monumental.
0: I el seguirem. Marxen jugadors, marxa el tècnic, marxa el Dani Aguilà, fins i tot, parlant de bàsquet. Home, clar, te'n vas de vacances, no?
1: Ah, val, sí, fiquit just, em pensava que encardaves al carrer, ara.
0: Jo no tinc aquesta potestat i no ho faria mai de la vida.
1: No. I menys després del programa meravellós que hem viscut avui.
0: És que és així de, és així de cert.
1: Tot ha sonat perfecte.
0: Escolta'm, bones vacances.
1: Moltes gràcies, Xavi.
0: Merescudíssimes. 1:10, anem a l'últim minut. Amb el Joan Ferrer.
2: Doncs que el Crystal Palace ha fet oficial aquesta tarda el fitxatge de l'ex del Barça, Òscar Mingueza, que firma per 4 temporades. En plana poliesportiva, el Barça de Futbol Sala ha anunciat el fitxatge de Suheil Mujadain amb un contracte de 2 temporades més una tercera d'opcional. Podem sentir Àlex Márquez, el pilot català, ha valorat el seu fitxatge per KTM a partir del 2027. Són declaracions a la Zone.
3: Quan tomé la decisió, hablaba con Nadia cada dia por teléfono y se lo decía, ya lo entendía perfectamente. KTM vino muy convencida por mí y eso es algo que me gustó muchísimo y por eso esta decisión, porque estoy convencido que el proyecto puede salir muy bien y si he tomado esa decisión es para crecer.
2: I acabem amb tenis. A Wimbledon ja s'ha definit la final femenina. Tindrem un duel txec entre Muchova i Noskova, que s'han desfet respectivament de Gauff i Kostyuk a les semifinals. I pel que fa al quadre masculí, demà es disputaran les dues semifinals, Ferri contra Zverev i Sinner davant Djokovic.
0: Joan, gràcies.
2: A tu.
0: Tres 3 minuts falten perquè sigui un quart de dues de la matinada. Arribarem al final del Tu diràs, agraint, com sempre, a qui ho ha fet possible, la Laia Biurrun i l'Oriol Montfort des del control tècnic i la redacció d'Esports de RAC1. Demà hi tornarem. Ens hi posarem d'hora, demà. A partir de 8:45. Estarem atents, lògicament, al que pugui passar amb l'Espanya-Bèlgica, encara arrossegant el nom de Deiemi i moltes altres coses més. El bàsquet, per exemple. Què passarà amb el bàsquet? Qui lo sap? Gràcies un dia més per ser-hi, que vagi molt bé. Una abraçada, bona nit.
4: Tu diràs. RAC 1. Tots som 1.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres. 10 de juliol del 2026. El dia comença amb moltes temperatures entre els 20 i els 27 graus, però al migdia afluixarà la calor. Afluixarà la calor d'aquella manera, però afluixarà. Demà baixarà una mica més la temperatura, però a partir de diumenge tornarem a pujar els termòmetres. Tot plegat amb algun ruixat, sobretot avui i demà a la tarda al Pirineu, i diumenge sec, sense pluja. Tot i que l'onada de calor dona una petita treva, a Catalunya continuem molt pendents dels incendis. A aquesta hora no n'hi ha cap actiu, després que aquesta nit s'hagi estabilitzat el de Guimarà, que havia revifat. Les flames van obligar a confinar unes 21.000 persones. A Almeria, en canvi, es lleven commocionats per la mort de 12 persones en un incendi forestal a Los Gallardos. La majoria de les víctimes s'han localitzat al poble veí de Béder, algunes de les quals en vehicles que han estat atrapats per les flames. Les autoritats d'Andalusia demanen màxima prudència en aquesta zona. A tot això, doncs, aquesta notícia política i judicial, l'Audiència Nacional ha accedit a incorporar possibles indicis de criminalitat en les converses enregistrades entre María Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo pel cas Kitchen. Són aquells àudios que us va avançar el món a RAC1 l'any passat i que també es Kitchen Mariano Rajoy. Segons han avançat la SER i el diario, si el magistrat troba indicis de criminalitat, podria obrir una peça separada per jutjar María Dolores de Cospedal a partir d'aquests àudios que us va avançar RAC1. El Mundial, França, primera semifinalista, després de derrotar el Marroc 2-0. El conjunt magrebí ha aconseguit mantenir l'empat a 0 fins al minut 60, però s'ha convidat per dues dianes gairebé consecutives d'Mbappé i Dembélé, que han sentenciat l'eliminatòria. França espera rival que sortirà del partit entre Espanya i Bèlgica, que juga aquesta nit a les 9. Avui encara ens llevem amb la ressaca del CEO. Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions, perdria una mica de suport, Junts perdria la meitat dels escons, al marge dels Bous i Esquelles, i quedaria en quarta posició. Esquerra es disputaria el segon lloc amb Aliança Catalana. Tot plegat dibuixa un escenari gairebé ingovernable. Només el tripartit d'Esquerres podria sumar si les tres formacions, PSC, Esquerra i Comuns, treuen els millors resultats possibles de les forquilles. Cris Puig, Ernest Folch, Jordi Bosch, Jordi Juan, el director de La Vanguardia, i Glòria Serra, avui al món a RAC1. En successos, la policia també investiga un nou tiroteig, ara a Sabadell. La matinada d'ahir, algú va disparar 3 trets contra un habitatge sense provocar ferits. I si sou fan dels Stones, esteu d'enhorabona perquè avui treuen 9 discs. Es diu Foreign Tongues. Té 14 cançons. Hi ha aparicions estel·lars com la de Charlie Watts, enregistrada poc abans que morís l'any 2021, però també Robert Smith, els Cure, Chad Smith o Paul McCartney. A la resta dels esports, Tadej Pogacar deixa gairebé sentenciat el Tour quan només s'han disputat 6 etapes. Ja li treu 2 minuts i 38 segons per sobre el segon classificat en l'etapa d'ahir del Tourmalet. Avui, que a 11:15 ens visitarà Ana Torroja. Repassarem la trajectòria en solitari de l'artista, però lògicament recordarem la seva gran etapa amb Mecano, un dels grups, per no dir el grup, que va obrir un camí en el pop espanyol. I a les 11, la centrifugadora amb l'Edu de Batlle i el repàs del que ha donat el bo i millor d'aquesta setmana del món a RAC1. I per rematar-ho, com sempre, la metatertúlia. Avui amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, Marc Puga, Mònica Usar, David Broc, Santi Jiménez i amb el Joan Ferrer i el Dielin, com sempre, al migdia. I ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 6 i 3 minuts. Benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Un cop d'ull a la matinada.

0: Víctor Cullell, bon dia.
1: Bon dia.
0: Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Víctor?
1: Sí, que han mort 12 persones a Almeria en un incendi forestal que crema el municipi de Los Gallardos. El Servei d'Emergències d'Andalusia ha detallat que algunes de les víctimes han mort atrapades a l'interior dels seus vehicles. El foc va començar ahir a la tarda, després de la caiguda d'un cable elèctric, i ha obligat a desallotjar unes 1.000 persones. L'alcalde del poble, Francisco Miguel Reyes, ha dit fa pocs minuts al canal 24 Hores que també hi ha més de mitja dotzena de ferits.
3: No sabemos bien la cifra exacta, pero parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas. Es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo el término municipal de Veda. Y bueno, pues ahora mismo el fuego sigue muy activo.
1: Ara mateix hi ha prop de 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar l'incendi, que crema sense control, amb ratxes de vent que han arribat als 70 km per hora.
0: En canvi, Catalunya continua sense focs actius després que aquesta nit s'hagi estabilitzat el de Guim havia revifat.
1: Sí, el foc va començar a cremar dimecres i, tot i que el van poder estabilitzar ràpidament, ahir es va tornar a descontrolar i ha deixat un total de 330 hectàrees calcinades, de les quals 270 formen part de l'espai protegit de Granyena. A més, l'incendi va obligar a confinar prop de 21.000 persones de Tàrrega, de Verdú, Vilagrassa, Granyanella i el polígon industrial de Riambau. Ara no estan confinats, però l'inspector en cap de la regió d'emergències de Lleida, Joan Josep Bellostes, assegura que evitaran que els veïns es puguin acostar a les flames.
4: El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat, és a dir, no volem que doncs, aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Per tant, tot i l'aixecament del confinament, doncs mantindrem aquesta restricció de mobilitat a la zona.
1: Més enllà de Guimarà, la resta d'incendis grans que han cremat aquests dies a Catalunya en aquests últims dies continuen estabilitzats.
0: Tot i que, Mònica, l'onada de calor avui dona una petita preva, les temperatures continuen sent molt altes i a partir de diumenge es poden calçar, no?
2: Exacte. Avui, de moment, només es mantenen els avisos de calor diurn en punts del Pla de Lleida i, en canvi, a la resta del país no tenim avisos de calor. Això no vol dir que no en faci, però no serà tan extrema com la dels últims dies. Avui, temperatures màximes a l'interior d'entre 34 i 38 graus i més frenades en punts de la costa i també del Pirineu i encara podríem tenir algun 40 cap a les comarques de Ponent. De moment comencem el dia amb alguns núvols. Durant el matí s'espera algun primer ruixat al Pirineu de Lleida i després a la tarda a la resta de punts del Pirineu, algun sector del Prepirineu, i a més són ruixats que poden anar acompanyats de cops forts de vent. I a la tarda també bufarà el vent del sud-est amb força a moltes comarques. I al cap de setmana, doncs, demà baixa més la temperatura, sobretot a la costa, prelitoral i comarques de Girona. Podríem dir que no serà tan sufocant i respirarem una mica millor, matí més tranquil i tarda amb algunes tronades al voltant del Ripollès, Osona, el Berguedà i també la Cerdanya. I diumenge hi haurà algunes bandes de núvols i comença de nou a pujar la temperatura, que tocarà sostre entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, que serà com el punt àlgid d'aquesta segona part de l'onada de calor. Veurem quins valors acabem tenint, però tornarem a sobrepassar els 40, òbviament, a les comarques interiors i aviam si fregar els 44, 43, 44 cap a Ponent, ho anirem veient.
0: I no veus res.
2: Després hi ha una baixada. A partir del 17 sembla que la cosa es calma.
0: A partir del divendres que ve la cosa és bona senyal.
2: Sí, sí.
0: Molt bé.
2: Quan comencem vacances.
0: Vacances a Vallvà, eh?
2: A Vallvà, sí, un punt més de normalitat, tot i això es manté una mica per sobre, i a veure la pluja, de moment, amb aquesta situació que tenim, només s'esperen
0: tempestes. Però serà més agradable a partir del 17.
2: Sí, a partir del 17 estarem millor, i ruixats al Pirineu només avui, demà, potser algun dia de la setmana que ve, però pluja general no se'n veu. No.
0: Són les 6 i 7 minuts. Més coses, anem a la plana político-judicial. L'Audiència Nacional resulta que ara ha accedit a incorporar a la investigació del cas Kitchen aquelles converses gravades l'any 2014 entre Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari José Manuel Villarejo, que us va avançar, recordeu, el món a RAC1.
1: Sí, si ho recordeu, són unes converses que vam emetre l'any passat i que també esquitxen Mariano Rajoy. El jutge que investiga la presumpta destrucció de les proves que acrediten el finançament il·legal del PP ara ha fet marxa enrere i vol valorar si amb el contingut dels àudios avançats per aquest programa hi ha indicis de criminalitat per obrir una altra causa que imputi Cospedal i Rajoy. Tot i que el mateix magistrat va desestimar incorporar aquests talls de veu al judici de la Kitchen, ara li encarrega a la policia judicial que els examini de dalt a baix.
0: A Cospedal i Rajoy ja no els podran imputar al judici de la Kitchen, però el jutge sí que podria obrir una peça separada per jutjar-los en cas que trobessin indicis de criminalitat.
1: Sí, com que el magistrat no va creure oportú incorporar-los a la investigació, tots dos van assistir a l'Audiència Nacional com a testimonis, no com a imputats, i en aquelles gravacions publicades pel món a RAC1 s'evidenciava que Cospedal coneixia la trama Kitchen i s'apuntava també cap a Mariano Rajoy.
5: S'ha encontrat una documentació.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Ho ha aconseguit a l'espera del balanç oficial que podria fer-se públic ara entre les 6 i les 7. Sobre la gespa, França no va fer un partit exuberant, però tot i així en va tenir prou per derrotar 2-0 el Marroc en el duel amb més cartell dels quarts de final. L'exporter del Girona, Bonu, va aturar un penal a Mbappé a la primera meitat i va salvar el seu equip en els primers 45 minuts, però a la segona meitat no va poder perpetuar la gesta. Mbappé va marcar l'1-0 al quart d'hora de la represa i després va assistir Dembélé perquè fes el segon.
2: Una cosa, per què les ràdios de Madrid diuen Bonu?
1: És veritat, aquí sempre l'hem dit Bonu, quan jugava al Girona.
2: Sí, sí, sí, ho recordo.
1: Sí, sí.
2: Bueno, avui a les 9, la selecció espanyola juga contra Bèlgica al segon partit dels quarts de final. Qui guanyi s'enfrontarà a França.
1: I demà resolen els quarts de final amb dos partits més. A les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra i a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Per cert, que l'Argentina té un seguidor inesperat. És el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu.
2: Oh, no.
1: Els motius són Javier Milei i, de pas, també Leo Messi.
3: Jo animo l'Argentina, saps per què?
4: Per Messi, intueixo.
3: No, abans d'això, ells tenen un president que és una estrella, és una superestrella. Ha fet coses increïbles amb la seva economia, adoptant una economia de lliure mercat. Milei és un gran amic d'Israel i ha aconseguit formar un molt bon equip. I després tenen sort de tenir un jugador tan experimentat com el Messi, que sap marcar gols. Té 39 anys.
4: Sí, ha marcat gols durant dues dècades. T'identifiques amb ell.
3: Mira, et puc dir el que conec. Va venir a Israel per un partit.
1: Per cert, finalment, Anglaterra, en l'altre partit dels quarts de final, no podrà comptar amb Jarel Cuansa, expulsat en l'últim partit en vermella directa. L'equip anglès va buscar l'indult després de saber que la FIFA perdonava el davanter dels Estats Units, Balogun, però, curiosament, en aquest cas, la FIFA ha canviat de criteri.
2: I a tot això, quan són les 6 i 12 minuts, avui encara ens devem amb la ressaca del baròmetre del CEO. Aliança Catalana continua disparadíssima i podria superar Junts i si avui es fessin les eleccions al Parlament.
5: Sí, Sílvia Oriols, amb entre 23 i 25 diputats, deixaria enrere el partit de Carles Puigdemont, que en trauria entre 14 i 16. Aliança podria disputar-li fins i tot la segona plaça esquerra, que tindria entre 24 i 26 representants, i el PSC guanyaria amb una lleugera davallada, aconseguint entre 36 i 38 diputats. Tot plegat, però, dibuixa un escenari gairebé ingovernable. Només el tripartit d'esquerres podria sumar, si les tres formacions PSC, Esquerra i Comuns treuen els millors resultats possibles. El baròmetre també apunta que els votants d'Aliança Catalana no es consideren d'extrema dreta i, tot i que el partit es dispara, l'accés a l'habitatge és el principal problema de la ciutadania. Darrere hi trobem la immigració i la inseguretat.
2: I a Madrid, clatallot dels experts en dret del treball, Alberto Núñez Feijóo, per haver titllat de càncer l'augment de baixes laborals.
5: Sí, el Consell General de Graduats Socials, que també aglutina els professionals en Seguretat Social i en Recursos Humans de tot l'Estat, ha publicat un informe que conclou que l'augment de l'absentisme laboral respon sobretot a factors estructurals, per exemple, l'envelliment de la població, la saturació del sistema sanitari o l'increment dels problemes de salut mental. Neguen taxativament que sigui conseqüència del frau o d'un ús indegut de les baixes, que és el que va insinuar Feijóo. En canvi, Isabel Díaz Ayuso diu que el líder del PP té tota la raó del món.
6: Seré clara. El president Feijóo tiene más razón que un santo. Más razón que un santo. Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas.
5: Segons Ayuso, quan un treballador es demana la baixa, provoca una situació injusta perquè augmenta la càrrega de treball dels seus companys i perjudica l'empresa.
2: Depèn de la baixa que agafi cadascú, evidentment. Si no és que la baixa, clar, fotem. I Vox ha recuperat un home que ja havia format part del partit que defensa que cal que les persones homosexuals facin teràpia.
5: Sí, es tracta de l'historiador Fernando Paz, que també es vanta de qüestionar els judicis de Nuremberg i que va ser cap de llista per Albacete l'any 2019 per Vox. El partit el va acabar, per tant, pel seu historial de declaracions, però ara, segons El País, Santiago Abascal l'ha recuperat perquè participi en un campus juvenil de la família europea de Vox i també perquè sigui un dels professors d'un curs de formació vinculat al partit.
2: I sobre el cas antic, el Col·legi de Psicòlegs ha obert una investigació per intrusisme laboral i per mala praxi contra la terapeuta de la família.
5: Sí, és la dona que tractava el fundador de Mango i el seu fill per intentar reconduir o per millorar la relació entre tots dos. El Col·legi de Psicòlegs denuncia que ha estat exercint com a psicòloga sense estar col·legiada i sense haver acabat els estudis en psicologia. També informen que analitzaran a fons les sospites que tenen sobre ella i avisen que si detecten cap infracció emprendran totes les accions jurídiques que facin falta. En cas de confirmar-se, la terapeuta es podria enfrontar a una multa

0: o fins i tot a una denúncia penal per intrusisme.
1: I en casos, en successos, els Mossos investiguen un nou tiroteig, aquest cop a Sabadell, que no ha deixat ferits.
0: Va ser la nit passada, algú va disparar 3 trets contra un habitatge tocat a la plaça de la Creu Alta. Els projectils van impactar en una façana i en una persiana i l'home que va obrir foc va abandonar la pistola allà mateix i va fugir.
1: I la policia també investiga la mort violenta d'un home a Cubelles, al Garraf.
0: Sí, la víctima és una persona sense llar i el presumpte agressor, que té 57 anys, també és un sense sostre que vivia en una tenda de campanya en un bosc proper a la zona. L'home ja està detingut i la policia investiga què va passar exactament.
1: I pel que fa en plan econòmic, Volkswagen reduirà a la meitat la seva gamma de models de cotxes i podria eliminar 100.000 llocs de treball arreu del món.
0: Sí, l'empresa ho va anunciar ahir al vespre perquè vol intentar recuperar la rendibilitat de la companyia, que fa anys que va a la baixa. Entre altres coses, es plantegen tancar 4 fàbriques a Alemanya i reduir la producció de cotxes, passar dels 10 milions de vehicles anuals als nous, i això, com dèiem, afectarà uns 100.000 treballadors que es quedarien sense feina.
1: I pel que fa a les estrenes musicals d'avui, divendres, ja ha sortit el nou i esperadíssim disc dels Stones. Es diu Foreign Tongues i està format per 14 cançons com aquesta Hit Me in the Head o també aquesta altra. Hi ha aparicions estel·lars com la Charlie Watts, enregistrada poc abans que morís l'any 2021, però també hi ha Paul McCartney, Robert Smith, el cantant dels The Cure, o Chad Smith de Red Hot Chili Peppers. Però avui també estan d'estrena els Love of Lesbian. Ojalá. El nostre Santi Balmes, al capdavant, en tret nou tema en Judith Nederman, que es titula Ojalá. Pel que fa als festivals, avui arrenca el Festival Portaferrada, amb en Jordi Savall. Fins al 19 d'agost passaran per Sant Feliu de Guíxols artistes com els The Corrs, la Bandini o el Petit de Calaril. I després d'una nit memorable del rock dels 80, avui el Cruïll agafa velocitat de creuer amb... La primer dia amb els 7 escenaris a ple rendiment amb David Byrne, però també amb Black Crowes, Bomba Estéreo, Alice, o Dan Peralbo i el Comboi. I encara amb música, avui encara ens devem tocats per la mort de la gran Bonnie Tyler.

0: Tenia 75 anys i ja va morir ahir a Faro, a Portugal, on residia.
1: Sí, la van operar d'urgència fa un mes per un dolor abdominal i des d'aleshores estava ingressada a l'hospital en estat greu. La cantant va ser tota una estrella de l'escena pop britànica i va trepitjar els escenaris durant mig segle amb una vintena de discos publicats.
0: Pel que fa a la resta dels esports, tenim que el Tour de França ha quedat pràcticament vist per sentència en més d'una setmana.
2: Sí, és el que ha trigat Tadej Pogacar a fer-lo saltar pels aires. L'eslové va atacar 4 quilòmetres de coronar el Tourmalet i va endur-se l'etapa en solitari. El seu avantatge sobre Jonas Vingegaard és de 2 minuts i 38 segons. L'etapa d'avui és plana de 170 quilòmetres. En futbol, el Borussia Dortmund ha refusat la primera oferta del Barça per Karim Adeyemi. El Barça ofereix 20 milions, però el Dortmund en demana 40. I en tennis, avui es disputen les semifinals de Wimbledon. A 2:45 de la tarda, el tennista local Artur Ferri jugarà contra Alexander Zverev, però el plat fort serà després quan s'enfrontin al número 1 del món, Jannik Sinner, i un dels més grans de la història, Novak Djokovic.
3: El món a RAC 1, amb Jordi Basté.
0: I a les 6 i 19 minuts arriba el jefe de la tribu. Hola, Joan Ferrer, bon dia.
4: Bon dia.
0: Què tal?
4: Molt bé.
0: Segur?
4: Sí.
0: Bueno. Oi...
4: Amb ganes d'acabar la temporada, això sí, no et dura una setmana més.
5: Oh. No.
4: Però de moment
0: dit?
5: Que no dura una setmana més.
2: Què vols dir?
4: Que si no acabem la setmana que ve, jo no podria continuar.
0: Sí,
4: ja t'ho dic ara.
0: Sí, doncs, efectivament.
4: Mira, a veure, aquesta temporada hem tingut un tema important. Segurament un dels temes que ha marcat la temporada. Però a veure, jo crec que tampoc calia que li dediquéssim dos apunts seguits.
6: Les dues filles d'Isaac Andic passaran aquest matí pel jutjat de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango. Fins ara les dues han fet costat incondicional al seu germà Jonathan. Benet Iñigo.
7: Els Mossos ja van interrogar les dues germanes en una sola sessió.
6: I els jutjats de Martorell, avui les dues filles d'Isaac Andic, declararan aquest matí davant de la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango.
8: Venga, ya, si eso ya mañana...
6: Fins ara les dues han fet costat incondicional a son germà Jonathan Andic.
0: Sí, que queda clar,
8: ¿sí ya tan pesado?
0: Sort del Dani Simón, que van al rescat en aquesta ocasió.
4: Tots necessitem vacances. Segurament, aquell dia potser havies esmorzat una mica d'all i se't repetia, per si...
0: No
4: m'ho tinguis en compte, Jordi. Ja parlarem de la temporada que ve.
0: Per què diu aquest? Oh, no.
4: Sí,
2: tu vas afegint merder aquí.
4: Què et penses?
2: Però si és ell que fa el que vol, fa i desfà com vol.
4: Sí.
2: Jo estic astorat.
0: Per això, una pregunta. L'altre dia vaig veure amb el teu Instagram que penjaves que estaves a la platja.
2: Ui, sí.
4: Se't nota. Hòstia.
0: Sí, se't nota a la planta dels peus.
2: Però més matí tarda, no m'ho podia creure. Increïble.
0: Una pregunta. Entres dins d'un pot de
2: crema, sí.
0: No?
2: Però jo
4: factor 200.
2: No ho veieu, però jo agafo color, eh? O sigui, jo em miro ara i tinc més color, estic més pigat, també. Sí, sí.
0: O sigui, tu estàs content perquè has anat a la platja i et notes com, diguem-ho...
2: Bueno, està content i anar a la platja per
0: però
2: mi és
0: moment,
2: com un...
0: De quan és, no, ara no sense broma, de quan és la crema protectora?
2: De 99, crec. La que em poso jo és de 99, sí.
0: Però, esclar, te l'has de posar a tot arreu.
2: Cada mitja hora.
0: Com cada mitja hora?
2: Sí, cada mitja hora, sí. Sí, sí.
0: Joder, perdó, eh?
2: Per això no m'agrada a la platja.
0: Que malparits els que et porten a la platja, també.
2: No, sort que m'hi porten, si no, no agafaria color.
0: Ah, bueno.
2: Seria pàl·lid.
0: Sí. Vinga, va. Ai. Vinga, són les 6 i 22 minuts. Mirem d'explicar aquí que avui ve una de les grans de la història de la música, perquè ens hem d'enganyar, i té dos concerts. Un em sembla que és la setmana que ve, a Barcelona, i l'altre és a Cap Roig, aquest estiu. Perquè lo canta todo. Vaig mirar la setlist i és que lo canta todo. Tira. Avui, Ana Torroja, al món de RAC1. Aviam si algú d'aquí del Jovencells li sona aquest començament. Aviam. No. Això, ara sí, no? Ara sí. Pues mira, me colé en una fiesta. Això són els Mecano. Punto. El Nacho Cano, el José María Cano i l'Ana Torroja. Avui l'Ana Torroja serà aquí al món a RAC1. I també la canta, aquesta. Me colé en una fiesta.

0: meva feina nova, però m'agradarà igual d'aquí 45 anys? Són molts fulls de càlcul. Quan comencen els dubtes, aquí hi ha Mapfre. Amb els seus plans de pensions, assegurances d'estalvi, fons d'inversió i assegurances de vida que s'adapten al teu perfil, perquè estiguis ben segur d'allò que et fa sentir insegur. Anem on vas. Mapfre, el teu referent en planificació financera.
1: Avui, a dia, el paraguaià per només 1,39 la safata de 750 grams. De debò, molt bé. Dia.
2: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte.

0: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Encara sense vacances? Reserva el millor preu en les rebaixes de viatges al Corte Inglés. I amb la targeta al Corte Inglés les pots finançar fins a 12 mesos TAE 0% sense interessos. Fins al 31 de juliol per compres superiors a 300 euros. Finançament ofert per Financiera al Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació. Consulta condicions i exclusions a viajeselcorteinglés.es.
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900 903 743.
4: Verisure.
5: Teresa, hola. Ei, ja has anat a buscar els nens? És que sóc el súper del Corte Inglés. Digue'ls que porto gelats, que ara tenen un 3x2 en tots els Magnum, Calippo, Solero i Ben & Jerry's. Ah, i cireres, els hi encanten. El quilo surt a 3,99. I tenen una pinta...
6: Supercor, Hipercor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
7: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
8: el 28 de març del 2004.
7: I el número de la sort, el...
8: 4.
7: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
9: L'aplicació de RAC1 ara...
10: fàcil, intuïtiva i renovada.
11: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
9: Escolta'ns al cotxe...
11: amb l'aplicació connectada a Android Auto...
9: i a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
11: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
8: Són dos...

0: Pol Prats, Albert Pedrol, bon dia.
1: Bon dia.
0: Sapigueu que a Almeria han mort almenys 12 persones en un gran incendi forestal.
2: Segons la Junta d'Andalusia, també hi ha almenys mitja dotzena de ferits. El foc crema en una zona muntanyosa al nord-est d'Almeria i ja hi treballen uns 200 bombers.
0: Això ha estat al municipi de Los Gallardos. En canvi, Catalunya continua sense focs actius després que s'hagi tornat a estabilitzar l'incendi de Guimarà.
2: Havia revifat, però els bombers l'han aplacat de seguida i ja s'ha aixecat el confinament de 21.000 veïns. Avui de nou hi ha risc d'incendi a tot el país i 9 espais naturals tancats.
0: L'Audiència Nacional ha incorporat al cas Kitchen les gravacions avançades ara fa un any pel món a RAC1 que assenyalen Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal.
2: El jutge ha requerit els àudios a RAC1 i la policia els investigarà. Això obre la porta a imputar-los a tots dos.
0: En futbol, França és la primera semifinalista del Mundial després de guanyar 2-0 al Marroc.
3: Kylian Mbappé va fallar un penal però va marcar el primer gol i va donar l'assistència del segon que va marcar Dembélé. La victòria s'ha celebrat a París però sense cap incident remarcable. L'equip francès s'enfrontarà ara a Espanya o Bèlgica que juguen avui a les 9 del vespre.
0: Si avui es fessin eleccions, Aliança Catalana faria el sorpasso a Junts per Catalunya.
2: Segons el CEO, Junts cau en picat i Aliança podria disputar-li la segona plaça Esquerra, que també puja. El PSC s'imposaria, però perdent alguns diputats i podria governar amb un tripartit d'esquerres.
0: I el Consell General de Graduats Socials nega ara que hi hagi més baixes laborals per frau.
2: Això després que el líder del PP definís aquest augment com un càncer en un informe. Aquesta entitat, que agrupa els experts en la matèria, assenyala l'envelliment i la saturació del sistema sanitari.
0: Tot plegat en un divendres, que és dia d'estrenes.
2: Amb música, avui nou disc dels Rolling Stones, amb temes inèdits i també versions de temes mítics d'Amy Winehouse i Chuck Berry i Love of Lesbian estrena col·laboració amb Judith Neddermann com a part del comiat dels de Santi Balmes.
0: I el Tour de França, que ha quedat pràcticament vist per sentència en menys d'una setmana.
3: Tadej Pogacar va atacar 4 quilòmetres de coronar el Tourmalet i va endur-se ahir l'etapa en solitari. El seu avantatge sobre Vingegaard és de 2 minuts i 38 segons. L'etapa d'avui és plana de 170 quilòmetres.
0: Mònica Usar, bon dia.
4: Bon dia.
0: Avui demà afluixa la calor, però a partir de diumenge torna a pujar la temperatura.
4: Ah, exacte, baixen els termòmetres avui demà, màximes que aquest migdia es mouran entre els 34 i els 38 graus a les comarques interiors. Tot i això, encara podríem tenir algun 40 cap a punts de ponent i tot plat amb alguns núvols ara al matí i algun primer ruixat en punts del Pirineu de Lleida, que a la tarda s'estendran a la resta del Pirineu, algun sector del Prepirineu i localment amb ventades fortes. I també ho farà el vent a la tarda, un vent del sud-est que es notarà a moltes comarques. Demà matí tranquil i tarda també amb algunes tronades al voltant del Ripollès, la Cerdanya, Osona i també el Berguedà, amb temperatures que baixen, i diumenge tornen a pujar els termòmetres.
0: I què marquen ara els termòmetres?
4: Entre 25 i 28 graus a la ciutat de Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 26 a Montserrat i a Roses i 22 a Alcanar.
0: Pel que fa al trànsit, un dia més, tot i que no hi ha cap foc actiu, a aquesta hora encara hi ha un parell de carreteres tallades pels incendis. Són la que va de Querol a Montmell, la T-244 a l'Alt Camp i també la LB-2101 a Granyena de Segarra per aquest incendi que crema entre l'Urgell i la Segarra. I també hi ha un carril tallat, en aquest cas a l'AP-2, per la retirada d'un vehicle al tram que uneix Banyeres del Penedès i la Bisbal del Penedès. Al transport públic, per cert, hi ha una incidència al tram de Barcelona per un comboi avariat. Les freqüències de pas estan alterades a les línies T1, T2 i T3. Passen 3 minuts i mig de 6:45 del matí. Fem una pausa i de seguida repassem l'actualitat d'avui, divendres 10 de juliol del 2026.

0: món a RAC1.
1: 6 i 37, els incendis donen una petitíssima treva a Catalunya, però a Almeria un incendi forestal ha deixat 12 morts al municipi de Los Gallardos.

0: Aquesta nit ha estat especialment dura al nord-est d'Almeria, al municipi de Los Gallardos. Com dèiem, han mort almenys 12 persones a causa d'un incendi forestal. Ho ha confirmat aquesta matinada el Servei d'Emergències d'Andalusia, que ha detallat que algunes de les víctimes han mort a l'interior dels seus vehicles. Segons el Diario de Almería, també s'haurien localitzat persones mortes en un mas de la zona i la Junta d'Andalusia ho ha qualificat tot plegat com una tragèdia sense precedents i ja ho defineix com el pitjor incendi d'Andalusia fins ara. El foc va començar ahir a la tarda, després de la caiguda d'un cable elèctric, però durant la nit i la matinada s'ha complicat de valent a causa de les ratxes de vent que han arribat als 70 km per hora. La virulència de l'incendi ha obligat a desallotjar més d'un miler de veïns de diversos municipis de la zona i ara aquestes persones les han reubicat en diversos pavellons. L'alcalde de Los Gallardos, on ha començat l'incendi, Francisco Miguel Reyes, ha dit fa poca estona al Canal 24 Hores que, a banda dels morts, també hi ha més de mitja dotzena de ferits.
1: No sabemos bien la cifra exacta, pero parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas. Es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo el término municipal de Veda. Y bueno, pues ahora mismo el fuego sigue muy activo.
0: Ara mateix hi ha 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar aquest incendi que crema sense control en una zona muntanyosa al llevant d'Almeria. En canvi, Catalunya continua sense focs actius després que aquesta nit s'hagi estabilitzat l'incendi de Guimerà, que havia revifat. El foc va començar a cremar dimecres, poc abans de les 9 del vespre, però ràpidament el van aconseguir estabilitzar. Malgrat tot, ahir es va tornar a descontrolar i ha deixat un total de 330 hectàrees calcinades, de les quals 270 formen part de l'espai protegit de Granyena. A més, l'incendi també va obligar a confinar prop de 21.000 persones de diferents nuclis urbans. Van rebre un S-alert els veïns de Tàrrega, de Verdú, de Vilagrassa, de Granyanella i també el polígon industrial Riambau. Ara que l'han estabilitzat, esperen que aquesta vegada sigui la definitiva. Corresponsal de RAC1 a Lleida, Rubén Carbonell, bon dia.
2: Bon dia. Durant la tarda, l'avenç del flanc dret va obligar a confinar més de 21.000 persones de diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. Poc abans de la mitjanit, però, els bombers van donar novament el foc per estabilitzat i van aixecar el confinament. Tot i això, mantenen restriccions de mobilitat a la zona perquè els equips d'emergència puguin continuar treballant amb seguretat. Ara l'objectiu és consolidar el perímetre i evitar noves represes. En parla l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, Juan Josep Bellostas.
3: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los. L'incendi, donant-ho ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment.
2: Els bombers han mantingut un ampli dispositiu durant tota la matinada per assegurar el perímetre del foc, que ja ha cremat prop de 330 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Protecció Civil demana mantenir la prudència, ja que el risc d'incendi continua sent molt elevat arreu del país.
0: Més enllà de Guimerà, la resta d'incendis grans que han cremat aquests últims dies continuen estabilitzats. Són el de Navarcles, el Bages, que ha calcinat una cinquantena d'hectàrees, el d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, el de Gavà, el Baix Llobregat, el de Carme, a l'Anoia i també el de Sentmenat, al Vallès Occidental, tots estabilitzats i s'espera que es puguin controlar aviat. El de les Gavarres, per cert, a la Bisbal d'Empordà sí que està controlat. Les condicions meteorològiques, ara ho deia el Rubén, tampoc no milloren i, de fet, el Pla Alfa dels Agents Rurals, Pol, afegeix 6 municipis al llistat de risc extrem.
4: Ja són 196 les poblacions de Catalunya on hi ha el perill màxim per incendis i també s'ha afegit un nou espai natural tancat, la Serra de Montsant. Ara ja en són 9. Montserrat, el Montsec d'Ares, el Montsec de Rúbies i la Baronia de Rialb, també la Ribera Salada, el Massís de les Gavarres i el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i de l'Obac. Tot i que avui i demà l'onada de calor donarà una petita treva, les temperatures continuen sent molt altes i a partir de diumenge tornaran a enfilar-se de valent els termòmetres.
0: 6:41, l'Audiència Nacional ha accedit a incorporar a la investigació del cas Kitchen les converses entre Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari José Manuel Villarejo, que us va avançar el món a RAC1 i que també és Kitchen Mariano Rajoy. En un gir de guió inesperat, el jutge que investiga aquesta presumpta operació parapolicial per espiar Luis Bárcenas i per destruir les proves del finançament il·legal del PP ha ordenat que aquesta emissora entregui a la justícia les gravacions que us vam avançar aquí al món a RAC1 al març de l'any passat i que es van enregistrar l'any 2014. El judici del cas Kitchen va començar a l'abril i ha d'acabar el 30 de juliol, d'aquí a 20 dies. Durant la instrucció el jutge no va creure oportú incorporar els àudios avançats per aquest programa a la investigació, i això ha permès que en aquestes últimes setmanes Cospedal i Rajoy hagin assistit a l'Audiència Nacional com a testimonis, no com a imputats. Però amb aquest últim moviment, el magistrat fa marxa enrere i reconeix que cal investigar les declaracions de tots dos. En aquelles gravacions, publicades, com dèiem, pel Món a RAC1, s'evidenciava que Maria Dolores de Cospedal coneixia la trama Kitchen i s'apuntava també cap a Mariano Rajoy.
5: Se ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
6: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el qué?
5: No, la hemos encontrado nosotros.
6: No, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado este todo lo que tenía.
5: Bueno, pues eso...
6: ¿Me lo ha dicho el presidente o no me lo ha dicho el presidente?
0: Cospedal li diu a Villarejo: jo sé que antes habían encontrado y que habían limpiado a este todo lo que tenía, en referència a Luis Bárcenas, i també diu: a mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más. Per això s'assenyala Rajoy. Quan diu el presidente, refereix evidentment a qui era president del govern d'Espanya l'any 2014. Al judici de la Kitchen, ara fa menys de dos mesos, Cospedal va negar aquesta conversa que acabeu de sentir, hagi existit mai. Això va ser el 22 d'abril, just abans de Sant Jordi, però, tal com heu sentit, ella mateixa li reconeix al comissari Villarejo que Rajoy li havia comunicat que ja havien robat a Bárcenas tota la documentació compromesa que guardava. Ara, doncs, es podria reobrir una peça separada que permeti jutjar-los. Ras i curt, Antonio Piña, el jutge, el que fa és ordenar a la policia judicial que identifiqui si en aquestes converses de Villarejo amb Cospedal hi ha indicis de criminalitat. Un minut i arribarem a 3:15 del matí.
7: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai.
0: El Mundial de Futbol entra en la fase decisiva. De moment, la selecció francesa continua guanyant i convencent. L'equip que lidera Kylian Mbappé és el primer semifinalista després de guanyar 2-0 al Marroc. I la victòria de França, tot i que s'ha celebrat a París, Pedrol, no hi ha hagut cap incident remarcable.
8: No, el govern municipal ha desplegat 8.000 agents i n'hi havia 20.000 repartits per tot el país. La policia havia reforçat el dispositiu expressament per evitar els aldarulls del passat Mundial i a aquesta hora sembla que ho ha aconseguit a l'espera del balanç oficial que podria fer-se públic pròximament. Sobre la gespa, França no va fer un partit exuberant, però tot i així en va tenir prou per derrotar 2-0 al Marroc en el duel amb més cartell dels quarts de final. L'exporter del Girona, Bono, va aturar un penal a Mbappé a la primera meitat i va salvar el seu equip en els primers 45 minuts, però a la segona meitat no va poder perpetuar la gesta. Mbappé va marcar l'1-0 al quart d'hora de la represa i després va assistir Dembélé perquè fes el segon. Per cert, Mbappé, que va marxar amb dolor al turmell, però el seleccionador Didier Deschamps a la roda de premsa ha explicat que no té res de res.
0: Avui a les 9 del vespre la selecció espanyola juga contra Bèlgica, el segon partit de quarts de final, i qui guanyi s'enfrontarà a França. Enviat especial de RAC1 a Los Angeles, Damià López, bon dia.
9: Bon dia. Espanya i Bèlgica ja saben que si guanyen avui el partit de quarts de final s'enfrontaran a la imparable França semifinals. Abans, però, avui a les 9 de la nit espanyols i belgues es veuen les cares al SoFi Stadium en el que suposa la reedició dels quarts de Mèxic 86, quan Bèlgica va eliminar Espanya als penals. Luis de la Fuente no té baixes. Aquesta setmana ja ha pogut treballar amb l'equip al complet, però no introduirà novetats a l'11. Nico Williams haurà d'esperar una mica més. Qui va entrar com a titular al primer partit i ha anat perdent pes amb el pas del torneig és Gavi, que diu que somia en marcar un gol de xilena a la final.
10: Yo pienso en meter el gol de la final, si llegamos, ojalá. Siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumpla. El rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero... mentre lleguemos a la final, quien sea.
9: Gavi començarà el partit des de la banqueta. Seran titulars 4 blaugrana: Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal. Xiularà el partit l'anglès Michael Oliver a partir de les 9 al SoFi Stadium de Los Angeles.
0: I mentrestant, a l'altre costat del quadre, demà resolen els quarts de final amb dos partits més.
8: Sí, a les 11 de la nit Noruega-Anglaterra i a les 3 de la matinada Argentina-Suïssa. Per cert, finalment Anglaterra no podrà comptar amb Jarel Cuanza, expulsat en l'últim partit en vermella directa. L'equip anglès va buscar l'indult després de saber que la FIFA perdonava el davanter dels Estats Units, Balogun, però curiosament en aquest cas la FIFA ha canviat de criteri.
0: Fora del Mundial, el Borussia Dortmund ha refusat la primera oferta del Barça per Karim Adeyemi.
8: Sí, el Barça ofereix 20 milions, però el Dortmund en demana 40. Les dues parts continuen negociant. I fora del futbol, el Tour de França ha quedat pràcticament vist per sentència en menys d'una setmana. És el que ha trigat Tadej Pogacar a fer-lo saltar pels aires. L'eslové va atacar 4 quilòmetres de corona al Tourmalet i va endur-se l'etapa en solitari. El seu avantatge ara sobre Jonas Vingegaard és de 2 minuts i 38 segons. L'etapa d'avui és plana plana de 170 quilòmetres. I en tennis, avui es disputen les semifinals a Wimbledon. A 2:45 de la tarda, el tennista local Arthur Ferri jugarà contra Alexander Zverev, però el plat fort serà després, quan s'enfrontin al número 1 del món, Jannik Sinner, i un dels més grans de la història, el tennista més grans slams, Novak Djokovic.
7: Ja és aquí l'estiu i Ford ho celebra amb tu i amb el teu negoci. Aprofita el Summer Days de Ford Pro en condicions exclusives en tota la gamma de vehicles comercials Ford Pro només fins al 15 de juliol. És el moment de fer créixer el teu negoci amb la gamma líder en vendes a Espanya i a Europa. Vine al teu concessionari Ford Pro més proper abans del 15 de juliol. Xarxa Ford de Catalunya.
0: Passen 2:45 del matí, gairebé 3. En política, Aliança Catalana continua disparada i podria fer sorpasso a Junts per Catalunya si avui es fessin eleccions. Segons el Centre d'Estudis d'Opinió, Sílvia Orriols, amb entre 23 i 25 diputats, deixaria força enrere el partit de Carles Puigdemont, que en trauria entre 14 i 16. El partit d'ultradreta podria disputar-li fins i tot la segona plaça a Esquerra Republicana, que tindria entre 24 i 26 representants. És la projecció d'aquest nou baròmetre d'opinió pública que situa el PSC com a guanyador amb una lleugera davallada. Ara tindria entre 36 i 38 diputats. Els socialistes resisteixen prou bé les presumptes corrupteles a l'entorn del PSOE, però tot plegat dibuixa un panorama gairebé ingovernable. Només el tripartit d'esquerres podria sumar si les tres formacions, si el PSC, Esquerra i els Comuns, maximitzen el seu resultat, Sergi Giró.
11: Sí, Salvador Illa mantindria el lideratge patint mínimament els efectes de les presumptes corrupteles que envolten els socialistes i Esquerra consolidaria la crescuda, amb Aliança Catalana però trepitjant-li els talons. Orriols, que viu un ascens sostingut des del 2024 a les enquestes, podria multiplicar per 12 els seus diputats actuals, en part gràcies a la davallada de Junts, però no només. El director del CEO, Joan Rodríguez, també veu exvotants de Vox.
12: És aquesta competició nova que hi ha clarament ara és oberta entre Vox i Aliança. Creixen totes les transferències de tots els partits cap a Aliança, però és a Vox on aquest creixement ha estat més important, triplicant-se.
11: A la part baixa, el PP i Vox igualarien forces amb 12-13 escons, també empatarien la CUP i els Comuns amb entre 4 i 5 diputats. El resultat de tot plegat, no pas novetat, seria un hemicicle difícilment governable. El PSC, Esquerra i els Comuns podrien reeditar el pacte només si els van molt, molt bé les coses, i l'independentisme, per sumar, només ho podria fer comptant Aliança Catalana, un escenari inimaginable.
0: Mentrestant, a Madrid, el Consell General de Graduats Socials nega que ara hi hagi més baixes laborals per frau. És la resposta de l'organisme que aglutina els professionals i experts en dret del treball, en seguretat social i en recursos humans. I a l'estracanada del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que va definir aquest augment com un càncer. En un informe, l'entitat conclou que l'augment de l'absentisme laboral respon sobretot a factors estructurals, com ara l'envelliment de la població, la saturació del sistema sanitari o l'increment dels problemes de salut mental. Corresponsal de RACO a Madrid, Roger Perciba, bon dia.
13: Bon dia. Segons l'informe, la taxa d'absentisme ha augmentat prop d'un 70% en els últims 7 anys. Els graduats socials atribueixen aquest increment sobretot a l'envelliment de la població treballadora, la saturació de l'atenció primària i l'augment dels problemes, sobretot de salut mental, entre els més joves. El president del Consell General de Graduats Socials, Joaquim Marchant, reclama als responsables polítics que deixin de banda la confrontació partidista i afrontin aquest problema amb una visió de llarg termini.
14: Debemos ser todos muy, muy cuidadosos. Las relaciones laborales de un país no se deben bañar del debate político porque son fácilmente inflamables.
13: Marchant admet que la solució no és fàcil, però defensa que tampoc és impossible.
14: Cuidar desde las empresas, cuidar a las personas trabajadoras. Esto no és ninguna utopia.
13: Els graduats socials defensen que l'absentisme s'hauria d'afrontar amb el mateix esperit de consens amb què en el seu dia es va afrontar la reforma de les pensions amb un pacte d'estat i al marge, sobretot, de la confrontació política.
0: A 9 minuts per les 7 us expliquem que ja sabem què és el que va fer canviar la visió de Donald Trump sobre Espanya a la cimera de l'OTAN, després que dimecres amenacés de trencar totes les relacions amb el govern espanyol. Recordem que hores després se'n va desdir i es va desfent elogis cap a la Moncloa. Llavors va explicar la matinada d'ahir que Pedro Sánchez s'havia compromès a donar molts diners a l'Aliança Atlàntica, però Trump no va concretar res més. Doncs bé, resulta que Pedro Sánchez va explicar davant dels dirigents de l'OTAN l'esforç que estaven fent per arribar al 2% del PIB en defensa i el seu compromís d'arribar al 2,1%. No és res nou, però sembla que durant els seus 3 minuts de discurs, Sánchez va aconseguir convèncer del tot Donald Trump i va fer que el president dels Estats Units fes marxa enrere. 8 minuts i les 7 sobre el cas Andí, que el Col·legi de Psicòlegs ha obert una investigació per intrusisme laboral i per mala praxi contra la terapeuta de la família. És la dona que tractava el fundador de Mango i el seu fill per intentar reconduir o per intentar millorar la relació entre tots dos.
4: El Col·legi de Psicòlegs denuncia que ha estat exercint com a psicòloga sense estar col·legiada i sense haver acabat tampoc els estudis en psicologia. Per això també informen que analitzaran a fons aquestes sospites que tenen sobre ella i avisen que, si es detecta cap infracció, emprendran totes les accions jurídiques que facin falta. En cas de confirmar-se, aquesta terapeuta es podria enfrontar a una multa o fins i tot a una denúncia penal per intrusisme.
0: Set minuts i arribarem a les 7 del matí.
15: RAC 1.
16: Com cada estiu, tornaràs a la teva casa de la platja per notar la sorra humida sota els peus. Tornaràs a les passejades de tarda amb un gelat i a dormir amb la finestra oberta sentint el so del mar. Amb el pla Tornar d'Iberdrola, el teu consum de llum al 50% a la casa on sempre tornes. Informa-te'n al 924 24 24 o a iberdrola.es. Iberdrola, empresa col·laboradora amb el programa Universo Mujer.
17: Fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu Esclat.
18: Darrere de cada litre de llet de Lletera Campllong hi ha molt més que llet.
19: A Lletera Campllong treballem cada dia amb un compromís ferm. Qualitat, traçabilitat i territori.
18: Si vols una llet bona, propera i feta com sempre, tria Cooperativa Lletera Campllong.
19: L'essència que ens uneix és el gust de fer les coses bé.
18: Lletera Campllong, la llet de casa.
20: Arriben les segones rebaixes del Corte Inglés. Descobreix un 20% de descompte addicional.

0: Això és boníssim. D'on és?
1: És de Dia.
0: De debò?
1: Sí.
0: Molt bé.
1: Avui a Dia, l'orxata de la marca Dia per només 0,99 al bric d'un litre. De debò. Molt bé.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
3: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
2: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
3: Truca al 900-903-743.
4: Verisure.
5: Edu, recorda-te'n que venen aquests a veure el partit. T'arribes fins al súper del Corte Inglés? Porta Coca-Cola, que la llauna surt a 90 cèntims amb el pack de 24. I pots guanyar premis. A més, ara tenen un 30% de regal en refrescos, sucs i aigües per quan en comprem més.
6: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
7: A la botiga, web i app.
8: El món a RAC 1.
9: 4 minuts i les 7. A aquesta hora desbloquegem el mòbil amb el Víctor Endrino.
10: Tu te'n recordes d'una intel·ligència artificial que vivia al WhatsApp, que es deia Lucía? Però resulta que va haver un dia que Meta, propietària de WhatsApp, es va carregar totes les intel·ligències artificials que hi havia en el WhatsApp i l'única que va deixar va ser Meta.ai, que és la seva. Doncs mira, no sé com ho han fet, però ha tornat la Lucía i segueix fent aquella cosa que a mi tant m'agradava i que Meta AI no ho fa, que és transcriure les notes de veu, també al català i molt ben escrit, per cert. L'únic que has de fer perquè te la transcrigui és reenviar-li a la Lucía i te la transcriurà automàticament. Alerta que ara et diré el mòbil que has d'afegir, perquè si tu vols afegir la Lucía al teu WhatsApp, el seu número de telèfon, atenció, és el següent, és el 613-28-81-16. Repeteixo, 613-28-81-16. És una intel·ligència artificial que pots afegir i que et transcriu les notes de veu, que potser no l'has de fer servir mai, eh? Però no està de més saber-ho.
9: Hi ha 3 minuts per les 7. Escoltem ara la recomanació que ens fa Gemma Herrero per aquest divendres.
11: Si estás buscando un libro para las vacaciones o si simplemente quieres desconectar del fútbol o de la vida, la novela Crimen bajo la Tramontana es una gran opción, sobre todo si te gusta la novela negra, con sus crímenes, sus sospechosos, las investigaciones y misterios. La novedad aquí es el escenario, mercados, restaurantes, caras, paisajes y puertos del Baix Empordà. La escritora barcelonesa Mireia García Contreras construye una novela en la que el paisaje es un personaje más y con varias mujeres de protagonistas, empezando por Cecilia Soler, una inspectora apartada de los Mossos con carácter y que se salen de la norma. Entretenido y adictivo, Crimen bajo la Tramontana está editado por Salamandra.
9: Y al diàling.
12: La xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya patrocina aquest espai.
9: Joan Ferrer, bon dia.
13: Bon dia, Víctor Cullell. Una oient de Ràdio Teletaxi demana una cançó, però pixa fora de test.
14: Y bueno, la estudiosa de la familia y estamos muy orgullosos de ella. Y hoy es su cumpleaños. Si le pusieras la canción de Pipinela.
15: ¡Ay, que empecho!
14: De Pipinela. Mi familia sería estupendo.
13: Venga.
14: Neus, t'estimo. Buenos días.
13: Felicitats, Neus.
14: Pipinela.
9: Pipinela, actual també, la cançó.
16: Sí, bueno, un clàssic, sí. El que coneixia la senyora. Sí. Ara hi vaig jo a fer un Pipinela, mira.
17: Per al teu jo del dia a dia. Per al teu jo artista. Per al teu jo aventurer. Per a cadascuna de les teves facetes, Volvo XC40. Ara, des de 31.900 euros. 31.900 euros. Consulta condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
18: RAC 1.
19: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços. Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. 10 quotes com 10 gols. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: Són les 7 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Vinga, va, peu a terra, que és divendres. Per fi és divendres, 10 de juliol del 2026. La calor afluixarà avui i demà. Ja em farà molta calor, però no serà tan intensa i tan extrema com els darrers dies, però a partir de diumenge tornen a pujar les temperatures que tocaran sostre a mitjans de la setmana que ve. Avui i demà, amb alguns ruixats al Pirineu i diumenge sense pluja. Tot i la treva als termòmetres, el risc d'incendi continua disparat i es va reactivar el de Guimerà, que va obligar a confinar 21.000 veïns, inclosos tots els de Tàrrega. Ara els bombers ja l'han pogut estabilitzar. La nota tràgica de les últimes hores ens arriba des d'Andalusia, Almeria. Allà, un incendi forestal a Los Gallardos ha deixat, de moment, 12 morts. Les flames han enxampat la majoria de víctimes al cotxe quan intentaven fugir-ne. Ara, de seguida, ho ampliem. A Madrid, atenció, el gir de guió en la investigació del cas Kitchen, la trama que hauria orquestrat el PP per robar les proves comprometedores pel partit que guardava el tresorer Luis Bárcenas. Ara el jutge que l'investiga ha demanat a RAC1 que li faci arribar els àudios secrets que us vam avançar l'any passat i que en fan tant Mariano Rajoy com Maria Dolores de Cospedal. Els vol estudiar a fons per decidir si els imputa. Al Mundial ja tenim la primera semifinal de futbol. És França, l'actual subcampiona, que aquesta nit ha derrotat el Marroc 2-0. Mbappé ha fet l'1-0 al minut 60 i Dembélé ha rematat la feina poc després. El rival de l'equip francès sortirà de l'Espanya-Bèlgica d'aquesta nit a les 9. A Catalunya, en plana política, avui els partits encara apareixen l'enquesta del CEO. El PSC tornaria a guanyar les eleccions al Parlament, però recularia dels 42 als 36 diputats. Ara bé, la gran patacada i se l'emporta Junts, que cauria fins als 18 escons. Bona part dels seus votants els arreplega Aliança Catalana, que passaria dels 2 diputats actuals a 25. I a més quedaria a tocar d'Esquerra Republicana, que seria segona força amb 26. L'escenari que dibuixa el CEO és pràcticament ingovernable. El tripartit d'Esquerra sumaria pels pèls i, tot i que l'independentisme sumaria majoria absoluta, un pacte a quatre bandes entre Esquerra, Aliança, Junts i la CUP és impensable. Parlem de tot plegat en temps de tertúlia. Cris Puig, Jordi Bosch, Glòria Serra, Ernest Folk i el director de La Vanguardia, Jordi Juan. Avui que ens hem assabentat d'un altre tiroteig a Catalunya, aquesta vegada a Sabadell, la matinada d'ahir, algú va disparar 3 trets contra un pis sense provocar ferits. A música, si sou fans dels Stones, enhorabona. Avui publiquen Foreign Tones, el seu nou disc, 14 cançons amb aparicions estel·lars com la de Paul McCartney, la de Robert Smith o la de Charlie Watts, enregistrada poc abans que morís l'any 2021. I a la resta dels esports, Tadej Pogacar deixa gairebé sentenciat el Tour de França després d'acumular un avantatge de 2 minuts i 38 segons després de la 6a etapa que va passar pel famós Tourmalet. I avui que, a 11:15 al món a RAC1, ens visitarà Anna Torroja per repassar la seva trajectòria i, evidentment, també el seu pas per un dels grans i mítics històrics grups espanyols com és Mecano. Anna Torroja, que actua la setmana que ve a Barcelona i que ho farà aquest estiu, al mes d'agost, al Festival de Cap Roig. I a les 11, la centrifugadora amb l'Edu de Valle i el boi millor del que ha donat així aquesta setmana al món a RAC1, i per rematar-ho com sempre, la meta tertúlia avui amb la Mònica Hernández i els cafres habituals, David Broc, Santi Jiménez, Mònica Usar, Marc Puga i amb el Joan Ferrer al diàleg, com sempre, al migdia, i ole, ole, ole, al cap de setmana. Són les 7:03, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Com puja la matinada? Mònica Hernández, Albert Pedrol, Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Alguna cosa d'aquesta nit o matinada, Hernández?
3: Sí, que a Almeria han mort 12 persones en un incendi forestal que crema el municipi de Los Gallardos. Segons fonts de la Junta d'Andalusia, des de l'Ajuntament de la població s'havia organitzat una evacuació, però sembla que algunes de les víctimes haurien optat per altres vies per fugir del foc i les ha atrapat amb el seu cotxe a la carretera. L'incendi va començar ahir a la tarda, després de la caiguda d'un cable elèctric. Ha obligat a desallotjar de moment unes 1.000 persones. L'alcalde del poble de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, ha dit fa poca estona al canal 24 Hores que també hi ha més de mitja dotzena de ferits.
4: No sabemos bien la cifra exacta, pero parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas. Es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo el término municipal de Veda. Y bueno, pues ahora mismo el fuego sigue muy activo.
3: Ara mateix hi ha 200 efectius dels bombers intentant estabilitzar aquest foc que crema sense control. El president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno Bonilla, ha expressat el seu suport als familiars de les víctimes i als municipis afectats. En una piulada a Twitter ha escrit «Con el alma encogida y rotos de dolor».
0: En canvi, Catalunya continua sense focs actius després que aquesta nit s'hagi estabilitzat, sortosament, l'incendi de Guimerà.
3: Sí, s'ha aixecat el confinament de més de 21.000 persones després que les flames revifessin ahir a la tarda. Un incendi que ha cremat 330 hectàrees, de les quals 270 formen part de l'espai protegit de Granyena. L'inspector en cap de la Regió d'Emergències de Lleida, Joan Josep Ballostes, assegura que evitaran que els veïns es puguin acostar a les flames.
2: El que sí que mantindrem és una restricció de mobilitat. És a dir, no volem que aquesta població es desplaci en direcció a l'incendi. Per tant, tot i l'aixecament del confinament, mantindrem aquesta restricció de mobilitat a la zona.
3: Més enllà de Guimerà, la resta d'incendis grans que han cremat aquests dies Catalunya continuen estabilitzats.
5: Aigües de Barcelona t'ofereix el temps. Bueno.
0: Ara avui parlarem de Petita Treva, molt petita.
6: Avui demà, sí.
0: O sigui, bueno, farà una calor de caldeu igual, no?
6: Sí, però no en farà tanta. Estarem uns 4-5 graus per sobre del que seria habitual i no uns 10 graus per sobre com hem estat aquests últims dies. Per tant, aquesta petita treva que deies avui i demà, però a partir de diumenge torna a pujar la temperatura que tocaria sostre entre dimarts i dimecres de la setmana que ve amb valors semblants als que hem tingut aquesta setmana o fins i tot per sobre. Però avui, de moment, màximes de 34-38 graus, algun 40 podríem tenir encara cap a les comarques de Ponent i amb alguns núvols ara al matí i algun primer ruixat cap al punts del Pirineu de Lleida i després a la tarda s'estendran cap a la resta del Pirineu, sectors del Prepirineu. I a la tarda també bufarà el vent del sud-est amb força a moltes comarques. Es manté l'avís per calor, avui avís moderat a la Noguera, al Segrià, a les Garrigues, al Pla d'Urgell i també al Vallès, al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. Com dèiem, demà baixant les temperatures, a la tarda amb algunes tronades, al Ripollès, Osona, al Berguedà i també la Cerdanya, i a partir de diumenge pujant les temperatures. I ara mateix, entre 24 i 27 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona, 24 a Perafita i 25 a Mataró.
5: Aquí ens mouen les persones. Per això, el nostre programa Amb tu garanteix una atenció al client adaptada a les teves necessitats, evitant barreres d'accessibilitat, lingüístiques i digitals. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
0: Mentrestant, l'Audiència Nacional ha accedit, atenció a aquesta notícia, a incorporar a la investigació del cas Kitchen les converses enregistrades l'any 2014 entre Maria Dolores de Cospedal i l'excomissari Villarejo, que us vam avançar aquí al món a RAC1.
3: Sí, segur que ho recordeu, són unes converses que vam emetre l'any passat i que també esquitxen Mariano Rajoy. El jutge que investiga la presumpta destrucció de les proves que acrediten el finançament il·legal del PP ara ha fet marxa enrere i vol valorar si amb el contingut dels àudios avançats per aquest programa hi ha indicis de criminalitat per obrir una altra causa que imputi Cospedal i Rajoy. Tot i que el mateix magistrat va desestimar incorporar aquests talls de veu al judici de la Kitchen, ara li encarrega la policia judicial que els examini de dalt a baix. Estàs bé?
0: Podrit. A Cospedal i Rajoy ja no els podran imputar al judici de la Kitchen, però sí que podria passar fer una cosa, que és que el jutge podria obrir una peça separada per jutjar-los en cas que trobin indicis, vaja, que jo crec que són evidents, de criminalitat.
3: Exacte. Com que el magistrat no va creure oportú incorporar-los a la investigació, tots dos van assistir a l'Audiència Nacional com a testimonis, no com a imputats. En aquelles gravacions publicades pel Món a RAC1 s'evidenciava que Cospedal coneixia la trama Kitchen i s'apuntava també cap a Mariano Rajoy.
7: S'ha encontrado una documentació complicada. Jo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
8: ¿Pero habéis encontrado vosotros
7: o el qué? No, nosotros.
8: ¿Vosotros? No, porque yo sé que han encontrado la del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado este todo lo que tenía.
7: Bueno, pues eso...
8: Me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho la presidenta.
3: Al judici de la Kitchen, Cospedal va negar que aquesta conversa hagi existit mai, però se sent com ella i reconeix a Villarejo que Rajoy li havia comunicat que ja li havien robat a Luis Bárcenas tota la documentació compromesa que guardava quan diu «Yo sé que antes le habían limpiado a este todo lo que tenía», referint-se a Bárcenas.
0: Ara en parlarem també avui aquí al Món a RAC1 d'aquesta història, quan són les 7 i 9 minuts.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Anglaterra, 3 de la matina d'Argentina a Suïssa. Per cert, l'Argentina, que té un seguidor inesperat, és el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, els motius, Javier Milei i també la Messi.
2: Jo animo l'Argentina, saps per què?
3: Per Messi, intueixo.
2: No, abans d'això, ells tenen un president que és una estrella, és una superestrella, ha fet coses increïbles amb la seva economia, adoptant una economia de lliure mercat. Milei és un gran amic d'Israel i ha aconseguit formar un molt bon equip. I després tenen sort de tenir un jugador tan experimentat com el Messi, que sap marcar gols. Té 39 anys.
3: Sí, ha marcat gols durant dues dècades. T'identifiques amb ell.
2: Mira, et puc dir el que conec. Va venir a Israel per un partit.
1: Per cert, en el mateix costat del quadre, finalment Anglaterra no podrà comptar amb Jarel Quansah, expulsat en l'últim partit en vermella directa. L'equip anglès va buscar l'indult després de saber que la FIFA perdonava el davanter dels Estats Units, Balogun, però, curiosament, en aquest cas el màxim organisme del futbol mundial ha canviat de criteri.
4: I de la crònica política ens llevem amb la ressaca del baròmetre del CEO. Salvador Illa tornaria a guanyar les eleccions, per dir alguns suports, però el més cridaner, sens dubte, és que Aliança Catalana superaria Junts per Catalunya.
5: I disputaria la segona posició, podria disputar-la amb Esquerra Republicana. Segons el baròmetre del Centre d'Estudis d'Opinió, si avui es fessin eleccions, els ultres de Silvio Riols aconseguirien entre 23 i 25 diputats i deixarien enrere els de Carles Puigdemont, que traurien entre 14 i 16. Com dèiem, Aliança podria disputar-li fins i tot la segona posició a Esquerra, que aconseguiria entre 24 i 26 representants, i el PSC guanyaria, amb una lleugera davallada, amb 36 o 38 escons.
4: L'escenari seria molt difícil de governar.
5: Molt complicat, sí, només el tripartit d'esquerres podria sumar si les tres formacions, el PSC, Esquerra i els Comuns, treuen els millors resultats possibles. El baròmetre també apunta que els votants d'Aliança Catalana no es consideren d'extrema dreta i, tot i que el partit es dispara, l'accés a l'habitatge és el principal mal de cap dels catalans. Darrere hi trobem la immigració i la inseguretat.
4: Avui que llegim El País, que Vox ha rescatat un conegut revisionista de l'Holocaust.
5: És l'historiador Fernando Paz. El 2019 era cap de llista per Albacete a les eleccions generals, però la formació ultra en va prescindir després de saber que qüestionava els judicis de Nuremberg i que també defensava les teràpies de conversió per a persones homosexuals. Ara Paz ha participat al campus juvenil de la família europea de Vox i, a més, és un dels professors per al curs vinent en una escola de formació vinculada al partit.
4: Avui tenim novetats sobre el cas d'aquell conductor kamikaze, que us recordareu que ara fa un parell de setmanes va matar un home en un accident de cotxe a Barcelona mentre fugia de la policia. Hi havia un home i una dona parats, aturats amb un semàfor al Poble Nou. Doncs avui llegim a La Vanguardia que és un home que no tenia carnet de conduir.
5: L'accident mortal va passar el 28 de juny. Cap a les 9 del matí, el conductor kamikaze fugia de la policia amb un cotxe llogat a França. La policia sospita que anava begut o drogat. L'home, que ara ja sabem que no tenia carnet, va entrar contra direcció pel carrer Pallars i es va estimbar de cara contra el cotxe d'un matrimoni que anava cap a la platja. Els dos conductors van morir a l'acte i la dona va quedar ferida crítica. La bona notícia és que aquesta dona ja ha sortit de l'UCI i evoluciona favorablement.
4: I atenció a aquesta notícia, la policia espanyola manté un ampli dispositiu per localitzar un nadó de només 7 dies que presumptament va robar el seu propi pare de l'Hospital Francesc de Borja de Gandia.
5: Sí, segons les primeres investigacions, el pare és el principal sospitós i hauria abandonat l'hospital amb el menor ocult per evitar ser detectat. La criatura, de la qual la Generalitat té assumida la tutela, estava en el centre després d'haver donat positiu en cocaïna.
4: El nen. El nen va donar positiu en cocaïna.
5: 7 dies, eh?
4: 7 dies, és bo que el va treure el pare amb una bossa de...
5: Sí,
4: amb una bossa d'esport.
5: I ara també miren la mare si està implicada, esclar.
4: I sobre el cas, han dit que el Col·legi de Psicòlegs ha obert una investigació per intrusisme laboral i mala praxi contra la terapeuta de la família.
5: És aquella dona que tractava el fundador de Mango i el seu fill per intentar reconduir o millorar la relació entre tots dos. El Col·legi de Psicòlegs denuncia que ha estat exercint com a psicòloga sense estar col·legiada i sense haver acabat els estudis en psicologia. També informen que analitzaran a fons les sospites que tenen sobre ella i avisen que si detecten cap infracció emprendran totes les accions jurídiques que facin falta. En cas de confirmar-se, la terapeuta es podria enfrontar a una multa o, fins i tot, a una denúncia penal per intrusisme.
4: En plan econòmic, el grup Volkswagen reduirà un 25% la seva capacitat de...

0: producció global fins a situar-la en 9 milions de vehicles any.
1: Actualment, el gegant de l'automoció amb seu a Alemanya té una capacitat de producció de 12 milions d'unitats. A més de retallar una quarta part de la seva producció, reduirà a la meitat la seva gamma de models de cotxes i eliminarà 100.000 llocs de treball arreu del planeta.
0: Pel que fa a les estrenes musicals d'avui, ja ha sortit el nou i esperadíssim disc dels Rolling Stones. El disc, doncs, es diu Foreign Tones, està format per 14 cançons com aquesta, Hit Me in the Head, o també per aquesta altra. Com la Charlie Watts, enregistrada poc abans de la seva mort l'any 2021, però també hi ha Paul McCartney, també hi ha Chad Smith, del Red Hot Chili Peppers, o el cantant dels Cure, el Robert Smith. Però també estan d'estrena avui els Love of Lesbian. Santi Balmes al capdavant, que tenim nova cançó amb Judith Nederman, que es diu Ojalá. Avui, per cert, que arrenca el Festival Porta Ferrada, ho farà amb Jordi Savall. Fins al 19 d'agost passaran per Sant Feliu de Guíxols artistes com els Cors, Rigoberta Bandini o el Petit de Calaril. I després d'una nit memorable de rock dels 80, avui el Cruïlla té la visita, per exemple, de David Byrne. Però també Black Crowes. O Bomba Estéreo.

0: I la nova generació d'Operació Triunfo aterra al Palau Sant Jordi de Barcelona. Estàs fet de l'aigua, quasi te m'escapes. Deien que preguntes per mi i això te delata després. 16 concursants de l'última edició del concurs de Prime Video interpretaran les seves cançons més emblemàtiques. El concert començarà a les 9 de la nit, el dia que en música encara ens llevem tocats per la mort de Bonnie Tyler. It's a heartache, nothing but a heartache. I ho comentàvem aquí al món de RAC1 quan ho vam saber cap a quarts de 12 del matí, que havia mort Bonnie Tyler amb 75 anys, ho va fer a Faro, a Portugal, on vivia.
1: Sí, l'havien operat d'urgència feia un mes per un dolor abdominal i des d'aleshores estava ingressada a l'hospital en estat greu. La cantant va ser tota una estrella de l'escena pop britànica i va trepitjar els escenaris durant mig segle amb una vintena de discos publicats.
0: I a la resta dels esports, tenim alguna cosa més d'aquesta nit i matinada?
2: Sí, que el Borussia Dortmund ha refusat la primera oferta del Barça per Karim Adeyemi. El Barça ofereix 20 milions pel Dortmund, en demana 40. El Barça ho tornarà a intentar, però no arribarà als 40. Fora del futbol, el Tour de França ha quedat pràcticament vist per sentència en menys d'una setmana. És el que ha trigat Tadej Pogacar a fer-lo saltar pels aires. L'eslové va atacar 4 quilòmetres de coronar el Tourmalet i va endur-se l'etapa en solitari. El seu avantatge sobre Jonas Vingegaard és de 2 minuts i 38 segons. L'etapa d'avui és plana de 170 quilòmetres. I en tenis, avui es disputen les semifinals a Wimbledon. A 2:45 de la tarda, el tenista local Artur Ferri jugarà contra Alexander Zverev, però el plat fort serà després, quan s'enfrontin el número 1 del món, Jannik Sinner, i Novak Djokovic, un dels més grans de tota la història.
3: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: 7:19.
4: La xarxa de concessionaris Kia de Barcelona t'ofereix el trànsit.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC. Allà ens espera, com cada matí, el Ferran Aràndiga. Bon dia, Ferran.
5: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui divendres destacant que tenim una avaria activa a la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que en direcció Barcelona obliga a tallar un carril de circulació i deixa ja fins a 4 quilòmetres i mig de retencions ja des de Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, al mateix Llobregat també tenim congestió habitual per l'A2, en aquest cas de l'altura de Pallejà, també cap a Barcelona. Al vessant Besòs tenim cues arreu del nus de la Trinitat que de retruc doncs deixen afectacions també a les dues rondes de Barcelona en sentit sud. Per últim, al Vallès també ja trobem retencions, sobretot a la AP7, amb 2 quilòmetres de cues al punt de Montmeló i Barberà del Vallès en direcció Tarragona. També en direcció Barcelona, en aquest cas per la C58, es circula amb força lentitud de manera intermitent ja des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
6: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia. Nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
0: 7:20. Hola, bon hombre.
8: Bon dia.
0: Què tal?
8: Finalment, als carrers de París no hi ha hagut l'atenció que ens esperàvem pel França-Marroc del Mundial.
0: És veritat.
8: Però, per tensió, la que es va viure en un altre París. El cuiner Arnau París, el dia que va anar al Versió.
9: No sé si estaràs d'acord que el llibre de receptes us ha acabat. Ja no sabeu què fer i esteu inventant coses que no hi hagués a les mengi. No són ni per cavalls. Primer, utilitzes coliflor i no bròquil, que està més de moda. Actualment té més sortida el bròquil que la coliflor.
10: Però... Bròquil o bròcoli? Saps la diferència?
11: Aquí parlem molt
10: sí.
11: I...
10: El Basté la sap, per exemple.
9: Sí, bueno, perquè el Basté cuina. No té res més a fer que cuinar. La gent que tenim coses a fer, no cuinem. Anem a actes, per exemple, què et diré jo?
10: Els ondes.
9: No, els ondes no, no hi vaig. No hi vaig perquè no tinc ganes d'anar a perdre el temps.
10: És perquè no te'l donen, que no hi vols?
9: No, perquè ja en tinc un. Coliflor arrebossada. I poses tahina.
10: Clar.
9: Què és sésam tributat, tu?
10: Tributat, no. Tributat, no. Tributem tots.
9: Bueno, tributat i triturat.
12: Yo quiero que se peleen, que discutan muy fuerte.
13: Tu saps la diferència entre el bròquil i el bròcoli? Diu? Ah, sí. Que diuen que sí que la saps.
9: Me la guardo, pel dia.
13: I cuines, eh?
9: Què?
13: Cuines.
9: Sí, però bròquil no sé si cuino gaire.
13: 18 anys no m'ha cuinat.
14: Sí.
13: Ui?
9: Què ha dit ara?
13: Què ha passat?
14: Que no li has cuinat res amb 18 anys. I sí que et va cuinar.
9: Sí, és veritat.
2: Que desagraït.
12: Què vas cuinar? Ara volem...
9: Quina mala memòria tens.
14: D'un guilla.
9: I tant.
12: Oh, és veritat!
9: Ah, veus?
12: Home.
9: Au, va, de bo, quin injustos que sou. No us convidaré mai a dinar. 8 minuts i 2:15.

0: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
1: 3:02. I ara la notícia de Fundació La Caixa, amb la Marga Ortuño.
2: La Fundació La Caixa ha lliurat les seves beques de postgrau a l'estranger en una cerimònia presidida pel rei d'Espanya al CaixaForum Madrid. En aquesta 44a edició, 100 estudiants universitaris han estat seleccionats entre més de 1.100 candidats per continuar la seva formació en algunes de les millors universitats del món. D'ells, 35 són catalans. Entre els becats hi ha la biomèdica barcelonina Júlia Aguilar, que estudiarà a l'Imperial College de Londres, l'enginyer Didac Alonso, que cursarà estudis a la Northeastern University dels Estats Units, o la cineasta vigatana Clara Barfull, que ampliarà la seva formació a la Universitat de Columbia de Nova York, entre d'altres. El programa impulsa el talent acadèmic i investigador des de l'any 1982.
1: I a les 7:28...
0: Cada dia... una idea.
1: El Xavi Puig.
3: Tarotista llegeix el futur a l'extracte bancari.
4: Les vacances d'estiu en família, de Rosa dels Vents, us ofereixen aquest espai.
1: La proposta d'aquest divendres del Pep Prieto.
5: S'està destacant poc, però Jason Bateman ha aconseguit la fita d'estar doblement nominat als Emmy com a actor i també com a director. Ha estat gràcies a Black Rabbit, una excel·lent minissèrie on fa tot un recital. El protagonista és el propietari del restaurant de moda de Nova York. Les coses es torcen quan el seu germà torna a la seva vida i la converteix en un veritable infern. És una d'aquelles sèries que es basen en una progressió dramàtica que t'enganxa de bon principi i ja no et deixa anar. Funciona molt bé com a thriller hereu dels anys 70, però també com a retrat dels vincles familiars i les seves conseqüències. Trobareu els 8 episodis de Black Rabbit a Netflix.

0: Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
1: L'aplicació de RAC1, ara fàcil, intuïtiva i renovada.
2: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
1: Escolta'ns al cotxe.
2: Amb l'aplicació connectada a Android Auto.
1: I a Apple CarPlay. Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
2: Tot l'univers de RAC1 és a l'aplicació.
3: Són 8:15 del matí, bon dia Catalunya i benvinguts al món. Pels que us acabeu de llevar, sapigueu que... que hem de saber, Núria Travessa, Víctor Cullell, Albert Pedrol. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Bon dia. Que a Almeria, al municipi de Los Gallardos, han mort com a mínim 12 persones en un gran incendi forestal. Algunes víctimes, el foc els ha agafat al cotxe i no n'han pogut sortir.
4: En canvi, Catalunya continua sense focs actius després que s'hagi tornat a estabilitzar l'incendi de Guimarà. I a banda, fa pocs minuts, els bombers han donat per controlat el de Pla de Manlleu, a l'Alt Camp i també el de Gavà, al Baix Llobregat.
5: L'Audiència Nacional ha incorporat al Cas Kitchen les gravacions avançades pel món a RAC1 ara fa un any que assenyalen Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal. La policia examinarà els àudios, cosa que obre la porta que tots dos acabin imputats.
6: En futbol, França és la primera semifinalista del Mundial després de guanyar 2-0 al Marroc. La victòria s'ha celebrat a París, però sense cap incident remarcable. L'equip francès s'enfrontarà ara a Espanya o Bèlgica, que juguen avui a les 9 del vespre. I el Tour de França ha quedat pràcticament vist per sentència en menys d'una setmana. Tadej Pogacar va atacar ahir a 4 quilòmetres de coronar el Tourmalet i va endur-se l'etapa en solitari. El seu avantatge sobre Jonas Vingegaard és de 2 minuts i 38 segons.
4: I avui els Rolling Stones han publicat nou disc, Foreign Tongues. Són 14 cançons que inclouen col·laboracions amb Charlie Watts, Paul McCartney o Robert Smith.
3: I el temps.
7: La xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya patrocina aquest espai.
3: Els tres toms i el temps. Amb la Mònica Usar, bon dia.
8: Hola, bon dia. Avui baixen les temperatures i demà també afluixa una mica la calor, però a partir de diumenge tornen a pujar els termòmetres que tocaran sostre a mitjans de la setmana que ve. Avui es mantenen els avisos per calor moderada en punts de la Noguera, el Segrià, les Garrigues, el Pla d'Urgell i també cap al Vallès, el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. Farà al matí amb alguns núvols i algun primer ruixat cap al Pirineu de Lleida, que a la tarda s'estendrà cap a la resta de Pirineu i algun sector del Prepirineu. I a la tarda també amb vent del sud-est que bufaran força a moltes comarques. Demà també alguna tronada de tarda en punts del Pirineu i diumenge sense pluja. I ara mateix entre 24 i 27 graus a Barcelona, 23 a Tarragona, 20 a Lleida, 18 a Girona i 26 a Falset.
9: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
10: Molt bé.
9: I després tornem cap a Barcelona amb ell, que es queda amb nosaltres al cap de setmana.
10: Perfecte.
9: Arribarem a tot?
10: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
11: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
3: I amb Naturgy, com cada matí, sapiguem la qualitat de l'aire, Mònica?
8: Doncs continua la mala qualitat de l'aire, amb semàfors vermells i grocs a moltes comarques, per tant, qualitat regular i desfavorable.
12: Un equip disposat a arribar al fons de l'estalvi.
13: Senyora rentadora, sempre que pot, renta amb aigua freda.
14: I tant, per estalviar.
12: Creat per ajudar-te a estalviar, sigui quina sigui la teva energètica.
14: Senyora Tele, sabem que creu que està apagada.
13: Però espera, i aquesta llumeta vermella?
14: Oh!
12: Torna l'equip estalvi.
15: Troba tots els seus consells a les xarxes socials de Naturgy.
3: I el trànsit.
7: Roma Auto, guardonat amb el Nissan Global Award com a millor concessionari de 2024, patrocina aquest espai.
3: Muntar cotxes des del RAC, com cada matí. Allà ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
16: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres amb aquesta avaria activa, la B23 a l'altura de Sant Feliu de Llobregat, que encara talla un carril de circulació en direcció a Barcelona, provocant fins a 4 quilòmetres de retencions. Pel que fa a les retencions habituals, al mateix Llobregat també trobem congestió per la A2, en aquest cas des de Pallejà també amb 3 quilòmetres de retencions en direcció a Barcelona. Al Besòs tenim cues arreu del Nus de la Trinitat, que de retruc doncs, també afecten en sentit sud de les dues rondes, i també al Vallès doncs, ja trobem cues per la AP7 de 2 quilòmetres al punt de Montmeló i Barberà del Vallès, en direcció a Tarragona, i també cap a la capital catalana per la C58, ja circula amb lentitud intermitent des de Sant Quirze del Vallès. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
17: Busques un bo vehicle híbrid.
7: A Romauto tenim un vehicle reinventat, el nou Qashqai e-Power.
17: Més eficient, és menys consum.
7: Més potent és més cavalls.
17: Tot a Romauto.
7: Barcelona.
17: Molins de Rei.
7: Mataró.
17: Blanes.
7: I Santa Coloma de Farners.
17: I ara amb Nissan Mas el teu Qashqai fins a 10 anys de garantia.
7: RomautoNissan.com.
17: Romauto.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: Són les 7:34 minuts. A aquesta hora, com sempre, obrim el diari del món a RAC1. I comencem, com sempre, amb la lectura de la premsa en diagonal. Marc Segués, bon dia.
18: Bon dia.
3: Marina Arbós, bon dia.
19: Bon dia.
3: Martí Esteban, bon dia.
20: Bon dia.
3: Arrenquem primer Andalusia, on els diaris digitals tenen l'ai al cor per l'incendi descontrolat a Los Gallardos, a Almeria, en què ja han mort 12 persones.
18: Sí, el diari de Almeria titula "Nit de tragèdia, 12 morts, evacuats i cases assetjades pel foc". El mitjà defineix les últimes hores com les més fatídiques dels darrers anys i publica una imatge esgarrifosa, la del foc devorant una muntanya que és a tocar de les cases i terrasses dels carrers de Los Gallardos.
19: La Voz de Almeria publica fotografies d'un cel absolutament tacat de vermell i d'un fum espès i molt negre. El diari destaca les paraules del conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, que afirma que és l'incendi amb pitjors conseqüències de la història de la regió. També insisteix en la importància de seguir les instruccions d'evacuació, ja que, segons la informació del diari, els morts van intentar sortir per camins alternatius i van quedar atrapats pel foc.
21: I l'Ideal qualifica l'incendi de devastador i com un dels episodis més negres de la història recent de la província d'Almeria. El diari afegeix que alguns dels cadàvers s'han trobat dins dels cotxes calcinats i informa que hi ha més d'un centenar d'efectius dels bombers treballant-hi.
3: I mentrestant aquí a Catalunya, tots els diaris analitzen els resultats del CEO que catapulten a l'extrema dreta i que demostren que la governabilitat del país és a la corda fluixa.
18: A La Vanguardia llegim: "Aliança consolida el sorpasso a Junts i comença a ser un problema per a Vox". El diari creu que a la dreta les aigües baixen molt tèrboles i avisa de les transferències de vots. Diu: "Aliança la votaria en un 28% dels que en les últimes eleccions van apostar per Carles Puigdemont i un 23% dels votants de Vox".
19: A l'editorial de l'Ara creuen que l'ascens espectacular d'Aliança és una molt mala notícia pel catalanisme i assimilen el fenomen al de Trump, Meloni o Le Pen. Per això demana a tots els partits que facin una reflexió sobre com tractar l'extrema dreta i com combatre el discurs d'odi sense semblar moralistes o aliens a la realitat del carrer. I acaben dient: "Els problemes s'han de resoldre, però tot el que sigui allunyar-se del principi Catalunya, un sol poble, serà un suïcidi pel país".
21: A Crònica Global, Alex Càrcel fa un perfil dels votants d'Aliança Catalana, que són els que més creixen. Diu que són persones xenòfobes i conspiranoiques, però que es veuen a si mateixes com a votants de centre. També recorda amb dades que la meitat dels votants no es consideren independentistes, que tenen una devoció per la seva líder i que s'informen majoritàriament a través de les xarxes socials.
18: Al Nacional.cat, José Antic matisa que aquest CEO no és més que la foto actual d'un país que tardarà 2 anys en votar. Ara bé, diu que tot i els biaixos és prou ampli per ser tingut en compte i lamenta que és una clara mostra de la desconfiança dels catalans en la classe política. Veu a Junts com el gran perdedor i sosté la contundència és de tal magnitud que hauria de propiciar una reflexió important, ja que l'edifici del partit ha superat la fase de luminosi per acostar-se a la del previsible enderroc de l'immoble.
19: Al Món.cat, Sílvia Barroso titula "El tripartit en perill, l'independentisme revifant", i deixa clar al PSOE i al PSC que la seva aposta per liquidar les voluntats sobiranistes els ha donat resultats mediocres.
21: I a Madrid també se'n fan ressò. El diari Punt.es, Isaac Rosa, ho resumeix res i curt amb un "Catalunya no volia ultradreta, doncs dues tasses", i destaca que entre Vox i Aliança sumarien un 30% dels vots, la xifra més alta d'extrema dreta en un Parlament de l'Estat.
3: Són les 7:38 minuts. Hola, Polls, bon dia.
22: Hola, bon dia. Si fa dies que penses que encara no tens reservat el teu viatge d'estiu, i tot i això al teu cap només hi ha lloc per una cosa, gaudir, aquest és el millor moment per reservar amb RAC Travel. Des de només 575 euros, viatge a destinacions com Egipte, Riviera Maya, Punta Cana, Sicília, Maurici i molts més. I el millor, si el combustible puja, doncs el teu preu es manté igual. Aprofita les últimes places i no et quedis sense el teu viatge aquest estiu, perquè quan tot està organitzat, al teu cap li costa trobar complicacions. RAC Travel. Viatges que surten rodons.
3: Mira que bé. 22 minuts i clavem les 8.
23: En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron. Per la salut respiratòria.
0: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
2: Sona bé.
0: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
2: Sona el nou Micra.
0: I el 0% TAE.
2: Sona que estreno Nissan.
0: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
5: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
20: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
24: Sí, digui'm.
20: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
24: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
25: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
26: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
27: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient i evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
28: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris Ehrn.
29: Cariño, hi ha bitxos a la cuina!
30: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
29: De veritat?
30: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
31: Saps que un dels millors rius del sud d'Europa navegable en caiac passa pel Baix Empordà?
32: En caiac o canoa canadenca. Sí, a Girona tenim el Ter.
31: Caiac del Ter ofereix diferents trams aptes per a tothom. Família, gent jove, jubilats, empreses, escoles, el turisme fluvial i familiar.
32: Caiac del Ter és emoció, diversió i descobriment.
31: Important, en un refugi climàtic natural.
32: A caiacdelter.com i al 662 14 94 69.
33: Quants ocells! Hi he vist tortugues!
1: El món a RAC1 amb Jordi Basté.
3: 18 minuts i les 8. Continuem amb la lectura de la premsa en diagonal aquí al món a RAC1. Qui se li entrevessarà aquest matí al Xuxu?
18: Aquest matí a tots els que esperen els plans d'estiu si llegeixen l'article de Iñaco Díaz Guerra a El Mundo. El títol és Les estupideses són per l'estiu i enumera tot un seguit de plans absurds que fem durant aquesta època. Diu, quedem amb gent que amb prou feines coneixem i ens enrotllem amb gent que odiem. Veiem pel·lícules de merda i ens disfressem per anar a festivals on no hi ha cap grup que ens agradi. I també critica que adults aparentment funcionals vesteixin amb sandàlies i camises de màniga curta i fins i tot vesteixin bermudes a més de 100 metres d'una massa d'aigua.
3: La notícia que fa la volta al món.
19: L'Iran està vestint un complot per assassinar Donald Trump. Aquesta és la informació que els serveis d'intel·ligència d'Israel han compartit amb els Estats Units. El govern nord-americà rep sovint avisos similars, però, segons avancen el Wall Street Journal i la cadena CNN, l'advertiment israelià és nou i inclou un pla d'atac concret. No es coneixen més detalls d'aquest complot iranià per assassinar Trump, però les informacions publicades asseguren que els líders iranians haurien enllestit fa poc el pla. El mateix Donald Trump ja ha dit aquesta setmana que sap que és al capdamunt de la llista d'objectius de l'Iran. També se'n fan ressò el Frankfurter Allgemeine i Le Figaro.
3: Carlos Fernández, bon dia.
34: Bon dia.
3: Quina notícia falsa hem trobat avui divendres?
34: Que l'alcalde de Nova York, Zoran Mamdani, ha afirmat que la policia no hauria d'actuar en casos de violència masclista perquè pretén instal·lar la llei musulmana. Però és fals que Mamdani hagi fet aquestes declaracions. El que sí que va suggerir és que l'atenció a les dones agredides hauria d'estar en mans de grups especialitzats i no d'un individu armat amb una formació bastant limitada. Ho llegim a diversos mitjans.
3: Mònica Usar, bon dia.
35: Bon dia.
3: A partir dels 37 graus pot augmentar augmentar el risc d'urgències veterinàries.
19: Sí, un cop se sobrepassa aquest llindar de temperatura, l'organisme activa mecanismes de defensa per regular la temperatura corporal. Els gats i els gossos tenen una capacitat més baixa per dissipar aquesta calor i poden tenir greus problemes. Per això cal que estiguin en llocs ben ventilats i refrigerats i evitin passejos durant les hores centrals del dia.
3: Marc Margarit, bon dia.
4: Bon dia.
3: Quina és la multa més estrafolària que poden posar-te a la platja?
4: Doncs fins a 60.000 euros per fer forats a la sorra, segons la llei de costes. Altres de les sancions més sorprenents són per jugar a pilota fora de les zones delimitades o per netejar la carmanyola a les dutxes. Ho llegim a l'ABC.
3: Pels més tímids, no patiu. S'han acabat els silencis incòmodes.
6: Com a mínim durant les videotrucades, Microsoft Teams està enllestint una intel·ligència artificial que els hi dirà, que hi dirà la seva quan detecti algun silenci que s'allarga més del necessari. Si algú fa una pregunta que queda a l'aire, ja sigui per no tenir la resposta clara o per certa vergonya, la IA intervindrà per aportar una explicació. Ho explica el 20 minutos.
3: I quin titular ens ha cridat avui l'atenció?
34: Els paràsits provoquen una onada de diarrea explosiva als Estats Units. Segons explica el Der Spiegel, el paràsit ciclospora ha fet anar de ventre més de 1.000 persones les darreres setmanes a Michigan, on hi ha el focus de contagi. Tot i que no és mortal, el paràsit ha fet ingressar gairebé una quarantena de persones a l'hospital i té abraçades al vàter altres víctimes amb deposicions aigüoses freqüents i explosives.
3: M'ha agradat molt això de... provoquen una onada de diarrea explosiva. Una diarrea explosiva. És que millor no imaginar-s'ho. L'Estat té més de 800 immobles sense ús.
7: Santander t'ofereix la notícia econòmica.
8: Són solars, oficines, places de garatge, habitatges o fins i tot muralles i castells que estan repartits per tot el territori espanyol. Ho explica El Periódico, que afegeix que part d'aquests béns són antigues residències de funcionaris, herències, de comissos o expropiacions. Dels 800 immobles, Catalunya en té més de 60.
9: No us ho creureu, però jo el meu primer dia de feina vaig aparcar a la plaça del Cap.
10: Espera, espera, que jo vaig començar amb una franquícia de truites i sóc al·lèrgic a l'ou.
11: Al Santander creiem que els començaments mai no són perfectes. Per això ara és el moment de començar i continuar millorant cada dia. És el moment. Santander.
3: Fem un cop d'ull de les xarxes.
12: Xocolata Jolong patrocina aquesta secció.
3: Amb Guillem Terrés. Bon dia, Guillem.
13: Bon dia. El comte del celler La Vinyeta ha publicat un vídeo explicant una de les pitjors experiències que han viscut en els 23 anys que fa que cultiven vinya a Llançà. Fa dues setmanes van començar a trobar alguns ceps mig defoliats, amb branques trencades i la terra remoguda. Primer van pensar que podia ser cosa d'algun cabirol o d'un porc senglar, però després van trobar excrements de vaca.
14: Les vaques són molt benvingudes en totes aquestes muntanyes del Cap de Creus durant l'hivern, que és quan troben menjar. Però quan arriba l'època seca i com s'ha fet històricament, a través de la transhumància, s'ha iniciat el camí de retorn cap a les muntanyes del Ripollès, on troben bona pastura.
13: Segons expliquen, el problema ve d'un mal maneig del bestiar. Diuen que part de les vaques s'han deixat abandonades durant l'estiu a les muntanyes de la zona i que, com que no hi havia menjar, el bestiar ha acabat entrant a la vinya, cosa que els ha fet perdre tota la collita d'aquest any. Finalment, demanen la col·laboració de l'administració amb ramaders i agricultors per evitar casos com aquest i generar un model de ramaderia sostenible i viable.
12: A Xocolata Jolong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Jolong, la xocolata, xocolata.
3: Anem als esports. Albert Pedrol, bon dia.
34: Bon dia.
7: La xarxa de concessionaris Omoda Jaeco de Catalunya t'ofereix aquest espai.
3: A qui li agradarà llegir avui el diari?
34: A la gent de Rocafonda. Si llegeixen l'entrevista de la Minya Mala El Mundo, el davanter del Barça reivindica el fet de ser de barri. D'entrada sosté que una persona pot marxar del barri, però que el barri mai marxarà d'aquella persona, i en fa una gran defensa. Diu, ser de barri no té res a veure amb la delinqüència ni amb els prejudicis que té molta gent. És anar al parc amb els teus amics i anar a un restaurant un cop al mes. I conclou, la gent té una idea equivocadíssima del que és ser de barri. Ser de barri, conclou, suposa haver-te criat en la realitat.
3: El Barça avança més de 200 milions per poder fitxar aquest estiu.
34: El club cobrarà per avançar 210 milions d'euros pels futurs ingressos televisius a través d'una emissió de bons. L'operació li permetrà guanyar marge del fair play financer i reforçar d'aquesta manera la plantilla de cara a la temporada que ve. A més, al setembre preveu obtenir 300 milions més amb el refinançament de l'Espai Barça. Ho llegim a La Vanguardia.
0: Arriba el nou Moda 7 SHS. Un SUV potent, eficient i tecnològic. 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
3: La notícia fric.
0: L'Onda HRB, de la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya, patrocina aquest espai.
3: Jordi Xaumell, bon dia.
2: Bon dia. Una parella brasilera ha batut el rècord del món de petons en mig minut. El Renato va besar la cara de la Nayara Roberta 195 vegades en 30 segons. Ara la mateixa parella s'ha fixat l'objectiu de batre el rècord de petons en un minut que ara té una parella japonesa. En van fer 277.
3: On hi ha salmó aquest matí?
2: A diversos mitjans on llegim que Ferran Torres ha trencat la relació amb la influenciadora de moda catalana Martina Algaró en ple mundial. El futbolista i la creadora de contingut, que al maig van fer una escapada junts a Eivissa, s'han deixat de seguida a les xarxes socials, un gest que confirmaria el trencament.
3: Avui, que és Sant Cristòfol, és l'aniversari de...
2: L'actor Chiwetel Ejiofor, Backrooms, 12 anys d'esclavitud, que fa 49 anys. L'actor i director del Teatre Lliure, Julio Manrique, Porca Misèria, Les Tres Germanes, 53 anys. L'actriu Sofia Vergara, Modern Family, Griselda, 54 anys. I el cantant de Pet Shop Boys, Neil Tennant, Go West, Life is Peaceful, There, fa 72 anys.
3: 72, ja.
2: Sí, sí.
5: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
15: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
3: I amb quina contraportada tanquem el repàs dels diaris del món RQ d'avui divendres, Marc?
4: Amb la de La Vanguardia, que ens mostra una història de superació. És la de Jaime Alexis Guerrero Escobar, un jove salvadoreny de 20 anys abandonat per una mare adolescent i maltractat pels seus oncles, que va acabar com a nen del carrer. Guerrero Escobar explica que l'oportunitat li va donar la fundació Nuestros Pequeños Hermanos i un torneig de futbol a Guatemala. Ara estudiarà màrqueting a l'Acadèmia Mercè de Barcelona. Diu, tota la vida només he volgut que algú em digués fill.
16: En Manu, el Minimans, manis pels amics, no ha contractat la llum a Factor Energia i no s'estalvia en 12,5%.
3: Manu, contracteu tots la llum a factorenergia.cat i no farem més anuncis. Per fi hi ha una altra llum. Factor Energia.
17: Empresa col·laboradora amb la Barcelona Equestrian Challenge.
3: 9 minuts i les 8 del matí.
20: Tens entre 18 i 30 anys? Torna el Verano Joven de Renfe, amb descomptes de fins al 90% per viatjar en tren per Espanya i Europa de l'1 de juliol al 30 de setembre. Només t'has de registrar al web del Ministeri de Transports, obtenir el teu codi i utilitzar-lo en comprar el bitllet a Renfe. I si el que vols és recórrer Europa, també tens un 50% de descompte a l'Interrail. L'estiu és jove. A Renfe. Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. Govern d'Espanya.
21: Relació qualitat-preu excel·lent.
22: Feina impecable.
21: I ha anat a una punta. Bon ambient, bona música i sobretot
22: també bona experiència
21: amb la Sara va ser molt
22: ambient
21: bona.
22: Top i ho pots fer a peu.
23: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
24: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
25: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gurg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
26: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
27: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
1: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
1: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900-903-743.
8: Verisure.
1: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
9: Dormir tota la nit d'una tirada, en plena onada de calor?
1: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
9: Si busques el millor, recorda.
1: Només Daikin és Daikin.
10: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
11: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Nargal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
18: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
11: A més, té un 98% de carn.
18: És natural que es noti, oi?
11: Doncs sí, natural.
19: Nargal Bon Natura. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
27: Carinyo, hi ha bitxos a la cuina!
28: No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
27: De veritat?
28: I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
29: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora.
30: Més immediat que mai.
29: Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant.
31: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
3: 5 minuts i les 8 del matí. Aquesta hora, la notícia de la qual no es parlarà prou amb el Marc Artigau. Avui, la República Independent de casa teva.
32: Un home va intentar registrar-se en un hotel d'Almeria presentant un passaport de la fictícia República Errante del Mendal Herenda i es va negar a identificar-se davant la Policia Nacional. La seva actitud desafiant va obligar els agents a expulsar-lo per la força i, inicialment, va ser condemnat per un delicte de desobediència. Però ara l'Audiència Provincial d'Almeria ha revocat la condemna en considerar que els fets no tenen prou gravetat per constituir un delicte penal. M'agradaria anar pel món amb aquesta alegria naïf, entrar als llocs, al metro, per exemple, i saludar. Dir que sóc de Cal Miquel de la Marina i amb això no haver de donar tantes explicacions ni al metge, ni al gestor, ni evidentment als bancs. He recordat aquella frase cèlebre del filòsof Francesc Pujols. Arribarà el dia que els catalans, pel sol fet de ser-ho, aniran pel món i ho tindran tot pagat. Ansiós, fa temps que he tret la cadira davant de casa, esperant la marinada i que arribi, per fi, el dia.
3: I a les... quan falten 4 minuts per les 8...
33: A Matlle Origen tenim una manera de fer que ens dona productes únics, tan únics com la cançó d'avui del món.
3: Ens porta com cada matí la Isabel Vinaixa.
35: La moda pot ser passatgera i no cal seguir-la. Ara, no em negareu que amb la calorada anem tots buscant-la. I si ens fem ombra amb el supercomplement que fa poc només veiem els turistes asiàtics i que ja està guanyant presència per protegir-se del sol solet? El paraigua amb protecció ultraviolada. Una recomanació que convé tenir en compte. El grup escocès Bell & Sebastian ens ho deia a la seva cançó Another Sun.

0: Ja teníem ganes de parlar de tomàquets. Jaume, parlem de tomàquets?
1: I tant. Amb Maller Origen tenim varietats que només trobaràs a casa nostra, com el Mediterrani, el Rosa Tip Top, el Cherry Fondant i moltes d'altres. De les nostres finques del Maresme, Baix Llobregat i Penedès. Si vols tornar a sentir el gust veritable del tomàquet, escull la teva varietat preferida i gaudeix.
2: Temporada de tomàquets a Maller Origen. El gust és nostre.
3: RAC 1. Vols canviar de cotxe? Vols una nova moto? Vols triar entre més de 40 marques a 10 minuts de Barcelona? Doncs vine a Sant Boi. Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible. Si vols tenir totes les ofertes per canviar de cotxe, amb més de 40 marques amb totes les ofertes del mercat, vine a Sant Boi, motor de la mobilitat sostenible i estrena cotxe nou.
4: Són les 8 del matí. Bon dia, Catalunya.

0: Hi ha enquestes que retraten una fotografia i n'hi ha que, més que una fotografia, són una radiografia. El CEO d'ahir apunta cap a una conclusió que és molt inquietant per Junts per Catalunya. El partit que durant dècades va monopolitzar bona part del vot nacionalista veu com una part del seu electorat gira el cap cap a una altra banda. I aquesta altra banda té nom i cognom, Sílvia Orriols. No és només perquè Aliança Catalana pugi, i de quina manera. És perquè ha aconseguit imposar el tema del qual tothom en parla, el de la immigració. És veritat que ho fa des d'un discurs que vincula de manera explícita un tipus d'immigració, el de l'islam, un plantejament que genera un fort rebuig en molts sectors, però que a la vegada connecta amb una part molt important de la ciutadania que percep que hi ha hagut massa silenci o massa ambigüetat sobre aquesta qüestió. Si a sobre el paisatge dels carrers o places dels pobles canvia, doncs ja ho tindríem. I aquí és on apareix el gran problema de Junts. El president Puigdemont fa anys que reclama les competències en immigració. Té raó quan diu que Catalunya necessita més eines per gestionar un fenomen que marcarà les pròximes dècades. Però no n'hi ha prou amb reclamar competències si el debat públic el lidera una altra persona. I avui, agradi o no, qui marca el ritme és clarament Sílvia Orriols. De fet, aquesta realitat també afecta Vox. No hi ha cap dubte que Aliança Catalana es presenta com un partit independentista, però el seu apunta que gairebé un de cada quatre nous votants que repleguen venen de Vox. Sí, si els de Santiago Abascal estan estancats a Catalunya, almenys el seu, és precisament perquè Aliança se'ls menja terreny, que és una autèntica paradoxa. Però l'altre graner de vots de Sílvia Orriols és Junts. Un 28% dels nous votants d'Aliança provenen de Junts per Catalunya. És innegable que aquest partit pateix un problema de lideratge. El líder indiscutible, el suprem, continua sent Carles Puigdemont, però viu a l'exili, a Brussel·les, pendent del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, del Tribunal Constitucional, i vés a saber, perquè tot poden ser sorpreses, si encara del Tribunal Suprem. La seva veu arriba sovint a través d'un tuit, d'un missatge a Instagram o d'una carta, i això pesa. Mentrestant, Miriam Nogueras exerceix un lideratge potent, però des de Madrid, Jordi Turull, Albert Batet i Mònica Sales, sí, però no, perquè tots ells conviuen amb una evidència. L'ombra de Puigdemont és tan gran que eclipsa qualsevol relleu. Ningú acaba de ser el líder perquè el líder continua sent Puigdemont, però un líder en silenci. Queda molt per les eleccions, molt. I el segle XXI, un any, és molt lluny. Un dia, però, també és un any. Però quan el seu es veu tan clar, has de reconèixer que tens un problema. Quan un partit no marca el relat, algú altre ho fa. Quan un partit no ocupa un espai, algú altre l'ocupa. I això és exactament el que està fent Aliança Catalana. L'èxit de Sílvia Orriols no consisteix tant a oferir solucions, moltes de les quals són discutibles o directament inviables, com haver aconseguit que tothom parli del problema que ella ha decidit posar damunt la taula. I en política, qui imposa les preguntes acostuma a tenir mig camí fet abans fins i tot sense respondre-les. El seu no és cap sentència, però sí un avís molt seriós per Junts per Catalunya i un avís molt seriós pel conjunt del país, perquè quan un partit, en aquest cas Junts, perd el lideratge del debat, sovint acaba perdent també el lideratge electoral. Són les 8 i 3 minuts, benvinguts al món.
1: El món a RAC1, amb Jordi Basté.
0: Digue'm a la terra que és divendres 10 de juliol del 2026.
2: I avui, entre avui i demà torna a afluixar la calor, però a partir de diumenge tornen a pujar les temperatures que toquen sostre la setmana que ve. Alguns ruixats al Pirineu i a la resta més sol.
3: I pel que fa al trànsit, més enllà de les retencions habituals, destaquem que l'avaria d'un vehicle a la B23 de Sant Feliu de Llobregat, des de primera hora del matí en direcció a Barcelona, cap a la Diagonal, doncs encara talla un carril de circulació i provoca fins a 3,5 km de cues. En aquest cas, les retencions comencen a Molins de Rei. Més enllà d'aquesta incidència, tenim també un accident a la C33 a l'entrada del Nus de la Trinitat a Barcelona, que deixa els vehicles al voral en sentit sud i provoca un quilòmetre de lentitud.
0: De seguida ampliem aquestes informacions, però abans els apunts imprescindibles per anar pel món amb CaixaBank. Un matí més, els incendis continuen presentant batalla. Els bombers mantenen el pols a les flames i a les últimes hores han aconseguit tornar-los a parar els peus. Ahir, un dels focs que ja semblava mig controlat, el de Guimerà, a l'Urgell, va revifar de mala manera i va obligar a confinar 21.000 veïns de la comarca, inclosos tots els de la capital. Tàrrega. Els bombers van activar una seixantena de dotacions terrestres, diversos helicòpters i fins i tot un grapat d'hidroavions. I finalment aquesta nit, després de gairebé 12 hores de feina, han pogut estabilitzar l'incendi per segon cop. Ara de seguida ho ampliem, però abans hem de passar per Los Gallardos, a l'est de la província d'Almeria. D'allà ens n'arriba l'enèsima prova de com de devastador pot arribar a ser el foc. Aquesta nit, 11 persones han mort després que les atrapessin les flames d'un incendi forestal. Va començar ahir a la tarda per una avaria fortuïta, un cable elèctric va caure accidentalment en una zona boscosa i les espurnes que va escopir van encendre la vegetació del voltant. El foc, per culpa d'aquesta vegetació cremada, es va estendre ràpidament perquè la calor extrema i la falta d'aigua havien convertit el paratge que envolta Los Gallardos en un polvorí. El vent també va avivar el poble del costat, Bédar. L'Ajuntament ha organitzat una evacuació ordenada, però alguns dels veïns dels nuclis aïllats del terme municipal han intentat fugir pel seu compte i el foc els ha acabat atrapant el cotxe. El resultat ha estat letal, 11 morts i mitja dotzena de ferits. Inicialment, l'alcalde de Los Gallardos, Francisco Miguel Reyes, parlava de 12 morts en una entrevista al canal 24 Hores de Televisió Espanyola. Però, finalment, les autoritats acaben de rebaixar la xifra de 12 a 11.
4: No sabemos bien la cifra exacta, pero parece ser que sí, que se habla de unos 12 fallecidos, por lo menos 7 u 8 personas también heridas. Es un fuego que parece ser que no se había conocido anteriormente, muy grave, que está afectando a la zona de Los Gallardos y sobre todo el término municipal de Bedas. Y bueno, pues ahora mismo el fuego sigue muy activo.
0: La Junta d'Andalusia, que qualifica aquest incendi com el més devastador des que hi ha registres, ha enviat 150 efectius dels bombers a combatre'l, però de moment el foc continua completament descontrolat i ja ha obligat a desallotjar un miler de veïns de Los Gallardos i de Bédar. La tragèdia en aquesta zona rural d'Almeria commociona la premsa andalusa, però també els diaris editats a Madrid i a la resta del món. Atenció, també a la resta del món. I ha donat una ullada a Marc Segués.
5: A Andalusia, el diari d'Almeria titula «Tragèdia sense precedents». El mitjà defineix les últimes hores com les més fatídiques dels darrers anys i l'Ideal qualifica l'incendi de devastador i com un dels episodis més negres de la història recent de la província d'Almeria. A Madrid, el Mundo obre amb un, com a mínim, 11 morts al virulent incendi forestal de Los Gallardos quan intentaven fugir. El diari afirma que és un dels incendis més greus de les últimes dècades a Andalusia pel seu balanç humà. La tragèdia també ocupa un lloc molt destacat a les principals capçaleres internacionals. A França, Le Figaro qualifica la xifra de morts com a dramàtica i destaca que alguns dels cadàvers s'han trobat dins dels cotxes calcinats. Al Regne Unit, el The Guardian subratlla la feina de centenars de bombers que estan lluitant contra el foc i també recorda que tot plegat esclata enmig de temperatures elevadíssimes. En aquesta línia, a Alemanya, el Frankfurter Allgemeine també subratlla que Espanya pateix greument l'escalfament global amb onades de calor regulars i incendis com aquest, que des del 2025 han cremat unes 400.000 hectàrees. I als Estats Units, el New York Times titula amunt 11 persones moren en un incendi forestal al sud d'Espanya.
0: En canvi, aquí a Catalunya les notícies són molt més esperançadores. Ho apuntàvem abans, els bombers tenen el peu al coll a l'incendi de Guimerà, que va començar a cremar dimecres i ahir va reactivar-se per sorpresa. El vent i la calor van esperonar les flames que van cremar un centenar d'hectàrees en qüestió d'hores i van forçar el confinament dels 21.000 habitants de Tàrrega, Verdú, Vilagrassa i Granyanella, entre l'Urgell i la Segarra. Aquesta nit, els esforços d'una seixantena de dotacions dels bombers han donat els seus fruits i l'incendi ha tornat a quedar estabilitzat. Anem cap a Lleida. Lleida tenim en Rubén Carbonell.
6: Durant la tarda, l'avenç del flanc dret va obligar a confinar més de 21.000 persones de diversos municipis de l'Urgell i la Segarra. Poc abans de la mitjanit, però, els bombers van donar novament el foc per estabilitzat i van aixecar el confinament. Tot i això, mantenen restriccions de mobilitat a la zona perquè els equips d'emergència puguin continuar treballant amb seguretat. Ara l'objectiu és consolidar el perímetre i evitar noves represes. En parla l'inspector cap de la regió d'emergències de Lleida, Juan Josep Bellostas.
7: Ens resta encara molt treball en els dos flancs. Hem de continuar treballant sobre el flanc esquerre i sobre el flanc dret per acabar de tancar-los. L'incendi, donant-ho ple estabilitzat, esperem que no es mogui de l'entorn i de les hectàrees que ha afectat fins al moment.
6: Els bombers han mantingut un ampli dispositiu durant tota la matinada per assegurar el perímetre del foc, que ja ha cremat prop de 330 hectàrees, la majoria dins l'espai natural protegit de Granyena. Protecció Civil demana mantenir la prudència, ja que el risc d'incendi continua sent molt elevat arreu del país.
0: Per sort, abans que el de Guimerà els donés tanta feina, els bombers de la Generalitat ja havien pogut estabilitzar Tots els incendis que aquesta setmana els han fet anar de corcoll són els d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp, que han acabat de controlar aquest matí, el de Navarcles, al Bages, el de Gavà, al Baix Llobregat, el de Carme, a l'Anoia i el de Sentmenat, al Vallès Occidental. Però aquesta calor extrema no posa les coses gens fàcils, evidentment, als bombers, tot i que és veritat que avui comencen dos dies d'una petitíssima treva, els termòmetres ja ens poden calçar, perquè a partir de diumenge la temperatura es torna a enfilar. Mònica Usar, bon dia.
2: Bon dia.
0: Notarem gaire aquest parell de dies amb aquest parèntesi?
2: A veure, sí, respirarem una mica millor. Hem de pensar que venim de temperatures molt extremes, fins i tot aquesta setmana amb valors que algun dia abans d'ahir, per exemple, es van enfilar entre els 40 i els 40 graus en molts punts del país. Doncs bé, avui, com a molt, tindrem algun 40 a les comarques de Ponent, però en general màximes de 33 a 38 graus i demà baixa

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Ja fins i tot 10 graus o més per sobre de la mitjana i després tocaria pràcticament la normalitat a partir del 17-18 de juliol amb una calor que seria més suportable, sí.
2: Bueno,
1: esperem. A veure, esperem.
2: Esperem, efectivament. Com sí. Dèiem, aquesta calorada també s'elegirà feina al SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques. Des que diumenge va començar la segona onada de calor d'aquest estiu, ja ha hagut d'atendre almenys 230 persones per problemes de salut relacionats amb aquestes altíssimes temperatures. De fet, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, recorda els consells bàsics per no complicar-nos la vida.
3: No demanem unes restriccions per normativa, però sí que el que estem fent és recomanar de vigilar la calor, de vigilar les hores d'insolació, no estar sota el sol, no fer esforços amb hores de molta calor i sobretot tenir en compte això, que estem passant una temporada llarga de calor, persistent, i tot això doncs, cap al nostre cos ens fa anar malament.
2: Mentrestant, no tothom es pot protegir de la calor de la mateixa manera. Hi ha un estudi de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona que alerta que els ingressos determinen la nostra capacitat per suportar les altes temperatures. Els investigadors han descobert que només 4 de cada 10 llars amb rendes baixes es poden permetre instal·lar aire condicionat. També assenyalen quins són els 39 municipis de la demarcació de Barcelona més vulnerables a aquesta calor. S'ha llegit aquest estudi l'Eudald Martínez.
4: L'estudi té en compte factors com ara la presència de zones verdes al municipi, l'estat del parc d'habitatges o el percentatge d'aparells de refrigeració. A la llista de municipis amb més risc hi ha Mataró, Cornellà de Llobregat, Manresa, Badalona, Sallent o Manlleu. L'IDRA proposa mesures com donar ajudes per instal·lar sistemes de refrigeració o també rebaixar l'IVA de l'electricitat quan hi hagi episodis de calor extrema. A llarg termini, però, defensen que també caldrà posar restriccions a l'ús dels aires condicionats, com passava amb l'aigua durant la sequera. Ho diu una de les investigadores, Eva Vilaseca.
5: Cal garantir la refrigeració, els usos essencials, com les escoles, els centres de salut, les residències, les llars vulnerables. I si cal posar límits, que caldrà, cal fer-ho en activitats i sectors socialment, diguem, menys necessaris, com poden ser a centres comercials o infraestructures turístiques.
4: L'estudi de l'IDRA també mostra que la majoria de persones que moren per calor són persones grans, sobretot dones, de renda baixa i que viuen soles.
2: Precisament per contrarrestar els efectes d'aquesta calorada, el Parlament de Catalunya ha instat el govern a posar-se les piles, li reclama que climatitzi les escoles, ampliï els horaris de les piscines municipals o que prohibeixi el transport públic sense aire condicionat. Té més detalls l'Alba Carnicer.
6: El text presentat per la CUP demana no posar ciment en els patis de les escoles i dotar-los de més espais verds. També dona ajudes perquè les piscines públiques obrin a les nits i que els busos i els trens no circulin amb l'aire condicionat espatllat. En parlen el copaire Dani Cornellà, Montse Vergés d'Esquerra, Jordi Monell de Junts i Lluís Mijola dels Comuns.
7: Cada dia superem el rècord de temperatura del dia anterior. Per tant, ja no comença a ser una excepcionalitat, sinó una normalitat.
8: Tenim l'obligació de prendre decisions per defensar i garantir aquests drets de les persones davant les conseqüències del canvi climàtic.
9: No fer res ens sotmet en el jou de l'estat espanyol.
10: Davant d'un risc que ja no és excepcional, no podem continuar funcionant amb respostes excepcionals.
6: En canvi, s'ha votat en contra de multar les empreses que no apliquin els protocols per la calor.
2: Un quart de nou, més enllà dels incendis i la calorada, avui de Madrid ens arriba un gir de guió completament inesperat, però absolutament inesperat. Per primera vegada, l'Audiència Nacional obre la porta a imputar Mariano Rajoy, l'expresident del govern d'Espanya. El més sorprenent és que el que l'ha posat en el pint de mura de la justícia és una investigació periodística de la RAC1, del món a RAC1. Segurament la recordareu, és la que ens va permetre destapar, ara fa una mica més d'un any, una gravació secreta entre l'antiga mà dreta de Mariano Rajoy, Maria Dolores de Cospedal, i l'omnipresent comissari José Manuel Villarejo. La conversa, que va tenir lloc al despatx oficial de Cospedal, al setembre del 2014, la llavors secretària general del PP reconeixia obertament que havia orquestrat una operació il·legal per robar els documents comprometedors pel partit que guardava Luis Bárcenas, el seu extresorer. Eren aquells famosos papeles de Bárcenas, els que acreditaven que el Partit Popular s'havia finançat il·legalment durant tota una dècada. La justícia fa temps que investiga la trama, que es coneix popularment com el cas Kitchen. De fet, ja ha portat al banc dels acusats l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. En canvi, fins ara els jutges n'havien deixat al marge tant Cospedal com Rajoy perquè consideraven que no hi havia prou proves per incriminar-los. Però

0: Avui tot ha fet un cop de volant, un gir. Ara, en un escrit, el magistrat de l'Audiència Nacional que porta el cas Kitchen ha reclamat a RAC1 que li enviï l'àudio secret que enfanga a De Cospedal i de retruc també a Mariano Rajoy. Ha trigat 15 mesos, però més val tard que mai. A la gravació, recordem, se sent com Maria Dolores De Cospedal confessa que ho sap tot, que és perfectament conscient que hi ha una trama per robar els papers de Bárcenas, però el més explosiu de tot és que, sense voler-ho, acaba admetent que Mariano Rajoy, en aquella època president del govern d'Espanya, també està assabentat de tot. Escolteu.
1: S'ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
2: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el qué?
1: No, la hemos encontrado nosotros.
2: ¿Vosotros? No, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado este todo lo que tenía.
1: Bueno, pues eso...
2: ¿Me lo ha dicho el presidente o no me lo ha dicho el presidente?
0: Diu, Cospedal li diu a Villarejo, jo sé que havien encontrado i que havien limpiado a este todo lo que tenía, en referència a Luis Bárcenas. A mi me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más. El president, com dèiem, el presidente llavors era Mariano Rajoy, és a dir, ell sabia que un operatiu parapolicial il·legal havia robat els papers de Luis Bárcenas per protegir el PP. De fet, en aquella mateixa conversa, Maria Dolores de Cospedal explicava a Villarejo que Mariano Rajoy mantenia el contacte amb Luis Bárcenas per si de cas.
2: Este tío, dentro de nada, lo van a tener que sacar de la cárcel porque se le va a pasar el plazo.
1: Claro,
2: y él no ha cortado las vías de comunicación, si yo lo sé. O sea, yo sé que a Rajoy le dejaba al otro mantener las vías de comunicación, que lo sé, que sepas que lo sé.
1: No.
2: Por si acaso.
0: Fa dos mesos, quan van declarar com a testimoni al judici del cas Kitchen, Maria Dolores de Cospedal va tenir la barra de negar que aquesta conversa que acabeu de sentir hagués existit mai. Però ara té un problema. Si el jutge de l'Audiència Nacional s'escolta l'enregistrament i li dona credibilitat, l'exsecretari general del PP hauria comès un delicte també de fals testimoni. De moment, el magistrat de l'Audiència Nacional ha demanat l'àudio secret a RAC1 i ha encarregat a la policia que determini si hi veu indicis de criminalitat. Si fos així, el següent pas seria imputar tant a Maria Dolores de Cospedal com també a Mariano Rajoy. De tot plegat, escoltem el comentari que posa el periodista i col·laborador del món a RAC1, Pere Cullell.
3: Ja fa anys que els ciutadans contemplem amb perplexitat la ingerència cada vegada més descarada de la justícia en la política. S'han fet servir tota mena de fórmules per repartir tractes de favor i estalviar responsabilitats a determinats partits o per atacar injustament a polítics rivals a través de dossiers ficticis per generar la imatge de corrupció. A Espanya s'ha normalitzat que un polític digui que la fiscalia se lo afina, sense que ningú se sorprengui ni es critiqui i encara menys dimiteixi o sigui cessat. Com també s'ha donat per bo que un expresident del govern demani als magistrats que el que pueda hacer que haga. Una autèntica crida a la prevaricació que ja forma part del paisatge espanyol. En un país on és impossible identificar qui deu ser M. Rajoy, un àlies indescifrable, no era rar que els àudios emesos per RAC1, on s'implicava fins a les orelles a Maria Dolores de Cospedal i a Mariano Rajoy en el cas Kitchen, fossin menys tinguts i ignorats. Que ara el jutgi els admeti a la investigació és com un brot verd, molt petit, però verd. A veure fins a on els deixen créixer les altes instàncies.
0: Efectivament, té tota la raó el Pere Cullell. A les últimes hores, l'Audiència Nacional també ha pres una altra decisió important. Ha enviat a judici qui va ser president del BBVA, Francisco González, per fer negocis amb Villarejo. El magistrat que investiga Francisco González creu que va contractar il·legalment l'excomissari perquè espiés empresaris, polítics i policies. L'objectiu era obtenir informació privada que afavorís els interessos del banc. 8 i 20 minuts, el Mundial de Futbol entra a la fase decisiva i, de moment, França continua guanyant i convencent. L'equip que lidera Kylian Mbappé és el primer semifinalista del Mundial després de guanyar 2-0 al Marroc. La victòria de França s'ha celebrat a París, però sortosament no hi ha hagut cap incident remarcable.
4: El suplement del Mundial de Futbol al món a RAC1.
0: El govern de la ciutat havia desplegat una quantitat increïble de policies, vaja, de fet, de la gendarmeria francesa es parla de 8.000 agents per evitar els aldarulls del passat mundial. També havia tancat les estacions de metro més properes als Camps Elisis i a Trocadero i, per si això no fos prou, havia prohibit l'ús de focs artificials i qualsevol material pirotècnic. París va voler-se posar la bena abans de la ferida i sembla que li ha sortit molt bé a l'espera del balanç oficial, òbviament, de la policia, que hauria de fer públic durant el matí. En total hi havia 20.000 agents repartits per tot França, però igual que a París no hi ha hagut greus incidents. Sobre la gespa, França va guanyar en comoditat al Marroc. L'equip de Didier Deschamps va començar el Mundial com la principal favorita i està complint qualsevol pronòstic, fins al punt que ahir no va necessitar desplegar la seva millor versió per desfer-se del Marroc per 2-0 en el partit amb més cartell dels quarts de final. L'exporter del Girona Bonu va aturar un penal a Mbappé a la primera part i va salvar el seu equip els primers 45 minuts, per la segona part no va poder perpetuar aquesta gesta. Mbappé va fer l'1-0 al quart d'hora de la represa i després va assistir Dembélé perquè fes el segon. El davanter del Real Madrid va fer encendre totes les alarmes quan va marxar lesionat a un quart d'hora pel final, però Deschamps va dir que no té res greu.
5: Pequeña dolor, com se dice, cavilla.
6: Tobillo,
5: però nada grave.
0: Sobre la victòria de França, escoltem el comentari que signa la periodista de La Vanguardia i col·laboradora del Món a RAC1, Anaïs Martí.
7: Sense necessitat de fer un partit brillant, però controlant els temps, concedint molt poc i colpejant en els moments decisius. França decideix com vol guanyar. Domina els rivals per superioritat. Els desconcerta. Si Mbappé falla un penal, li passa com a Messi. S'empodera i acaba sent determinant amb un gol i una assistència. Si Dembélé ho vol, acaba sentenciant el partit. Ahir ho va fer per la banda dreta. França és una dinastia. El seu és gairebé un règim monàrquic. El Marroc, en canvi, va quedar lluny de la versió que havia enamorat durant el torneig. La baixa de Saibari va restar creativitat i Bono va sostenir l'equip amb diverses intervencions de mèrit. Però els africans gairebé van arribar al descans com si el premi fos mantenir el 0-0. Si es juga només això contra França, s'acaba perdent. Els del criticat Deschamps ja són a les semifinals on esperen a Espanya o a Bèlgica.
0: Efectivament, ho sabrem aquesta nit a les 9, en aquest partit que es disputa a Los Angeles, a Califòrnia, aquest Espanya-Bèlgica, i com és habitual, Lamine Yamal farà de líder de l'equip que entrena Luis de la Fuente. Anem cap a Los Angeles amb l'enviat especial de RAC1, Damià López.
8: Sí, Espanya i Bèlgica lluitaran avui a partir de les 9 de la nit a Los Angeles per una plaça per les semifinals del Mundial. Qui guanyi s'enfrontarà a França, que continua intractable i es va desfer amb autoritat de Marroc. Aquí, de fet, es parla d'una Espanya-França com d'una final anticipada, però els espanyols volen abstraure's del soroll i centrar-se en el quart de final contra la selecció belga, que ve de completar la seva millor actuació en l'últim partit, els vuitens de final contra els Estats Units. Luis de la Fuente, el seleccionador espanyol, diu que estan únicament centrats en el partit d'avui.
9: Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica. Empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
8: De la Fuente pot repetir 11 per tercer partit consecutiu en aquest Mundial amb la presència de Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal a l'equip inicial. Xiularà el duel l'anglès Michael Oliver. Qui guanyi anirà cap a Dallas a jugar a la semifinal contra França.
0: Ui, Michael Oliver. Per cert, avui Lamine Yamal és protagonista al diari El Mundo, on ha aconseguit una entrevista que val molt la pena de llegir. El davanter del Barça reivindica el fet de ser de barri. D'entrada diu que una persona pot marxar del barri, però que el barri mai marxarà d'aquella persona. En fa una gran defensa. Diu, ser de barri no té res a veure amb la delinqüència ni amb els prejudicis que té molta gent. I afegeix, ser de barri és anar al parc amb els amics, anar a un restaurant un cop al mes. I conclou la seva reflexió a la Lamine Yamal amb aquesta frase. Ser de barri suposa haver-te criat en la realitat. Més enllà d'aquestes reflexions i reprenent el fil esportiu, a l'altre costat del quadre dels quarts de final, demà resolen dos partits més. A les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra, i a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Per cert, l'Argentina té un seguidor que segurament no s'esperaven. Es tracta del primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu. Els motius d'aquest favoritisme? Leo Messi, bueno.
10: Jo animo l'Argentina, saps per què?
11: Per Messi, intueixo.
10: No, abans d'això, ells tenen un president que és una estrella, és una superestrella, ha fet coses increïbles amb la seva economia, adoptant una economia de lliure mercat. Milei és un gran amic d'Israel i ha aconseguit formar un molt bon equip. I després tenen sort de tenir un jugador tan experimentat com el Messi, que sap marcar gols, té 39 anys.
11: Sí, ha marcat gols durant dues dècades. T'identifiques amb ell.
10: Mira, et puc dir el que conec. Va venir a Israel per un partit.
0: O sigui, Messi sí, però sobretot per Javier Milei. I en el mateix quadre de l'Argentina, finalment Anglaterra no podrà comptar en Jarel Cuancha, expulsat en l'últim partit amb vermella directa. L'equip anglès va buscar l'indult després de saber que la FIFA perdonava el davanter nord-americà Balogun, però no se n'han sortit. Curiosament, en aquest cas la FIFA no ha canviat de criteri. Com cada dia tanquem el suplement del Mundial aquí al Món a RAC1 amb una contracrònica. Avui del periodista Tian Riba.
12: El futbol és un joc socialista. En un equip hi ha persones de diferents orígens, classes socials, llengües, religions i color de pell que uneixen esforços per un objectiu comú. Però el futbol també són els diners, el nacionalisme excloent i la corrupció. De manera que el futbol viu aquesta tensió entre la forma socialista i el contingut capitalista, dues realitats que el Mundial dels Estats Units ha accentuat com mai. El punt culminant va ser quan el multimilionari i poderós Trump va intervenir per retirar-li la targeta a Balogun i Infantino va acceptar. Però la part interessant del que va fer Trump, tan contradictori com el futbol, és que va sortir a defensar a un jugador de pares nigerians criat a Londres i que té la nacionalitat americana perquè la seva mare va parir per casualitat als Estats Units on era de pas. Just el que a la vida real Trump combat. De manera que en el futbol el joc socialista continua imposant-se al contingut capitalista.
13: Ja és aquí l'estiu i Foro celebra amb tu. Summer Days de Foro amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Foro i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
0: 8 i 27 minuts, ho dèiem al davantal. Avui ens llevem amb la ressaca del sondeig del CEO. El Centre d'Estudis d'Opinió ha provocat un autèntic terrabastall perquè confirma que Aliança Catalana va absolutament disparada. De fet, creix tant que supera Junts per Catalunya. Segons el CEO, el partit de la Sílvia Orriols aconseguiria entre 23 i 25 diputats, molt per davant de Junts, que es quedaria com a molt en 18. De fet, Aliança es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana, que puja lleugerament i passaria dels 20 escons a entre 24 i 26. El sondeig perfila un guanyador clar, el Partit Socialista, el PSC, que entre 36 i 38 diputats. L'avantatge del PSC és molt ampli, no que segueix però capitalitzar el seu paper com a partit de govern i perdrien entre 3 i 5 parlamentaris. Com que els comuns també retrocedeixen i amb prou feines n'aconseguirien 4 o 5, el tripartit d'esquerres trontolla. De fet, només arribaria als 68 escons que determinen la majoria dels casos de la majoria absoluta, però la majoria dels casos, si agafem la forquilla alta que el CEO dona al PSC, Esquerra i els comuns, si no, Salvador Illa ho tindria molt complicat per tornar a ser investit president. Dependria d'una abstenció de la CUP, per exemple, que es mantindria amb entre 4 i 5 diputats. Al vell mig hi hauria les dues forces espanyolistes, tant el PP com Vox, que es mantenen, si fa o no fa, com estan, amb 12 o 13 escons. Però l'ascens d'Aliança Catalana ens deixaria una imatge inèdita. Si sumem els seus diputats als de Vox, gairebé un 30% dels escons del Parlament estarien ocupats per forces d'extrema dreta, la proporció més alta d'un Parlament a l'Estat. La victòria del PSC, per tant, seria agra. Repassem tots els detalls del sondeig del CEO amb el Cesc Giró.
14: Sí, Salvador Illa mantindria el lideratge patint mínimament els efectes de les presumptes corrupteles que envolten els socialistes i Esquerra consolidaria la crescuda amb Aliança Catalana però trepitjant-li els talons. Orriols, que viu un ascens sostingut des del 2024 a les enquestes, podria multiplicar per 12 els seus diputats actuals. En part, gràcies a la davallada de Junts, però no només. El director del CEO, Joan Rodríguez, també veu exvotants de Vox.
15: És aquesta competició nova que hi ha clarament ara és oberta entre Vox i Aliança. Creixen totes les transferències de tots els partits cap a Aliança, però és a Vox, on aquest creixement ha estat més important, triplicant-se.
14: A la part baixa, el PP i Vox igualarien forces amb 12-13 escons, també empatarien la CUP i els comuns amb entre 4 i 5 diputats. El resultat de tot plegat, no pas novetat, seria un hemicicle difícilment governable. El PSC, Esquerra i els comuns podrien reeditar el pacte només si els van molt, molt bé les coses, i l'independentisme, per sumar, només ho podria fer comptant Aliança Catalana, un escenari inimaginable.
0: Aquest baròmetre també apunta que els votants d'Aliança Catalana no es consideren d'extrema dreta. De fet, s'autoubiquen força més a l'esquerra que els del Partit Popular, per exemple. Tot i que compren les receptes, diguem-ho, islamòfobes d'Aliança filparrant de la paradoxa, és que la immigració no és la primera preocupació que tenim els catalans. En realitat, la primera prioritat és l'accés a l'habitatge, que és el maldecap central que treu la son als catalans, Cesc.
14: Preocupacions que van a l'alça i que retallen distàncies al malestar dels catalans per la crisi de l'habitatge, que cau lleugerament en aquest últim baròmetre. En canvi, la població és més optimista pel que fa a la situació econòmica a Catalunya. L'estudi, per cert, també apunta que 8 de cada 10 catalans creu que la corrupció està àmpliament estesa entre la classe política i també, atenció, entre la població en general. Aquest estudi també pregunta per la independència. El no es mantindria per sobre el 50% dels suports, però el sí retalla 6 punts i creix fins al 45%. Finalment, també pregunta per lideratges internacionals. Els catalans suspenen estrepitosament Donald Trump i Vladimir Putin. En canvi, aproven notablement la figura del Papa Lleó XIV, tot i que el genera força indiferència a les seves opinions.
0: Amb aquestes projeccions de vot, Aliança Catalana i Vox treuen pit, també ho fa Esquerra, que destaca que és el partit que més creix i també celebra que Oriol Junqueras sigui el líder més ben valorat. En canvi, de moment, Junts fa murs i a la gàbia, Laia Colomer.
16: Sí, ahir el baròmetre del CEO es va conèixer enmig del ple al Parlament i els resultats de seguida van començar a omplir converses pels passadissos. Sílvia Orriols, en una piulada, va dir que Aliança Catalana avança a bon ritme i que trinxarà els cordons sanitaris. També estaven satisfets els despatxos de Vox. També en una piulada, el portaveu Joan Garriga va assegurar que no tenen sostre a Catalunya. Esquerra Republicana, els resultats també agraden. El partit assegura que es consoliden com a segona força i destaquen que Oriol Junqueras és el líder més ben valorat. En canvi, no és el preferit com a president, aquest ho és Salvador Illa. De fet, aquí s'hi agafa el PSC, que també treu pit que els catalans valorin bé l'acció del govern. En canvi, a Junts, ahir van evitar fer qualsevol valoració. De fet, sempre rebutgen valorar les enquestes perquè diuen no l'encerten mai. Ara ve de portes endins. Ahir alguna veu sí que reconeixia que el CEO dibuixa una tendència. Altres, en canvi, prefereixen mirar bé les dades en brut sense la cuina.
0: Amb el CEO, avui el CEO és protagonista a tots els diaris, la majoria destaquen que els resultats catapulten l'extrema dreta i que demostren que la governabilitat del país és a la corda fluixa, Marina Arbós.
17: Porta Aventura i el seu parc aquàtic Costa Caribe ja
0: Marina
17: tenen data d'estrena
0: eh?
17: De la...
0: Treu, perquè aquesta no és la... Evidentment no és la... No és la Marina Arbós, però sí que tenim el comentari que afirma el cap de política de l'Agència Catalana de Notícies i col·laborador del Món a RAC1, Rafa Garrido.
18: Que sí, que les enquestes són enquestes, que només marquen tendències, que l'enquesta que compta és la del dia de les eleccions, ja ho sabem, això. Però quan veiem un sondeig del CEO, ningú pot evitar analitzar què passa, per què i com funcionaria la política si el resultat fos aquell. I si aquest CEO tingués raó, molt probablement el que hi hauria seria un escenari d'ingovernabilitat, de bloqueig polític, de pactes impossibles. I això és bàsicament perquè part de la ciutadania ha perdut la por i la vergonya a votar partits que s'autodefineixen com a islamòfobs o que tenen plantejaments xenòfobs, racistes o masclistes, i perquè a l'altre costat hi ha partits i ciutadans que no volen saber res d'aquests plantejaments, però que no troben tampoc referents per a saber com combatre'ls. Del darrer CEO se'n desprenen principalment dues incògnites. La primera, com reaccionaran els partits conservadors clàssics davant un possible sorpasso de l'extrema dreta? Hauran après de l'experiència internacional que comprar el seu marc els enfonsa i que diferenciar-s'hi els fa reviscolar? I la segona, està Catalunya preparada per a una repetició electoral que acabi beneficiant un vot útil polaritzat entre el PSC del govern i el populisme d'ultradreta? Pot ser a la cuina de molts partits, ja treballen en les respostes.
0: Ara sí que escoltem el que diuen avui els diaris sobre aquest CEO que ahir catapultava Aliança Catalana, Marina Arbós.
19: A La Vanguardia creuen que a la dreta les aigües baixen molt tèrboles i avisen de la transparència de vots, diuen. A Aliança la votarien un 28% dels que en les últimes eleccions van apostar per Carles Puigdemont i un 23% dels votants de Vox. A l'editorial de l'Ara creuen que l'ascens espectacular d'Aliança és una molt mala notícia pel catalanisme i assimilen el fenomen al de Trump, Meloni o Le Pen. Per això demanen a tots els partits que facin una reflexió sobre com combatre el discurs d'odi sense semblar moralistes o aliens a la realitat del carrer. I acaben dient, els problemes s'han de resoldre, però tot el que sigui allunyar-se del principi Catalunya, un sol poble, serà un suïcidi pel país. A Crònica Global, Àlex Carcel fa un perfil dels votants d'Aliança Catalana, que són els que més creixen. Diu que són persones xenòfobes i conspiranoiques, però que es veuen a si mateixes com a votants de centre. Al Nacional.cat, José Antic veu Junts com el gran perdedor i sosté la contundència és de tal magnitud que hauria de propiciar una reflexió important, ja que l'edifici del partit ha superat la fase de luminosi per acostar-se a la del previsible enderroc de l'immoble. I al Món.cat, Sílvia Barroso titula El tripartit en perill i l'independentisme revifant i deixa clar al PSOE i al PSC que la seva aposta per liquidar les voluntats sobiranistes els ha donat resultats mediocres.
0: I, per cert, una última notícia vinculada a l'extrema dreta. Vull llegir que Vox, ho llegim al País, Vox ha rescatat un fitxat negacionista de l'Holocaust, l'historiador Fernando Paz, perquè formi els seus joves. El 2019, aquest Fernando Paz era cap de llista per Albacete a les eleccions espanyoles, però Vox el va apartar després que es filtrés que qüestionava els judicis de Nuremberg o que defensava les teràpies de conversió per persones homosexuals. Doncs bé, 7 anys després, els de Santiago Abascal han repescat Paz perquè participi al campus juvenil de la família europea de Vox i ho farà com a professor. 8:36. A Madrid encara porten cua les paraules d'Alberto Núñez Feijóo, que va titllar de càncer l'augment de baixes laborals. Ara qui ha sortit a contestar l'estirabot del líder del PP és el Consell General de Graduats Socials, que és l'organisme que aglutina els professionals i experts en dret del treball. Toquen el crostó a Núñez Feijóo en un informe que conclou que l'augment de l'absentisme laboral respon sobretot a factors estructurals, com ara l'envelliment de la població, la saturació del sistema sanitari o l'increment dels problemes de salut mental. És a dir, nega que sigui conseqüència del frau, tal com insinuava el líder popular. Des de Madrid informa Roger Perciba.
20: Segons l'informe, la taxa d'absentisme ha augmentat prop d'un 70% en els últims 7 anys. Els graduats socials atribueixen aquest increment sobretot a l'envelliment de la població treballadora, la saturació de l'atenció primària i l'augment dels problemes, sobretot de salut mental, entre els més joves. El president del Consell General de Graduats Socials, Joaquim Marchamp, reclama als responsables polítics que deixin de banda la confrontació partidista i afrontin aquest problema amb una visió de llarg termini.
21: Debemos ser todos muy, muy cuidadosos. Las relaciones laborales de un país no se deben bañar del debate político porque son fácilmente inflamables.
20: Marchamp admet que la solució no és fàcil, però defensa que tampoc és impossible.
21: Cuidar desde las empresas, cuidar a las personas trabajadoras. Esto no es ninguna utopía.
20: Els graduats socials defensen que l'absentisme s'hauria d'afrontar amb el mateix esperit de consens amb què en el seu dia es va afrontar la reforma de les pensions amb un pacte d'estat i al marge, sobretot, de la confrontació política.
0: El desconcert al PP per les paraules de Feijóo és evident, sobretot entre les veus més moderades. Ahir vam tenir un exemple aquí al Món a RAC1, el portaveu del partit Borja Semper, que s'acaba de reincorporar després d'estar un any de baixa per un càncer de pàncreas, demana a Núñez Feijóo que s'ho pensi dos cops abans de traçar segons quines comparatives.
22: Tenemos que ser conscientes que hay determinadas comparaciones, pues que hay una gente a la que le molesta y convendría, yo creo, que seamos todos, bueno, pues que tengamos cierta cautela a la hora de utilizar estas comparaciones.
0: En canvi, Isabel Díaz Ayuso apaga el foc amb benzina. Lluny de rebaixar la polèmica, la presidenta de Madrid apuja l'aposta.
23: Seré clara. El presidente Feijóo tiene más razón que un santo. Más razón que un santo. Cuando uno está pegado a la realidad y habla con las empresas, cuando habla con los autónomos, sabe lo que está pasando con el problema de las bajas.
0: Des de Catalunya ja li ha contestat Salvador Illa. El president denuncia que si el PP i Vox arriben al govern d'Espanya, hi ha un risc molt evident que els drets dels treballadors facin un pas enrere.
24: No tots els governs són iguals. No totes les polítiques són iguals. A Espanya existeix un risc real d'involució. Com pot ser que algú que pretén governar consideri un càncer les baixes laborals? No podem permetre ni permetrem aquest atac a la dignitat de milions de treballadors i treballadores que han aixecat aquest país.
0: Salvador Illa en va parlar en un acte per commemorar el 50è aniversari de l'Assemblea Fundacional de Comissions Obreres. 8:39, de tornada a Madrid, més enllà del cas Kitchen, avui un nou informe de la Guàrdia Civil complica la vida al PSOE. Ara els agents que investiguen l'anomenat cas de Leire Díaz posen al punt de mira l'excap de gabinet del president espanyol i expresident de Correus, Juan Manuel Serrano. Segons la UCO, Serrano va venir a obrar perquè la coneguda com la lampista del PSOE entrés a treballar Correus amb una plaça feta a mida. Mentrestant, la Fiscalia demana que s'absolgui Begoña Gómez i els altres dos acusats pel cas de la càtedra de la Universitat Complutense de Madrid. El Ministeri Públic diu que no hi ha proves que incriminin la dona del president espanyol i carrega contra el jutge Juan Carlos Peinado per haver-li retirat el passaport. D'aquí uns moments parlem del cas Andic, parlem també de Donald Trump. Sí, Donald Trump, que és que fot uns cops de volant, que déu-n'hi-do. Parlarem també, com ha quedat clavant, de PortAventura i també de música. A 20 minuts per les 9.
25: Tailàndia, Roma, París, Eivissa... El teu viatge comença abans de fer la maleta. A Viladecans d'Style Outlets pots estalviar les rebaixes d'estiu. Troba el look perfecte al millor preu per a qualsevol destí amb descomptes irresistibles en marques com Nike, Adidas, Bimba i Lola, Mango i moltes més. Aquest estiu, el teu viatge comença a Viladecans d'Style Outlets.
26: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
27: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
28: Tiri, tiri, tiri. Ja que tu també estàs gaudint de RAC1, escoltem això junts.
29: Clar, Tipus Directe, si ajuntes les teves assegurances de cotxe i llar amb la fórmula cotxe a casa de Línia Directa, estalvies directament.
28: Bona fórmula, eh?
29: I a més millorada amb la nova assegurança de llar. Ajunta les teves assegurances de cotxe i llar i estalvia directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com.
30: Aquest estiu no passis calor i marca un gol a la factura energètica amb l'aire condicionat més eficient. I evita cap imprevist al final de mes. El teu equip llegendari, tecnologia japonesa i innovació responsable. Mitsubishi Electric és el teu aire.
1: Arriba la temporada 27 de MediaMarkt. Pel nostre aniversari, estrena tecnologia. Com un QLED Samsung de 75 polzades 4K per 699 euros. Hi ha disponible a les millors botigues MediaMarkt.
2: Com a maleta experta en viatges, et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva amb els avantatges de B-Travel Easy. B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
3: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSeguro Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir el ronron de si entraran a casa, tens això. Movistar ProSeguro Alarmes.
4: El confort és fàcil a l'estiu, si és Daikin.
5: Dormir tota la nit d'una tirada? En plena onada de calor?
4: Només els equips d'aerotèrmia de Daikin t'ofereixen la temperatura ideal dia i nit per menys d'un euro al dia.
5: Si busques el millor, recorda.
4: Només Daikin és Daikin.
6: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
7: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes.
8: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
9: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.

0: 8 minuts i les 9 en punt del matí. Continuem els apunts aquí al món a RAC1. Reprenem un moment el fil de la crònica judicial, perquè avui tenim més novetats del cas d'Isaac Andic. Ara la que es troba a l'ull de l'huracà és la terapeuta de la família, l'encarregada d'intentar refer ponts entre el fundador de Mango i el seu fill Jonathan. Ahir el Col·legi de Psicòlegs va anunciar que està investigant aquesta terapeuta per intrusisme professional i mala praxi. La direcció sospita que la dona està exercint com a psicòloga sense estar col·legiada i sense ni tan sols haver acabat els estudis. Mentrestant, els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Cubelles, el Garraf, la víctima i el presumpte agressor són dues persones sense llar. Ara la policia investiga què va passar exactament. I recordeu el cas d'aquell conductor kamikaze que ara fa 15 dies va matar un home i va enviar una dona a la UCI en un accident de cotxe a Barcelona mentre fugia de la policia? Doncs, segons llegim i avança avui La Vanguardia, és un home que no tenia carnet de conduir. El conductor kamikaze fugia amb un cotxe llogat a França i la policia sospita que anava o begut o drogat, o les dues coses. L'home va entrar contra direcció pel carrer Pallars, al Poble Nou, i es va estimbar de cara contra el cotxe d'un matrimoni que anava a la platja. Els dos conductors van morir a l'acte i la dona va quedar ferida crítica. La bona notícia és que ja ha sortit de la UCI i evoluciona favorablement. I la policia també investiga un nou tiroteig, aquest cop a Sabadell. Algú ha disparat 3 trets contra un habitatge sense provocar sortosament ferits. Va passar la matinada de dijous a la plaça de la Creu Alta, tocada al centre de la ciutat. Ara els Mossos investiguen qui podria ser l'autor d'aquests trets. I a Lleida els Mossos han aconseguit identificar la dona que van trobar morta a principis de juny al riu Segre. Ho han fet, atenció, després de difondre una imatge seva feta amb intel·ligència artificial. A la foto s'hi veu de mitjana una dona de mitjana edat, amb una camisa rosa i pantalons de malla grisos. Van publicar la imatge a les xarxes de la policia i gràcies a això l'han aconseguit identificar. Ara intenten esbrinar què li va passar i si la mort va ser un accident o un crim. I els Mossos també investiguen una agressió sexual a una menor a la Festa Major de Polinyà, al Vallès Occidental. De moment hi ha un home identificat. L'agressió hauria passat diumenge. I a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, han detingut un professor jubilat acusat de fer tocaments a alumnes que feien classes de repàs a casa seva. Segons avança l'Agència Catalana de Notícies, hi ha 6 víctimes i la meitat són menors d'edat. I encara un presumpte cas de violència masclista, els Mossos han detingut un xaman que feia tocament a dones durant sessions espirituals a Vallvidrera. Hi ha almenys 2 denúncies per casos que van passar fa un parell d'anys. I agafeu-vos fort amb aquest cas. La policia busca un nadó segrestat a un hospital de Gandia on estava ingressat després d'haver donat positiu en cocaïna. La desaparició del nen ha tingut lloc durant una visita dels seus pares. De fet, el principal sospitós és el pare, que s'hauria endut el nadó dins d'una bossa d'esport. La mare en va alertar de la desaparició, tot i que se sospita que podria haver-hi col·laborat. Tant pare com criatura han desaparegut, de moment, del mapa. 9:15, poques hores després que el món quedés commocionat amb els girs de guió de Donald Trump, que va rebentar la cimera de l'OTAN encara a Turquia, avui ja sabem per què va passar en poques hores de renegar d'Espanya a aplaudir Pedro Sánchez amb les orelles. El que va fer canviar d'opinió són les explicacions de Pedro Sánchez a porta tancada durant la reunió privada de tots els aliats de l'OTAN. A la cimera, Pedro Sánchez va descriure als seus homòlegs l'esforç que estava fent el govern d'Espanya per arribar al 2% del PIB en defensa i el seu compromís d'arribar al 2,1%. No és res nou, però sembla els 3 minuts de discurs de Sánchez van aconseguir seduir Donald Trump, que va sortir de la sala aplaudint la generositat d'Espanya. Un detall, si la intervenció de Pedro Sánchez va ser tan curta, de només 180 segons, és perquè els organitzadors de la cimera van demanar a tots els líders que fessin discursos breus. I direu, per què? Doncs per evitar, literalment els van dir, que Donald Trump s'adormís durant la reunió. A les últimes hores, la cimera de l'OTAN ha deixat una imatge que ja és viral. El revòlver d'or carregat amb 6 bales que el president de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, va regalar a tots els seus aliats. O sigui, en lloc de regalar plaques o... No, no, va regalar un revòlver d'or amb 6 bales. L'obsequi farà de corcoll tots els governs europeus que no saben què fer-ne. Alguns han optat per deixar-ho a Turquia i d'altres estan mirant on col·locar-la. Des d'encara, l'enviat especial de RAC1 a Turquia, Lluís Tovar.
1: Tots hem rebut algun dia algun regal que hem d'acceptar per compromís i que no sabem què fer amb ell, però difícilment hem rebut un regal que et pot posar entre l'espasa i la paret davant la policia. És el que els ha passat ni més ni menys que tots els líders europeus al rebre el revòlver personalitzat com a regal d'Erdogan. El president turc volia treure pit de la potència armamentista de Turquia, però els ha acabat provocant un mal de cap. El regal, de fet, no el va donar Erdogan personalment. Com passen aquests detalls habituals en cimeres internacionals, és un obsequi que es dona entre delegacions al final de la reunió. Unió. Això ha provocat, per exemple, que el primer ministre belga s'adonés que duia un revòlver al mateix aeroport de Brussel·les i l'acabés donant a la policia. El govern britànic ha optat directament per deixar-lo a l'ambaixada encara, perquè directament no es pot entrar un arma al Regne Unit, i la presidenta de la Comissió Europea el donarà a un museu militar. I aquí la gran pregunta és, en plena polèmica per les joies de Zapatero i els regals que rebren de líders estrangers, què n'ha fet el govern d'Espanya? Doncs de moment l'arma està desactivada i custodiada pel Ministeri de l'Interior a l'espera de fer-ne l'inventari. En definitiva, un revòlver que podria ser perfectament la definició de regal enverinat.
0: A la tornada als Estats Units de Turquia, Donald Trump es va trobar encara amb un altre regal. L'aeroport de Palm Beach, a Florida, ha canviat el nom en honor seu. Ara es diu Aeroport Internacional Donald Trump. Segur que al president nord-americà li encantà la sorpresa, sobretot després de la petita odissea que ha hagut de viure per tornar a casa. Resulta que Trump va haver de sortir de Turquia amb l'antic avió presidencial perquè el nou model que Qatar li va regalar s'ha adaptat tan ràpidament per fer d'Air Force One que el servei secret no hi ha pogut introduir totes les mesures de seguretat antimíssils que necessita. La situació és tan esperpèntica que Donald Trump va haver de volar primer al Regne Unit, on va aterrar amb l'antic avió, i va canviar l'aparell nou i poder tornar finalment als Estats Units. Però segurament va fer bé de sortir de Turquia amb un avió que garantís del tot la seva seguretat. Avui hem sabut que precisament l'Iran està bastint un complot per assassinar-lo. Aquesta és la informació que els serveis d'intel·ligència d'Israel han compartit amb els Estats Units. El govern nord-americà rep sovint avisos molt similars, però, segons avancen tant el Wall Street Journal com la cadena CNN, l'advertiment d'Israel és nou i inclou un pla d'atac concret. No es coneixen més detalls d'aquest complot iranià per assassinar Donald Trump, però les informacions publicades asseguren que els líders de l'Iran haurien enllestit fa poc aquest pla. Per això tenim en compte la proximitat de Turquia amb l'Orient Mitjà, la tornada esglaonada de la cimera de l'OTAN sembla la decisió més assenyada. Si sou dels que us agraden els cotxes de la marca Volkswagen, atenció, perquè el gegant de l'automoció es planteja reduir a la meitat la seva gamma de models. A l'empresa alemanya no li surten els números i per això estudia mesures dràstiques per aconseguir que el negoci torni a ser rendible. En concret, retallaran la producció total de vehicles. Volkswagen passarà de produir 12 milions de cotxes a l'any a 9 milions, un 25% menys. I de retruc poden acomiadar uns 100.000 treballadors arreu del món. 10 minuts i les 9 en punt del matí, en plena onada de calor a mitjans de juliol, l'Ajuntament de Barcelona ha presentat la nova il·luminació de Nadal. Encara falten més de 5 mesos, però ja sabem que s'il·luminaran 130 quilòmetres de carrers, 4 més que l'any passat. De fet, per primera vegada, l'enllumenat arribarà a tots els districtes. Entre les noves llums hi haurà un fragment d'un poema lluminós entre el Passeig Maragall i la Ronda Guinardó. A més, aquest any torna el galet dissenyat per Ramon Vigues, que estarà a diferents mercats de la ciutat, i una altra novetat és que diferents alumnes d'escoles faran gairebé 100 dibuixos que es projectaran al mercat de Marina. I, per cert, pels més ansiosos ja es poden comprar els bitllets de la Loteria de Nadal d'enguany. 9 minuts i a les 9, abans de Nadal toca gaudir de l'estiu. Pels fans de les atraccions, molt bones notícies. Ja queda molt poc perquè PortAventura estreni les dues atraccions noves aquest estiu. Les obres avancen a molt bon ritme i a finals de mes es veurà el resultat final. Anem cap a Tarragona, Marina Pérez Got.
2: PortAventura i el seu parc aquàtic Costa Caribe ja tenen data d'estrena de les noves atraccions. La del parc aquàtic serà la primera el dia 23 de juliol, mentre que la del parc d'atraccions serà l'última, el dia 30 de juliol. Es tracta de dues novetats d'aquest estiu, Coral Bay i Macamano Jungle, dues atraccions familiars que, segons asseguren, responen a les demandes del públic. Luis Valencia, director de desenvolupament de PortAventura, ha explicat que l'actual situació bèl·lica ha fet que tot s'allargués més.
3: Normalment no acabem d'afinar la data fins que no estem ja gairebé acabant. Però és veritat que la situació geopolítica ens ha fet que hi haguessin entregues de materials i coses que ens han fet córrer una mica més del que pensàvem.
2: A més, enguany també compten amb zones per refrescar-se de la calor dins del parc.
0: 8 minuts i les 9, pel que fa a les estrenes musicals, Tachín Tachán, nou disc dels Rolling Stones. Foreign Tones, i està format per 14 cançons que porten el segell inconfusible de Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood. Per exemple, en aquesta que sentim de fons, Hit Me in the Head, o també en aquesta altra.

es don compte amb aparicions estel·lars com la Charlie Watts, enregistrada per poc abans de morir l'any 21. També hi ha col·laboracions de Paul McCartney, Steve Winwood o Robert Smith. I entre les 14 cançons sorprèn la versió que el grup fa d'un dels clàssics de la gran Amy Winehouse.

0: Carai. A veure què li ha semblat aquest 25è àlbum dels Rolling Stones al periodista crític musical del periòdico i col·laborador del món RAC1, Jordi Bianchotto.
1: Dir que el nou disc dels Rolling Stones és força bo per l'edat que tenen és un insult. Foreign Tongues és un molt bon àlbum perquè ho és, sense més afegitons. Un disc de rock and roll on conflueixen l'experiència i la frescor, saberut i descarat, on els Stones visiten els seus vells trucs alhora que n'amplien el repertori, amb riffs de guitarra inconfusibles i alhora brillants idees melòdiques. Aquí hi ha algunes de les seves millors tornades en molts anys. Rock and roll, sí, però també incursions en el blues més cru, els aromes country, els ritmes funky... Mick Jagger no només canta molt bé, sinó que ens delecta amb el seu domini de l'harmònica. Hi ha solos matadors de Ron Wood i un número molt sentit de Keith Richards. No sabem si tornarem a veure els Stones al damunt d'un escenari, però aquest disc els mostra ben vius i carregats d'idees, en un repertori que, a diferència de contemporanis, com Dylan o McCartney, no cedeix a la melangia i viu escandalosament en el present.
0: Veridor, gràcies, Bianchotto, però hi ha vida més enllà dels Stones. Jack White torna a agafar guitarres al disc Frozen Chariot. I a casa nostra, Love of Lesbian, amb el nostre estimat Santi Val més al capdavant, ha tret nou tema en Judith Nederman. Ojalá hubiera que no hay nadie ahí, ni un solo testigo de lo que fui. És la primera cançó d'una sèrie de temes d'agraïment que la banda barcelonina publicarà abans de fer una aturada indefinida després de 25 anys de trajectòria exitosa. I així són el més nou de Vivi Trix. Joven y salvaje, hoy yo freno si me late, cúbreme en chocolate, tienes suerte, hoy me ape, llévame a por... Joven y salvaje és una col·laboració amb el productor nord-americà Benny Blanco, parella de Selena Gómez. També ha tret nova cançó, Naïm Ska. Sau!

L'artista català d'origen marroquí ha publicat els temes amb què ha revolucionat xarxes, com ara aquesta versió d'Embou de Plou i fa sol, però també hi ha versions del Cargol treu banya, de Joan Petit quan balla o d'en Patufet. I ja s'ha publicat el nou tema d'Escorpio, es titula Ventilador. Perquè avui divendres també es publica el primer avançament, atenció, del primer disc de Anthony Hopkins. Sí, l'oscaritzat actor del Silenci dels Anyells i el Pare publicarà el mes vinent un disc de música clàssica. Són composicions seves, com aquesta suite de piano que sentim, que interpreta la Filarmònica Orquestra dirigida per Gustavo Dudamel. I els festivals. Avui, el Cruïlla agafa velocitat. Serà el primer dia amb els 7 escenaris a ple rendiment. El nom més destacat, sens dubte, és el dels l'exlíder dels Talking Heads, l'escocès David Byrne, però també el d'una altra banda de rock mítica, els Black Crowes. A banda, també, de Bomba Estéreo.

0: o Dan Peralbo i el Comboi. Una bona dosi de rock and roll que donarà continuïtat a la jornada d'ahir amb tres clàssics com a grans protagonistes. Va ser una nit plena d'himnes en què tampoc va faltar el talent català de bandes nostrades com Mishima, Standstill, Mazzoni o Sidoní. Ho va seguir des del Parc del Fòrum de Barcelona, l'Adrià García.
1: Després d'una jornada inaugural feta a mida per la generació Z, ahir el Cruïlla va madurar de cop. Va reunir en una sola nit tres pilars del rock alternatiu dels 90. Els Pixies van treure a passejar el seu catàleg de clàssics, des de Here Comes Your Man a Where Is My Mind, una hora i mitja encadenant-ne un rere l'altre i amb el públic entregadíssim, el mateix que el concert de Suet. Estones, Brett Anderson gairebé no li calia micròfon, però el d'ahir també va ser el dia de l'estrena de Mishima al Cruïlla. En els 16 anys d'història del festival no hi havien actuat mai. Tot i això, David Carabén es feia creus de veure tantes cares conegudes entre el públic.
2: És la nostra ciutat, el Cruïlla no hi havíem tocat mai, per tant, ens faltava, és un d'aquests escenaris que ens faltava conquista.
1: També Sidoní o Standstill van demostrar el bon estat de forma de l'indi barceloní, tot plegat en una jornada de nou marcada per la calorada a primera hora de la tarda.
0: I el dia que arrenca el festival Portaferrada amb Jordi Savall. Prestigiosíssim músic i director d'Orquestra Català presentarà La Ruta de la Seda, un espectacle que arriba només uns dies després que hagi rebut un dels premis de més renom de la música clàssica mundial. Ens informa Sandra Florença.
3: El Festival Portaferrada Occident obre edició amb Jordi Savall. El músic català inaugura amb un homenatge a Marco Polo La Ruta de la Seda, un viatge musical que recorre les cultures d'Orient i Occident, coincidint amb els 700 anys de la mort de l'explorador venecià. L'actuació arriba, a més, pocs dies després que Savall hagi rebut el premi Ernst von Siemens, considerat un dels reconeixements més importants de la música clàssica. El director artístic del festival, Albert Mallol, destaca a RAC1 que aquesta és la millor manera de donar el tret de sortir d'aquesta nova edició.
4: Aquest divendres iniciem el 64 edició del Festival de la Portaferrada amb un concert extraordinari que sota el nom de La Ruta de la Seda, homenatge a Marco Polo, en Jordi Savall amb Experiment 21 i músics convidats des de l'antiga Pèrsia fins a Venècia, posant la banda sonora a textos de Marco Polo en el seu camí d'anada i tornada.
3: La programació s'allargarà fins al 26 de juliol, amb noms com Angus and Julia Stone, Snarky Puppy, Benjamin Clementine, Israel Fernández, Maria Arnal, Tania o Sopa de Cabra, que tancaran el festival amb la gira dels 40 anys.
0: El dia que també és el primer de l'acampada jove sense dormir de noia, amb noms com Flashy Ice Cream.
5: Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena, això és l'estiu.
0: També actuaran l'Auxili Sota Bosc. Avui i demà hi haurà activitats de cultura popular, correbars, tallers i dinars populars. I a Manresa avui arrenca el Festival Camins, amb el 75% de les entrades ja venudes.
6: Cuando la pena cae sobre mí.
0: La primera edició que arrenca amb el concert de Luz Casal. També hi actuaran Sopa de Cabra, Joan Dausà. Fins al 18 de juliol passaran per l'escenari també Sergio Dalma, Rosario o God Save the Queen. I la gira d'OT passa avui pel Palau Sant Jordi de Barcelona.
7: Estàs fet de l'aigua, quasi te m'escapes. Deien que preguntes per a mi i això te l'ata després, com no serà.
0: L'espectacle reunirà sobre l'escenari els 16 concursants de l'última edició, com el català Max Navarro, tots ells cantaran alguns dels temes que van interpretar durant el concurs. I encara música, avui, cap a quarts d'11, rebrem aquí, en aquest estudi del Món RQ, una de les veus més personals i històriques del pop espanyol, Ana Torroja. La recordada cantant de Mecano, presentada amb el Festival Vallviva de les Preses i la setmana que ve al Palau de la Música de Barcelona i el mes d'agost a Cap Roig, el seu últim disc, S'ha acabat el show. Un treball molt reflexiu on Ana Torroja parla obertament del pas dels anys, dels dubtes sobre si continuar o no, o també de la ferida que li va provocar l'adeu precipitat de Mecano. Cap a quarts d'11, Ana Torroja, aquí al Món a RAC1. Encara ens queda música, perquè ahir va ser el dia que es va pagar la veu trencada de Bonnie Tyler. Tenia 75 anys i ha mort a Faro, a Portugal, on residia. La van operar d'urgència fa un mes per un dolor abdominal i des de llavors estava ingressada a l'hospital en estat greu. La cantant gal·lesa, amb la seva peculiar veu ronca, deixa èxits com Total Eclipse of the Heart, que sentim de fons, i que s'ha reproduït més de 1.000 milions de vegades a Spotify. 1.000 milions, o també aquest altre que va ser el seu primer gran hit l'any 77, que es diu It's a Heartache.

Preciosa aquesta cançó de Bonnie Tyler, que es va convertir en una estrella de l'escena pop i va trepitjar els escenaris durant mig segle amb una vintena de discos ja públics. L'any 2013 fins i tot va representar el Regne Unit a Eurovisió. Poques hores després de la seva mort, el cantant Rod Stewart va homenatjar Bonnie Tyler i va interpretar en una petita sala un dels seus grans èxits. It's a high, nothing but a high.

Ho va fer ahir en un concert de molt petit format al costat del seu company i músic, Jules Holland. Per cert, i ara que parlàvem del Festival d'Eurovisió d'ara, la guanyadora de l'últim festival vol conquerir el nostre mercat, tot i el boicot de Televisió Espanyola al certamen.

0: A RAC1, l'estrella del pop búlgara assegura que a Viena va trobar a faltar la proposta d'Espanya, però alhora es manté al marge del debat sobre la participació d'Israel.
1: Vivim uns anys una mica bojos i cadascú ha de prendre les seves decisions. Jo respecto l'opinió de tothom, però em vaig dir, si Espanya no va al festival, seré jo qui vagi a Espanya.
2: And I'm going to Spain for sure.
0: Hi ha parlat amb Dara, com no podia ser d'una altra manera... Sí. Jordi Ramos.
3: Bangaranga ja és la cançó més reproduïda de la història del seu país. També és el segon tema que més ha triomfat dels que s'han endut la victòria a Eurovisió i fins i tot Spotify l'ha fet candidata a cançó de l'estiu a tot el món. Però aquí pràcticament no la sentim, ja que el festival no es va emetre per televisió. Dara hi vol posar remei i està decidida a venir el més aviat possible.
2: I cannot wait to see you.
1: Tinc moltes ganes de tornar-vos a veure. Crec que els búlgars i els espanyols ens assemblem moltíssim. És increïble. De fet, molts dels meus amics viuen ara mateix a Barcelona i a Madrid. Estava escrit. Realment tinc la sensació que els espanyols sou com cosins nostres. No estem tan lluny els uns dels altres. Per mi, Espanya és com casa.
2: It's a home.
3: En aquesta línia, l'última guanyadora d'Eurovisió espera que Espanya torni al certamen l'any que ve a Bulgària, on, com diu ella, seran molt benvinguts. Pel que fa a la crisi que ho ha provocat tot plegat, Dara creu textualment que el món ja està prou boig i més val que pensem com podem guarir-lo.
0: Per cert, Jordi Ramos, que és dolent com ell sol, ja diu que queda només... una setmana, res, 9 dies per la final del Mundial de Futbol i Melody, que va dir que cantaria a la final del Mundial, de moment no apareix al cartell al costat de Shakira o de BTS o de Justin Bieber o dels Coldplay. Ho dic perquè ell ho ha deixat caure, efectivament, que Melody ho va dir. També és veritat que Melody no va dir a quin Mundial de Futbol es referia, de quin any. Sentireu l'entrevista completa a Dara, demà al matí, a la primera pedra de RAC1. I en cinema avui arriba a les sales Andy, un drama sobre la immigració.
4: No digas que eres mexicano.
5: ¿Y qué digo?
4: Que eres de Honduras.
5: ¡Corre, corre!
0: Basada en històries reals, és una producció del català Román Parrado que busca posar l'espectador en la pell d'un dels més de 130.000 menors no acompanyats que cada any travessen Mèxic per arribar als Estats Units. I en plataformes, avui ja podem veure a Movistar Plus la pel·lícula d'Almodóvar, Amarga Navidad.
6: Me quito de ver algo hermoso.
7: Cuando quieras. Está todo casi listo.
6: Vale.
0: Almodóvar s'obre en canal per mostrar les seves pors i les seves obsessions. Avui que Netflix estrena el documental Miguel Ángel Blanco, Las 48 horas que lo cambiaron todo.
8: Interrumpimos momentáneamente la programación para comunicarles un posible secuestro de la banda terrorista ETA.
0: És una pel·lícula documental dirigida per John Sistiaga i Juanjo López que narra els dies en què milions de persones es van mobilitzar per intentar frenar el que finalment va ser l'assassinat de Miguel Ángel Blanco en mans de ETA. Encara en cinema, ja tenim el primer tràiler de la nova pel·lícula de Dani de la Orden.
9: Quiero que seas el nuevo director.
10: Director
9: del segundo diario de España.
0: Es titula El director i és una adaptació del llibre homònim del periodista David Jiménez que va explicar la seva experiència com a director del diari El Mundo. David Verdaguer interpretarà David Jiménez en un repartiment que completen noms com Alberto San Juan o Carmen Machi. La pel·lícula s'estrenarà el pròxim dia 27 de novembre. I a la resta dels esports, la policia de París acaba de fer públic el balanç de les celebracions per la victòria de França contra el Marroc als quarts de final del Mundial. Es confirma el que dèiem abans, poca cosa.
11: Els catalans, parlem. Passa't a la fibra i al mòbil de Parlem Telecom. I ara, parlem dels esports.
0: I no hi ha ferits i la xifra de detinguts no supera la desena. En total en són 10, 3 per intentar robar mòbils, 3 per disparar artefactes casolans i 4 per violència. Més coses, el Barça s'haurà de gratar la butxaca per fitxar el davanter del Borussia Dortmund, Karim Adeyemi. L'equip alemany ha refusat la primera oferta de 20 milions, el Dortmund en demana 40, el Barça no llença la tovallola i ho tornarà a intentar perquè l'acord entre el Barça i el futbolista és total. Fora del futbol, el Tour de França ha quedat pràcticament vist per sentència en menys d'una setmana. És el que ha trigat Tadej Pogacar a fer-lo saltar pels aires. L'eslové ha recuperat el mallot groc de líder i avui se'l tornarà a posar en una etapa plana de 170 quilòmetres. Ahir Pogacar va atacar a 4 quilòmetres de coronar el Tourmalet i va endur-se l'etapa en solitari. Ara el seu avantatge sobre Jonas Vingegaard és de 2 minuts i 38 segons. En tenis avui, semifinals de Wimbledon. A quarts de 3 de la tarda, el tenista local Artur Ferri jugarà contra Alexander Zverev, però el plat fort serà el partit entre el número 1 mundial, Jannik Sinner, i Novak Djokovic, un dels millors tenistes de la història. I amb motor aquest matí, a 3:15, comencen els entrenaments lliures del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. La cursa és diumenge a les 2 del migdia.
12: A vegades busquem fora el que ens falta. A Parlem Telecom ens preguntem, i si ja ho tenim aquí? Tenim fibra i mòbil per només 30 euros al mes. i l'operadora més ben valorada de tot Catalunya. Prova-ho ara trucant al 1713 o a parlem.com i descobreix que el millor és d'aquí. Parlem Telecom. Prova-ho ara.
0: I el trànsit.
5: La xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya patrocina aquest espai.
0: Anem a comptar cotxes des del RAC, on cada matí ens espera el Ferran Aràndiga. Bon dia.
10: Bon dia, doncs continuem la jornada d'avui divendres amb força tranquil·litat a hores d'ara arreu de la xarxa viària catalana. Només destaquem una avaria a la B23 de Sant Feliu de Llobregat, que des de primera hora del matí obliga a tallar un carril de circulació en direcció a Barcelona i que a hores d'ara doncs encara provoca fins a 3 quilòmetres de cues, unes cues que arriben a Molins de Rei. Pel que fa a les retencions habituals, tenim lentitud intermitent, tot i que de poca intensitat a hores d'ara, a les dues rondes de Barcelona, sobretot en sentit sud. També cues al nus de la Trinitat, sobretot per la C5 58 en direcció Barcelona i al Vallès. A hores d'ara ja queda menys d'un quilòmetre de retencions, molt puntuals, a la AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
13: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
14: Sona bé.
13: 4,3 litres de consum al 100.
14: Sona Qashqai e-Power.
13: I el 0% TAE.
14: Sona que estreno un Nissan.
13: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
12: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
0: I acabem aquests apunts aquí al món a RAC1, quan són les 9 i 10 minuts, 11, parlant de petons. Què sentim és el Renato, és un brasiler de 32 anys, petonejant la seva parella, la Nayara, en el seu intent de batre el rècord de petons en mig minut. Un rècord que van aconseguir batre amb aquesta bateria de 195 petons en 30 segons. Literalment se la va menjar a petons, com l'Aníbal a la Clarice. Això mateix.
15: El món a RAC1, amb Jordi Basté.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Osc, Cristina Puig i Glòria Serra.
2: Que d'aquí una hora i quart ve la Nato Roja, Cris Puig.
3: Ai, que bé. Quines ganes.
4: Ja podrà fer karaoke, la Cris, bon dia.
3: Sí.
2: Ja podem fer tots. Bon dia, Ernest Folk. Ah, bon dia, sí, Cris Puig. Sí, bon dia, sí. Jordi Juan. Què tal? Bon dia.
5: Bon dia, bon dia.
2: Bon dia, Jordi Bosch.
6: Bonjour. Bon, com esteu?
4: Jo crec que la Cris vol cantar Mujer contra Mujer.
3: Jo canto, soc bastant de Hijo de la Luna i Eugenio Salvador Dalí, que és una cançó que...
4: Hòstia, aquesta és molt fluixa.
3: No, perdona, és molt bonica.
2: Espera, que saludo també a la Glòria Serra. La Glòria, bon dia tingui.
7: Bon dia, jo ja m'estava buscant les lletres per si em permeten un cameito.
2: Efectivament. Doncs avui ve la... I després, d'aquí uns moments, vindrà el Jordi de Planell, aviam si l'han enviat ja al burofax. Per què? Perquè no, home, perquè estem ja... Això s'està fent gran. Perquè, clar, s'està fotent gros, això. Perquè el jutge de... l'Audiència Nacional obre la porta ja a imputar Mariano Rajoy i Maria Dolores de Cospedal. Veurem a través d'aquells àudios que va passar a RAC1, que sorprenentment van quedar en un no-res inicialment en la investigació del cas Kitchen i que ara un jutge de l'Audiència Nacional dir que ens el portin, que ja veurem el que farem.
4: Una mica tard, no? Una tortuga va més ràpid.
2: Sí, no? Sí.
4: Sí. Quants mesos han passat d'això?
2: Un any llarg. Ara, un moment que ara en parlarem, però abans... Hola, Joan Ferrer, què tal?
8: Hola, bon dia.
2: Bon dia tingui. Avui votem el millor diàleg de la setmana, també parlem del seu, eh? Si voleu participar, heu d'enviar un e-mail a diàleg@rac1.net amb la paraula clau a l'assumpte, diàleg@rac1.net. Posem en joc un xec per valor de 100 euros a qualsevol condis de Catalunya, un abonament doble pel festiuet que es fa el 17 i 18 de juliol a Salou, on hi haurà la Fúmiga, Juan Magán, Figaflaues, Lacs amb Bustó, Els Pets, entre d'altres... Podeu anar a festiuet.cat i el que vulgueu, un abonament doble i una subscripció, atenció, d'un any a Filmin. Un any, amb la que podreu gaudir de tot el seu catàleg. Per exemple, ara que ha entrat fa poques setmanes Balandrau, aquesta magnífica pel·lícula de l'Álvaro Cervantes i la Bruna Cusí, que, per cert, ara, crec que és aquesta setmana, que han penjat a Filmin, i és boníssim, perquè han tornat els Spitting Images a la Gran Bretanya. Han tornat... Hi ha una conversa, per exemple, penjada, hi ha una conversa entre Keir Starmer i Donald Trump, meravellosa. Meravellosa, ho dic perquè Filmin ha penjat a les Spitting Images ja. I llavors es poden veure. La setmana té 5 talls finalistes. El primer és aquest.
8: La selecció argentina va remuntar contra Egipte i el 3CAT Info ens diuen contra qui els toca jugar.
9: Els egipcis han acabat molt indignats amb l'arbitratge i l'Argentina s'enfrontarà ara al qui guanyi del duel entre el conjunt. S'acabaven les imatges que veien ara mateix.
10: Sí, molt bé.
9: L'Argentina, que tindrà partit a...
10: No, no precipitemos, hombre.
9: S'enfrontarà en els quarts de final davant del guanyador que els comentarem ara mateix. Mentrestant, el Comitè Olímpic Internacional... I se marxó...
2: Correu a diàleg@rac1.net amb l'assumpte Argentina, el segon.
8: El nou sé, si no vigiles, la publicitat et passa per sobre.
11: Una mica més amunt, que és veritat que l'incendi no hi toca, sí que està en marxa i s'obren les portes... Ui, ja tenim...
12: Aquest any 103...
11: Avall. Hem tingut aquí un petit problema tècnic. Sí que està en marxa i s'obren les portes.
13: Ara va tomar por culo.
2: Assumpte publicitat, el tercer tall.
8: Enguany els Sanfermines van arrencar d'hora amb el cant del primer gall.
2: El supinazo d'ahir. A les 8 del matí era el primer dels 8 encierros que es faran aquests dies a la capital de Navarra. Què has anat alguna vegada a Sanfermines, tu?
13: No!
14: Ui, quin gall m'ha sortit, per favor. No, he fet el xupinazo.
13: No!
2: Assumpte gall, el quart any.
8: Mònica Hernández arrenca l'entrevista a Juan Rabonet amb l'únic programa que no deu haver presentat.
15: Juan Rabonet deu ser un dels presentadors que ha regalat més diners a la televisió, perquè fa 15 anys que encadena concursos d'èxit, des d'aquest que sentim el passapalabra, passant pel boom... ara mateix a Telecinco, Allà tu. Juan Rabonet.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Al començament has dit passapalabra?
0: Sí.
1: No, no l'he fet.
0: No!
2: No, passapalabra.
1: No l'he fet mai. De fet...
0: A veure, un moment. Qui m'ha posat aquí passapalabra? Era una...
3: Cuando te empujan, matar es tan fácil como respirar.
0: És la típica excusa de dir, ha estat el guionista, però no la faré servir.
2: Assumpte, Mònica, Papalló i el cinquè tall.
4: El Basté està molt pesat amb un tema, tant que li dedica dos apunts seguits. M'han dit tot.
2: Les dues filles d'Isaac Andic passaran aquest matí pel jutjat de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango. Fins ara les dues han fet... costat incondicional al seu germà Jonathan, Benet Iñigo.
5: Els Mossos ja van interrogar les dues germanes en una sola sessió.
2: I els jutjats de Martorell, avui les dues filles d'Isaac Andic, declararan aquest matí davant de la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango. Fins ara les dues han fet costat incondicional a son germà Jonathan Andic.
6: No podes ser ja tan pesado.
2: Assumpte passat. En joc, un xec per valor de 100 euros per qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un abonament doble pel festiuet de Salou, on actuaran la Fúmiga, els Pets o Figaflaues, entre d'altres, i una subscripció d'un any a Filmin.
4: Deixa'm recordar només una cosa, que la setmana que ve votem el millor diàleg de la temporada.
2: Efectivament.
4: Farem les semifinals durant la setmana i mirarem de resoldre dijous o divendres.
2: No puc dir el meu favorit.
4: Sí, home.
2: Si ho puc dir?
4: Bueno, és que, clar, influiràs a la gent.
2: Clar. Va, doncs no ho dic de moment, Papalló. Són les 9 i 19 minuts. Un segon, sisplau.
4: Ja està.
2: Aviam. Vinga, anem al Corte Inglés. I d'aquí uns moments parlem d'això, del CEO, parlem d'aquesta apertura de porta a l'Audiència Nacional de poder imputar Mariano Rajoy. Veurem. En tot cas, ens anem primer al Corte Inglés amb la Noemi. Hola, Noemi, bon dia.
7: Bon divendres, com va tot?
2: Mira, fatal, com sempre.
7: Fins al dimarts 14 de juliol, aprofita els supertecnopreus al Corte Inglés i Hipercor i aconsegueix fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. Emporta't les millors ofertes per viure el millor futbol. Televisors de gran pantalla per gaudir dels partits. Portàtils per veure'ls des de qualsevol lloc. Mòbils d'última generació. Un frigorífic perquè els aperitius i les begudes estiguin sempre a punt o al forn que necessites. I tot de les millors marques. Super Tecnopreus, amb totes les facilitats i els tecnoavantatges que només t'ofereix el Corte Inglés, com ara l'assegurança gratuïta durant 3 mesos i molt més. Només fins al dimarts 14, Super Tecnopreus, amb fins a un 20% de descompte en electrònica i electrodomèstics. També al web i a l'app del Corte Inglés i també a Hipercor. No ho deixis escapar. I recorda que aquest estiu les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran obertes els diumenges i festius de 12 a 20 hores. T'hi esperem! Només em queda desitjar-vos un bon divendres i bon cap de setmana. Adéu-siau!
8: Relació qualitat-preu excel·lent.
9: Feina impecable.
8: I ha anat a una punta.
9: Bon ambient, bona música i sobretot
8: també bona experiència
9: amb la Sara va ser molt
8: ambient
9: bona.
8: Top i ho pots fer a pèl.
10: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
11: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
12: Com a maleta experta en viatges et garanteixo que l'estiu no espera. Reserva ja des de 880 euros per a viatjar a Senegal, recórrer centre Europa o gaudir d'un creuer fluvial pel Rin, sense canvi de preu per carburant. A més, reserva'm els avantatges de B-Travel Easy.
13: B-Travel, viatja't la vida. Consulta condicions a btravel.com.
14: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
15: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
14: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
15: Truca al 900-903-740 3.
16: Verisure.
17: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
18: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
19: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
20: No ho comparteixo.
19: El que he dit?
20: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada, 0,69 al quilo.
19: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
20: Que poc que costa comprar bé.
21: Quina calor. Vens a l'aigua?
22: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11 i m'ha passat la calor.
21: Ja, això passa.
23: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de Verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
24: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
25: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
28: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
29: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
28: A més, té un 98% de carn.
29: És natural que es noti, oi?
28: Doncs sí, natural.
30: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
31: El per què de tot plegat.
2: 9:24. Hola, Jordi de Planell, bon dia.
4: Bon dia.
2: Bueno, ara què? Ara ja l'has liat una altra vegada, PTT. Salut.
4: Que se m'ha entrevessat ara el Pauassa.
2: No t'hagin d'ingressar, que ja estem acostumats.
4: Sí, exacte.
2: Aviam una cosa, aviam, PTT. Explica'm una cosa, Jordi. Ha arribat aquí a RAC1? Algun fax però, o burofax o trucada de l'Audiència Nacional?
4: No encara, a mi almenys no em consta. Sí que m'acaba de trucar l'advocada del PSOE, que és acusació popular en el cas Kitchen, i és la persona que va intentar introduir a la causa aquests àudios de Maria Dolores de Cospedal que enfanguen Mariano Rajoy a la trama i que ara el jutge de l'Audiència Nacional ens ha requerit. I m'ha explicat una mica com funcionarà. Es veu que rebrem un burofax de l'Audiència Nacional, no el rebré jo, el rebrà la direcció de la ràdio, i en aquest burofax se'ns requerirà que entreguem tota la informació que tinguem relacionada amb aquests àudios. I no cal que pateixin, perquè la tenim tota ben guardada, a més certificada per pèrits informàtics forenses que n'han acreditat les metadades, i per tant els hi podrem fer arribar tant un punt rebem aquesta petició.
22: Perdona, no entenc una cosa, és a dir, us requereixen una informació, però ja la tenen, perquè aquests àudios els hem escoltat. Sí. Què us requereixen? L'arxiu de MP3, entenc.
4: Això és el que descobrirem quan rebem el burofax. El burofax especificarà exactament què és el que ens reclamen.
2: Clar, perquè teòricament és un fer... Escolta, em busques el podcast i tens l'àudio.
4: El podcast, però... i en el seu moment, quan van publicar aquesta informació, van publicar els àudios, també, a les xarxes.
2: Què dius, Bosch?
23: És un procediment. Has de certificar, com a origen de qui l'ha penjat, que efectivament ho has penjat tu i és això. Jo suposo,
24: No, comprovar si és cert o és una invenció.
25: I la integritat total de la gravació, perquè tu pots tenir una gravació llarga i has penjat només un fragment, et reclamen tot el que tens.
2: Per cert, un moment.
23: És curiós,
2: Un moment, Jordi Bascú.
23: Això és nou,
2: Sí que és nou.
25: Això sí que és inèdit.
2: Sí, una cosa, perdó. Jordi Juan, bon dia. És que no t'he dit res abans, oi?
24: Sí que m'has dit. Es nota que estàs a final de temporada.
2: Sí, es notes. O sigui, estic com Pogacar, pujant al Turmalet encara.
24: Però perquè ja no sàpiga, estàs amb una alegria per aquí... la cara es nota.
2: Sí, la cara es nota. Ai, Déu. Tinc unes ganes ja. Aviam, una cosa, Deple. Llavors, que amb tot això significa que hi ha la possibilitat... Primer, va ser molt sorprenent, perquè aquests àudios, te'n recordes aproximadament quan els vam llançar aquí a RAC1?
4: Sí, març del 2025, fa 16 mesos. Ole.
2: Fa 16 mesos. Clar, el cas Kitchen no ha anat ràpid, El cas Kitchen no ha anat ràpid, però ja va sorprendre que aquests àudios quedessin fora de la causa.
4: Sí, perquè nosaltres publiquem els àudios, com dic, al març del 2025, que
0: la instrucció, la investigació judicial encara estava oberta. El cas Kitchen encara no havia anat a judici. Ara ja és a judici. De fet, el 30 de juliol se celebra l'última sessió amb Jorge Fernández Díaz, per exemple, al banc dels acusats. Van quedar fora d'aquest judici María Dolores de Cospedal i Mariano Rajoy, malgrat que algunes de les acusacions populars demanaven primer imputar-los i després processar-los. Per què en van quedar fora? Doncs perquè quan van publicar aquests àudios que els incriminaven al març del 2025, el jutge instructor de la causa, Antonio Piña, va fer veure que no els havia vist. I quan el PSOE, que és una de les acusacions populars, juntament amb d'altres, li va demanar ja en aquell moment que ens requerís els àudios, ell, amb aquesta petició, va evitar respondre. No va dir res, no va dir ni que sí ni que no, senzillament va evitar respondre. I va enviar la causa a judici. I al cap d'uns mesos, al setembre del 2025, ja amb la causa enviada a judici, el PSOE li va tornar a demanar, escolti'm, pot requerir a RAC1 aquells àudios? I això és el que ahir el jutge va contestar. És una petició reiterada del PSOE al setembre del 2025, que respon ara a juliol de 2026... i que, en teoria, arribarà tard, perquè el cas ja s'està jutjant. De fet, el 30 de juliol ja haurà quedat jutjat. Sí. Implicaria, si el jutge estima que aquí hi ha indicis de criminalitat, que s'obri un segon judici en què s'asseurien al banc dels acusats María Dolores de Cospedal i Mariano Rajoy. És una situació absolutament rocambolesca.
1: Impossible. Sí.
0: Perquè ja hauries jutjat els fets amb tota una sèrie d'acusats i després els tornaries a jutjar amb dos acusats més que no hauries pogut enviar al banc dels acusats en la primera sessió, perquè llavors encara no havies tingut en compte unes proves que ja existien.
2: Ja. Llavors em pots explicar per què ho fa això, el jutge?
0: Doncs no. Per curar-se una mica en salut, potser, perquè fins ara no havia respost a les peticions perquè tingués en compte aquests àudios. És el que et deia abans. Ell no havia dit que no se'ls cregués. Senzillament no havia respost. No havia dit ni asa ni bèstia. I finalment, quan ha hagut de respondre aquesta petició, perquè tard o d'hora hi havia de dir alguna cosa, ha decidit curar-se en salut i demanar a la policia que investigui si aquests àudios tenen algun indici de criminalitat. Si localitzen algun indici de criminalitat, ell hauria de fer el pas d'imputar Cospedal i Rajoy. I aquí és on es produiria aquesta paradoxa que dic, no? Estarien imputats per un cas que en aquell moment ja s'hauria jutjat.
24: Però és fàcil que faci la demanda per complir l'expedient i després dictamini que no considera que hi hagi indicis de criminalitat i el cas queda aquí. No sabem què és el que motiva fer-ho, però que
1: potser
24: simplement
1: és
24: seguir el trajecte, no? De dir, bueno, escolta, m'han demanat això, doncs al final ho demano, ningú podrà dir que no ho he demanat.
0: Exacte. Ara sí, curar-se en salut.
24: Total. I després, tranquil·lament, dic, escolta, m'ha valorat això, crec que no té suficients indicis de criminalitat, i ja està.
0: Això dependrà, sobretot, de l'informe de la policia.
24: Era molt més greu el jutge que deia esto de M. Rajoy no és important i no té res a veure. Això era molt més greu que no ara dir, simplement, no hi ha indicis de criminalitat, i ja està.
0: Aquí la clau és l'informe policial, és a dir, el jutge ens requereix aquests àudios, després els posarà en mans de la policia, de la Unitat d'Afers Interns de la policia, que haurà d'elaborar un informe. Si en aquest informe si recollissin una sèrie de conclusions que apunten a una responsabilitat penal de Cospedal o de Rajoy, el jutge ho tindria més complicat per intentar fer veure que aquí no ha passat res. En canvi, si la policia determina, per exemple, que no s'ha garantit la cadena de custòdia dels àudios i que, per tant, no es pot saber si han estat manipulats, per dir un argument clàssic, el jutge ja tindrà una excusa a la qual agafar-se per dir que aquí no ha passat
1: clar,
0: res.
1: Que no podia passar, és que no s'agafessin aquestes proves. És que si hi eren, ja era molt poc, si no es podia justificar que no es tinguessin en compte en el judici.
2: Glòria, què dius?
3: No, jo dic que això té un recorregut, al meu parer, curtíssim. Primer perquè la pròpia estranyesa del fet fa que, suposant allò, posem-nos en el més hipotètic, que és que això tirés endavant, per la defensa dels nous acusats, diguéssim, dels que van acudir com a testimonis i podrien acabar com a acusats, seria facilíssim invalidar el procés, perquè és intentar reobrir un judici que ja s'ha jutjat amb unes proves que, per data, això pot passar si de cop i volta a meitat del judici apareix una cinta en una caixa forta i de cop i volta ho canvia tot, però no és el cas. Seria invalidar... Jo crec que, efectivament, com estàveu dient, m'hi afegeixo aquesta teoria, el jutge s'ha volgut curar amb salut, vista com està la situació en aquests moments, els jutges estan començant a acusar l'estrès de l'enorme crítica i, sobretot, de les estadístiques que diuen que la població espanyola creu que el gruix dels jutges estan polititzats. I els que estan en posicions d'alta responsabilitat de la judicatura estan acusant el cop. Els que tenen callo, diguéssim, el que diu que no sabia qui era més Rajoy, aquests no, eh? I el Peinado tampoc. Però els jutges en general estan acusant una mica el cop. Llavors jo crec que per això afecta aquesta maniobra tan estranya, perquè no es vol veure amb titulars d'otro juez que passa de tot i que està manipulat políticament, sigui just o no sigui just a la consideració, eh?
2: Don Jordi.
5: Home, a veure, hi ha hagut... Jo no sé què agafar-me perquè... sí que ens hem trobat en moltes situacions en què les gravacions aquestes tots els hem escoltat, tots sabem més o menys quina és la procedència, perquè hi ha hagut clàssics, i després els jutges els rebutgen, no? No sé contestar la pregunta de si és realment que ha volgut que no es produís el defecte formal de que demanant-ho, en aquest cas, el PSOE, no és més demanat i això anirà a un arxiu o tindrà rellevància, però al final ens dona impressió de que la gent té la sensació clara de que aquestes coses van passar realment, es van escoltar, s'han dit, i és un escàndol. I és un escàndol que probablement no serà probablement víctima d'una decisió judicial, o sí, no ho sé, però en tot cas això ha passat i això és l'escàndol i això és la valoració política de la persecució, evidentment, de determinades coses, no?, que ha estat un tema, diríem, gravíssim i que probablement quedin aquí o no quedin aquí, però que els ciutadans al final tenen una visió del que ha passat i actuaran en conseqüència, o actuen i pensen en conseqüència. I la primera que actues en conseqüència és que a vegades no passa res. I si no passa res, produeix una frustració evident, no?, de desgast i malestar per una situació de degradació.
6: És que, de fet, Jordi, l'escàndol és tan gran que l'única manera que veig de no acceptar això a tràmit i que no prosperi és per una qüestió formal, com ara deia el Jordi de Planell. Sí, la cadena dels àudios no està garantida, amb l'arxiu aquest de MP3 no ho veiem tal, s'hauria pogut generar per intel·ligència artificial, és a dir, no sé, algun argument tècnic. Però, si no és per una qüestió formal, si van al fons... Bueno, jo perdoneu, jo no sé com se'n surten d'això, perquè és absolutament escandalós. Està al mateix nivell que M. Rajoy, que tu citaves ara a Jordi de Juan. Després, la segona cosa escandalosa, no sé, no m'heu explicat encara per què 15 mesos. És que és molt bèstia que hagin passat 15 mesos. No 15 setmanes, 15 mesos. I després, home, potser està bé dir dues obvietats que no estem dient. Una als altaveus. Això, de moment, està amb un silenciador a la capital absolut. Ja sé que ja ho sabíem, però no vull deixar-ho de dir, perquè, clar, si aquests àudios fessin referència a un ministre del PSOE, bueno, aquí hi hauria un...
0: Ho han publicat Televisió Espanyola i la cadena SER.
6: Sí, bueno, però jo estic parlant del gruix de mitjans de la dreta. I després... la consideració sobre el moment. El moment que estem vivint ara és que el relat que interessa és la corrupció del PSOE. Llavors, aquesta història sortint ara trenca el relat. Sí, és una mena d'agafa a la campanya d'aquests mitjans a contrapeu. I això també, per mi, és un problema.
0: Una cosa sobre el que ara comentaves, Ernest, de la intel·ligència artificial. Nosaltres, evidentment, abans de publicar aquests àudios, al març del 2025, els vam sotmetre a una anàlisi pericial forense per certificar, 1, que no havien estat generats amb intel·ligència artificial, i 2, que no havien estat manipulats. Perquè tu pots agafar un àudio molt llarg, tallar on t'interessa i fer dir a algú allò que no ha dit. Nosaltres això ho vam certificar. I com que, a més, tenim la gravació íntegra, el mateix procés de peritatge al qual nosaltres vam sotmetre la gravació el pot reproduir qualsevol altra instància, organització, institució, qui convingui, l'Audiència Nacional o la policia espanyola. Això d'una banda. I de l'altra, ara m'estava llegint un altre cop l'escrit aquest del jutge, no? El que ens requereix, diu, a la part dispositiva, diu, requerir a la RACU, per cert, requerir a la RACU, los audios de que disponga relacionados con el presente procedimiento, indicando la fecha en que le fueron facilitados dichos audios y si los mismos fueron objeto de publicación. Estas grabaciones se incorporan a la causa y se pondrán a disposición de las partes. I després diu, requerir a la UAI, als afers interns de la policia espanyola, que identifique si entre el material incautado al señor Villarejo se identifican conversaciones con contenido que pueda aportar indicios de criminalidad en las conversaciones sostenidas con la señora María Dolores de Cospedal. És a dir, hi ha una sèrie d'àudios de Villarejo amb Cospedal que ja són a l'Audiència Nacional, que estan en una peça que és la peça número 34. Hi ha un annex, que és l'annex 7 d'aquesta peça 34, amb una anotació de la policia espanyola que diu «Este audio puede contener indicios de criminalidad en relación a la causa Kitchen». Ningú, des que s'instrueix la causa Kitchen, ha anat a mirar què deia aquell àudio, què hi havia dins d'aquell àudio, malgrat que hi ha una nota policial que alerta que conté indicis de criminalitat relacionats directament amb aquesta causa. Per tant, si algú posa en dubte la cadena de custòdia dels àudios relacionats amb la Kitchen perquè els hem publicat nosaltres, que vagin a la peça 34, annex 7, i allà trobaran els àudios incautats directament per la policia. I aquells àudios sí que han respectat la cadena de custòdia íntegrament.
6: Per això em sembla molt interessant veure quin argument usarà el jutge per desestimar el cas. És que és molt interessant perquè els arguments tècnics són molt difícils de justificar.
1: Però aquesta petició no s'ha fet, a part de Glòria.
3: També, no, anava a dir, recordem que estem en un país en què s'ha condonat un fiscal general per inferència, no per proves. Es va dir, com que no hi ha ningú més, ha de ser ell. Us recordo que aquest va ser l'argument de la condemna del fiscal general de l'Estat. Per qual cosa, una mica la fantasia jurídica està a l'ordre del dia i no ho desestimem. Ara, escolta'm, benefici del dubte. Potser el jutge ho troba, diu, escolta'm, com és que se m'ha passat això? I trobem aquí el cas de l'any. Seria el cas de l'any.
2: Estem parlant, perdona, Glòria, estem parlant d'una cosa, i error per part meva, perquè no tothom ha sentit les 8 del matí i no tothom ha pogut escoltar el que els documents de la qual parlàvem. Això estem parlant que és una gravació, és un àudio secret, que clarament enfanga Maria Dolores de Cospedal i de retruc a Mariano Rajoy. A la gravació se sent com Cospedal confessa que ho sap tot, que és perfectament conscient que hi ha una trama per robar els papers de Luis Bárcenas, però el més explosiu és que, sense voler-ho, acaba admetent que Mariano Rajoy també està assabentat de tot. Anem a escoltar-ho.
7: Se ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
8: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el qué?
7: No, la hemos encontrado
8: nosotros. No, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía.
7: Bueno, pues eso...
8: ¿Me lo ha dicho el presidente? No me lo ha dicho el presidente.
2: Diu, jo us ho trobeixo pels que... Diu, jo sé, diu la Cospedal a Villarejo, li diu, jo sé que havien encontrado i que havien limpiado a este todo lo que tenía. Això, clara referència a Luis Bárcenas. A mi me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más. Anem a tornar-ho... Pots, sisplau, Marc, tornar-ho a tirar? Perquè així ara ja dient que jo sé que havien encontrado i que havien limpiado a este todo lo que tenía, en referència a Bárcenas, a mi me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más.
7: Se ha encontrado una documentación complicada. Yo no sé, espero que el ministro se la haya dado al presidente.
8: ¿Pero habéis encontrado vosotros o el qué?
7: No, la hemos encontrado nosotros.
8: ¿Vosotros? No, porque yo sé que han encontrado lo del último mes, no lo sé. Yo sé que antes habían encontrado y más o menos habían limpiado a este todo lo que tenía.
7: Bueno, pues eso...
8: ¿Me lo ha dicho el presidente o no me lo ha dicho nadie más?
2: Vale, a mí me lo ha dicho el presidente, no me lo ha dicho nadie más. De fet, a la mateixa conversa, Maria Dolores de Cospedal explicava a Villarejo que Mariano Rajoy mantenia el contacte amb Bárcenas... Mira, per si de cas. Tenim el següent tall? No el tenim, val. T'estem parlant que en aquella època aquest president era Rajoy, evidentment. Per tant, sent president, ell sabia que hi havia un operatiu paraparcial il·legal que havia robat els papers de Luis Bárcenas per protegir el Partit Popular. O sigui, això són dos i dos, són quatre.
0: A més, en aquesta conversa hi havia molts altres fragments rellevants que també vam anar publicant en diversos fascicles. Parlaven del famós xofer de Bárcenas, Sergio Ríos, que ara està també assegut al banc dels acusats de l'Audiència Nacional, perquè ell es va convertir en confident de la policia espanyola, cobrava 2.000 euros de fons reservats cada mes per passar informació sobre els Bárcenas, i a canvi, a més, li van prometre que el fitxarien com a policia espanyol, com a funcionari de l'Estat. I en aquesta conversa, Villarejo li proposa a Maria Dolores de Cospedal que compra la idea. I tres mesos després d'aquesta conversa en què Cospedal accepta convertir Sergio Ríos en policia, Sergio Ríos es converteix en policia.
2: Val, però fixa que, ara sí, en aquella conversa, Cospedal li explicava a Villarejo que Mariano Rajoy mantenia el contacte amb Bárcenas per si de cas.
8: Este tío, dentro de nada, lo van a tener que sacar de la cárcel porque se le va a pasar el plazo.
7: Claro.
8: Y él no ha cortado las vías de comunicación, si yo lo sé. O sea, yo sé que a Rajoy le dejaba al otro mantener las vías de comunicación, que lo sé. Que sepas que lo sé.
7: Por
8: si acaso.
2: Que sepas que lo sé, sí. Por si acaso.
3: Quina fachandaria una mica, també, de que jo estoy enterada i l'altra, claro, jo també. Per favor, és que només els hi falta un caliqueño i el soberano,
2: Vés a saber ara, si el tenia.
24: Fem un exercici i pensem, aquesta conversa actualitzada amb els casos que tenim sobre la taula del PSOE, d'algun dirigent del PSOE parlant amb el Villarejo, dient, esto lo sabía Sánchez, en estava el cas. Què passaria en aquests moments? Quin incendi tindríem avui? Hi hauria intervencions, hi hauria portades, hi hauria... Bueno, tremendo. Tremendo.
2: Ara veus el Antena 3. Sánchez, 2 punts. Imputación irremediable? Clar, és a dir, aquest tema, diguem-ho que de moment, si és veritat que s'està fent gros, però s'està fent gros
6: molt
2: a poc a poc.
6: Molesta perquè diria trenca el rac.
2: Molt a poc a poc, però s'està fent gros. Bé, en fi, gràcies, de Planell.
0: Que vagi molt bé.
2: Coneixes l'Audiència Nacional per dins?
0: No he tingut el gust, no?
2: Val, doncs pues potser has de tenir el gust.
1: Calla. Ai.
2: No.
1: Estàs molt preocupada
0: pel Deple. No tinc cap necessitat,
1: jo vull el millor pel Deple. No li vulguem això.
2: Gràcies, Cris. Si vagi a declarar...
1: No vull veure'l allà, assegut, declarant el Deble. A fora, informant tot el que calgui. Dins, no.
5: Home, és una experiència.
1: Quite. No.
3: Home, hi ha algunes que potser no les podem estalviar.
5: Avisa't, que jo t'acompanyo.
0: Sí. Després anirem a dinar, Jordi, això segur.
2: Home.
5: Això no tinguis cal... Hi ha un lloc, al sector de l'Audiència Nacional.
3: És veritat.
2: Escolta, una cosa molt... Sabeu que aquest matí... explicàvem, abans d'anar al CEO, però és que hi ha una notícia a última hora, sabeu que aquest matí estàvem explicant que, sortosament, després del partit del Mundial d'ahir entre França i el Marroc, amb la victòria francesa per 2-0, que serà el rival França del guanyador de l'eliminatòria d'aquest vespre a les 9 entre Espanya i Bèlgica, entre Bèlgica i Espanya, que no havia passat res, que sortosament hi havia cap incident remarcable. Bé, n'hi ha hagut un que no té res a veure amb uns greus, no, ni amb baralles ni res, però que crec que ja estem parlant d'un mort, a una mort en aquest cas. Què ha passat des de París? Marta Casagolda, bon dia.
9: Hola, bon dia. Doncs sí, malauradament una celebració que ha quedat amb drama, perquè és una noia de 17 anys que ha mort aquesta matinada al nord de França, en concret el noi Aymery, és pràcticament a tocar de la frontera amb Bèlgica. La noia hauria pujat dalt d'un camió per celebrar la victòria de la celebració francesa. Interpreto que és un d'aquests que està oberts per la part de darrere, hauria caigut i hauria estat aixafada pel propi camió. El conductor d'aquest camió ha estat detingut i ja s'ha obert una investigació per aclarir les causes d'aquest accident que, com us deia, ha acabat amb drama. Més enllà d'aquesta tragèdia, doncs aquí els mitjans i el que ha estat la nit es parla, com tu ara explicaves, d'una celebració tranquil·la, sobretot a París, tenint en compte que veníem d'uns antecedents de les altres celebracions que havien estat caòtics.
2: Molt bé. Gràcies, Marta. Que vagi bé fins ara. Si hi ha qualsevol novetat, ens ho expliques. Gràcies. Són 3:15, tocats, digues.
6: No hi ha hagut més incidents, però han hagut de fer, per exemple, un toc de queda als menors de 16 anys. Vull dir, estem parlant de dispositius militars,
2: Sí.
6: Tot això és molt trist.
2: Sí. Aviam, anem a l'altre tema, que d'aquestes últimes hores és un tema molt politico-social, que és la ressaca del sondeig del CEO, que ahir es va publicar. Com tothom diu, sobretot quan va malament, bueno, això és una enquesta, encara que és veritat que és una enquesta, que queda molt encara per les eleccions Per cert, que sobre el tema de l'incendi de Los Gallardos, a Almeria, que s'ha convertit en una tragèdia sense precedents a la comunitat andalusa i un dels més greus d'Espanya, de moment hi ha 11 morts i 8 ferits, un foc originat per la possible caiguda d'un cable elèctric i ha calcinat més de 3.000 hectàrees. La xifra de morts podria pujar a 12 en espera de confirmar la troballa d'un nou cos, mentre que encara hi ha 19 persones no localitzades.
24: Això és el més perillós, que hi hagi tanta gent no localitzada.
2: Sí. No localitzat, però amb la qual cosa són 19, una vintena de persones no localitzades encara. Això ho ha dit el president de la Junta d'Andalusia, Juanma Moreno, a la SER.
10: Todo parece indicar que este incendio de Los Gallardos en Almería pues va a tener un elevado número de fallecidos. Tenemos ahora mismo 11 fallecidos que están confirmados. De momento es una cifra provisional, pero tenemos una honda preocupación porque hay al menos 19 personas sin localizar, ¿no? Llevamos desde prácticamente de las 6 de la mañana intentando localizar algunos de ellos.
2: Clar, tant de bo ho puguis aconseguir, però esclar, si les xifres es van multiplicant, imagina't, hem començat amb 11, hi ha una persona que sembla que podria ser la dotzena, i 19, de moment 19 desapareguts, que sapiguem. Per tant, estem parlant d'una tragèdia molt bèstia. Dit això, el que comentaven també el davantal, la ressaca al sud-est del CEO, diu primer que... Primera notícia és que... La primera gran notícia és que l'Aliança Catalana passaria de 2 a 23-25. O sigui, no estem parlant de 2 a 8, que ja seria una... No, no, que estem parlant d'un... Jo crec que a la història del CEO... No sé ni si amb Ciutadans s'havia vist un augment tan espectacular. De 2 a 23-25 quedaria molt per davant de Junts per Catalunya, que es quedaria a tot estirar amb 18. De fet, el partit de la Sílvia Orriols es disputaria el segon lloc amb Esquerra Republicana, que pujaria lleugerament i passaria dels 20 escons actuals a entre 24 i 26. Aquí obro parèntesi, perquè abans he dit una cosa al Jordi Juan que és molt interessant, que és aquesta pujada d'Esquerra, a quan se li hauria... Jo faig la pregunta, eh? A quan se li hauria d'imputar el paper de Gabriel Rufián?
1: Uf, tot.
2: Bueno, és un gran dubte. El guanyador, clar, seria el PSC, que tindria entre 36 i 38 diputats. L'avantatge socialista és ample. No capitalitzaria el seu paper com a partit de govern, perquè perdria entre 3 i 5 parlamentaris, que no sé jo si això també té alguna relació amb Pedro Sánchez, és a dir, si el d'Esquerra és Rufián, si això és Pedro Sánchez, i si la política espanyola està en aquests moments, que és molt interessant aquest dubte, si en aquests moments la política espanyola està també entrant en el que és la política catalana, hi ha dos elements molt claus. El tripartit d'esquerres podria sumar com podria no sumar, i després una altra evidència, que és que l'independentisme sumaria com mai, segons aquesta enquesta al CEO. Sumaria molt l'independentisme. El que passa és que seria una manera de sumar que, vaja...
1: Govern, més dividits que mai.
24: Junts, Esquerra, Aliança seria divertit.
2: Junts, Esquerra, Aliança, jo crec que no hi hauria... Jo crec que això no hi hauria, a no ser que, si se li digués a Sílvia Orriols, si ho veges tu, proclama l'independència l'endemà. Però jo crec que això és absolutament, repeteixo, tot plegat seria inviable. Però també hi ha unes dades inèdites, segons aquest CEO, repeteixo. El PP i Vox, per cert, que es mantindria més o menys com estan fins ara, amb 12 o 13 escons, però aquest ascens d'Aliança Catalana ens deixa una imatge que seria molt inèdita, que és que si sumem els seus diputats als de Vox, i gairebé en 30% hi ha uns debats que són comuns entre Aliança i Vox, que seria un 30%, que seria la força en proporció més alta de tot l'Estat. Aviam, què et sembla aquest CEO, Jordi Juan, director de La Vanguardia?
24: El primer és confirmar una cosa que ja està al carrer, que és el creixement d'Aliança, no? I que hi ha moltes coses que poden influir. La primera, encara que està malament dir-ho, és el tema de la immigració. És a dir, ens agradarà o no ens agradarà, però hi ha molts ciutadans de Catalunya que estan preocupats per aquest tema i que pensen que... Jo no estic d'acord amb això, però pensen que una solució és per acotar la immigració, posar ordre en tot això, d'una manera que el discurs de l'Oriol és molt directe. Segon punt, la sensació d'emprenyament que hi ha al carrer, que és un fenomen no només a Catalunya, que està a tot arreu, gent que no li agrada per la situació econòmica que està vivint, les circumstàncies dels salaris, la falta d'habitatge, els problemes a l'escola, mil i una raons, que fan que doncs, busquen alternatives, que en un moment donat havien buscat a l'esquerra, Podemos va arribar a tenir més vots que... tenir més expectativa de vot que el Partit Socialista, ara la gent ho busca a l'extrema dreta. Alemanya aposten per l'AFD, Anglaterra per Farage, a França per Le Pen, a Espanya per Vox i a Catalunya Aliança, entre aquest discurs. Tercer element, la Sílvia Rigols és una molt bona parlamentària, pot estar en contra del que diu i dels idees que té, però parla molt bé el Parlament, i amb aquestes campanyes que tenim a xarxes socials que et col·loquen el missatget fàcil i directe, doncs agafa i té molta força. I després un altre element que és Junts. Mentre Junts és un moviment que surt en el moment àlgid del procés, creix amb el procés, agafa els anhels de molts ciutadans de Catalunya que volen la independència, i mentre estava en aquell moment amb un gran líder com Carles Puigdemont, funciona. El moment que el procés s'acaba, llavors Junts diu, bueno, a veure, qui hi ha darrere? On està el programa polític de Junts? Cap on va Junts? Junts en aquell moment podia anar a una pantalla anterior i tornar a la convergència de tota la vida. Però Junts decideix que no volen saber res de convergència, reneguen de convergència i es queden en un terreny que és difícil saber ben bé sí. En quina posició està Junts per Catalunya. El que tu deies aquest matí a les 8, no tenen un lideratge clar perquè el Carles Puigdemont està a Brussel·les, i la imatge avui de Junts per Catalunya és Míriam Nogueras.
2: Sí,
24: amb tot
2: sí,
24: el que
2: sí,
24: té de bé i el que té de dolent.
2: Jo crec si que Míriam... és un lideratge molt potent, però des de Madrid.
24: Sí. Correcte. I si Míriam Nogueras es presentés per un altre partit, per al millor per Aliança, és un discurs que potser triomfaria. Perquè connecta molt bé amb el que us deia, la gent està emprenyada, el discurs a la contra, tot... Però clar, el problema és que Míriam va amb el ròtol de Junts per Catalunya. Junts per Catalunya és un partit de govern, que ha estat molts anys governant, que molts dels problemes que tenim els tenim heredats de quan estaven governant. Per tant, és un discurs que es queda en el terreny de ningú. Llavors, la gent que podia agradar-li aquest discurs més incendiari, més agressiu, diu, escolta, prefereixo Aliança, que és una cosa nova. És un partit que a la gent que s'ha quedat decepcionada per el procés, que volia la independència, que creia en la independència, creu que els partits tradicionals de com Esquerra i Junts no li han donat allò que pensava, i Aliança és una alternativa. Llavors es pot agafar vots per molts motius, i en aquesta eclosió tens una bona lideratge i puja. I després, només un apunt, no vull estendre més, el PSC té que espavilar. Jo estic segur que hi ha una mica de càstig en aquesta baixada per la influència de la crisi del PSOE. Però jo també crec que en aquests moments, i una vegada aprovat els pressupostos, el govern de Catalunya necessita una embrancida i anar més enllà de la idea de normalitzar el país. Necessitem més coses que això, s'ha de gestionar molt bé el país i el PSC té que espavilar.
2: Aviam, hi ha un tema respecte que diu el Jordi Bosch, que molts cops des del barcelonacentrisme...
24: Juan.
2: Ah, perdó, Jordi, Juan, què dius?
24: Bosch.
2: Va, perdó, no. Ha dit el Jordi Juan, no, és que li anava a donar pas al Jordi Bosch per un motiu. Que del que diu el Jordi Juan hi afegeix un punt, que és d'aquest habitual barcelonacentrisme que tenim, molts cops veiem la perspectiva política des de la capital. Però el tema d'Aliança Catalana s'escapa de la capital. S'escapa. I, per exemple, Jordi Bosch, si parlem de la zona de Girona, el discurs d'Aliança Catalana està entrant amb una... Però vaja, però amb una facilitat. És així o no és així, Jordi?
5: Bueno, és així. És així, entre altres coses, perquè un dels elements essencials de l'Aliança Catalana és la discrepància en el tema de... Bueno, pues, tota la línia que porta amb el tema de la immigració. I, per tant, això requereix ser un poble o una ciutat mitjana, perquè una ciutat grossa com Barcelona la percepció és diferent. Si vas a Sant Gervasi és que allà no hi ha immigració. Ah. Si vas ja cap als barris més propers, al Raval i tot això, és que allà tot és immigració. I si vas a Gràcia, tots són internacionals o són d'un altre... o tenen un altre perfil. Per tant, és molt difícil veure Barcelona. Això és molt més fàcil veure ciutats mitjanes on, a més, hi ha una convivència, no tant potser un poble molt petit, en què probablement, però el poble és una mica grossos, això és brutal. Això està sent brutal. Està sent brutal perquè està en la conversa dels grups. És a dir, les persones sobretot joves, quan preguntes i et diuen la teva colla hi ha algú que votarà Aliança Catalana, i em diuen sí, n'hi ha dos o tres que segur, n'hi ha quatre o cinc que segur. És a dir, això està sobre la taula. I ara s'ha d'executar això, perquè, dit això, que jo entenc que hi ha un moviment... Que Aliança Catalana, per tenir èxit, exigeix un mínim de conflicte, encara que sigui latent. Si no hi ha un conflicte latent en un poble o ciutat, no té cap èxit ni cap possibilitat d'Aliança Catalana, perquè després, si el que dius sobre l'independentisme són idees generals, etc., utòpiques totalment. Dit això, el més curiós és... que aquest, estem parlant d'un sondeig sobre unes eleccions al Parlament que no es produiran. Sí que es produiran unes eleccions generals, unes eleccions municipals, on aquí veurem això, probablement, o part d'això, i unes eleccions generals que no s'hi presenta. Mm-hmm. Vull dir que si l'eix que en Jordi ha introduït com un element que trenca l'esquema central de la vida política i que perd Junts, d'alguna manera, escolta, d'aquí a les eleccions al Parlament poden passar coses. Poden haver passat aquestes eleccions municipals, pot haver passat unes generals, que instal·lin a qui instal·lin, i, a més, poden haver passat a la vida política catalana i a la vida de Junts coses que la portin cap un camí o cap un altre. I, per tant, bé, és un element important. Està bé les dades del Congrés dels Diputats que es donen, perquè aquestes són molt properes, però sí que voldria confirmar-te efectivament això. És a dir, en els pobles mitjans, no dic que un tothom es coneix, però es coneix molta gent, aquest tema està, la força i la pujada d'Aliança Catalana està present. Però jo mai mataria Junts. Perquè si alguna cosa té Junts encara és certa genètica de Convergència, que em sembla que en deurien recuperar bastant, si alguna cosa té és una certa capacitat de supervivència. I acabo, evidentment, què passi judicialment en Carles Puigdemont, quin esquema de partit porti el lideratge, si torna aquí o no es produeix, o ella es retira, etc. Això tindrà també unes conseqüències sobre aquesta evolució.
6: Heu dit coses molt interessants. Una obvietat, crec que hi haurà un abans i un després d'aquest CEO. Sí, crec que aquesta és una enquesta, però aquesta enquesta jo crec que condicionarà la política catalana dels propers anys. O sigui, perquè no hi ha precedents d'una pujada d'aquesta magnitud. Estem parlant d'un multiplicador per 10, respecte a l'anterior. És veritat que Aliança Catalana, home, alguna cosa bé deu estar fent, alguna connexió trobat amb el seu electorat, si no estaria pujant d'aquesta manera. Però tampoc ens enganyem. Sí, tampoc ens enganyem. El manual d'instruccions d'Aliança Catalana no és propi, No és propi. Tot això ja va ser redactat per Steve Bannon, És a dir, estem davant d'una franquícia. D'una franquícia amb les seves particularitats locals, amb les seves habilitats locals, etc. Però és una franquícia. I em podeu parlar totes les habilitats que vulgueu de Sílvia Orriols, però tinc la sensació que en aquesta onada global una sargantana a dalt d'una bicicleta trauria més o menys els mateixos vots. Perquè estem parlant d'una onada global. Que això no és... No li està passant a Catalunya. Això està passant a tot el món occidental, a tota Europa. Per tant, hi ha una onada global indiscutible.
2: Però ella té, sí. Com dèiem...
6: Home, sí. Però tu no passes de 2 a 20 a 25 perquè ets un gen. El manual d'instruccions està fet i això és una franquícia. I la franquícia... No ho diu, perquè no ho ha inventat ella o la immigració. Ella té un altaveu que es diu Donald Trump i que extén tot això... I que, no ho dic, perquè... El seu cap de premsa... El cap de premsa de Sílvia Orriols és Donald Trump. Ho dic perquè, diguem-ho. Diguem-ho. Aquesta ideologia no se l'ha inventat ella. Li ve donada i, a més...
2: Doncs si dones per si... No, jo només dic que si dones per això, et dic que ella ho ha portat, jo crec que d'una manera excel·lent.
6: Però si he començat dient això...
2: Però excel·lent, vull dir, si parla un català impecable, sí, surt al Parlament de l'Espot pel Broc Gros, neguiteja el personal, vull dir...
6: He començat dient això.
2: Molt sòlida.
6: Si és una adaptació, és una franquícia local intel·ligent, d'això. Segona cosa, tu parlaves, Jordi Juan, de la immigració. Home, el que li preocupa a Sílvia Orriols és la immigració, sí. Però la pobra! La pobra! I sí, té islamofòbia, però pels pobres. Perquè dels rics d'Aràbia Saudí que van a comprar el Passeig de Gràcia i encareixen els pisos, tal, d'aquests no diu res. No, ho dic perquè, diguem-ho clar, el que té aversió Sílvia Orriols no és a la immigració, és als pobres. Diguem-ho clar, eh? Perquè és que si no, no centrarem bé el debat. Perquè clar... Si tu ets tan anti-immigració, parla'm dels nord-americans que compren pisos a tort i a dret i a veure com els limitem perquè no pugi el preu del lloguer, per exemple. No, llavors, respecte a l'independentisme, jo crec que l'independentisme faria bé, l'independentisme, diguem-ne, més estàndard i de tota la vida, faria bé de no sumar-se amb Sílvia Orriols. Primera, perquè... tots tenim la sensació que a Sílvia Orriols l'independentisme és un tema totalment secundari. De fet, una de les seves principals alimentacions de vot ve de Vox, que no es caracteritza per ser un partit independentista. Vull dir que jo vigilaria molt en sumar Aliança Catalana, primera, perquè la suma és impossible, no sumaran mai. Sí, no sumaran mai. I segona, perquè el component independentista en aquest partit és... molt light, eh? És molt baix en calories independentistes.
1: Bueno, no és la batalla que estan...
6: Diguem, Aliança Catalana, molt baix. De fet, intenten gairebé evitar el tema. I l'última cosa, respecte a Junts, jo crec que és bastant senzill. És a dir, Junts ha estat víctima, primer, d'una campanya judicial molt injusta, per cert, que ha debilitat a Carles Puigdemont, i és víctima d'aquesta injustícia,
2: és
6: perquè és molt difícil exercir el lideratge en aquestes condicions,
2: molt
6: i
2: evident.
6: Cal dir-ho. És a dir, aquí hi ha una injustícia bestial que s'ha donat una amnistia i no es pot executar, i per tant és víctima d'això. I l'última cosa és que la gent, pues, davant de l'original o de la còpia, se'n va a l'original. I si et dediques a dir gairebé les mateixes coses que l'altre, o et fa por, o el mires de reull, la gent... se'n va cap a l'altre, que és a vegades el mateix que li ha passat al PP amb Vox a molts llocs d'Espanya.
2: Llavors... Aviam, Cris i Glòria, per acabar, sisplau, que anem
1: tard. A veure, sí, perquè ja heu bastant com tocat totes les tecles. Jo penso que no podem posar-nos una vena als ulls, això és una realitat, ho heu dit, no ha passat només aquí, ha passat a Europa, i ja fa temps que ho estem veient. A mi m'agradaria centrar-me molt en aquesta pujada d'Aliança Catalana. Pensem que els joves que avui dia tenen 20 anys... durant l'època del procés, eren infants. O sigui, no els hi parlis de la identitat catalana, perquè no és la lliga en la que estan jugant, no? Són joves en els quals el seu tema mater, diguéssim, no té a veure amb el discurs o el debat identitari català. Els joves, els que ara votaran, insisteixo que l'any 2017, en ple procés, eren petits, eren persones que no tenien possibilitat de votar. Per ells, les preocupacions principals són habitatge, seguretat, salaris, xarxes socials, que és el mitjà a través dels quals s'informen, i, per tant, no han interioritzat ni han viscut governs de Jordi Pujol, de Convergència, de Junts, tot el procés identitari de l'època del procés. Ells van a una altra història. Què els estem explicant? És que ni tan sols s'han plantejat la possibilitat de si és ultradreta o no és ultradreta, de si és democràtic o no és democràtic. Ells escolten la líder d'un partit, perquè qui hi ha a Aliança Catalana? O sigui, Aliança Catalana, Sílvia Orriols. És un partit en procés de construcció. Veurem, perquè a més, una cosa és que els números li surtin bé, l'altra és guanyar i l'altra és governar, que és molt més difícil. Un partit que està en procés de construcció, que no té... a l'esquema ni les estructures dels partits polítics tradicionals, veurem de quina manera podria enfrontar un govern, perquè, clar, a nivell institucional, diguéssim, l'experiència que té Aliança Catalana és l'Ajuntament de Ripoll. Sí que és veritat que no podem passar per alt que Aliança Catalana podria ser la primera força política a Lleida, segons aquest CEO, també. A Lleida,
2: sí, sí. I a Girona.
1: I a Girona, com dèiem ara amb Jordi Bosch. Vox... va passar una mica el mateix, és a dir, deia no, perquè cap partit ha fet aquesta pujada tan bèstia, la va fer Ciutadans. O sigui, a Ciutadans va passar durant l'època del procés. On és ara Ciutadans? No ho sabem. Vale. Vox va passar el mateix, el que passa que Vox ha tingut la possibilitat de, anys en què no existia, no tenia representació parlamentària, i de cop i volta va començar a entrar als parlaments i als ajuntaments. Jo només m'agradaria centrar-me en això, no? En l'experiència de dir... Ciutadans era un partit que va tenir una efervescència bestial per un procés, perquè era, o sigui, una mica el vot de Ciutadans és el vot de càstig, és el vot del descontent, el vot de protesta i del descontent amb els partits tradicionals, i ara mateix ja Aliança Catalana a Silva Riols.
2: Ja Glòria Serra, per acabar.
3: Sí, a veure, d'algunes de les coses que heu dit, que estic d'acord, amb altres no tant, per no obrir el debat amb dissensions, sí que voldria ampliar. Un dels elements d'aquest CEO és saber què farà Junts. Junts ha vist això, Junts ho sap. Tots els partits conservadors que han tingut la temptació d'intentar avançar el seu competidor de l'extrema dreta robant-li la cartera han acabat destruïts. Europa n'és un exemple d'una llista llarguíssima. El Partit Popular ho està vivint ara mateix. Això per un costat, o sigui, per mi, i estic totalment d'acord amb el Jordi Bosch, aquest gent resistent que té Junts com a heredera de Convergència i Unió és la que ara hauria de donar la seva millor versió si no vol acabar devorada per aquesta força emergent amb aquesta potència. Que estic d'acord que pot ser que una part d'aquest vot que estem veient reflectit a l'enquesta és manllevat, és de protesta i són ganes de ser antisistema, i després veurem si davant de la urna es consolida amb aquesta potència. Però voldria incidir en el segon apartat, i ho intentaré fer el més breu possible, que és el tema de la immigració. Ens hem de reflectir amb l'exemple original, amb Trump. Trump és una mica el referent d'una història d'èxit d'un partit, que és el Partit Republicà, que acaba devorat, en aquest cas, pel Tea Party, que va ser en el seu moment el que hauria sigut Vox o Aliança Catalana, i que ara, en aquests moments, pràcticament no existeix res del que seria el tradicional partit conservador dels republicans dels Estats Units. Tot això que està fent Trump amb la immigració... té una part fosca que no s'explica tant. Per exemple, totes aquestes redades de l'ICE amb els immigrants i tal, només es fan a ciutats, si us fixeu. Per què? Perquè quan es va començar a fer les enormes deportacions d'immigrants legals o il·legals, els hi era igual, com bé sabeu, tot el sector agrícola dels Estats Units es va aixecar com un sol home i va dir no fem això perquè ens quedem sense mà d'obra, que en bona part, a més, són immigrants il·legals. I ja els hi va bé que sigui així. Llavors, les redades on es fan? A les ciutats demòcrates, on provoquen merders, problemes, on assassinen gent, però carrers urbans, per entendre'ns. Per què ho dic, això? Perquè aquest tema de la immigració... que es deu, aquest creixement exponencial de la immigració es deu només a un fet. La nostra davallada com a societat occidental, tota Europa, n'és un exemple, Catalunya molt particularment dintre d'Europa té uns índexs de natalitat molt baixos, exigeix que vinguin immigrants. La regularització ens recorda una cosa molt important. Ara que el baby boom està a punt de jubilar-se, i jo en formo part, necessitem dos i mig treballadors que cotitzin, no il·legals, no, que cotitzin per pagar totes aquestes pensions. Per això també s'està reobrint el debat sobre les pensions. Però aquesta immigració que arriba tan de cop, degut a aquest fenomen, per cobrir tots aquests llocs de treball, en un moment que, a més, per cert, les xifres econòmiques són boníssimes, a Espanya... provoca uns problemes de convivència que no s'han sabut resoldre des de les institucions. I aquí és on som. Aquest malestar és el que capitalitza, sobretot, Aliança Catalana.
2: Són les 10 i 9 minuts. Res, un segon. Vols dir una cosa?
24: Vols saber els resultats de Ciutadans? Sí. Ho he mirat. 3 al 2006, 3 al 2010, 9 al 2012, 25 al 2015, 36 al 17... baixa a 6 al 21 i no treu res.
1: Clar, el procés...
24: És a dir, és un procediment molt més lent. No és comparable a l'Aliança. L'Aliança passa de 2 a 20 i pico.
2: De cop.
24: El de Ciutadans és molt més lent. 3, 4 anys més tard, 3 més per consolidar.
2: Després
24: 9. I després fa el salt de 25. Però ja ve 3 anys.
11: La història catalana i la història espanyola.
2: Correcte. Correcte. Aviam, són les 10 i 10. D'aquí uns moments, un cas del contenidor que ens han vingut per paral·lel. Però per paral·lel als dos casos, molt bèstia. Perquè, a més, l'altre dia a la redacció del Món RQ amb la Marina Arbós, li deia, Marina, dic, tinc un cas que m'ha enviat una oient i tal, i diu, sí, jo també. I li explico el cas, diu, no pot ser. Dic, si és el mateix cas, en dos llocs diferents de Catalunya. Molt heavy, un segon.

Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.

0: Avui, amb el director de La Vanguardia, Jordi Juan, l'editor, Ernest Folk, i els periodistes, Jordi Bosch, Cristina Puig i Glòria Serra.
1: D'aquí uns moments tindrem la... Tindrem a Anna Torroja aquí al Bonar Recull, arribat a la ràdio, i d'aquí uns moments seurà en aquest estudi. Deixa'm dir que hi ha hagut veus aquí en aquest estudi sobre quan actuava aquest estiu i on actuava, ara ho explicarem, però té, crec que tres concerts a Catalunya aquest estiu, la setmana que ve al Palau de la Música, demà, ara diré a Maoni, i a mitjans d'agost a Cap Roig, i clar, em preguntaven, diu, però canta les de Mecano?
2: Home.
1: Doncs sí. No totes, perquè seria un concert de 14 hores, però canta els Greatest.
2: És que la gent va escoltar els Greatest.
1: També, al marge de les cançons d'ara, però també els Greatest, que evidentment, perquè venim d'un silenci, efectivament. Però un quart d'11 al matí, a les redaccions han arribat dos casos del contenidor del Monarracó que demostren com d'inoperant pot arribar a ser l'administració i com a vegades hi ha famílies que han d'enfrontar a situacions surrealistes i desesperants. Són casos calcats que, de fet, al principi fins i tot vam pensar que eren el mateix, però no. Però abans ja sabeu que el contenidor no tanca l'estiu i que almenys nosaltres us escoltarem. Si ho podeu fer tot amb un missatge escrit a través de elmona@rq.net o amb una nota de veu breu al WhatsApp del Món RQ, al 669-1010-10, i ja us trucarem. Per començar, Xavi Borja, bon dia i moltes gràcies.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Bàrbara Sanz, bon dia i moltes gràcies.
4: Hola, bon dia.
1: Bon dia. A veure, Xavi, tu on vius?
3: Jo visc a Sant Cebrià de Vallalta, al Maresme.
1: I tu, Bàrbara?
4: Jo al centre de Sabadell.
1: Val. Quanta gent sou a casa, Xavi?
3: Som 5. La meva parella i 3 nens.
1: I 3 nens. I tu, Bàrbara?
4: Doncs igual. També. Som la meva parella i 3 nens.
1: Val. Com ens hem d'imaginar casa vostra, Bàrbara?
4: Doncs mira, és una casa del tipus anglesa, adossada amb una altra, amb un pati molt gran.
1: Val. A les afores de Sabadell?
4: No, a ple centre.
1: A ple centre de Sabadell. I la teva, Xavi?
4: Sí, sí.
3: La meva és una casa a quatre vents, estil alpí, diguéssim, i està a la muntanya, està al Parc Natural del Montnegre.
1: Molt bé.
3: Sí, ja a dalt de l'organització.
1: Algun animal de companyia a casa?
4: No.
3: Jo sí, dos gossos.
1: Dos gossos, molt bé. Però últimament us heu trobat amb algun altre animal, oi? Aviam, comencem. A veure, Bàrbara, tu amb què t'has trobat exactament?
4: Bueno, jo m'he trobat amb una història bastant impressionant, i és que farà qüestió d'un mes vam començar a escoltar dintre de la nostra habitació. Les cases del tipus anglès tenen una peculiaritat

0: adaptat, i és que cada estància aïlla molt bé el que s'escolta fora. Jo, si estic a la meva habitació, no puc escoltar el que hi ha ni a baix ni a l'habitació del cantó, no? Llavors vaig començar una nit a escoltar com passes. Pensava que m'havien entrat a robar o a robar a la casa del cantó que tinc adossada, i bueno, mirant per les càmeres, juntament amb el veí, doncs no vèiem absolutament res. Clar, tu t'entra una paranoia perquè dius, què està passant, no? Quan anaven passant les nits, el soroll s'anava intensificant. El que escoltàvem era com passes, crits, plors, i ja comences a pensar que és un tema paranormal. Dius, què està passant aquí? Si no estic veient absolutament res, no? Total, que un dia el meu marit va dir, ostres, i si, Bàrbara, i si posem en aquesta paret de pladur una xemeneia elèctrica? Tot això hem de tenir en compte que és a la nostra habitació on dormim, i davant del llit tenim aquesta paret. Llavors va fer lo típic, no?, de que li dones tres cops a veure si la paret és de pla dur o si és de pedra, i al fer aquests tres cops, a part de saber que era de pla dur, vam començar a escoltar bueno, un lío que semblava que estiguessin 400 rates allà darrere. Vam trucar a una empresa de control de plagues, evidentment tenint, o sigui, ja sabent que eren rates, donant-lo per fet, i van venir un paleta per obrir-nos la paret, juntament amb el senyor de l'empresa. I bueno, quan va obrir em va dir, tens un problema molt greu. I li vaig dir, què passa? Em va dir, doncs que tens tota la paret plena de ratpenats. I li vaig dir que el
1: Oh.
0: primer que diu, clar, que el primer que dius que és, i serveix el mateix verí, podem matar-los de la mateixa manera que les rates? No, no, impossible, això has de trucar als agents forestals, que ells t'ho solucionen en un moment. Bueno, el primer que faig, perquè és el protocol i és el que tengo que hacer, és trucar a agents forestals, i en 20 minuts els tenia a casa. I recordo parlar amb el meu marit i dir-li, mira, l'única cosa que funciona bé en aquest país. Truquem, es presenten i venen amb un tàper quadradet petit, i li dic, què feu amb això? No, per agafar els ratpenats. Dic, però tu ets conscient de quants n'hi ha allà? Bueno, ara ho mirem. Clar, quan van obrir van veure que el que teníem era una colònia de ratpenats amb no sé quantíssimes cries, i que no es podia fer res. Llavors em van dir, has de fer una instància al Departament d'Agricultura, que ells t'ho solucionen de seguida. Però tingues en compte que fins al novembre ningú te'ls vindrà a treure perquè estan en època de
1: Oh.
0: cria.
2: Oi, oi, oi, oi.
0: Va
3: Oi,
0: bé?
3: per la mort de Déu.
0: No, no, però ara ve el millor. Aquests animalets, jo no tinc res en contra dels animals, és més, em considero una persona que, amant dels animals, aquests animals defequen.
4: Ja.
0: Els excrements del ratpenat és, no sé com es diu en català, és el guano. No, disculpa, fa uns dies vam trucar al Departament de Salut i ens va dir que era altament perjudicial per la salut,
4: Jesús.
0: que no dormíssim allà, i si havíem d'entrar a
3: Per favor.
0: l'habitació havia de ser amb una mascareta FP2. Llavors, torno a trucar a Agricultura. Jo he trucat cada dia des de que vaig fer la instància, i em diuen que encara no em poden donar resposta, però que igualment el que he de fer és o marxar o dormir en una altra estància, com si la tingués, tenint en compte que som 5 persones a casa, no puc dormir en una altra estància, o que me'n vagi de casa. I llavors li vaig dir, bueno, i
3: Ah,
0: les
3: molt bé.
0: costes me les assumeixes tu? Ah, no, aquest no és el nostre problema. Dic, home, jo diria que sí, no? O sigui, estàs exponent a una família amb una nena de 2 anys que dorm amb nosaltres moltes vegades a l'habitació a aquesta toxicitat. És que no estic entenent
4: Per
0: res.
4: tant, interpreto, Bàrbara, que els ratpenats continuen a casa.
0: Sí, ells no paguen hipoteca, però viuen aquí, sí.
4: I de quants estem parlant? Quants ratpenats, aproximadament?
0: Pues
4: Quan?
0: quan van obrir hi haurien com 15 o 20 cries,
4: Cries.
0: tenint en compte que és època de cria, no quiero saber quantos hay. A part, ja no és només l'olor tan intensa, bueno, és que és com si hi hagués animals morts,
4: Ai,
0: i no
4: ai.
0: sé, és una olor, clar, és molt... El Xavi l'escolto,
4: El Xavi
0: sí.
4: va dient que sí, perquè Xavi, tu què et va passar exactament? Explica.
5: Bueno, a mi és bastant similar, amb la diferència de que a nosaltres, o sigui, també, 30-40, estan a les golfes. La diferència que nosaltres els escoltàvem i sabíem que eren ratpenats, que dic, bueno, fins aquí, estan a dalt, estan aïllats, bueno, entren, surten, però és que ens cauen les cries per l'habitació, és a dir,
0: Wow.
3: Ai, per favor.
5: ens van trobar, o sigui, la meva filla de 5 anys, que també a vegades dorm amb nosaltres, vull dir, vam veure com estava enganxada a lo que és la llum, perquè
0: Uf.
5: el problema nostre és que les cries cauen al fals sostre, no et poden tornar a pujar, s'arrosseguen i acaben buscant forats. És una, clar, aquí les, els sostres són de fusta i, per tant, vull dir, no és hermètic. I entren per on poden, perquè a més es fiquen per foradets superpetits, i, clar, ja ens hem trobat tres dintre de les habitacions. Clar, dos morts i un altre que vaig haver d'agafar-lo jo i tornar i deixar-lo a la colònia perquè... perquè, clar, què fèiem ells, no? I una mica igual, les gent rurals van venir, no podem fer absolutament res. A mi em van dir que em posem en contacte amb el Departament de Territori per lo mateix, per demanar una actuació excepcional, però que en època de cria no pot ser, que serà l'octubre, i que no podem fer absolutament res. Després de fer mil trucades cap a, al Servei de Fauna i Flora, que no m'agafen el telèfon mai... bueno, d'aquí a Agricultura, que Agricultura em diu que no és cosa competència seva, em tornen en fi, un drama. I, clar, jo, la meva parella ha marxat amb els tres nens a casa dels seus pares perquè no podem estar aquí. Jo m'he de quedar aquí perquè estic amb els meus gossos, i no podem anar tots allà. Jo dormo a baix perquè, bueno...
0: Si em permeteu, amb tot això, amb el risc de que el que li està passant al Xavi, no? És el que diu ell, que quan es colen, si un queda viu, et pot mossegar. Evidentment, per el que et diuen, aquest tipus d'espècie no et contagia però et diuen que aquesta espècie no, però tu ja has d'estar durant més de 6 mesos fent un protocol de vacuna de la ràbia. I per què jo m'he d'exposar això a casa meva?
1: Clar.
0: O sigui, perquè jo a casa meva, no, o el Xavi i la seva família, perquè ha de marxar a casa dels seus pares? Nosaltres no tenim aquesta possibilitat.
4: Xavi, tu quants en tens, més o menys,
5: Jo he accedit per mirar-ho, per intentar fer d'alguna manera algun tipus de tancament, per intentar que no baixin a baix, almenys, jo he comptat entre 30 i 40.
4: Mare meva.
3: Ja, però entre 30 això, i 40. Si d'aquí a l'octubre...
0: Aquí està.
5: Clar.
3: En època de cria, clar.
5: I a part que és una mica contradictòria en el sentit de que, vale, no es poden treure, no es poden tocar perquè estan en època de cria, però a casa meva sí que poden caure i morir. Perquè
0: i morir,
5: cauen,
0: exacte.
5: I ningú ve aquí a ajudar-me a fer alguna cosa perquè almenys no passi això, no? Perquè si estan protegits, que ho estan i que jo ho entenc, però aleshores fem alguna cosa per intentar que no morin, no? Perquè jo no sé quants, sincerament, en aquest fals sostre, si m'han caigut tres a baix, i jo no sé quants hi ha allà, que han caigut, perquè a més allà fa moltíssima calor a les golfes i, per tant, de tanta calor es queden com atordits i cauen perquè no tenen força encara per aguantar-se les cries i hi ha allà. Vull dir, no ho sé quants hi ha.
4: En fi, aviam si algú d'Ajuntament Generalitat o pot fer alguna cosa, perquè, és clar, una cosa és que siguin espècies protegides i tot el que te vulguis, una altra cosa és que tinguem espècies protegides desprotegint els éssers humans.
6: I un problema de salut.
4: A les famílies... que amb criatures...
0: El tema és el tema de salut.
4: Clar. Clar, i amb el tema de salut.
0: I l'Ajuntament es renta les mans, perquè jo vaig estar...
5: Totalment, igual.
0: Perquè vaig estar trucant i vaig dir, escolta...
4: Poca cosa poden fer, eh? Jo crec que els ajuntaments...
0: No, ara mateix, com ha dit el Xavi, ningú pot fer res. Hem d'esperar a que... Tampoc els agents rurals o forestals, ja no recordo qui era, se la juguen, eh? Ells et diuen, sí, octubre, novembre, estem aquí, te'l recollim. Ja, però què fem mentre...
5: Doncs a mi no em van dir això. A mi em van dir que a mi em donen l'autorització perquè jo em fes càrrec. Vull dir, responsabilitat meva, busqués la vida amb una empresa, muntant una espècie de túnel que he de muntar des de l'exterior perquè puguin sortir i no tornar a entrar. Vull dir, però cosa
0: I això
5: meva,
0: qui t'ho paga?
5: Vull dir,
0: I això qui t'ho paga?
5: Això, jo.
0: És que aquí està el tema.
4: En fi, a veure si algú ens escolta. Xavi, Bàrbara, moltes gràcies, que vagi bé.
0: Gràcies a vosaltres.
4: Fins ara. Per cert, que qui vulgui veure els... Jo ho sé, Cris, no sé, tu, Muller, no vols veure, però em diu la Marina Arbós que al Twitter hi han penjat les imatges de la Bàrbara, dels Raspenats.
6: De veritat.
4: Dels Raspenats estan penjats a la xarxa.
3: Jo crec que ho somiaré aquesta nit, eh?
6: Jo crec que hauria de... Ja ho entenc, eh? Però, o sigui, em poso el lloc d'ells, pobres, i no... O sigui, la sensació de desemparament...
4: És un dels animals més...
7: Inquietant.
6: Sí, és horrorós, és lleig.
3: I d'altra banda, més necessari. Jo ara aquí els veig a la nit, que es van menjant els mosquits, i a mi em fa molta il·lusió, perquè tots els que es mengen no em piquen a mi, saps què et vull dir? Ara, els vull veure això, a la distància, sobrevolant el cel.
4: Estic veient les imatges, i realment la zona és fastigosa. Realment és fastigosa. Amb els excrements i tot, vull dir, és que és molt fastigós. 2 minuts i 2:15... Digues, Jordi.
1: No, jo deia que intento ser modern i comprensiu i un punt progressista amb aquestes coses, però és que la tonteria s'ha instal·lat en aquest país.
4: Fins aquí no millorarem. 10 i 28 minuts, d'aquí uns moments, Anna Torroja, al món RAC1.
7: RAC1. Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivienne Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
8: La ciència diu que per ser expert en alguna cosa es necessiten 10.000 hores. A Audi en portem 262.800 des que vam llançar el primer híbrid endollable en sèrie d'Europa. Gamma i Hybrid d'Audi. Arribar abans ens fa arribar més lluny. Xarxa de concessionaris oficials Audi.
9: Vol vendre les seves joies o rellotges? A Bon Hill els donem el valor que mereixen. Som líders internacionals en la compra de joies i rellotges d'alta gamma. Ara és el moment. El mercat està en alça. Concerti una cita avui mateix i parli amb un dels nostres experts. Truqui al 93 170 17 88. Bon Hill, Passeig de Gràcia 53. També a Tarragona, Lleida i Girona. Bon Hill, el valor real. A les seves mans.
10: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns els nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
11: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
12: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
13: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
14: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
15: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
16: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
17: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11.
16: I se't transmet el fred a la mà?
17: Suposo.
16: Oh.
18: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupón extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupón extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
19: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
20: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
21: Verisure.
22: El per què de tot plegat.
4: 11:15. Demà actua el Festival Vallviva de les Preses. Dijous que ve al Palau de la Música de Barcelona. El 17 d'agost, al Festival Cap Roig, la que segurament és la veu més personal que hi ha al pop espanyol, que es diu Anna Torroja. La cantant passa per casa nostra per presentar el seu nou disc, que es diu S'ha acabat el show, i també per recordar els èxits de Mecano, amb la que la vam descobrir ja fa 45 anys.
23: Que mitjais
4: massa
23: anys, eh?
4: No, 45 anys. Anna Torroja, bon dia, buenos días.
23: Bon dia.
4: Se ha acabado el show así sin interrogante.
23: Realmente es con interrogante, pero estéticamente no me gustaba. O sea...
4: No, siempre dice que en los titulares no puede haber ni interrogantes ni exclamaciones.
23: ¿Es verdad? Ah, yo no sabía
4: sí,
23: eso.
4: Oi que això, Jordi Juan, sí. El director de La Vanguardia,
23: ¿sí?
4: Diu que no...
23: Hola.
24: Bueno, el que passa és que amb el rotllo del clickbait...
4: Sí.
24: Durant moltes vegades els medios de comunicació sí. Han abusado de les preguntes, ¿no? De los interrogantes, okay. para que la gente clique y busque noticias. Uh-huh. Pero bueno, gracias a Dios esto lo estamos superando y a la vez la importancia del clickbait es menos importante.
23: Sí, bueno, pues yo no sabía eso, pero como que no me chocaba estéticamente. Pero sí, es realmente es una pregunta, ¿no? Es la duda que aparecía en mi cabeza cuando me planteé hacer algo nuevo otra vez y me di cuenta de que no sabía qué hacer, no tenía esa ilusión y motivación que son el motor para continuar.
0: ¿Y por qué?
23: Pues porque hay momentos... ¿Tú no tienes dudas existenciales nunca?
0: Joder, cada mañana.
23: Ah, pues eso.
0: Cuando me despierto cada mañana. Pues los tenías, ¿no? Mientras escribías esto o decías...
23: Sí, entonces dije, pues ¿será que se ha acabado el show? ¿Será que ya se ha terminado mi momento? ¿Será que ya fue? Pero después me planteé, bueno, muchas veces acudo al papel para contarle estas cosas que no le puedo contar a nadie. Y cuando lo escribí dije, ¿y por qué no convertir esto en canción, no? Y realmente ese momento en el que digo voy a contar qué es lo que me está pasando y compartirlo con la gente, como que abrió la puerta a escribir otras cosas, otras historias que no había contado hasta ahora, y me di cuenta de que todavía tenía
0: cuerda. No sé si ya decir adiós, hace tiempo que siento que llega el momento. Es la canción que titula el disco, ¿eh? Y sí, dices esto. Esto, efectivamente, hablas de ti,
23: sí,
0: es evidente, por tanto te planteaste un final,
23: sí,
0: y ahora, después de haberlo escrito, de haberlo musicado y de haberlo cantado, ¿siguen esas dudas o ya no hay interrogante?
23: En este momento no, pero no te aseguro que, no te garantizo que no las vuelva a ver. De hecho, las ha habido más veces en mi vida, pues cuando José dijo adiós, también fue un momento en el que me planteé si seguir o no seguir. Y algún otro momento en el que a lo mejor pues no iban demasiado bien las cosas y digo, bueno, pues ya, me voy, adiós. Es que esta lucha de ser solista viniendo de donde vengo,
0: claro,
23: es difícil, ¿eh?
0: Esta lucha es de ser solista viniendo de donde vengo, ¿eh?
23: Sí, sí.
0: Pero es que el público tampoco te falta.
23: No, que va, al contrario. Pero sí que sobre todo durante un tiempo, y sobre todo al principio, como estaba tan reciente lo de la no despedida de Mecano, la gente era como, ¿y cuándo? ¿Y cuándo? Y yo sacaba con toda mi ilusión mi disco, ¿no? Y la gente, ¿y cuándo, Mecano? Y digo, pues es que...
0: Ya no.
23: No sé, en principio no. No, primero había esperanza, luego cada vez menos. Y al final, bueno, pues... Lo que yo digo, ¿no? La voz de Mecano soy yo, sigo cantando esas canciones y últimamente, no sé por qué razón, hay gente que se me acerca y me dice, ¿sabes qué? No he echado de menos a Nacho y a José. Y digo, pues no sé, digo, al final, dices que tú eres la voz de Mecano. Tú eres Mecano, claro, es que eres la voz.
2: Un camino largo me lleva hasta aquí, que se vaya ese miedo.
0: Todo el tiempo, pero el tiempo tiene demasiada prisa. Pasa muy rápido, ¿eh? A partir de cierta edad todo pasa rápido.
23: A partir de cierta edad, pues a mí se me frena y se me acelera el tiempo. Sí, hay veces que parece que no pasa y hay otras veces que dices, ¿ya? ¿Ya ha pasado un año o ya han pasado una semana? Pero... Es verdad que cada vez todo va más rápido. Cada vez, o sea, no te da tiempo, o sea, la velocidad que lleva la vida hoy en día no te deja tiempo para respirar realmente y para pararte a mirar, a no hacer nada, ¿sabes? A simplemente observar el cielo o cualquier cosa que te pase por delante. O sea, no tienes tiempo a quedarte en los detalles como antes. Incluso pasa con la música. Todo va a una velocidad que es como que no llego, que tengo que sacar el disco, que el otro sencillo, que no sé qué, que el otro... Es como... Y eso me provoca bastante ansiedad.
0: Hay un verbo en catalán que me encanta, es que me encanta. Lo que pasa es que no sé qué traducción podríamos dar, que es badá. Badá, badá es... En catalán significa... es aquel verbo que lo que indica es que vas andando, te vas mirando las cosas, pero...
4: Bueno, porque están allí, sí. Porque están allí, ¿sabes? Sí, Madame, sí. No sé cómo os podría
23: decir. Qué difícil de describir, ¿no?
4: Embobarse, quizás, embobarse
23: ser,
4: en alguna
23: sí.
4: cosa, ¿no?
23: Sí, que esto es... o sea, realmente sería como estar en el momento presente, ¿no? Uh-huh. Sin más cosas en la que te distraigan, sin más ruido en la cabeza. Hoy en sí. día hay tanto ruido que es difícil realmente
4: totalmente
23: estar presente, ¿no?
4: Totalmente. Sí.

0: Amb la Polls. Mira, mira, mira, mira.
1: Truca al 900-903-744. Berishore.
0: Bé, és la Caroline! La Caroline Berishore. Veus, me'l tornes a posar, sisplau, Marc?
1: Truca al 900-903-744. Berishore.
0: Ai, la Caroline! Bon cap de setmana! Ai, ai.
2: Vaja, pràcticament un quart de 12 del matí. Ara arriba Mònica Hernández, però com tots els divendres, no, perquè...
3: Normalment és l'embúdia.
2: Ja tornes a vacances.
3: No. Ara ve el... Carai, que ara ve la Mònica Hernández. Un segon, sisplau.
4: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant.
3: Ara sí, un quart de 12 ho deixem aquí. D'aquí uns moments, Mònica Hernández. Per cert, deixa'm dir una cosa. La setmana que ve, a la temporada que ara no acabem, eh? És a dir, la setmana que ve és l'última de la temporada d'hivern. Temporada d'hivern, dirà això, temporada d'hivern. Temporada regular, exacte. Passaria temps partit d'estrena de l'Espanyol o no?
0: Sí, no hi haurà encara el de Lliga, vols dir?
3: No, la Lliga és l'Espanyol-Madrid.
0: No, Espanyol-Llevant.
3: Ah, clar,
0: l'Espanyol comença el 15 o 16 d'agost.
3: Perquè no hi ha cap equip, no hi ha cap jugador, allò que digui sempre... Clar, semifinals.
0: L'Espanyol segur que no, perquè no té cap jugador al Mundial, i el Llevant, jo diria que tampoc. No,
3: Espanyol-Llevant i després Espanyol-Madrid. Són dos seguits a casa?
0: Espanyol-Madrid, dos seguits a casa, sí.
3: Dos seguits a casa.
5: Clar, perquè ara ja sabem segur que Barça i Madrid la primera jornada no la jugaran.
3: No ho sabem encara, però... Segur.
0: Perquè França és semifinalista.
3: Segur
6: que la jornada del 15 d'agost no...
3: Mira, efectivament, Koundé té el Barça, segur. Efectivament.
0: Si avui guanya Espanya, ja ho tens fet, també.
3: Sí, qui més? El Barça, el Madrid, segur.
0: Si avui passa a Espanya, Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao, Reial Madrid per Cucurella...
3: Tothom. Comença a ser ja una broma, que és que el començament de calendari... I de pretemporada, hi havia algun partit molt interessant, vaig veure, no, em sembla?
0: De l'Espanyol?
3: Sí.
0: L'Espanyol jugarà contra l'Olot, contra el Sabadell, contra el Pau francès...
3: Internacional.
0: Sí, no, però tampoc. No? Anglesos.
7: És important que jugar amb l'Olot, eh?
0: L'Olot és el més important. Després ja venen els anglesos, el Coventry i tots aquests.
8: Escolta, us heu fixat? Teneu vestits iguals?
0: Amb l'Ernest anem avui de
8: uniforme. Però iguals vol dir que el mateix to de samarreta...
5: Sí, perquè a vegades ens truquem.
8: Esteu de foto?
0: Som el mem aquell de Spider-Man, assenyalant-se l'un a l'altre.
3: En fi, són les 11:17. Ara, si ho deixem, Cris Puig, Ernest Folch, Glòria Serra, Jordi Bosch, fins la setmana que ve, que vagi bé, Edu de Batlle, fins després.
5: Adéu.
3: Ara, de seguida, Mònica Hernández amb la metatertúlia del Món a RAC1 i l'última hora del Món a RAC1 d'aquesta setmana. Fins dilluns, si Déu vol.
9: Fontvella t'ha ofert el perquè de tot plegat. I amb la seva composició mineral, t'omple de vida i de salut.
10: El perquè de tot plegat.
11: RAC 1.
12: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
13: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
15: Si Espanya marca el dia 10, tu acumules. Fer la compra bé suma 1% addicional al 8% habitual per cada gol de la selecció quan posis carburant a les gasolineres Carrefour i poses el turbo al sec estalvi. Només per ser socis del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour.
14: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
16: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
17: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
18: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes al 900-351-351 amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això.

0: Movistar Prosegur Alarmes.
1: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
2: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
3: El món a RAC 1 amb Mònica Hernández.
4: 10 minuts i seran 2:15 de migdia. Vinga, l'Ausari i el Joan Ferrer, que estan fent un sprint per arribar aquí a la Mata Tertúlia d'aquest divendres.
5: Bravo!
4: Vinga!
5: Han arribat!
4: Deixem-nos respirar, no?, per saludar-nos. Estava fent una mica d'aire, perquè la imatge pel passadís corrents de tots dos era memorable.
6: És el primer dia que arribo abans que la Mònica Usart.
4: Sí, és estrany que ens arribis abans. David, bon dia.
6: Jo estic mig de vacances, bon dia.
4: Bon dia, Marc Puga, bon dia. Santi Jiménez,
7: bon dia. Mònica
4: Usart,
5: bon dia.
4: Joan Ferrer,
8: bon dia.
4: Necessites ajuda?
8: No, jo per esperar-la a ella.
6: Solidari, no? Solidari.
5: Que cruel.
8: Ens estàvem vacilant. Aquests rucs tota la vida.
7: No sé.
8: Per culpa dels altres.
7: Donar més sucre en aquest estudi, eh?
6: Avui sí, venen molt, molt...
7: Molt amunt,
6: eh? Esteu molt esbarats.
4: S'acosten les vacances...
5: Hola, Santi.
4: Passen coses i...
6: Sí, però, per exemple, he vist el Basté totalment fos, trencat, quan ha sortit. Amb aquella cara... Amb aquella cara de...
4: Vaig a dir una cosa. 5 hores de directe trinxen bastant.
6: Sí, ho imagino.
4: Has d'estar pendent de moltes coses.
6: Però, en canvi, vosaltres entreu aquí i sembla això...
4: Nosaltres som la jaula de les roques, ja ho saps.
7: Como perro con dos rabos, eh?
6: Sí, molt bé. Endavant, eh?
4: Molt bé. 11 i 21, de seguida fem la música amb l'Ausart, la perruqueria, els dies mundials, tot plegat. Ens mengem això que ens ha portat el Broc.
6: Home, porta, porta tota la setmana pensant en això.
4: De fet, ens vam veure aquesta setmana que vas venir a fer la secció de tele.
6: Ho sé, ho sé. Ja em vas parlar de les crispetes aquestes.
4: Ja vaig parlar de les crispetes. Però primer, com sempre, tots els divendres, hem de votar. Votar el millor diàling de la setmana.
6: Vas amb la pulsareta del Cruïlla, eh?
8: Sí, gràcies. Gràcies per dir-ho. Sí, vaig anar ahir la tarda, vaig anar una estona. Sí.
4: A la tarda?
8: Sí, sí, sí. Mm-hmm. Sí, vaig anar-hi a les 7 de la tarda.
6: Horari infantil, clar.
8: Vaig retirar una hora bastant prudent, sí. I igualment m'estic morint ara mateix.
4: Ja, sí. Ja, i avui hi tornes, no?
8: Ho intentaré, el que passa que tenim un dia complicat.
4: Llarg. Tenim un dia complicat.
8: Sí.
6: Ah, és veritat, que tenim alguna història, no?
4: Tenim alguna història.
5: Ostres!
4: Els del món a RAC1.
6: D'aquestes que s'allarguen molt, no?
5: I que teniu.
4: Es pot allargar. Sí. Es pot allargar.
6: S'allarguen i malament. Que
5: ah, amigos.
4: Malament depèn de com ho miris.
6: Va.
4: No?
6: Ja sabem.
8: Sí, a banda tenim el trajecte de tornada, que no és aquí a Barcelona.
4: Ah, exacte.
8: I, bueno.
6: Ah, no és a Barcelona?
4: No.
7: Uf. Això és impugnable, que no sigui a Barcelona.
4: No, no és impugnable, és meravellós el plan que tenim avui. El d'ara mateix, a les 11 i 22,
8: sí,
4: és
8: millor.
4: Que votem el millor diàling de la setmana. Si voleu participar, heu d'enviar, com sempre, un correu electrònic a diàling@rac1.net, amb la paraula clau a l'assumpte, així de fàcil i així de senzill. Posem en joc, atenció, un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un abonament doble pel Festiuet, que es farà del 17 i el 18 de juliol a Salou, i un actuaran. Atenta la companyia. Aviam, Santi Jiménez, qui pot actuar?
7: La Fúmiga.
4: La Fúmiga!
5: Home, per favor!
4: En Juan Magán, Figaflaues, l'Axan Busto o els Pets, entre d'altres.
7: És raro, perquè aquests no coincideixen mai.
6: Mai, mai, eh?
7: Mai. És l'única ocasió en veure'ls junts, eh?
6: Però la Fúmiga és la retirada més llarga de la història.
7: No,
4: és mentida. I a més, el millor és que és una retirada de debò. És a dir, no
6: hi ha marxa.
7: També Sopa de Cabra s'havien retirat de debò, eh?
8: No, i els Blacks and Busto, que també hi actuen, també estaven retirats.
4: D'aquest món musical.
6: Mira, jo ara podria apostar aquí, ara mateix, el que vulguis, que d'aquí 2 anys...
7: S'han retirat més que Curro Romero.
4: Ell va obrir la porta d'aquí una dècada, però no per tornar, sinó per dir, ostres, fem un concert de fa 10 anys que ens vam jubilar, el Roig Arena, si els hi deixen fer. Seria això. D'acord? Bé, amb tot aquest cartell...
7: La fumiga ni tocar-lo.
4: Abonament doble pel festiuet. La fumiga ni tocar-lo. Abonament doble pel festiuet. També regalem una subscripció d'un any a Filmin, amb la que podreu gaudir de tot el seu catàleg, com per exemple Balandrà o Ben Salvatge, l'emocionant història de supervivència inspirada en fets reals i protagonitzada per Álvaro Cervantes i Bruna Cusí.
6: I amb recomanacions personalitzades de Jaume Ripoll, eh? Ho dic perquè això també va inclòs.
4: Filmin està molt bé.
6: No ho has dit, però Jaume Ripoll us envia whatsapps recomanant-vos les pel·lícules de Filmin.
4: Sí.
6: Que va inclòs, ho dic perquè ho sapigueu.
4: Va inclòs.
6: És un premi, és un premi extra.
4: La setmana té 5 dels finalistes, el primer és aquest.
8: La selecció argentina va remuntar contra Egipte i el 3Cat Info ens diuen contra qui els toca jugar.
0: Els egipcis han acabat molt indignats amb l'arbitratge i l'Argentina s'enfrontarà ara al qui guanyi del duel entre el conjunt... S'acabaven... Les imatges que veien ara mateix.
9: Sí, molt bé.
0: L'Argentina, que tindrà partit a...
10: No nos precipitemos, hombre.
0: S'enfrontarà en els quarts de final davant del guanyador que els comentarem ara mateix. Mentrestant, el Comitè Olímpic Internacional...
11: Y se marchó y a su barco le llamó libertad.
4: M'encanta com tira pel dret, pobre. Ho salva prou bé, però...
8: Bueno, és una de les normes
4: principals
8: en aquest moment.
4: És una mala passada,
6: Tira endavant,
8: sí, tira, tira.
4: Sí, ja veurem com se salven les coses. Segon finalista, Joan, si voleu votar aquest, correu a diaring@recu.net amb l'assumpte Argentina. Ara sí, segon finalista.
8: El nou sé, si no vigiles, la publicitat et passa per sobre.
12: Una mica més amunt, que és veritat que l'incendi no hi toca, sí que està en marxa i s'obren les portes...
13: Ui, ja tenim... Aquest any 103.
12: Hem tingut aquí un petit problema tècnic. Sí que està en marxa i s'obren les portes.
14: Ara va tomar por culo.
4: M'encanta l'eufemisme problema tècnic.
5: Sí.
4: Sí, està bé, està bé. Si voleu que aquest sigui el tall guanyador, a l'assumpte hi heu de posar publicitat. El tercer, Joan.
8: Enguany els Sanfermines van arrencar d'hora amb el cant del primer gall.
15: Xupinazo d'ahir. A les 8 del matí hi haurà el primer dels 8 encierros que es faran aquests dies a la capital de Navarra. Què has anat alguna vegada a Sant Fermín, tu?
16: No!
17: Quin guany m'has sortit, per favor. No, he fet el xupinazo.
16: No!
4: Crec que tindrem els sons amb aquest gall. Vinga, l'assumpte hi heu de posar gall. El quart.
8: Aquí la Mònica Hernández arrenca l'entrevista a Juan Rabonet amb l'únic programa que no deu haver presentat.
4: Juan Rabonet deu ser un dels presentadors que ha regalat més diners a la televisió. Perquè fa 15 anys que encadena concursos d'èxit, des d'aquest que sentim el passapalabra, passant pel boom. O el que presenta ara mateix a Telecinco, Allà tu. Juan Rabonet, bon dia.
18: Bon dia. Al començament has dit passapalabra?
4: Sí.
18: No l'he fet.
19: No!
18: No, passapalabra. No l'he fet mai. De fet...
4: A veure, un moment. Qui m'ha posat aquí passapalabra?
20: Era una... Cuando te empujan, matar es tan fácil como respirar.
4: És la típica excusa de dir, ha estat el guionista, però no la faré servir. He dit passapalabra.
18: No, sí, doncs no. És que és curiós, perquè jo sempre perdo contra passapalabra.
21: Con perdón de la palabra, l'has cagao.
8: Justament.
4: És una cagada tan grossa.
6: A més, tota la seva vida ha competit contra...
5: Sí.
4: Sí, sí, David Brock, tu t'hi pots recrear. Vinga, què més? Què
6: sí,
4: més?
6: És el meu paper. És el meu paper.
4: La vaig cagar.
7: No, podríem dir... No diré que és el guionista.
4: No, això mai. Em fa humana. Sí.
7: Sí, exacte, sí. Molt bona persona.
5: Sí. Però està bé que et passi amb el Juanra, que és un tio...
4: El Juanra va jugar bé perquè, més, ja ho vaig explicar l'altre dia, mentre jo feia aquesta cagada, que ell ja estava veient el paper com per avisar-me, va fer un moment d'agafar-me el braç i jo pensava, este tío, ¿qué hace?
7: Deixa'm.
4: I li vaig fer un gest de, deixa'm un moment que acabi aquesta meravellosa
7: entradeta.
6: Senyor,
7: no me
6: toques. Suelta el brazo, ¿no,
7: senyor? No me toques. Que s'entusiasta i deixa l'entrevista molt amunt. Llàstima la cagada.
8: Però sí, però fa més humana.
4: Sí, sí.
8: No t'ho diuen? Sí, la gent que et veu més humana cada cop.
4: Per Vilafranca tot el dia, entre Papa Lleó i això, ara ja no saben què tries.
7: Papa Lleó i passa palabra.
4: En fi, que si voleu que aquest sigui el tall guanyador, l'assumpte hi heu de posar Mònica. I el cinquè?
8: El Basté està molt pesat amb un tema tant que li dedica dos apunts seguits.
15: Les dues filles d'Isaac Andic passaran aquest matí pel jutjat de Martorell que investiga la mort del fundador de Mango. Fins ara les dues han fet... costat incondicional al seu germà Jonathan, Benet Íñigo.
9: Els Mossos ja van interrogar les dues germanes en una sola sessió.
15: I els jutjats de Martorell, avui les dues filles i saquen dic, declararan aquest matí davant de la jutgessa que investiga la mort del fundador de Mango.
19: Venga, ya, si eso ya mañana.
15: Fins ara les dues han fet costat incondicional
19: sí. A
15: son germà Jonathan en dic.
19: No puedes ser ya tan pesado.
4: Sí, voleu optar per aquest.
6: És el mega bucle.
4: La veritat és que avui tots cinc són molt bons. Eh?
7: Sí. A veure, són dues germanes. Sí. I dos cops.
4: També està ben vist, és veritat.
6: Sí, sí.
4: Reiteració i tant. A l'assumpte, si voleu que embastem les seves repeticions, guanyi el diàling d'aquesta setmana i heu de posar pesat. En joc us recordo que tenim un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya, un abonament doble pel festiuet de Salou, on actuaran la Fúmiga, Figaflaues o els Pets, entre d'altres, i una subscripció d'un any per Filmin. 11 i 29, de seguida arribem al punt horari de 11:45. Usart, esperes un moment?
22: Sí, clar, sempre.
4: Vai, pobre, és veritat. Home, aquesta setmana has tingut molta canxa aquí, eh? Amb l'onada de calor. Avui, Usart, no sé, estava mirant Twitter i he vist un article que he vist tercera onada de calor i he dit, passa'l.
22: Ja, pot passar. Perquè hi ha aquest... No. Hi ha gent que està dient tercera onada quan és aquesta segona. Te'n recordes?
4: Ah, perquè m'ho vas dir que parlàvem com d'un pic dins de la segona.
22: Sí, això hem de fer cas normalment al Meteocat, que són els que ho marquen, i de moment ens van dir de seguir amb la segona, és a dir, que no hi hauria una tercera, però jo crec que quan llegeixes tercera és aquesta part.
4: D'acord.
22: Que dèiem.
4: Estic més tranquil·la ara.
22: No David Brock.
6: Ve molt de gust, una tercera onada. Sí.
22: Molt.
6: Si n'hi hagués.
22: Tingui el nom que tingui, és que vindrà calor els propers dies.
23: Jo cada matí arribo aquí i dic a la Mònica Usart, dic, no puc més.
6: No, és insuportable.
23: Bon dia, Mònica, prou, no puc més. Perquè no puc
4: més. Hi ha una cosa que fem, l'altre dia la comentava a redacció, jo l'altre dia vaig sortir de la ràdio, Barcelona feia una calor infernal, va ser abans d'ahir, sí. I escrius a l'Usart, com si ella t'ho pogués arreglar.
7: Ah, com si
4: però
7: fos
4: és com que necessites que ella et digui, però, ja, sí, quina calor, saps?
22: No, però m'agrada que m'ho diguis perquè hem dit que faria calor. Si no ho arribo a dir i m'envies aquest missatge, m'hauria pensat que m'estaves atacant.
6: Sí.
22: Però en canvi em vaig sentir reforçada.
4: Sí, és com que gran que ets, Mònica Usart, m'estic fregint.
6: Ja ho va avisar l'Usart, calma,
22: clar,
6: no?
22: Ja
6: jo constato.
22: Exacte. Sí, home.
4: Aviam, David Brock, la reina de les guarrades. Què portes avui? La reina de les guarrades sóc jo, és que sembla que ho eres tu, eh?
6: És la porca oficial de RAC1. Està acceptat.
4: Sí.
6: Perquè tu mateixa has dit que t'agraden molt les porcades. I aleshores he portat una cosa, que ja la setmana passada ja la vaig portar, que sé que a tu t'agraden molt les crispetes amb qualsevol tipus de marranada a sobre. I...
22: Ostres!
4: Mare meva,
7: que bé segueix.
6: Esteu malalts.
7: Jo t'estava entenent.
6: Sou uns depravats, estic parlant de crispetes.
7: La gent s'ha imaginat una cosa que no vull ni pensar.
6: No, crispetes.
7: A tu t'agraden les crispetes i fer marranades a sobre.
6: Sou uns depravats. Segur que la Mònica Usart no ha pensat res del que he dit.
7: No! Mai. Sí, que diu que sí.
23: Quin riure, trapella.
8: La Mònica...
4: Està
8: en una onada de calor.
4: La Usart enganya.
22: No, us deixeu enganyar, que és una altra cosa.
6: Exactament.
4: Aquí tothom es pensa... No,
22: penseu coses que...
6: I aleshores porto una d'aquelles coses que estan com molt de moda, que són les col·laboracions entre dues grans marques, dues grans referents, que s'uneixen per fer coses d'edició limitada. I avui porto crispetes Fritz Ravitch, marca que no
22: les
6: descobrirem, i cacaolat, que és el sabor que té la crispeta, en aquest cas és cacaolat. O sigui, han fusionat dos mons aparentment antagònics, com seria el cacaolat i una crispeta, i els han unit en aquesta... Jo crec que prometedora...
4: I tant, no? Estic segura. És que apunta
23: sona.
4: Moltes maneres.
7: Que té de pinta escarosa.
6: No.
8: Vinga, tornem cap al bany.
6: No. Atenció.
7: Avui que tu no estàs molt viu i vigilant.
6: No. Fixeu-vos als aromes, eh? Els aromes ja són forts, Són forts.
4: Ostres, els aromes són bèsties, eh?
6: Sí?
4: De cacaolat, però sí.
7: De cacaolat.
22: Què, Joan?
6: Vinga, Santi, endavant. No, és que... La primera... Sí, bé?
4: Bé? Em vas tan bé.
8: Sí, bones. Es nota al costat de cacaolat.
6: Sí?
8: S'ha de dir.
6: Ara tastaré jo.
23: Fa molt bona olor.
6: Sí? Hòstia, a mi d'olor m'ha deixat una mica...
4: Està bé.
6: Fora de lloc, eh? O sigui, m'ha semblat com molt forta, que sí?
4: No oloreu, és millor no olorar.
6: No.
4: Hi ha coses que no s'han d'olorar.
6: Exacte, a cegues. Ulls tancats i endavant.
7: Bueno.
23: Ah, estan bé.
4: Bé. Li posem bastanta bona nota avui al broc, eh?
6: Tu ets molt de crispeta dolça, eh?
4: Sí, no, la salada no m'agrada a mi. Només m'agrada la dolça.
8: Però se li posaria una miqueta més de cacaulat.
7: Cosa que reafirma la teva fama de guarra.
4: Hola, tio. Un moment, o sigui, voleu que quan passegi pel meu poble ja passem de papalló o passapalabra a guarra directament? No, home, no seria el cas.
23: Estan molt blanques, però...
8: Jo
23: li posaria més.
8: Sí, falta cacaulat.
6: Jo també.
4: Si les voleu tastar, aquesta col·laboració de Frit Ravitch amb cacaulat, aquestes crispetes dolces...
7: El jabalí que s'ho menja tot.
4: No.
22: Perquè jo no he sigut mai de crispetes dolces.
4: Clar.
6: No, aquelles d'Oreo que vaig portar un dia.
4: Aquelles són el top d'aquesta temporada.
23: Torna a portar això.
6: De tota és que no les he trobat, O sigui, va ser un one hit wonder d'aquests que...
23: Allò va ser molt heavy.
4: Això va ser més bastant a l'inici de temporada, sí, quan l'Embúria estava fent, recuperant les vacances després de l'estiu i tot això. Vas posar el llistó tan alt.
6: Aquestes, el problema que té és que deixa un regust al final. Com ranci.
7: Necessito dos boldams.
8: Per oblidar directament.
6: El retrogust aquest, com de podrit.
7: És espantosa, tio.
4: Per podrit, el que farem aquí dilluns, el Jordi Basté, que obre un peix d'aquells...
6: Ah, sí, sí,
4: amb el Suècia, no? El Joan, bueno, no, una festa aquí que farem a la...
7: Però això no es pot fer en tancat, eh?
4: No, ho fem a l'aire lliure.
6: A dalt, no?
4: Clar. No.
6: No, on ho feu? No es pot dir.
4: Per determinar.
6: No es pot dir. Mm. Però farà un live stream, no?
4: Sí, ho podrà veure tothom. Jo no baixaré.
7: No, però si això com... Això sí que és una guardada.
4: Es veu, segons el pallàs, que és tan bo, és una delicatessa, en el que passa que sí que la furtó...
6: El mèrit és donar el pas de dir, m'ho menjo, tot i la pudor que fa, no? És a dir...
7: Jo no sé si el Joan...
4: Has de deixar que l'olor no envaeixi les teves papilles gustatives.
6: I un cop ho has tastat, ja l'olor desapareix i està molt bo.
4: Triga a desaparèixer, em va dir el Joan Jo. Hi ha un moment que et pot més l'olor que no el gust.
7: Jo crec que si el Joan Jo ho tenia a casa...
4: Però t'he tancat...
7: I ha aprofitat per treure-ho de casa.
4: No, si això ho va comprar el Basté.
7: El
4: Basté, el Joan Jo prova, ens va amenaçant amb obrir
7: això. El Joan Jo prova perquè no té més remei, perquè quan va veure la família...
6: La sogra li diu, has de menjar això i s'ho menja.
7: I el tio ja canyaca.
6: I no queda un altre.
4: Dilluns al Món a RAC1 a partir de les 11 del matí. Ara passen 6 minuts per sobre de 11:45. Anem a la perruqueria?
7: Si tenen el guió, sí.
4: Ah, té, jo sé.
6: Ni guió,
23: no? Ara sí que anem.
4: Tu fes.
8: No hi ha ni papers. Ni papers en aquesta casa.
7: Sí. Bueno. Catalanes, catalans, senadores de Paraguai, totes.
4: Oh.
7: Magnífiques. Maria Dolores de Cospedal.
4: També.
7: Ha arribat al burofax encara ja o no ha arribat? No.
4: No em consta.
7: No em consta, vale. Ana Torroja.
4: També.
7: Sí. M'he hagut de disculpar amb ella.
4: Per què?
7: Perquè semblo el seu stalker, perquè vaig coincidir ahir a la sèrie, avui m'has tornat a trobar aquí a la sèrie.
23: Un fan.
6: A més, fas cara d'stalker.
7: Sí. Però ahir és molt no, perquè ahir ja vam estar xerrant i he sortit i diu, que casualitat, otra vez aquí. Digo, no te estoy facturando,
6: Anna.
8: Sí. Ah, és veritat, a la Quica Catalunya.
7: Sí,
8: que
7: sí,
8: vaig tirar un tall.
7: Sí, vaig estar amb ella. Kylian Mbappé i el seu turmell, Balogun, Infantino, i sobretot una salutació molt gran a tots els directius de la secció de bàsquet del Barça.
6: Quin estiu, eh? L'estiu promet molt, eh?
7: I espera l'hivern. Aquesta setmana, el servei de la trama de Metatertúlia, el que ens proveeix dels àudios, pues es veu que no està per aquí, està... No sabem on és.
6: Jo l'he vist, no? Com a llocs de...
7: Per tant, seguim sense tenir àudios al 669-1010, però no podem deixar passar un mail que s'ha tocat en aquesta taula ara mateix i que afecta una persona d'aquesta taula.
6: Ai! Ep.
7: Sí, és un mail que ens ha arribat i que diu excés de Mònica Usart.
4: Oh!
6: No.
23: Ostres!
6: Sí, mai
7: no
6: hi ha...
7: No, però... Jo quan vaig veure... A veure.
22: A mi també em passa.
7: No. A veure, jo
6: tu també estàs farta de...
7: Quan vaig llegir el titular, dic... No hi ha mai... El que ha dit el David.
6: Mai
7: hi ha un excés de Mònica Usart.
22: És impossible.
7: O sigui, Mònica Usart és... L'àngel que ens guia. És la llum d'aquesta redacció.
6: Un accés d'Ernest Folk. Un accés
7: de Martí Blanc.
6: Martí Blanc,
22: de
7: nosaltres mateixos. Però de Mònica Usart?
6: Mai.
7: Però després, llegint-lo, ja veuràs que és una mena de defensa teva de que deixin d'explotar-te.
6: Ara anem bé.
22: Home, no, és la meva feina.
7: No siguis condescendent. Mira... Llegeixo. Vagi per davant, que us adoro. Qual cosa comença bé.
5: Que maco. Mm.
7: Us necessito, us respecto i, evidentment, us escolto. No cal ser tan pilota, però bueno, està bé. Fa 25 anys que us segueixo. Treballo i, per tant, gràcies a la tecnologia puc servir-vos a través del podcast i gràcies també a la tecnologia tinc la possibilitat d'obviar tanta publicitat. Entenc que el programa i la ràdio així s'ha de finançar i, per tant, no hi ha res a fer. Però si a la publicitat li sumem tantes intervencions de Mònica Usart, la combinació és esgotadora per l'oient.
22: Vaja, wow. Dios.
8: No comença bé, eh?
18: Hi ha hagut un pal,
22: directament.
7: Aquest fet ha aconseguit que em comenci a plantejar un canvi en les meves rutines radiofòniques.
22: Quin greu, em sap.
7: Però és que diu, és abusiu a l'ús que feu d'aquesta gran professional.
5: Espera,
22: correcte.
5: Però és que és la meva feina.
8: Josep Usart.
22: No m'estan utilitzant, és que treballo d'això.
7: Em
22: no,
7: fa una mica de vergonya opinar en aquest sentit i ficar-me un nom davant. Però com noient i donant-me la possibilitat d'opinar, aprofito la benentesa per destacar la incomoditat que sento cada vegada que la feu repetir, hora a hora, més d'una i dues vegades, exactament la mateixa informació.
22: Ja. Bueno, jo crec que és el format, no?
7: Sí, clar.
22: Normalment sents les mateixes notícies. No,
18: és tan trauca,
5: eh? Ja, és que a sobre...
1: No, però sí que és veritat que a vegades no fem hora a la tertúlia perquè hi ha un episodi meteorològic...
7: Mai hi ha accés de Mònica Usart.
1: Mai n'hi ha d'accés, però quan la fem entrar a la tertúlia a partir de les 9, quan ja hem acabat els apunts, la part més informativa, és perquè hi ha algun episodi concret, peculiar, extrem... que ens obliga a explicar-ho de nou, perquè clar, potser hi ha gent que no l'ha sentit encara, clar, la Mònica Usart.
22: No, i si cada quart d'hora o mitja hora, entre 6 i 9 del matí, va repetint, és perquè la gent es va llevant, no?
1: Sí,
22: va,
1: progressivament.
7: Aquell on deia aquest senyor, igual, o senyora, no sé per què es diu avi, no sé si és home o dona, podria ser que digués, ostres, que t'ho gravin i que no t'explotin tant.
22: Ja. Yeah.
18: Però si hi ha algun canvi.
22: No, hi poden haver canvis.
7: Ja, aquí podria ser. Diu que potser es podria revisar, o potser no, però deixar-ho per escrit farà que durant uns dies no m'enfadi tant i em queixi amb mi mateixa, és una senyora. Va. Queda dit. Gràcies per la feina i per tot el que representeu.
22: Ha fet un exercici com de teràpia.
7: De teràpia. Ella mateixa s'ha dit que ha dit... entre, ostres, Mònica Usart tota l'estona i...
18: I aleshores necessitava, no?, expulsar-ho d'alguna manera, els dimonis interiors.
7: Està bé que la gent tregui les coses que té dins.
18: És gratis? No li cobrem res?
1: No. Gràcies, avi, pel comentari.
7: Sí, està bé. I també tenim, mentre aquest semipal camuflat, hi ha un, perquè sempre li posen pal, un gran elogi a Martí, a Josep Martí Blanc.
1: Ah,
7: està bé. Diu... el Daniel Blasco ens escriu i diu, intento escoltar la tertúlia, però d'avui ja és incomprensible. Heu intentat parlar del que és avui el PSOE, un partit corrupte d'esquerra a dreta, i el Màrius primer diu que la justícia a Espanya ha de canviar, i el Basté que la Lamela i el Rossell no sé què. En sèrio, en això us heu convertit? Quanta publicitat institucional ha calgut perquè només valgui la pena escoltar Josep Martí els dilluns?
1: Epa, molt bé.
7: Vinga, doncs ja està. Ja que li donem tants vals, algun dia que arriba un que de veritat diu verdades como puños, el recolzem.
18: Molt dividit entre haters i fans, no?
7: Totalment.
18: És així, com ha de ser. Més.
7: Però ja estaria, això.
1: Doncs molt bé, fantàstic. Ara que parlàvem de l'abús que en fem de la Usart, i ella deia, és que clar, hem d'entrar cada quart d'hora...
18: Una miqueta més.
1: Abusadora. Mai en tinc prou. Doncs deia, la Usart explicava, és que entrem cada quart d'hora perquè no podríem gravar, i a vegades que hi ha canvis.
7: Clar. I què passarà?
1: I ara hi ha algun matís.
22: Des de fa 5 minuts,
1: sí, sí,
22: eh?
1: Sí.
22: Sí, mira, ens han informat des del Servei Meteorològic de Catalunya que s'han reunit i finalment han pensat, dividim l'onada de calor en dues.
8: Vinga.
22: I aleshores, com dissabte, demà, no hi ha avisos per calor, es trenca la segona onada de calor i, per tant, sí que diumenge li posarien l'etiqueta de tercera. Fa un parell o tres de dies s'havia dit que per aquests dos dies de fluixada de la calor no es treia la segona onada de calor, però ara han fet un debat i han decidit que sí. Per tant, diumenge comença la tercera onada de calor d'aquesta temporada i llavors totes dues s'englobaran dins d'un episodi llarg de calor de com a mínim 12 dies.
18: I 12 dies?
22: Totes senceres.
1: Ens havies dit que a partir del 17 que comencem vacances refresca.
7: M'acabes d'acollonir molt.
5: A
1: partir de divendres 17, Mònica, fluixa una mica, això.
22: Sí, té pinta que sí. De moment els mapes ens indiquen una baixada a partir de divendres 17.
18: Però són 5 dies més, eh? Vull dir que aquí...
0: La onada durarà tota la setmana.
7: Tota la setmana laboral.
23: 5 dies des de diumenge fins dijous, més o menys.
18: A més, l'última setmana laboral aquí. És a dir,
0: jo no puc més.
7: Ja saps què has de fer quan arribis a la ràdio i li dius: bon dia, Mònica, no puc més.
0: No, és el que faig cada dia, pobreta meva, com si fos culpa seva, saps?
1: Necessito dir-li. Va, un minut per 3:15 del migdia. Mònica, ja que hi som, anem a...
18: Una miqueta més, una miqueta més.
7: Anem a explotar
1: una
7: mica més.
1: Va, que venim un espai per omplir. Obrim el Meteo Spotify avui per escoltar una nova cançó de meteorologia i analitzar si els grups o els artistes saben ben bé del que parlen o no. I per això, sí, clar, necessitem l'Ausart.
23: I avui ja tanquem, aquesta secció d'aquesta temporada.
18: Clar. La setmana vinent.
23: És que no sé, la setmana vinent, si hi ha presentació de temporada d'estiu.
1: Sí, exacte, com cada últim divendres de cada temporada hi ha presentació de la temporada d'estiu.
18: És allò que s'allarga tant, que venim aquí, no?
23: Exacte.
7: Però tu vine igualment. A veure, si passem el torno...
1: Estàs queixant, Broc?
18: No,
7: el que estem considerant és... El facturem o no el facturem?
18: Sí, està passant mateix, no?
17: Vine a presentar alguna cosa, home.
1: Seu pel despatx de l'Eulàlia.
18: Vale, ara passem.
7: La llei del torno.
18: Sí, el torno. Un cop creues el torno...
7: Un cop creues el torno, ja està.
18: Que ja no hi ha, ara, no? Ara hi ha les portes
7: festes. Bueno, un cop et dones la targeta, ja està.
18: Quan tens la targeta a la mà,
7: ja pots enviar la factura.
18: Sí,
23: ja,
18: fins aquí.
23: Les vostres
18: coses. Fins aquí el moment autònom.
1: Vinga, Moni.
23: Doncs, som-hi. Avui he escollit el mateix grup que va donar el tret de sortida d'aquesta secció.
18: Ostres!
23: És a dir, amb ells vam fer la primera cançó i farem l'última. Tenen una certa fixació amb el temps, per tant, és fàcil que els faci a ells. I escoltem l'inici, sabeu quina cançó és.
1: No. Jo tinc el guió, no ho puc dir.
23: Vale, no pot ser.
18: Però el primer grup no va ser Sopa de Cabra, no?
17: És català?
23: És català.
17: Vale.
18: Hosti, no recordo el primer grup.
0: Un grup,
7: jo,
0: eh?
7: Jo estava convençut que era Sopa de Cabra.
18: Jo també.
7: Abans de que separéssim per penúltima vegada.
0: Ai, no ho sé.
23: No ho sabem.
18: No, és que no recordo.
1: Després, quan posis la cançó sencera, jo crec que diran...
23: Sí, sabran, segur. Sí, va, sí. És la cançó de Pluja Tropical, de Buhos. Vam començar amb ells, amb la temporal.
18: No em demanis que recordi una cosa de fa més de dues setmanes.
23: Doncs és una cançó que està plena d'elements meteorològics que ara mateix posarem a prova i la van publicar a finals del 2022. Voleu callar? I és una cançó que és festiva, que fa estiu, i per tant, per això la posem avui. Comencem amb el primer fragment. He vist la llum d'un llamp, no hi ha t'estàs apropant i se senten els trons. Quantes coses.
0: Sí, no?
23: He vist la llum d'un llamp. És correcte. Pots veure la llum d'un llamp, la descàrrega elèctrica que hi ha entre el núvol i terra, i aprofito per explicar-vos que just aquesta llum, aquesta resplendor que veiem, és el que s'anomena llampec. O sigui, llamp és la descàrrega, el llampec és la llum, que veiem. No es poden utilitzar en principi com a sinònims.
18: Bé.
23: Diu, no hi ha anticiclons. Està bé, perquè normalment quan hi ha anticicló és més difícil que es formin tempestes i pluja, i per tant, si hi ha tempesta, no hi ha anticicló. S'han informat aquí. Ja t'estàs apropant i se senten els trons. Aquesta part m'ha agradat molt, també, perquè normalment quan una tempesta s'està acostant a nosaltres o nosaltres a ella, és quan se senten més de prop els trons, no? Perquè és quan t'arriba abans aquest so produït pel llamp. Per tant, de moment, tot el que diuen aquest fragment és correcte. Continuem. El vent està bufant, el nostre no és normal, ens està amenaçant, la pluja vale, en aquest cas diu, el vent està bufant i ens està amenaçant, i ho lliga amb la pluja tropical. Vosaltres creieu que un dia de pluja tropical bufa el vent amb força?
18: Sí, no.
1: I les palmeres allà.
23: Molt bé, per tant, va molt lligat. Normalment, quan s'està formant una tempesta, a vegades ni s'ha format encara, podem notar un ventet que diem, ui, aquest vent sembla de pluja, no?
18: Sí,
23: perquè hi ha un corrent que el que fa és anar alimentant aquesta tempesta, i es va formant i es va formant, i aleshores, quan descarrega, moltes vegades també va associat a fortes ratxes de vent. Per tant, pluja tropical amb un vent que amenaça també és correcte. Continuem.

0: Els hi posarem un 10, eh? Em sembla.
1: Sí, tot bé.
0: Sí, perquè en aquest cas fa servir precipitació com a sinònim de pluja. M'agrada molt per no repetir més pluja tropical, és perfecte. I a més, després diu, generem la calor tancats en una habitació. Imagineu-vos en un indret.
2: Igual fa servir precipitació per rimar amb habitació.
0: Però bueno, està bé que s'hagi informat.
3: Més que per criteri meteorològic.
4: Hi ha una paraula que si es cau a nivell de rima i a nivell de contingut, això està molt bé.
0: Podria haver-se inventat qualsevol altra paraula que no tingui res a veure, que això passa.
1: Massificació.
0: Sí. I a més diu que generem calor en una habitació, no en un indret on hi ha un ambient tropical. És molt fàcil que dues persones, si no tenen l'aire condicionat posat, generin aquesta calor. Aquest és l'anàlisi més científic que faig de la cançó, però volem saber què volien transmetre els buhos amb això i per què parlen de pluja tropical. Escoltem el Guillem Soler.
5: Ens va donar per una temporada de fer com metàfores meteorològiques per explicar les relacions de les persones, perquè creiem que com que té molta força, no? O sigui, imaginar-te un volcà, un temporal, una pluja tropical, i comparar-ho amb la relació que pots tenir amb una persona que t'agrada, doncs era com lo màxim, no? És com lo més gros que pot passar, i també lo més atemporal, perquè això no passa mai de moda.
0: I, per cert, també volia fer un apunt. Fa una setmana van publicar aquesta nova cançó d'aquest estiu, la del ventilador, jo tenia la secció preparada per la setmana passada i no la vam fer. I llavors us volia posar un fragment d'aquesta cançó que també parla del temps.

0: farem allò que ens
1: és una cançó que fan amb banda Neon i amb Mon DJ, i aquesta no la puc criticar perquè m'ha semblat perfecta. Parlar d'un ventilador en plena onada de calor era perfecta. Però sabeu d'on va sortir això del ventilador? Ens ho explica el Guillem.
2: Pensàvem alguna cosa que fos imprescindible a l'estiu. I dic, un noi que l'han deixat, està destrossat perquè tenia una mica la que s'acabava de separar, i vaig dir, d'amor no ha mort ningú, però aquí fa molta calor, que no et robin el ventilador, que t'ho robi tot, els records, el cotxe, les claus, el pis, però sobretot aquest estiu, que no et robi el ventilador.
1: Què et sembla? És que se'n posen a la butxaca,
3: sí,
1: aquest grup.
3: Sí, sí, la veritat és que els havien pensat d'això, De camalar-se la gent.
1: Ja veus. Per tant, ja està.
4: Vas aprofitar bé la trucada del
1: Clar,
4: Guillem.
1: De fet, el vaig veure. Estava per aquí corrent i el vaig anar a casar.
4: Ah, això ho fas, no? Com és algú, l'agafes?
1: Sí, vaig a buscar si té una cançó del temps, sí. I llavors...
5: Ja s'han aprofitat amb la Torroja,
1: ara. Ja.
3: Mira.
5: Alguna de
4: Cano, no? Alguna de Cano.
5: Deu tenir.
3: Hijo de la Luna.
1: Ara ja està.
3: Ara la buscarem per la temporada vinent. Ana Torroja, llavors ja tornarà. Per tu, tornarà per tu només. És a dir, la passejarem per la redacció perquè la puguis
4: passar. No, perquè a més he notat una fusivitat aquí entre el Basté i companyia que crec que es convertirà en un bucle, Ana Torroja.
3: Tipo la Fúmiga, vols dir, a mi, en el meu cas.
4: Saps allò que ha dit tu?
5: Potser una mica menys, que ho teu és una mica exagerat.
3: Fem una petita pausa, de seguida resolem qui és el guanyador del diàling d'aquesta setmana. I, a més, Joan, la setmana que ve tenim les semis.
6: Sí, tenim la final. Tenim la final, la gran final del diàling. Sí, clar, i entre setmana anirem fent les semifinals.
3: Ah, exacte.
6: Sí. No sabem si resoldrem dijous o divendres, encara.
3: A partir de dilluns,
6: Sí.
3: Fantàstic. Ja tinc la companyia.
6: Ja tinc els talls preparats.
4: Igual.
3: Ai, quins nervis.
6: Pinta molt bé,
3: Pinta bé, Molt bé, 11:52. Res, dos minutets i tornem.

0: El món a RAC1, amb Mònica Hernández.
1: 5 minuts i arribarem a les 12 del migdia i també al cap de setmana. Ole, ole, ole, ole! Però abans hem de resoldre qui és el guanyador d'aquesta setmana del nostre diàling. Ai, mare, aviam, ja tenim tall guanyador.
2: Nervis!
3: Nervis.
1: El millor, no sé si el vull tirar. És que ja tinc malsons amb aquest tall.
2: Quin serà?
1: Mira, el Joan com riu i no va de boca, eh?
4: Bueno, ara tindràs l'oportunitat de comprar-ne.
1: Fantàstic. Vinga, va, ja tenim el tall guanyador d'aquesta setmana, el millor diàling. És aquest. Juan Rabonet deu ser un dels presentadors que ha regalat més diners a la televisió. Perquè fa 15 anys que encadena concursos d'èxit, des d'aquest que sentim el passapalabra, passant pel boom. O el que presenta ara mateix a Telecinco, Allà tu. Juan Rabonet, bon dia.
5: Bon dia. Al començament has dit passapalabra?
1: Sí.
5: No, no l'he fet.
1: No!
5: No! No, passa palabra, no l'he fet mai. De fet...
1: A veure, un moment, qui m'ha posat aquí passa palabra?
6: Cuando te empujan, matar es tan fácil como respirar.
1: És la típica excusa de dir, ha estat el guionista, però no, no la faré servir. He dit passa palabra.
5: No, sí, doncs no, és que és curiós, perquè jo sempre perdo contra passa palabra.
7: Con perdón de la palabra, l'has cagao.
1: Allà tu, si ho volies dir, és aquesta la cosa.
8: Efectivament. A veure, què em dóna si no et poso a la semifinal del diàleg?
1: No, no, no, escolta.
2: No, l'hem de posar.
1: Jo el que diguin els oients. L'audiència és qui mana. És qui mana.
8: Vinga, doncs.
1: Però podríem negociar-ho, Joan.
9: Tu ja a les semis hi seràs amb dos o més, no? Quants?
1: Sé. Tres? Això el Joan ho controla. Jo controlo papallaó.
8: Papallaó,
1: sí,
8: segur.
1: Papallaó.
3: Ja pot ser la
1: algun
3: guanyadora.
1: Riure, potser.
8: Al 200 quilòmetres.
1: Ah, és veritat.
9: Sí, sí, sí.
3: Pot ser la guanyadora de la temporada.
2: Ja
1: És difícil perquè jo crec que el Basté en té de bons. El té el paquetón. Sí. Té aquest, el del doble, no sé si la gent el triaria, i que l'audiència mai saps per on anirà. Sempre ens sorprèn, cada any ens sorprèn.
9: Sí, però per estadística, a la final hi seràs.
1: Home, si tens més possibilitats perquè tens més talls, és fàcil.
9: Està clar.
1: Vinga, va, qui s'endú el premi d'aquesta setmana? Un xec per valor de 100 euros per comprar qualsevol supermercat Condis de Catalunya. Aquest abonament doble fantàstic pel Festiuet de Salou, on actuaran, recordeu, els meus estimats de Fúmiga, Figaflaues o els Pets, entre d'altres, i una subscripció d'un any a Filmin.
4: La Montse Guiu.
1: Home, Montse Guiu, felicitats. Gràcies per seguir-nos i per votar-nos. Per votar-me, gràcies.
4: Per seguir la Fúmiga.
1: De la resta del diàleg, què tenim, Joan?
4: A veure, ja sabeu on anireu, de vacances?
1: No.
2: Sí.
4: Bueno,
2: no.
4: Sí. Si no esteu decidits, a Ràdio Vilafranca he sentit un noi que treballa en una agència, que us atendrà com cal. Escolta'm, el que necessiteu, eh?
10: Quin és el tipus de viatge que acostuma a reservar o a demanar informació a la majoria?
11: Clar, és complicat, perquè tenim com... Depèn molt del tipus de clientela.
10: Quin pressupost acostuma a destinar la persona o les persones que vinguin a l'agència a un viatge d'estiu?
11: Clar, és que és complexa la pregunta.
10: També.
11: Evidentment, no és el mateix marxar a l'agost que marxar al mes de juny, però, clar, és que no et podria dir.
10: Per un viatge a l'agost, quin és el pressupost que haurien de destinar les famílies o les persones?
12: Vinga, valiente, vinga, valiente, vinga!
11: És que insisteixo, és que és molt complicat dir-te una forquilla, inclús, eh? No et podria dir ni mil ni...
9: Allò com a casa, tu.
10: No ens queda més temps, moltes gràcies.
12: Muchas gracias por todo!
11: No, però, moltes gràcies.
9: Aquest, insisteixo, ja és... Escolta, tio, o sigui...
1: No, no, no, no ens queda més temps, per sort, que havia presentat.
3: És una gran reflexió filosòfica de que tot és molt complicat.
1: És molt complicat o molt complex, és cert.
8: Ja ho va dir fàcil, al final, és quedar-se a casa.
3: Ja ho va dir Rajoy, is very difficult todo esto.
1: Exacte. Algun altre Joan d'aquest...
4: Mira, fa uns dies vam intentar comunicar-nos amb l'alcalde de Lleida, però no sense algunes dificultats.
13: La majoria, tenint en compte el recorregut, eren temporers.
12: Hi ha algú ahí?
13: Alcalde? Perdoni, alcalde. Deia que la majoria, pel recorregut que feien, eren temporers.
14: Sent?
13: Sí, sí, el sento, el sento.
15: Ai, que no et sent.
14: Sento un mòbil.
13: Hola?
16: Hola, Conrad.
14: A mi no sento res.
13: Aviam, alcalde. Espera, també se'l tornem a recuperar. Alcalde?
17: Ràpido. Me l'he escuchat ara. Me de una vez.
13: Ja està, l'hem perdut, és igual, no passa res. Està. A veure, si el tenim o no, espera't un moment. Alcalde, el tenim aquí?
14: Sí, sí, sí, som aquí.
13: Re, una última pregunta només.
18: Ha aconseguido su objetivo.
1: En fi, hem d'anar ja acabant el programa d'avui, però Noemi Pons, bon dia!
2: Vinc a recordar-vos que Verisure han començat una nova etapa després de convertir-se en el número 1 del món a d'alarmes, i un altre número 1 els vol acompanyar en aquesta nova cursa, i és el 9 vegades campió del món en motociclisme Marc Márquez, perquè tant a les curses com a l'hora de protegir casa teva, cada segon compta. Per això, aquest estiu, per protegir casa teva, la teva llar, no hi ha res com confiar en el líder mundial en alarmes, així que truqueu al 900-903-744.
1: Gràcies, Noé. Gràcies a tots vosaltres, també. Nosaltres hi, ens hi posem de nou dilluns a les 6 del matí amb en Jordi Basté, els habituals de la tertúlia els dilluns, tertúlia esportiva per comentar el Mundial i també aquesta obertura de llauna del Surstroming, el peix pudent.
4: I Berixur.
1: Yay. Adéu.
16: RAC 1 Notícies. Mariona Martínez.
18: Bon dia, són les 12. Els bombers continuen treballant per mirar de controlar l'incendi que crema des d'ahir al municipi de Los Gallardos, a Almeria. Com a mínim 11 persones han mort a causa del foc, 10 de les quals són estrangeres, i hi ha 19 que no s'han pogut localitzar. A banda, almenys hi ha 8 ferits, 4 d'ells greus, i prop de 600 desallotjats. L'incendi va començar ahir a la tarda per la caiguda d'un cable elèctric i es va estendre ràpidament amb pes pel vent. Tot i que la nit ha donat un respir, als serveis d'emergències temen que torni a bufar i compliqui encara més les tasques d'extinció, ho ha dit el conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz.
19: Lo más preocupante que tenemos para la mañana es la posibilidad de un cambio de viento. Hemos tenido una noche sin prácticamente viento, que ha favorecido evidentemente las actuaciones del dispositivo Infoca, bomberos y la unidad militar de emergencia, pero ese cambio de viento puede revertir totalmente el incendio y además la previsión es que podamos tener vientos como el de ayer.
18: El foc ja ha calcinat unes 3.150 hectàrees i continua cremant sense control. Per això el dispositiu és de màxims, més de 460 efectius amb 120 vehicles. Tot i això, el terreny muntanyós complica i molt l'entrada de maquinària per apagar les flames. Des de Catalunya, la Generalitat descarta per ara enviar bombers a Almeria. El govern andalús no els hi ha demanat, però el Departament d'Interior admet que ara mateix els seria molt difícil cedir recursos, tenint en compte el risc d'incendi que encara hi ha a casa nostra i l'acumulació de feina dels últims dies. N'ha parlat la directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis, Tamara García.
20: Nosaltres, amb el moment de risc que tenim, l'esgotament de tota la plantilla i la possibilitat de continuïtat, en aquests moments crec que ens seria realment molt difícil enviar ajuda. Quan estem en un moment de risc tan alt i amb plantilles cansades, fem el que podem, si es pot ho farem, però si no podem, hem de protegir i hem de salvaguardar també el nostre territori.
18: Els bombers també remarquen que el foc de Los Gallardos demostra la importància de complir les ordres de confinament. Avui Catalunya continua sense focs actius després de l'ensurt aquesta nit a l'incendi de Guimerà, que va revifar. En total ha deixat unes 330 hectàrees calcinades. A més, avui hi ha prop de 200 municipis en alerta màxima per perill d'incendi. Més qüestions, l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, assegura que mai va ordenar la paralització de les vacunes del Covid a la policia espanyola i la Guàrdia Civil. Aquest matí ha declarat com a acusada al judici per suposadament discriminar els agents d'aquests cossos de seguretat. Segons Vergés, qui va establir que primer s'havia de vacunar la gent gran va ser el Consell Interterritorial de l'Estat.
21: Si tens 100.000 vacunes i tens com a mínim 500.000 persones a qui has de vacunar, has de començar, segons et diu el Consejo Interterritorial de Salut, que és per les cohortes de més d'edat. Si empiezas por unos, no puedes empezar por todos. Si empiezas por unos, tienes que empezar por las cohortes de más edad.
18: Ara estan declarant altres els càrrecs de salut també acusats en aquest judici. Els demanen 12 anys d'inhabilitació. I la Fiscalia demana la imputació de l'expresident de Correus en el cas Leire Díez. Ho ha demanat l'endemà que un informe de l'UCO de la Guàrdia Civil l'impliqués en aquesta trama per desestabilitzar investigacions al PSOE o al govern de Pedro Sánchez. També creuen que va moure fils per obtenir beneficis en l'àmbit empresarial de la SEP. I per això la Fiscalia demana al jutge Santiago Pedraz que s'analitzi tota la informació del mòbil de Serrano, que va ser cap de gabinet de Sánchez fins que va arribar la Moncloa. I ara, els esports. Amb l'Albert Pedrol.
22: Les celebracions per la classificació de la selecció francesa per les semifinals del Mundial han acabat amb una víctima mortal. Una noia de 17 anys ha mort després de caure de la part del darrere d'un camió al nord de França, tocada la frontera amb Bèlgica. El conductor l'ha acabat aixafant amb el mateix camió i ha mort a l'acte. La policia ha detingut el conductor i ha obert una investigació. En l'àmbit esportiu, França va guanyar 2-0 al Marroc i ara s'enfrontarà el guanyador de l'Espanya-Bèlgica, que juguen avui a les 9 del vespre a Los Angeles, un partit que seguirem al Tu diràs de RAC1. Més coses, l'Espanyol ha presentat la segona equipació per la temporada vinent és vermella i suposa la reedició de la samarreta visitant utilitzada entre el 1986 i el 1993. En bàsquet, el Barça ha renovat Joel Parra fins al 2030. L'aler català és un dels 5 jugadors que té ara mateix el Barça, encara sense entrenador, juntament amb Juan Núñez, Darío Brizuela, Kevin Panter i Toko Shengelia. I Marc Márquez ha acabat segon en els primers entrenaments lliures del Gran Premi d'Alemanya de MotoGP. El pilot de Cervera ha caigut al tercer revolt, però no s'ha fet res de res i ha pogut continuar.
0: A Maserati cada detall importa. Viu amb Grecale la innovació, l'elegància italiana i el caràcter únic del SUV Maserati. Reserva la teva prova de conducció personalitzada al concessionari oficial Maserati Barcelona del grup Quadis. Fes de cada dia una cosa extraordinària. Maserati Barcelona, al carrer Motor 144.
18: I el temps. Entre avui i demà afluixarà la calor intensa d'aquests últims dies i l'ambient no serà tan sufocant. A partir de diumenge, per això, tornaran a pujar els termòmetres. Avui i demà, amb alguns ruixats de tarda al Pirineu i punts del Prepirineu, i diumenge amb un cel enterbolit. I durant la tarda d'avui també bufarà el vent entre sud-est i llevant a moltes comarques. És tot per ara. Ens actualitzem al punt de la una. Més informació al portal web de RAC1.cat.
5: Minut a minut de RAC1.
6: Més fàcil.
5: Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio.
6: Actualitzada.
5: Tot allò que t'expliquem a RAC1.
6: Renovada.
5: RAC1.cat, el portal de notícies de RAC1.
6: Escolta.
23: Ciutadans de Catalunya.
5: RAC1 presenta un programa basat en fets reals amb els Òscars. Aquí comença la competència.
24: Gràcies. Moltíssimes gràcies, molt amables. Bon dia a tothom des del vell mig de la Diagonal de Barcelona. Avui a l'estudi de RAC1, amb gent vinguda de...
25: Almacelles!
26: Sí!
25: Alcarràs!
26: Sí!
25: Alacant!
26: Sí!
25: Igualada!
26: Sí!
25: Salt!
26: Sí!
25: Xàtiva!
26: Sí!
25: Jorba!
26: Sí!
25: Congrés!
26: Sí!
25: Vella del Vallès!
26: Sí!
25: Bisbal!
26: Sí!
25: Calella!
26: Sí!
25: Calà!
26: Sí!
25: Cerdanyola!
26: Sí!
25: Alacant!
26: Sí!
25: Sant Urgell!
26: Sí!
25: La Font d'en Farga!
26: Sí!
24: Són les 12 i 6 minuts. Òscar Andreu, bon dia.
27: Bon dia, Òscar Dalmau.
24: Avui amb Manel Vidal, Noelia Caranetzi, Oriol de Balanzó...
27: I el control tècnic, l'Àlex Arbiol.
24: Si us acabeu de llevar, heu de saber que...
27: Doncs heu de saber que sembla que la calor afluixa una mica avui.
24: Sí, visca!
27: Però no us emocioneu perquè no durarà gaire.
24: No!
27: Ha durat poc l'alegria, Sirici?
24: Bueno, escolti, m'ha estat maco mentre ha durat, no?
27: Sí, sí, sí.
24: Està bé, està content.
27: Està bé, oh, i tant que està bé.
24: Passa que som catalans.
27: Què?
24: I? Està bé ser content, està content, però no gaire.
27: Saps què vull dir? No pot ser. O sigui, hauríem d'estar...
24: No, els catalans, quan estem molt contents, sí. no caiem gaire bé.
27: Bueno, escolta, una cosa. Però,
24: no.
27: Aquí ha de donar explicacions, vostè. Per què ha de justificar la felicitat?
24: No em cridi, Mohamed.
27: Jo sóc l'Òscar Andreu, senyor. Un moment.
24: Ah, sí? Segur?
27: Sí, segur.
24: En fi, de seguida vindrà la Mònica Usart a explicar-nos quan ha de durar aquesta treva tèrmica.
28: Perdoni un moment.
24: Sí, bon dia, Mohamed. Bon dia. Ara sí, què passa?
28: Què passa? Que resulta... Un moment, perquè per començar...
24: Tenim els cascos creuats.
28: Tenim els cascos creuats. Si només fos això, a veure si poguessis girar, Manel... Jo ja estic
29: feu més soroll, si podeu, amb els cables, perquè així des de casa ho entendran.
28: Ara, això d'aquí és culpa de Movistar, o què passa aquí?
24: No crec, Movistar. Què té a veure ara, Movistar, amb el programa?
28: Home, que ja... No diré marques.
24: Però si ja l'has dit...
28: Potser m'he avançat una mica.
24: Ja l'has dit?
28: La qüestió és que jo tinc un telèfon d'una marca espanyola, no direm marques, perquè més de 5 contradiccions és dogmatisme, jo tinc un telèfon espanyol,
24: Serà americà. Jo crec que a Espanya no en fabriquen, de telèfons, però...
28: Ja, però l'operadora...
24: Ah, l'operadora. L'operadora... És espanyola?
28: És espanyola, sí.
24: Però si ja...
30: Tens opcions perquè no ho sigui,
24: Clar, home, i a Vera, per exemple, ja tens... Parlem, ja no sé jo si...
28: Jo vull alguna que funcioni, m'entens?
29: Vera és 100% català.
28: Sí, home, aquest mòbil, no em pregunteu d'on va sortir, però l'he acabat heretant jo per un tema relacionat amb, una herència. Una persona que ja no el volia.
24: Ja no preguntarem res per si hi ha la policia escoltant.
27: Què passa? Què ha d'estar relacionat? Per què la policia? Perquè sóc torradet de pell o què passa aquí?
24: No, home, no.
27: En tot cas, de què
29: vols parlar? Bueno, tens parlar... un mòbil que resulta que l'operadora és espanyola.
28: Sí, doncs es veu que en aquesta pantalla, la pantalla d'inici,
3: sí. Eh,
28: es veu, ja no es veu Movistar, sinó un missatge que diu con la selecció. M'entens?
3: A veure, a veure.
28: Con la selecció, ja te l'he ensenyat, con la selecció.
3: A veure.
28: Con la selecció.
3: Con la selecció, eh?
28: Exacte.
3: No,
28: aquí,
3: sisplau.
28: A la part de dalt a l'esquerra, on normalment hi posa la marca,
3: ah, sí,
28: Vodafone,
3: sí, sí.
28: Hola, què tal, o com va, puta Espanya, doncs ara ja...
3: I a més és molt... No, no, sisplau, no, no polititzem la selecció de tots.
28: Però com que
3: sisplau.
28: De tots? Serà la seva. La meva té prohibit jugar als mundials per culpa de la seva selecció.
3: No,
28: vull dir, no,
3: no
28: és mi selecció.
3: No, home...
28: Però... No con la selecció. Però... Aquest seria el meu missatge.
3: Però escolti, Movistar no va ni amb els uns ni amb els altres.
29: No,
3: ells
29: no,
3: diu
29: no,
3: con la selecció, no diuen
28: sí.
3: quina.
28: No, ah, no, sí, sí, sí. sí.
3: Clar.
28: Ah, no?
3: Eh? No, no. Com pot ser con la selecció... De Costa d'Ivori, per
28: sí,
3: exemple.
28: Home, sí, sí, sí. Els meus collons sí que són d'Ivori, m'entens? No només ens han segrestat els jugadors catalans, no només s'enduen 20.000 milions d'euros l'any i no es tornen, ara també ens segresten els telèfons mòbils per posar-hi la merda nacionalista espanyola, aquesta de con la selecció.
3: No, sisplau, no.
28: És que
3: no.
28: Jo ho he vist quan anava a l'autobús, he mirat la meva pantalla, he vist con la selecció i sí. no donava crèdit i he pensat, sí. i ara, si algú mira el mòbil per sobre l'espatlla
3: sí.
28: i veu això, què pensarà de mi? O sigui, és pitjor que mira porno. O sigui, pensaran que sóc el típic immigrant que es posa la samarreta de la selecció espanyola per dir, ei, que soy de los vuestros, no m'escupa en cabeza. Hi ha molts d'aquests que han anat a fer els papers de la selecció espanyola per veure si hi havia bons tracks.
3: No, escolti, però calli ja, és que està parlant massa pel meu gust.
28: Bueno, no, no, no, el seu problema és que, com que sóc torradet de pell, no puc parlar massa. Clar que
3: no,
28: puc parlar massa.
3: Escolti'm, que jo vaig votar la Colau per lo de que tanqués els CIEs aquests, eh?
28: Perquè tanqués o perquè els obrís? Perquè no sé, la cosa va quedar com el gat de Schrödinger, no sé si... Estaven oberts i tancats alhora, eh?
3: Sí.
28: Preferiria que em veiessin mirant porno amb el mòbil que un missatge aquest de la selecció. I a tot de gent que xansa, ho heu vist a les xarxes a Movistar, i es veu que aquesta marca diu que fins que no es peti en Espanya ens l'haurem de menjar amb patates al mòbil,
3: ai,
28: eh?
3: Ai, que podria ser avui. Contra Bèlgica. Ja està, miri, sense acritud. Crec que al món hi ha altres problemes que interessen més la gent.
28: Sí, per exemple?
3: Doncs el partit d'avui de la selecció.
28: Bueno,
3: si deixeu-vos de parlar de Movistar i parlem sí. de l'Espanya-Bèlgica, escolta...
7: No, dèiem... No, avui tocava parlar, entre altres coses, d'aquesta mena de treva tèrmica, de temperatura. Sembla que han baixat una mica i ho parlarem amb la Mònica Usart.
3: Jo, nenes, això que diuen que ha baixat la temperatura, jo no m'ho crec. No sé vosaltres, però...
7: Home, és que vam passar...
3: És una cosa que us n'hi heu inventat als mitjans.
7: No, és veritat.
3: Informatius.
7: Però ha sortit a casa, vostè... O va com un esquirol d'aquells que anaven d'arbre en arbre, però d'aire condicionat en aire condicionat.
3: No es pot, sortir de casa.
7: Però és que ahir encara es podia
3: sortir.
7: Mira, quanta
3: gent tens avui aquí a la ràdio? Sí, bueno, 45 sí. persones han vingut, perquè hi ha aire condicionat.
8: És un refugi climàtic.
29: I tot i així, hi ha gent en vano. I mira que han posat l'aire condicionat a la temperatura que posa la gent normal, a 19 graus. Vull dir que...
28: Sí. Dona 17.
3: Mira, que a mi m'agrada el vano, eh?
7: Sí.
3: Però... Aviam.
7: Què?
3: El vano... És que ara veig un noi que va en vano.
7: Sí. Un vano
3: minúscul.
7: Vano petit.
3: És un vano molt petit.
7: Venta sí. poc. Venta no, poc.
3: El vano, quan tu fas anar un vano,
7: sí.
3: has de ventar tota la filera. Això passa a missa.
7: Sí, això pot ser.
3: Això pots anar amb un vano de butxaca.
29: O despentines algú o no és un vano.
3: Un vano de butxaca no és bon, no és vano. Un vano que no fa soroll quan...
7: Sí, bueno, però és que...
3: Fes una mica de soroll, a veure si fa...
7: Sí.
3: Bueno, va.
7: Espera, que
3: en té un altre.
7: A veure.
3: Veu? Contra el pit. Bueno,
7: tampoc...
3: Bueno.
7: Ara!
3: Aquest sí que és un so maco.
2: Estem fent ràdio experimental.
3: Sí, quan s'obre el vano.
7: I aquest pobre nano està intentant fer... contentar una senyora que està intentant demanar...
3: Calleu! Silenci absolut.
8: És molt difícil.
3: Obre l'abanico, per favor.
7: Hòstia, per favor.
3: Ara, bravo!
7: Gràcies, la família. Un refugi climàtic. A més, vosaltres veniu, les persones que estan manipulant aquests vanos...
3: Ah, bon Déu, nostre senyor, però...
7: Un moment. Sí,
3: que no sabeu qui són.
7: Són sí. els vanistes. Sí. Qui són, segons vostè?
3: El del vano i la Romina Power. Que són músics, eh?
7: Sí, són músics, sí.
3: Són d'un grup que se diu Espai Dual. Passeu-li el micròfon.
7: Espai Dual, eh?
29: Espai Dual.
7: Doncs això, l'únic grup de música amb nom d'interioristes.
3: D'on veniu, Valtres?
9: Del Maselles, bon dia tingui.
3: Hòstia. I el Maselles, cago en Déu, no n'hi fotut allí de la festa major.
7: Sí, a la festa major, sí, però...
3: De cada qui ets, tu?
9: De Calbasculeta.
3: No, home, Calbasculeta, que tu
8: és
3: dedicat.
8: És el camí del poble.
3: No, home, no el camell del poble, me cago en Déu.
29: Que només pesa de gram en gram.
3: Pesa, pesa en los camions. I tot, claro, collons, cal basculeta.
7: Sí, i no, heu vingut... Tots tres veniu del grup? Sou del grup o no?
4: Sí.
7: No, li pots passar al teu company perquè no hi hagi...
4: Salutacions.
3: Tu d'on vens?
4: Jo d'Almacelles.
3: D'Almacelles també, de cada qui ets tu?
4: De Cal Rosendo.
3: De Cal Rosendo, no el conec, el Rosendo.
4: Bueno, ara ja...
3: Ja no el coneixeré, no?
4: Ja no el coneixeràs, ja.
3: Claro, això són les motaes que venen ja... Dels xaios, dels verxaios, venen de tots estos.
7: Exacte, i per acabar el grup, hola, bon dia.
8: Hola.
7: Heu vingut a Barcelona Refugi Climàtic. Barcelona Refugi Climàtic, no? Després del tour és...

0: Parlem-ne, parlem-ne del problema dels pobles, que tenim els pobles. Que, claro, els pobles, tot Cristo, tot sí. Cristo té horta.
1: Sí.
0: Llavors, quan era temps de tomates, te venen los tomates d'un veí. Tinc 2 quilos més de tomates que ja he fet. L'altre te ve en 3 quilos, hòstia.
1: Tots els problemes fossin aquests, eh?
0: Al final tens la nevera que no te caen los tomates, se te fan malbé, no? Sí. Què collons passen, los tomates?
2: Més que un problema, nosaltres ho tenim com una celebració.
0: Ah, és una celebració.
2: Claro, perquè és un lema que tenim, que la millor mostra d'amor és lluitar contra l'economia del mercat.
0: Sí.
2: I per això, bueno, tot els que ens sobre que produeix l'hort ho regalem als que ens estimem, als amics, als veïns, a tot això. I també hem portat aquí una petita mostra.
3: Oh, no, però és una capsa de tomàquet.
0: Ah, sí o no?
3: Sí, sí, sí.
0: Hòstia,
3: sí.
0: Bravo. Tomàquet,
3: tomàquet.
0: Ojo!
3: Però si són índies, això, tio.
0: Si això és el que en diem allí a la franja, ne diem melo de moro.
4: Sí. A la franja dieu tomates xerri, d'això, no?
0: Exacte.
3: D'això no és increïble, i després em deien, repartirem...
0: De quina classe són, aquestes tomates?
2: De la Roja.
0: Ah, de la Roja. Tomata Roja.
5: La Roja, però no la selecció espanyola, no?
0: No
5: en vingueu, perquè aprofiteu qualsevol merda per parlar de la selecció que té els jugadors.
3: Contra el capital, tomàquets, vull dir que...
5: Sí, contra el capital, autodeterminació i...
4: I tomates.
5: I tomates. També que tenen molta vitamina C.
0: Sí.
5: I tenen molta llavor, i la llavor també fan una cosa amb la llavor, que és rescatar les llavors bones i les deixen tancades en un puesto.
0: Que on deu lo semillero que s'ha fet tota la vida.
1: Semillero, sí, sí.
0: Claro.
1: Molt bé, doncs teniu algun concert? Heu de promocionar alguna cosa propera?
0: Banda de tomàquets?
1: Sí.
6: Tenim un concert, però és al setembre.
0: És el setembre. Bueno.
3: Sí, a la festa major del Macelles?
0: No.
3: Sí,
0: bravo.
3: Coincideix, diríem, la Mercè de Barcelona.
6: Sí, sí, sí.
3: Jo ho tinc tot al cap i sobretot a Google.
0: La Mercè, una merda al costat de la festa major del Macelles, hòstia.
3: Sí, ara.
1: Alguna cosa més?
6: I estem gravant un disco.
1: I estem...
0: Només un? Home, no fotreu negoci, hòstia.
1: Però després el duplicarà.
0: Ah, després se fan còpies. De fet,
3: li diré una cosa. Ara ja gairebé no se'n fan ni còpies, només s'envien als periodistes perquè es donin per assabentats que hi ha discos, però en general la gent ho escolta.
7: Sí,
3: doncs,
7: això va a l'Spotify.
5: No, perquè esteu en contra del mercat
3: també.
5: Fins a aquest punt.
3: Bueno, doncs a YouTube, és igual.
5: Bueno, pues, com que estan en contra del mercat, al Camp Nou, pues sí? Ja no se dirà Spotify, se dirà...
0: Com es dirà?
5: Niu al Carràs.
0: Sí, sí, sí, el Camp Nou.
5: Perdó, m'he equivocat.
0: Bé, escolteu.
5: Carràs, no, Niu al Macella.
0: Sí.
5: Bueno, i al Carràs també.
0: Al Carràs també. Bé, escolteu, una dada extreta d'un informe de Plataforma per la Llengua.
3: Ara us abandonem i continuem amb les notícies.
0: Sí,
3: vale?
0: Sí. Deia que més de la meitat dels catalanoparlants, quan parlem amb persones que percebem com a immigrants, ens hi adrecem en castellà.
3: És així.
0: Això ho has notat, Mohamed?
5: Que sí, ho he notat.
0: Però això et passa, eh?
5: Home, jo he d'anar per Barcelona, tothom... perdone, d'on està la calle? Jo no l'entenc. No l'entenc. I ha arribat un punt
0: no,
5: que...
0: No, però això és per educació. Parlem en castellà perquè, clar, és que si no... Escolti, en català tens molts números que no t'entenguin.
5: Escolti, parlar català a Catalunya és una manera com una altra de ser educat. M'entens?
0: Sí.
5: Eh?
0: Ja. Yeah.
5: D'acord?
0: Bueno.
5: Mm-hmm.
0: Sí.
5: Molt bé.
0: On anirà a veure el partit? Podríem veure la casa aquest
5: vespre. On hi tinguis enterrats els morts aniré a veure el partit. Que vaig carregat i bufeta.
3: A veure, això que dèiem, aquest nou...
5: Els partits, com aquests ajuntaments que estan posant pantalles perquè els... Sí. Nets dels immigrants vagin a veure partit de la seva selecció.
0: No hi aniràs,
5: home,
0: no el veuràs.
5: Perdona?
0: No el veuràs, dic.
5: Quin partit?
0: No sé, com que vens avui amb una camisa la roja, diguéssim.
5: Això és taronja!
0: Bueno, taronja...
5: Traïdor! Això és taronja!
0: És un taronja...
4: Mohamed Jordi con la selecció.
3: Bueno, sí, és un color teula.
5: Ja
3: és teula, és un color teula. No?
5: Què sí. Fas, el grup Codó i totes aquestes coses?
3: Però si està tancada la porta, no se'n pot sentir.
5: S'acaba d'obrir, que es faci. Soc torradet de pell, no s'obriu portes, o què passa?
3: A veure, nois, tornem a l'estudi aquest de Plataforma per la Llengua, si us plau. Aquest nou informe per la llengua explica que la tendència dels catalans és a amagar la llengua.
0: No, nenes, no amagueu la llengua.
3: No.
0: S'ha d'amagar la llengua.
3: 7 de cada 10 catalans es dirigeixen en castellà per parlar amb persones que no coneixen i perceben com a no nascudes a Catalunya.
5: Que perceben, digueu-ho clar, si ens veieu més torredes de pell o color rosa, prepuci o el que sigui, vosaltres ja sou els típics que parleu castellà. Perquè, clar, tothom sap que l'idioma vehicular de l'educació al Pakistan i a Suècia és el castellà.
8: M'ho va entendre seguro.
0: Aquí el que passa és que serem d'acord en que el castellà és la llengua que s'entén en general.
5: Primera, us esteu dirigint en castellà a molta gent jove que no té pinta caucàsica perquè no heu entès que són catalans i parlen català. Això és la primera. Segona, penseu que aquesta gent, com que són de fora, no tenen capacitat per aprendre la vostra llengua. Això és racisme i capacitisme.
8: De dir, li falta 2 neurones.
5: El xaval, m'entens? I tercera, penseu que la vostra

0: La llengua és menys que qualsevol altra llengua i això és autoodi, sí o no?
1: Jo no l'he entendido. És que se lo digo así.
0: Què fa? Què vol dir que no l'he entendido? No, s'ha entès perfectament, el que passa que no em vol entendre vostè. No,
2: però per què parla en castellà?
1: Perquè ha vingut gent de Terrassa.
3: En fi, avui a la competència també parlarem de les biblioteques de Barcelona que continuaran en vaga indefinida.
4: Veus, hòstia, pues això sí que em sap greu,
3: Què diu ara?
4: Perquè en aquell moment és un lloc fonamental per molts de nosaltres, no? Les biblioteques, no? Salvem les biblioteques.
3: Un moment, perquè tenen aire condicionat?
4: No, perquè tenen el Mundo Deportivo gratis.
3: Val, ja sabia jo que no era pel fet de la biblioteca en
4: si. A mi, si me preguntes què t'agrada, Jep?
3: Sí, bueno...
4: Què li agrada a vostè?
2: No li hem preguntat, però...
4: Doncs a mi m'agrada baixar a la biblioteca del barri a primera hora, quan obren, que ja hi ha cua d'abuelos. I quan obren les portes, allò sembla la sortida dels 100 metres llisos olímpics, eh? Sí. Correm tots cap a la zona dels diaris per agafar butaca i el Mundo Deportivo. Jo sempre sóc el més ràpid perquè sóc l'únic que no va amb crosses ni cadira de roda.
3: És un insensible, vostè,
4: Sí, ja m'ho deia la meva mare, això. Doncs pues me passo el matí assegut a la butaca llegint les notícies del mercat de fitxatges, que per cert se les inventen totes.
2: Perquè diuen sona no sé qui...
4: Perdona, els rumors dels fitxatges els fa una intel·ligència artificial,
3: Home, no, però què diu?
4: La intel·ligència artificial dels periodistes esportius.
3: Sí.
4: Vull dir que reuneixen cada dia el Consell de Redacció i diuen, va, no hi ha collons de dir que el Barça vol fitxar un jugador de tercera regional de la Lliga de Bèlgica.
3: Mm.
4: I l'altre que no, aguanta'm el bocat.
3: El bocat.
4: Titular el dia següent, en portada. El gran tapado de Flick juega en el juvenil B de l'Amberes i és barcelonista perquè su padre se cruzó una vez con Puigdemont por la calle. Publicat, S'han publicat així, portades.
3: No canvia. També parlàvem de la vaga a les biblioteques.
2: Sí, és una vaga convocada, pel Consorci de Biblioteques, la Intersindical i la CGT, i demana millores a la feina. I, de fet, ja fa dies que en parlem d'aquesta vaga, Però també això, millores a la feina, com eliminar la jornada d'11 hores o augmentar la plantilla per descarregar una mica de feina, doncs, aquesta plantilla que està saturada.
3: Exacte. Jo no voldria posar-me dramàtic, però com no tornin a obrir les biblioteques, jo acabaria el tanatori.
4: Hòstia, puc es trobar malament, o aquesta?
3: No, home, no. No, però el tanatori és la cosa més semblant que hi ha una biblioteca. Que hi ha silenci, wifi gratuït, aire fresquet, sobretot el mortuori, per un tema que ja sabeu, i la gent que hi treballa t'atén, entre simpatia i condescendència. Hi ha una barreja de dir, al final qui té la paella pel mànec som nosaltres. Yeah.
4: Bé, un dels problemes d'aquesta vaga és que, clar, els usuaris no saben si la biblioteca serà oberta abans d'anar-hi, per això l'Ajuntament recomana trucar-hi abans.
0: Els hi farà molta il·lusió que truqueu abans d'anar a la biblioteca tota l'estona.
4: Si està tancada, no us l'agafaran.
0: Sí. Jo porto tot el matí fent trucades perdures a totes les biblioteques de Barcelona.
4: Ah, sí?
0: Sí, així m'han de trucar ells i la gent del meu voltant es pensa que sóc un home ocupat. Però són biblioteques trucant-me.
4: A tu també t'afecta la vaga de biblioteques, Jean-Paul?
0: Sí, però com que sóc un emprenedor, un entrepanet, que en diuen...
4: Un entrepanet.
0: Doncs he muntat una biblioteca al menjador de casa per totes les que vulgueu venir a consultar llibres, i tinc aire condicionat, tots els meus llibres de la secundària, la plaça del Diamant, la Celestina, a Tirant lo Blanc, diverses versions, i ja està. Tres versions de Tirant lo Blanc, la Celestina i la plaça del Diamant.
2: Sí, has muntat una biblioteca amb tres llibres.
0: De fet, són dos, perquè són la plaça del Diamant i la Celestina, perquè els altres no el trobo.
4: Com pots haver muntat una biblioteca amb dos llibres?
0: És que és... és biblioteca, vol dir... Biblioteca vol dir dos llibres. Biblioteca.
4: Però quin sentit té una biblioteca només hi hagi dos llibres de consulta?
0: També hi ha un manual de com aprendre a fer màgia amb Harry Potter, que mai no l'he obert. És que aquest és un altre que només l'ensenyo a la gent que de debò vol saber què és la màgia, no?
4: Com aprendre a fer màgia amb Harry Potter.
2: Perdona una cosa, quanta gent ha vingut a casa teva que de debò vulgui saber com és la màgia?
0: No t'ho sabria dir.
4: Però aquest llibre com és que no l'has obert?
0: Perquè si penso que em puc convertir en Harry Potter, me poso nerviós, em suen les mans i podria deixar les pàgines del llibre més arrugades que l'escrot d'un senyor gran després d'un dia de mulla caldea. Aleshores, ja els propis nervis de veure el llibre ja no...
4: Bueno, escolta, espero que et vagi molt bé el negoci.
0: Moltes gràcies. Tothom que vulgui que vingui a casa entre les 12, que és quan marxa la meva mare, i les 3, que és quan arriba el meu pare.
4: Aquestes 3 hores... Tothom que vulgui llegir la plaça del Diamant, entre les 12 i les 3, està convidat a casa en Jean-Paul,
0: Sí,
4: vale. Aquesta és la magnífica oferta,
0: També farem lectures de poemes i retallar.
4: I?
0: Retallar.
4: Retallar què?
0: Retallar revistes, fer collage i una mica fluxos. Una mica el que seria...
2: Biblioteca dadaista.
4: Bueno, escolta, qui li importen les biblioteques? Que no parleu del tema.
3: Aviam.
4: Home, deieu-ho ja, que són les 12 i 25 minuts, i encara no n'heu dit res.
3: Si em deixa parlar, li dic...
4: Però si ho diu el guió, que ho teniu tot escrit.
3: Sí.
4: Ho dius justament, ho diràs ara.
3: Sí, què diré?
4: El Col·legi Oficial de Psicologia...
3: El Col·legi Oficial de Psicologia...
4: Ojo, nenes, que ara parlem del mango, eh?
0: No!
4: Ara. Ara bé. Vinga, va, ara hem despertat totes, eh?
3: Ha hagut de rascar la paella de l'actualitat per trobar una notícia relacionada amb el seu cas, amb el cas Mango.
4: Això és una gran notícia, és un titular de la jornada.
3: I l'ha col·locat aquí o l'ha fet col·locar un dels guionistes. La qüestió és que el Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya ha anunciat que investigarà la terapeuta dels Andic.
4: Ara sí que ens interessa.
3: Sí.
4: I què?
3: El Col·legi Oficial de Psicologia
4: acusa la terapeuta.
3: Acusa la terapeuta.
4: Acusa la terapeuta, però la terapeuta té un nom, eh?
3: Sí, bueno, però ja li he dit...
4: Que els homes sempre ho citeu entre vosaltres, eh? Però quan heu de dir el nom d'una noia en veu alta us comença a sortir escuma per la boca, eh? Us poseu nerviosos,
3: sí, però vostè sap com es diu.
4: I tant. Primer es deia la terapeuta. Sí, nenes, no recordeu o no? Al principi de tot?
3: La terapeuta
4: dels Andic, eh?
3: Sí.
4: La terapeuta. Després vam descobrir que es diu Júlia.
3: Molt bé.
4: Després posava Júlia. Júlia, la terapeuta.
2: O Júlia.
4: No, que és de l'Equador.
3: Ah. Bueno, però a l'Equador...
4: Després...
3: Ja, se'm faria creus de la gent que ha
4: després,
3: vingut aquí.
4: Després, Júlia L.
3: Mm.
4: Ojo, eh?
3: Sí.
4: Júlia L. Us en recordeu? No, que allà va sortir una L.
3: Sí.
4: De dir, què deu ser? Júlia Luisa? Júlia López? Potser? Júlia L. Bueno, hi ha M. Rajoy, M. Punto.
3: Sí.
4: Pues hi ha Júlia L.
3: Sí.
4: Després ja van dir Maria Júlia. Ojo, per davant... Ja li van fotre un altre nom.
3: Maria Júlia.
4: Després Maria Júlia L, claro. Algú va, va dir, posa-li la L, que la L ens ha deixat.
2: Si és la mateixa persona.
4: Pues ara ja han despejat la L i els mitjans ja parlen d'ella amb noms i cognoms. Es diu Maria Júlia Ludwig Van.
3: No. Ludwig Van és bona, deixi-ho estar.
4: Sí, que és alemana.
3: És un altre nom. Sigui com sigui,
4: que sí, que es diu així.
2: No, ara ja surten tots els diaris. Es diu Júlia Lüderwald, em sembla.
4: Bueno, el que he dit jo. Però jo ho he dit amb accent del sud d'Alemanya.
3: Sí,
4: és de la Sem Bavarès. Que maco tot allò, la selva negra.
2: Sí.
4: Fixa't, és una selva...
2: És el mateix lloc.
4: Però no és negra. No sé on pensava dir, bueno, doncs anem a veure-ho, no? Perquè deu ser, no sé, plena del quitrà.
3: El quitrà. La qüestió és que el Col·legi de Psicòlegs l'acusa d'intrusisme laboral i males praxis.
4: A mi?
3: No, a l'E no.
4: Anava a dir, jo no tinc res a veure, si ara a mi m'emmerdaran.
2: A la terapeuta dels Andí.
3: Com que la terapeuta no està registrada en cap col·legi espanyol, no poden comprovar realment si té estudi o titulacions.
4: Bueno, ni aquí ni allà, ni a Alemanya, que es veu que passava també passava allà...
3: Passava consulta.
4: Consulta a Alemanya, tampoc es veu que ja no...
3: I a l'Equador també, o al final...
4: No, ell és de l'Equador, però treballava a Alemanya i també treballava aquí, anava passant...
3: Molt bé.
4: Uns dies tenia un pis.
2: Està molt informada.
4: Home, és que està... Bueno, és que, claro, sí, em va ple. Sí, el mercat em va ple.
3: El mercat em va ple.
4: Si vosaltres aneu a comprar mercat, però escolta'm...
3: El mercat de Galvany, diré.
4: Escolta'm una cosa, si per treballar de psicòleg no cal un títol. Ni parlar cal. Només cal deixar que parli el pacient, el psicòleg va assentint amb el cap, va fent que sí, i de cop i volta el pacient ja està fart ja de parlar, que està afònic. Doncs, clar, et mires el psicòleg de dir, bueno, escolti'm, digui'm alguna cosa, no?
3: Vicks Vaporú o alguna
4: cosa. I el psicòleg l'únic que fa són afirmacions nasals.
3: Ahà.
4: Així.
3: Ja.
4: I al final de la sessió, doncs el millor pel psicòleg.
3: Què?
4: Parar la mà. I cobrar 70 euros, nen.
3: És una manera...
4: Fa factura...
3: Home, suposo que sí.
4: Jo no he vist cap psicòleg que et faci factura, eh?
3: Ah, no? Però vostè no et mai al psicòleg?
4: 70 euros en mà, i aquí nadie ha visto nada. Si pregunta, vostè digui que no...
3: Sí.
4: És un despipor.
2: Quantes vegades has anat al psicòleg?
4: Jo cap. A mi no m'hi cal anar al psicòleg. Jo estic la mar de bé mentalment.
3: Bueno, el col·legi insisteix que treballa de terapeuta...
4: No entenc les risques.
3: No,
5: perquè és molt de senyor.
3: Perquè al final és Catalunya la que està, està asseguda en una cadira i vostè, qui està estirat davant d'aquests micròfons. I vostè porta 17 temporades...
4: Sí.
3: Xerrant. sí. I explicant la seva vida. I clar,
4: no, explicant el que la gent del carrer pensa. No, clar, i no s'atreveix a dir.
3: No, clar, no parla vostè per vostè mateix, vostè és un mèdium, no, de la gent.
4: Efectivament. Mm-hmm. Jo parlo, o sigui, la gent parla a través meu. Mm-hmm. Voleu saber no, què està pensant ara la gent?
2: Què està pensant? Sí.
4: De dir, canvieu de tema ja.
3: Fa molt que li passa això.
4: Això és tota sí. la vida, m'ha passat.
3: Tota la vida.
4: Jo no era conscient, vull dir, jo parlava,
2: que és mèdic,
4: i anava dient coses, i, bueno, i la gent pues, me parava pel carrer, me para, vull dir, és algo actual, vull dir. Passava antes, passa ara.
3: Sí.
4: Passarà, també.
3: Passarà, perquè...
4: La gent m'aturarà pel carrer i em
3: diràs... Per què creu que passarà?
4: Bueno, escolta, però què collons és això? Què m'estàs fent, una teràpia? Bueno, o què collons és això?
3: Són 70 euros. Bueno, en fi, el col·legi insisteix que treballar de terapeuta sense ser-ho i sense estar col·legiat pot comportar sancions econòmiques.
1: Claro, és que com diuen la gent jove, fer de psicòleg sense ser-ho et fa perdre aura.
3: Eh?
1: Girly pop.
3: Girly pop?
1: No ho feu. Si em preguntes com de malament està del 0 al 10,
3: sí?
1: Jo et diria... 6-7. Eh?
0: Quina hora és? És hora de comptar diners? Bon dia.
4: Bon dia, Juli Tijuli. Tenim amb nosaltres el president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals.
0: Correcte. Parleu de psicologia?
4: Parlem de psicologia.
0: Doncs, sí. Juli Tijuli, és el vostre home.
4: Ah, sí? Per què?
0: Sí, senyor. Us recordo que he canviat. He canviat, sí? Eh? Ara estic passant una època més calmada, la meva
4: sí,
0: època
4: segur?
0: Zen. Sí,
4: zen.
0: He fet un jardí zen a l'entrada a casa.
4: Ah, sí?
0: Sí.
4: Amb grava.
0: Sí, no es pot obrir la porta.
4: Potser hauries de rebaixar la capa de grava.
0: O pujar la porta.
4: Ja.
3: Pujar la porta.
4: Has anat amb un rasclet.
0: Un rasclet. I la gent em pregunta, què és això?
4: Què és
0: I
4: això?
0: Dic, què no és, no?
4: Ah, a la pregunta de què és això,
0: que no és,
4: tu o sigui, repreguntes
0: què
4: no és.
0: Què no és? El buidor.
4: La buidor.
0: És un edifici, la buidor. Treba tot por espant del nino.
4: Què?
0: El por espant del nino.
4: El por espant del...
0: I el nino.
4: Però quin nino? On ha aparegut el nino? Però si estem parlant d'una grava...
0: La grava és el nino.
4: La grava és el nino.
0: Nino
4: jo no et segueixo, Juli, em sap greu, però sort que és una època calmada, la teva, perquè...
0: Estic en una era espiritual,
4: sí?
0: Meditativa.
4: Meditativa.
0: Sí, de veure Déu en totes les coses.
4: Sí?
0: Especialment després de fumar. Ahir vaig veure Déu dins una ampolla de Fairy. Era Déu i l'increïble Hulk. L'altre dia em vaig creuar amb Déu passejant per carrer Ibao. I li vaig dir, ets Déu, oi? I em va respondre, no. Sóc el poeta Enric Casas.
2: Ah, també el vaig veure.
0: Anava amb un cistell de vima.
2: Sí, anava amb un cistell de vima.
0: Sí, anava amb un cistell de vima, perquè Déu és la típica. Déu va amb un cistell de vima.
4: Déu va amb un cistell de vima.
0: Per l'eixample és Déu.
2: Per gràcia.
4: Bueno, Juli, para el carro un moment.
0: És Déu, però més petit.
4: Juli, què vols? Juli, què vols?
0: Avui m'he proposat una meditació conjunta. Una meditació
4: escolta,
0: entre tots plegats.
4: Ara no pararem el programa per fotre'ns aquí a meditar. O sigui,
0: que meditarem, collons!
4: Meditarem.
0: Us anirà molt bé, perquè esteu molt tensos.
4: Perdona, tenso estàs tu.
0: Calma't. Ara, tota la gent que heu vingut de públic, entonarem el mantra OM. D'acord? Farem...
4: Només l'estàs fent tu, Juli? Crec que no et segueix
0: ningú. La gent ho està fent.
4: Crec que ningú
0: segueix. Pel seu propi bé, la gent està fent...
2: La gent del Macelles està marxant poc a poc per la porta.
4: Em porta les tomates.
5: Estan a punt de llançar-les.
0: Farem unes respiracions fondes
4: sí.
0: I visualitzarem un paisatge relaxant. Una muntanya qualsevol.
4: Mm.
0: La muntanya Collbató, per exemple.
4: Hòstia, mira que hi ha muntanyes,
0: imagineu...
4: Hi ha un senyor que ja s'està posant la mà al cap.
0: Imagineu...
4: De dir, ojo, però això va pel Pedregà.
0: Sí.
4: Sí, és correcte,
0: literalment. Imagineu un passeig agradable sota el sol,
4: sí.
0: Amb la brisa tocant-vos la cara i de cop ja no noteu el pes del cos. Heu perdut el centre de la gravetat. Eh? Inspireu. Perdó.
2: Potser que t'hagis tirat un pet pel nas.
4: Vols un mocador?
0: Mira, està baixant. Aspireu. Us estimeu? Noteu com podeu ser el que vulgueu? Per exemple, si voleu ser terapeutes, només ho heu de desitjar molt fort. I fer servir expressions com sigues tu mateix, prioritza't, o deixa tota l'herència del teu fill o deixarà de fer-te teràpia.
4: Ja. Yeah.
0: Val?
4: Bueno, escolta'm, i dels bons regals no en parlem, o què?
3: Dels bons regals de què?
4: Els regals, tio, que han fet la cimera aquesta de l'OTAN.
2: Sí, n'hem parlat tota la setmana, que Donald Trump va entrar d'una manera i va sortir de l'altra.
4: Bueno,
2: cap, res,
4: la cimera de l'OTAN, una trobada mundial d'homes deconstruïts.
3: Sí, home, bueno, una altra cosa...
4: I entre tots ells, el president de Turquia.
3: Sí.
4: El drogat.
0: Erdogan.
4: El drogat. El drogat. Sí. Sí, sí. Ha fet un regal preciós a la renda de, la resta de mandataris, que no n'heu dit res.
0: No, Tayyip Erdogan, és veritat que ha fet un regal que hem vist a les xarxes.
4: Ojo, No un regal, no. El regal.
0: El regal. Era l'anfitrió a la trobada i ha regalat a cadascun dels líders mundials que va assistir a aquesta cimera de l'OTAN.
4: Explica, explica.
0: Deixi'm en pau.
4: Què els ha regalat?
0: Els ha regalat,
4: explica-ho.
0: Un revòlver molt gros amb 6 bales.
4: Ojo,
0: és un típic regal que...
4: Bueno, el típic regal útil.
0: Sí.
4: Això sí que és un regal útil i no una placa commemorativa.
0: Sí.
4: Miri, senyor Donald Trump, que li hem regalat una placa commemorativa que l'ha hecho con las letras de mi hijo. És una placa que l'hem portada, és una placa de plata. Bueno, és xapat en plata. Perquè... En fi. Això sí que és un regal. No, miri, escolti, senyor Donald Trump, com a agraïment per haver assistit a la cimera de l'OTAN de Turquia, li regalo un llibre facsímil de les homilies d'Organyà amb il·lustracions de Pilarín Vallès.
0: No veig el president de...
4: I el president dels Estats Units amb una cara de dir, què collons m'està regalant?
0: Jo
4: doncs, en canvi, tu regales una pistola? Sí. Escolta'm, tot és alegria.
0: Un revòlver, de fet.
2: Sí, us recomano que busqueu les imatges perquè és un revòlver més gros que un peu.
4: Bueno, això és un pistolot.
2: És un pistolot enorme amb 6 bales, amb una capsa molt bonica, per dir-ho d'alguna manera. El problema és que la majoria de líders mundials que han rebut aquest regal no saben què fer-ne del revòlver.
4: Bueno, escolta, si tens un revòlver amb 6 bales, el mínim que pots fer és disparar, no?
0: Sí, home.
4: 6 vegades!
0: Bueno, 6 vegades, però on vols disparar,
4: Barcelona? Tu t'imagines que tots els presidents de surten de la cimera aquesta de l'OTAN, surten del despatx de la sala oval d'allà de l'OTAN.
0: Sí, la sala oval
4: de Turquia.
0: De Turquia, la sala oval...
4: Surten tots disparant a l'aire.
0: És un canvi de paradigma,
4: Sí,
0: no,
4: i tant.
0: Pam, pam!
2: Sí.
4: Bueno, un... Més d'un. Ara, 2. Jo sí que donaria un missatge clar a la comunitat internacional de dir, l'OTAN estem per això,
2: Bé, a més, aquest revòlver porta diverses inscripcions, entre altres coses també hi ha gravada la bandera de Turquia.
0: Això
2: s'ha hagut d'endur cap al seu país.
0: Molta il·lusió. Tu t'imagines que vas a l'aeroport i has de passar el redactor?
4: Tindria problemes aquí,
0: Home, què porten aquesta capsa? No, és un revòlver de 40 mil·límetres maravellum, 6 bales que m'han regalat el president turc. Passi, però no se li acudeixi passar amb ampolletes plenes de sabó de més de 100 mil·lilitres, que això sí que és molt perillós.
4: Sí, home, sí, amb això es poden fer bombes
0: i tot. Amb aquest revòlver de aquestes bales,
4: Doncs escolta'm, jo crec que el més intel·ligent que pots fer en una reunió amb Ronald Trump és repartir revòlvers amb bales.
0: Sí, molt bé.
4: Segur que després treu un xupito i vinga, va, voleu jugar a la ruleta russa? Si no hi ha bala, veus xupito. I si hi ha bala, pues, no en veus.
0: No en veus, és més complicat.
4: No en veuràs. No.
0: Avui farem una cosa que és anar a publicitat.
2: Però, avui... sobretot estem... Mira, ja està venint pel passadís la Mònica Usar per explicar-nos si això de la calor és una treva, no és una treva, o ha de... Vaja,
0: perdona, t'has equivocat, no era la Mònica Usar, era l'Ester. La Mònica Usar...
2: Ja ho sé que era l'Ester Muñoz, però era una manera de dir-li
4: a la gent...
2: Però
4: si la Mònica està aquí,
0: Sí, Mònica Usar, ara una
4: cosa. Bravo, passa, nena, passa.
0: Hem d'anar a publicitat. Un moment, que és que l'Òscar Dalmau ha dit que no se podia anar a publicitat.
4: No es pot anar a publicitat perquè primer hem de tancar l'entrada, perquè encara no hem tancat ni l'entrada. Després donarem pas a la Mònica Usar.
0: Sí. Mira, la Mònica hi ha arribat. Hola.
4: Hola, Mònica. Ens permets tancar l'entrada?
6: Sí, home, clar.
4: Perdona, doncs avui hem passat més coses,
0: un moment,
4: però...
0: abans de tancar l'entrada, dic que és l'única persona als Països Catalans que va amb una sobrejaqueta. O sigui,
4: però això no ho pots dir després.
6: Per venir només, Un cop surto de l'estudi, no?
0: Però no ho expliquis, ho explicarem després de publicitat.
2: Però digueu això de la frase aquesta que dieu sempre abans de tancar l'entrada.
4: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
0: Tot seguit la repassem.
7: No cal moure's de recu per escoltar La Competència. Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, soc on vull i sobretot amb qui vull.
9: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
11: No ho comparteixo.
10: El que he dit...
11: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
10: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a Aldi.es. Aldi.
11: Que poc que costa comprar bé.
12: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
13: Sí, digui'm.
12: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens adrenalina i jo que els hi agradi a tots.
13: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
14: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
15: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a flexicar.es.
16: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
17: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
18: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu.
19: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, amb futur reivindicatiu.
22: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.

0: estimar.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Verisure.

0: RAC1.
1: Dos minuts i tres quarts d'una.
2: Bé, després d'aquesta onada de calor inaudita, sembla que tindrem uns dies de treva, eh?
1: Mare meva, per fi, eh?
2: Per fi, avi, per fi.
1: I ara, ara.
2: I ara, ara.
1: Han estat dies duríssims. Va haver-hi un moment que em pensava que no me'n sortiria.
2: Sí?
1: Però,
2: sí,
1: finalment, veiem la llum al final del túnel. Enhorabona, companys.
3: Esperi, avi, eh?
1: Sobretot els meus camarades del casal de jubilats. No ha estat fàcil.
2: Sí.
1: Ens hem anat deshidratant com si fossin panses.
2: Ja.
1: Ens hem anat fent petits.
2: Mm.
1: En Jaume ja ocupa menys que una motxilla de gimnàs.
2: S'ha anat assecant com una pansa.
1: Però ara sí.
2: Ja.
1: Ara sí que sí. Podrem tornar
2: ja,
1: a dormir
2: no.
1: sense tenir un ventilador
2: sí, no.
1: a mig centímetre de la cara.
2: Ja.
1: Podrem tornar a sopar alguna cosa al vespre sense suar com si fossin porcs sí. en un escorxador.
2: No cridi Victòria.
1: Podrem tornar a seure en pilotes en un sofà d'escai sense mudar la pell com una serp.
2: Escolti'm el que li dic. Avi, avi, que no em deixa acabar.
1: He canviat de cul 3 vegades, en 4 dies.
2: Avi, la calor afluixa, però només serà durant uns dies.
1: Mare de Déu.
2: Sí. Hòstia. Això és un miratge.
1: Jo la següent onada de calor, ja us ho dic, jo ja no sobreviuré.
2: Ja no la... No.
1: Continueu sense mi. Recordeu-me així, com un senyor que ja no fa pets,
2: què?
1: Sinó que directament li cauen.
2: Va, això que dèiem, baixen les temperatures, sembla que respirarem millor, però durarà poc l'alegria. Per parlar-ne ens acompanya la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Usart.
4: Hola, Mònica. Ara sí.
5: Mor vaporosa, mor vaporosa.
2: Ara sí. Escolta, quin temps farà aquest cap de setmana, Mònica?
4: A veure, això que comentàveu de la calor...
2: No m'has deixat acabar la pregunta.
5: Què diu, ara?
2: A Tossa.
5: Eh?
2: A Tossa, que anem a Tossa amb les amigues.
5: Ara ho mirem.
2: Bueno, és Tossa de mar, però nosaltres sí. Diem Tossa, ja sabeu.
4: Doncs
2: Tossa?
4: Farà calor,
2: sí?
4: I farà sol.
6: Gràcies, Mònica.
5: Sí, no, molts anys d'estudi, eh?
4: Sí, sí, sí.
2: Fixa't, farà calor.
4: Sí,
2: farà
4: calor.
2: Pararà la calor?
4: Farà més calor.
2: Farà calor? Parlem en grec, ara. Parlem en grec. Sí. Parlem en grec, vinga. Farà calor?
4: Farà calor.
2: Pararà la calor?
4: Sí.
2: No pararà?
5: No pararà.
4: Afluixarà.
2: Afluixarà.
5: Afluixarà calor.
4: Sí, avui i demà són els dos dies aquests de treva que tenim, i diumenge, al final, és la tercera onada de calor. És
3: tercera,
4: a dir, sí,
3: al final no les han ajuntat,
4: No les han ajuntat. No, han decidit avui que no les ajunten, i llavors, com
3: quanta
4: tenim
3: feina,
4: aquesta treva...
3: Sí, sí, sí.
2: I a quantes onades arribarem?
4: De moment, és la tercera.
2: No hi ha previsions d'arribar a la 26ena?
4: No, de moment assegurem aquesta tercera que comença diumenge, amb aquest pic entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, que podríem tenir temperatures més altes que les que hem tingut aquesta setmana.
6: Sí, encara més.
2: Es pot, no?
4: Es pot.
3: 50 graus.
4: No, podríem tenir algun 45, no hem arribat als 45.
2: Fantàstic.
4: Sí, veurem si es bat algun rècord de temperatures.
6: I aquesta treva que dius ara són 34-38, no?
4: És avui,
6: ni fred ni calor.
3: Aquí sí, perquè hem posat l'aire condicionat a 17 graus, hem dit abans, però...
7: És la doctrina de xoc. O sigui, te foten 45 graus
6: sí.
7: i quan estàs a 43 dius, va, això és vida. No?
3: Sí, quina
6: finestra d'Overton.
7: És la finestra d'Overton, també. Obres la
6: finestra oberta, sí.
7: Sí, quan obres la finestra dius, s'està millor dins.
6: Ja, ja, ja.
7: La finestra, és que al final, doncs, tot quadra.
2: Escolta, no? deixeu-li donar més datos. Sí. A veure, dona més datos.
4: Doncs això, a partir de diumenge torna a pujar, toca sostre a mitjans de la setmana que ve i divendres que ve sembla que podria començar a baixar i normalitzar-se una miqueta a partir del 17 de juliol.
7: Sí.
3: Això ho saps potser... amb aquests gargots?
4: Sí.
3: Ho l'ensenyo al públic,
4: sí,
3: perquè
4: entengui
3: que això sembla un electrocardiograma d'algú
4: sí,
3: que està pràcticament
1: això.
3: Mort.
1: Això sóc jo, això sóc jo, això me l'han fet a mi, eh?
4: Sí. I això pot canviar, eh? És a dir, que pot ser que dilluns actualitzem i veiem que no baixa la temperatura. Això també podria passar. De moment assegurem més aquesta onada de calor fins dimecres, dijous de la setmana que ve, i ja veurem què passa
7: al
4: després.
7: Al final, la física no és una ciència exacta, no?
4: No?
3: La ciència no és una ciència exacta.
7: Exacte.
3: A veure si ho saps dir.
7: Tu, com a dona del temps,
4: sí.
7: Ens pots dir trucs per dormir a la nit quan fa molta calor? Perquè el meu truc preferit és dormir sempre sol.
6: Bueno, sí,
7: i, i despullat.
4: Home, clar,
7: qual,
4: sí. Bueno, menys escalfor, si tens algú al costat i t'abraces, doncs no, encara sues més.
7: És que no ho sé. No m'ha passat mai.
4: Doncs ja va bé que estigui sol.
2: Sí,
7: sol. Moltes gràcies, Mònica, però si en un moment donat, encara que sigui 17 de juliol i vingués algú...
2: Escolta, no teniu sensibilitat.
7: Ja no,
2: no teniu sensibilitat. La Mònica ens vol dir alguna cosa.
7: Què?
2: Que t'has separat.
4: No.
5: Home, no, però què diu?
2: Que dorm sola, jo crec.
3: No, està dit que dormi sola.
4: A vegades som tres i tot, al llit.
2: A la Mònica Usart li van els trios!
5: No, calli.
4: Que és que ve la nena.
2: Dos homes i una dona...
5: Calli.
2: Dos dones?
5: No.
4: No, que ve la nena a dormir.
5: Allò típic de les famílies. Que
0: es bueno.
5: Van a collir.
6: Ara fins que els nens fan 18 anys.
0: Això t'anava a dir, però si és gran, la nena.
3: Hi ha un moment en el que la nena doncs, ja portarà la seva parella també al llit. I llavors ja...
0: Mira, avui té fogons. Ara fa calor, eh? Mira, mira.
5: Ha vingut aquí a parlar del temps i esteu traient uns temes que són absurdíssims.
4: No ho esperava.
5: A més, ha vingut amb els seus talls de pizza, la pizza del Principat, que ja sabeu que és el mapa del Principat. Ella el dibuixa com un tall de pizza.
0: Com un triangle.
5: I, bueno, pot ser que siguin els mateixos papers des de fa 10 anys.
4: No, no, no, cada dia és diferent, eh?
3: Ah? Es pintes de nou, eh?
4: El dibuixo de nou.
3: I poses com post-it doblegats.
7: Increïble.
3: Eres de les que passava els apunts als
4: sí,
3: altres?
4: Sí, té pinta, eh? I treien millor nota ells que jo, i em fa una ràbia.
7: Això és supermentida, sí. Això segur que no.
4: No, que sí, que sí. A la carrera sí.
0: Fas cara de matrícula d'honor. Fas cara de matrícula d'honor?
4: A la carrera no.
0: A la carrera no, però...
4: Sí.
0: A l'Institut Matrícula d'Honor i a la carrera, excel·lent!
4: No. Vaig suspendre tot el primer.
0: Què dius ara? Fora d'aquí! Això és el que ha dit? No, és que no té ni punyes.
3: Però és el primer any de carrera, perquè arribes al campus...
7: Estats Units se valora molt.
3: Suspendre-ho tot, eh?
6: Va fracassar per després fer èxit.
7: Exacte.
6: I tu ho estàs allargant molt, la primera fase.
7: Jo, la primera fase...
0: Portes 17 anys fracassant, eh?
7: Perquè el primer any és com de descoberta, de canvi...
0: I el segon?
7: D'Alfa Omega.
0: I el tercer?
7: T'apuntes a Sigma 2. O sigui, te vas apuntant a les germandats aquestes de nanos blancs que van amb toga i sense calçotets, i clar, i mengen, beuen ponx.
0: Ponx.
7: Com es digui, ponx.
3: Es diu ponx.
7: Ponx. I aleshores, clar, te tornes boig perquè què descobreixes? Descobreixes la vida.
0: Sí, home, sí. Escolta'm, aquí no haurem d'anar a publicitat.
3: Doncs ahir 51, més o menys.
0: Doncs escolta, ho acabarem rematant amb tu, Mònica, que visca dissabte. Dissabte fins i tot plourà una mica en alguns punts.
7: Què?
4: Avui també, aquesta tarda.
0: Què?
4: No, al Pirineu, bàsicament.
0: Bueno, doncs escolta...
8: No us flipeu.
4: Ja porten uns dies que tenen tempestes de tarda, eh?
3: No, no, vull dir que bones notícies.
6: Capçaleres? Capçaleres?
4: Plourà bé, diguéssim. Plourà les capçaleres de l'Ariu. Sí, però tenim els pantans a més del 90%, crec.
5: Que no plogui, no? Ara les capçaleres...
6: Està vessant.
3: Jo crec que estan vessant els pantans perquè és l'aigua que surt dels aires condicionats que les porten cap allà i llavors ja...
7: Tinc una pregunta abans d'arribar a 51, crec que és una pregunta rellevant.
6: Sí,
7: si m'ho permeteu, i ja està. Gràcies.
0: Compte amb les expectatives, perquè després fots una pregunta que és un xorro.
3: No, tens fins a 51 i mig. Tens exactament un minut.
7: Pot ser que l'escalfor, el calentament sigui tan hardcore...
0: L'escalfament.
7: Sí? Pot ser que l'escalfament sigui tan fort...
6: El calentament sigui tan hardcore, eh?
7: Sí, vale.
3: Però
7: ho esteu entenent, de moment?
3: No. Calentada ve de ser correcta, perquè ve de calent, no? No digues, perdona.
7: És molt complicat, sí, jo.
6: Sí, és Jean-Paul, sí.
7: Aleshores, pot ser que és tan calenta la capa de les pedres, com es diu? Litosfera, perdona.
0: Però no només és calenta la tapa de la capa aquesta, sinó els paquets d'Amazon, eh? Que ahir vaig rebre un paquet que m'he comprat un arrissador d'aquesta pestanya.
3: Sí.
0: Quan em van donar la caixa de cartró. Mare de Déu, senyor.
3: I estava calent.
0: Però estava bullint! Sí. Bullint! No t'ho pots creure!
7: Pot ser que fa tanta calor que l'aigua que plou no arriba a terra perquè s'evapora i torna a capar.
4: Principi, de moment, els xàfecs de tarda que estan arribant a terra.
3: Doncs mira, minut i mig...
0: Com diuen a l'APM...
4: No, es podria evaporar, hi ha situacions en què passa, que cau el plogim...
7: Però no arriba a terra, no arriba a terra.
4: Això podria passar.
7: Però no arriba a terra.
4: No arribaria a terra, però en aquest cas no...
0: Què vols, que et doni la raó, que et digui que sí?
7: Així estem parlant molt fort.
4: No, en aquest cas estem parlant de xàfecs de tarda. No,
7: però
4: plugeta.
7: Jo estic parlant d'un concepte.
3: Que no tens raó, que no tens raó.
4: Bueno,
3: que
4: no, clar, és que són 51.
0: Mira, sí, marxem, que això ha estat el minut de glòria. Aplaudiment per Mònica Usart. Ara tornem.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i han portat la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
3: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
4: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen a Espanya, a 4,89 € al quilo. Fins al 13 de juliol.
5: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
6: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 € al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia els per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
9: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
10: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
9: O una nevera, la rentadora, el forn...
10: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
9: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
10: Consulta els models i marques que hi participen.
11: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució, a l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
12: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Onda HRB completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
13: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 € i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
14: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
15: Sona bé.
14: 4,3 litres de consum al 100.
15: Sona Qashqai e-Power.
14: I el 0% TAE.
15: Sona que estreno un Nissan.
14: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
18: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
18: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
19: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
20: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
21: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
22: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes.
23: Citroën.
22: Consulta citroen.es.
24: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana. Feu bon dos. Va, que avui hi ha especial del Vostè Primer amb en Marc Giró des de la Filmoteca de la Generalitat i aquí al butlletí de la Una amb Núria Travessa. Bon dia.
25: Bon dia.
24: I amb l'Albert Bassas. Bon dia.
26: Bon dia.
27: La Guàrdia Civil està fent batudes a la zona cremada d'Almeria per mirar de trobar les 19 persones que continuen desaparegudes arran de l'incendi a Los Gallardos, que ja ha provocat 11 víctimes mortals i 8 ferits, 4 de greus. Són persones que fugien del foc però que no van seguir la ruta d'evacuació que havien preparat els bombers. La majoria són estrangers, sobretot britànics. Hi ha gairebé 700 desallotjats de poblacions com Vedar i el foc continua fora de control. Ha arrasat més de 3.000 hectàrees i la situació és molt complicada. Hi ha zones on els bombers, de fet, no hi poden accedir amb maquinària. El govern espanyol ha enviat a la zona 400 efectius de l'UME, la Guàrdia Civil i Protecció Civil i desenes de vehicles i mitjans aeris. Aquí els bombers han pogut estabilitzar altra vegada aquest matí l'incendi de Guimerà, que hi va tornar a revifar. Els de Navarcles i Sant Manat continuen també estabilitzats i els de Pla de Manlleu, Gavà i Carme estan controlats. Però atenció, perquè tenim novetats també sobre l'esvorany que ha aparegut al barri del Putxet de Barcelona, i és que els veïns desallotjats de les 8 finques afectades hauran d'esperar encara una setmana més a tornar a casa. La primera previsió era que el desallotjament acabés demà, però s'allargarà fins divendres que ve. El director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, acaba d'anunciar que, malgrat que les primeres inspeccions són positives, cal esperar uns dies més.
0: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
27: El forat de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat va aparèixer dimarts després que la tuneladora de la línia 9 del metro hi passés. Els tècnics hi continuen treballant i aquests dies acabaran d'analitzar quin és l'estat dels edificis afectats. I si ahir teníem CEO, avui tenim baròmetre de Barcelona, amb dades també d'intenció de vot. Segons aquestes dades, Junts passaria de la primera a la penúltima posició a l'Ajuntament. Només quedaria per davant de la CUP. Aliança Catalana li arrabassaria bona part del suport i pujaria fins a la tercera posició. La quarta, de fet, les eleccions les guanyaria el PSC seguit d'Esquerra, i ja a molta distància quedarien tercers als comuns. I Brussel·les ha obert una altra investigació a Instagram i Facebook pel seu disseny addictiu. Creu que l'escroll infinit, la reproducció automàtica de vídeos, les notificacions o el contingut altament personalitzat posen en perill el benestar físic i mental dels usuaris, inclosos els menors. Ara la comissió podria sancionar Meta, la matriu de Facebook i Instagram, amb fins al 6% de la facturació anual, si no fa canvis en el disseny.
1: I ara els esports, no, o què?
2: Sí, els esports, Espanya...
1: Sí, però abans, mira, Núria, sí. Aquest aplaudiment des de la Filmoteca és per tu. Mira, aplaudeixen a la Núria Travessa, per favor, els periodistes. Una meravella. Una mica més, perquè se sent poc, això. Hi ha molta gent, però, clar, com que està preparat això pel cinema, fantàstic. A veure, Massa, si ho fas bé, també et farem un aplaudiment. Però mira, la notícia que jo tinc a dir-te avui d'esports és que tenim al públic una senyora que té el número... Senyora, expliqui vostè mateix la seva notícia esportiva.
3: El número 8 de l'Hospitalet.
1: El número 8 de l'Hospitalet del...
3: De futbol.
1: Del futbol. O sigui, el carnet número 8. De sòcia, vol dir, eh?
3: Sí, carai.
1: Però a més hi ha trifulca, perquè es veu que algú li va passar per davant. Què ha passat aquí? Expliqui.
3: Bueno,
1: perquè renunciï.
3: No, ho deixem estar.
1: Ui. No, però vull dir que és una cosa que a vostè li fa recordar.
3: Home, igual ja estaven impresos i, escolta, per no dir... Escolta.
1: Però vostè va arribar a la seva taina i se li va colar algú, o com?
3: No, que això ja t'ho fan ells, escolta tu. A veure aquest any quin número tindré.
1: Ah, però que va canviant el número, això no
3: m'entenc. Clar, sí, es van morir la gent.
1: Clar. Ah, sí? O sigui...
3: Home, clar, escolta tu, què et penses per què he arribat aquí?
1: Ah, vostè és 8, perquè no era el 8, vostè era el número
3: no,
1: 8.
3: No, jo...
1: 2.300.000 s'han anat morint.
3: No, això sí que no, tu.
1: Quin número tenia al principi, quan es va fer?
3: Bueno, perquè abans eren les dones a part, i llavors es tenia...
1: Sí, ah, mira, vull parlar d'això de les dones a part.
3: Els homes tenien una numeració i les dones...
1: Com a l'Afganistan, diguéssim, com si fossin franquistes.
3: Sí, a partir del 1.500, les dones. Després ja ho van posar tot junt.
1: Ah, o sigui, flipa tu, lo d'Espanya, que és la monda, eh? Què t'ara va dir? I ara ets el número 8, eh? O sigui, sí. Quan eres dona, quin número tenies?
3: Vaig començar el 1.500.
1: O sigui, que tu eres el 1.500, sí. Ara és la primera dona.
3: No, perquè, bueno, però...
1: No, ja esforça't una mica a explicar-ho, eh? Perquè, clar, és que...
3: És que, escolta, tu, és que no té explicació, tu.
1: No té explicació. Però no. Tu, quan eres dona, quin número tenies de l'Hospitalet?
3: El 1.500 va començar i després vaig anar baixant una mica, però després ja em vaig posar a la normal. No van...
1: Després ja no eres dona i ara és persona, diguéssim, no? Sí. No? Com és això? Després ja van considerar que...
3: Homes i dones, el mateix.
1: Clar, ja no hi havia distinció entre... No. Éreu queers.
3: Ara anem... Ja. Bueno, sóc l'única dona, dels 10 primers. No n'hi ha cap més, eh?
1: Bueno, això passa també a l'IBEX 35, passa tot arreu, eh? Sí, i encara has tingut sort, perquè normalment les 10 primeres persones no són mai dones, o sigui
3: pues
1: que...
3: Jo sí, a la foto...
1: Sí, no?
3: Quan,
1: pues un aplaudiment perquè aquesta dona és una dona pionera que ha escalat posicions de la 1.500 sent dona, de sobte, deixa de ser dona, pot ser persona, de la mateixa que dic o no. De tota manera, ser dona no deixa de ser mai, eh? Perquè que és el millor.
3: I tant.
1: I tant. Què, t'ha agradat aquesta notícia, eh?
2: Sí, això vol dir que porta molts anys fidel a l'Hospi, i això està molt bé.
1: Molts anys fidel a l'Hospi, l'Hospitalet de Llobregat, el nou dels nostres, clar que sí. I a més, el futbol base, el que ens agrada, no la merda del Mundial, que el trobem cada vegada més espantosa. De tota manera, vaig a dir una cosa, Bassas.
2: Sí.
1: Ahir vaig mirar una mica el França-Marroc, per una sèrie de circumstàncies que no venen al cas, i em vaig posar una mica catxondo. Tots aquests homes suats, amb la samarreta rapada... Els paquets movent-se, o sigui, tot, i genials, àrbitres, o sigui, es m'encanta.
2: Doncs avui en tens més, si vols, a partir de les 9.
1: Ah, sí, que hi ha.
2: Avui, espanyols i belgues. Espanyols
1: Vaja,
2: i belgues.
1: Estic... Oh, quina meravella, amb la calor, aquest suant, fantàstic. Espanyols i belgues, no sé si m'interessa
2: sí,
1: tant això.
2: A Los Angeles, i qui guanyi s'enfrontarà a França, que ahir, com deies, va eliminar el Marroc per 2-0. Farem tota la prèvia del partit d'Espanya i tota la ressaca de la classificació de França, que ha acabat, per cert, les seves celebracions amb una víctima mortal, una noia de 17 anys, després de caure de la part del darrere d'un camió on estava enfilada tocada la frontera amb Bèlgica. Per la resta, en aquesta ocasió, no s'han registrat pràcticament aldarulls. El matí en què l'Espanyol ha presentat la seva segona equipació...
1: Això, perdona, ho has explicat també, la mort d'aquesta pobra noia, l'has explicat d'una forma raríssima. Un camió, una frontera, cau del camió, una celebració...
2: No, dic, després de caure en les celebracions de la part del darrere d'un camió on estava enfilada...
1: A la
2: part nord de... Sí, no ha estat a París, sinó ha estat tocant pràcticament amb Bèlgica. A París, aquesta vegada, han controlat bastant la situació.
1: Una victòria,
2: sí, va caure del camió, després el mateix camió la va atropellar.
4: Ai.
2: Et deia que l'Espanyol ha presentat també la segona equipació per la temporada que ve, de color vermell, i com a reedició d'una samarreta històrica, la visitant que van utilitzar entre el 86 i el 93.
1: La va atropellar fent marxa enrere, esclar. No?
2: Crec que sí, tot i que no tinc tants detalls al respecte.
1: Vale.
2: En bàsquet, el Barça...
1: És que sembla allò, saps? Tot va molt bé, senyora Baronessa, i tot va... Primer el senyor que moria i ara cada cop pitjor, eh? És que imagina't tu quin disgust, per favor. Pobre noia.
2: Ara, una mica d'accident, tampoc...
1: Sí. És que no estem per celebrar res. Digues, perdona, que t'he tallat.
2: No, deia que el Barça ha renovat...
1: No, dit, cada aquesta noia que mor, si hi hagués algun detall més, digue'ns-ho tot de cop, saps? Perquè no ens ho vagi fent per fascicles, pendents.
2: No, ja no n'hi ha més. Ha renovat el Barça de bàsquet, Joel Parra, fins al 2030. L'Ale Català és un dels únics 5 jugadors que ara mateix té el club blaurana en plantilla, encara sense entrenador, malgrat que continuen les negociacions amb Alexander Sekulic. També parlarem del Tour. El Tour de França avui etapa plana, l'endemà de l'exhibició de Pogacar, i de Wimbledon. Aquesta tarda, semifinals masculines, primer l'Esberet Ferri i després el Sinner Djokovic.
1: Escolta, doncs, moltíssimes gràcies, Albert Bassas. Què t'anava a dir? El temps l'hem fet ja?
27: No l'hem fet, avui no. Sí, continua fent calor. Les temperatures encara poden fregar els 40 graus a Ponent. Tot i això, la calor no serà tan intensa com aquests últims dies, per això no tenim aquí la Mònica. Baixarà demà una mica més el termòmetre, però diumenge tornen a pujar. Tot plegat avui i demà, de moment amb alguns ruixats de tarda al Pirineu i punts del Prepirineu, i diumenge amb el cel més enterbolit.
1: Doncs escolta, moltíssimes gràcies. Llavors, perdó, res de barbacoa, res de fumar.
27: Res, sisplau.
1: Res de fumar, cigarretes al mig del bosc. Els que tinguin la maquinària agrícola, que no la posin en marxa, no sé, no sé quantos. Jo m'he llegit les normes, no es pot fer res, no aneu al bosc, no, o sigui, prou.
27: Exacte, prou. Evitem qualsevol risc.
1: Exacte, joder. Vale, Núria Travessa, moltíssimes gràcies a Albert Bassas. Aquest aplaudiment des de la Filmoteca de Catalunya és vostre. I la Filmoteca també és vostra. Que la pagueu amb els vostres impostos.
27: Gràcies.
1: Religiosament.
2: Que vagi bé.
1: Moltes gràcies. Fins.
5: RAC1 presenta Vostè primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat. Vostè primer. A RAC1, amb Marc Giró.
1: Home, i amb Víctor Valero, la sensació des del dia 1977, Joel Fortuny, Esther Romagosa, què tal estàs?
4: Bon dia, molt bé, divendres.
1: Aquest programa no el fem sol, sinó que avui hi ha tots aquests empleats, diguéssim,
4: que... Que són també el Jaume Vallès, el Xavi Cupido, el Dani Manzanera, la Isabel Vinaixa, el Marc Simón i el David Macià.
1: Mare de Déu, que genial. David Macià és aquest nou, aquest...
4: Sí.
1: Però és mono, David?
4: La nova Jordina.
1: Aquest és una nova incorporació aquí al RAC1. Que sembla mosquetero. T'has deixat el floret a casa teva, no? És que t'estan tractant bé, que ets de RAC1. Has arribat un moment, també, oi?
6: No, m'estan tractant molt bé, sí.
1: T'estan tractant molt bé, no? Estàs aquí amb la Isabel Vinaixa. Isabel, saluda, perquè sempre et saludem.
7: Hola, com estàs?
1: Molt bé, ets una icona, de la ràdio catalana, eh?
7: No, una icona.
1: Una icona. Què havies entès?
7: Una mica maricona també.
1: La Isabel Vinaixa té un grup d'amigues que semblen totes de Sexo en Nova York. Es posen totes, com que vestiu totes també. Llavors les veig jo de vegades al barri menjant sushi i fotent-vos de vi blanc hasta el cul, guapa.
7: Exacte.
1: I molt divertides, eh?
7: Divertides, però a rebentar.
1: Bueno, tu et tracten bé, no?
6: Sí, em tracten molt bé, estic molt content.
1: Vale, menys mal, porto dos dies, però, xaval. Bueno, escolta una cosa, nosaltres avui estem a la Filmoteca de Catalunya, que això és el barri del Raval de Barcelona, i som en motiu de l'estrena de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. Això conté, aquest títol de l'exposició conté totes les coses que a nosaltres ens interessen. El feminisme, que ja és l'única cosa que ens interessa, la qüestió fílmica, l'art del cinema, que és l'única cosa que ens interessa, i 1976, que és l'any abans de que s'inventés la Barbie Barbie Superstar, per tant, ens interessa, i el 2026, que és l'any en el que estem, que per tant ens interessa per la cuenta que nostra. Llavors, avui tenim els Glees Cabareteres que ens acompanyen, faran un marratxisme.
8: Hola, què tal?
1: Molt bé. Deixaré... Potser per aplaudir o estan mortes? No, no, no. La calor, és que la calor...
8: Estan pintades.
1: Estan pintades. Deixaré a l'Obede, que tal estàs, carinya? També tenim... La Deixaré a l'Obede no sé si té micro, guapes? A veure, la festa tenim també aquí a Carmina Gustran, historiadora especialista, bla, bla, bla. Carmina, què tal? Ara te presento, bien. Doncs clar, ara és una cosa raríssima, que és la comissària dels actes dels 50 anys d'Espanya en Libertat.
9: Comissionada.
1: Comissionada. No la comissària, comissionada. Tu me lo tienes que explicar. L'altre dia ens vam veure també a Madrid i jo dic, estoy comissionada, què coño és? Perquè tal. Bueno, parlarem amb l'Alexandra Laudo, que és la comissària de l'exposició aquesta que ens interessa tant. Però abans, senyors i senyors, per donar-la la benvinguda aquí a la tal, amb tots vostès, Pablo Laparra, director de la Filmoteca. Aquesta és la Filmoteca. Molt bé. A veure, Pablo, nosaltres que ens hem quedat flipades perquè resulta que, a més de cinema, us va molt bé perquè ara m'explicaves que aquí, a la Filmoteca, contràriament al cinema comercial, que bueno, la gent sembla que ens costa anar-hi, però a la Filmoteca, cada passi que teniu, hi ha 100 persones, o sigui, 100 persones humanes que venen a veure les pel·lícules. Una mitjana, vaja.
10: Tenim
1: no?
10: una mitjana d'assistència que s'apropa al centenar de...
1: Bueno, de vegades a la Filmoteca que també hi ha, de vegades hi ha cinema experimental en blanc i negre, japonès del segle XIX, no sé quan, un rotllo patatero...
10: I també tenim el nostre públic.
1: I també hi ha el públic, no són 100 persones, però si és un rotllo patatero, potser hi ha menys gent, però bueno, entén-me, que en general esteu molt contents, diguéssim, que el cinema no està morint. Cinema en pantalla gran, vull dir.
10: En absolut. Clar. Nosaltres ens encarreguem de no dur-lo encara al tanatori.
1: Tu estàs, a més, portes 2 anys ja de director. A veure, els empleats de... Vostès són empleades, no? De la... Ara passaré el micro així, faré un barrido, m'heu de dir totes, si esteu contents amb el vostre directiu, amb el vostre director. Vinga.
11: Prou.
1: Sí.
12: Hola. Molt.
1: Sí. Vale, bueno, bé, les 3 empleades estan contentes amb tu, menys mal. Vas en bicicleta encara o la calor no t'ho permet? Perquè l'última vegada que ens vam veure, que vas venir vostè primer, vas venir en bicicleta. Ets el típic hipster.
10: Quina bona memòria, clar, que fa servir la bici.
1: El típic hetero de construït, que ens encanta, L'IADE, però de veritat.
10: Clàssic.
1: I a més valencià, o sigui, moníssim.
10: Imagina't.
1: Moníssim. No et va la fluïdesa, perquè el trobem super.
12: T'estàs insinuant?
1: M'estic insinuant, ser director de la Filmoteca, per supuesto.
12: Faltava ell.
1: Tinc moltíssima calor. Estic molt cachondo perquè vaig veure el Marroc, França...
12: Ja ho has dit, sí, tens raó.
1: I vaig disparada.
12: Clar.
10: No sé si puc competir, amb jugadors suats, però...
12: Sí que pots, sí.
1: Ja suaré, ja et farem suar.
10: Excel·lent.
1: Quan siguis fluida, avisa'm. Bueno, llavors, okay. Això de les exposicions, perquè clar, teniu cinema, però resulta que ara també feu exposicions, feu de tot.
10: Sempre n'hem fet, i és una part integral dels nostres programes, i de fet és un format que ens permet apropar als nostres visitants el cinema en formats diferents, el de la pantalla. En aquest cas, l'exposició que presentem avui, amb un disseny superinteressant, ens permet visitar la nostra col·lecció en clau feminista. És com obrir les portes del nostre arxiu mitjançant el format expositiu.
1: Clar. I després també, jo trobo que estem en un moment que posar-li a un títol feminismes fílmics, els heu de tenir molt ben col·locats, perquè ara la gent això al feminisme li té por, diguéssim, està la gent a punt de votar feixisme aquí a Catalunya i fora de Catalunya, vull dir-te que sembla que és una cosa com que estigués superada això al feminisme, que siguem unes antigues.
10: Ni molt menys. El feminisme per nosaltres és un mandat democràtic i a més aquesta exposició no és un gest aïllat ni cosmètic, el feminisme impregna absolutament tots els àmbits d'actuació de la Filmo, des de les naus de conservació a les nostres pantalles i per descomptat també les expos.
1: Clar, a banda de... Clar, tu deies la vegada que has venir, i ara també voldria insistir en aquest punt, la Filmoteca no només és veure pel·lícules descatalogades als videoclubs.
10: Ja no n'hi ha videoclubs.
1: Clar, o que sigui, o whatever, però sinó que també, a més, feu una tasca de recuperació, d'esbrossar el patrimoni, etc. No?
10: Nosaltres prenem cura de tot el patrimoni cinematogràfic del país.
1: Clar.
10: Tota la memòria cinematogràfica de Catalunya
1: aquí
10: està a les nostres naus.
1: I després hi havia això de la llei aquesta que s'ha aprovat ara fa poc, perquè explico una mica, això és molt important, no?
10: És molt important, és el canvi normatiu més important des de que es va fundar la Filmoteca l'any 81. És una llei que ens atorga plena autonomia de gestió. Nosaltres fins ara estàvem a dins de l'ISEC, ara diguem que...
1: L'ISEC què és?
10: L'ISEC és l'Institut Català de les Empreses Culturals.
1: Val. Uf.
10: Que és un institut de la Generalitat que té un objecte molt important, que és el foment de la producció cultural, però que és diferent.

0: presenta és un conjunt de pràctiques cinematogràfiques i audiovisuals que intenten posar de manifest el rastre que els feminismes, és a dir, les demandes, les reivindicacions, les inquietuds dels feminismes han tingut en el camp de la pràctica cinematogràfica i audiovisual.
1: Els documents, diguéssim, audiovisuals que veiem en l'exposició formen part del fons de la Filmoteca, oi?
0: Majoritàriament. S'ha fet un esforç de treballar amb el fons per fer-lo visible, també, però també s'ha convidat a participar doncs, algunes artistes, algunes cineastes que no estaven en aquest fons però que tenien pràctiques que ens semblaven interessants
1: per
0: complementar, per exemple, aquest treball. Doncs gent potser que està més ubicada en el món de les arts visuals o el videoart, com per exemple la Mireia Sallarès, sí, o la Luz Broto, o doncs, també algunes altres persones que no són tant de l'àmbit de les arts visuals, que són també de la pràctica cinematogràfica, però que potser encara tenien pel·lícules que encara no s'havien incorporat al fons. I, per tant, aquesta exposició crec que també ha servit doncs, per ampliar aquest fons. No?
1: Què t'agrada dir? A tu quan et van dir que havies de fer de comissari d'aquesta exposició? Perquè, clar, no us ho heu posat per poc. Feminismes fílmics, 76-26. Recordes la tarda en la que vas dir ara m'he de posar a fer...
2: Per on començo, no?
1: La puta feina aquesta, que són quatre, les dones... No sé
2: 50
1: què,
2: anys.
1: 50 anys de feminismes.
0: Recordo molt la trucada en què em van...
1: La vas fer tu? O qui la va fer? O
3: era un... La va fer la Núria Expósito,
1: la Núria...
3: supercoordinadora d'Expos.
1: Ah, sí? Sí. Però quantes... Tu ets la coordinadora d'Expos, no, Núria, carinya?
4: Sí.
1: Sí. Sí, ets fluida també o no? Sí, eh?
4: Jo soy lo que haga falta.
1: A lo que haga falta, carinyo. És que estem en un punt ja que... Com, amb aquesta calor, filla meva,
4: exacte,
1: o flueixes o flipes. Llavors, la vas trucar i... Per què la vas trucar amb ella? Perquè mira
4: la
1: que...
4: La vaig trucar jo perquè els meus caps m'ho van dir, eh?
1: Ah, vale, va. Però tu, si hagués estat per tu, no la truques, no?
4: No, jo la hagués trucat. Vegades.
1: Vale. Quants caps tens, filla meva? Perquè això també...
4: Dos.
1: Dos, eh? Això també és tenir molts caps, eh? Sí. Vaya rol patatero, eh? Sí.
4: No està mal.
1: No està mal. I llavors la vas trucar i vas dir, bueno...
4: Hem pensat amb tu per fer això, el projecte, li vaig explicar i ja està.
1: I tu el vas acceptar ràpid... Ai, perdona, que t'he fotut un micro sobre la teta, perdona, eh? Tu el vas acceptar immediatament o vas dir, m'ho pensaré, tal?
0: No, que va, vaig tenir molts dubtes. Em va fer il·lusió la proposta.
1: Això és típic de dona, eh? A mi també passa. De dona, de mariquita, que dius, ui, Déu meu, no podré, no seré capaç i tal, etcètera, etcètera.
0: Crec que en aquest cas també estaven força justificats, perquè jo no em considero ni especialista en cinema ni especialista en feminismes, tot i que són...
1: I aquests especialistes, llavors feia el combo de comissària.
0: Jo he treballat, aviam, a mi sí que són pràctiques que m'interessen i que m'atreveixen,
1: sí,
0: i sí que les he treballat, però jo, per exemple, normalment em situo més els projectes de comissariat que faig en l'àmbit de les arts visuals. I ja sí que m'ha interessat molt la història de la mirada, com mirem les imatges, i per sí tant, des d'aquesta perspectiva, hi havia coses del projecte que m'apel·laven molt. Però alhora també, sí, tenia molts dubtes. I el que em va convèncer és, doncs, aleshores, quan ja vam fer una trobada a la Filmoteca per parlar-ne i quan em van explicar que tindríem com a assessores la Marta Selves i l'Anna Solans.
1: A veure, un aplaudiment per aquestes senyores persones que són de Sicona, joder. Mira, deixa'm el teu micro, Marta, perquè si aquestes senyores que s'autogestionin... Mira, Marta, carinya, autogestiona't tu. A veure, aquestes dues senyores que tenim aquí, resulta que són... Que esteu molt moreneta, guapa, tu estàs molt moreneta. On vas? Tens una casa por ahí, no? A veure, posa't el micro a la boca.
5: Sí, casa en piscina.
1: Ah, veus? És que t'he vist. Aquesta és la típica que té casa en piscina, perquè té el moreno de...
5: Et convido. Quina sort.
1: On la tens, la casa en piscina? Depèn d'on sigui, sí que vindré. On la tens?
5: El Sant Cugat, pots venir?
1: No. És que de veritat, la típica pija feminista, que és el que ens interessa a nosaltres, la pija feminista. A veure, Carmina... tu no ets la Carmina. No, Anna, vosaltres sou assessores, vosaltres sou professores de cinema, feministes, estudioses i tal. Què heu fet a l'exposició? A veure, per favor.
5: Sí, hem treballat sota l'etiqueta d'assessores i de dones expertes en haver crescut com a feministes, com a cinèfiles, com a professors...
1: Sí, aixeca't, perquè estàs molt còmoda. Aixeca't, perquè veig que esteu molt còmodes en aquestes butaques i se m'està dormint... Mentre va parlar s'està dormint. Aixeca't, Marta, també. Sí.
2: Dormi malament, avui, sí.
1: Sí, és que estava aquí les butaques i veig claríssimament aquestes... Sí, feministes, esteu aquí. I ara, de sobte, t'he posat la piscina al cap i dius, podent estar Sant Cugat a la piscina, per què collons he d'estar aquí aguantant totes aquestes feministes rares, no? A veure, digues.
5: La piscina és la banyera de
4: casa.
1: Per on es comença, això?
5: Per on es comença? Per un treball que hem... De 30... No, de més de... Estem jubilades, d'entrada.
1: Molt bé. Tu havies estat professora a l'Autònoma, eh?
5: No.
1: O no, ella, perdó,
5: ella,
1: com ho diu?
5: Sí. I la nostra experiència ve de la militància feminista, del treball a Drac Màgic, de la Mostra Internacional de Films

0: de dones creada en aquesta casa, gràcies a la
1: que va ser l'any
2: 83.
0: 93, sí.
1: I vosaltres vau ser les directores, o estàveu implicades en la mostra feminista...
0: Sí,
2: la mostra internacional de films de dones de Barcelona.
1: Exacte. I què fèieu? Fèieu tot? Però això ja no es fa, o què ha passat amb no, això?
0: Ho fèiem amb l'altre, i tant. 35 anys.
1: Que... Mare de Déu.
0: 34 anys.
1: Lo dels dracs, què era?
2: Drac màgic.
1: El drac màgic era?
2: És una cooperativa que es va crear l'any 71 amb l'objectiu de fer arribar el coneixement del cinema a les escoles.
1: Carai. Escolta, i vosaltres, en perspectiva, no preguntava l'Ester abans, què és el que... ser dona als anys 70...
3: Quin any teníeu? Això, quants anys teníeu?
1: Fes-te la pregunta, Ester, perquè fes algú, per favor.
0: 20,
3: a l'any 76, quan es fan les jornades de la dona, sí, les jornades catalanes de la dona, teníeu quina edat?
2: 22 anys.
3: 22 sí. anys.
1: Ah, mira, com us
3: quin dits. Era l'ambient? És a dir, quines expectatives...
2: Érem unes nenes.
3: Vosaltres, però quines expectatives tenien la dona en general a la vida? Vosaltres
2: totes,
3: perquè éreu joves.
2: Totes les expectatives. Totes, sí. Una altra cosa és que les poguessin dur a terme i per això es van fer les jornades, perquè hi havia un substracte d'incomoditat, de disconformitat, de considerar insuportable la vida portada des dels dictats de la dictadura que van fer que les dones s'anessin organitzant des de les vocalies de dones, associacions d'estudiants, col·legis professionals, etc. I això va fer que una cosa que en principi semblava que tenia que ser molt reduïdeta, de 300-400 persones, acabessin apareixent 4.000 dones de manera pràcticament espontània i de tot l'espectre social, cultural... Del moment. Hi havia dones de les fàbriques, hi havia dones dels barris, intel·lectuals, cèlebre les intervencions d'una Maria Aurèlia Campmany o el magnífic llibre que va escriure la Teresa Pàmies, que és El maig de les dones,
1: i tant,
2: que com a llibre crònica política és un llibre ple d'ironia. És un llibre que vas somrient tota l'estona. I és molt estrany, perquè realment era una periodista magnífica i una escriptora magnífica. Però aquest relat d'aquests dies és un dels llibres de capçalera.
1: Bueno, la Teresa, per a mi, jo crec que una de les seves característiques fundamentals de l'escriptura és la ironia.
2: La ironia,
1: o sigui,
2: és
1: el cachondeo total, és una dona...
2: Sí, senyor.
1: És un fan total de Teresa.
2: No es pren... No es prenia molt en sèrio, però no es prenia...
1: Va, clar.
2: Però no es prenia, diguem-ne, no es monumentalitzava.
1: No es monumentalitzava.
2: Feia molta
1: ironia. Va ser durant aquestes jornades aquella performance de la Mary Chordà, diguéssim, que van aparèixer escombrant, diguéssim, aquí també.
3: Unes criades, no?, a fregar el terra.
1: A fregar el terra.
0: Era una performance.
1: Que fort.
2: I, de fet, la Mary Chordà se li van descobrir amb un treball que es van fer unes activistes, també feministes, van descobrir que la Mary Chordà tenia en un calaix, en un armari, tancada en un armari, tenia una gran quantitat de pel·lículetes experimentals que ell havia fet i que el dia 14... demà, el dimarts...
1: Dimarts vinent, home!
2: Una sessió especial de tot aquest material de la Mary Chordà.
1: Carai,
2: a part de ser editora juntament amb moltes altres de les sales edicions de les dones, promotora del Bar La Sal, escriptora, pintora, poeta...
1: Carai, ja, cada que l'heu contractat en aquesta senyora d'assessora, perquè ho sap tot. Vosaltres, per assessorar, Anna Solà, que també és assessora,
0: sí.
1: Us reuníeu i aneu a fer algun piscolabis? O
0: era... No.
1: Era tot, no?
0: Tot era feina. Molta feina.
1: Us heu quedat a algun bar, a algun bareto, per fer alguna cosa?
3: Aquí, la Montrou, no? Teniu aquí el restaurant?
0: Això ho farem després.
1: Ho farem després, eh?
0: Perquè hem treballat...
2: Ha sigut molt intens.
0: Sí, molt intens. Ha sigut un treball a moltes mans... molt ben orquestrat des de la direcció de la Filmoteca i des de aquesta noia, la Núria, que has entrevistat.
1: La Núria, jo veig que aquí té dos caps, que ho ha fet tot, eh?
0: Fet...
1: Escolta, no tinc més temps per parlar amb les assessores. Moltíssimes gràcies, un aplaudiment per les assessores, per favor.
0: Gràcies.
1: Unes icones del feminisme i del cinema i de tot plegat. A veure, llavors, vols afegir alguna cosa més sobre l'exposició? És que aquí hi ha moltes capes, la Filmoteca, l'exposició, i ara passem a un altre tema que veuràs tu. Digue'm.
4: Potser comentaria també algunes coses més sobre aquest procés de treball, que per mi ha estat sumament valuós.
1: Sí,
4: ha estat, ho deia, no?, que si no hagués comptat amb el seu assessorament no m'hagués atrevit a acceptar aquest encàrrec. I he valorat molt també que des de la Filmoteca, amb les dinàmiques com tan productivistes que hi ha normalment a la societat, no?, que t'insten a definir les coses molt ràpidament, que ens hagin donat el temps i l'espai de parlar, de debatre, de qüestionar-nos molt les coses,
1: molt
4: de no tenir-ho clar, no? Dèiem el dubte, que el dubte és molt de dones. Jo el dubte el reivindico com...
1: Digues que sí.
4: Com una metodologia de treball que hauria de ser... que hauria d'estar més present sempre, no? Perquè el dubte és important, treballar des de qüestionant-te les coses i no donant-les per fetes ni tenint-les clares des de l'inici. A mi em sembla una metodologia interessant a dubtar. I volia donar-vos les gràcies per aquest assessorament i també per aquest debat tan ric que hem tingut.
1: Escolta, llavors, els temes de
3: l'exposició
1: són treball, barris, famílies, educació, mitjans, la política, la legislació, ruralitat, sexualitat, que són els temes que hi va haver durant les jornades de les dones ara fa 50 anys, no? I estan reproduïts, buscant imatges en el fons de la Filmoteca, en una mena com de peep show, t'he de dir, no? No? I llavors vas rebent imatges, tu pots concentrar-te en un dels temes, però si us poses al centre, ho comentàvem abans, doncs et van les imatges parlant entre elles i és tot molt entretingut. Diguéssim, pots passar aquí la tarda, pots passar-te 6 dies veient aquesta exposició, perquè és entretingudíssim.
4: Sí, la veritat és que hi ha molt material.
1: L'Àstia Romagosa, tu estàs amb la sexualitat, no? Has anat directe?
3: Sí, jo he anat directe a la sexualitat, sí, a veure què. Però també és molt interessant la introducció que feu, que poseu imatges històriques d'aquestes cròniques socials, on una reportera, l'any 76, deu ser 76-77, va entrevistant a dones pel carrer i els hi pregunta, no, quins problemes tenen com a dones.
4: Exacte, els hi diu això. Vosaltres, com a dones, creieu que teniu problemes específics pel fet de ser dones? I em sembla una pregunta encara molt pertinent ara.
1: I n'hi ha que diuen
3: que
1: sí,
3: n'hi ha que diuen que no. I hi ha respostes de tot, eh?
1: Hi ha respostes de tot, és veritat, esclar.
4: La majoria deien que sí. També els preguntava si creien que les dones havien de treballar i de fer feines i desenvolupar-se fora de l'àmbit domèstic.
3: Home, n'hi ha una que diu, passem de ser... ara mateix som les criades del marit, bueno, i dels pares i dels fills. Tal qual.
4: La majoria deien que sí, que era important per la realització i per l'alliberament de la dona treballar fora, però també hi ha algun testimoni que diu no. El lloc de la dona és a casa, cuidant el marit i cuidant els fills, i si no, no haver-se casat.
1: Mare de Déu, i tant. Escolta, però això passa una mica ara, també.
3: Bueno, segons com ho mires...
1: Acabes de criada del marit, del fill, d'aquest descuit...
3: I treballant fora.
1: I quedaran fora, a més a més. Bueno, escolta una cosa, amb tots vostès ara, Carmina Gustrà, un aplaudiment per ella, bravo. A veure, aquesta senyora que ens va conèixer l'altre dia a unes jornades del diario.es, en Ribas, tu eres comissionada dels 50 anys d'Espanya en Libertad. Entonces, esto no, por favor, nos lo podéis explicar. ¿Y qué haces aquí? ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este? Por favor, la comisionada, porque te veo que estás en todas partes. Esto de la Libertad de España está en todas partes. A ver.
5: El comisionado se crea para celebrar ese inicio, ¿no?, del proceso democrático hace 50 años, cuando muere Franco.
1: Mira, te van a poner bien el micro. Vale, andaban.
5: Queremos celebrar esos 50 años desde que se recupera o se inicia el proceso de recuperación de la democracia en España.
1: Claro. ¿Y entonces amb quins actes o cómo funciona esto?
5: Pues empezamos el año pasado en enero de 2025 y solo en 2025 hemos hecho más de 300 actividades tanto dentro como fuera de las fronteras del país.
1: ¿Y qué va a suposar las Jornadas Catalanas de la Dona? Diguéssim, en aquest assoliment de la llibertat democràtica.
5: Claro, nos parecía superinteresante formar parte de esta exposición y de este proyecto porque fue uno de esos grandes hitos de la transición a la democracia, ¿no? El de repente miles de mujeres de distintas clases sociales, de distintos lugares, se encuentran físicamente para hablar de esos temas que las preocupan, que las atraviesan. Y en un ambiente, como también hablábamos con Marta y con Ana, muy festivo, una energía de el cambio es posible, que es una cosa que nos interesa muchísimo, ¿no? Desde el comisionado, esa energía que había en los 70, ¿no? Esa posibilidad de cambio, esa ensanchar los límites de lo posible. Y sobre todo desde la gente de a pie, ¿no? O sea, yo soy historiadora y muchas veces en la academia nos hemos centrado demasiado en los políticos, en los grandes nombres, y es verdad que la transición no la hicieron tres personas en los despachos, la hizo la gente en la calle. Y estaba este encuentro, ¿no? Las jornadas
1: con el ejemplo. Lo hizo la gente en la calle, muchas veces poniendo el cuerpo.
5: Sí, sí, totalmente, ¿no? Claro, ¿no? Y muriendo. O sea, de hecho, las cifras que barajamos de muertos en la transición están en torno a 500 personas, de violencia política, terrorismo, grupos de ultraderecha, fuerzas policiales, entonces, sí.
1: Bueno, te tengo que preguntar, porque ha habido una polémica últimamente, esta última semana precisamente, porque una de las acciones que feia desde el comisionat es una mena de anuncios. Yo voy a ver un reportaje al diario.es, luego por internet, etcétera, en el que parecía que el gobierno de España había puesto a la venta unas dessuadores, unas camisetas, chándals, no sé qué, con la palabra democracia y para celebrar libertad, democracia y tal. Y entonces esto había un pollo de cojones. A mí me ha decepcionado un poco porque yo pensaba efectivamente que el bulo era real, o sigui, que havíeu posat una col·lecció...
5: I que valia 15 milions, que és el que decía la notícia.
1: Bueno, esto no valia 15 milions, me parece, yo supongo que todos los 15 millones... A ver si
5: digo, esto ni Amancio Ortega.
1: Ah, pero que yo soy una persona que vengo del feudalismo total, mi familia estaba aquí, ya el Big Bang y nosotros, que 15 millones me parece chavalla, o sea, toda esta gente que s'assusta pels pressupostos... Pues, ¿sabes? Que me dicen que això és la típica cosa, que esto es de facha, o sea, de tenir pels diners és de facha, ¿sabes? Uy, no, 15 millones. Perquè luego de la sobta, els hi sembla barato, o els hi sembla caríssim, jo què sé, comprar insulina pels caps, saps? O sigui, aquest tipus de gent que té problemes amb els diners, que comencen dient que s'han gastat 15 milions en una campanya publicitària o en xòferes per als diputats. Vale.
5: Pero como yo vengo de familia obrera, voy a decir que no vale 15 millones.
1: Bueno, aparte. Pero te quiero decir que es el típico discurso, es una estrategia de la extrema izquierda, de la extrema derecha para creure'ns que hi ha coses que són caríssimes. Llavors et diuen, no, es que no hay dinero para aire acondicionado a las escuelas, porque es carísimo. Porque ya anem amb el cap entrenat de que hi havia coses que ens semblaven més frívoles que eran cares. Es una estrategia que yo paso de ellos total. Nosotros somos ricos... Espanya és rica, jo acabo... Vostès han pagat els impostos ara últimament, a que sí? I què, han pagat bastants impostos o no? Pues imagina, facin el càlcul, si Espanya hi ha diners o no hi ha diners.
5: Camisetes para todos.
1: Però a part, això no va costar 15 milions para nada, que era la polèmica, però bueno, això és una estratègia. Mm-hmm. És una pena que la poseu en venda. A mi ens n'heu portat una, si és que me parece boníssima, si me la voy a poner ya ahora mismo.
5: Se puede conseguir pues, en redes sociales, concursos, en eventos, vamos a hacer sorteos...
1: Claro, o sea que...
5: Hay que ganárselo.
1: Hay que ganárselo. Y todo, son acciones que feu, diguéssim, para acostar-vos aquí.
5: Claro, nosotros pensamos mucho en... Nos interesa, y es una cosa que también creo que está muy bien en la exposición, el cómo traemos el pasado reciente o la memoria en general al presente, ¿no? Y cómo hablamos con la gente joven de todo esto. Entonces llevamos todo este año y medio también intentando pensar en cómo utilizamos el pasado para reforzar la memoria, o sea, la democracia hoy en día, ¿no? Y trabajamos sobre todo en jóvenes de democracia. Y cómo llamamos la atención, cómo usamos sus lenguajes, y estamos trabajando mucho en redes, y esto es una forma de decir, vale, vamos a trabajar con influencers, vamos a crear una moda de streetwear, que ya no se puede decir ni sudadera, hay que decir hoodie.
1: Claro,
5: hoodie. Y vamos a intentar llamar atención para crear, en realidad lo que estamos intentando es crear espacios para discutir sobre a dónde vamos con todo esto, porque es importante hablar de democracia, cómo se construye la democracia, cómo la mejoramos también, porque no es perfecta.
1: Sí, no es perfecta.
5: Entonces, nos parece una buena excusa, es una campaña para hablar.
1: ¿Has conocido al rey como aficionada o no?
5: He conocido al rey, estuvimos en Mauthausen.
3: Ah, y a la
5: foto, y la reina también. Con la foto de las banderas republicanas.
1: Es verdad, erais vosotros, claro. Sí, sí, ¿y qué tal? ¿Están implicados con la democracia o no? Porque estos borbones a los que te descuidas, a las pistas, has fotado un lío.
5: Ese día se portaron bien.
1: Vale, menos mal. Tenlos, controla-los de cerca porque vaya tela, marinera.
3: Pues
1: bueno,
3: si acaso.
1: Llavors, escolta'm una cosa. Tu, que ets el director de la Filmoteca, em tindràs, no m'ho has lluat, però vinc vestit de Peter Ustinov a Muerte en el Nilo.
6: Perdona. De record te ho he lluat, has de ser just.
1: Vale, és veritat. Perquè vostès veuran que veig a Peter Ustinov fins i tot suat com Peter Ustinov.
3: Un aplaudiment, és el que busca, un aplaudiment.
1: No cal. Bueno, amb tots vostès, mira, aquest aplaudiment que serveixi també per rebre les glòries que van fer.
3: Quina sorpresa!
1: Què tal? A veure, què collons hi feu aquí, vosaltres, per favor?
3: Això ho volem saber. Nosaltres som usuàries de la Filmoteca, que ens ha salvat els estius.
7: Ens han salvat molts estius.
1: Molt bé.
7: I hem fet aquí moltes sessions.
3: S'està fresquet, perdó, que...
1: Això és el primer.
3: Això és el primer que s'ha de dir. S'està fresquet. Està molt bé. Jo he regalat abonaments, són un gran regal.
7: Sí.
3: M'he autorregalat, m'han regalat, o sigui, busca la Filmoteca.
7: El que estàs buscant és que ens regalin un abonament.
3: Sí.
7: Bueno, és meravellós.
3: Ja ens els hem gastat aquí, ja ens els hem gastat.
1: Vosaltres el que passa que us postuleu com a... Postuleu no de pústula, sinó que us
3: postuleu...
1: Postuleu, el que faci falta, també. Benvingudes totes.
3: Tenim de tot.
1: Totes les llagues.
3: Com a programadores, vols dir?
1: Com a programadora.
7: Bueno, sí, en el cas hipotètic, impossible que fóssim directores.
3: Escolta,
7: Pablo,
3: jo haig de dir, Pablo, amb una altra direcció, a l'antic Twitter em vaig postular com a espectadora fidel, allò a carta blanca, per posar una... I em van fer jiji, sí, jaja. I jo pensava, vale, entrem. I dir, només és per gent coneguda. Hola! Hola, home.
1: Hola, home, per favor, estem parlant amb la senyora que ha inaugurat el grec.
7: És que
1: a vegades s'ha d'invertir, eh?
4: Ara seré jo que diré que no.
1: Ara. És que abans s'ha d'invertir en friquis.
4: Exacte.
7: Perquè no saps mai perquè friqui. Mai se sap.
4: I hem fet un llistadet.
1: A veure, hem fet un llistadet de pel·lícules que les Glòries Cabareteres farien del seu cicle de Glòries Cabareteres.
7: Volíem fer un decàleg, però al final han sortit nou. Per què? Perquè hem coincidit amb una.
1: Vale.
7: Les dues. O sigui, nosaltres treballem per separat, ja ho saps. No ens ajuntem, però...
3: 5 minuts abans.
7: No, ni això. Intentem no trobar-nos.
3: Per WhatsApp.
1: Ens trobeu sobre l'escenari.
7: Sí, perquè
3: la gent es pensa que vivim juntes. De fet, no sé qui m'ha... Sí, la Isabel m'ha dit que no veniu juntes. Ella viu una punta, jo l'altra, i ens trobarem. No som parella, prou.
1: Fluïdes, però no som parella.
7: Exacte. Sí, només ens trobarem el dia 18 de juliol a l'escenari del Pride.
1: Això també s'ha de dir, eh? Portes tu el pregó del Pride?
3: No, fem pregó.
7: Fem presentació de les artistes.
1: Ah, doncs jo, perdona, ho estic venent a tot quisqui.
3: No, Cari, perquè tu...
1: La Glòria Cabareteres farà el pregó del Pride, no sé què.
7: No, ens ha tocat el dissabte.
1: Feu un espectacle a Voleo.
3: A quina hora us ha tocat?
7: De 8 a 1 estarem allà presentant totes les artistes que passen per l'escenari. Està molt bé.
1: I quines artistes hi haurà?
7: Pues estaran els Putilàtex, estarà la...
3: Tica Superputa.
7: Sí, Tica Superputa, estarà també la
1: Campana. Tica Superputa.
3: Sí, és meravellosa, eh?
7: Tica Superputa. És molt guai, sí.
1: I després... Ara la buscarem.
7: Avui... Ouineta.
3: No ho sabem ni dir.
7: Però, bueno, la Ouineta.
3: La Ouineta, tota la vida.
1: La Ouineta a mi em sona moltíssim.
3: Sí,
7: perquè s'ha liat amb la...
3: Bueno, però a part d'això, és una gran artista.
1: Ah, sí, està molt bé.
7: Ara, clar, l'Ester ja ho ha captat.
1: La gent gran ja ho hem captat, clar. La nòvia de la música.
3: Tot queda clar.
1: És una supercantanta, perdona.
7: Sí.
1: Joel, tu la coneixies? Posa't el micro a la boca.
7: Ouineta.
8: Sí, és la Ouineta.
3: La Ouineta és molt...
8: Tot el que han dit tenen raó.
1: Joel, va sortir ahir perquè tens...
8: No, bueno, una mica.
1: Vas anar al Cruïlla o on vas anar?
8: Ahir, sí.
1: A què vas veure al Cruïlla?
8: No, ahir no, vaig ahir.
3: Ai.
8: Però... Ahir no vaig anar, hi vaig anar a sopar.
7: Però encara
8: no
7: hi dura.
3: Mira.
8: A davant de casa teva.
1: Vas anar a sopar i després hi va haver vi blanc i sushi o abans
8: no,
1: o després?
8: No, vaig a sopar.
1: No, només a sopar?
8: Amb uns amics.
1: Però vaja rotllo. A veure, llavors, anem a fer el decàleg, per favor. Pablo, estigues atent perquè això t'interessa.
3: Jo començo, no em jutgeu per la primera pel·lícula. Jo sóc molt fan de Madonna.
1: A veure, un moment, digues-hi a aquestes senyores a quina hora han d'acabar perquè es vagin...
3: No, anem ràpid, anem ràpid.
8: Ai, 40.
3: La primera pel·lícula. Tothom diu que la bona pel·lícula de Madonna és Buscando Susan Desesperadamente. No, és Who's That Girl, que és aquella pel·lícula que és una versió de La Fira de mi niña, i jo hi ha escenes, aquella Madonna amb el guepardo corrent, allò a mi me posa los pelos com escàrpies, més que Orson Welles.
1: Tu com a madonista total...
3: Total, obra mestra.
1: Obra mestra. I el disc, l'has escoltat, l'últim disc?
3: Clar.
1: Obra mestra.
3: He anat a buscar el disc i n'està escoltat.
1: El vinil, vols?
3: El vinil, no tinc toca discos tampoc, però bueno, ja me'l compraré.
1: No, escolta una cosa, i el... Però està bé aquest disco, no? És que clar, quan nosaltres anem, Madonna ja ha tornat, eh?
3: De tota la vida.
1: A nosaltres ens agrada fins i tot quan Madonna no li agrada a la gent.
3: De fan de tota la vida.
1: Total, exacte.
7: Bueno, després hem seleccionat The Innocents, una pel·li de 1961. Suspense es va traduir. Que la... Mira.
3: Mira.
7: Oh, la nana. Meravella.
1: Tu la coneixes, aquesta, Pablo? Nosaltres no tenim idea, eh?
3: Aquí l'heu fet, fet molt, aquí. The Innocents, que l'heu fet molt, aquí.
1: The Innocents, que de què va?
3: Home, és... De
7: por. És un institutiu que arriba a una casa de dos nens que s'han quedat orfes i...
1: Com Mary Poppins, però lo bèstia.
7: Bueno, una mica...
3: Deborah Kerr, meravellosa.
1: Deborah Kerr, jo la vaig conèixer, perdona, vaig treballar amb ella.
7: Què dius?
3: Vas treballar amb ella.
1: Home, perquè Deborah Kerr va començar el Folie Bergère amb mi, si érem xiques coristes, Deborah Kerr i jo.
3: Diguem que les pel·lis de terror s'han copiat d'ella.
1: Exacte.
7: Sí, i bueno, que
1: Deborah Kerr va copiar-se de mi l'estil i tal, perquè les típiques rosses misterioses i tal.
7: Exacte.
1: Deborah Kerr, tot el que va ser...
3: T'ho deu a tu.
1: M'ho deu a tu.
3: Bueno, com totes aquí.
1: Com totes vosaltres. Com tot Catalunya. Bueno, què més?
7: Què més? Després...
1: The Innocents.
7: The Innocents, sí, meravellosa. Que després Los Otros s'assembla molt a l'estètica.
3: No, però res.
7: Pablo, no, però bueno, res a veure.
1: Pablo, què dius tu?
9: Cert.
7: Cert.
1: No, Joel, no podem acabar ara. Ja ens passarem.
7: Vinga, queridíssima mamà, he salvat, vale? Una pel·li que, bueno, que és també de conflictes entre mare i filla.
1: Ens interessa molt.
7: Sí, que és, bueno, la filla de la Joan Crawford, que explica la seva versió de com la tractava la mare.
1: La tractava fatal.
7: L'escena dels penjadors. No, we're hungers! No, we're hungers! Meravillosa!
3: Hem fet pel·lícules que ens han marcat alguna cosa.
7: No és que siguin les millors pel·lícules.
1: No, ja ho veiem, clarament.
7: Però tenim escenes gravades. I l'escena de no, we're hungers! Aquesta la tinc gravada a fuego. Busqueu-la perquè és meravellosa. No, we're hungers, queridíssima mamà.
3: Viento en las velas.
9: velas. Viento en las velas és una pel·lícula que també la vam veure aquí, nens segrestats per pirates, que acaben sent més cruels. Jo aquí vaig portar el Jordi Praticoll, senyor que ja té una experiència a la vida, i ell pensava que venia a veure Los Nuevos Robinsones, una cosa d'aquestes, i va quedar traumat.
1: Encara ho està.
9: Encara ho està.
1: Viento, viento en las velas.
9: Viento en las velas.
7: És que, clar, després hi van els nens, els nens. No,
9: no els nens!
1: Els nens, cuidado amb els nens. A un nen tu li dones un barco i embota un pollo.
7: I se te pone, vamos.
1: I se te pone, vamos. Vaya tela.
9: Els pirates fan pena, pobret.
1: Home, per favor. Els pirates, uns aficionats, els contats dels nens.
7: Bueno, després Postales des del Filo. Otra de madre, mare i filla, mare alcohòlica.
1: Això teniu alguna cosa, no?
9: Sí, no, aquestes són d'elles més.
1: Són d'elles, eh? Sí, sí.
7: Mare alcohòlica.
1: Elles són molts germans de Cuenca, no són collons
7: som. Sí, exacte, sí, molts germans de Cuenca. Uf, si parles de la meva família.
1: Ser una família que t'agafa de l'Iber i et fot una pel·lícula. A Deliver et fot un llibre a tu, vamos, a tu i la teva família, mare, Déu senyor.
7: Total, total. Bueno, pues aquesta l'he triat perquè hi ha una escena meravellosa que és, bueno, Shirley MacLaine i Meryl Streep.
1: Home, és que això
7: i la Shirley, la Meryl Streep li diu: "Mamá, se te levantó la falda." Con dice: "No me levanté la falda, el aire me la levantó." I la hija li dice: "Pero no llevabas pantaletas, mamá."
1: Però que la vas veure, que la vas veure traduïda a la llitura americana, m'encanta,
7: sí, sí.
1: M'encanta. Mira, jo l'altre dia parlant de cinema i d'audiovisuals, no sé per què, com, perquè jo estic a favor de l'escroll i de l'algoritme i de que Elon Musk se m'acabi follant i m'acabi jo desapareixent gràcies a tot això. Però el vaig Cristal, Abigail, Catherine Fulop, i estic, només m'interessa de dir una Amèrica, perdó que t'ho digui ara.
7: No, és que jo vaig tenir...
1: En totes les seves excepcions.
7: Era la meva fetitxe sexual,
1: Catherine Fulop.
7: Durant molts anys va ser.
1: I la meva. L'última que no tenim...
9: Jo acabo amb una pel·li que, mira, em passa com la de Cire, que se m'oblien els noms, però és igual. La de, com es diu? La de la Isabel Huppert, que vam dir...
7: Ah, la Dentelier.
9: La Dentelier.
1: Oh,
9: meravellosa. Meravellosa, amb una noia, una perruquera de 18 anys que s'enamora d'un universitari.
1: Isabel Huppert també s'ho copia tot de mi.
9: S'enamora d'un universitari, tenen una relació d'amor a l'estiu meravellosa. I quan van a ciutat, allà comença el problema de, de classes, de no tens
7: total,
9: estudis, de no tens coses.
7: Sí, sí, sí.
9: Fantàstica, Elisabet Huppert. Veieu-la.
7: Aquesta pel·li me la va recomanar ella fa molts anys quan es gravaven les pel·lis en VHS, que la feien a la 2, no sé
1: Què. Sí.
7: Diu, grava aquesta pel·li. La vaig gravar, bueno, m'anava recomanant pel·lis, que xules, no sé què, no sé quantos. I un dia em va dir, grava aquesta pel·li que faran aquesta nit. Buenas noches, señor monstruo.
9: Preciosa.
7: I dic, buenas noches, señor monstruo. Me suena, clar, era de Regalit, buenas noches. Señor monstruo, o sigui, ella passava de lo máximo a lo mínimo.
1: Buenas noches, señora. Bueno, perdona, o feu un cicle de pel·lícules,
9: fas, dono
1: la idea.
8: De, que heu passat molt.
1: Enrique
7: molt.
1: I Anna, Regalit,
7: per tant,
1: les eres infectes, i fer un cicle d'això, això jo crec que ho t'ho has de plantejar, eh? Acabar ja,
6: ho estudiarem.
1: Per acabar amb la teva, per acabar amb el teu prestigi, Marisol. Perquè tens una quantitat de prestigi Marisol. Que potser t'estàs passant de prestigi. Ens anem d'anar a publicitat. A la tornada de Cidebel Olovedes per donar el seu últim llibre, que és un llibre de prescripció necessària. A més, una monada de llibre. Bravo, vinga. Nenes, molt bé, el cine. Jo crec que tu els has de donar aquí un ciclo.
10: Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu, amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives de Kika Urismaki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca de títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics. Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta la programació a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
11: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
10: En la malaltia pulmonar obstructiva crònica, cada crisi respiratòria compta. Pot acabar a urgències, ingrés hospitalari i pèrdua de qualitat de vida. La innovació obre noves possibilitats que beneficien la qualitat de vida dels pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.

0: Ja és aquí l'estiu i Fòrum celebra amb tu. Summer Days de Fòrum amb condicions exclusives en tota la gamma, només fins al 15 de juliol. Estrena Fòrum i experimenta el Ford Blue Cruise, el Kuga o el Puma. Conducció de mans lliures, sense les mans al volant i sempre mirant a la carretera. Vine al teu concessionari Ford més proper abans del 15 de juliol. Consulta condicions a Ford.es. Xarxa Ford de Catalunya.
1: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
2: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
1: Desbloqueja el Titan que portes dins.
3: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
0: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
2: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
2: Truca al 900 903 743.
6: Verisure.
7: RAC1 us està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
8: Que estem la seguim aquí a la Filmoteca, estem la mar de bé. Bueno, tenim una decepció total perquè aquesta senyora, que és assessora de l'exposició Feminismes, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, Feminisme dels Filmis, 1977, resulta que es pensava que la piscina és teva i que eres una pija de Sant Cugat, però no, la piscina és...
9: Així, és pública i està tapada.
8: Hosti. Mare de Déu, però és un miracle, no, perquè estàs moreneta, estàs molt bé.
9: Però... No prenc el sol a la piscina.
8: Escolta, i el... però tu tens cos de nedadora, eh?
9: Això sí, perquè la piscina...
8: I vas, eh? I vas.
9: Practico, sí.
8: Vale, pensàvem que eres pija, però pues mira... No.
10: Però ara les piscines són refugi climàtic, no? Les han de deixar, les han d'obrir, no?
8: Les han d'obrir...
11: Ara demanen que les obrin a la nit i tot.
8: Amb tots vostès, Desiree Velalobede. A veure, caríssima, tu avui... Bueno, estem de celebració perquè Penguin Kids acaba d'editar un llibre de Desiree Velalobede que es diu El tresor que ens uneix. Bravo! Que no sea comissionada la democràcia, El tresor que ens uneix.
12: El tresor que ens uneix. Sí, és el meu segon llibre infantil, publicat a Penguin Kids. El text és meu i les il·lustracions són d'una altra de Desiree, que això és una cosa que no m'acostuma a passar, no? Coincidir amb una altra persona que els digui com jo, perquè són molt poques. La de Desiree Ñeco, ella és il·lustradora i ha fet una feina molt, molt, molt bonica en aquest llibre. És un llibre que parla sobre el poder de la bondat.
8: El poder de la bondat, que és exactament el que nosaltres necessitàvem.
12: I tal i com estan les coses ara...
8: Està el mismíssim cony. A veure, digue'm.
12: No, tal com estan les coses ara, era una bona idea parlar-ne a partir... O sigui, el llibre és per persones a partir dels 4 anys.
8: Molt bé, però s'ho pot llegir una persona de...
11: 90 anys.
12: De 90 i de 40.
8: Mira, doncs, tenim 3.
12: Tenim 3.
8: Sí, doncs mira, la primer... Això serà una cosa anapòticament. La senyora de l'Hospitalet del Llobregat, que
11: la
8: era,
11: número 8,
8: acabes de, que a més 8. A més, parlant de bondat, és tal qual.
12: I tant.
8: Molt bé. Sí. El director de la Filmoteca n'entregarà un altre a Voleo. A veure, el pots entregar a qui vulguis. Pot ser de forma...
13: Ara mateix.
8: Ara mateix.
13: Rigorós directe.
8: Vinga, Pablo, a veure, ja no dic per què.
13: T'ha tocat.
8: T'ha tocat, home. Com et dius, tu? Espera, com et dius? Com?
14: Issa.
8: Issa. I a què et dediques?
14: Soc fisioterapeuta.
8: Ah, mira, molt bé. Mira, fisioterapeuta, ens aniria molt bé ara, perquè estem totes cruixides. Molt bé, molt bé.
14: Ves, que quedaràs meravellat.
8: Que ho has provat, tu?
14: Home, som
8: totes que sou totes terapèutiques d'aquestes? Hòstia. Ah, són pacients... I tu vas amb les pacients... Que no és una secta, això, el tipus
14: sí, terapeuta. Sí, és una secta.
8: No, va, després hi ha terapeutes d'aquests que...
14: Ah, no, ja sé el que estàs dient.
8: No, que vull dir que són una secta, els lien, no, que té un problema, no sé què, no sé quanta... Mare de Déu, no? És que el món del terapeutisme, cuidau, eh? Ens queda un últim llibre que... Però, bueno, explica una mica, perdona, al... Tu tens micro, ja. A tu, ets una referent en internacional, perquè el teu primer llibre es va traduir a mogollón d'idiomes.
12: Bueno, el meu primer llibre, Color Carn, està en castellà, en català...
8: Japonès o coreà?
12: En esquera, en portuguès i en coreà.
8: Filla
12: i
8: meva,
12: a Portugal va ser seleccionat com o sigui, estava com a proposta per millor llibre triat pels llibreters de Portugal.
8: Toma ja, és que Portugal, vivint d'esquerres a Portugal, senyora, però tal. Bueno, ens queda un llibre per entregar, l'entregarem després de la publicitat, eh? El tresor que ens uneix, que no sigui la bondat. Quina meravella, decidir. Ara ens el llegirem. Endavant, ara tornem.

0: Home, que bé, que genial. Seguim aquí. Abans d'acomiadar-nos, hem d'entregar un últim llibre, El tresor que ens uneix, i l'entregarà la Carmina Gustran, que és historiadora, però a més ara aquest any està fent de comissionada, dels actes dels 50 anys d'Espanya en llibertat. Per favor, has escollit algú a la platea d'aquestes persones tan genials que ens estan acompanyant? A qui li entregaràs?
1: Ah, ja la tengo fichada.
0: Ah, ja la tengo fichada? Pues no, entrega-li. ¿Por qué? ¿Por qué te ha sorprès aquesta senyora?
1: Porque me ha puesto ojitos.
0: Ah, te ha puesto ojitos. Mira, otra fluida, eh? Otra fluida. No, senyora.
2: Perquè sóc mestra d'una escola, treballem al teu llibre, tenim tot un projecte.
0: Per... Oh! Ah, noia.
2: I clar, quan he vist aquest, dic, l'any que ve...
0: Oh, jo no. Sí, quina escola és?
2: La Farigola del Clot.
0: Carai.
2: Treballem amb el teu llibre i amb la fotògrafa brasileira, l'Angélica Dalt.
3: L'Angélica Dalt.
2: Fem tots els colors de l'escola.
3: Que xulo.
2: Carai, sí, per això, que estic molt contenta.
0: Pues mira, que bon ojo has tenido.
4: Convideu-la un dia.
0: Por alguna cosa eres comisionada, joder, de los 50 años de Libertad de España, porque eres lista. Molt bé, quin ull. Bueno, ara hem de tornar a publicitar, perquè vostès sabran que estem en capitalisme estricte, doncs haver votat comunisme. Filla, si no volies tanta publicitat. Doncs mira, aquí te la tens, la publicitat, ja veuràs. Que no sigui que hi hagi alguna cosa que t'interessi, te la compris també. Jo segur que sóc consumista.
5: RAC1 us ha ofert Vostè primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat. Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu, amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què? Retrospectives de Kika Urismaki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca de títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics. Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta la programació a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
7: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo, fins al 13 de juliol.
8: L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses, soc on vull i, sobretot, amb qui vull.
9: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
11: ¿Quieres reducir tu gasto energético? En Leroy Merlin te ayudamos con nuestras soluciones para aislar, climatizar, generar y controlar tu energía. Y te damos asesoramiento, facilidades de pago, transporte e instalación. Haz tu hogar más eficiente y ahorra. Porque cuantos más hogares eficientes hagamos, más sostenible será el hogar de todos. Leroy Merlin.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
2: Melons Brutal!
3: Quan va ser l'última vegada que vas ballar sota el cel i envoltat de desconeguts que se senten com amics?
4: El pop nostàlgic i acollidor de Belén Sebastián arriba al Barts Festival per liderar una nit de complicitat i germanor.
3: El 17 de juliol, el poble espanyol t'espera per celebrar la trajectòria d'una banda icònica en un entorn privilegiat. Vine i suma't a viure la cara més amable de la música.
5: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Barts Festival.
6: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
7: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
8: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
9: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet prèmium a preu del bàsic. O Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es. Xarxa de concessionaris Omoda i Jaeco de Catalunya.
10: RAC1 us està oferint Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
11: Doncs escolta, efectivament, no tenim temps per res més que per acomiadar-nos, donar moltíssimes gràcies a les
10: 50 anys d'Espanya en llibertat.
11: Doncs escolta, efectivament, no tenim temps per res més que per acomiadar-nos, donar moltíssimes gràcies a l'aficionat per Espanya 50 anys en llibertat, a totes les persones que hagin participat en aquesta exposició, que és Feminismes Fílmics 1976-2026. Aneu-la a veure perquè si el feixisme arriba al govern de Catalunya...

0: segons les últimes enquestes. Doncs tot això... desapareixerà. O sigui que aprofiteu-vos-en i...
1: Fins al 29 de novembre,
0: sí,
1: oi?
0: Sí, sí, perquè ja t'ho dic, fins al 29 de novembre. Què t'anava a dir? Moltíssimes gràcies, Naldi, president de la Filmoteca, Pablo. Gràcies a tots vostès, aquest aplaudiment que vostès mateixos es faran a vostès mateixos i per vostès mateixos. Gràcies des de casa i visca Catalunya.
2: RAC1 us ha ofert Vostè primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat.
3: Bon dia, passant 2 minuts de les 2. L'incendi de Los Gallardos, Almeria, ja ha provocat 12 morts. Són persones que van intentar fugir de les flames pel seu compte. Pugen també els desapareguts, n'hi ha 23.
4: Lamentablemente, la no atención a esas recomendaciones pues probablemente le haya causado el triste suceso de tener ese número de fallecidos en alguno de estos casos.
3: El president andalús Juanma Moreno acaba de comparèixer per fer balanç de la tragèdia. L'hauria provocat un cable elèctric trencat a tocar de la carretera.
2: Amb Núria Travessa i Albert Bassas.
3: La Guàrdia Civil busca els desapareguts en l'incendi en zones cremades ja d'Almeria mentre els bombers intenten aturar l'avenç de les flames i no són gaire optimistes. El vent els està acabant de complicar la feina en una zona d'orografia complicada, plena de zones escarpades de difícil accés. De seguida connectem amb el nostre enviat especial a Almeria, en Roger Perciba. Aquí els bombers han pogut estabilitzar altra vegada aquest matí l'incendi de Guimerà, que ahir va tornar a revifar. El del Pla de Manlleu està controlat. Mentrestant, els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet hauran d'esperar una setmana més a tornar a casa. No ho podran fer fins divendres que ve. I Junts cauria de la primera a la penúltima posició a Barcelona. Segons el baròmetre que ha presentat l'Ajuntament, el PSC guanyaria les eleccions, però Esquerra li trepitjaria els talons. Aliança entraria l'Ajuntament directament a la quarta posició. I el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma ha desbancat Física i Matemàtiques com a carrera amb la nota d'accés més alta. Feia 14 anys consecutius que la tenia. Pel que fa als esports, Albert Bassas, bon dia.
5: Bon dia.
3: Espanya juga avui un bitllet per les semifinals del Mundial.
5: S'enfrontarà Bèlgica a Los Angeles a partir de les 9 del vespre i si guanya, jugarà contra França, que ahir va eliminar el Marroc per 2-0. El matí en què l'Espanyol ha presentat la segona equipació per la temporada que ve de color vermell i com a reedició de la samarreta visitant utilitzada entre el 1986 i el 1993. En bàsquet, el Barça ha renovat Joel Parra fins al 2030, un dels únics 5 jugadors que ara mateix té el club en plantilla, mentre que el Bàsquet Girona ha presentat FIA com a patrocinador principal i que a partir d'ara s'inclourà també en la nova denominació del club. El Tour de França, avui 7a etapa, plana l'endemà de l'exhibició de Tadej Pogacar, que torna a defensar el mallot de líder, i en tenis aquesta tarda es jugaran les semifinals masculines de Wimbledon, Zverev, Ferri i Sinner, Djokovic.
3: I el temps entre avui i demà afluixa la calor extrema i diumenge comença la tercera onada de calor d'aquest estiu. Mònica Usar, bon dia.
6: Bon dia. Sí, entre avui i demà les temperatures no es dispararan tant com aquests últims dies i per aquest motiu donem per tancada aquesta segona onada de calor de la temporada i a partir de diumenge obrim la tercera onada de calor d'aquest estiu. Entre diumenge i dijous de la setmana que ve les temperatures mantindran molt altes amb el pic entre dimarts i dimecres. Però de moment avui i demà podrem respirar una mica millor amb una calor que no serà tan extrema, amb moltes màximes avui d'entre 33 i 37 graus i algun 40 cap a les comarques de Ponent. I avui demà, amb alguns ruixats de tarda en punts del Pirineu i del Prepirineu.
3: Ara passen 5 minuts de les 2.
2: 14:15.
3: Màxima atenció a Almeria per l'incendi que crema sense control des d'ahir a la tarda al municipi de Los Gallardos. El president de la Junta d'Andalusia, elevat fa poca estona, ara el sentíem a 12 les persones que han mort a causa del foc. Almenys 10 d'elles serien estrangeres, de nacionalitat britànica i belga. Ara, la prioritat dels serveis d'emergències és mirar de localitzar les 23 persones que no se sap encara on són. Moreno ha fet una crida a mantenir l'esperança. A banda, de moment hi ha 8 ferits, 4 d'ells greus i prop de 700 desallotjats. La Guàrdia Civil investiga la caiguda d'un cable elèctric com la causa del foc. La vegetació de la zona és molt seca i les flames es van estendre ràpidament empeses també pel fort vent. Tot i que la nit ha donat una treva, els serveis d'emergència temen que torni a bufar les pròximes hores i

0: compliqui encara més les tasques d'extinció. El foc ha calcinat unes 3.200 hectàrees ja i continua cremant, com dèiem, sense control. Per això el dispositiu és de màxims, més de 460 efectius amb 120 vehicles. Tot i això, el terreny muntanyós complica i molt l'entrada d'efectius i de maquinària per apagar les flames. Última hora, enviat especial de RAC1 a Almeria. Roger Perciba, bon dia.
1: Sí, bon dia. Aquí a Los Gallardos, la consternació és absoluta, és total, és doble. D'una banda, l'incendi, de l'altra, aquesta desgraciada mort de 12 persones confirmades fins ara, una de nacionalitat espanyola. Les altres 11 víctimes mortals serien estrangers, de nacionalitats britànica i belga, turistes o persones, moltes d'elles persones grans residents en aquesta zona de Vedder, que és ple de masies, de cortijos, de petites, petits habitatges molt, molt, molt, molt disseminats i molt aïllats a la muntanya, amb una orografia, com deies, molt complexa. Aquestes persones haurien volgut fugir del foc de nit, desorientades per la por, pel fum també, per les flames, per una via diferent de l'establerta, i s'haurien vist atrapats. Quatre d'aquestes víctimes mortals les haurien trobat dins d'un vehicle, amb el volant a la dreta, una primera pista que ha fet pensar que eren estrangers. Les altres víctimes mortals, entre les quals ja l'espanyol, formaven part d'un grup de persones que fugien a peu, dues de les quals s'han pogut salvar. L'alcalde de la petita població de Vedder, que és al costat de Los Gallardos, ha lamentat que aquestes víctimes mortals sortissin de casa de manera, diu, precipitada, perquè les que es van confinar, les que es van quedar a casa seva, es van salvar. És una versió que també confirma el conseller de Presidència del Govern andalús, Antonio Sanz.
2: La decisión de coger por otro camino, que no era el de evacuación, la decisión de buscar una salida propia a través de una rambla, realmente fue una verdadera trampa escogida por las personas que finalmente han fallecido.
1: Pel que fa a la situació de l'incendi, a les tasques d'extinció, molt complexes, com dèiem, per la orografia del terreny. Ara, a migdia, a més, es complica encara més amb una calor important, més de 30 graus, el vent que bufa càlid de sud i les tasques d'extinció que, de moment, no han aconseguit controlar aquest incendi.
0: Gràcies, Roger. Doncs continuarem molt pendents de la situació a Almeria. El govern espanyol hi ha enviat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la secretària general de Protecció Civil, que hi han d'arribar aquesta tarda. Totes les autoritats han enviat el seu condol a la Junta. El president espanyol, Pedro Sánchez, ha trucat Juanma Moreno per traslladar-li el suport, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha suspès tota l'agenda per estar pendent del foc. També Brussel·les i els governs de tota Europa han enviat missatges de solidaritat a Almeria. També ho ha fet la Generalitat. De moment, però, els bombers catalans descarten enviar reforços a Andalusia. El govern andalús no els hi ha demanat, però el Departament d'Interior admet que ara mateix també els seria molt difícil cedir recursos, sobretot perquè, tot i que els focs estan estabilitzats o controlats al país, el cos està esgotat i la situació continua sent molt perillosa. Ho ha admès la directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis, Tamara García.
3: Nosaltres, amb el moment de risc que tenim, l'esgotament de tota la plantilla i la possibilitat de continuïtat, en aquests moments crec que ens seria realment molt difícil enviar ajuda. Quan estem en un moment de risc tan alt i amb plantilles cansades, fem el que podem, si es pot ho farem, però si no podem, hem de protegir i hem de salvaguardar també el nostre territori.
0: Avui hi ha 196 municipis de 22 comarques que tenen activat el nivell 4 del Pla Alfa dels agents rurals pel perill extrem d'incendis. Són pobles sobretot de la Catalunya central i ponent, però també n'hi ha de les comarques de Girona i l'Ebre. També hi ha tancats 9 espais naturals rurals pel perill extrem d'incendis. Són pobles sobretot de la Catalunya central i ponent, però també n'hi ha de les comarques de Girona i l'Ebre. També hi ha tancats 9 espais naturals
4: positius sobre el terreny, perquè encara queda feina per assegurar tot el perímetre i evitar noves represes. Mentrestant, a Lleida s'han aturat les tasques de desbrossament dels marges dels camins de l'Horta, les restriccions del Pla Alfa, que prohibeixen utilitzar maquinària que pugui generar espurnes, obliguen a suspendre aquests treballs fins que millorin les condicions meteorològiques i disminueixi el risc d'incendi.
0: Gràcies, Rubén. El govern defensa que les accions que s'han fet els últims anys per protegir els boscos han estat clau perquè els incendis d'aquests dies no fossin encara més greus. Destaquen que la tala d'arbres, l'impuls del conreu o les franges de protecció han posat traves a les flames en pràcticament tots els focs que s'han declarat. Eudald Martínez.
5: Per exemple, en el cas del foc del Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, la presència de vinyes al cap de l'incendi va ajudar a aturar les flames. Els bombers admeten que sense aquests conreus s'hauria pogut passar d'un incendi amb un potencial de 500 hectàrees a més de 10.000. A les Gavarres, els punts estratègics de gestió també van facilitar les tasques dels bombers, així com les tales d'arbres que s'hi han fet. Ho ha defensat el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell.
6: Estem parlant de pràcticament la retirada de 23

0: 3.000 metres cúbics de fusta de pi, sí, de conífera principalment, també de llenyes, que han canviat radicalment el paisatge que s'ha trobat aquest foc, sí, amb una gestió de la sureda, que permet, per tant, un treball del sotabosc més intens. Sí, una estructura molt més defensable, amb alçades de flama inferiors.
1: Tot i això, el govern admet que encara queda molta feina per fer, sobretot amb la creació dels eixos de contenció que han d'evitar que els incendis del futur puguin propagar-se d'un massís a un altre.
2: Les 2:12, ho hem destacat també, en començar els afectats per l'esvoranc al Putxet, al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova, Barcelona, no podran tornar a casa fins d'aquí a una setmana com a mínim. En principi, els veïns havien de tornar-hi demà, però encara s'ha de revisar l'estat del terreny sota els edificis. Violeta Martos.
3: Sí, són els veïns de les 8 finques que dimarts van haver de desallotjar. El forat va aparèixer després que hi passés la tuneladora de la línia 9 del metro. Els tècnics continuen monitorant la situació i fent revisions. Expliquen que els moviments s'estan reduint, que les previsions són positives i que estan tranquils. Ara bé, el director general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat, Ramon Ramírez, ha anunciat que caldrà esperar uns dies més perquè els veïns puguin tornar a casa.
4: Tot i que els amidaments de l'auscultació estan donats resultats positius i estabilitzats, abans de que es pugui fer el retorn dels veïns, es troba necessari comprovar sota de cada edifici quin és l'estat del terreny. I en aquest sentit, ahir a la tarda mateix, vam començar a desplaçar uns equips per fer aquestes comprovacions.
3: Pel que fa a les alternatives que els ofereixen per viure, l'Ajuntament continua estudiant opcions. La majoria de veïns han rebutjat l'alberg que els havien ofert, però ara, amb la llargada del desallotjament, pot ser que això canviï.
5: 14-15.
2: El jutge Santiago Pedraz ha imputat l'expresident de Correus, Juan Manuel Serrano, al cas Leire Díez. Li havia demanat la fiscalia l'endemà que un informe de l'UCO de la Guàrdia Civil impliqués en aquesta trama per desestabilitzar investigacions al PSOE o al govern de Pedro Sánchez. També creuen que va moure fils per obtenir beneficis en l'àmbit empresarial de la SEPI. La imputació permetrà ara analitzar tota la informació del mòbil de Serrano, que va ser cap de gabinet de Sánchez fins que va arribar a Moncloa. I l'Audiència Nacional obre la porta a investigar l'expresident del govern espanyol, Mariano Rajoy. Això arran de l'enregistrament secret que fa una mica més d'un any va destapar el Monarracú, en què Maria Dolores de Cospedal vinculava Rajoy amb la trama per robar els papers de Luis Bárcenas sobre el finançament il·legal del PP. El jutge de l'Audiència Nacional que porta el cas Kitchen reclama a RAC1 que li enviï l'àudio secret i encarregat a la policia espanyola que investigui si hi ha indicis de criminalitat. Laia Colomer.
6: Sí, fa temps que el PSOE, que és acusació popular en el cas Kitchen, demanava al jutge investigar Maria Dolores de Cospedal arran de la conversa gravada amb el comissari José Manuel Villarejo. Ara, quan falten poques setmanes perquè el judici quedi vist per sentència i 15 mesos després que es publiqués l'àudio, el magistrat de l'Audiència Nacional demana a RAC1 que li faci arribar l'enregistrament i a la policia que investigui si hi ha indicis de criminalitat. Si determina que n'hi ha, el següent pas podria ser la imputació de Mariano Rajoy i de la mateixa Cospedal. Recordem que tots dos van declarar com a testimonis durant el judici del cas. Cospedal, de fet, va negar que la conversa que ara el jutge demana hagués existit mai.
2: I Brussel·les obre un nou front contra les grans tecnològiques i plataformes de xarxes socials per incomplir la Llei Europea de Serveis Digitals. Aquest matí ha confirmat la investigació a Meta pel disseny addictiu de Facebook i Instagram. La Comissió Europea creu que amb això es perjudica la salut mental, sobretot dels adolescents, que a més poden saltar-se fàcilment els controls d'edat. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar, bon dia.
7: Bon dia. Brussel·les acusa avui Facebook i Instagram de dissenyar les aplicacions perquè els usuaris actuïn en mode pilot automàtic i s'hi quedin hores. Ho fan gràcies a l'escroll infinit, la reproducció automàtica de vídeos o notificacions personalitzades. A més, Brussel·les creu que els anomenats Reels i les històries d'Instagram ignoren les recomanacions per limitar el temps de navegació a les xarxes i fomenten un ús compulsiu que causa danys a la salut mental i la falta de descans, sobretot dels adolescents. De fet, la comissió creu que els controls parentals estan dissenyats de manera complexa perquè els pares no ho entenguin i no els puguin implementar. El portaveu de serveis digitals, Thomas Regner, justificava així la multa.
8: Let's not forget, Meta reaches 200.
9: No oblidem que Meta arriba a 270 milions d'usuaris a la Unió Europea. La meitat dels adolescents tenen Facebook o Instagram quan tenen menys de 12 anys, un fet que va en contra de la pròpia política de privacitat de Meta. I això té conseqüències a la vida real. Els joves pateixen ansietat, depressió o falta de son.
8: Depression and lack of sleep.
7: Meta té ara de temps per defensar-se i fer canvis o podria enfrontar-se a una multa de fins al 6% de la seva facturació.
2: Gràcies, Lluís. Ara passa un minut d'un quart de tres.

0: 14:15.
1: Pràcticament passen 18 minuts ara de les dues. Junts consolida la davallada també a l'Ajuntament de Barcelona, després que el baròmetre del seu li pronostiqués ahir la pèrdua de més de la meitat dels diputats al Parlament. El baròmetre de Barcelona el desplaça també a les últimes posicions en intenció de vot. El PSC guanyaria les eleccions segons aquest baròmetre, amb Esquerra començant a trepitjar-li els talons. Aliança entraria a l'Ajuntament, però amb menys força que l'ascens meteòric que se li pronostica a Catalunya. Ajuntament de Barcelona, Segiro, bon dia.
2: Bon dia. Un baròmetre fet del 26 de maig al 3 de juny, abans que Junts, també Aliança, designessin candidat, però amb un resultat que consolida la tendència dels últims baròmetres. Junts passaria d'haver guanyat les eleccions amb Xavier Trias el 2023 a quedar al final de la taula en intenció de vot amb Jordi Martí. La regidora Neus Munté no hi dona credibilitat.
3: Es recull una estimació directa de vot i això té un marge d'error important i sempre trobem una sobrerepresentació que afavoreix els mateixos. En tot cas, nosaltres hi veiem un marge.
2: I Laia Bonet, primera tinenta de l'alcaldia, veu preocupant l'entrada d'Aliança a l'Ajuntament.
4: A Barcelona no som aliens a un corrent de fons i que evidentment ens preocupa perquè es basa en una política de la confrontació i de l'odi.
2: Esquerra creixeria substancialment, només 2 punts per sota el PSC, amb Elisenda Alemany al capdavant, que és la líder més ben valorada, per sobre Jaume Collboni.
5: Esquerra Republicana és ja la segona força i està molt a prop de disputar l'alcaldia de la capital del país, el Partit Socialista. L'any que ve tindrem una oportunitat.
2: Els Comuns serien tercera força amb una forta caiguda. Vox i el PP també retrocedirien lleugerament.
1: El baròmetre CES també situa l'accés a l'habitatge, la inseguretat i la immigració com a principals preocupacions dels barcelonins.
2: Sí, a imatge i semblança del CEO, aquestes tres qüestions liderarien el podi per davant del turisme, que també té una posició destacada. En general, 6 de cada 10 barcelonins creuen que la ciutat ha empitjorat, però veuen possibilitats de millora i una proporció semblant aprova la gestió del govern municipal. També compren diverses iniciatives, com la prohibició dels pisos turístics, el 76%, limitar l'obertura dels supermercats 24 hores a Barcelona, el 71%, o el nombre de creuers que fan escala a la ciutat, el 64%. 8 de cada 10 barcelonins veurien bons ulls també, això de moment no està sobre la taula, regular el preu del lloguer als locals comercials.
1: També hi ha sorpassó les notes de tall per accedir a la universitat. El doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma ha desbancat Física i Matemàtiques com a carrera amb la nota d'accés més alta. Feia 14 anys consecutius que la tenia. En general, les notes han baixat aquest any. No hi ha cap carrera on calgui més d'un 13 per entrar-hi, Eudald.
6: La nota de tall de Dret i Relacions Internacionals a l'Autònoma ha estat de 12,97. Se situa per sobre de Física i Matemàtiques a l'Autònoma amb un 12,94 i el mateix doble grau a la UB, que s'ha situat en el 12,81. En els dos casos, la nota ha baixat unes 4 dècimes. Aquesta davallada més coincideix amb la nota baixa que hi va haver a l'examen de Matemàtiques a la Selectivitat, un dels que computa més per entrar a aquestes carreres. Recordem que la mitjana va ser de 4,18. Un cop més, les carreres amb notes més altes són estudis amb menys de 40 places per curs. Entre les carreres amb més estudiants, la que torna a encapçalar la llista és el grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials, que es fa combinada amb el màster en Enginyeria Aeronàutica a la UPC, amb un 12,69. La segona és un dels clàssics, Medicina a la UB, amb un 12,68. El Departament d'Universitats explica que aquest any ha rebut prop de 60.000 sol·licituds per entrar a la universitat i que el 80% ha obtingut plaça. El 60% ha entrat a més a la primera opció que havia demanat.
1: Continuem repassant l'actualitat d'aquest divendres. L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, nega cap discriminació a policies i guàrdies civils durant la vacunació del Covid. Avui ha declarat com a acusada al judici, on està acusada juntament amb altres càrrecs del departament. Segons Vergés, qui va fixar el criteri d'edat com a prioritari va ser l'Estat, no la conselleria, Benet Iñigo.
7: Aturar la vacunació de policies i guàrdies civils, que just acabava de començar, va ser encertat, segons tots els acusats. Alba Vergés, que s'ha emocionat en algun moment durant la declaració, ha recordat la duresa d'aquell moment.
8: Jo sortia cada dia a les rodes de premsa explicant a la gent la quantitat de gent que es moria, que ingressaven a la UCI, quines edats tenien, per què passava això. Les vacunes eren l'esperança, era el canvi, era

0: tot. Sí? Per tant, sempre es va voler vacunar a tothom el més ràpid possible.
1: Però a més de defensar la decisió, els responsables de salut es renten les mans i apunten que va ser una decisió estatal, no seva. L'exsecretari de Salut, Marc Ramentol, també nega discriminació i recorda que si no havien començat abans va ser pels problemes logístics que van posar les forces de seguretat de l'Estat, com ara que s'havia de fer a les comissaries i no volien cedir les dades dels agents.
2: Els diem que sí al model que ells proposen. Això, efectivament, comportava costos organitzatius i logístics pel Departament de Salut. És l'únic cos dins aquest grup 6 que tenia aquest tractament específic.
1: Amb la declaració dels acusats només falten els informes finals per tancar el judici. Seran a principis de la setmana que ve.
3: Avui, per cert, Benet, hi havia una traductora diferent que dimarts per si algun dels acusats volia declarar en català. Ho ha fet l'exconsellera, l'exsecretari de Salut, i avui ha anat substancialment millor que en la declaració de Josep Maria Argimon.
1: Sí, el mateix president del tribunal ha anunciat el canvi a l'inici de la sessió amb ironia.
4: Visto el portentoso éxito con el intérprete que tuvimos el pasado martes, este tribunal ha decidido buscar una solución alternativa que creemos que va a ser más efectiva.
1: De fet, ell mateix podria haver fet de traductor.
0: Com que crec que el tribunal també agrairà que anem de cara a barraca, sí? Emergències...
4: Això se lo aclaro yo. Lo que acaba de dir la cosa es que iremos al grano.
1: Però li ha passat el relleu a la traductora oficial, que avui sí, ho ha fet fluid, només tenia travessat el mes de març.
0: Que 12 de març es vacunen...
5: A fecha de 12 de mayo se vacunan...
0: Marzo.
5: De marzo, perdón.
2: La vacuna de Guàrdia Civil comença el 12 de març.
5: Se inicia el 12 de mayo.
2: De marzo.
1: Advocats i acusats a vegades ni se'n recordaven i anaven tirant.
0: Un bombero, és que
4: més... para seguir bien el hilo de la...
6: Sí, perdón.
1: O directament canviaven d'idioma.
0: Evidentemente lo sé por la causa que estamos aquí... Ho estic dient en castellà,
1: I li establiaven feina.
0: És el factor prioritat.
5: Ja ho has dit en castellà.
0: Sí.
1: I és que la consellera ja no sabia ni en què parlava.
0: No sé si ho he dit en castellà o en castellà.
1: El proper dia, que segurament serà l'últim, ja no caldrà traductor.
3: Els Mossos d'Esquadra han detingut 12 persones per haver estafat més d'un milió d'euros a una empresa de telecomunicacions. Els detinguts formaven part d'una organització criminal que suplantava la identitat d'alguns clients per crear nous contractes i finançar mòbils d'alta gamma que després venien al mercat negre. Uns mòbils que mai arribaven als clients que suposadament contractaven perquè la banda interceptava l'entrega a partir de repartidors que també estaven conxorxats. Ho ha explicat en declaracions de RAC1 el caporal dels Mossos, Jordi Cardós.
7: Mai rebia aquest terminal al client, sinó que els membres de l'organització criminal interceptaven aquest enviament i clar, el client no se n'adonava. El client se n'adonava doncs, quan pagava al cap d'un mes, sort, si mirava la factura, o al cap de dos mesos, que veia, ostres, se m'està cobrant uns imports que jo no he sol·licitat.
3: La investigació dels Mossos, en col·laboració amb la policia espanyola, va començar el novembre passat a partir d'una denúncia de la mateixa operadora que avisava de diversos contractes fraudulents. En total s'haurien robat més de 700 mòbils, valorats en gairebé 1.100.000 euros. Avui el Festival Cruïlla de Barcelona posa la directa. Serà el primer dia amb els 7 escenaris a ple rendiment. El nom més destacat de la jornada, sens dubte, el de l'ex-líder dels Talking Heads, l'escocès David Byrne, però també el d'una altra banda de rock mítica, Black Crowes. També hi serà Alice. Anem per davant. Vosaltres soneu avorrits i estirats. O d'en Pere Albó i el Comboi. L'esperança i l'he trobat al fons del got, dona'm ja la clau. Una bona dosi de guitarres i distorsió que donarà continuïtat a la jornada d'ahir amb tres clàssics com a protagonistes: Pixies, Garbage i Sweat. I ho va seguir des del Parc del Fòrum l'Adrià Garcia.
8: Sí, ahir el Cruïlla va mostrar la seva cara més madura programant en una sola nit tres dels grans pilars del rock dels 90. Els Pixies van disparar himne rere himne, Garbage van posar la part més fosca i contundent a la nit i Sweat van convertir l'escenari en una festa amb un Brett Anderson desfermat a qui gairebé no li calia micròfon perquè el públic li feia la feina. Sí. La nit també va tenir una estrena esperada, la de Mishima al Cruïlla. Costa de creure, però en 16 edicions encara no hi havien actuat mai. També Sidoní o Standstill van demostrar el bon estat de forma de l'indi barceloní, tot plegat en una jornada, de nou, marcada per la calorada de primera hora. Avui al Cruïlla obre portes a les 6.
3: A Sant Feliu de Guíxols, avui arrenca una nova edició del Festival de la Porta Ferrada. Amb un dels grans noms de la clàssica, Jordi Savall, inaugurarà el certamen amb la Ruta de la Seda, un espectacle que acaba de rebre el premi més prestigiós de la música clàssica, el guardó Ernest Fonsiemens. I a Cap Roig, Víctor Manuel.
6: Ahí está viendo pasar el tiempo, la puerta de Alcalá.
3: El Música Asturià celebra mig segle de carrera des dels jardins de Cap Roig a Calella de Palafrugell, un escenari per on aquest mes d'agost també passarà Ana Torroja.
9: Rute navajas por un...
3: Avui l'exlíder de Mecano deia en una entrevista al món a RAC1 que per molt que ara faci carrera en solitari és impossible desvincular-se de la banda que la va catapultar a la fama.
10: Lo difícil para mí fue buscar, encontrar ese huequito y hacer el camino de buscar mi identidad musical, ¿no? Porque yo hasta entonces había sido Ana de Mecano, no Ana Torroja, ¿no? Intenté distanciarme de Ana de Mecano, pero al final pues me la encuentro en cada espejo.
3: Demà Ana Torroja actua al Festival Vallviva a la Garrotxa. I avui també és el primer dia de l'acampada jove Sant Sadurní de Noi amb noms com els Flashy Ice Cream.
11: Això és l'estiu. La mar salada, la pell morena. Això és l'estiu.
3: També hi actuaran Auxilio, Sota Bosch i la gira d'Operació Triunfo passa avui pel Palau Sant Jordi.
12: Estàs fet de l'aigua, quasi te m'escapes. Deien que preguntes per...
3: L'espectacle reunirà sobre l'escenari 16 concursants de l'última edició com el català Max Navarro i pel que fa estrenes ha sortit l'esperat disc dels Rolling Stones. Foreign Tongues i són 14 cançons que porten el segell inconfusible de Mick Jagger, Keith Richards i Ronnie Wood. A més, el disc hi ha col·laboracions amb artistes del nivell de Paul McCartney o Robert Smith. I ara el temps...
13: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
3: El cap de setmana comença amb una calor més suportable que no pas aquests últims dies, Mònica.
14: No serà una calor tan extrema i les temperatures màximes es mouran entre els 32 i els 37 graus de màxima a bona part del país, tot i que a Ponent encara poden fregar aquesta tarda als 40 graus. Demà baixa més la temperatura i a partir de diumenge tornen a pujar els termòmetres que tocaran sostre mitjans de la setmana que ve. I aquesta tarda amb alguns ruixats en punts del Pirineu i del Prepirineu i també amb vent del sud-est, vent de llevant que bufarà a moltes comarques i encara es manté l'avís per perill moderat de calor intensa a la Noguera, el Segrià, el Pla d'Urgell, el Penedès, al Baix Llobregat i també al Garraf. Demà alguna tronada de tarda i diumenge amb el cel enterbolit i temperatures que tiren amunt.
15: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
16: 14-15 amb Núria Travessa i Albert Bassas.
3: Hem arribat a 2:45. Espanya juga avui un bitllet per les semifinals del Mundial de Futbol, Albert.
17: L'equip de Luis de la Fuente és a priori favorit en el partit d'avui contra Bèlgica i si guanya s'enfrontarà a la totpoderosa França, classificada ja entre les 4 millors seleccions del món i que espera rival.

0: Entrem ja en matèria i anem amb tota la prèvia d'aquest Espanya-Bèlgica d'avui, buscant en primer lloc l'última hora de la selecció espanyola. Per això saludem un dia més el nostre enviat especial al Mundial, Damià López. Bon dia.
1: Bon dia. França espera arribar per les semifinals. Espanya i Bèlgica juguen una plaça per enfrontar-se a l'equip de Didier Deschamps dimarts que ve a Dallas. Espanya surt com a gran favorita, mateix escenari que fa 40 anys a Mèxic 86, també a quarts de final, quan Bèlgica va derrotar Espanya als penals. El seleccionador espanyol Luis de la Fuente assegura que no estan pensant en França.
2: Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Si pasamos, hay que pasar a Bélgica, un partido, insisto, muy difícil. Hasta que no lo pasemos, no seamos capaces de superar a Bélgica. Empezamos a hablar lo que queráis de Francia. Hasta ahora, como aficionados al fútbol, podemos hablar, pero como profesionales, te garantizo que no existe para nosotros.
1: Espanya arriba amb bona dinàmica des de l'empat inicial contra Cap Verd, ha guanyat els quatre partits següents contra Aràbia, Uruguai, Àustria i Portugal. A més, Luis de la Fuente ha trobat un 11 inamovible que comença per Unai Simón, 609 minuts imbatut, rècord absolut a la història dels Mundials, acaba per Oyarzabal a dalt i compta amb quatre blaugranes, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Lamine Yamal, un equip que funciona i el qual tothom dona com a favorit contra Bèlgica. De la Fuente vol mostrar el màxim respecte per als belgues.
2: Yo no tengo ningún miedo, ni temor, ni complejos a decir si eres favorito o no, porque pues, eso no garantiza nada. Lo que sí me gusta, si te dicen que eres favorito, será porque alguien te pone en valor, insisto, el trabajo que has realizado. En cualquier caso, en este tipo de partidos, créeme, es que no hay favoritos. Es que además lo del favoritismo, si es que incluso haciendo las cosas mejor que el rival, que lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, es que puedes perder.
1: Una de les veus que hem escoltat les últimes hores és la de Gavi. El blaugrana ha confessat que s'imagina marcant un gol a la final de Xilena.
3: Yo pienso en meter el gol de la final, si llegamos, ojalá. Siempre he pensado, bueno, y soñado que metía de Chilena en la final del Mundial. Pero, claro, esos son sueños, ojalá se cumplan. El rival, no sé, me gustaría, bueno, Argentina por Leo Messi, pero mientras lleguemos a la final, quien sea.
1: Una selecció, la belga, que no ha brillat en tot el torneig, va començar empatant els dos primers partits, als setzents els va passar de miracle contra Senegal i ja als vuitens per fi va mostrar una bona cara eliminant els Estats Units amb contundència. Caldrà veure què fa Rudi García, el seleccionador, amb De Bruyne, Doku i Lukaku, tres de les estrelles del quadre belga suplents en l'últim partit i que avui podrien començar de nou a la banqueta. Tornant a De La Fuente, fora del que és el partit, li van preguntar ahir per Leo Messi y al seu extraordinario mundial.
2: Messi parece que tiene 19 años o 23. Messi está a un nivel excepcional, sobre todo ya no obviamente la madurez que la tiene, con la edad que tiene, obviamente que ha vivido 50.000 situaciones de este tipo, una gran experiencia, pero sobre todo en el aspecto de compromiso. Es incansable, es insaciable, quiere más, cada día más. Es un ejemplo para todos sus compañeros. Y para mucha gente, amantes del fútbol y gente que está empezando en esto del fútbol.
1: El partit a les 9 al SoFi Stadium el dirigirà l'anglès Michael Oliver. En joc un bitllet per a les semifinals de Dallas. Qui guanyi s'enfrontarà a la temible selecció francesa.
0: Gràcies, Damià. I al davant, una selecció belga que podem dir que ja s'ha convertit en una de les revelacions del Mundial, perquè pràcticament ningú comptava que encara estigués en competició a aquestes alçades de la pel·lícula. Pau Bombardó, bon dia.
4: Bon dia.
0: Repassem també més àmpliament quina és l'última hora dels belgues i també què n'ha dit el seu seleccionador, Rudi García.
4: Doncs mira, els belgues arriben en bon estat de forma després d'eliminar de manera solvent els Estats Units als vuitens en un enfrontament, això sí, envoltat de polèmiques extraesportives. Fins aquest partit, els belgues estaven generant dubtes sobre la seva actuació al Mundial. De fet, van estar a punt de caure a 700 contra el Senegal. Després d'aquest periple, arriben els quarts contra Espanya amb la baixa destacada de Madou Onana, que va trencar-se el lligament encreuat del genoll al partit de vuitens. Ja sobre aquest enfrontament, el de quarts, el seleccionador Rudi García té clar que la fortalesa d'Espanya és la defensa.
5: On sait qu'on joue l'une des équipes favorites.
6: Sabem que juguem contra un dels equips favorits, coneixem els jugadors individualment, però la seva fortalesa és col·lectiva. La novetat és que ara també són més sòlids. No han concedit ni un sol gol en tot el torneig i les estadístiques, això sí, estan per trencar-les. Nosaltres farem tot el possible per marcar els quarts de final. Volem existir.
4: Tant és així que Rudi confia en donar la sorpresa, tot i que la selecció espanyola sembli favorita.
5: Efectivament, tout le monde nous voit déjà.
6: Tothom ens veu eliminats, però creiem en nosaltres i ho farem tot per ser a les semifinals.
5: Pour rejoindre les demi-finales.
0: I tot això a partir de les 9 del vespre. Podreu seguir el partit a RAC1 dins l'especial Tu diràs. Qui guanyi, ara ho comentàvem, s'haurà d'enfrontar, deia en Damià, a la temible França, que ahir va fer bons els pronòstics contra el Marroc i, tot i que va trigar una mica a arribar, finalment va acabar imposant la seva teòrica superioritat per classificar-se per aquestes semifinals. Bernat Balboa, bon dia.
7: Bon dia, Bassas. Doncs sí, per molts no va haver-hi sorpreses. El conjunt de Didier Deschamps va dominar contra un Marroc que només va fer un xut a porteria en tot el partit. L'exporter del Girona, Bonu, va ser clau durant la primera part davant l'obús francès. A més, va salvar el seu equip aturant un penal a Mbappé al primer temps, però a la segona meitat la història va ser diferent. El Marroc va pagar no comptar amb la seva referència ofensiva, l'agarenc Ismaïl Saïbari, i no va oferir gaire cosa en atac. En canvi, França es va posar remà i Kylian Mbappé va marcar l'1-0 al quart d'hora de la represa, un gol que va portar cua per una possible mà de Rabiot i que Mohamed Wahbi, seleccionador marroquí, va reivindicar.
8: Alguns jugadors s'aturen perquè veuen una mà. Hi ha una mà. No sé si s'ha de xiular o no, no ho sé. Però això fa que després hi hagi una acció individual d'Mbappé que acaba marcant. Al final és dur, però crec que hem de continuar creient en això. Hem de continuar treballant.
9: On doit continuar a y croire, on doit continuar a treballar.
7: Amb l'1-0, Mbappé va empatar amb Messi al capdavant de la classificació del màxim golejador d'aquest Mundial i més tard el mateix Mbappé va assistir Dembélé perquè el pilota d'or fes el segon. A un quart d'hora pel final, el davanter del Madrid va demanar el canvi en notar unes molèsties, però Deschamps va confirmar que no té res greu.
10: Pequeña dolor, como se dice, cavilla. Tobillo, pero nada grave.
7: Un Mbappé que va sumar el seu 20è gol en 20 partits mundialistes. El francès és el líder indiscutible de la seva selecció, però reconeix que França no és només ell.
11: Tenemos jugadores de calidad, pero jugamos como un equipo. Tenemos un colectivo, un grupo que está unido, que vamos siempre en la misma dirección y la dirección que queremos es ganar.
7: Els francesos van començar com a favorits d'aquest Mundial i és evident que estan complint els pronòstics, fins al punt que ahir no van necessitar desplegar la seva millor versió per desfer-se d'un Marroc diferent del d'altres partits. O almenys això deia Rabiot en acabar.
12: Hem sentit que en els moments en què no teníem la pilota i els la deixàvem eren poc perillosos. Al final no calia tema per a aquest equip. Aquesta és la sensació que hem tingut nosaltres al camp. És sorprenent. Feia la sensació que potser eren una mica menys forts que fa 3 anys i mig.
13: Un peu més fort que hi ha 3 anys i mig.
7: Rabiot, de nou, protagonista per les seves declaracions. En tot cas, el partit amb més cartell dels quarts de final es va sentenciar en aquells 6 minuts de la segona part amb una França que continua sent una de les potències del Mundial, acumulant 6 victòries en 6 partits, 17 en els últims 20 partits en Mundials.
0: Una victòria de França que els aficionats blés van celebrar a Boston mateix i també a París, lògicament, on aquesta vegada sí que podem destacar que no es van registrar incidents remarcables, a diferència, per exemple, del que va passar al darrer Mundial de Qatar. Al nord de França, en canvi, sí que s'ha hagut de lamentar la mort d'una jove de 17 anys. Albert Pedrol, bon dia.
14: Hola, Albert, bon dia. Sí, la noia anava a pujar de la part del darrere d'un camió sense remolc, que ha caigut i tot seguit el mateix conductor l'ha aixafat. Ha passat en un municipi al nord de França, molt a prop de la frontera amb Bèlgica. Un altre menor que ha presenciat l'accident també ha acabat a l'hospital en aquest cas perquè estava commocionat. La policia ha detingut el conductor i ha obert una investigació per esclarir els fets. En canvi, a París, on fa 4 anys van haver-hi aldarulls greus i 167 detinguts, aquesta vegada la nit ha transcorregut amb més tranquil·litat de l'esperada. No hi ha hagut cap incident remarcable, més enllà d'una desena de detencions, 3 per intentar robar mòbils, 3 per disparar artefactes casolans i 4 per violència. El govern de la ciutat havia desplegat 8.000 agents per evitar els aldarulls del passat Mundial. París va voler-se posar la vena abans de la ferida i li ha sortit bé la nit, però no ha estat tan tranquil·la a Londres. Milers de seguidors del Marroc han sortit al carrer després de la derrota contra França i s'han enfrontat a la policia amb el llançament d'ampolles i focs artificials. El balanç és d'un agent ferit i 4 detinguts.
0: Gràcies, Pedrol. Recordem que els altres 2 partits de quarts de final es jugaran de demà al Noruega-Anglaterra a les 11 de la nit. Per cert, amb Declan Rice fent saltar totes les alarmes a la selecció anglesa, a hores d'ara la presència del migcampista és incerta, ja que segons informen els mitjans britànics, el jugador de l'Arsenal pateix des de fa uns quants dies una infecció vírica que tot apunta que és una gastroenteritis. Veurem si arriba. I també demà l'Argentina-Suïssa, que tècnicament ja seria demà passat, perquè el partit està programat per la matinada de dissabte-diumenge a les 3, hora nostra.
15: A RAC1, 14-15.
0: Més coses, perquè una de les conseqüències que ens deixa la classificació de França per aquestes semis del Mundial és que el Barça començarà la Lliga més tard. Àlex Pintanel, bon dia.
16: Què tal? Bon dia, Bassas.
0: Seria per l'efecte Koundé, que si no marxa abans, traspassat, tot s'ha de dir, doncs ja obligaria a endarrerir l'inici de Lliga pel Barça, tal com va prometre Javier Tebas.
16: De moment el francès no té cap intenció de sortir del Barça, tal com va explicar poc abans de començar el Mundial. D'aquesta manera, Hansi Flick ja sap que el Barça començarà la Lliga una setmana més tard, és a dir, el cap de setmana del 22-23 d'agost al Martínez Valero davant l'Elx. Això sí, ho podrà fer amb tots els internacionals. D'aquesta manera, el Barça Athletic Club de la primera jornada es disputarà entre la segona i la tercera jornada de Lliga. Cal recordar que el Real Madrid també ajornarà el seu debut perquè França amb Tchouaméni i Mbappé estan a les semifinals i, per tant, començarà el campionat el mateix cap de setmana que el Barça. En aquest cas, els blancs debutaran al camp de l'Espanyol.
0: Dit això, i en clau de mercat, en aquestes últimes hores n'hem parlat i també hem sabut que el Dortmund ha rebutjat la primera oferta del Barça per Adeyemi.
16: Una oferta de 20 milions d'euros. El Barça s'ho esperava i entenen que forma part de la negociació. El Borussia en demana 40, però el Barça no pagarà aquesta quantitat perquè, tenint en compte que Adeyemi li queda un any de contracte i no vol renovar amb el Dortmund, creuen des del club blaugrana que el podran fitxar per menys, per una quantitat propera als 30 milions d'euros. A més, el jugador ja ha expressat al conjunt alemany el seu desig de vestir de blaugrana. De fet, el Dortmund el dona per perdut i, segons la premsa alemanya, el conjunt del Borussia Dortmund ja està buscant substitut. Malgrat l'optimisme que hi ha al club, el desenllaç no serà imminent, ens diuen, tot i el desig de Flick de poder comptar amb Adeyemi per l'inici de la pretemporada dilluns vinent, tot i poder jugar en les tres posicions d'atac, on Adeyemi millor rendit amb el Dortmund és a la banda esquerra i ho va fer amb Terzic.
0: Alguna cosa més en clau blaugrana?
16: Que Hansi Flick continua preparant l'inici d'aquesta pretemporada, com dèiem, prevista per dilluns vinent, amb les pertinents revisions mèdiques. A més, Fermín segueix treballant amb l'objectiu d'estar disponible per l'inici de Lliga. També ha estat aquest matí a la ciutat esportiva de Sant Joan d'Espí. D'aquí a tres dies comença la pretemporada, recordem-ho, amb els disponibles del primer equip, sense els internacionals, i també amb la presència de futbolistes del filial i del juvenil A, i també serà l'estrena de Benjamin Kugel com a màxim responsable de la preparació, física. I finalment, segons ha explicat el Keti Jugues de la cadena SER, i ha pogut confirmar RAC1, el Barça jugarà un segon amistós a Anglaterra, serà el 3 d'agost contra el Preston de la Championship.
0: I a l'Espanyol, avui no ha estat dia de presentacions ni de fitxatges, però sí que el club ha anunciat quina serà la segona equipació per aquesta temporada. Xavi Morlans, bon dia.
17: Bon dia, Bassas. Sí, les samarretes de color vermell i amb franges horitzontals blanc i blaves travessant les mànigues, una reedició de la samarreta visitant utilitzada pel club entre el 1986 i el 1993. A més, a la part superior de l'esquena s'incorpora el distintiu Rebels d'Arrel, la nova expressió de la identitat de l'Espanyol. També s'ha desenvolupat una textura exclusiva integrada al teixit. Aquesta està inspirada en els patrons geomètrics presents al plomatge del perico. A banda d'això, el club sí que ha fet oficial un fitxatge pel femení. Es tracta de l'arribada de Clara Rodríguez, lateral esquerra catalana de 23 anys, arriba procedent del Granada, on ha jugat les últimes dues temporades a la Liga F. Es converteix així en la sisena incorporació d'aquest mercat per les blanquiblaves.
0: I mentrestant, a segona, avui hem pogut sentir per primera vegada, després del descens, a la propietat del Girona. N'ha parlat en aquestes últimes hores Ferran Soriano, conseller delegat del City Football Group. Què n'ha dit, Pau?
18: Doncs ha volgut destacar que els plans de la propietat amb el Girona no canviaran, tot i el descens a segona divisió.
19: Aquest canvia els plans, en res. Canviar els plans, que ara hem de reajustar-nos, ajustar el que fem, com ho fem, perquè volem tornar a primera divisió immediatament. I un cop tornem, ens hi volem quedar. La màquina està en marxa, la màquina és entusiasta, i la màquina diu, això és un accident, estem a segona un any i tornem.
18: Un objectiu clar per la propietat que també comparteix el nou entrenador, Quique Álvarez, que aprofitant la tornada a la feina d'aquesta setmana ha volgut engrescar l'afició.
20: El Jordi, que és molt gironí, em va dir no, que la gent la trampera, has de dir la trampera, que deu ser molt d'aquí, no ho sé. I llavors pues, hem d'intentar que la gent pues, torni amb l'equip a tenir aquesta trampera el més aviat possible.
18: Veurem si l'afició recupera la trampera aviat, però Quique ha reconegut que la plantilla actual no serà la mateixa que començarà la Lliga. Tot i això, confia en tenir un bon equip quan acabi el mercat.
0: I a Sabadell, Bernat, el club arlequinat va anunciar ahir un nou fitxatge.
7: Òscar Sanz, ara ja excapità del Nàstic de Tarragona, és la quarta incorporació d'aquest estiu en el retorn dels vallesans a la categoria de plata a Tarragona i va acumular més de 100 partits a Primera Federació, però el penedesenc arriba al Sabadell després de rebutjar l'oferta de renovació del Nàstic. Sanz signa per les pròximes dues temporades i arriba per a ser una peça polivalent al mig del camp de l'equip de Ferran Costa, tot plegat d'un Sabadell que ja vam dir ahir que està ja fent els primers entrenaments de pretemporada, però que tornarà la feina al complet la setmana que ve.
0: Passen gairebé 2 minuts del punt de 3:15. Repassem què més tenim a la resta del futbol. Xavi.
17: Primer dia de Mourinho en la seva segona etapa com a entrenador del Real Madrid. L'entrenador portuguès ha penjat avui una fotografia a xarxes socials de la ciutat esportiva de Valdebebas, acompanyada del missatge «Vamos». La pretemporada del Club Bala del Club Blanc arrencarà el pròxim dilluns 13 de juliol i no debutarà en Lliga fins a la segona jornada. Això degut a la presència de jugadors del club a la ronda de semifinals del Mundial. I el Castelló ha comunicat avui la baixa com abonats dels 6 aficionats detinguts per la seva presumpta participació en l'agressió a un aficionat de l'Almeria. Això després del partit de tornada de la semifinal de la promoció d'ascens a Primera Divisió.
0: A veure, Xavi, Pau, que el nou Jeep Compass ja és aquí, perquè alguns ho semblen, però d'altres ho són. Disponible en versions diferents, plug-in híbrid, híbrid i 100% elèctrica. El nou Jeep Compass combina tecnologia, eficiència i l'autèntic esperit Jeep. Descobriu aquesta i moltes més ofertes a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
21: This is Moscow.
0: 2:48, parlem ara de bàsquet en efecte, perquè avui el Barça, entre tanta diàspora, almenys ha pogut fer oficial, Xavi, una renovació, la de Joel Parra, fins al 2030.
17: Sí, fa poques hores el club ha confirmat que Parra amplia el seu contracte fins l'estiu del 2030, 2 anys més dels que ja tenia firmats fins ara. L'Ale va arribar al Barça fa 3 temporades i s'ha convertit en un dels pilars fonamentals del projecte blaugrana. Aquest darrer any el barceloní ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 4,2 rebots en els 43 partits de Lliga que ha disputat. La renovació arriba després que fa tan sols uns dies sortís que Parra es plantejava el seu futur com a blaugrana, això degut a un suposat descontent amb el projecte. I fins i tot es va dir que el seu representant estava buscant possibles equips per marxar aquest mateix estiu. Tot això en un Barça que a hores d'ara té tan sols 5 jugadors amb contracte per la temporada que ve.
0: De fet, un que semblava que havia d'arribar, però ara apunta que marxarà sense haver ni tan sols debutat, és Moses Wright.
17: El mateix Wright afirmava fa unes setmanes en una entrevista que la pròxima temporada jugaria al club blaugrana. Ara, però, tot sembla indicar que el pivot estatunidenc marxarà sense haver jugat un sol minut al Palau. Això per culpa de la mala relació entre el Barça i l'agència de representació del jugador, que és la mateixa que Pablo Galbiati, entrenador del Baskonia, i que l'àrea esportiva blaugrana hauria descartat en les últimes hores. Així doncs, s'espera que Moses Wright, que des del club se'l veia com una peça clau pel nou projecte, pagui la seva clàusula de rescisió d'aproximadament uns 900.000 euros i se'n vagi a algun altre equip d'Eurolliga que li pugui oferir un millor projecte esportiu i una millor oferta econòmica.
0: I avui també és notícia al Girona perquè canviarà de nom.
17: El primer equip masculí del bàsquet Girona passarà a anomenar-se Fiat Seguros Girona. L'equip estrena nom en aquesta temporada històrica on jugarà per primera vegada competició europea. Marc Gasol, president del club, ha fet aquesta valoració sobre l'acord aconseguit.
22: És un moment històric per nosaltres i crec que Fiat, des del primer dia que nosaltres li vam presentar el repte i el projecte, ha mostrat aquest compromís amb nosaltres, amb el club. Entenen perfectament l'impacte que pot tenir un club no només com a marca, sinó també com a eina social. Ara tenim un gran repte per davant esportiu, no? Aquest any serà el primer any que el club competeix a Europa i poder portar el nom de Fiat vinculat al primer equip masculí fa una gran il·lusió.
17: Fiat també apareixerà com a patrocinador en el primer equip femení del club, encara que aquest es continuarà anomenant Espar Girona. Dient que s'ha conegut el calendari de la primera divisió femenina del bàsquet espanyol. L'Espar Girona debutarà a la pista del Movistar Estudiantes, mentre que el Cadí la Seu ho farà a la d'Almenys Avenida. Els duels entre els dos equips catalans es jugaran desembre i abril, amb dies i horaris encara per confirmar. I també s'ha confirmat el calendari de l'Eurocup masculina. El Quinzenàs Manresa debutarà a la pista del PAOK de Tessalònica i tancarà la fase de grups a la pista del Mònaco.
15: I una cançó que arribi quan no arriba la... I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: 9 minuts i les 3, parlem ara del Tour, avui amb la disputa de la setena etapa. Això sí, Pau, la d'avui torna a ser plana, l'endemà de l'exhibició de Pogacar al Tourmalet.
18: Sí, de fet, la d'avui serà l'etapa més plana de tot el Tour, amb 175 quilòmetres entre Ajetmau i Bordeus. Tindrà una única ascensió, un port de quarta categoria, per tant, nova etapa pels sprinters, que es decidirà el tram final sense grans diferències de temps a la general. Però, com deies, ahir Pogacar va tornar a exhibir-se a l'etapa del Tourmalet a 43 quilòmetres per l'arribada, i quan encara quedaven uns 5 quilòmetres per coronar aquest port, se'n va anar de tothom i va arribar a la meta en solitari, i amb 2 minuts i 38 segons d'avantatge sobre Vingegaard. A més, Pogacar va batre el rècord de la pujada al Tourmalet, rebaixant en més de 2 minuts el temps de l'etapa del 2023. De fet, Pogacar va recordar aquesta etapa de fa 3 anys quan li preguntaven per l'exhibició d'avui.
1: Crec que la situo al top 5 de les meves victòries. M'han vingut imatges de l'etapa del Tourmalet del 2023, l'any que em vaig trencar la mà, amb un final semblant. Ha estat una victòria increïble, una de les més dolces, sens dubte.
2: It's really incredible victory. It's one of the sweetest, for sure.
18: Ara en marxa la setena etapa, a 111 quilòmetres de meta, i de moment amb dos escapats, Otruba i Beistrofer, que tenen ara mateix una diferència de 25 segons respecte al pilot, que encara es troba força compacte.
15: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: Pendents també de Wimbledon, perquè avui es disputa les semifinals del quadre masculí. De fet, Bernat, des de 2:15, que ja tenim en marxa, ja ha començat la primera entre l'alemany Sascha Zverev i el britànic Arthur Ferry.
7: Un Ferry que és la gran sorpresa del torneig i, sobretot, la nova esperança de la Gran Bretanya. Fa 10 anys, des d'Andy Murray, que un britànic no guanya Wimbledon, i després d'arribar com a convidat, Ferry, número 114 del món, podria plantar-se avui a la final. De moment, en aquest primer set, Zverev s'emporta el partit per 2-1. Ara serveix Ferry. Per cert, aquest primer partit és el que s'enfronta el vigent campió del Roland Garros, Zverev, amb Arthur Ferry. En canvi, quan acabi, es disputarà l'altra semifinal entre el número 1 del món, Jannik Sinner, i el 7 vegades campió de Wimbledon, Novak Djokovic. Ells sí que s'han vist les cares d'altres vegades, amb un historial de 6-5 a favor de l'Italià. Veurem avui, doncs, quina serà la final de diumenge d'aquest quadre masculí, mentre que d'altra banda el quadre femení, ja sabem la final de demà, serà una final txeca, perquè ahir Carolina Mukova es va imposar per 2-16-1 davant la nord-americana Coco Gauff, mentre que Linda Noskova va superar en 2 sets la ucraïnesa Marta Kostyuk. Aquesta final entre Mukova i Noskova es jugarà demà a partir de les 5 de la tarda.
0: I protagonista també Carlos Alcaraz, que va tornar a ser notícia ahir, però perquè no va aparèixer a la llista d'inscrits per al Masters 1000 de Montreal quan tothom l'esperava.
7: Sí, l'encara número 2 del món serà baixa en aquesta pròxima cita, la primera gran cita després de Wimbledon, la qual cosa ha alimentat de més el rumor sobre la recuperació del seu canell dret. El murcià, però, ho va negar amb una publicació a Instagram on se'l veu entrenant i gaudint sota el comentari "pel bon camí". Si la recuperació d'Alcaraz avança amb normalitat, el seu retorn es podria dur a terme a l'inici de la gira americana amb el Masters 1000 de Cincinnati, que es disputa entre el 13 i el 23 d'agost.
0: I tot això sense oblidar les motos, perquè també n'estem pendents. Avui tenim Àlex, entrenaments lliures del Gran Premi d'Alemanya, i ara, de fet, és a punt de començar la pràctica de MotoGP.
16: En 5 minuts, a les 3 del migdia, un dels moments importants del cap de setmana, perquè coneixerem els 10 pilots que passen directament a la Q2. De moment, en el primer entrenament lliure d'aquest matí, el Marc Márquez, que ha caigut tot just a l'inici de la sessió, però sense conseqüències, ha acabat segon, per darrere del madrileny d'Aprilia, Raúl Fernández. L'Àlex Márquez ha marcat el 6è millor registre, l'Àlex Rins el 7è i el Maverick Viñales, la millor KTM l'11è. El líder del Mundial, el Jorge Martín, només ha pogut ser desè. Fa pocs minuts ha acabat la pràctica de Moto2. El més ràpid ha estat el mallorquí Izan Guevara, amb el líder de la General, Manu González, 5è, mentre que la cilindrada petita, Moto3, ha dominat el pilot indonesi Veda Pratama, amb el barceloní Joel Esteban, 2è. El líder del Mundial, Máximo Quiles, ha patit una caiguda forta, no ha marcat temps i, per tant, demà haurà de passar per la Q1.
0: I, Bernat, què més ens falta per saber?
7: Doncs que Olot acollirà de manera simultània les Supercopes d'Espanya d'hoquei patins aquest 2026. La localitat gironina acollirà tant la Supercopa masculina com la Supercopa femenina del 23 al 25 d'octubre. Aquest serà el primer títol oficial de la temporada després que es disputi el Mundial del Paraguai unes setmanes abans.
0: A veure, Bernat, digue'm com sona això. Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana. Sona bé, oi?
7: Molt bé.
0: I carregar del 15% al 80% en només 30 minuts. Sona directament al nou micro.
7: Micro.
0: I si et dic el 0% TAE, doncs sona bàsicament que estrenem Nissan. Aprofitarà els incentius del Pla Auto Plus i el CAE amb fins a 5.000 euros d'ajuts. Estrena aquest nou Nissan Micra perquè és 100% elèctric, 100% irresistible. Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. 4 minuts i les 3, pausa i ens actualitzem.
15: La malaltia pulmonar obstructiva crònica no pot esperar. Darrere de cada crisi respiratòria hi ha pacients que perden salut, autonomia i futur. La ciència avança, però només transforma vides quan arriba a temps. Avançar en salut respiratòria és una responsabilitat de tots. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
3: En plenes rebaixes brutals de Conforama arriba el nostre 20% de descompte extra en sofàs, matalassos, mobles, preus increïbles només del 10 al 14 de juliol. Són dies brutals. Conforama.
4: Atención a este temazo de Línea Directa. Directo al número 1.
6: Valorado.
4: Y tanto que valorado, porque nuestro seguro de moto es uno de los mejor valorados en España.
23: El éxito está asegurado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
24: Per tu, que per veure el futbol t'has comprat fins i tot una samarreta, i per tu, que ja no pots més amb tanta piloteta. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. La banana ara amb un 16% de descompte per 1,29 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
4: El seguro de coche de Línea Directa es uno de los mejor
6: valorado
4: en España. Vaya temazo, ¿eh? Valorado.
23: Y otra.
6: Valorado.
4: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
25: Continuem amb la darrera hora de l'estiu.
26: La gent està amb ganes de mar, relax.
25: Segueixen les costes rebaixes?
26: Sí, però cal afanyar-se.
25: Tranquils, encara podeu reservar el vostre estiu.
26: Llança't a l'estiu amb Costa. Reserva el teu creuer fins al 29 de juliol des de 599 euros per persona i si esculls el Mediterrani, canvi gratis. Info a la teva agència o a costacruceros.es. Costa.
27: Tiri, tiri, tiri. Aprofito que som a RAC1 per recomanar-te
28: l'assegurança de salut de Línia Directa, amb accés directe als millors metges especialistes, als millors hospitals i a la tecnologia diagnòstica més avançada amb menys esperes.
27: Directament.
28: Des de 19,90 euros al mes i sense copagaments. Truca al 917-700-700 o vine a directe a lineadirecta.com.
29: Ràdio en directe.
30: Actualitzada al minut.
31: Alertes d'última hora.
30: RAC més 1.
29: Notícies.
31: Podcast.
30: Contingut exclusiu.
29: Escolta.
31: Navega.
29: Descarrega.
30: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1.
29: Fàcil, còmoda.
31: Intuïtiva.
29: I renovada.
30: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
32: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
33: Fes la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya, a 4,89 € al quilo. Fins al 13 de juliol.
34: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
35: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
34: O una nevera, la rentadora, el forn...
35: I tot amb els nostres tecnovantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
34: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
35: Consulta els models i marques que hi participen.
36: Celebrem l'aniversari de l'Heroi Merlin sense estar-nos de res. Tot un esdeveniment al qual casa teva i tu esteu convidats. Apropa't i gaudeix de grans ofertes. Fins a un 40% de descompte per millorar casa teva. Posar aire condicionat, estrenar piscina i molt més. Vine a celebrar i estalviar amb nosaltres. Consulta les condicions a la botiga i al web.
30: La malaltia pulmonar obstructiva crònica provoca crisis respiratòries que poden deixar empremta per sempre. Cada exacerbació pot comportar deteriorament, menys autonomia i més pressió assistencial. Avui existeixen solucions innovadores que ofereixen noves respostes i esperança als pacients. Sanofi i Regeneron, per la salut respiratòria.
1: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
2: Verisure.
5: Les 3, actualitzem la informació. L'incendi de Los Gallardos, Almeria, ja ha provocat 12 morts i 23 desapareguts. Són persones que van intentar fugir pel seu compte de les flames, que continuen avançant fora de control. Els bombers intenten aturar-les en condicions molt complicades. Enviat especial de RAC1 Almeria, Roger Perciba.
8: Sí, 12 persones mortes. A falta de confirmar, 11 de les víctimes serien de nacionalitat britànica i belga, persones que aquesta matinada haurien volgut fugir de les flames per una ruta, una sortida alternativa a la recomanada per les autoritats i els serveis d'emergència, com ha explicat el mateix alcalde de la petita població de Béder. El foc de Los Gallardos és el pitjor des que hi ha dades, des que hi ha registres pel que fa a víctimes mortals a Andalusia. Les tasques d'extinció encara són molt complicades, com ha explicat el mateix president andalús, Moreno Bonilla.
9: Estamos ante uno de los incendios más rápidos y complejos que hemos tenido a lo largo de los últimos años y lo que estamos pendientes, primero de intentar tener el incendio perimetrado e intentar en el tiempo récord pues empezar a controlarlo. Eso va a depender muchísimo de las condiciones que ahora mismo tengamos desde el punto de vista meteorológico. Nos dicen que en algunas horas se va a levantar rachas de viento más intensas.
8: A les 12 persones que fins ara han mort, i hem d'afegir que hi ha 23 persones que encara estan desaparegudes. Aquesta tarda esperem aquí la visita del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
5: Gràcies, Roger. Aquí els bombers han pogut estabilitzar altra vegada aquest matí l'incendi de Guimerà, que hi va tornar a revifar, i donen per controlat el foc del Pla de Manlleu. Fa poca estona hem sabut també que un temporer de 64 anys va morir ahir a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida d'un cop de calor i havia ingressat dimecres. Segons avança TV3 i ha confirmat l'ACN, l'home va tenir una aturada cardiorrespiratòria mentre treballava en una finca agrícola de Serós, al Segrià, en plena onada de calor. I compte perquè a partir de diumenge, Mònica, tornen a pujar els termòmetres.
10: Tindrem de nou una pujada de les temperatures i començarà la tercera onada de calor d'aquesta temporada amb un ascens que s'inicia diumenge i toca sostre entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, quan tindrem valors semblants als que hem tingut aquesta setmana o fins i tot una mica per sobre. Però de moment avui demà podem agafar una mica d'aire, baixen les temperatures, afluixa aquesta calor i s'esperen alguns ruixats de tarda en punts del Pirineu i també del Prepirineu. I diumenge cel enterbolit i, com dèiem, amb temperatures que comencen a pujar.
5: També us hem explicat que els veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet hauran d'esperar una setmana més a tornar a casa. No ho podran fer, com a mínim, fins divendres que ve. I que el doble grau de Dret i Relacions Internacionals a la Universitat Autònoma ha desbancat Física i Matemàtiques com a carrera amb la nota d'accés més alta. Pel que fa als esports, Espanya juga avui un bitllet per les semifinals del Mundial. Albert.
0: S'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles a partir de les 9 i, si guanya, jugarà contra França, que ahir va eliminar el Marroc per 2-0. El matí en què l'Espanyol ha presentat la segona equipació per la temporada vinent de color vermell i com a reedició de la samarreta visitant utilitzada entre el 1986 i el 1993. En bàsquet, el Barça ha renovat Joel Parra fins al 2030, un dels únics 5 jugadors que ara mateix té el club en plantilla, mentre que el Bàsquet Girona ha presentat Fiat com a nou patrocinador principal i que a partir d'ara s'inclourà també el nom del club per primer cop a la història com a Fiat Girona. El Tour de França, avui setena etapa, plana, idònia per un final a l'esprint, i en tenis en joc la primera semifinal masculina de Wimbledon entre el britànic Arthur Ferri i l'alemany Sasha Zverev. De moment domina Zverev 3-2 al primer set. Més tard es jugarà la segona semifinal entre Novak Djokovic i Jannik Sinner.
5: Les 3 i 4, tanquem el 14-15, l'hem fet amb en Víctor Valero al control i continuem pendents ara de l'actualitat als butlletins, el 9-C, amb Mireia Garolera.
0: I aquesta nit el Tu diràs amb Xavi Rocamora.

0: Un moment, perquè tothom està aplaudint i hi ha una senyora que està mirant el mòbil. Senyora, tothom estava aplaudint, però què està fent amb el mòbil, senyora? Bona tarda, Alba, bona tarda, Núria,
1: bona tarda.
0: És que tothom estava despavorit.
1: No, gent ensenyant genitals i tot, I aquesta senyora, tu, sense... No? Adolescent.
0: Senyora, perdoni, que passo cavallada. Amb qui està parlant?
2: Avisava amb una amiga que he parlat amb la Mònica Folquet, que som molt amigues.
0: Estàs fardant d'amiga, tu, Molt bé, i has decidit, bueno, comença el programa, a mi me la pela els talonés, no? Vinc pel clapés, potser?
2: No, que va, no. Per tu i per tots, esteu aquí ara.
0: Molt bé, com ens diem?
2: Teresa.
0: No, Guillem. Però, la Teresa encara no sap... Com ens diem nosaltres?
2: No, vostè és.
0: I ella com es diu?
1: Ai.
2: Alba.
1: Ole! Molt bé. Ole!
0: Perquè li han xivat d'aquí darrere, Bueno, Teresa, benvinguda als taloners. El mòbil no es pot tenir, no?
2: Ja ho sé.
0: I la teva amiga, que ja ho sap que estàs amb la Mònica, t'ha respost?
2: No, estava en mitja frase.
0: Ai, perdoni. Li deixem enviar el missatge.
1: Bueno, té fins a les 8 de la tarda, per fer-ho, vull dir que tranquil·la.
0: Déu meu senyor, què tal, com esteu, Núria, Albert, bé o què?
3: Bé.
0: Està motivadíssim l'Albert avui,
3: Bueno, per què?
0: Tens unes ganes de viure, boja.
3: Bueno, perquè és divendres a la tarda i ja, nois.
0: Clar. Bueno, escolta.
1: Bé. És un divendres, molt divendres.
0: Sí.
3: Per què?
4: És viernes i el cuerpo lo sabe.
0: Ara.
1: Exacte.
0: Ara.
1: Sí. Avui és un divendres, però és un divendres molt especial. Sé que m'estic contradint, però anirem a poc perquè anem lluny. Perquè és un divendres especial? Ui. Perquè avui el meu company de ràdio, i podria dir de vida, en certa manera, Guillem Estadella, fa el pregó de Festa Major de Cuní! O sigui...
3: Que no s'escoltarà ningú, perquè tothom estarà pendent d'Espanya.
1: Bases.
0: Què has dit d'Espanya, Nyordo?
1: De la selecció espanyola, perquè Espanya...
3: Però si vaig veure xarxes, allò, plorant, que no t'escoltaria ningú.
0: Però tu de què vas?
3: M'equivoco o no?
0: Jo no he plorat.
1: Saps què li passa al Bases? Una pregunta molt ràpida. T'has fet el pregó de Girona?
0: Ara.
3: No, de Tordera, al meu poble.
1: Tu ets de Tordera?
3: Sí.
0: Hòstia,
1: sort
0: que
1: Tordera
0: la...
1: De
3: què? A veure,
0: de Tordera, això és l'últim poble del Maresme i deien que era el cony del Maresme.
3: Sí, senyor.
0: Això és veritat, perquè hi havia... Això ho sé perquè m'ho han explicat, però és que hi havia molts locals.
1: Vius en un cony?
0: No.
1: Ara entenc perquè et brillen sempre els ulls.
3: Ja no hi visc. Però sí, és el primer o últim poble de la província de Barcelona.
0: Exacte, sí.
3: Una mica més avall o més amunt, d'on és la travessa, que és de Mataró.
0: Exacte. Ah, molt bé,
1: Mataró, les Santes, que pesadets sí, sou amb això. Ja començareu d'aquí poc. Ja tenim molts gegants.
0: Hem de repassar festes majors de...
1: No, jo només vull llançar un missatge d'ànims i també una amenaça, no me n'amagaré, que és que me n'entera que hi ha algú Cunit o als rededores, i per mi els rededores arriba fins a Barcelona, que aquesta tarda es foti mirar la selecció espanyola i no vagi a veure l'Estadella i tindrem problemes.
0: No, i a mi m'agrada molt, perquè aquest modo Rottweiler que tens m'agrada molt, eh?
1: Ah!
0: Això què és?
3: A quina hora és el pregó?
1: A les 9.
0: A les 9.
3: Hòstia.
0: A veure, Albert.
3: És la mateixa hora.
1: És que després tots plorarem. Espanya ens roba. Ara. On sou quan us necessitem?
0: Ara!
1: De cagar. Si no agafaré el tractor, que no he agafat mai, però l'agafaré i me cago en Déu, em quedaré sola.
0: Ara!
1: Visca, Cunit! Bueno, és que porto la samarreta de Cunit, també.
0: Sí, és que portem la samarreta dels Balls Populars de Cunit. Portem és que sí. Nosaltres som la festa més eixerida, la de Cunit.
1: Que no, monos.
0: És que digui que Cunit és eixerit, de collons,
1: Hi ha gent que no sap ni què vol dir eixerit a Cunit, però no passa.
0: No, jo... Sí, clar, em diu, hòstia, però la gent anirà a veure tal i qual. Home, és Cunit, no visc a Sant Miquel de Balanyà. Vull dir, m'entens?
1: Que la selecció pesa més que tu.
0: Sí.
1: Bueno, tu ho has de fer per tu, al final. Sí. No, els altres és igual, està bé.
0: Jo abraçaré a tothom molt fortament. Sí. I ja està.
1: Clar que sí. Jo he dit tot això perquè m'han regalat una samarreta. Imagineu-vos lo barata que va dir.
0: Bueno, Núria, Albert, moltíssimes gràcies. Que tingueu un molt bon cap de setmana. Última setmana, ja la vinent,
1: Vale.
5: Abans no arribi la banda principal, és l'hora de deixar actuar els taloners del versió RAC 1.
2: Taloner, és que en català no...
5: Amb Guillem Estadella...
6: Jo era un jinete total.
5: I Alba Segarra.
1: Que no tengo miedo, la verdad.
7: Pues vinga, anem.
0: Ara sí! Vinga, va, bona tarda. Ara sí. Vinga, li he canviat el micròfon a Lujas. Bona tarda a tothom, passen 9 minuts de les 3.
1: Som els d'abans del clapés, som...
8: Els
0: Ara sí, ara sí. Bé, bé, bé, bé. Bona tarda i bon programa, atenció, 429.
1: Ai, a punt del 30,
0: eh? Ai, Cookie.
1: Bona tarda, Guillem Estadella, i tot el públic present tan maco que tenim avui.
0: Si es nota que la gent busca un refugi climàtic i ha vingut a RAC1.
1: Totalment.
0: Però tinc una molt mala notícia, és que no va bé l'aire. Jo estic suant com un porc, eh?
1: Jo, saps que mai suo. Perquè
0: no, que va.
1: Una princesa.
0: La redacció li diem la Little Camacho.
1: Soc borbònica, quasi bé. No, però ha fot calor aquí dins ara. Per
0: molta.
1: Què? Què passa?
0: Jo crec que...
1: Si m'ho has espatllat l'aire.
0: Jo crec que s'ha espatllat l'aire. Fot molta calor, eh?
1: Acabarem arreglats aquí, eh?
0: Bueno, ens comencem
1: perquè
0: a despullar.
1: Perquè som com 60 persones.
0: No, no tantes no. 50. Però escolta, anem a conèixer aquest meravellós públic que avui tenim aquí amb nosaltres. De fet, ens han portat per anar des de Terrassa. Sergi, què tal, com estàs?
7: Molt bé, molt bé. Molt a gust i veient aquest ambient increïble.
0: De cop i volta he fet un comentari atrapa-lo, eh? Amb aquest to. Molt bé, molt bé. Què ens has portat per menjar una mica de berenar?
7: Doncs és un pa de magdalena farcit, bueno, farcit no, per sobre hi ha tarta de poma. I després una coca de brioix farcida de xocolata i pinyons.
1: Oh!
0: Molt bé, visca les artèries, ole! Molt bé, molt bé. Aquí, el què?
7: Digue, no, és que no sé parlar assegut i volia aixecar-me per estar a la teva...
0: No, tu tranquil. Ah, doncs que s'aixequi, clar que sí, a l'Olo. Oh, molt bé, molt bé. El bé i la vida en general...
7: A tope.
0: Amb el Sergi passa una cosa que ens coneixem, el Sergi és còmic i també treballes a Radiolegió Espanyola, no?
7: Soc regidor de Televisió Espanyola. No regidor de Cultura o d'alguna cosa així, sinó regidor de plató, o sigui, del Saber i Ganar, l'Altaveu...
0: Perdona un moment, tu ets el del Saber i Ganar?
7: Jo sóc el del Saber i Ganar. Jo sóc el que... Digues, Alba.
1: Coneixes a l'Hurtado en persona?
7: Sí.
0: I com té la pell?
7: Suau.
0: Li has tocat?
1: Oh.
7: Totalment. El toquem cada dia.
1: Oh.
7: Per saber si està millor o pitjor.
1: Oh.
7: I no té ni una puta arruga.
1: Oh.
0: Alba.
7: Sí, Alba. De veritat que... Sembla que tingui 20 anys i té 19.
1: No,
0: hòstia,
1: no,
0: molt bé,
1: no,
0: m'encanta,
1: no,
0: Jordi Hurtado.
1: No.
0: Clar, tu, sent regidor i treballant a Televisió Espanyola, entenc que t'has volgut fer còmic perquè no treballaves gaire, no? Sent sí. Funcionari.
7: Oh, i tant, vull dir, ja tenim, o sigui, entrem a les 8, a les 9 fem una hora de gravació i la resta per fer guions i merdes, o sigui... Pff, clar, clar, vull dir, ho estàs pagant tu, també.
0: Bueno, tots.
1: Aquesta camisa que porta tan maca li hem pagat, nosaltres.
0: Sí. Que és aquella cosa que em van explicar a TV3, que suposo que també passa això, que quan arriben els funcionaris a TV3, li diuen, hòstia, vols que fem un cafè? I diu, no, que m'espavilo, no?
7: Sí. Bueno, nosaltres... Hòstia, és que no sé si he d'explicar això.
0: Explica. Si no ens escolta ningú.
1: No ens escolta ningú, nosaltres.
7: Tenim espai d'espera.
1: Ah, com per... No! Mira!
0: Feu just... mitjades a Televisió Espanyola! No. He dit això! Fan la siesta.
1: Fan la siesta i la
7: sexta. Jo he dit, espera.
1: Això
7: esteu interpretant coses.
1: Això se fa al Japó, també, m'han explicat avui.
7: I la salut mental dels treballadors de Televisió Espanyola és la polla.
0: Ah?
1: La salut al centre.
0: Veus com fa migdiades?
1: Segons quina polla no està tan bé, eh?
0: Va, Alba!
1: No, jo ho he vist, ja, segons
0: la de Jordi Hurtado, com la tenim?
7: La de Jordi Hurtado està congelada, com ell.
1: Oh!
0: És un finger de pollo.
1: Encara li han de fer la fimosi, que tan jove que és.
0: Molt bé, fora aplaudim pel Sergi, sisplau. Gràcies. A veure, què tal? Vosaltres, des d'on veniu vosaltres?
8: De Mataró.
0: Ah, de Mataró, molt bé, les Santes i tot això, eh?
8: Sí, la millor festa major de Catalunya, correcte.
1: Bueno,
0: perfecte,
1: bueno.
0: Vinga, doncs passo de tu. Adéu, fins ara.
1: I no mos heu portat res de berenar?
0: Què dius, Maria? No, l'Alba la cuidem bé, home.
1: Mira, ja m'ho busco.
0: Veus, aquí, avui tenim a la Maria, fora aplaudim per la Maria, també, que ha vingut avui. A veure'ns, la Maria... després tenim una cosa molt divertida, perquè tenim els bessons aquests aquí. Vaig a parlar amb els bessons.
1: Aquests d'aquí,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, aquests, mira. Hola, què tal, senyor? Mira, la senyora del Twitter. Què tal, tot bé?
9: Hola, bé, tot bé.
0: Li
1: és igual, eh?
0: Va en pilot automàtic, la senyora.
9: He emocionat tot, ja he passat el missatge i ja no agafo més el mòbil.
0: Ai, però si et truca no algú, agafa'l, eh? No,
9: no, no, no, que va.
0: I tu has vingut amb els bessons aquests?
9: Sí. Soc la iaia.
0: Home! Cookie!
1: O sigui, és una dona que s'està ventant mentre es mastegue xiclet.
0: Sí.
9: És que...
1: Saps la pel·lícula Jo soy la Juani? És la versió millorada.
0: Era Jo soy la Juani, no sois la Juana?
10: No, Juani.
0: No idea.
1: Juani, no?
9: Sí, molta calor.
1: Vaig a mirar lo de l'aire.
0: Fot calor, jo estic suant ara mateix, eh? Jo l'he posat a 20 graus a l'aire i això baix. Espera, vaig a veure si arribo cap a... Perdoni, senyora, m'estava veient ara una mica el cul. Feia quan que no veia un cul tan jove i hermós. Oh, me l'ha tocat, hòstia! Senyora! M'ha donat una catxetada al cul. Senyora, a veure si haurem de...
1: Senyora, agafi el mòbil. Necessita les mans ocupades, aquesta dona. Si no, es torna boja. Agafi el mòbil. Bueno,
0: mira, hola, mira, vaig amb els seus nets. A partir d'ara... Hosti, que em caic. A partir d'ara m'heu de dir iaio. Com esteu?
11: Bé.
0: I què tal? Tu ets del Barça?
11: Sí.
0: Com et dius tu?
11: Martí.
0: Molt bé. I la vida bé?
11: Sí.
0: Perfecte. Pots dir alguna cosa més que sigui sí? Vale, perfecte. I tu ets el germà que ets el del Girona?
11: Sí.
0: I com que, tan joves heu vingut a la ràdio? Què us passa?
11: Que ens agrada molt la ràdio.
0: Ai, Cuqui, molt bé. Que us voleu dedicar a ser locutors o alguna cosa? Com va el tema?
11: Jo vull ser periodista.
0: Home, que bé, no?
11: Sí.
0: Són els teus referents?
11: Tots.
12: Quin és el programa que has vingut a veure?
0: Perdona, que ja he vingut a veure un altre programa o què?
12: El preferit.
0: Quin és el teu programa preferit?
11: El Temps Afegit.
0: Perdona, el teu programa preferit és El Temps Afegit amb l'Arnau Vila i l'Edgar Fornós?
1: Ai.
11: Sí.
0: Ai, Cuqui, home, però t'haurien de fitxar, no?
11: No sé.
0: Però quants anys tens tu?
11: 12.
0: Home, doncs ja.
1: A la seva edat, al Vietnam ja treballen fa anys. Sí, per empreses d'aquí, a vegades. Sí, sí que no ho
0: Mira,
1: sabeu.
0: Fent la samarreta del Barça del germà aquí a la porta, no?
1: Exacte, eh? Sí, és un projecte que fem els espanyols allà.
0: Sí, no? Molt
1: en
0: bé.
1: Empreses.
0: I perdona, si vols ser periodista, tu què vols ser?
11: No sé.
0: Molt bé. Aquest va perdut, eh? Acabaran les drogues o alguna
1: cosa. Ell serà l'artista.
0: L'artista, molt bé. I escolta, pot ser que t'he vist que has anat a saludar l'Arnau, eh?
11: Sí.
0: Molt bé, què tal? Te l'imaginaves tan fort o no?
11: No sé.
0: L'Arnau és que està mazao, l'Arnau, eh?
1: No, l'Arnau és una cosa que a mi m'agrada molt perquè és un mazao amb un cor molt
0: sí.
1: gran. Que a vegades
0: sí, sí.
1: això no casa, eh? Saps? Que sembla un oxímoron i és un tio mazao, llest, guapo, sensible, és preciós. Per mi és el gendre de Catalunya.
0: Hòstia, molt bé. Des d'aquí, Arnau Vila deu estar a la redacció, ara mateix li està caient la bava. Vull dir que està molt bé.
1: Bueno, però que te la reculli. Quina imatge.
0: Bueno, escolta, fora aplaudiment pel públic que ha vingut avui a veure's, fora aplaudiment per tots vosaltres. Que avui estem molt contents perquè, mira, farem feliç a un dels oients que justament ha vingut avui a veure'ns a l'estudi perquè, atenció, comença el Festival Camins, el nou festival de les nits d'estiu de Manresa.
1: Inaugura el festival La Luz Casal. També hi actuarà en Joan Dausà, però ja no queden entrades. Tampoc en queden per Sopa de Cabra, que celebrarà el seu 40 aniversari. Sergio Dalma presentarà nou disc, God Save the Queen celebra els 50 anys de Bohemian Rhapsody i la Rosario farà el concert de final de festa. Voleu una entrada doble per algun d'aquests concerts?
0: Sí o no? Sí!
1: Doncs ara us expliquem com aconseguir-ho.
0: Vale. Vale. Tu no ho saps, no?
1: Sí. Sí, allò que vam, aquella idea que vam tindre ahir.
0: Vale. Volem trobar justament el festival es diu Camins, que serà aquest nou festival de les nits d'estiu de Manresa, i volem que algú, pels 40 anys de Sopa de Cabra, canti Camins. A veure, qui d'aquí canta millor Camins. A veure, algú que canti Camins. A veure, la Maria, ens la juguem amb la Maria, a veure, saps? A veure si la Maria sabrà.

0: I s'enduen aquestes entrades per anar a veure algun concert, no?
1: Exacte, i la resta no us perdeu. Des d'avui al Festival Camins també trobareu zona gastronòmica, concerts de posta de sol, DJs, còctels i molt més. Descobriu-ho tot a festivalcamins.cat.
0: Ole, bravo!
1: Ole, ole, ole!
0: M'agrada molt el concepte DJs i còctel, saps?
1: I posta ara de sol. Va tot a l'hora.
0: Va tot a l'hora, va tot a l'hora. Sí. Escolta'm, aprofitarem per fer una pausa per la publicitat i després tornarem. Ens fa molta il·lusió la convidada que avui ens visita, sí, eh? Perquè al programa seguirem parlant de música. Avui ens visita una de les artistes referents de la música folklore del nostre país, eh? Ella es considera una grallera d'extraradi. A mi ja m'agrada aquest concepte, li preguntarem, sí, una miqueta per això. I ho fa sobre els escenaris amb els seus dos grups, Trèvol i Filomena. Tot seguit, els taloners... Rebem a la grandíssima Laia Glau, que ara tornem. Fins ara!
2: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
3: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
4: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
5: Sona bé.
4: 4,3 litres de consum al 100.
5: Sona Qashqai e-Power.
4: I el 0% TAE.
5: Sona que estreno un Nissan.
4: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
6: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
7: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
8: Jo molt.
9: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
10: Teresa, hola. Ei, ja has anat a buscar els nens? És que sóc el súper del Cort Inglés. Digue'ls que porto gelats, que ara tenen un 3x2 en tots els Magnum, Caripo, Solero i Ben & Jerry's. Ah, i cireres. Els hi encanten. El quilo surt a 3,99. I tenen una pinta...
11: Supercor, hipercor i supermercat El Cort Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix un viatge per les grans denominacions d'origen catalanes. Amb vins de Demüller, Xavier Clua, Can Ràfols dels Caus, Calbassó, Peralada i Artium. 6 ampolles per només 59 euros. Amb enviament gratuït cada mes i rep un refredador de vida benvinguda. Uneix-te ara a clubdevinslavanguardia.com.
3: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
4: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
5: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
6: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
5: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
6: Truca al 900 903 743.
7: Verisure.
8: Que tu ets veí d'aquí de les campanes o què?
9: Sí, jo, mira, aquí al lado del cementerio.
8: Ah, hòstia.
9: Pana todo, aquí de al lado de todo.
8: I tu a què t'hi dediques, José?
9: Jo soy vigilante.
8: Ets el Batman de Vigas o què?
9: Sí, Batman forever.
8: Ets una mica Torrente, no podríem

0: que en dos minuts arribarem a les 3 i 25 de la tarda. Això que sona és lo pardal del grup Trèvol, un dels grups de la nostra convidada d'avui, que amb només 22 anys, això és fort, eh? És tota una referent en el folklore del nostre país, que és Catalunya. Que abans la Mònica Folquet m'ha fet corregir-ho, eh? Digues... Fa molt bé que diguis el nostre país, però digues que és Catalunya, saps?
1: Anar-ho recordant.
0: Per no despistar.
1: I aprofitem la minentesa per recordar que aquella gent que avui no vagi al pregó de Festa Major Cunit, entendrem que el seu país és Espanya i, per tant, els
0: exacte,
1: matarem.
0: Exacte. No. Alba. Tu no t'has de... Això queda gravat.
1: És igual. Però no ho farem. No tenim les armes, encara.
0: M'encanta que dubti d'en... Bueno, no ho farem, no?
1: No ho farem. Vull dir, és una amenaça.
0: Vale.
1: És com quan ta mare diu... Ah, si no fas això... Tu ja saps quan va en sèrio i quan no. A vegades la policia també passa. Tu ja saps quan va en sèrio i quan no.
0: Sí.
1: Sempre va en sèrio. Seguim!
0: Seguim, vinga! Oh! Com dèiem, això és Lo Pardal i ens fa molta il·lusió la persona que avui ens visita, que també, a banda de veure amb els seus grups de música que dèiem abans, Trèvol i Filomena, també la podeu veure i escoltar a la Renaixença de 3CAT.
1: És una autèntica màquina. Ha estudiat l'especialització de gralla a l'ESMUC i també oboe modern i oboe barroc. I com a dada curiosa, com va començar i fins als 18 anys va ser l'única nena barra noia de l'escola de música.
0: Això és molt fort, eh? I també, com dèiem abans, és coneguda com la grallera d'Extra Radi i ara ens brinyarem el per què. Saludem amb un fort aplaudiment a la Laia Glux, fora el tal! Pateixo perquè... Bona tarda.
2: Bona tarda. Tot
0: bé?
2: Que
0: abans t'he dit glaux i és glux.
2: Ha molat molt. Glaux.
0: T'he de dir que mola més glaux que glux.
2: Ja està, ara diré, Laia Glaux.
1: D'on ve?
2: Ja és alemany, però no tinc família alemanya ni res.
1: Ah. Ai, que l'has comprat?
2: Sí, jo sempre he dit, es va perdre.
0: Però això és com un...
2: Es va perdre el familiar? No, s'ha perdut com d'on ve el cognom.
0: És com un gen recessiu que de cop i volta pots tenir els ulls blaus i tota la teva família els té marrons?
1: Bueno, això en molts casos és un gen de cuernos. És del botaner.
0: I llavors, els glux, quan porteu a Catalunya?
2: Poques generacions, la veritat. Sí. Més a València. País Valencià, Pamplona, País Valencià, Catalunya.
0: Tota la família tens allà repartida, eh?
2: Clar que sí.
0: Molt bé,
2: una mica de tot.
0: Escolta'm, normalment i de molt mala manera sentim la paraula folklore i ens imaginem a senyors grans, no? Tocant la gralla.
1: Totalment.
0: Amb un aplec, no? I en canvi, escolta, tu amb 22 anys ja ho estàs petant en aquest món i sobretot reivindicant-ho, que també és molt important. D'on ve tot això del folklore?
2: Des de ben petita, mira, els meus pares sempre m'han adoctrinat d'aquesta manera i ho vaig rebre bé, per sort. I des de ben petita, que m'ha apassionat molt la música folk, que he tingut, per sort, sempre espais amb gent de la meva edat, que hem compartit això, i realment ha estat molt orgànic i per mi sempre ha estat normal. O sigui, aquesta cosa de que anava al col·le i deia «Toco la gralla, m'agraden els gegants», i la gent em deia «Què te passa, saps?». Per mi...
0: Molt bé, bravo, bravo.
1: Però
0: que gralla, això se fuma. Però,
2: clar, és que estudiava a Cornellà, t'imagina't, saps?
0: Hòstia! Oh, wow.
2: Clar, llavors era... La
0: gralla pensant-se que era una peça tuning, no?
2: Era tal qual així.
1: Eres molt exòtica.
2: Molt. Clar, la nena que parlava català, que tocava la gralla, o sigui, era tot...
1: Quantes vegades al cap dins del vàter amb aquest currículum?
2: No et pensis.
0: Alba, era com... Alba, Alba!
1: Però què pot passar? El diferent...
2: No ha passat, però bueno.
1: Però el diferent, això passa molt. El que forma part de la norma té por del diferent, perquè té por que li treguin el privilegi. I llavors el cap al...
2: Ai, m'estic agobiant ara.
0: Has començat molt bé, un discurs molt maco, i de cop i volta el cap al vàter, eh?
1: Això passa. Això... Potser s'ha modernitzat ara amb les xarxes socials, però la meva època era cap al vàter. Jo tinc una pregunta, perquè clar, t'arriba un moment que els hi dius papa i mama trio la gralla com a instrument.
2: Sí.
1: La gralla. Diguem-ho.
2: O sigui, és que la culpa és d'ells. És que és aquest el problema, clar.
1: Sí, ells et van dir, tu triaràs la gralla, re de piano,
2: sí,
1: piano who.
2: Es van apuntar a una colla de gegants al Prat i llavors jo vaig dir, jo no vull portar gegants, però toco la gralla. I em va apassionar, em vaig obsessionar amb la gralla i llavors van ser ells que van dir, doncs apuntem a la nena a l'escola de música. I llavors vaig començar a l'escola de música i l'hospital.
1: Uau. És que el meu germà toca la gralla també, sí. De forma, sí, participa en molts espais de cultura popular, cultura catalana, i la meva mare el feia ensajar dins del rebost de baix tancat.
0: No.
1: Com a, saps, el Harry Potter?
2: Allà,
1: calla, home. I en hores que no haguem de dormir, li deia, saps?
0: Pobre nen.
1: Et deixem una hora per assajar.
0: Com si estigués traficant, una mica.
1: Jo crec que li hagués deixat abans fumar porros a dins de casa que tocar la gralla. Perquè allò et taladrava el timpano. Sí, era terrible.
2: Però és que, si fos una trompeta o un violí mal tocat, també és el mateix. Hi ha un estigma molt gran.
0: Sí.
2: Hi ha un estigma molt gran.
0: Sí que és veritat que hi ha un punt com un violí mal tocat, també... T'agrada? Hi ha un punt divertit. La gralla, ben sonada i mal sonada, no diferencies, no?
2: Escolta, tu de què vas? Però tu de què vas?
0: És broma.
1: Com tractaré?
3: Hijo de puta.
0: Com no tractar una convidada? Pues me voy, no?
1: El nen que vol fer periodisme. Cuca, així no.
2: Així no, eh?
1: Així no es fa.
0: No, però sí que és veritat que és un instrument que costa de defensar, no? Una mica.
2: Bueno, perquè és molt difícil. Clar, és que clar.
0: Ara anem a la pregunta, ara quedaré com un imbècil.
1: Ja
0: com el
1: Ferrato, que ens està passant, no passa res.
0: Avui portem un programa, hòstia.
1: Bueno.
0: Quants forats té la gralla?
2: La gralla, a veure, ostres, està d'ella, a veure.
1: Una pregunta més bona.
0: No, perquè vull imaginar-me, no? Clar.
2: Té sis, els que... Una gralla seca, ens imaginem, no? La gralla seca, la gralla que...
0: Algú no sap què és una gralla?
2: Ostres.
0: Vale. Ah, mira, la Maria.
2: No, és el millor instrument del món, Maria.
1: Bueno, a veure.
2: És el que, saps, quan pugen els castells...
0: Clar, és el toc de gralles.
2: Ah, no? Vale, doncs llavors no passa res. Ja la descobriràs.
3: Clar.
2: Ja et passaré música amb gralla i ja ho escoltaràs.
0: Llavors, sis forats, eh?
2: Sis forats, i llavors després en té més si tens claus com la meva, que jo et sé claus. Que tinc claus, sí, és com un Ferrari la meva, saps?
0: Però vaya fardona aquesta tia.
2: No, home, no, la meva gralla, perquè clar, és veritat que és un instrument molt difícil i no és com un saxo que tens moltes claus i pots ampliar.
0: Però el concepte ampliar. Clau, què vol dir?
1: Com les velles, que els hi posen claus a la cadera, saps?
0: Perquè no els perdi.
2: No, però sabeu una gralla que quan té ferro pel voltant?
1: Sí,
2: doncs
1: a la punta del final, el bec, la part grossa.
2: I per la gralla també és per fer més notes, perquè la gralla té una tessitura petita, és a dir, podem fer poques notes.
0: Mai m'hagués imaginat que en aquest programa parlaríem tant d'una gralla, eh?
2: Bueno,
0: estem descobrint un món que m'està encantant,
2: ostres,
0: eh?
2: Ostres, a veure què posem ara.
0: En el toc de castells, això, no?
2: Oh, vale.
0: Tot està bé. Gallina de
2: Tàrrega, oi?
1: Jo sóc de la Fuliola, que està al costat de Tàrrega.
2: És que fa poc vaig anar a la nit del Tararot i em vaig enamorar completament.
1: És que Tàrrega té una vida cultural que poc se'n parla. La Fuliola no tant, però és més petit, també.
2: No.
1: És més petit.
2: Clar,
1: és I jo de castellers no en sé res, però a mi aquest moment de castells, jo no en sé res, absolutament res, ni la folra, ni la manilla, ni res, res.
0: Tu vas allà a magrejar.
1: No, però jo me poses un castell i t'ho juro que em foto brama. Em sembla la cosa més maca que té. I és la gralla, eh? I aquest tamboret del fons, ratatat.
0: M'encanta perquè li estàs dient a la Laia que és la gralla, eh? Vull dir, com si no ho sapigués.
1: Clar, que això que sona, Laia, avui és una gralla.
0: Demano disculpes pel programa i l'entrevista d'avui, eh? Ens està costant molt això d'avui. Però ara, el tema de la gralla. Llavors, amb quants anys tu pots tocar bé la gralla?
2: A veure, es necessiten molts anys d'estudi perquè és el que deia, que és un instrument... O sigui, es fa molta mofa, però és que és un instrument realment complicat perquè és molt rústic. O sigui, no és, per exemple, l'oboè o el saxo o el clarinet que han evolucionat i que la tècnica també ha evolucionat. Clar, la gralla és un instrument bastant primari, llavors necessita més la part de l'instrumentista que no de l'instrument.
0: O sigui, és qüestió de llavis, de bufar, com...
2: Clar, de llavis, de control de llavis, dels ditets, de la canya. La canya és molt important, clar, els instruments de doble canya. Ens en fotem.
0: O sigui, jo la doble canya la demano al bar, eh? Vull dir, ara mateix m'estàs parlant xino.
1: Però jo ara no sé si estic a favor o en contra de la doble canya. No tinc opinió, no tinc criteri. Merda, com he pogut viure 34 anys així?
0: Si hi ha oients que toquen la gralla, que ens escriguin ara mateix.
1: El meu germà deu estar arrencant-se els cabells, en plan, ma germana és que no s'entera de res.
0: Déu meu, bueno, parlem de la doble canya. La doble canya, que...
2: Són els instruments com el oboè, com el fagot, com la tenora.
0: Sí, home, qui no ha tocat a l'oboè?
1: És maco, l'oboè,
0: I el fagot, jo tinc un vitrofagot, també.
4: Vol més caure en gràcia que ser graciós, no?
1: Aquesta noia sortirà de que avui la Laia es demanarà la baixa per pair tot això.
2: Doncs això, són instruments molt difícils perquè el clima afecta molt. O sigui, plou, fa sol, no sé què, sempre patint.
0: Tot això afecta la gralla.
2: Home, clar, a la canya.
0: A la canya.
1: Clar, a la canya!
2: És matèria viva, és matèria que agafem del riu. Jo no l'agafo, a mi me la fan, però s'agafa del riu, saps? I és supermanual, llavors, clar, sempre estem patint.
1: I la canya és molt delicadeta.
2: Clar que és delicadeta, la canya, Alba.
1: La canya és com una filla única, que vol tota l'atenció del món.
2: És molt delicadeta. Quan sempre que surt alguna cosa malament, és culpa de la canya.
1: La canyeta.
2: Això és jo també, el que primer aprenem.
0: Jo crec que estiguem avui espessos també és culpa de l'última canya.
2: De les canyes d'ahir,
1: La d'ahir ens va sobrar, aquella. Jo tinc una pregunta, tu com definiries què és el folklore català?
2: Uf.
1: És bona pregunta, digueu.
2: És complicada, És que aquestes preguntes a mi em posen nerviosa, perquè sento que estic com representant una cosa i no la sé explicar bé.
1: No, la teva opinió, Laia.
2: Sí. Bueno, és el conjunt de tradicions i de coses genuïnes que tenim a casa nostra, no? Des de la música, des de l'imaginari festiu, des de la cuina, vull dir, com engloba moltes coses.
0: Però com Anglaterra tenen el balcònic, no?, també. Nosaltres aquí tenim la gralla.
1: Però l'han exportat, el fan aquí. És com lo de les fàbriques aquelles d'abans.
0: Hi ha un tema que m'agrada molt, també, que és grallera d'extraradi. Això per què?
2: Això ve de trèvol, perquè amb el meu grup sempre ens preguntàvem quin gènere feu, i no sabíem què dir, perquè englobem com molts gèneres, perquè cadascú venim... O sigui, l'arrel és la música d'arrel, la música tradicional, però sí que agafem altres gèneres. Llavors, no volíem dir com que ens casàvem amb un en concret. I vam dir, els tres som del Baix Llobregat, de l'àrea metropolitana de Barcelona, i la Leonís, de la Catalunya Nord, encara el que se li diu més perifèria, i llavors agafar allò que se li diu perifèria i doncs reivindicar-ho. Llavors d'aquí surt l'extrarradi.
0: Tinc un dubte. Estem acostumats que els músics lliguen, no? Que quan toques un instrument tens un poder de lligar. Sí, amb la gralla es lliga, també?
2: Home, i tant, que es lliga amb la gralla. Què us passa amb la gralla?
0: No, jo crec que m'he d'apuntar gralla.
1: Pensa que tu vas a algú i li dius, jo sé bufar doble canya. Clar. I aquella persona ja està pensant en d'altres coses.
0: Vols que et bufi la gralla? Sí, tu has lligat, però com lligues?
2: És que saps què passa? Que som un nínxol petit.
1: Clar,
0: clar, sí, sou com gairebé llavors, cosins, no?
2: No, home, no, bé, tampoc ens flipem.
1: Si rasques una mica, són tots cosins, allà.
2: Ja. Llavors, bueno.
0: Llavors, què vol dir? Que ja us heu...
2: No, vull dir que és un nínxol petit, llavors és com quan jo veig, no sé què, doncs una persona que es dedica, no, a la cultura popular i la viu d'allò, i dius, hòstia, que bé, saps? Vale. Això entra millor que qualsevol altra cosa.
5: Pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, pum, tambores, pum.
1: Això entre millor que qualsevol altra
2: bueno,
1: cosa.
2: Clar, que és... Que torreu la gralla.
1: És que jo saps què penso? Que
0: jo
1: al final...
0: m'imagino algú despullat tocant la gralla molt sensualment.
1: Calla, m'ha vingut al cap al meu germà. Pare, pare, pare. Ara entenc el Marçal d'aquesta obsessió que té amb la cultura popular. Tot és sexy. És que... Tot ho mou al sexe.
0: Ai, Déu meu, senyor.
2: És que això passa molt perquè... difícil, eh?
1: No, però això els catalans sempre tenim aquest discurs una mica, no? Perquè tu veus, ahir, per exemple, al Cruïlla hi havia un club de... No, ballar en swing.
0: Elictus, elictus.
1: I tu ja veies... O salsa o bachata, tu ja veus que el que volen és fornicar.
0: Sí.
1: Però aquí
6: tu
1: no...
6: Tu no ho sabes.
1: Volem mantenir la cultura catalana. El que vols és mantenir els teus baixos.
0: Ara, ara.
1: Ara.
0: Escolta, de veritat. A veure, no fa... centrem una miqueta l'entrevista.
1: Tornem
0: al tema, no? Mira, escolta, no fa gaire vas tenir una mica de polèmica per reivindicar i explicar que, malauradament, el folklore no està tan arrelat a l'àrea metropolitana de Barcelona. Això ho vas fer en una entrevista al programa Pausa Dicat. Recuperem el moment.
2: Que és molt normal veure, bé, gent sensibilitzada amb la música tradicional més cap al sud de Catalunya o més cap a Girona, però l'extraradi de Barcelona a vegades queda com sí, l'última merda, no? La perifèria. A totes aquestes cultures que conviuen en els nostres barris i que en general a tota Catalunya, però nosaltres ens ho hem portat al nostre terreny i poder reivindicar que el nostre folk és un folk que barreja les tradicions que tenim al costat de casa nostra juntament amb la catalana. I òbviament s'ha de fer més feina en uns llocs o uns altres i s'ha de sensibilitzar més la gent. Jo què sé, si te'n vas a Vilafranca a fer una cercavila, hi ha molta més gent al carrer a escoltar. Si te'n vas a, jo què sé, al Prat, doncs n'hi haurà menys. Ja. Però és una feina que s'ha d'anar fent xino-xano sense menysprear aquests llocs, per favor.
0: Per mi hi ha un punt...
1: On era
0: que
1: la polèmica?
0: No, exacte, volia argumentar tu, perquè jo no trobo polèmica.
1: És que jo vaig seguir veure, això per... Sí. I no entenia. O sigui, de fet, quan et vaig veure, vaig pensar, sí, és ben bé així. És que ni m'ha descobert la sopa d'all, ni ha dit algo problemàtic.
2: Jo vaig flipar una mica, també, clar. Vaig escriure a l'Arnau Tordera, el meu company de la Renaixença, i em va dir, tranqui, el Twitter és un... Ai, perdó, és un niu d'odi, vull dir, no facis ni cas, perquè, clar, mai m'havia passat una cosa així, i és que no entenia, perquè era com... Perdó, però tot de Joseps Maries del Twitter deixant anar com la seva paranoia. I dius, però...
1: La seva frustració.
2: O sigui, clar, és com, em sembla molt bé, però jo què sé, doncs fes-ho en un
0: altre,
2: clar, jo què sé.
0: Ho entendràs, no?
2: Però de tot, i de gent. És que tot ho centralitzeu amb Girona i Barcelona. No estic parlant res d'això. Però bueno, jo què sé.
1: Hi ha gent que li haurien de tallar l'internet. I no haurien de votar.
2: És que després segurament en persona no ho dirien.
0: No.
2: Vull dir, no.
1: Es cagarien.
2: No entrarien, llavors. Bueno,
1: són gent que no saben que és una doble canya. Vull dir, no ens importa aquesta
2: cosa. Ara ja ho sabran. Esperem que hagin escoltat el programa.
0: Doncs volíem comentar la polèmica perquè vam flipar una mica també per veure com ho senties tu, perquè ben bé no vam veure polèmica, però es va liar una a Twitter que vam flipar. Pot ser que ara una mica el tema del folklore estigui de moda? No tens una mica la sensació? És moda o és que convé una mica que col·locar-ho a festivals?
2: A veure, jo tinc la sensació que una mica de moda sí que està, però perquè... Parlo com amb trèvol, Per exemple, portem tant de temps picant pedra i com sent pesats i que ningú... Era com els bitxos raros, saps? Mm-hmm. En general sempre ha estat com... Ostres, t'agrada la cultura popular en general o toques la gra i tal, ets com el bitxo raro. I ara, de cop i volta, grups que abans... o persones, músics, que abans era com... la música tradicional, ara se l'estan apropiant, o festivals que ara posen l'etiqueta, no? Llavors sí que està... O sigui, és cert, està una mica de moda, però és superguai que estigui de moda. Mm-hmm. El que jo sí que intento com dir que... Vale, que ens posem aquesta etiqueta, però llavors incluïm instruments tradicionals, incluïm instruments de doble canya, saps? Que és una cosa supergenuïna d'aquí, que no es troba en altres parts del món, saps? Llavors, ja que posem aquesta etiqueta i ja que estem apostant per aquí, doncs tu, doncs...
0: Que bé. Pues clar que sí, bravo!
1: que a vegades és el trampolí una moda, no? Una quota. A vegades és un trampolí, però després s'ha de seguir remant. No, no s'hi val només a que sigui una façana.
2: Totalment.
0: Escolta, per la cava, no la podem veure. Hem parlat molt de tu i de la teva música i de la Doble Canya. Jo vull saber on podem anar a veure la Doble Canya.
2: Doncs mira, en Filomena estem rodant molt aquest estiu en molts llocs, però justament demà amb Trèvol estarem a Palol de Revardit, el festival recòndit. Jo també pensava que m'ho havia inventat, però no ho vaig buscar al Maps.
1: Com es diu?
2: Palol de Revardit. Està a prop de Cervià de Ter...
0: Ah, això és Girona, no?
2: Sí, a prop de Girona.
0: Alba. Bueno, escolta, ja et seguirem la pista. Un dia hem d'anar a veure-la.
1: Jo tinc moltíssimes ganes.
0: Sí,
1: de veure una mica. I amb tot el que he explicat que hi ha darrere de la cultura catalana, més encara.
0: Filingona. Escolta, Laia Gluck, moltíssimes gràcies per la visita.
2: Gràcies a vosaltres.
0: Ha estat un autèntic plaer. Fortíssim aplaudiment per ella. I nosaltres aprofitem per fer una breu pausa i tot seguit repassem les notícies de la setmana. Ara tornem.
6: Els taloners del versió RAC1 i aprendre pel sac les migdiades.

0: He estat buscant detalls de la cançó. Se sent com un crit.
1: Rius tremenda i em dius ara, que Marcel t'ha mullat.
2: Ah, no, una gavina.
0: És una gavina?
2: Mira, te la faig, sóc jo.
3: Ah! Ah!
2: És una gavina, tio, és evident.
3: Ah!
2: No, és la gavina.
3: Joan, tu saps que hi ha un concurs a Brussel·les d'imitar gavines?
2: Sí, ho vaig sentir.
0: Això ho faig en directe.
2: Faig així.
3: Ah!
2: Faig això.
0: Sí, és brutal, ja.
4: Els taloners del versió H1 i aprendre amb els senyors migdiades.
5: Vinga, va, que falten 2 minuts perquè siguin 3:15 de la tarda i arriba el moment de repassar les nostres pífies perquè aquesta setmana ens hem cobert de glòria.
6: Ens hem cobert de glòria.
5: Vinga, va, i aquesta setmana el repàs de les pífies no ho farà l'Alba Segarra, sinó
3: no,
5: que ho farà...
3: No, no.
5: Com t'ha anat bé, això, oh. Ho farà l'Alba Castellví. Alba, bona tarda.
3: Bona tarda.
5: A veure, ens hem cobert molt de glòria o què?
3: Sí, bastant.
5: Ah, vale,
3: bastant, bastant. De fet, és com volia començar la meva introducció a la secció. L'heu cagat tant aquesta setmana,
5: gràcies,
3: nois.
5: Gràcies, gràcies. Està molt bé. Està molt
7: és
5: bé.
7: Que estem molt cansats.
5: Està molt bé que algú vingui amb un mirall, ens ho posi davant a la cara.
7: Com si no ho veguéssim nosaltres.
5: Ah, no,
7: que jo
5: a
7: vegades
5: sí,
7: penso, quin greu.
5: Però
7: jo tinc un diagnòstic ara, eh?
5: Ictus. Ah.
7: No, lo dels ulls.
5: Ah, hòstia, és veritat.
3: Ai, que no ho hem explicat.
5: Això ho podem explicar, no és veritat. És informació de servei perquè de vegades ens riem una mica, sobretot jo.
7: Sí, no, tothom.
5: Quan l'Alba s'equivoca llegint.
7: Jo m'equivoco molt.
5: Però hem descobert que...
7: Hi ha una
5: explicació.
7: Hi ha una explicació mèdica darrere. Resulta que l'altre dia em vaig marejar i vaig tindre un atac a l'ull i llavors vaig anar al metge i em va dir hauries d'anar a l'oculista.
5: Sí.
7: Jo, de petita, em van posar ulleres amb hipermetropia. Sí. Vaig anar a l'oculista, però ara les meves ulleres que porto només tenien un 0,25 d'hipermetropia.
5: La cara de la gent ara mateix és de quina merda...
7: No, ja veureu. Eh? Aguanteu amb mi. Això és important. Què passa? Que quan jo era adolescent, per fer-me la xula, des d'aquí missatge...
5: Has anat molt enrere, eh?
7: Clar, des d'aquí missatge a casa, no sou els xulos. No em volia posar les ulleres de veure, i perquè creia que estava més guapa, bueno, perquè era tonta i no passa res.
5: Vale.
7: Què passa? Que la hipermetropia té una cosa, que el múscul s'entrena per suplir el dèficit que tu no hi veus.
5: Sí.
7: Si jo tenia 1,75 a cada ull...
5: M'està costant, eh?
7: En aquell moment... Em vaig treure les ulleres i el meu múscul...
5: I es va multiplicar.
7: I el meu múscul va fer fins a 1,75 de feina a ell.
5: Ah, mira!
3: Ostres!
7: M'enteneu?
5: No.
7: Que tinc un crossfit dins de l'ull. Llavors, l'oculista em va ficar unes gotes per adormir-me una mica a l'ull.
5: Se m'està fent llarg, això,
7: i em va dir, com a mínim, tens 2 a cada ull i tu portes 0,25 de graduació.
5: Què dius?
7: Per tant, el meu ull fa 1,75 d'esforç cada dia llegint i vivint.
5: Vale. Per tant, cada cop que t'equivoquis, t'hem de mirar amb respecte, perquè tens un crossfit a l'ull.
7: Exacte, perquè jo estic massadíssima per dins.
5: Mama, què?
7: Massadíssima per dins. A la llengua també tinc un problema.
3: Aquesta pífia, Albas, que sabies que estarà en el pròxim divendres.
7: Ara, al setembre hi he d'anar, m'han de dormir completament el múscul, l'han de placar.
5: Però llavors no veuràs.
7: Oi, aniré un divendres a la tarda que m'ha d'acompanyar un acompanyant, perquè he sortit d'allà.
5: M'ha d'acompanyar un acompanyant, eh? Tot per no dir la teva parella.
7: Serà la meva parella, perquè, pobre, ella ha de fer aquestes coses.
5: Vale.
7: I em posaran unes gotes que em deixaran placat al múscul per veure realment com està el meu ull.
5: Que fort.
7: Però jo cada dia estic treballant. Els meus ulls estan sobretreballant per poder-hi veure.
5: Bravo! Bon aplaudiment.
3: Bravo,
5: molt bé.
3: Alba.
5: Va, ara sí, després d'aquesta anècdota. Perdó. No, m'ha encantat. Vull dir, crec que nosaltres amb els oients no tenim cap tipus de secret, vull dir, els hem d'explicar tot.
7: No.
5: Però ara anem a les pífies, a veure.
3: Seguim, som-hi. Doncs escolta, un dels temes amb el que els heu cagat més són els noms.
5: Ai,
3: vale?
5: Sí.
3: Comencem amb aquesta pífia del Guillem i escolteu com va llegir el nom d'aquest conegudíssim personatge històric.
5: Ai, vinga, va.
8: Pues vinga, anem.
5: Els Jeques Custó.
8: Què?
5: Els Jeques Custó.
8: Vols dir que està bé?
5: Jeques Custó.
9: ¿Quién
5: es ese hombre? No digas que es Jacques Custó. ¡Para, Chile!
9: Jaques Costeau.
8: Tete, espavila.
7: Han dit Jaques Custó i he pensat, guaita, que bé, parla francès.
5: Els Jeques Custó.
10: Que vull ser de gran, jo Jacques Custó.
5: Ai, Déu meu.
3: Bravo.
5: Ai, és que...
3: Va ser màgic, màgic.
5: Jo també he tingut un problema amb la vista aquesta setmana i és que se'm van trencar les ulleres i duia les ulleres de feia 3 anys amb menys graduació i no llegia bé.
7: Aquesta setmana s'ha fet el programa sense Marc Bala i sense veure-hi. O
5: sigui, ja està sortint.
7: Com estem aquí encara.
3: Ja estem a divendres, imagina't.
5: Ja estem a divendres.
3: Escolta, Alba, tu no parlis tant, perquè també ara vaig a per tu. I és que et vas fer un embolic amb els noms de la superconvidada estrella que vam tenir l'altre dia al programa.
7: Ai, sí.
11: La nostra convidada d'avui és una convidada d'excepció.
12: Los nervios están activados.
11: Saludem amb un fortíssim aplaudiment, si us plau, a la Paula Amàlia. Bona tarda!
13: Atención, guionistas, que aquí hay película.
7: Amàlia, dius que no ets de matinar?
13: Qui és vostè?
7: Amàlia...
14: No.
7: Ja descanses, Amàlia?
15: No la conec, no és del meu poble.
7: T'estic dient pel cognom.
16: Sí, seguro.
7: En comptes de Paula, Amàlia, directament.
12: I et passa una cosa que li passa a molta gent, que em fa sí. molta gràcia. Que
7: no... és Amàlia!
11: Sí.
17: De las mujeres más inteligentes que yo conozco.
5: Però mira l'encantadora que és la Paula. Amàlia... que fent que no et sentis malament, dient no, hi ha altra gent que també li passa, en coqueta.
7: No estàs sola amb lo dels ulls, amb lo del cap, amb tot plegat.
15: Socorro, socorro.
7: Que mona, Paula Amàlia.
5: Déu meu senyor.
3: Que mona. Escolta, doncs seguim. Abans he explicat que vas tenir un problema amb sí. els ulls, a les ulleres.
5: Sí.
3: Llavors, un dia, no sé què et va passar, que vas fusionar a dues persones que hi havia en aquest estudi.
5: Ah, sí?
3: Eren la Núria Travessa i l'Albert Bassas. Escoltem-ho.
5: Bona tarda, Núria Travessas.
7: Com?
5: Núria Travessas. Com? No estem facis riure.
18: Et que ve de Zorino.
7: Travessas. Mamarratxa.
5: Volia canviar-vos algun nom. Què tal, com esteu? Tot bé o què?
19: No sé lo que estoy haciendo.
5: Travessas, no, Travessas. És que a mi, per mi és molt complicat això de dir Travessas.
7: És que és tontito.
20: És complexa abordar aquesta qüestió.
7: Jo ni ho intento.
21: Però tu què haces, gilipollas?
5: Realment, aquesta setmana... jo crec que és una setmana històrica pels taloners, eh? Hi ha un punt que no sé ni com respirem.
7: Han passat moltes coses.
3: I escolta, una setmana històrica per l'any, perquè aquesta setmana han començat els Sanfermines.
5: Home, i tant! Clar, molt bé! Home!
3: Un aplaudiment!
5: Aplaudim els toros, clar que sí!
3: I escolta'm, l'Alba estava molt nerviosa, l'Alba estava superemocionada perquè havien començat els Sanfermines. Què passa? Jo crec que estava tan emocionada que us va oblidar quins són els animals que corren pels carrers.
7: Ai. Per què li agrada tant Sanfermines a l'Alba? Per què és tan important?
22: Soy anticatalana total.
7: Els encierros? No.
23: Estoy de acuerdo.
7: Perquè li agrada de Pamplona?
5: No.
7: Tampoc. Perquè crec que la cultura i les tradicions que tenen tant...
23: Com que... com...
7: Tiburons anava a dir.
5: M'encantaria...
7: Toros,
5: per allà
7: al mig. Tampoc.
5: Per favor. M'encantaria un Sanfermín amb taurons. Allò sí que seria boníssim, eh?
3: No caldria córrer gaire, perquè
5: bueno,
3: no...
5: Has de nedar.
7: Us ha passat mai que no trobeu la paraula?
5: A tu passa molt sovint, eh?
7: Jo era com... jo sé que està en una carpeta, però quina.
5: Buscant els arxius.
3: A dins del zoo, buscant tots els animals.
5: Ai, Déu meu. Oh.
7: Ai, per favor.
5: Hòstia, és veritat que aquesta secció realment és posar-nos a la cara les merdes que fem, eh?
7: És fer-nos tocar de peus a terra.
5: Sí, està molt bé, està
3: molt bé. Jo m'ho he passat superbé i, escolta, el Mirall, us l'he posat a vosaltres, però també a mi, perquè jo també l'he cagat. Tot i així, jo sóc perfecta, jo no la cago mai, i és culpa vostra, perquè allà donde fueres, haz lo que vieres. Vosaltres la cagueu? Doncs jo també.
7: Molt bé.
3: Escolta la meva pífia. Sí, a més de Vilassar de Mar... De Mar... i Argentona.
5: Ah, sí?
15: Me la pela.
3: L'objectiu de la campanya és estimular el servei de català... Servei de català.
5: Visca Catalunya Lliure.
3: El Servei Català de Trànsit...
5: Ara.
3: A moure fitxa per catalanitzar els senyals de trànsit.
24: Ole, tu.
5: Bravo. Escolta, Alba Castellví, moltíssimes gràcies pel recull de pífies.
3: A vosaltres, no deixeu de cagar-la mai.
5: No, jo crec que gràcies, amb el programa d'avui ja tindràs bastanta teca, eh?
7: Sí, vull dir, pots fer un especial.
3: Oh, i tant.
5: I ara, bueno, és que el que ve ara és la traca final. Fotem un fortíssim aplaudiment per l'Opau de Pons!
7: Aplaudiu!
5: Ara! L'hem fet canviar de cadira, que el Pau de Pons, pobre, l'acabem de despertar de la migdiada, porta un suquet... Però, Pau, d'on vens?
25: Bona tarda!
5: Ole!
25: Com esteu?
7: A veure, un moment.
5: A veure.
25: Què passa?
7: Què et passa? On vas així avui?
25: Eh que sí?
7: Quina pinta que fots, vas amb xàndal.
25: És que tot té una explicació amb aquesta vida.
7: Què t'ha passat?
25: No ho vull dir.
5: No.
25: No, perquè fa molta calor, i amunt ja no li queda roba.
7: Que has dormit fora de casa?
25: No, el que passa és que he dormit poc. Ai, aquesta calor que vas fotre.
7: Però això és el teu dia a dia.
25: Mira, a més, com que no m'he fotut aquests pantalons que no tenen butxaca, he sortit de casa amb una bosseta de plàstic per fotre-hi les claus i quatre monedes.
7: Portes literalment...
25: És el meu Louis Vuitton.
5: Això valenciaga, o valenciana, no sé quin és.
7: Això
25: ho patentes i et forres, eh? El que passa és que he acabat mai anat a comprar un banyadoret i llavors ja he tingut bossa i ho hem arreglat.
7: Escolta, un banyador de color lila molt mono.
25: Què et sembla? Per contrastar.
7: On el lluiràs?
25: Bueno, pues aquí a les cames, on vas lluir?
7: No, però aquí per quina zona de Catalunya et mouràs?
25: On vas tu, estiuejar tu, Alba?
7: On no vagis tu?
25: A la Foliala. Pues així, ben lluny.
7: No, me'n vaig, no. Me'n vaig al Japó.
25: Hòstia, així sí que ben lluny, no vindré pas.
5: Bueno, banyador perquè tenim onades de calor, no, Pau?
25: Ah, exacte, hòstia,
5: avui,
25: com ho lligues.
5: Com hem lligat això, eh? Avui ens parlar-nos de les onades de calor, eh? Que sí. Fa poca calor, s'ha parlat poc del tema, eh?
25: Bueno, però és que jo al final has de parlar de temes que incumbixin i que interpel·lin a la societat.
5: Ara.
25: La gent només parla de la ola de calor, no parlen pas de la roja. També, però no
5: també, també. Està una mica igual.
7: Dient la roja, recordeu, avui. Ningú al partit, tothom ha conit.
25: Ah, sí, que fot tot pregó
5: l'estadella. Sí, Coqui.
7: Vols alguns consells? Jo l'he fet a la Foliola.
5: Bueno, recordem que tu vas fer el pregó de Festa Major de la Foliola perquè vas obligar la gent a fer-lo tu.
7: Els hi vaig dir, ja ho faig jo.
5: Vull dir, perquè veieu una mica l'actitud de l'Alba per la vida. No, el pregó aquest any ja te'l faig jo. No, teníem tancat el Francesc Mauri. No, te la fas tu, la Mauri.
25: S'ha de fer així, eh?
5: Molt bé, però... Bueno, pues,
25: home, és la foliolenca per antonomàcia, una foliolenca il·lustre.
5: Vols que cantem o què? Tirem la base?
25: Jo, per mi sí, perquè... Bueno, encara tenim temps avui, però bueno. No, però ja fas bé d'anar amb temps, perquè és una mica més llarga de lo normal. Si vols, te la tallo al mig, com vulguis.
5: Vale, talla-la al mig, sí.
7: T'ho fa tot com una carnissera.
5: M'agrada perquè estem decidint ara com farà la secció. A mi això és meravellós.
7: Com et posa els llibrets de llum?
5: Aquest estiu per on actuaràs? Així també fem una mica de promo. Aprofitem que avui tenim temps, que mai parlem d'on pot anar a veure la gent.
25: Una mica per tot arreu. Ara no m'ho facis dir perquè no ho tinc al cap.
5: Fins aquí la promo.
25: Jo foto a l'Instagram, si ho ha posat.
5: Fins aquí la promo.
25: Si en dius uns i no dius els altres...
5: Va tan sobrat que diu, mira, l'Instagram...
25: No, no, el que passa és que tampoc no em vull equivocar.
7: Però jo penso que realment està per tot arreu.
5: Sí, sí, sí.
7: O sigui, tu com et mous? O sigui, amb què et transportes?
25: Amb helicòptero.
7: És que és molt grosa.
25: Ahir vaig anar a Torroella de Montgrí.
5: Ah, molt bé.
7: Que és maco.
25: Molt, molt bé. Torroella. Allà en diuen Torroella.
7: Perquè parlen així.
25: Torroella, Vila Vella... No la sabeu, aquesta és aquella sardana.
5: Ah. La de la gralla.
7: Però ara has fet el Paquito el xocolatero.
25: No, allò és la tenora. Ho ha dit ella, que consti. Fins aquí arribo.
5: Molt bé. Bueno, va, avui cantem a la...
25: A la ona de calor i, clar, en castellà es diu ola. I com una ola, és Rocío Jurado.
7: Jurado.
25: La Durcal és la de me gustas mucho.
7: Na-na-na-na-na.
25: Que és la mare de l'altra, de la Shaila Durcal.
7: Sí.
25: Que es va tallar un dit.
7: S'assemblen molt,
25: Sí. Què dius?
5: Que si comences a
7: cantar... La Jurado, sa filla, també es diu Rocío.
25: Ah, sí.
5: Tu calla.
7: Sí. I després se'm van adoptar dos amb aquell. Sí. Que ell no l'hagués hagut d'agafar mai.
25: Però Amador... Ah, què vols dir? Però l'Amador Mohedano o estàs parlant d'Ortega Cano?
7: No, Ortega Cano.
5: Però un moment, la Rocío Jurado...
7: És que no comencis tu!
5: Les confonc. No. Quina és la morta?
25: Totes.
7: La Jurado. Ah. No! Collons, no, la Pantoja i... no ho està.
25: Ah, no, la Durcal. Però no estàvem parlant de la Durcal i la Jurado.
7: Aquí hi ha la Durcal, la Jurado. Aquestes la Lola Flores mortes. I la Pantoja. Vale. Collons, tres mortes i una viva.
25: Però estem parlant de Rocíos.
5: I la Pantoja no. Que està més cap allà que cap aquí.
7: Estem... Bueno, perquè té moltes... Té uns temes a Hisenda.
5: Sí. Bueno, sí. No sé qui és la Rocío, no li poso cara.
25: Collons, la más grande. Ara li hem fotut un documental a Movistar i tot, la Rocío Jurado.
5: Vale, pues ja
25: l'altre dia em va parlar la Laura fa aquí, que m'ho escolto, de vegades, això.
7: M'agrada molt, també, me l'escolto molt a la Laura.
5: A mi aquesta secció de costumisme de l'Opau de Pontos divendres això són... és com quan tenies educació física el divendres a última hora.
25: Sí. Són les tonadilleres que en diuen.
5: Totalment.
25: Tonadilleres. Sí. Va, li fotem, pues? Sí, posa'm una... posa'm una mica de...
5: Ja s'ha cansat de xerrar!
25: No, perquè tampoc no té més tema, la Rocío Jurado.
5: Dale.
7: No.
25: Posa'm una mica de reverb, que ho fotrem bonic.

i al cel es veu la calitxa. És com estar una caldera, mosso e la regatera. Fot una calda que mata, se'n fon lo gel del cubata.

0: Te la puc fer més llarga, si vols.
1: No, no.
0: No cal?
1: No, ja arriba, ja arriba el moment.
2: Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer. Alerta boomer.
1: Faràs molt content a l'alcalde de Cunit avui.
3: Home,
1: eh?
3: Home, per favor.
0: Ah, és de Cunit. Em pensa que n'és de Gran Prix del Verano.
3: No.
0: Una mica...
3: No, encara no.
0: Veuran aquests colors, el blau i el groc.
3: Però tinc que, a veure, de torero t'hi veig més a tu que a mi.
0: Sí.
3: Pels colors i
0: tu
3: tal.
0: Tu també tens bon tipet, tu.
3: Sí, però jo no vaig marcant, que en Vito sí.
0: Jo marco, que collons he de marcar.
3: Tu t'agrada marcar i torejar, sobretot a la nit. Jo ja, saps, ja no torejo.
0: Això és la llegenda, ho diu la llegenda, però la realitat és una altra, Toni.
3: De llegendes.
1: També és bandier villero, eh?
3: Bueno, què, avui ho tens tot preparat, ja el text i tot?
1: Avui sí, avui tenim tot preparat pel programa de Cunit. Sí. Tu també sortiràs, l'Alba també, el Marbala...
3: Sí, home, clar, hem fet aquí unes col·laboracions. I el Lopau no...
1: El Lopau no t'he gravat cap vídeo, tu.
3: Home, doncs...
0: L'any que ve,
1: sí.
3: Home, grava-li ara.
1: Vale. Després et grava un vídeo pel prego d'avui.
0: Ah, prou.
1: Vale, així tanquem les coses, tu.
3: Que suc de pinya,
0: ja no
3: n'hi
0: ha. Ja no n'hi ha.
1: Sí, ens hem fet la mateixa.
0: Espera, que el trec de la càmera, que si no fotrem propaganda, si no paguen, tampoc no es tracta d'això.
1: Bueno, tu estàs bé, content, feliç, enèrgic.
3: Sí.
1: Deixem un públic aquí, està tot sí, el públic.
3: Sí, us heu escoltant i ho heu petat. Sí, sí.
4: Ha sigut un gran programa avui, eh? Sí. Se'n parlarà a les classes de periodisme.
1: I a l'escola de música.
4: I als hospitals.
3: Però la granya ha quedat clar, no? Que és és la identificació de l'instrument català.
1: Sí,
3: Catalunya, home. L'instrument és la granya.
4: Canya. Doble canya. De doble canya i ferros.
3: De doble canya.
1: Sí. Tenim a la Laia per aquí, vull dir, vigila que dius,
3: No, molt bé. Estàs escoltant i... No, està bé defensar la gralla, tu.
1: Sí.
3: No ho fem nosaltres, que ho defensarà, això.
1: Exacte, això no ho faran a Extremadura.
4: Programa cultural, avui.
3: Això sí que no.
1: Sí, avui
3: sí que no.
4: Avui mos hem posat
3: intel·lectuals. Puntual a les 4.
1: Ah, no són els pitos?
3: Ui.
1: Ah, no funcionen els pitos.
3: Ah, no funciona.
4: Això passa, a vegades, que no funcionen els pitos.
3: M'estranya moltíssim que a RAC1 no funciona.
1: Ah, mira, ara, quan ja passen 15 segons...
3: Estic en contra, el que no podem fer és anar posant aquí els senyals horaris al moment que ens surti del...
1: A l'Ujas!
3: No, això crec que... Si no hi són, o no els tenim, o no funcionen, doncs no funcionen.
4: Fem un altre. Són les 4!
3: Bueno, és una mica...
1: Sí. Però està molt bé.
3: És el segell de...
1: De RAC1.
3: És el que ens ha fet grans, el que a la gent li agrada.
1: Sí.
3: Que arribin els senyals horaris i no sàpigues...
1: Si no sonen els pitos, si podem allargar, perquè no sabem quina hora és, eh?
4: La naturalitat.
1: No,
4: sí. Cada pito és... Sí. Que són les 5. Però jo vaig tard, eh?
3: Les 5 no, en principi són les 4. No avancis. No avancis, que són
4: en
3: les
4: 4. En algun lloc del món deuen ser les 5,
1: sí, ara. Ai, Déu meu. Bueno, hòstia,
4: vale, Lujas,
1: a Lujas! Ah, mira, les 4 i un minut.
3: Ja està.
1: Bueno, anem marxant.
3: Sí,
1: que tenim ganes de cap de setmana.
3: Si voleu, si no, jo no tinc cap problema. Vull dir, me'n vaig jo i us quedeu
1: vosaltres. No, queda tu, queda
3: jo començo ara el cap de setmana.
1: No, tu queda,
3: A quina hora fas el pregó?
1: A les 9, a la plaça de la Vila.
3: A les 9.
4: A
3: quina hora t'hi posaràs?
1: Com que a quina hora m'hi posaré? A les 9?
3: Home, però una mica abans, no? Per preparar, per posar-te en situació.
1: Sí, perquè...
3: O arribes a les 9 allò, arribi a moldre.
1: Més
3: o
1: menys.
3: Com fa l'Opau.
1: Més o menys, perquè ara a les 7 tinc proves de so.
3: Ah, veus, clar,
1: a les 7. I tal, aniré cap a casa, tal, i després faig de DJ. El Cercavirra.
3: Ah, molt bé.
1: O sigui...
0: Tot pel mateix preu.
4: Els hi munta la festa major.
1: No vi res de...
3: L'alcalde et paga alguna cosa o ni això?
1: No, som col·legues.
3: Ah, ja està. Ho fas, mira.
1: Ho faig per amor a Cunit.
3: Per simpatia.
4: I perquè li sobren els quartos.
1: Sí.
3: Bueno, que digue-li a l'alcalde que...
1: No, bon mocador, eh?
3: He donat suport a Cunit.
1: Ara m'agrades. Cunit en general.
0: Qui mana ara, Cunit?
1: El Jaume.
0: Collons, però...
1: Ah,
3: refereix a...
1: Ah, Impulsem Cunit, es diu.
0: Ja hi som, amb els noms d'aquests com
1: amb el PSC. És Convergència i... Va tirant pitos a la Lujas?
3: Sí,
1: està, home, venga, per favor, va anem marxant.
4: Adéu!
0: Salut!
5: Els taloners, els que van abans del clapés.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. Funcionen siempre like a vos.

0: integrada.
1: Fins a 1.000 euros de reemborsament en la teva cuina integrada. Qualitat pensada per durar. Bosch.
2: Viu l'emoció de descobrir d'Extraordinari Sale a la Roca Village. Gaudeix ara de fins a un 70% de descompte sobre el preu original en firmes com SOS, Longchamp o Sandro. El teu millor pla està a la Roca Village. Obrim de dilluns a diumenge. Consulta les condicions a larocavillage.com.
3: Quan tries la llet de la cooperativa lletera Campllong, tries qualitat i un segell que en garanteix la proximitat. Llet produïda per famílies ramaderes catalanes que cuidem el territori cada dia. Envasada aquí per la cooperativa. Lletera Campllong, la llet de casa.
4: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
7: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança, són d'aquí.
8: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança, som d'aquí.
9: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
10: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. N'hi ha qui parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
11: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
12: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
11: Desbloqueja el Titan que portes dins.
13: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
14: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
13: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
14: Truca al 900-903-743.
15: Mary Shore.
16: It's show.

0: és, en directe, amb tots vostès, per tot Catalunya, la banda del Versió RAC1. El muntatge musical, Xavi Alujas i Àlex Arbiol. A la producció, Xenia Lobo i Anabel Luna. Els guions, Marta Cailà, Míriam Díaz, Marc Serra, Esther Muñoz, David Solans, Mònica Folquet, Joan Torres i Marc Martínez. En etapa de formació, Judit Esposa i Noel Guarnido. El temps afegit, Edgar Fornós i Arnau Vila. I la col·laboració dels Muppets del programa, Oriol Cruz, Edu Mutante i Marcelí Virgili. La veu de Catalunya, Montse Llussà. I ara, amb tots vostès, un locutor que té rituals abans de començar el programa, però no tants com Miqui Núñez abans d'un concert.
1: Soc una persona que té algun toc, tipus quan vaig a dutxar-me i em trec els calçotets, les he de llançar amb el peu dret a un requadre exacte. Si no, me'ls torno a posar i els torno a llançar. No tinc gaires més tocs, eh? Bueno, sí, he de fer caca abans dels concerts.
2: Tu en un concert, per exemple, no ha vingut la caca abans del concert i t'ha vingut durant el concert?
1: Sí, sí, ha passat. El que passa és que jo tinc sempre uns taps de suro posats al costat de... No.
0: Toni Clapés!
3: Bona tarda, sigueu benvinguts. Gràcies al públic que avui ens acompanya. Gràcies per ser amb nosaltres. Fins i tot ens han portat berenar, cosa que s'agraeix. Montse Llussà, què tal? Bona tarda.
4: Com estàs? Mira, jo tinc un berenar aquí. Que de tanta dolçor que desprèn...
3: Sí,
4: o sigui, és que,
3: sí, t'ha pujat la glucosa només de mirar.
4: Perquè no tinc allò de vigilar-ho, però és que, mira, hi ha pinyons, xocolata, és una massa d'aquestes que brillen, i això que brilla és sucre pur,
3: sí.
4: I té una pinta, no i flonjo.
3: No t'ho creguis,
4: no?
3: És sucre pur, ja li dic jo que és sucre pur.
5: Hi ha una mica de sucre de...
3: No res, una mica
4: com
3: de sucre.
4: Com et dius, perdona, que ho has portat? El Sergi ho ha portat.
5: Sí, sí, Terrassa. Això prima, eh? Això més que prima.
6: La portada de Terrassa, eh?
4: Can Foroll.
6: A veure si no diem...
5: Turull.
4: Saps que he llegit forn, turull, he llegit forull, com si estigués tot
3: junts. Molt bé. Bueno, vas a provar...
5: Gramàtica.
4: Jo sempre vaig copiar
3: catalana.
4: I així em va anar.
3: Bé. Senyor Virgili, avui és un dia significat perquè avui és el dia de Sant Cristòfol, que recordem és el dia, entre d'altres, el dia dels xòfers, dels conductors...
5: Els automobilistes.
3: Avui fa just 3 anys, per exemple, que vàrem enviar el Guillem Estadella, que avui, com dèiem, fa el pregó de Cunit, a la tradicional benedicció de vehicles, que es fa a la parròquia de la Concepció, que és aquesta que està situada al carrer Aragó. I juntament amb el mossèn Joan, doncs, es van dedicar a beneir cotxes i van viure moments especials com aquest.
7: Ara mateix, mira, tenim un cotxe, dos cotxes, tres cotxes, un taxi i un altre cotxe. Sí, sí, vés a parlar amb el taxista. Senyor taxista, què tal, com està?
8: Bona tarda.
7: Què tal, molt bé, què està escoltant? Ah, mira, RAC1! Cada any vens, eh?
8: Sí.
7: Què, i li funciona, no em paga el seguro o com va el tema?
8: De moment m'acaba de tornar una trompada, o sigui...
7: Què, t'acabes de xocar?
8: Una trompada. Una rascada.
7: Ara mateix, això...
9: Quina mala sort.
8: El pal aquest d'aquí darrere.
7: El pal d'aquí darrere. O sigui, abans d'entrar, has ratllat el cotxe.
8: Això mateix.
7: Deu ser una senyal que li toca renovar la benedicció.
8: Ara.
7: Ja havies tingut abans algun altre cop o rascada?
8: No.
9: O sigui, primera, just pobre.
7: Sí, ja havia caducat, Diguéssim, l'efecte de l'any passat ja havia caducat.
8: Ah, sí.
7: Molt bé. Escolta, doncs t'acompanyarem amb el moment aquest de benedicció. Clar que sí, agafa la medalla, eh?
8: Sí, per què?
7: La tens?
8: No.
3: Veus? Home,
7: potser la rascada és per això.
8: Claro.
3: Més mala sort anar a venir el cotxe i fer una rascada amb un pal, eh?
7: També veig que estàs repartint en llamades i no volants, eh?
10: Bueno, porque...
7: Ha passat.
10: Porque la pastelería ha fallado un poquito.
7: Què ha passat amb la pastisseria?
10: Porque no han dicho los volantes.
7: S'han oblidat?
10: Sí.
3: Castellà. Però allò que dèiem, també és mala pata anar a venir el cotxe i fotre-li una ratllada i després que en aquest dia es regalen uns volantets de pa, però que aquell dia se'ls van deixar. Però en tot cas, avui és Sant Cristòfol, senyor Virgili.
5: Hauries d'anar a banyar-te quan vulguis un moment.
3: Escapa't
5: al mar o amb un riu.
3: Sí, avui.
5: Si vols anar aquí al Llobregat o al Besòs.
3: Ve molt de gust banyar-me al Llobregat o al Besòs.
5: Per què no?
3: Sobretot aquesta, a l'alçada de l'àrea metropolitana.
5: Però diuen que està tot net, hi ha ànecs i tot.
3: Sí.
5: Has d'entrar i sortir...
3: Són cíbors, no són ànecs. Aquí a l'alçada del Besòs i del Llobregat són cíbors. No hi ha vida.
6: Són de polièster.
3: Aquesta alçada.
5: Ah, de polièster. tu has d'entrar sí. i sortir 7 vegades, però t'has d'enfonsar fins baix, eh?
3: Sí, sí.
5: Al moment d'entrar t'has d'assenyar sí, i enfonses fins baix. I tornes a sortir. Així tindràs salut també.
11: S'ha sí, sí. tirat el pelillo?
3: Home, eh? És, sí que tens salut, perquè si entres i surts 7 cops al Besòs o al Llobregat i no et passa res, realment és que tens salut. Eh?
4: Mòbil, la missió a tope, eh? Estàs, tu portes el mòbil?
3: Sí, sí. Estàs fort com una pedra, eh?
5: Has de fer algun negoci? Tens algun negoci pensat?
3: Doncs no, la veritat és que no.
5: Doncs avui és el dia ideal per començar un
3: negoci. El negoci potser me'l faran, perquè, miri, allò que deia molts cops, avui que és divendres, divendres migdia, què m'acaba d'arribar?
4: A veure si vostè... Una multa?
3: Quasi. Què m'acaba d'arribar? Que és un clàssic d'aquesta agència que, en principi, treballa per nosaltres.
6: Agenda.
3: Sí, senyor.
5: La declaració?
3: Divendres, no crec.
6: Una
3: divendres,
6: carta.
3: Divendres, no falla. Divendres al migdia per amargar-te el cap de setmana, que és el que fa aquesta agència tributària. Doncs què han enviat? Miri, m'acaben també una notificació.
6: Ui, fotran una paral·lela.
3: Per tant...
5: No provis de llegir-la perquè no l'entens.
3: No. Però ara ja em genera, sap, el neguit de veure què és el que em demanen, una què hi ha, què no està ben
4: no truquis a ningú, que ningú et pot ajudar.
3: El gestor ja està... Ja no queda ningú.
5: Bueno, poses una medalla de Sant Cristòfol que és contra els estralls i les desgràcies.
3: Doncs miri, ja me la pot passar, perquè segur que aquesta notificació per dir-me que he pagat de més, de ben segur que no serà.
6: Una paral·lela.
3: Bé, a tot això, avui juga... No sé si ho sabeu, avui juga Espanya contra Bèlgica. I aquí podem saludar aquesta hora que comenta, ens acompanya comentant el Mundial aquesta temporada, no és altre que José Antonio Camacho. José Antonio, bona tarda.
12: Buenas tardes.
5: Una vergüenza.
12: 13 minutos de programa y aquí hablando de tontería. Juega la selección.
3: Sí,
12: que
3: nos
12: jugamos llega a las semifinales, joder. Tendrían que estar ensayando ya los goles. ¡Vamos! ¡Gol! Te tendréis que llevar el taller haciendo un especial, joder, y no hablar de la chorrada esta de San Cristóbal, no sé qué. Encima jugamos contra Bélgica, que es un país sin sangre, joder. Que no saben si son franceses, holandeses o alemanes. Saben que se aclaren de una puta vez, porque es un país tiene que ser serio, con bandera, idioma y dos cojones.
3: Ya la tienen la bandera y
5: tienen dos o tres idiomas.
12: Eso no es una bandera, parece un polo de tres colores, tres sabores. Y encima dicen que son flamencos, joder, un pájaro rosa con la pata levantada que no sabe si echarle pan o tocarle las palmas. Joder, vaya mierda de animal.
3: No, però
12: tu compara un flamenco...
3: A ver, José Antonio, se'ls diu...
12: Un bicho rosa maricona.
3: Sí, però no, és que no té relació amb el que és l'animal, sinó és... Té un altre...
12: Tu vas per una carretera i ves un flamenco i ves un toro de Osborne, joder, pues el toro de Osborne, que tiene cuerno y mala leche. Ves un flamenco en una carretera y, joder, y sales corriendo. Luego lo he visto que se comen los mejillones con patatas. ¿Qué mierda es esa?
4: ¿Qué es lo primero que se ve del toro de Osborne? ¿Qué es lo primero que se ve?
12: ¿Por qué se va a ver? Por los dos cojones.
3: D'aquí no sortim. Amb el Camacho d'aquí no sortim.
5: Nada, anem bé.
12: Al flamenco que se le ven, pues las patas esas que tienen que parecen dos palillos. Le han puesto las coles de Bruselas el nombre de la capital del país, con el asco que dan las coles. Si fueran un país con cojones, lo hubieran llamado bellota. Jamón de bellota.
6: Buen poño.
12: Oye, hay que salir a morder del
3: minuto. Sí, eso ya. Eso ya creo que lo
6: jugamos.
3: Vamos a España, ya estem en aquesta... Upa España. Bueno, José Antonio. Me faltava aquest...
12: ¡Vamos! ¡Venga, el público también, que está atontado!
3: Però et passa algo? Passa alguna cosa?
6: Juega España, Pumuki, despierta.
3: Sí,
6: va, okay,
3: juega España, ya lo sabemos. Sí.
12: Y el público, joder, que están ahí todos callados, como si fuera esto.
3: Bueno, es
12: ¡venga,
3: que...
12: vamos todos! ¡España!
6: ¡Boño!
12: ¡España!
6: ¡Boño!
12: ¡Gol!
6: ¡Ay!
12: ¡Ay! ¡Ay! ¡Faltan cojones ahí en el estudio!
3: Pero sí, yo por si acá ya...
12: ¡Venga, vamos! ¡Que ganamos!
3: Realmente... sembla, que, sembla que estigui veient a l'encierro de Sant Fermín. Amb,
5: però amb un bou, amb un bou que no hi és tot.
3: Amb els bous que s'emportin el, els toros.
12: Viva Sant Fermín, també!
3: Bueno, viva, venga. José Antonio, hasta luego. Venga, nos vemos.
12: Venga.
3: El temps afegit ens acompanyarà José Antonio Camacho, l'Adri malauradament ens acompanyarà durant més estona al programa.
6: Pero ya te has puesto la bragueta aquí en el cuello. Y después el que se toma cosas soy yo. Y llevo una bragueta aquí en el cuello con una cremallera.
3: Llevo una cremallera, no una bragueta, una cremallera.
6: Sí que la tiene arriba, tete.
3: Va, Míriam Díaz, entrem en matèria perquè, malauradament, avui hem de parlar de la tragèdia a Almeria, on crema, recordem encara sense control, un incendi al poble de Los Gallardos. A hores d'ara hi ha 12 persones mortes i 23 més desaparegudes.
11: Sí, en alguns casos es va aconsellar confinar i en altres evacuar, i la caiguda de pals elèctrics doncs, va deixar la zona sense cobertura i tot això doncs, va convertir la zona en una trampa mortal pels que van decidir no fer cas de les recomanacions i intentar doncs, sortir de la zona. De les 12 víctimes, 10 són estrangeres, sobretot britànics i belgues. Alguns els han trobat morts dins dels cotxes i altres al mig del no-res. També hi ha 8 ferits, 4 d'ells greus i prop de 700 desallotjats. L'incendi ha cremat ja 3.200 hectàrees i ha parlat el president andalús, Juanma Moreno, que ha admès que aquest foc els ha enganxat a contrapeu.
13: Que no lo esperábamos porque es un incendio raro también. No es Almería no es tiene incendios complicados, pero no es una, como saben ustedes, no es una de las provincias ni mucho menos con mayor masa forestal, precisamente la que menos masa forestal tiene en Andalucía, pero tiene otras condicionantes como es el viento, como es su orografía montañosa y como es ese matorral, ese esparto seco.

0: aspectes molt dispersos, eh? I aquest ha sigut una mica el factor que ha provocat en última instància que la gent que era en aquestes cases, que volia escapar del foc, que ho fes per una via alternativa a les vies oficials, a les vies d'evacuació, a les vies de sortida que els serveis d'emergència havien decretat, però tot això també complica molt la situació en aquests moments. I després tenim la situació, evidentment, dels 12 morts, però la situació dels 23 desapareguts, que encara hi ha 23 persones que no les han trobat. Escoltàvem ara el president andalús, Moreno Bonilla, que parlava de la imprevisibilitat d'aquest incendi, d'aquesta zona i tal. També el president andalús parlava d'aquests 23 desapareguts, evidentment no perdia l'esperança de que es poguessin trobar, però de debò el president andalús se'l veia preocupat, pessimista. Donava com una de les possibilitats que aquestes persones estiguessin a l'interior de les cases, però també hi ha l'altra cara de la moneda, i és que a l'interior d'aquestes cases es trobin víctimes mortals.
1: Son zonas que ahora mismo están extinguidas el incendio, pero no está refrescada, con lo cual en el momento que haya viento puede volver a incendiarse. Y la Guardia Civil está peinando una de las zonas para entrar en algunas de las casas que han sido quemadas, que han quedado calcinadas, para ver qué nos encontramos dentro de esas casas, ¿no? Por tanto, dentro de la prudencia que hay que tener siempre en este tipo de, desgraciadamente, de incendio, pues tenemos que esperar y ojalá que esos 23 personas no localizadas pues finalmente sean localizadas y no sean fallecidos. Eso es la esperanza que tenemos.
0: Bueno, claro, el Moreno Bonilla deia ojalá, ¿no? Pero sí, también deia a ver qué nos encontramos dentro de esas casas, ¿no? Porque es una de las hipótesis que s'està també contemplant. S'està fent ja l'autòpsia a algunes de les víctimes. Són ja a l'Institut de Medicina Legal d'Almeria. Fins aquí vindrà el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que s'espera que a les 6 de la tarda estigui a Torres, una petita població que hi ha a prop de Los Gallardos, que és on hi ha instal·lat un dels llocs de comandament avançat.
2: Comentar que la Míriam Díaz, que aquests els primers morts d'aquest incendi va ser gent que va decidir marxar. Avui ha estat una de les qüestions que, en fi, que s'han tornat a posar sobre la taula, que se n'ha parlat, que n'hem parlat durant aquesta setmana a partir dels incendis que s'han produït a Catalunya, de si et quedes a casa o marxes. I en aquest cas, malauradament, és gent que va decidir marxar, no, Míriam?
3: Sí, gent que va rebre, doncs, per exemple, la visita d'algun membre de l'equip de govern de l'Ajuntament de Los Gallardos, amb alguna policia. De fet, ens comentaven que el tema és que hi va haver gent que la van aconsellar que es confinés, altres que els van aconsellar evacuar, i llavors aquesta gent, doncs alguna d'elles va decidir, doncs, sortir pel seu propi peu, agafant camins, com deia el Roger, doncs de carreteres que no eren les que estaven reobertes, i aquí es va doncs trobar una trampa mortal, no? I es van doncs trobar les flames. I l'altre tema és que Roger, no es va enviar cap SAlert a la gent, com s'ha fet aquí en la majoria dels incendis, quan s'ha decidit confinar persones, s'envia aquell missatge als telèfons. No sé si hi ha alguna explicació, s'ha explicat per què no es va decidir enviar aquest missatge.
0: Sí, sobre això de les persones que van sortir, diguéssim, una mica pel seu compte, dir que les cases que hi ha en aquesta zona, la zona afectada de l'incendi, no estan connectades per carreteres. Són masos aïllats, petits habitatges, molt aïllats a la muntanya, és a dir, que hi arriba per dir-ho així, com una mena de pista forestal, és a dir, són petitetes carreteres de muntanya, no? Aleshores, clar, de matinada, amb el neguit de l'incendi, amb el desconcert del fum, amb la por, és a dir, aquestes persones van agafar una via que no tocava. I el SAlert que comentaves, doncs sí, el president Moreno Bonilla ha justificat d'alguna manera que no s'enviés SAlert per la diversitat de situacions que es donaven. El president andalús diu que, esclar, hi havia zones on s'havia de confinar, zones on s'havia de desallotjar la gent, i que un SAlert hagués provocat encara més confusió, és a dir, hagués sigut pitjor el remei que la malaltia, no?
1: No es común como en otras zonas, ¿no? Que cuando llueve, aquí había casos donde había que confinar, o sea, se tenían que quedar en casa, no salir de casa, y otros en los que tenían que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, según me han explicado, ni siquiera las rutas eran las mismas, con lo cual mandar un solo mensaje era generar confusión. En segundo lugar, les alertamos

0: No es exacto, la huella del Saler no llega a todos los rincones. Hay zonas aquí, según me han trasladado, que no tienen cobertura, y además de no tener cobertura, tres puntos base también se han caído de conexión telefónica, ¿no?
1: Doncs aquesta és l'explicació del govern andalús, de Moreno Bonilla.
2: Ja la veurem aquí qui té responsabilitat de tot plegat, perquè l'origen, recordem que ha estat el trencament d'un cable elèctric, oi?
1: Doncs el 100% encara no es pot afirmar. Aquesta és la hipòtesi sobre la que es treballa. Però aquí han sortit també les operadores, ha sortit Endesa, ha sortit Red Elèctrica, dient que ells no tenen res a veure. Es parla que podria haver sigut un cable d'una operadora privada, d'una línia que donava servei a un restaurant de la zona que estava abandonat fa anys. D'això també n'ha parlat a Moreno Bonilla.
0: A la Guardia Civil, que de tráfico, que es la primera que llega a la cuneta con el incendio, que sí ve que hay un cable cortado entre dos postes y como consecuencia de eso hay un fuego en ambos lados, ¿no? Y después da información, según me han trasladado, a los bomberos del consorcio, que son los primeros en llegar y los primeros que van intentan apagarlo desde la carretera. Por su ubicación desde la carretera, ellos apagan la parte de la carretera, pero el viento los lleva hacia el norte, que es donde ya se corre el incendio, se convierte de un incendio urbano, que es lo que era, un incendio urbano clásico, que hay muchos de esos, se convierte en un incendio forestal, ¿no?
1: I aquí, a tocar de vera, us puc dir, per descriure una mica l'ambient, el paisatge, podem dir que el sol ja està esmorteït pel fum d'aquest incendi.
3: Gràcies, Roger Perciba, el nostre enviat especial en aquesta zona, com dèiem, de Los Gallardos, on, de moment, repetim, han perdut la vida 12 persones i 23 més continuen desaparegudes. Dit això, com tenim Catalunya? Perquè tota aquesta setmana hi hem dedicat tota l'atenció als incendis de casa nostra.
2: Doncs mira, avui sense focs actius, tot i això tenim 200 municipis en alerta màxima per perill d'incendi, i el govern diu que Andalusia no els hi ha demanat enviar efectius, però que igualment no s'enviarien, perquè aquí el cos està esgotat en una situació que continua a ser molt perillosa.
4: No, aquí hem d'estar vigilant.
2: I, de fet, els
5: bombers... Són nostres, no són nostres, Aquests són nostres.
3: Però ara, perdoni, a veure, perdoni, o sigui, quan el president Illa demana l'ajuda de la UME, per exemple, de la unitat militar d'emergència...
5: Perquè te pagues tu, És molt diferent,
3: Sí, però torno a insistir.
5: La UME la pagues tu, eh?
6: UME.
3: Sí, no sap ni qui... Li dic la UME.
5: Perquè són militars, aquests.
3: Sí, és el que li estic dient.
5: Però tots aquests els pagues tu!
3: Ah, sí.
5: Amb aquesta carta que has rebut d'Hisenda.
3: Sí, però...
5: Ja t'ho diu. Tanto para... Usted se ha dejado el tanto para la UME. Mira-te-la.
3: No, és que no he tingut temps, perquè ara sí que ja és allò que tinc el neguit, tard o d'hora l'acabaré mirant. Bueno, és que no he pogut obrir. Però, no, anava a dir-li que si es demana la...
5: No, no podem, no podem.
3: No, però és que em
5: sembla... No, és que no podem.
3: Però és que em sembla...
5: No.
3: Però
5: no podem. És que no, és que no.
3: No podem, no.
5: Me sabe muy mal.
3: Entenc que...
5: Truques al Morilla aquest i li dius...
3: No, Morilla no. Bonilla. No es diu Morilla, Bonilla.
5: Me sabe muy mal, no puedo.
3: Bueno, pues és el que li
7: estic
3: dient.
7: No puedo.
3: No puedo.
5: Estoy atabalado.
3: Jo considero que...
5: Tengo los bomberos a les últimes.
3: Jo considero... Jo, perdoni...
5: No puedo. No.
3: Bueno, però deixi'm acabar l'argumentació. Dic que jo considero, perdoni, que si es demana ajuda d'una altra comunitat, tu has de cedir al cos de bombers, perquè ve que, per exemple...
5: Bueno, però tenen el País Valencià al costat, tenen Múrcia, tenen...
3: Bueno, però ara imagini's... Bueno, a veure, Miriam Díaz ho acabarà d'explicar.
6: Tan lleig això que està dient,
5: Tenen el Castella-La Manxa, tenen... Mare de Déu, aquí no podem.
2: No, de fet, a Andalusia estan treballant ara 700...
5: Hasta del Marroc, ho tenen més a prop al Marroc que nosaltres.
3: S'ha de ser molt poc solidari.
5: No, al contrari.
3: Queda molt, ara mateix està quedant molt malament.
5: No, perdoneu.
3: Home,
5: cada any dono a la Marató, eh? Cada any dono a la Mataró.
2: Marató no. Mataró no, eh? Marató.
5: Sí, ja ho he dit bé.
3: Però la Marató no és de bombers. Que la Marató no és de bombers.
5: No, però t'ho dic perquè vegis que sóc solidari.
3: Ah, val. Que és solidari.
5: I allò de mullet per la...
3: Esclerosi múltiple.
5: No em mullo, però també dono, eh?
3: Ah, molt bé, molt bé.
8: Jo compro números de l'11.
5: Imagina't.
6: Però estan mesclant una quantitat de
8: coses. Això ajuda.
2: Els bombers que han aprofitat per remarcar que el foc de Los Gallardos demostra aquesta importància de no complir les ordres de confinament. N'ha parlat el cap dels bombers de Catalunya, David Borrell.
9: Está muy bueno, Está muy bueno. De verdad. Estoy para pedirle que me abra...
3: Para un moment. Estem parlant del cap de bombers i el gran...
9: Yo estoy para pedir que me haga un butrón en la puerta de casa. Tiene una cresta calva muy sexy. ¿No os habéis fijado?
3: Tiene una cresta calva. Yo la veritat no...
9: Tiene una cresta...
3: No me he fijado.
9: No, tiene una cresta, unas patillas, así como un peinado así degradado.
6: Y un... ¿Y lo que te pones del peinado, realmente?
9: Un pendiente.
7: Tengo fuerza.
3: Pero esto por el bombero.
9: Me recuerda... El pendiente me recuerda un anillo que vecen de poco.
3: Va, vinga, va, va, va, per favor, va.
2: Doncs això, David Borrell, això, explicava que... Vinga,
3: escoltem a David Borrell.
2: Que la gent no marxi de casa...
8: Autoevacuació és molt mala idea. No es pot fer una evacuació a sota del temps necessari. Aquest temps necessari, nosaltres, des del monitoritzem, veiem la velocitat amb què arribarà a impactar l'incendi en una determinada urbanització. I, a més, el que fem és acordar amb Mossos d'Esquadra per fer un acompanyament, si es decideix fer evacuació, fer un acompanyament a la gent evacuada, fent-ho amb comboi, de forma endreçada.
9: Ui, acordóname.
3: Va, més coses. Anem amb l'esvoranc que...
5: Ui, com està això?
6: Com està? Bueno, ja això... poden tornar a casa?
2: Mala pinta, no?
3: Bueno, això està veure, com pinta. Passen en aquests casos. Re, això res. En dos dies, en una nit...
5: Però que no hi posaven ciment, hi posaven ciment.
3: Sí, home, però deixem
9: acabar. Sí, s'ha echado el hormigó, però està fraguando. Està fraguando el hormigó.
3: A veure si puc explicar. Dic, els van dir que el dia següent, recordo que vam parlar amb un dels veïns, ens va dir que els havien dit que en 24 hores podien tornar a casa. Això sembla que s'allargarà una mica més...
2: Sí, després...
3: Bastant més.
6: Això el que va anar a buscar la Nintendo i samarretes de manigaleta.
3: Sí. Doncs mira, ja pot anar fent la Nintendo, però a base de bé.
2: Després recordem que se'ls va dir que dissabte... Avui ja se'ls ha dit que fins divendres de la setmana
5: Jesús,
2: que ve...
5: Jesús, Maria i Josep!
2: No podran tornar a casa, com a mínim.
3: Bueno, per tant, aquell veí, que ara no recordo el nom, que li van oferint amb un alberg, a compartir l'alberg amb altra gent que
6: si
3: ell no coneixia de res...
6: Si tens assegurança...
3: Si tens assegurança, no, però si no tenies assegurança, t'anaves a l'alberg, de moment a l'alberg, que em vés a saber aquí. Vinga, fins a la setmana vinent,
2: Fins divendres.
3: Perquè el problema que és que, com diu el senyor Paco Pérez, no fragua...
9: Està fraguant de l'hormigó,
3: El hormigó no, sí. Quin és el problema?
2: No, han dit que en principi en 3 dies el formigó ja estaria com una mica compactat.
9: Sí, però esto es todo lo de fuera, la corteza, pero queda el núcleo de lo que es bujero.
3: Perquè... Però què hi entén vostè d'aquestes burancs? Desburancs.
9: Desburancs. Això què és?
6: Esburanc, doncs el forat.
3: Pues el que ha passat, sí, el forat.
5: Tu quieres decir...
3: Esburanc.
9: No, a ver si hablamos técnico bien. Tú quieres decir bujero.
2: El bujero, doncs... En teoria, el que volen és que volen comprovar encara més que hi ha moviments de terra... Sí.
10: Però no poden aprofitar per fer una entrada de metro, per exemple? Tens la feina feta ja. Sí, la feina que tenen per fer un forat, que està anys i anys, i aquest dia es fa sol, aprofita
3: i
10: fa una entrada
3: de metro... Sí, però aquesta entrada de metro és pel vàter d'una pizzeria,
9: Pizzeria Verona.
3: Ah. Seria una mica estrany que la gent entri i surti del metro pel vàter de la pizzeria.
10: Ah, sí.
3: No sé si ho veu vostè, no ho trobo molt... Hola, què tal? Vaig al metro. Tothom passant pel metro i tothom anant pel vàter, i sortint pel vàter. Bueno, no ho veig molt operatiu.
5: Però, a veure, al metro sempre hi havia negocis, hi havia bars...
3: Sí, però vàters, al metro no anem...
11: Perdona, estació d'enllaç, que sortia... Sortia al Pou,
6: Veritat?
11: Sí. El Pou sortia allà amb un bar, que tenia amb el seu fill, el Fermí Casado.
6: El Pau Cavarroques és el noi que ens va explicar que va pujar, agafar quatre coses.
3: No hi ha millor ambient per respirar que sota una estació d'enllaç d'aquestes.
11: Sí.
3: I de bon matí que veus gent a les 8 del matí esmorzant allà. Mm. Amb una falera, amb un gust.
6: Sí,
3: amb
6: sí.
3: Uns que, escolta, disfruten. I jo amb aquell aire que està reconcentrat. Que no sé com et poden esmorzar aquella gent allà, perquè són ganes de començar el dia, però...
5: Però un cop ho tens dins de la panxa...
3: Bueno, un cop ho tens dins el pulmó, perquè el que està respirant és un escalfor de metro i de...
5: No t'ho creguis.
3: Com no t'ho creguis?
5: Però no és que l'aire es renova...
3: No renova, aquest és el tema. Sí. És que no renova el metro...
5: El metro empeny l'aire... L'aire que tu arribes és un aire que ve de...
3: Però el que està a dalt, perquè...
5: Això... De Santa Eulàlia,
6: De les vies,
3: Però a l'aire que vostè diu que arriba a Santa Eulàlia, es quedarà a l'estació, però a l'aire que està a la subestació, on està
5: el bar,
3: allà no passa l'aire.
5: Sí.
10: És aire teu que tornes a respirar, això és millor, eh?
3: Sí, molt.
10: No, el cos no ho rebutja tant.
11: I la, la Mercè Arànega tenia una botiga d'objectes de regal a l'estació.
3: Sí, sí, que també són ganes d'anar a comprar un objecte de regal a sota el metro.
11: El cap d'estació era el Mesa.
3: Sí. Bueno, i el Pou que tenia el bar, que estava sempre de mala llet. Sí. No m'estranya.
10: Mira, el Pou també era un forat, veus?
5: La tarda de l'humor.
2: Va, en teoria, les autoritats diuen que és per precaució, que tots els controls que s'estan fent en aquest esboranc són un èxit, però els veïns comencen a estar una mica amb la mosca darrere l'orella.
7: Estem indignats perquè, en el fons, ho diuen que ho tenen tot controlat, però no tenen res controlat, i que és una ruïna per nosaltres. Bueno, em sembla algo dantesc.
12: No està res controlat, perquè no hi ha una resposta clara.
2: De fet, estem davant del tram més delicat de la L9, aquest quilòmetre que queda per perforar fins a les CEPs. Ho han alertat els geòlegs que van participar en el sondatge i el traçat de la línia ara fa 20 anys. Un d'ells és Albert Ventallol, membre de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs.
6: Li està dient qui és? Li està dient?
2: Li estic dient.
6: Home,
13: qui és? Albert. Que arribar, que tindret...
3: A veure, un moment, perquè entre que li pregunta la Lluçà, la Míriam li explica, i vostè comenta, i tu em tires el tall,
5: I
3: això,
5: i
3: això perdona,
5: que està al bar...
3: és una macedònia de sons que no s'entén res. A veure, si podem posar un ordre a la conversa.
11: Està forat.
3: Vostè no sap qui és.
6: No sap qui
3: li
6: és.
3: Torna a repetir, Míriam.
2: Albert Ventallol, membre de l'Observatori del Georisc del Col·legi de Geòlegs.
3: Endavant.
13: Ja se sabia que a l'arribar a aquest indret... pues hi havia aquest canvi de roques granítiques a roques més toves pissarroses, i de fet ja s'havia calculat i s'havia assumit que a l'arribar aquí pues aquest era un punt, diguem-ne, delicat, eh? No crític poder, però si més no més delicat que molts altres punts de per on ha passat o per on passa la traça de la línia 9.
10: Molt bé, diu la notícia des del lloc, des del forat. Molt bé, això està molt bé, és un periodista dels bots.
11: Perdona que te digui, però això de la línia 9 del metro, me recorda clavado a lo que va passar en el barrio del Carmelo.
3: Hi ha gent que diu que hi ha paral·lelismes.
11: Hay paral·lelismes, porque aquí en el programa, cuando estaba en Catalunya Ràdio, veo tenir un testimoni de sessió, que era el senyor Canyella, que lo va explicar ell i el seu fill Jonathan, que tenien el taller en el Carmelo, lo van desallotjar.
3: No ho recordo.
11: Igual que la gent de la pizzeria Verona. Igual, mira.
14: Metro, la línia 5, la línia 5.
10: Expliqui-ho bé.
14: Home, expliqui-ho bé. El problema... que tiro foc per lo que s'hi,
10: Per on? 40 pisos desallotjats.
14: Hombre,
10: 40 edificis, perdó.
14: 40 pisos desallotjats, i entre ells el taller del Carmelo, del Tracker. Tota una indústria.
5: Mal.
14: I tota una indústria parada de Catalunya.
3: Bueno,
14: en el carrer, sincerament, per favor,
3: Sincerament, a vostè, com a indústria, molt afectat, no crec.
14: El carrer de això, tot és acá. O sigui, tothom fora a los carrers. El carrer cooperativa, que ho tinc jo, el taller, tothom fora. Hombre, esto de verdad es que...
3: Però expliqui'ns exactament què ha passat.
14: No expliqui, com que t'expliqui jo? Això ho tinc que explicar, lo esperes...
3: Ja ho han explicat, que s'està fent la línia 5 del metro i hi ha hagut un esllevissament.
14: No, sinó que jo vull que expliqui el científic i les persones, l'enginyent que estan fent les cates i l'oforar. Com és possible que fos tenir un túnel, però la tuneladora esa, que és una màquina atòmica que se fa figurar i no saben ni per on va...
3: Bueno, però sí que saben per on va. El que passa que s'ha fet el forat... Que ara, un cop estava fet el forat...
14: El
3: sostre del túnel...
14: Claro que està. Com és possible que la màquina vagi rascant... Que jo això ho he vist con estos suyes. L'altre dia me llamó mi cuñado, que estava aquí en el carrer Besó. Corta una vibració, no. Però no, tengo sonido mayor de eso, Esteba. Coño, y va a ver que la alfombra se movía. Oye, levantamos la alfombra y sí, era una de las unglas de la máquina. Rascan ya todo lo que era un mosaico. Que todo lo que era el parque de los tigres que fue sortido hace un año.
5: Sí.
14: Todo rascado, para sota ya. La máquina rascando como una bestia. ¡Ah!
3: A vostès els hi va arribar a rascar la tuneladora.
14: Jo ponen con las cobazas, entendí, hostia, la tuneladora. Digo, quita aquí, hombre, quita. Y gritan como un boche. A ver, desgraciado, tira para abajo, hostia, tira para abajo. Que diuen que estava con un rayo láser, pues el rayo láser se ha ido a tomar por saco, porque... Hombre, es un rayo láser de la discoteca, que se puede disparar rayo láser, y aquella máquina... va loca. Ah?
5: Quines coses.
14: Tu vas a la discoteca i per on vas a la classe?
5: No hi vaig a la discoteca.
14: Bueno, vostè, senyor Massilio, perquè no em fa any que no va a la discoteca, però...
15: Com a la discoteca,
14: tu
15: també
14: no
15: hi
14: vas. És
15: una
14: vergonya.
15: Una vergonya.
14: Díselo tu.
15: La meva habitació és totalment derrumbada.
14: La gent gran del barri
15: La gent diu que treballa una pobra abuela que sortia allà a concordar.
14: Per favor,
15: és una vergonya.
14: Quítame la música, perquè escolta una cosa, te dic una cosa molt... Te dic la veritat,
3: eh? Hauríem d'anar acabant, eh?
14: Això, com t'ho juro, que està lumbre, està lumbre, està lumbrando.
3: El que sí que li puc dir que no s'entén el que ha passat, perquè no es fan uns estudis a l'hora de passar un túnel d'aquestes dimensions i aleshores deixar afectada a tot un barri de Barcelona.
14: A veure, si són capaços de trucar als científics, lo expliquen esto, porque si está tanto ordenador y tantas cosas, tanto estudio de la gent...
3: Ho han explicat, que va cedir primer una part del túnel i després ha anat cedint tota la resta, com un castell de cartes, la pissarra...
14: Ni la pissarra, ni el borrador, ni la tiza de colores. ¿Qué coño la pissarra?
3: Bueno, es mostra... Els hem dit quan podran tornar a casa o no?
14: Bueno, de moment no saben res, si no saben res. Està allà la Guàrdia Urbana, vinga, circule, circule. Com la gent gran per los carrers con un cadireta. No dame porta.
3: Bueno, si fa no fa, escolta, igual, estem una mica...
6: Igual, igual. La pissarra, fixa-t'hi.
9: Lo mateix.
3: A veure, farem una pausa, però abans hem de parlar d'una última hora que la situem a la Bisbal, Míriam.
2: Sí,
3: a veure.
2: Doncs mira, tenim 17 ferits, 4 de greus per una reacció química en una piscina d'aquí de la Bisbal. S'ha barrejat dos productes que ha provocat un núvol tòxic. L'Ajuntament ha decretat el confinament preventiu de la població. Es veu que un tècnic estava manipulant àcid, s'ha equivocat i l'ha barrejat amb clor. I de fet, aquests 4 ferits greus, 2 han estat traslladats a l'Hospital del Vendrell. Un avís que s'ha rebut passaven 12 minuts de les 2 de la tarda i s'han enviat 6 dotacions de bombers. També s'ha activat 7 ambulàncies per atendre els ferits i l'Ajuntament ha demanat a la població que es confini i mantingui portes i finestres tancades. Tenim en línia l'alcaldessa accidental, la Judit Vidal. Senyora Vidal, bona tarda.
16: Bona tarda.
2: Bé, tenim alguna novetat d'aquests ferits, sobretot dels ferits greus?
16: No, és que a mi el SEM em diu que no hi ha ferits, que no són ferits greus com a tals, sinó que senzillament no se n'han pogut anar a casa com els altres, sinó que tenien algunes dificultats respiratòries i hem preferit assegurar que tot vagi bé. A 2 els han traslladat, només són 3, eh? A 2 els han traslladat al final del Vendrell, hi ha una... a Joan 23, però l'únic que tenien era alguns problemes respiratoris i sobretot una mica d'ansietat dels nervis i això. Però vaja, esperem que en poques hores puguin anar cap a casa ja tots.
2: Per tant, es manté també aquesta recomanació de la població que es confini i mantingui portes i finestres tancades?
16: Sí. Ara mateix, parlant amb els bombers, han dit que el perill ja ha marxat, però que millor que mantinguin el confinament, perquè ara el que procedirà és a buidar els dipòsits amb una espècie de cosa que explica l'empresa, que tenen que és com un antídot i això, i llavors per evitar cap problema, millor mantenir el confinament almenys un parell d'hores, però que el núvol ja ha passat i que ara els barems que els surten ja són gairebé normals, però igualment sabem que la gent és curiosa, o sigui que millor mantenir el confinament un parell d'hores.
2: Uh-huh. Entenc que la piscina continuarà tancada avui i demà.
16: Sí. Avui i demà segur, i potser diumenge, si no ho veiem del tot clar. Preferim que tot estigui més que correcte i perquè d'aquesta manera, si convé que estigui tancada fins dilluns, doncs estarà. Nosaltres tenim la piscina licitada amb una empresa, mai hem tingut cap problema, però mira, avui doncs ha passat això.
2: Doncs Judit Vidal, alcaldessa accidental de la Bisbal del Penedès, gràcies per atendre la trucada del Versió.
16: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Bueno, recordem, doncs, que així és com s'informava a través d'algun mitjà, com l'Agència Catalana de Notícies, no hi ha ferits greus, no. Però sí que han tingut que ser atesos del que ha estat aquesta barreja de productes, que no és la primera vegada que passa.
2: No,
3: per tant,
2: no.
3: A vegades... potser els que tenen cura de les piscines han d'anar més en compte a l'hora de barrejar segons quines coses.
17: Se me ha equivocado de producto y he echado ácido clorhídrico encima de sulfato de cloro. No, sulfato no sé lo que era. Y lo he echado, ¿sabes? Y ha hecho una reacción que flipa, ha empezado a salir gas amarillo por ahí y... Ha afectado a la gente, ¿sabes? Ha afectado porque la gente ha tenido que salir de sus casas Que vamos, que la he liado parda, ¿sabes? Que... Pues no, pedir perdón a la comunidad de vecinos por los trastornos que he causado y ya está.
3: El que ha de fer l'encarregat de la piscina de la Bisbal del Penedès. Escolta, pues cada
5: no t'equivoques mai. No,
2: oh, i tant, no,
3: tothom, tothom s'equivoca.
2: És que també...
3: Ara, una mica més, i fem un, bueno, hem fet un núvol tòxic, la gent ha tingut que estar confinada, però bé, aquests errors s'han d'anar en compte. Bé, fem una petita pausa i d'aquí uns moments... Atenció, perquè...
5: Què ha passat?
3: Bueno, us presentem un quadern que us servirà per distreure en un estiu que jo crec que ens el passarem més dins de casa ja, que no fora, aguantant aquestes temperatures. Tot seguit us el presentem.

0: Versió RAC 1 amb Toni Clapés. Round, round, get around, I get around, yeah,
1: get around, round, round, I get around. A tocar de les vacances, un sinònim d'estiu, de platja, de viatges o de migdiades, però també quadern de vacances. Des dels clàssics de Santillana, doncs certament ha plogut bastant, també hi ha aquells quaderns de cal·ligrafia, quaderns de recuperació...
2: Rubio,
1: de,
2: es deien aquells.
1: Rubio. El Rubio, sí, sí.
2: Anaven molt bé.
1: Sí, bueno, anaven, depèn de com anessis, pel que fa a la cal·ligrafia.
2: Però podies encertar a fer la E, la B, sí, la M...
1: Sí, sí, jo em vaig fer fa no massa. Fa un parell d'estius vaig fer-ne.
2: La
1: lletra lligada millor, però la que és de majúscules...
3: Havia suspès, no, havia suspès el curs.
1: Bueno, és que no mantenia la lletra, com Mariano Rajoy. Oh, per tant, sí. vaig dir, home, això hem de fer una correcció. Sí. I ara el quadern que proposem... És molt diferent. Té, sí, un altre enfoc.
3: Jo tinc el cor dividit, per una banda, perquè per mi quadern d'estiu era patiment total.
4: Exacte.
5: Llavors em fa obligació
3: de l'escola, de que alguna cosa havies fet malament. El tema dels quaderns, malgrat tot, he vist que funciona molt. No són dades oficials, però es parla de que cada estiu s'editen només a Espanya uns 300 quaderns diferents. Però també us diria que cap és com el que us presentarem ara mateix. El podeu compartir amb la família, també alumnes, una miqueta de grandets, això sí. S'aprenen de jocs, enigmes i la notícia que farà feliç a Vicenç Martí.
6: Digue-m'ho!
3: I Martí.
6: Digue-m'ho!
3: Perquè tot es basa en repassar fets històrics, la llengua i els personatges més destacats de Catalunya!
6: Bravo!
2: Noi.
6: Que es faci alguna cosa que no sigui enorme en aquest punyetero programa.
3: Acabes el quadern amb molts més coneixements dels que tenies abans de la història de Catalunya.
6: Sí, perquè aquest programa fa fàstic.
3: Amb molts formats diferents.
1: A veure si es calma una miqueta, que el veig una miqueta accelerat. A veure si es calma una miqueta.
6: Sí, però si no he d'anar al vàter.
3: El seu autor és el guionista de ràdio i televisió, amic, conegut i molt més que saludat del programa, Josep Maria Bunyol. Josep Maria, bona tarda.
7: Què tal? Bona tarda.
3: Tu eres patidor dels quaderns, perquè a mi em tocava, no sé si us passava a vosaltres, a mi em tocava enganxar una fulla a l'última pàgina del quadern del lloc on havies anat de vacances. No ho fèieu, això?
7: No.
3: Enganxa una fulla del lloc on has anat de vacances.
7: Això
3: no
7: se'n deia Santillana, això?
3: No, Santillana no sé quin era.
5: Però llavors... una fulla d'arbre?
3: O... Sí, exacte. Però llavors què passava? Que jo ja havia tornat de vacances perquè no l'havia fet i qualsevol fullerac que em trobava per Sabadell l'enganxava per terra i mira, saps? Delta de l'Ebre. No sé.
7: Jo crec que no passava de la tercera pàgina quan feia el Santillana. I a més, el pitjor és que crec que els comprava perquè jo ho demanava.
3: Voluntari!
7: El record que tinc, com que a mi m'agradava allò...
5: Massa, que jo és masoquista.
8: Home, no està bo.
7: Però no el feia. No el feia.
8: Que no està bé.
7: No, ja. Fa anys que ho sabem, això. A casa
3: aquí,
7: ho saben.
3: Aquí el que tenim és un...
1: Jo de quaderns no tampoc tinc massa referència perquè jo anava directament a classes de recuperació.
3: Ah, no tenies llibret?
1: Bueno, sí que el que tenia era classes, torno a repetir, de recuperació.
5: Perquè havia de provar.
1: Provar les dues o tres o quatre que m'havien quedat del curs.
7: O sigui, a l'estiu feies classes de recuperació?
1: A l'estiu, amb un simpàtic professor que, entre d'altres coses, m'agafava per la patilla, saps? Sí, i començava a estirar.
5: Ai, quin mal!
1: Sempre recordaré que fotia una calor de nassos i jo sol amb el professor, i el professor fotent un cacaulat davant meu fresquet.
3: Hosti, però això és tortura, eh?
1: I ell anava assaborejant.
3: Oh, per favor.
7: Mirant-te.
1: A veure, termina la
5: regla
1: quadrada.
5: Castellà, castellà.
1: Clar, perquè era castellà.
3: Senyor, com havia de ser? Senyor Clapés?
1: Bueno,
3: Antonio? Sí. Antonio.
1: No recordo, però... Cabron era, això sí que ho recordo.
3: Això sí.
1: Però bé, per tant, quaderns no...
3: No feies, anaves directament amb el professor.
1: El professor.
3: Això és perquè ens ho passem bé amb la història, amb la llengua catalana, i perquè aprenem coses que no sapiguem de la història.
6: De Catalunya.
3: De Catalunya.
6: Ah, ha, ha.
3: Amb quin nivell? De quin nivell estem parlant?
7: No, estem parlant de nivell mitjà avançat, eh? És a dir, això ho avisem...
6: Ja m'ho sé tot.
7: Sí, no ho sé.
1: Ara ho veurem.
7: Ara ho veurem.
1: Ara
7: m'agradarà veure-ho.
3: Si vostè presumeix, ara en parlarem d'això.
8: S'ho sap tot.
7: No, està pensat, i ho diem des d'entrada, no per demostrar que en sabem molt, sinó per aprendre junts. És a dir, jo he après fent-lo i...
6: Junts per Catalunya.
7: Per això dic que...
1: No em coli si deixa parlar el pobre.
7: No em coli missatges,
6: Que ja ens coneixem. Parli o Fartó? Josep Maria Fartó.
5: No, Bunyol.
3: Bunyol.
6: Home, ja és.
1: Una paciència que
7: em diuen. A València em diuen així, Fartó.
6: No,
7: això està pensat perquè tots aprenguem, i de fet, en algun lloc ho he dit, no és tant... Sí que és un llibre per anar a la platja, però procureu que a la platja hi hagi cobertura, perquè en algun moment pot ser que alguna cosa a la llista.
3: Bueno, perdona,
4: un discurs... una cosa sí. que està
3: home,
4: bé.
3: Home,
4: que...
3: no, digui, digui. No,
4: passa temps sobre la història. Gràcies a que passa el temps hi ha història.
7: Sí, molt bé.
1: Molt bé.
7: Bravo.
1: Bravo.
3: Sort que ho ha dit, eh?
7: M'han dit els de Colombe que hi ha un quadern de filosofia en preparació que el farà el senyor Buiga.
4: Això ho he dit jo, eh?
1: No, no, però ha estat ben trobat, eh?
4: Sí, sí.
1: Ens ha agradat molt, la veritat.
5: Molt.
1: Ha estat del millor de la tarda.
7: Fixeu-vos, eh?
1: Sí.
7: Ja podeu plegar, no direu res més a l'abast.
3: Per exemple, hi ha enigmes de tot tipus, ho dic perquè la gent es pensi, bueno, ara que hem fet aquests de Catalunya no entendrem res. Té un tint clàssic de passatemps de tota la vida. Podeu, per exemple, situar noms romans d'algunes poblacions on correspon de Catalunya.
7: Un clàssic.
3: Corregir una versió equivocada del poema de Maragall, La vaca cega. Aquesta m'ha encantat. Trobar la grossa de Cap d'Any camuflada al Port de Roses.
7: L'has trobat ràpid?
1: Moment,
3: sí,
1: l'he
3: trobat ràpid.
1: Què passa?
8: Però a mi igual, és la grossa esa del pueblo de Villafrinqui de Friquifí.
1: Ui.
3: Però és que t'ha d'interessar una mica la història, Adri.
8: Pues por eso ya me miro el Gran Prix del Verano.
3: Pues mira-te'l, mira-te'l.
1: Esteu molt pesats amb el Gran Prix del Verano, eh? Fa un moment, el Lopau de Pons també, amb el Gran Prix del Verano.
5: I la nena potser que vegi altres coses.
3: Senyor Marcelí, li agradarà molt. Hi ha les 7 diferències. Hi ha les 7 diferències.
7: Això m'agrada molt.
5: Això m'interessa.
7: Però el més important, al final de les últimes pàgines, hi ha les solucions.
3: I tant.
7: Home, això jo crec que és indispensable.
1: És incapaç de trobar 7 diferències.
7: És que precisament...
1: Que li han de posar la solució.
7: Precisament seria el més senzill,
8: saps,
7: eh?
8: Saps allò de les 7 diferències del Laplace, de La Vanguardia?
1: Sí. Però que són molt difícils.
8: Del 1982...
1: Ara, què em parla, ara?
8: D'una 7 diferències.
7: Que encara no les ha trobat.
8: Encara no les he trobat.
7: Sí que n'hi ha de dictar.
8: Sóc allà, eh?
3: Jo el que vull saber...
1: Perdoni, però aquestes 7 diferències de La Vanguardia crec que va morir l'autor.
8: L'autor és mort.
1: Sí, i les han començat des de l'inici. Vull dir que ja porta temps vostè.
8: Per això et dic.
1: No, vull dir que ja la podia haver resolt, les 7 diferències.
8: No hi ha alguna manera.
1: Perquè estan repetint els dibuixos.
7: Ah, els repeteixen.
1: Home, clar, perquè va morir l'autor, però és el mateix.
7: I quan acabi la segona ronda, posaran dibuixos diferents.
1: Exacte.
7: Ja. Perquè trobis 30 diferències.
1: O s'espera la tercera ronda, ja.
5: Es va morir el 2018, eh?
1: Sí, per això...
3: Jo estava pensant, dic, a mi resoldre uns mots encreuats a una sopa de lletres m'agrada, però fer-la... Jo crec que això ha de ser un malson.
7: Una sopa de lletres?
3: Sí, per exemple.
7: Una sopa de lletres és molt rutinària. Un cop has posat el que necessites, les paraules, llavors el que has de mirar és de no repetir molt una mateixa lletra, saps? De dir, ai, he posat masses Fs o masses C trencades.
3: I després sempre deu haver-hi el típic senyor Buigues o senyor Marcelí, que aquesta qualitat la comparteixen, que van exercici per exercici, no... Això no és exactament correcte. Aquí hi ha una errada, perquè en lloc de Guifré, el Pilós era no sé
7: sí,
3: què. Això com s'ha posat a prova? Que no hi hagi cap error històric.
7: Això jo no ho sabia, i a l'editorial, clar, normalment et fan una correcció d'estil, ortogràfica, gramatical... També hi ha algú que fa tots els passatemps,
3: tots,
7: i
3: sí.
7: En algun cas sí
3: està
7: que va dir...
3: Quartet,
7: escolta'm, en aquest anagrama, perquè els anagrames costen molt, eh?
3: Molt.
7: Màrius Serra es mereix una creu de Sant Jordi, que potser ja la té. No ho sé. Però que els anagrames costen molt. I de sobte, doncs, el revisor et deia, falta, aquí has posat una A de més i falta una I. Ostres, és veritat. I veus, vam poder-ho afinar.
3: Veus?
7: Però clar, si et diuen això, l'anagrama l'has de tornar a construir de zero.
5: I el que trobo dificilíssim és fer encreuats. Fer-los, construir-los.
3: Muntar-los, muntar-los.
7: Ha estat el pitjor. Aquí n'hi ha dos. Hi ha dos mots encreuats que jo no n'havia fet mai i va ser com un repte. L'editor em deia, és igual si no en fem cap. Però vaig posar a la banya. En Màrius Serra em va recomanar una eina...
6: En Màrius Serra, que aixec, hauria d'estar aquí també.
7: No estava escoltant perquè l'he anomenat fa 30 segons.
6: Sí, dic que hauria d'estar també aquí.
5: Per què ha de ser aquí?
6: Perquè és una persona que hauria d'estar aquí al RAC, també.
1: Està a Catalunya Ràdio.
6: Però s'agresteu-lo.
1: Bueno, sí, home, com el
6: també esteu a vosaltres, i bé que esteu aquí.
3: Fins aquí la teoria. Ara anem a la pràctica.
1: Vinga, va,
3: perquè el Josep Maria, molt generosament, ens ha portat 4 quaderns que regalarem a les persones del públic que encertin alguna de les preguntes que hi ha aquí al quadern. I, a més, també posarem a prova...
1: És el vostre... Aquí
3: el coneixement de...
1: Els futurs periodistes, que de 3 a 4 han explicat que volien ser periodistes, potser tenen interès en aquest quadern.
3: A veure, Montse Llussà agafa el micròfon inalàmbric.
5: Sí, però no has de fer tu primer la pregunta.
3: Sí, jo faré la pregunta, però agafa't una persona que te vingui de gust.
7: Ja, però primer
5: has de fer la pregunta i sàpiga, xeta.
7: Vols dir? Sàpiga.
1: Sí, clar.
3: Jo agafaria un, a veure què passa, eh?
5: No,
3: hi ha algú de la història...
5: No.
3: Hi ha algú especialista en història de Catalunya?
1: No.
3: Aquest concurs serà llarguíssim.
7: Quines cares, eh?
1: No,
3: pregunto, eh? Pregunto.
1: Atenció, primera pregunta. A veure, és el que diu la Montse, a veure qui aixeca la mà.
3: És molt fàcil.
7: Calleu!
1: Bueno, escolti, a veure, ja estem callats.
3: És molt fàcil, perquè la primera pregunta només és de... veritable, que no veritat, veritable, heu posat? Veritable?
7: No, saps per què? Perquè què? El passatemps es diu bon cop de fals amb sí? S, per fer un joc de paraules.
6: Molt bé.
7: Llavors, clar, no podia dir veritat fals. No. Perquè seria veritat mentida. No. S'ha de dir veritable o fals.
3: Clar. Atenció a aquesta pregunta.
2: Ara, calleu! Va,
3: que la primera, eh?
1: Que la veritat.
9: No me chilles que no te veo.
3: Jo estic nerviós, també, ara, eh?
7: Vostè no participa, eh, senyor Marcelí?
3: Ah, no?
7: No, no.
3: El rei Jaume I tenia una col·lecció d'animals exòtics a la seva cort. Especialment valuosa per a l'època en què destacaven
1: silenci.
3: Dues girafes.
6: Va, xupat.
3: Això és veritat, és veritable o és fals?
5: A veure. Qui aixeca el braç?
1: Qui aixeca el braç?
3: Vinga, valents.
1: Veritat o mentida?
3: Vinga. No, mentida no, eh?
1: Bueno,
3: veritable
5: o fals? Aquí tenim un braç.
1: Marc, veritable o fals?
2: Mentida o fals, o com voleu.
5: Va, a veure. Primer, com et dius?
10: Martí.
5: Martí.
3: Vinga, Martí.
5: Sou bessons, eh? Sí.
3: Fas cara de saber-ho.
5: El teu bessó com es diu?
11: Joel.
5: Joan. Joan. Vale. Això és veritat, veritable o fals? T'estàs jugant un quadern per aquest estiu que podríeu compartir, fins
3: sí.
5: i tot.
10: Fals.
3: I és?
2: És fals. És fals.
6: Bravo! Molt bé.
2: És fals.
7: És fals, perquè el que tenia una col·lecció així era Pere III, el cerimoniós, no Jaume I.
5: Ai, però aquí hi havia trampa, doncs.
3: Clar, hi havia trampa,
5: no,
3: però...
7: Hi va haver un rei de la Corona d'Aragó, que va tenir un zoo d'animals exòtics.
1: Ah, veus, a mi sonava que era un rei, però m'he confós
3: de
1: rei.
3: No era Jaume I.
8: I fíjate, de los dos hermanos, ¿quién lo ha acertado? El que lleva la gafa de empollón.
12: Eres tonto de nacimiento.
3: Per tant, això havia passat, no era Jaume I, però sí que és històric.
7: Hi havia una mica de trampa aquí.
3: Vaig per la segona, eh?
1: Vinga,
3: digue-la. Aquesta també m'encanta.
2: Calleu!
1: Escolti.
9: No me chilles que no te veo.
3: I crec que també ens haureu de... El Josep Maria ens haurà de fer alguna explicació sobre aquesta pregunta. El detonant del motí i la crema de convents del 1835...
6: Ja la sé, ja la sé.
3: Va ser...
7: Que ho digui ell?
6: No, no.
7: Què va ser?
6: No, perquè sóc generós. Ah. No com aquest programa, que som rates.
3: Bueno, va ser una mala tarda a la plaça de braus d'El Torín a la Barceloneta.
6: Ja m'ho conec.
3: El Torín això
12: hi era, sí,
3: és...
12: El Torín hi era, jo me'n recordo.
3: Veritable o fals?
5: Vostè qui s'arrisca, no? Qui aixeca el braç?
1: A veure, qui vol un quadern...
3: Ho podia en provar l'altre bessó, podia,
1: no?
3: Això
1: no passa res, home, no ho encerteu,
6: seria.
1: Eh? No, clar que no passa res.
6: No s'ha cagat el gol, que no...
1: Exacte.
3: A veure, 50% de possibilitats...
5: Vinga, ja el tenim aquí.
1: A veure,
5: venga.
1: Va, vinga.
5: Com et dius?
13: Josep.
5: Vinga, Josep.
3: A veure, el detonant
5: d'aquesta... Tu fas cara saber-ho, perquè la teva companya diu ell. Sí. Ah, tu ets xivatella.
1: Ah?
5: Ah, vinga. I si guanyes, ets tu. Val.
3: Aquest detonant va ser aquesta mala tarda a la plaça de braus. Això és veritat o és fals?
13: És veritable, sí, sí.
3: És veritable.
6: Bravo! Bravo! Bravo!
3: Quin públic erudit aquesta tarda.
1: Sí, sí. A veure, ampliem aquesta...
3: Exacte, aquest què vol dir això, una mala tarda?
7: Ja sembla l'enguardi, això, ja, gairebé.
6: Sí. Bueno.
7: No, doncs, no, això és veritat. A Barcelona sí.
1: Pregunta'ls-hi els de l'enguardia que si estan en clàusula, que la pagarem i que vinguin aquí.
7: Ui! Què em dius ara?
3: S'ha fet una oferta?
1: Bueno, la pagarem, a veure.
3: Què vol dir la pagarem?
5: Què ha passat aquí?
3: Nosaltres?
1: No, la direcció.
3: Ah, sí, home, la direcció, sí.
5: Què ha passat aquí ara?
1: Perdoneu,
3: qui riu ara?
1: Tot és possible, eh?
3: Sí.
1: En aquesta casa tot és possible.
7: Tot és parlar-ho.
1: Tot és parlar-ho.
7: Bueno, a veure. Records des d'aquí a la direcció.
3: I tant, per favor.
7: Molts records.
3: Records a la guàrdia.
7: Doncs no, això, que a Barcelona hi va haver tres places de toros, a banda de les Arenes i la Monumental, hi havia el Torín. I a veure,
2: va ser la primera.
7: Sí, senyor, sí, senyor. I el que va passar el 1835 sempre s'ha relacionat amb que hi va haver uns toros molt, que eren molt mansos. Vostè hi devia ser en aquella corrida.
12: Me'n recordo com si fos ara.
1: Sí, 1835. Què recorda?
12: Va ser horrorós.
7: Com es deien els toros?
12: No, ara el nou ja...
3: És difícil de saber.
7: Doncs res, que la gent estava agitada per altres motius, però el detonant que sortissin a cremar convents va ser després d'aquesta cursa de braus. Sí, sí.
3: Que noi. Bueno, fixa't.
1: Per una cursa de braus, eh? Per una
7: cursa de hi ha vegades que del Camp Nou també sembla que hagin de sortir a cremar alguna
1: cosa. Sí, senyor, amb això et dono la raó.
6: Però és molt diferent, eh?
3: Va, un altre, vinga, fem un altre.
1: Els toros dic que haurien ser molt dolents, molt dolents. Per sortir a cremar-ho tot. Imagina't com deu ser aquesta...
3: Bueno, ens en queden dos, eh? Vinga, a veure si els podem repartir. De moment, escolta, el grau d'encerts altíssim.
1: És 100%.
3: Ara vaig a una de tres opcions.
5: Escolti, per favor, aquests... No, li dic de veritat, home, això molesta molt, home, aquests crits.
1: Està bé, tu. Portem tota la tarda amb aquests crits.
9: No me chilles que no te veo.
1: Exacte, vinga.
3: Anem a vocabulari i català de tota la vida.
6: Ara, ja,
3: a veure si
6: no
3: podem encertar.
6: No saben res.
3: Català antic,
6: no
3: eh? Antic, de tota la vida.
12: No saben res.
6: Ja ho sabia.
3: Què és
1: Ja ho sabia, si no sabem ni quina pregunta.
3: Però si no dius res, encara.
5: Després, Marc, una que no entri a concurs li fas amb ell.
3: Home, però sí, ja la tinc guardada.
5: Vale,
3: guardada.
5: Vale.
3: Què és un cosimoci? Què és un cosimoci?
5: Vinga, braç aixecat.
10: Un dels nens petits, el maxicosi.
1: Però no dic que ho sabia.
10: Sí, ho t'acabo de dir.
7: Doncs no, no lamento crec... dir-li que no.
1: No ho és, aquí no...
3: Què és
1: no,
3: un cosimoci?
4: Bueno, hi ha tres opcions, no?
10: Ho he per dissimular, perquè, clar, no sé si érem la resposta...
1: No, home, a veure, tenim opcions.
5: Allí hi ha una senyora sí, que proposa que ha... alguna cosa.
11: No, no, però hi ha dues opcions.
4: Hi ha tres opcions.
11: Pregunta d'opcions.
7: Home, és que sí, no és molt difícil.
3: Opció A, cosimoci. Conjunt d'elements dispersos. Unes coses. Opció B, sofregit, que també és com cosa barrejada. I el tercer, tapís de paret. A, B o C. Coses disperses, un sofregit o tapís de paret.
10: El rompero, la paret.
3: Aquesta senyora mateix, que ja...
5: Vostè, que ja d'entrada havia dit jo, ho provo.
1: Sí, sembla...
5: No cal que us aixequeu.
3: Cosimoci.
5: No. Com et dius, perdó?
14: Teresa. Provar-ho, eh?
3: Sí.
14: L'opció 1.
3: Un conjunt d'elements dispersos, això
1: correcte.
3: És?
1: Correcte!
5: Molt bé,
1: tenim uns oients... Escolta,
7: increïble.
1: Increïble.
3: Els catalans ens hem d'arriscar, ens hem d'arriscar, que és quan surten les coses.
1: Tenim una hostessa del programa que hem fitxat, que es diu Sara.
11: Sara, ole, ole, ole, Sara.
1: Fa les feines de lliurar els quaderns.
7: Molt bé. Fa tot el que no fa a casa.
11: Ui!
3: Adéu-siau.
7: Mira, fa tant que no ho sent, eh?
1: Ara repartiràs l'últim, no?
4: Sí, diu que sí.
5: Pots dir que sí, eh?
7: Digues que sí.
1: Pots parlar?
14: Sí.
1: Va,
14: sí.
1: Va, molt bé, Sara.
3: A veure. Va, una altra. Qui va dir...
7: A veure.
3: No em deixis caure si se m'emboira la mirada.
4: Oh. L'Andic, l'Isaac Andic.
1: Va.
4: Això ja és història, ja?
3: No és història, perquè no és la resposta i no té res a veure. Per favor.
7: Miri, el llibre hi ha temes en els que no he entrat. Un és aquest, l'altre és Psicolom era català. Tampoc no hi hem entrat. I l'altre és el procés,
10: Bueno, que...
3: No em deixis caure si se m'emboira la mirada.
10: Ja ho sé, ja ho sé.
3: A veure.
1: Sí, ja ho sap, doncs sí, ho sap què és.
10: No, perquè després la gent què? Ja li pagaràs tu el quadern.
3: No, ara entregarem l'últim. I després, sí, hi faig una a Vicenç Pau.
5: Sí,
7: sí, sí.
3: A veure.
5: Abans de saber les opcions,
3: sí,
5: qui vol
3: jugar?
5: Ara sabem opcions, eh?
3: Joan Salvat Papaseit o Joan Dausà?
7: Són dos Joans diferents.
3: A veure, aquí... No, aquí baix, eh?
5: Sí,
1: aquí, aquí baix.
5: Mica-la, ella,
3: aquesta noia li anirà molt bé, el
5: Lola. Lola, quants anys tens?
14: 8 per fer
3: 9.
5: Un apunt de 9.
3: Perfecte. Joan Salvat Papaseit.
1: Un moment, que la Sara que es prepari que ha de repartir el poder.
3: Si ho encerta.
1: Ah, si ho encerta.
5: Qui diries que ho diu, això?
3: Salvat Papaseit o Joan Dausà?
14: Joan Dausà. El
3: primer.
14: Joan Salvat Papaseit?
3: Torna-t'ho rumiar.
5: No saps qui és el Joan Dausà?
14: És... Un cantant.
5: I creus, el veus capaç d'escriure aquesta lletra per una cançó seva?
3: No deixis caure si se m'emboira.
7: No és ben bé així, eh, Marc? És més o menys. No em deixis caure si se m'emboira la mirada.
3: Creus que podia ser...
5: No et sona aquesta cançó?
3: Creus que podia ser Joan Dausà?
5: Fins i tot un quadern diu que sí, sí.
7: Fins i tot algú segur que sap el títol d'aquesta cançó, o no?
5: És la de Gegants, o no?
7: No,
3: home, no.
7: La que canta amb en Balmes, amb el Santi Balmes.
5: Ah, sí, amb el Santi Balmes.
8: Amb el Santi Balmes, el Mamón.
3: Bueno, però
5: quan caure no feia mal.
8: No el suporto.
1: Molt bé, aquesta. Quadern per la Montse.
3: No, la Montse no té quadern.
5: Ha dit que qui era al final?
3: Joan Dausà?
14: Sí? Joan Dausà.
1: Molt bé! Dausà.
3: Bravo!
7: Sense ajuda, eh?
3: La Sara et farà entrega d'un quadern guanyat de manera molt lícita.
7: De manera neta.
5: Felicitats!
11: Sí. Neta i bé. Ole.
14: Gràcies.
3: I ara va la pregunta per Vicenç Martí.
7: Sí.
10: No cal.
3: No,
1: com que vostè ha anat dient...
10: Que després
7: en
10: Joan Maria dels Morros...
7: Ara vostè es preocupa pels butlletins en aquesta ràdio? Algú es preocupa per l'hora que entra els butlletins?
10: Sí, sí, per mi no serà.
7: Que els butlletins aquí han arribat a entrar a l'hora següent.
10: Per mi no serà, eh, senyor?
5: I n'han fet dos de seguits.
7: El de les 5 el fan a les 6.
10: Per mi no serà.
1: Bueno, avui tenim, a més, un hàndicap, que és que no tenim senyals horaris i...
3: S'han perdut, eh?
1: S'han perdut.
7: No,
1: els posa la Lujas.
3: Aquests són...
1: Són senyals
5: són
1: horaris manuals.
7: Són les 5 i 6.
3: Vaig a la pregunta,
1: tant,
3: eh?
1: Ens hem despistat i mira, són les 5 i 6, ja.
3: Ai, a veure, una pregunta que una eminència de coses de Catalunya com Vicenç Martí sabrà sense cap mena de dubte. Salvador Lleonart...
10: Sí, sí.
7: Has anat a la difícil, eh?
3: Cap dels serveis secrets catalans...
10: No, era de la Vícola Lleonart.
3: Durant el setge de 1714, traslladava tropes, correus i diners des de l'Alella.
10: Sí, sí.
3: Salvador Lleonart va...
10: Sí.
3: Morir va acabar a la presó...
10: Està mort, i tant.
3: O va acabar...
10: Truca'l.
3: O va acabar a l'exili.
10: Està mort.
7: Just després de la guerra de successió.
10: Està mort, està podrit i no queda res.
3: Just després de la guerra.
10: N'hi ha hagut moltes de guerra, no facis dir ara una.
7: Home, ja li he dit 1714.
10: Vinga, ui, les notícies.
7: Perquè suposo
5: mort,
7: que sap,
5: presó,
7: no?
5: Exili.
3: Va, digui una.
10: Està mort.
7: Ho sap quina guerra va acabar el 1714?
10: Sí, la
7: quina?
10: Guerra, la
7: com
10: guerra,
7: es deia?
10: La guerra dels...
7: De què?
1: Miri, li vaig dir una cosa. Ara li vaig dir una cosa.
7: Perquè si no sap ni això...
10: La guerra dels pergamins, sí.
1: Els pergamins. No, però és que vostè sempre fa aquí l'ostentació de que en sap molt i tal, i ara s'està demostrant que realment va peix bullint.
10: És que és per l'audiència. Si jo responc això, la gent no es comprarà el quadern.
3: Perdoni.
7: És que aquest quadern l'hem fet per vostè, perquè aprengui d'una vegada.
1: Ara!
3: Antoni de Villarroel, comandant de Barcelona, va dimitir per no avalar la massacre que suposava resistir, però es va quedar a lluitar.
10: No, que era propaganda.
3: On va acabar?
7: El 1714, també.
3: Mort, presó o exili?
10: En un carrer.
7: Villarroel.
10: En un carrer.
3: Sí.
5: Calla, que ho dirà l'abuelo.
3: No, calla, espera't. Ara, a veure...
7: Calla, que mira Villarroel, el guió de lluny, a veure si veu la negreta. Està a mi buscant la negreta.
12: No, Villarroel el van posar a la presó a Galícia, em sembla. Si no,
3: és correcte.
12: No, molt bé, molt bé.
10: Número 1 de la cel·la.
12: No sé, però quan hi va haver la pau de Viena, que llavors van dir que els heu d'alliberar, amb ell ja no hi van ser a temps perquè...
10: Ja era mort.
12: Ja estava a punt de
10: morir. Ja era mort, ho sabia.
1: No ho sabia.
10: Sí, perquè va demanar, aviam si li portaven Rinomer, i no n'hi van portar. I es va morir, perquè estava taponat i es va ofegar.
12: El Rinomer de 3, i el Rinomer d'1, de 2 i de 3. El de 3... T'arriba al cervell, eh? Te fa un forat al cervell. Rinomer de 3.
1: És que Rinomer no sé exactament per què...
10: Sí, és per desembossar.
1: És per desembossar el nas.
5: És com aigua de mar.
10: Aigua
5: de mar.
10: Es va ofegar amb els seus mocs.
1: Ara m'ha vingut una persona que anava a fer un comentari al voltant de Rinomer, que potser n'ha fet un ús excessiu, però... No el faré.
3: Vols que te'n faci una pregunta?
5: Tira.
1: No.
3: Vols que faci una pregunteta? Una pregunteta.
10: A mi?
3: Sí. T'agradarà.
1: Sóc un ignorant. Jo no sé si
7: que la sabrà.
3: La frase, tingues els amics a prop i els enemics més a prop encara...
4: L'Andic també ho va dir, això. Tenia un familiar, ell, a prop.
3: Aquesta frase la va dir...
7: Vostè vagi dient, eh?
3: La va dir Michael Corleone o Joan Pujol Garbo, agent doble català durant la Segona Guerra Mundial.
1: Joan Pujol Garbo.
3: Torna a dormir.
7: Home, Toni.
3: Corleone.
7: Quants cops has vist el Padrí? Algun
1: no l'he vist mai.
7: No l'he vist mai!
12: Com és possible?
3: Per això no la saps.
12: Mare, has vist el Padrí?
1: Crec que no.
5: Ni la 1, ni la 2, ni res.
3: Per res. Sona d'algú.
12: Allò del cap del cavall.
1: A veure, el Padrí...
12: El cap del cavall.
5: El padrino.
7: Potser en català no et sona.
10: Català no s'ho sap, això segur, perquè és més nyordo que la roja.
3: Un home que feia, que feia la mona...
1: Si tu em dius el padrino, em ve una escena que és l'única que recordo.
12: No, el cap del cavall.
1: Eh?
12: El cap del cavall.
1: No.
10: La de la guerra de fang.
1: És la d'un tiroteig al carrer?
3: Sí.
1: Què és això?
3: Sí.
7: Que ha comprat taronges al Vito, al Marlon Brando.
3: Sí. I cau les taronges per terra.
7: Doncs home, potser aquesta escena l'he vist, com a mínim.
1: No, aleshores sí que la vaig veure.
3: Veus?
1: Però no em va agradar gens.
12: Mare de...
1: La vaig trobar molt, molt lent, però clar, no recordo aquesta frase. No.
3: Tingues els amics a prop i les taronges encara més sí que és de... El Padrí.
7: Sí. Doncs mira que aquesta era de les... Bueno, no ho diré, era de les fàcils.
1: De les fàcils. Sí. Bueno, per tant, el quadern no està fet per mi, no? Bueno,
12: que
1: hi ha les solucions.
5: Sí, clar.
12: Sí, que està fet. Està fet per si no saps. Hi ha les solucions.
3: Doncs escolta, quadern de passatemps històrics aquest estiu per tothom, per anar jugant com hem fet aquí.
7: A més, a casa el teniu, Toni. Em consta que el teniu.
1: Sí, home, i tant. Ara aquest estiu la Marta i la meva filla em faran classes.
3: Amb il·lustracions molt xules, que això no ho hem dit.
7: Sí, n'hem anomenat el Guibo, que és fantàstic, les il·lustracions que ha fet, que és molt vistós, amb aquesta coberta taronja.
10: El coneix.
5: Li va arreglar l'ordinador.
10: M'ha fet mal el disc dur i m'ho va arreglar.
5: El Guibo.
10: Sí.
7: El Guibo.
15: Algo importante. Ten cerca a tus amigos, pero más cerca a tus enemigos.
5: I tant.
1: Molt bé. Escolta, una
3: molt bé.
1: Ens ha trobat el moment, escolta, no sé com l'ha trobat. Mira, calla. Són les 5.
7: Els de les 11.
12: Ara ja saps mai en quina hora toca.
7: Ara ja són les 6.
1: No, són les 5 i 11. Per tant, podem saludar a aquesta hora els companys dels serveis informatius. Gràcies, Josep Maria Bunyol.
10: A vosaltres.
1: Ara no bona pel quadern. Jordi Claret, bona tarda.
16: Hola, bona tarda.
1: A veure, hi hem parlat amb l'alcaldessa accidental. L'Ajuntament de la Bisbal del Penedès demana mantenir el confinament com a mínim fins que acabin les tasques de revisió d'aquesta piscina que s'hi ha produït un accident químic.
16: Correcte, una reacció química a l'aigua que ha obligat a atendre 17 persones i ha provocat un núvol tòxic. Els bombers han rebut l'avís de l'accident poc després de les dues, provocat per una barreja de productes en l'aigua. La piscina s'ha hagut d'evacuar i perimetrar, i tant l'Ajuntament com Protecció Civil han demanat que ningú s'acosti a la piscina i que es tanquin portes i finestres. L'alcaldessa accidental del poble, Judit Vidal, ha confirmat al versió RAC1 que no hi ha ningú greu. El SEM, que ha mobilitzat 9 ambulàncies, ara ho reafirma i diu, però, que hi ha 10 traslladats de menys gravetat en centres hospitalaris. També ha explicat Judit Vidal que per precaució mantindran el confinament i les piscines quedaran tancades fins a nou avís.
17: Ara mateix, parlant amb els bombers, han dit que el perill ja ha marxat, però que millor que mantinguin el confinament per evitar cap problema, millor mantenir el confinament almenys un parell d'hores. Espero que el núvol ja ha passat i que ara els barems que els hi surten ja són gairebé normals.
16: Més qüestions. A Seròs ha mort un temporer al Segrià mentre treballava en plena onada de calor. Tal com ha avançat 3CAT Info, l'home de 64 anys es va començar a trobar malament dimecres cap a la una del migdia mentre treballava en una finca agrícola. Les altes temperatures li van provocar un cop de calor i es va desmaiar. Els serveis d'emergències el van portar de seguida al CAP de Seròs i després el van haver d'ingressar a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida en estat molt greu. Finalment, ahir va acabar morint. L'home era veí de Lleida, però treballava en aquesta empresa amb seu a Seròs. El cas ja està sota una investigació d'inspecció de treball, els Mossos d'Esquadra i les autoritats judicials. Tot plegat, com dèiem, va passar dimecres en ple pic de temperatures. Avui continua aquesta onada de calor que ja va a la baixa i acabarà aquest vespre. Finalment, demà hi haurà una treva momentània perquè diumenge ja podria començar el tercer episodi extrem de l'estiu. Martí Oliveres.
18: Sí, avui només s'han fregat els 40 graus, per tant, continua fent moltíssima calor, però com a mínim no tant com els darrers dies. I és això que deies, a partir de demà, una petita treva, abans no enfrontem la tercera onada de calor de l'estiu entre diumenge i com a mínim dijous o divendres que ve. Per tant, vindran 5 o 6 dies més de temperatures extremes. La setmana que ve, complicada, altre cop també es mantindrà el perill d'incendi molt alt i fins i tot extrem en algunes comarques, però ara mateix la majoria de termòmetres es mouen entre els 32 i els 36 graus.
16: I d'Almeria no arriben bones notícies. L'incendi de Los Gallardos, que ja ha provocat 12 morts i continua desbocat, ha engolit més de 3.200 hectàrees i crema sense control des d'ahir a la tarda. A més, encara hi ha 23 desapareguts sobre el terreny muntanyós i complicat per treballar-hi. Hi ha centenars de bombers desplegats que miren de fer front a les flames. Ara, amb l'entrada del vent, la situació encara es podria tornar a complicar més. La Guàrdia Civil investiga la caiguda d'un cable elèctric com la causa del foc. La vegetació de la zona és molt seca i les flames es van estendre ahir ràpidament. D'aquí una estona, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, compareixerà des d'allà. El govern català, de moment, ha descartat enviar-hi bombers, ja que el risc d'incendi a casa nostra continua disparat. Avui, de moment, sense cap incendi nou i cap d'actiu. El cos, cansat, treballa ara per extingir els diversos focs que tenen estabilitzats o controlats. Prop de 200 municipis segueixen en alerta màxima per perill d'incendis. I ara els esports amb el Pau Bombardó.
19: Aquesta nit es disputa un nou enfrontament de quarts de final del Mundial. Serà l'Espanya-Bèlgica a partir de les 9 del vespre. El guanyador d'aquest partit s'enfrontarà a França, que ahir va superar el Marroc. A la plana poliesportiva comencem amb tennis, perquè Zverev serà finalista de Wimbledon. L'alemany ha superat fa pocs minuts el tenista britànic Ferry, la sorpresa del torneig, per la via ràpida, en 3 sets, 7 a 6, 6 a 2 i 6 a 4. El seu rival a la final sortirà del Sinner Djokovic, que comença a un quart de 6. En ciclisme ha acabat fa pocs minuts la setena etapa del Tour de França, una etapa plana de transició entre Ajetmau i Bordeus. L'etapa l'ha guanyat el belga Tim Merlier a l'esprint, amb un pilot que ha estat molt compacte fins al final i sense grans diferències de temps a la general, on Pogacar es manté líder a 2 minuts 42 segons de Vingegaard. També s'ha disputat aquesta tarda la pràctica de MotoGP, on Marc Márquez ha estat el més ràpid de la sessió i s'ha classificat directament per la Q2 de demà. També hi serà el seu germà Àlex, que ha estat quart.
20: Condis t'ofereix aquesta secció.
1: Un minut passa d'un quart de sis de la tarda. Ja hem desmuntat el quadern, el moment del quadern aquí al Versió RAC1. I aquí saludem a aquesta hora és a Laura Fa. Laura, bona tarda.
21: Bona tarda.
1: Amb moltes, moltes qüestions per tocar, per parlar, però ja que avui juga a Espanya...
22: Bueno.
1: Vamos a Espanya... Tot... Ah, exacte, que és una mica el tema.
21: És això el resum de la gent que estarà veient a Espanya, no?
1: No, home, no, home, perdona, l'altre dia vaig coincidir amb un grapat de gent amb un, bar...
21: Tot intel·lectuals.
1: Bueno, estàvem veient el partit, no et sé dir si eren intel·lectuals, no, però estaven allà animant Espanya.
23: Ah, sí?
1: Sí, sí, sí.
23: Molt,
1: concretament amb un...
21: En un bar, dius.
1: Era un club de tennis i aleshores vam acabar de jugar a tennis i bueno, allò que jugava a Espanya, ara no recordo quin partit. I
23: oh, no.
21: Però el tennis ja és aquest ambient testosterònic, no? Una mica?
1: No em va semblar. No em va semblar. Però jo m'ho vaig anar mirant de... Bueno, allò que anava mirant el partit.
23: Sí, disfrutant.
1: És que no recordo ni contra qui jugava Espanya.
23: Sí, per dissimular, saps perfectament.
21: Però tu vius...
1: Crec que van jugar... Van guanyar 3-0. Crec.
23: Mira, jo ho sap.
22: Sí, ho sap.
21: No vius el Mundial, no el vius.
1: Bueno, no, jo sempre he dit que a mi m'agraden els... O sigui, m'agraden el futbol d'equip. Sí. El futbol del Barça, del Madrid, el que és les lligues i el que és, per exemple, la Champions, que és la Champions de club.
21: Sí. Ja, ja.
1: Però les seleccions,
22: no
1: com a selecció,
22: no
1: mai m'ha dit... els Mundials no m'han generat mai cap interès.
22: No,
1: ni el Mundial, ni l'Eurocopa, ni...
22: No
1: em fa ni fred ni calor. Bueno, parlem de Lamine Yamal, que torna a ser notícia. Sí. Perquè és un home generós.
21: Sí. Bueno, discrepo.
1: Bueno. Ui. No, a veure.
22: Ja comencem.
21: Bueno, discrepo.
1: Ja comencem.
21: I t'ho podré justificar. Explica.
1: És un home generós, no? Dir perquè amb totes les relacions que té, les, els hi regala joieria, com diria vostè, senyor Virgili, a tope.
22: A gogó.
1: A tope. I l'últim exemple és la Inés García, que és la seva actual nòvia, que li ha regalat una joia valorada en 30.000 euros.
22: Ostres,
1: i es tracta de dos collars que aquesta noia que es veu que és influent

0: Tenir és aquella persona que destaca per alguna cosa? És artista, pregunto,
1: cantant... No, aquestes persones destaquen pel seu poder de comunicació i com influencien, sobretot, són un perill públic.
0: Aquí,
1: i haurien d'estar completament perseguits.
0: Vale.
1: Què vols començar, pel Xocas o pel
2: Lamine? No, comencem pel Lamine. Sí. Però dic que,
1: el Xocas ho tinc tot desenvolupat.
2: No, però és que ha vingut el tema... No, vull dir que ha vingut el tema dels seguidors que diu la Llussac. Jo estic totalment d'acord amb ella. És que vas a dir, no, és que aquesta persona té 2 milions o 3 milions de seguidors. Bueno, però què ofereix? Què genera?
1: Vull dir,
2: què
1: genera?
3: És saura, té saura.
2: Contingut de atrofiar la ment de la gent.
3: Què dices,
2: loco? Perquè així se'ls queda la ment a molta gent.
3: Què ladres, què ladres, què ladres, loco? Són aura i tu eres calva. La diferència.
1: Okay. Hi ha molta gent que... El problema és que hi ha molta gent...
4: Ensenya a fer macarrons, ensenya a fer...
2: No, no ensenyen res. Aquest, per exemple, el potxa...
3: Xocas.
2: Que no sé ni com es diu. He vist el vídeo que m'han ensenyat, jo no sabia qui era, i m'han dit aquest matí, home, no coneixes el
3: Xocas.
2: I m'han ensenyat un vídeo, i el tio està malparlant de l'Exter Expósito, fotent-se uns fideus amb la samarreta de Colòmbia.
1: Que fot fàstic.
2: Una cosa que no té cap sentit. Assegut en un lloc i a menjar...
1: Espaterrat.
2: Amb espaterrat, amb els palillos, amb la boca plena...
1: I anar fent.
2: Jo tinc una cosa. Les ties me han... I he pensat, i això... No, i m'han dit, ui, això...
3: Puto homo.
1: Bueno, però saps quin és el problema?
3: Estàs sublime, tete, i tu estàs ja en la huesera.
1: Però aquest senyor, aquest Xocas, té 4 milions de seguidors.
3: Yeah, no dos, 4. I tu què tienes?
1: Entre totes les
3: no
1: seves...
3: No tiene ni perro.
1: Llavors diu, què d'important és? Pues lo mateix d'important, tu que tens mig milió a Catalunya...
2: No, bueno, jo, escolta, però jo, a veure...
1: Tu fas entreteniment i informació,
2: no? Però jo, a mi no, la gent no em segueix a mi. O sigui, a veure...
3: La gente huye de ti, que distinto.
2: Vull dir, la gent, escolta... Si la gent que escolta el programa és perquè hi ha tot de col·laboradors, hi ha tot de gent, hi ha continguts que la gent, doncs... O sigui, aquí, almenys...
4: Vens a explicar coses,
2: intentem,
4: tu.
2: Intentem, sempre que acabem el programa, d'haver après alguna cosa. Mira, avui, per exemple, doncs, amb el Bunyol, doncs hem après coses del quadern de la història de Catalunya.
1: Això aquí, però no hi ha programes de ràdio d'autor que són una merda i influencien a molta gent?
2: Doncs
1: pues això, què aporten? Una merda. Influencien.
0: Sí, però ho podem dir d'una altra manera.
1: Bueno, com ho dic?
2: Bueno, però pocs programes de ràdio, per no dir pocs programes de ràdio, per no dir cap, té 4 milions de seguidors.
1: Bueno,
2: a Espanya.
1: És que aquest
2: un programa de 4 milions de seguidors a Espanya no n'hi ha cap.
1: I saps quin és el problema, sobretot?
2: El Xocas. 4 milions.
1: Saps quin és el problema més? Que aquests 4 milions de seguidors és adolescents 13, 14, 15, 16.
0: Aquest és el problema.
1: Si els estan... Aquí tenim dos nanos. Vosaltres sabeu qui és el Xocas? Gràcies a Déu.
4: No saben perquè són pares catalans.
2: Un aplaudiment pels pares.
1: Bravo. Són petits, per això, perquè... Quants anys?
0: 12.
1: Esteu... Borreu-lis.
3: Vinga, tete, comprar una perra.
1: El problema és quan veus que arriben aquests...
2: Escolta, espera un moment.
3: El empollón que... Eso sí, para responder, para ganar un cuadern de... El cuadern de estiu de... Esto sí que lo sabe, ¿no?
0: ¿De qué?
3: Del catalufo.
0: De passatemps històrics.
3: Sí, de eso, de la historia de los viejos.
0: Això no t'interessa, però...
3: Eso, tete, loco. Paso.
1: Bueno,
2: Lamine. Bueno, que no és la primera vegada que regala joies, perquè també li va regalar a Nicki Nicole.
1: Un collaret. Ara deies tu, generós. El collaret, són dos collarets junts, que són completament horteres, tots dos.
2: Bueno, és que Lamine Yamal, el que sí que té, és tot el que porta a sobre, és d'un hortera, o sigui, queda curt l'horterisme que es pot viure i veure a qualsevol barri de Catalunya.
1: Discrepo també amb aquí. Avui estic discrepant amb tu, perquè jo
2: ara
1: crec...
2: Ara em diràs que la joia que porta ell penjant...
1: Molt lleig, a les joies, però jo crec que la roba de Lamine Yamal està molt ben triada.
2: No se la tria ella, eh?
1: No,
2: no té una... Li donen.
1: Té un estilista, té un equip. A més, jo crec...
2: Ara, les seves joies...
1: Són un horror, però és el que es porta, eh? I a més, aquesta...
2: Tu avui, perdona, estàs dient discrepo i després em dones la raó.
1: No, perquè m'estàs canviant, perdona.
2: No.
1: M'estàs canviant les coses, o sigui...
2: T'estic dient que Lamine Yamal és una hortera de nassos i que això ho arribo a portar al, què diria jo, al Vinícius, estaríem dient
1: bueno,
2: el mateix.
1: Perquè ara t'he entès malament. Puc canviar d'opinió? Puc?
2: Ah. No, però és que és hortera, és un tio... Home, la joia aquesta que li va regalar, que a més li regala... O sigui, amb ella li regala tot lo seu.
1: Lo seu, és que clar, aquí està l'horterisme, que dius... Posa, les lletres d'una joia és la L i la M. Posa-li les lletres del nom d'ella. I després, tot de números de les samarretes que ell ha anat portant. Molt bé, tot de diamants i d'or i de no sé què, però que a ella que li importa tot
2: exacte,
1: el teu.
2: Exacte.
1: I després dius, 30.000 euros són molts diners. Si ell guanya 20.000... Jo he fet la regla de 3,
2: A veure, que
1: si ell guanya 20 milions no sé o 30 com... a l'any
3: no
1: i ha pagat 30.000 euros, és com si tu, que guanyes 30 o 40...

0: 70 l'any, regales una joia de 75 euros. Calcula la generositat. Ho veus, no?
1: Sí, bueno, clar, però...
0: No, però no, no, no, és el mateix. No, no. És el mateix, vull dir que... Imagina't no tindre els nassos amb aquests calés que té d'agafar una bisuteria que ens regalen a la resta. Entenc que per la pasta que té i per la vida que porta... Home, doncs, què menys que li regali una joia així?
1: Que, per cert, dilluns vinent, deixeu-me saludar el pare de Lamine. Munir, bona tarda. Dic, dilluns vinent...
2: Ah, noi! Què vol venir de dilluns?
1: Bueno, és que ho estic intentant dir...
2: Ah, aquest noi! Que no acaba la frase!
3: Oh, mira aquest noi!
2: Ai, aquest noi!
1: A veure, dic que dilluns vinent, atenció, Laura, perquè Lamine fa 19 anys...
0: Sí, 19. No.
1: I la pregunta és quin tipus de festa muntarà després, recordem, fa un any...
4: Amb els nanos.
1: Amb els nanos, no, amb els nans. No amb els nanos.
4: Nanos, sí.
0: El que passa que l'any passat li va muntar la Tita... Una de les encarregades va ser la Tita Nati, que s'encarrega de muntar... La Tita Nati, que és com...
2: Tita Nati?
4: Sí, però quins noms són, això?
5: Que és la seva tieta?
0: És una no, es diu Natàlia Beciu, em sembla, Beciu. És una catalana, és relacions públiques d'algunes discoteques.
5: És la Tita Nati.
0: Tita Nati, és el seu perfil d'Instagram, és la Tita Nati. I és molt amiga de Dulceida i té molts contactes. Voldria parlar clarament de quina manera porta les festes, però no ho faré avui perquè no em ve de gust un divendres a la tarda explicar-t'ho clarament, però... espera que t'ho escric.
1: A veure.
0: Natàlia Beciu.
1: Para.
0: Deixa'm aquest boli un moment.
6: Tita Nati,
0: ara
4: tindrem una feinada, ara.
0: Espera, no. A veure que tu com ho expliques.
4: Que ets esquerrana?
0: Sí. Tots dos són esquerrans.
1: Val.
0: Val.
1: Bueno,
0: llavors,
1: és subministradora de...
0: De coses.
1: Bueno, sí, de la festa.
4: Que convingui,
0: de contacte.
1: De globus, de...
4: Està bé.
1: De...
0: Llavors...
1: De globus, de...
4: Bonic,
1: de
4: molt...
1: Bueno, de
4: gent.
0: Llavors, el
1: de
0: tipus...
1: Pinkies.
0: De, clar, el tipus de festa de la Tita Nati i de la gent que li va organitzar l'any passat, doncs és la festa que li van organitzar. Jo crec que ara la Mina ha pres i s'ha rodejat. Ara té una noia que es diu Inés Segura.
4: No la conec.
0: Que s'ha dedicat molts anys a la producció i jo crec que ella i el seu equip, que dins del seu equip està l'estilista que vesteix la Mina Yamal, jo crec que aquest any s'ocuparan de la festa d'una altra manera i vull pensar que les cagades...
6: El año pasado, enano,
0: de l'any passat...
6: Este año gigante, ¿eh? Vamos atrás.
1: Ah, sí?
4: Sí.
1: Muy
4: bien, muy bien.
6: De 3 metros.
0: Clar, sí. A més, pensa...
6: Tendremos que hacer una casa sin techo, ¿eh? Porque si no, lo revienta.
0: Els gegants de Solsona, ¿no?
6: Vamos.
0: Aniran cap allà.
6: Claro.
5: Vamos. Però què fareu amb els gegants? Què faran?
6: No, gent gigante.
5: Sí, què faran?
1: Gent alta, porteu gent alta.
6: Gent alta.
5: I què, ballaran?
1: Roberto Dueñas, per exemple.
6: Sí.
0: El Vall de l'Àguila, la Gàliga.
2: Es posaran la gent a la falda.
0: Com?
2: Es posaran la gent a la falda.
6: Sentarà la gent a la falda, eh?
1: Sí, bueno, però, a veure, celebrarà l'aniversari... No, dic que celebrarà l'aniversari si l'eliminen a Espanya, si no...
0: Celebrar-ho celebrarà torni, perquè d'una festa no s'estarà. El que passa que l'any passat també, a la festa, recorda't, que van començar a convidar gent que ell no coneixia, saps? Influencers. Marta Díaz, que passi. No sé què, endavant. Ara veurem, és veritat que... Jo recordo Belén Esteban, que va venir a celebrar el seu aniversari, va fer una celebració a Madrid l'any passat.
7: Cuidadito.
0: No, espera, que luego voy a contar.
8: Ay, que han cerrado su restaurante aquí en Barcelona, ¿eh?
0: ¿Qué dius, ara?
8: Sí.
1: Pero Belén Esteban tenia un restaurante.
8: Bueno, aquel que era de milanesas, que
0: no
8: lo habían hecho.
1: ¿Era de?
8: Milanesas, de escalopas argentinas.
1: Pero si eso era de Luis Suárez.
8: No. Era una cadena que se llama, Bertos Milanesa.
1: A l'Àlex necessitarà un micro perquè ho sap tot. Diu que... sí, perquè ho sap tot. Diu que la cadena del Luis Suárez és
8: Cholito.
1: És Chalito. Que és també de milaneses.
8: Sí, i esta se llama Bertos Milanesa.
1: I esta és Alberto, m'acaba de dir.
8: Bertos Milanesa.
1: Aquesta és la que ha tancat.
8: Sí, hicieron varias, una dedicada al rey Juan Carlos, una dedicada a Belén Esteban.
1: No han anat
8: bé. Sí, però Belén... I ha cerrado y encontraron todos los cuadros tirados en un container.
5: ¿Cómo saps tot això?
8: Porque me mandaron la imagen.
1: Bueno, pero los cuadros deben ser de decoración.
8: Claro, pero eran portadas de revistas, todo marcado, todo tirado en la basura.
1: ¿De Belén Esteban?
8: Y de Jesulín de Obrique con currupipi. Fotos, todo tirado en la basura.
1: Bueno, però què has de fer amb aquesta decoració? Pues fotre-la a l'escombraria.
8: Pues llevarlo aquí la ràdio.
1: Eh?
8: Llevarlo aquí la ràdio.
1: Sí, home.
8: Aquí, claro.
0: Bueno, és paella. No, vull dir que per allà podíem posar tant, coses d'aquestes. Claro. Una part, no?
7: No.
0: Que t'agrades. Què penses? És que m'has fet una paradinha.
4: No. Estàs com encantat. Has quedat com encantat.
0: Ara t'has quedat com amb el Windows, així donant voltes.
1: És igual, és una imatge que no acabava de... Ja està, ja he trobat la composició. Bueno.
0: Total, que no sabem què farà per la festa, però crec que aquesta gent té bastant... té un estil diferent i una mica més... Ah, el que deia la Belén Esteban, que quan va venir a celebrar el seu aniversari a Barcelona... van dir, a veure què li portem. I van a la Batgial, que no es coneixien, i es van conèixer aquell dia. Saps que els famosos els agrada coincidir com amb famosos. I ara t'he portat, com si tu fas una festa i et portem al pues, xoques.
1: Bueno, l'Alèxia Putellas, quan va fer el comiat del Camp Nou, que va ser un drama...
9: Sí, però ara ja no està tan dramatitzada, eh?
1: Però dic, l'Alèxia va demanar que li presentés el seu comiat la Marta Torné.
0: Veus?
1: I no la coneixia.
0: Pues ja està.
1: I li feia il·lusió que ho fes la Marta Torné.
4: I això?
1: I la Marta Torné va fer el comiat al... crec que va ser al Camp Nou, li va fer l'entrevista. Li va fer això il·lusió i li van portar la Marta Torné.
0: Jo crec que aquest any a la Mincon, que em fa 19...
1: A tu qui et faria il·lusió conèixer?
0: Jo ningú, ja se m'ha passat la il·lusió de tothom. Jo no vull conèixer ningú, no vull que em presentin a més gent, ja no vull més amics,
8: Xavier García
0: Albiol. Ja estic tranquil. No.
8: Xavier García Albiol,
0: no vull ni sentir parlar d'aquest senyor.
8: Ens passaríem molt bé.
0: Estic bloquejada de tot arreu.
1: No et fa il·lusió conèixer ningú?
5: Això és l'edat, no? Que et vas fent gran, no?
0: I a tu?
1: A mi...
0: Tu tampoc, no comencis a buscar, que tu tampoc.
1: Sincerament, tampoc.
0: Veus?
1: No, però és que jo mai he idolatrat a ningú.
0: Jo tampoc, només el David.
1: I és més, les vegades que m'han presentat, sense jo voler-ho, algú que he idolatrat una mica...
0: Se't passa, oi?
1: He tingut un punt de decepció.
0: Jo també. Vaja. Tens una bajona, a mi em va passar...
1: Millor, això ho ha dit Woody Allen, eh? No cal conèixer els teus
8: ídols.
0: Em va passar amb David Summers... que està empanadíssim quan parla
1: el de Hombres G. Que ara tornen, fan gira
0: ja,
1: i tot.
0: He anat a molts concerts. Tinc la cosa una mica complicada, perquè s'ha convertit en quatre senyoros raros que tiren com a ultradreta, saps? Amb missatges.
1: Els d'Hombres G.
0: Sí, i clar, a mi que m'agraden, tinc com el cor dividit, saps?
5: Clar.
0: Que clar, però era ensupit.
1: Són portada aquesta setmana de la revista Esquire, perquè fan el seu retorn i tal, i si llegeixes l'entrevista tens raó.
0: Són els típics senyors que diuen, ja no es pot dir res. Calla. El que hauries de no poder dir res. Però bueno, espero que no m'escoltin, perquè si vaig al concert no penso pagar.
1: El que no es pot és escoltar algunes de les seves cançons.
0: A mi m'encanten. Sempre vaig amb la Lorena. Hem anat com a 30 o 40.
1: Pues sufre, mamón.
0: Ja.
1: Això és una lletra.
0: Però és divertit.
1: Bueno, anem amb Ferran Torres, un altre jugador del Barça, que ho ha deixat amb un altre, també és influencer, Martina Hunter.
0: No, bueno, ho serà. Té poquets seguidors, 50.000. No està dintre
1: del... Però a què es dedica?
0: No la tinc controlada.
9: Hunter no vol dir cazadora? Hunter no vol dir cazadora? Pues...
0: Moda, lifestyle i aquesta manera... I és veritat que ha sigut un noviatge molt curt, perquè crec que era farà un parell de mesos que se'ls va, amb la Martina Hunter aquesta, se'ls va veure... es van enxampar diferents fotografies a Eivissa i es va arribar a la conclusió de que podien estar junts i al final es va confirmar.
1: A vegades és un
9: sí.
1: Aquí te pilla, aquí te mata.
9: Un roller.
0: És que crec que va ser un rollete que els van pillar,
1: Ja està.
0: Perquè ell venia de tenir al final de l'any passat una altra parella que es deia Lucía.
1: El van enganxar en un moment d'oxigenació.
0: Ell, des que ho va deixar amb la Cira, com es diu?
4: Que li faltava l'aire. Li faltava l'aire.
1: No, que quan surt d'una relació, a vegades necessites un...
9: Cira Martínez, que és mi hija, no?
0: Martínez...
1: No, però aquesta la va deixar fa anys.
0: Però des de llavors no ha tingut... El 23, però des de llavors no ha tingut... Hi ha gent que necessita descans i després hi ha la gent que és Tarzan, que va fent... Vinga.
5: Amb les lianes, agafa una liana i l'altra, no?
0: No deixa una fins que no ha agafat l'altra.
4: És com allò dels balls d'antes de l'embalat, que era allò, canvio de pareja.
1: Canvio de pareja.
4: Molt bonic.
0: Jo conec a molts Tarzans,
1: Fantàstic, aquell. Bueno, anem amb el Xoques, a veure. Podem escoltar el Xoques, ho hem dit ara.
4: Puto amo.
1: Exacte, el d'això.
0: És
9: Saura.
1: Influencer.
0: És gamer, va començar sent gamer.
1: Gay?
0: Gamer,
1: tete, de los juegos, influencer de juegos. No sabes nada, tete. Tiene aquí detrás una pantalla videojuego que podría hacer aquí un streaming de narices por el que de puta madre.
0: Gator. No, gamer, que són els que atrapen a tots aquests adolescents perquè mentre estan jugant a veure quins jocs, connecten en directe i els nens miren com juguen a jocs de FIFAs o Call of Duty o Legends o coses d'aquestes.
5: Ja me'n passen les tardes veient com juga un altre, eh?
1: Pues claro, ¿y qué va a hacer?
0: Sí, sí, sí.
5: Home, no, m'acudeixen moltes coses.
1: Bueno, anem a...
0: És que Darwin començarà a actuar de cop i una part de la societat...
1: A veure, deixem-me posar el fragment del Xoques que ha generat una certa polèmica parlant de l'actriu Esther Expósito. Aquest és el vídeo a TikTok, això sí, el trobareu a TikTok, que és el que genera la crítica. Endavant, el Xoques.
7: No, esa piba es... por su pensamiento político, doctrina, etcétera, no te vale la pena estar con una tía tan atractiva si tienes ese pensamiento. Es mejor estar con un 6, te lo aseguro. Yo te pongo a Snoopy 1000 veces por encima de
0: la
7: esa
0: novia, Snoopy.
5: ¿Es la seva novia?
7: Pero 1000, no 10. 1000.
1: Está hablando y comiendo.
7: Por pensamiento, por simpatía, por forma de ser y, por supuesto, porque está buenísima.
0: Un plat de cartró,
7: chica,
0: ¿eh?
7: Snoopy es un pibón.
0: Snoopy la novia.
7: Pero no es lo más importante. Lo importante es que no es una colgada. Quiero decir, no.
0: Acaba de una puta colgada. Es for...
1: 4 millones de seguidores.
10: Sí. No, ¿y tú qué tienes? Tú, está, mira, para que después diga, está escuchando la tele, que se escucha la tele de fondo. Mm. Está hablando y está comiendo. I tu ni hablar, sabes tu.
0: I està puntuant, està puntuant. Ell, amb aquella cara de zarigüella que té, es posa amb ganes de puntuar com si ell es posa en situació de que ell és l'avaluador. Va ser polèmic el show que es fa un temps, perquè en un d'aquests directes va dir que tenia un truc un amic seu molt bo, que era sortir amb noies, torrar-les, i que ell, llavors aquell noi que era un 6, perquè li encanta allò de puntuar, passava a ser un 8, que això ja és cultura de la violació directament, perquè si tu conscientment emborratxes a les noies perquè et vegin com un 8, doncs home, no té una... I totes aquestes polèmiques, aquest senyor que el va entrevistar, òbviament, Pablo Motos a l'Hormiguero.
5: El Xoques.
10: L'home, és que Pablo Motos és nobleza que sale en Torrente,
0: és que el Xoques està a l'alçada...
10: Home!
0: El Xoques està a l'alçada de l'Ibai, el Rubius, el Degret, és tot d'aquests,
10: ja, a ver, lo puto samo.
0: El Xoques, que a més, com que paga tants diners perquè guanya una milionada, es va reunir amb Hisenda perquè diu que ell no està d'acord en pagar el 47%. Que
10: l'estan robant,
0: que acabes pagant en l'últim tram el 47% quan superes els 300.000, però és que aquest senyor guanya milions d'euros gràcies a tots aquests...
10: Pues hablando, directes, comiendo y mirando la tele toda la vez, sí, cosa que no había hecho en este puto programa en la vida.
1: Me parla bé amb aquella canalla.
0: No, però els adolescents no miren la tele. Ells connecten amb directes de YouTube.
10: Pues claro,
0: dels per exemple, el Plex, el nòvio de l'Aitana, ho peta molt també amb els adolescents, però és un contingut molt més blanc, se'n va de viatge, fan com...
10: Però què fa, ven enciclopèdies?
0: No, se'n van de viatge, ensenyen com s'ho passen amb els amics, però és una mica més...
1: És que no fan res.
0: Més blanc. No fan
1: aquest
0: res.
1: És el tema.
10: Però com poden guanyar cèntims sense fer res?
1: Bueno,
0: amb publicitat, perquè tenen tants seguidors que llavors les marques els hi paguen molts diners per en aquests directes. Aquesta zarigüella s'estava menjant uns fideus i és imatge, per exemple, de Burger King.
10: Pues claro,
0: totes les criatures que estan mirant, mira si arribes. No arribes posant-ho a la tele, que ningú mira la tele,
10: no,
0: saps?
10: Per què no fas tu, doncs, anuncis d'això?
1: Perquè a mi no em contracta ningú per anar a menjar una hamburguesa. A vosaltres no em llamen... Jo estic esperant a veure si m'arriba alguna oferta.
10: Però tu no has d'esperar, no sé, ja has d'anar tu.
1: Jo puc menjar hamburgueses. Puc, no sé, menjar fartons.
10: Però bades
1: el que diguin, però
10: bades,
1: no m'arriba res.
10: A vosaltres no llamen...
1: Pipes, si volen pipes, el que calgui.
5: Ens han enviat una mica pernil de la selva avui, podries
1: home,
5: fer.
1: Home, exacte.
0: Ah, que bé.
1: Gràcies al Marc Martínez.
0: Bravo. Vinga, gràcies.
1: Al sortir, si vols...
0: Sí,
1: no sé si queda algun paquet de pernil dolç de
5: selva. Sí, boníssim. Doncs pots començar a ser influencer de la selva, per exemple.
0: Exacte. Però escolta, ens hem de posar...
10: Però si tu no te quieres ni pa una pata de jamó.
0: Mira, hem de fer servei públic amb això i avisar tots els pares, han de començar a explicar a qui poden seguir i a qui no una mica, no deixar-los... Estan a l'habitació tranquil·lament, però estan veient aquesta merda, aquest tipus d'influència. Has vist el documental de Netflix, Inside the Manosphere? Dintre de la monosfera. Dintre de la monosfera. La monosfera
11: no.
0: És
11: no,
0: tot...
11: No.
0: Tot.
11: No.
0: Mira, tal, i fliparàs, perquè ho veuràs com a extraterrestres, però és el que ens passa, que hi ha tot un seguit de creadors de continguts que són escombraries, jo li voldria dir merda de vaca directament, però són escombraries, i són els que estan influenciant, són aquests que venen cursos de com triomfar...
1: Sí, sí.
0: Que són i són els que arriben al cervell de tots d'aquest jovent. Llavors, el Xoques aquest, pues el que s'ha de dir és, escolta, si l'estàs seguint, i sóc la teva mare o el teu pare, sisplau, deixa'l de seguir. El Naïm de Reggi,
1: un
0: noi...
1: Qui?
0: un tiktoker que es diu Naim Darrechi.
10: No lo conoce, pero ¿cómo lo va a conocer? Tampoc. Si es el puto amo.
0: Naim Darrechi, 25 milions de seguidors.
10: Toma,
0: a TikTok.
10: Pa
0: un xaval... Un xaval de Mallorca...
10: Ja, ves, té.
0: Que...
10: És aura.
4: El va... 25 milions... Bon,
0: a TikTok només.
4: A Mallorca?
0: No, a tot el món.
1: A Mallorca, a Mallorca no hi ha 25 no, milions.
0: 25 milions...
1: D'on els treu 25 milions d'habitants a Mallorca?
4: Què sé jo? No sé quanta gent hi cap.
0: Com seria?
1: Deuen, estan sota l'illa, no?
4: Però quanta gent hi cap?
1: A la profunditat, com si fos una illa del Capitán Nemo.
4: Però imagina't, només les coves del drac, sí, quanta allà, gent hi cap allà dins.
1: Sí, home, però...
9: Hi ha un auditori, hi ha un auditori allà, aquí cap molta gent, eh?
1: Sí,
0: sí, però 25 milions, però clar, això només a TikTok, després Instagram, no sé què. Aquest noi és el que el va denunciar a l'Audiència Provincial de Mallorca, perquè va dir en un directe que ell, a les noies, els deia que era estèril per no posar-se preservatiu. I no va passar res. I no va perdre seguidors. Jo crec que nosaltres... Jo, és veritat que el meu fill ja té 18, però jo entro de tant en tant i dic, a veure, què és això? Que qui és? I hem de saber, perquè tu et diuen Naim Darrechi. Doncs, jo he escoltat el versió que aquest tio, fora, doncs fora, clar,
1: sí,
0: perquè
1: sí.
0: És que si no,
1: no,
0: si no comencem
1: dictadura... Jo, com que no sé
0: dictadura,
1: ni qui és, doncs clar, per clar, això està però, bé que ho diguis tu.
0: Perquè
1: no,
0: tens
1: no?
0: A la filla ja una sí. Mica gran, però...
1: No, és que no a la meva filla tinc la gran sort que aquest tipus de continguts no li han interessat
0: doncs
1: mai.
0: És que és molt masculí, també.
1: No.
0: És molt masculí perquè busquen, sobretot, arribar als nois per... aquesta cultura de tornar a la masculinitat...
10: Home, claro.
0: Dominant...
10: Claro que sí, tete.
0: Que veuen...
10: Que no t'enganyen con todo eso de los feminismos, todas las cosas que están ahí.
0: Exacte.
10: Te está comiendo la cabeza el perro Sánchez.
0: El feminisme és una amenaça.
10: Me vuelva mujer. Quiere que me vuelva mujer.
0: Els venen...
10: El perro Sánchez quiere que yo me vuelva mujer.
0: No,
1: això...
10: Això lo he escuchado por TikTok.
1: Això no ho ha dit en cap moment.
10: Sí.
0: El Xocas, saps què va dir en un directe i que també arriba a les... I a més m'ho van preguntar, que el Xocas va dir... que ara, si sortien per la nit els adolescents, havien de portar un paper on les noies li signessin, si t'embolicaves amb una noia, que et signessin que havia estat amb consentiment, perquè no sigui que després et denunciïn. Llavors van fer córrer això...
4: Arribarem aquí,
0: i s'ho creuen, llavors, saps la feina...
4: Arribarem aquí,
0: no, que ja hem arribat. Que ja hem arribat.
4: Arribarem aquí, eh?
0: Que ja hem arribat, llavors...
1: Però arribarem aquí de què?
0: D'això de les noies. No arribarem.
1: Jo crec que fa estona que vostè s'ha desconnectat i ara surt vostè a fer el comentari i no sap ni què comenta.
4: Bueno, d'això que expliqueu...
0: Mira't el documental.
1: Sí,
0: vostè
1: sí,
0: no. També miri, Sal.
4: També m'he de mirar el documental.
0: Inside the Manosphere.
1: Bueno, escolta, que hem d'acabar avui.
0: Ah,
1: però no, un farem un apunt de Bonnie Tyler, perquè... Atenció, que... Saps allò que Bonnie Tyler... Que, escolta, heredarà al seu marit uns 40 milions d'euros.
0: Sí, perquè a més, ell es va dedicar a administrar-li la fortuna...
4: Molt bé.
0: Quan
4: ell,
0: van...
4: Eh?
0: Es va...
4: Sort d'ella.
0: Perquè ella treballava. Sort que ella treballava. Perquè si no, ell no s'hagués menjat res, perquè era...
1: Bueno,
0: no sé,
1: però
0: era
1: ell té un valor que li va administrar... Home, el que cantava, no?
0: Sí, bueno.
1: Home, si trobes un que tu administra malament...
4: Que tu trobes,
0: exacte. Sí. Sí. Sí. Però mira, si guanyes 200...
1: Mira el pare de Rafinha.
0: Clar.
1: Ell jugant a futbol, mira, i què ha passat?
4: Exacte.
1: Jo t'hi l'administro... I el pare, i li ha fotut els calés.
0: No, però l'advocat ens va dir que no estava demostrat.
1: L'advocat...
0: Però escolta, no sabem si li ha administrat bé, perquè li han quedat 40 milions, però no, Bonnie Tyler, en 18 discos i no sé quants diners, no sé si 40 és molt, però bueno...
1: Al final són 3 cançons, eh?
0: Bueno, però ha fet... té 20 cases per tot arreu. Es veu que
1: 20
0: molt...
1: cases?
0: 20 una...
10: Em sembla molt poc, eh?
0: Una villa que tenia l'Algarve...
1: O sigui que va fer calés, aquesta dona.
0: Com es diuen establos en català?
1: Stables.
0: Stables. Doncs molts stables tenia també pels cavalls a Nova Zelanda.
9: Estables.
0: Per tot arreu. I és... A mi la història que m'agrada explicar, ella va renunciar, va anar ajornant la maternitat, perquè li va venir l'èxit quan ja era una... i va dir, ai, m'espero, i amb 39 anys va intentar ser mare, va tenir un avortament i després ja no va poder-se quedar. Vull dir que va fer com tard, que a vegades les dones ens passa això, que amb la maternitat no trobes i després se't complica el tema. I aquest senyor, quan ja portaven 40 anys junts, li va fotre les banyes, que diuen fotre les banyes, però clar, tenia un amant des de feia 2 anys. I es va enterrar a la Bonnie Tyler i va dir...
9: Ell, sí. Un despiste.
0: A més, era una que treballava a l'equip d'ella fent música.
1: A vegades passa això, a vegades...
0: Sí,
1: 2 anys?
0: Sí que passa,
5: sí.
0: 2 anys?
1: Bueno, es,
0: 2 anys?
1: Es va equivocar de dona.
0: 2 anys?
4: Sí, a vegades...
1: Perquè normalment...
4: Sí.
1: Per
4: favor,
1: no, però això passa.
4: Passa molt. Tu,
1: o sigui, l'home que...
4: Tens un despiste.
1: L'home o la dona sí. Que posa les banyes sempre fixa que el perfil amb què ho posa s'assembla molt amb
4: sí,
1: la dona.
4: Sí,
0: però a pitjor ja, moltes vegades, eh?
4: No, és una confusió.
1: És una confusió. O sigui, vas estar... Hòstia, perdona, m'he estat 2
0: I
1: anys...
0: I treballa a l'entorn.
1: Pensava que eres Bonnie Tyler.
4: Sí, perquè pensava que ets una dona.
1: I, no, me llamo Susan...
4: Portes que s'obren...
0: Sarandon.
1: Porta això sant Proudi.
0: La Bonnie Tyler es veu que va dir, mira, això, tenien ja 60 anys, porto 40 anys amb ells, quina mandra. Final... ja et perdono, passa sí. que ja... Ja et perdono, que
1: més val els pets del marit que un altre per conèixer.
0: Que per cert, el marit...
1: Va dir ella, va dir Bonnie Tyler.
4: Això va dir.
1: Bueno, sí. va dir, més val conèixer els pets del marit, ja me'ls conec.
0: Ai, quin fàstic.
1: Que no, uns pets per descobrir, que al final per això no et separes.
0: Sí.
4: Però quines coses dius?
0: Tu creus que pels pets...
1: Però no, ja te'ls coneixes, ja saps.
5: Mandra. Ja, però li feia mandra, ja està.
0: Li feia mandra, el tenia allà i va dir... Total, ella devia pillar la mig menopàusica, que no tenim
1: bueno,
0: ganes de res.
1: I ella potser també va fer, saps?
0: Sí, espero.
4: Vés a saber, perquè tu, les dones... els artistes...
10: Sí.
0: Quan, no, i quan tu t'assabentes que t'han fotut les banyes, tu ja tens sí, permís home, per fer-ho directament. Vull dir, és, això és un acord dones, que es té.
10: Les dones són lloves.
5: Sí. Però què està dient? No. Estem parlant del contrari i ara...
1: No. Vostè té dona?
10: Va morir.
4: La va, va voler
10: enverinar. Em volia enverinar, no us ho he explicat 40 vegades.
4: La va voler enverinar amb ell.
10: En una festa em va donar la copa de cava que havia fotut vareno per pelar-me, es va equivocar i se la va acabar fotent ell. Va morir enverinada.
1: Sí, una mica com el cas aquest que vàrem explicar fa poc, real.
10: Sí.
5: Ai, quin susto, senyor Marcelí. Per favor.
1: Que una infermera va enverinar el bombero.
10: Igual, pues mira, home, el mateix abans de la pandèmia.
5: I a vostè no el van detenir?
10: Pues perquè, va ser ella.
5: Això ho diu vostè?
10: No, perquè les huelles de la copa eren totes d'elles, bueno, que van mirar els Mossos de Guàrdia Civil.
0: Heu de veure una sèrie que es diu Bad Girls, a Apple TV.
10: És la filla de l'Eduard Farelo.
0: Hermanas hasta la muerte. Ah. Molt bona, eh? I va una mica d'això. És divertida. Que la cosina del marit de la Bonnie Tyler és la Catherine Zeta-Jones.
1: Ah, mira.
0: Que hi ha aquestes sinergies a vegades que dius, ui, què ha passat aquí? Pues són
4: no
0: són cosines.
4: No sabia res.
1: Doncs escolta, que vas cap a l'escala?
0: Sí, al Canó, Port de la Selva.
1: A Port de la Selva. Bueno, està a tocar, no?
0: Està... no això sembla... a la Costa Brava està a tocar i està
1: bueno,
0: tot...
1: és pujant no, fins a... 50,
0: a 50 minuts només està.
1: Bueno, doncs escolta, que tinguis un molt bon
0: sí,
1: cap de setmana. Que vas al càmping? També són ganes d'anar al càmping amb aquestes temperatures,
0: estic genial,
1: eh?
0: Estic genial. Tinc un pingüino a la caravana.
1: Entrareu persones i sortireu pollastres rostits.
0: No, perquè tenim uns... ja la... amb una cala prenent el sol, estem
1: però,
0: genials.
1: Però la calor és la mateixa, eh?
4: Sí.
0: Una estem a remull pren... tot el dia.
9: No, i el pingüino va molt bé perquè és un aire condicionat molt silenciós. Que és com estar en Txernòbil,
1: sí, sí.
0: No,
9: en plena explosió.
0: Va molt bé perquè... però...
1: I si ets veí d'un que està de càmping amb un pingüí...
9: Va, me meravella.
0: Tots tenim pingüino, però escolta, soroll blanc.
4: Imagina la nit com
0: no, ara. No, és soroll blanc. Soroll blanc. Sí. Prefereixo dormir a la caravana que a casa, perquè a mi aquest em va bé.
5: T'agrada com a canalla, perquè s'adormen amb el soroll blanc.
0: Igual, igual, igual.
1: Ara, mira, jo a mi sí que m'agrada no anar aquí al càmping, sinó el que m'agrada és anar al cinema, perquè s'està
10: sí.
1: fresquet.
10: Oh, claro.
1: Sí. Pots estar còmode.
10: Sí, vamos, vamos.
1: I a més...
4: pots tenir la sort que la pel·lícula sigui bona.
1: I les crispetes salades.
5: Oh, que bé, si s'ajunta tot.
0: Mitat i mitat has de fer. Mitat i mitat, es pot fer.
1: No m'agraden les altres perquè queden enganxades i treus una i surten totes de
0: cor. No, ara ja no passa. Et fan mitat i mitat i és boníssim.
10: M'ha faltat una dent, per culpa.
5: Que passa que són massa dolces, també, dius.
0: Això una mica
1: són goma dos.
4: No.
5: Si sou una família amb nens i no sabeu on portar-los a jugar, tenim coberts, teniu coberts els plans de tarda amb aire condicionat amb Movie Cinemas.
1: És el que m'ha de dir,
10: la Berco.
5: A Movie Cinemas sí que entenc jo que està bé, perquè ahir vam anar a veure els Minions en un altre cine que no era Movie Cinemas i vam sortir tres estalactites. Ho dic perquè si una mica vigileu també, perquè és que feia un fred.
0: És com a l'AVE, t'has d'emportar una rebaqueta.
5: Clar, la portava, sí. Però ma filla me la va demanar.
0: Ah, clar.
9: Has d'anar a Movie Cinemas.
5: Sí. Has d'anar a Movie Cinemas, que allà ja estàs bé i tens la temperatura adequada per gaudir dels Minions o Baiana, per exemple, que són les pel·lícules que ara venen en família. Teniu previst una cita, però esteu pensant en cancel·lar-la per la calor, allò que li passa.
9: Ai,
5: a la
9: sí.
0: Exacte.
5: Doncs Movie Cinemas t'ajuda amb una sessió de cine fresquet i la pel·lícula més gran de l'any. Quina és, senyor Marcelí? L'Odissea. L'Odissea, tornen a fer l'Odissea, però clar, per una Odissea, escolti, de grans dimensions, Dues hores i escaig.
4: Cinemascope.
5: Sí. El 17 de juliol s'estrena, les entrades ja són a la venda. Tot això i molt més, com sempre, a moviecinemas.com.
1: Laura Fa, vinga, que falta gent a Port de la Selva.
0: Vinga.
1: Que tinguis bon viatge.
0: Gràcies.
1: Gràcies, Laura Fa. Tornem i ho fem amb el síndic Boigues. A veure avui de... quines queixes i quines comunicacions escoltarem en aquest programa.
11: A partir de l'1 de juliol, les teves compres a Condis tenen premi en forma de xec descompte. Amb l'app de Condis, registra els teus tiquets i acumula punts de manera fàcil i ràpida. Cada compra suma per aconseguir el teu xec trimestral amb fins a 20 euros per gastar en les teves properes compres. Descarrega't l'app Condis Family i comença a transformar cada compra en avantatges. Condis Family, el teu xec trimestral t'està esperant. Versió RAC 1.
12: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivian Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa. Cartes d'arreu d'Europa, melodies que viatjaven en les zones, històries que connectaven persones més enllà de les fronteres. Ara, el Cirque du Soleil les transforma en acrobàcies impressionants. Del 3 de juliol al 2 d'agost, Ràdio Andorra, un espectacle exclusiu del Cirque du Soleil. Entrades a visitandorra.com.
13: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
16: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
17: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
18: I després a ca la meva mare, Olot. Uh-huh.
17: Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
19: Molt bé.
17: Arribarem a tot?
19: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
20: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
21: Ho sento, necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
22: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
23: Quina calor. Vens a l'aigua?
24: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupon extra de Verona de la 11 i m'ha passat la calor.
23: Ja, això passa.
25: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupon extra de verano de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupon extra de verano de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jambuen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjambuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
28: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
29: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
30: Verisure.
11: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
1: Abans que arribi Xavi Franquès, avui divendres, fet excepcional, però sí. Bueno, com que el Regina ja el tenim desmuntat, que he vist fins i tot fotografies. Sí, avui he vist unes fotografies a la xarxa que el rètol del teatre Regina ja ha desaparegut. Per tant, veurem què és el que s'hi fa en un futur. Dic, abans de que aparegui el Xavi Franquès, aprofitarem per posar ordre i concert amb els oients. Ho fa el defensor i oïdor de l'oient, el senyor Buigas. Senyor Buigas, bona tarda.
31: Bona tarda a tothom. Bona tarda.
1: I Montse, avui no sé quin tipus de queixes han arribat al versió RAC1.
0: En principi és una bona crítica. Això és el que pensaríem, a veure, veient-ho a simple vista, però sí que té un punt molt inquietant.
31: No, normalment ho són, d'inquietants. Els comentaris que ens fan són sempre inquietants. Sí.
0: Senyor Buigas, jutgi vostè mateix. Sempre m'ha agradat molt el vostre programa. Us he seguit tota la vida.
31: Molt bé, molt maco, molt maco.
0: Està superbé. Però vaig morir la setmana passada.
32: Hòstia, eh?
0: Sí, no, clar, és inquietant o no?
1: Yeah.
31: Com que va
0: trobo mal. Molt injust que a partir d'ara les dades d'audiència de l'EGM jo ja no pugui compartir com un oient més. Comptar, vull dir. Us he dit que amb ell ja no se'l comptabilitzi.
1: Yeah.
0: Per què? No m'ho mereixo, diu. Es diu Francesc Bonet.
1: Bueno, doncs mira, si ha mort, en pau descansi.
0: Sí, esclar.
2: Però com ha arribat això antes?
1: Bueno, doncs ho heu enviat a... Com si hi ha d'haver a veure que estava moribund.
31: Com és que ens ha enviat aquest missatge si s'ha mort? Si no entenc...
3: Si és mort?
31: El tenim en línia?
1: No, no el tenim. Com el tinguem a mort si està mort?
2: Com el tinguem a mort? Com vols que truqui?
1: Però diu, vaig morir la setmana passada. És mort.
31: Per això mateix. Però aquí el primer il·lògic és ell. Que un cop mort ens escriu.
1: Però un mort no parla. Aquí, a veure si ho suposo.
0: Però tampoc escriu, vull dir,
31: però vam, li vam enviar per e-mail que ens donés el telèfon i ens el va donar. Que, tio,
1: però un cop
31: no
1: mort.
31: No és lògic, aquest tio. Bueno, jo, quina culpa en tinc jo? Anem a veure què ens explica, home. Alguna explicació tindrà. Bona tarda, el tenim aquí en línia, vostè. Hola.
1: És que es diu,
0: no,
1: a veure,
0: no
1: es diu Francesc Bonet.
31: Francesc?
1: Hola. Com es deia, és mort.
31: Ah, hola. Hola, bones. Vostè està viu o està mort?
4: Bona.
31: Està viu o mort?
4: Perdoni?
31: Si està viu o mort, vostè.
4: Però quina pregunta és aquesta? Clar que estic viu.
31: O si està viu, com és que has escrit aquest comentari?
4: No, no, perquè el que es mor és el que és mort és el meu amic Francesc. Jo sóc el Sergi.
1: Ah! Sergi
4: Mur.
0: Ah, va. Sergi Mur?
4: No mort, Sergi Mur. Us vaig escriure jo aquest missatge.
1: Ah, va, ara quadra.
4: Perquè ell m'ho va demanar.
1: Ara s'entén, ara s'entén.
31: I el Francesc amigo. Fa molt temps que ha mort o...
4: Bueno, ara fa 2 setmanes.
1: Sí, però si ja ho deia en el missatge, ja ho deia.
31: Ah, va, fa poc.
4: Bueno, no havia dit quan, però sí, feia 2 setmanes. Ara avui, divendres, no? Fa 2 setmanes.
31: Doncs l'acompanyo en el sentiment, tu.
5: Sento, ho sento.
31: Sí, l'acompanyo en el sentiment.
4: En què diu que acompanya?
0: En el sentiment, que és una manera de...
1: Que l'acompanyem en el sentiment. A part de sort, que demà no és mort, però sort.
4: Quin sentiment? Quin sentiment?
31: El seu sentiment de tristesa, sí, jo l'acompanyo, sí.
4: Ah, vostè acompanya el meu sentiment.
31: Sí, jo acompanyo el seu sentiment.
4: Però com ho fa per acompanyar-lo? Es pot acompanyar un sentiment?
31: No, aviam, jo amb ell no acompanyo el seu sentiment. És el meu sentiment que l'acompanya.
4: Ah.
31: Això és una cosa entre sentiments.
4: Ah. D'acord.
31: Vostè, no, vostè i jo no hem de fer res.
4: Vostè en realitat no acompanya ningú. És el seu sentiment que acompanya el meu.
31: Això ja ho fan ells, això ho fan ells.
4: Val, deixem... Escolta,
1: perdoni un moment, vostè...
4: Deixem els sentiments tranquils.
1: Vostè serà amic del mort, però és un... O sigui, realment, és espès de nassos, no?
4: Sí, bastant espès, això ja m'ho deien al pati. Avui al pati, a l'escola, perdoneu, com sóc espès?
31: Escolti...
4: I és que és el que em... Però veiem, què em preguntaven?
1: És que no ho sé.
4: Com és que el seu... Entre que jo sóc espès i que vostès no van al gra...
31: A veure, la pregunta és la següent. Com és que el seu amic li ha dit que ens enviï aquest missatge un cop mort?
4: No, molt fàcil, perquè quan era viu els missatges ja els enviava ell, ara no pot.
31: No. Jo el que volia saber és què és el que ens ha volgut dir el seu amic amb això de l'EGM, la injustícia que està a l'EGM.
4: Anem a parlar del tema. Vostès mateixos.
31: És difícil que toma.
4: A veure, ell ja no pot figurar a les estadístiques dels EGM com a seguidor del Barça-RAC1.
31: Un moment.
4: Això ho troben just, vostès?
1: Però un moment.
4: Escolti, un moment, sisplau, això és sèrio, eh? Que a més ja s'ha mort fa 2 setmanes. Si ell era un seguidor incondicional, que estigui mort o viu, és secundari. El que és important és si li agradava o no el programa.
31: Però ara podríem dir que ja no li agrada. Sí,
4: bueno, tampoc podem dir que li desagradi. Més que jo trobo molt injust que oients que potser només porten escoltant-vos un parell d'anys puguin comptabilitzar com a oients i, en canvi, ell, que portava tota la vida, no.
5: I tant.
4: Tota una vida.
5: Però
31: ell no ens escolta.
4: Se mor als 90, eh?
31: Ja, però no ens escolta. Si podíem dir que no
4: a veure, un moment, això no ho sap ningú. Però el que jo sí els hi puc assegurar és que ell us ha escoltat tota la vida fins als 90 anys.
1: Agraït que ens escoltés...
4: Fins l'últim dia. Aviam, es pot ser més oient que això? Es pot ser més fidel?
1: Sí.
31: Això té una mica de raó. Escolti, ja farem alguna cosa, ja parlarem amb la direcció que sigui de l'EGM i a veure si poden introduir una mica aquest fenomen seria una mica l'oient post-mortem, una mica.
5: I tant.
1: Que no n'hem tingut mai cap, oient post-mortem.
0: Sí.
31: No ho sabem. Igual tenim molts. Jo crec que en tenim molts, perquè nosaltres tenim una edat i molts oients.
1: Per què ho diu, això?
31: Home, nosaltres tenim una edat, ja estem rossant la mort, i per tant... Aviam, que estem allà.
1: Però avui ens ha vingut veure gent que els agrada, per exemple, escoltar El Temps Afegit, tenen 12 anys, vull dir que no, han de ser gent gran, a veure si expliquem bé.
31: Farem això, d'acord? Perquè vostè ens escolta o què?
4: Sí. No, encara no, m'estic esperant.
31: A què?
4: A morir-me. És que, per escoltar-vos, clar, és que ara vaig molt liat.
31: Ja,
4: tindré temps...
0: Escolti...
1: No, sí, a mi també. Aquest home...
31: S'ha de saber...
1: Era especialet, aquest home.
31: S'ha de saber penjar a temps, eh?
1: Sí, sí.
31: Perquè quan ja veus que la cosa, saps? Just al moment. És un art, penjar. És com el cuiner.
3: Sí.
31: Que tanca el foc just quan està bullint, però que no estigui cremat ni poc fet.
3: Sí, sí, sí.
31: Saps? I parlant de bullir, gent que ens truca que els hi falta un bull. Això també ho diré. Anem per la següent trucada o crítica, vaja.
0: Mira, va per tu ara, Toni. O sigui que, noi...
1: Per mi, eh?
0: Sí, sí. M'encanta el Toni Clapés.
31: Ah, mira.
0: No entenc tanta gent que el critica. La ignorància és atrevida. Es diu Rafa Ràfols. Que curiós, també. Rafa Ràfols, eh?
31: Que no el trucarem, que deu ser un friqui.
1: Vale.
31: No el truquem, aquest, Montse.
0: Com no el truquem?
31: És un friqui.
0: Home, clar que el truquem.
31: Va, perquè li agrada el Toni... Està en línia, ja.
4: Hola.
31: Ah, bona tarda.
4: Encara em truquin.
31: Vostè et mira el Toni?
4: Sí, sí, sí, molt. És molt bo, té un gran talent.
31: Li agrada, eh?
4: Sí, sí, sí, sí, és molt bo. El Toni... Bueno, és que jo entenc a tota la gent que el critica. O fins i tot se'n riu de tu, Toni. A vegades penso que sóc l'únic que t'admiro, perquè allà on vaig, quan els parlo de tu i del teu talent, la majoria es posen a riure.
31: Però... Ah, sí? Però tanta gent hi ha que no li agrada el Toni?
4: Sí, no ho sé. Quan els hi parlo del seu talent i tal, i que el segueixo i tal, fan una rialleta burleta, saps? Yeah. Si tot s'estranyen que l'admini.
1: És que no vull entrar, perquè estan parlant de mi i queda malament, també.
4: És que jo parlo sempre bé de tu i no sé, no se'm frenen a conya, no? Això no ho entenc.
31: Ah, bueno, s'ho prenen a conya? Sí.
4: Sí, quasi tothom que els hi parlo d'aquest tema, però és el que els deia, que hi ha gent que no en té ni idea de tennis.
1: Com?
4: De tennis. Jo sóc un gran aficionat al tennis. De fet, vaig al mateix club que el Toni.
31: Ah, vostè l'admira amb el tennis.
4: I clar, jo no em perdo cap dels seus entrenos. Encara que ho faci així de patxanga, jo el segueixo. Vaig observar fa temps que el Toni té un drive molt peculiar, eh? Però és únic. No he vist cap altre tenista que faci un drive així. I un revés descompensat, però, hòstia, és admirable i molt efectiu, eh?
31: Ah, sí?
4: No en caga gaires. Crec que molts tenistes el podrien imitar, eh? I és el que els deia, eh?
1: Sí,
4: quan comento a algú l'estil del Toni jugant a tennis, no sé, no... I els dic que m'agrada molt, no sé, riuen, no s'entén. Escolta, Toni, quan et posaràs a... t'inscriuràs a un campionat professional?
1: No, és que jo sóc anticampionats. Bueno, bàsicament perquè som molt dolent.
4: No, jo crec que si t'animes, en poc temps et fots a dins el rànquing dels de l'ATP,
1: però si...
4: Dins els 10, els 10 millors, tu ja hi entres.
1: Sí, però si vostè diu que em veu al tennis, ja haurà vist que el nivell és pèssim.
31: Bueno, ell més que ATP és EGM, és d'EGM.
4: Ah, és un rànquing de tennis amateur?
31: No, és de la ràdio, el rànquing de la ràdio.
4: Ah, de la ràdio.
31: Són tres lletres també, però de la ràdio.
4: De la ràdio.
31: En fi, no res.
0: Bueno.
31: O sigui, vostè només l'admira com a jugador de tennis, però, eh?
4: Sí, sí, és un crack del tennis, ja l'he dit.
31: I de la ràdio no li agrada? Com ho fa la ràdio?
4: Home, la ràdio... Home, ja sé que s'esforça molt, però, home, fa broma, no?, si m'agrada.
31: No, li dic en sèrio.
4: Si esforça, és important esforçar-se. Bueno, si ho fa com un hobby, està bé.
31: Però ja està. Bueno.
0: Amb una afició.
4: Clar.
31: Només t'agrada això, ja està, eh?
4: Sí, sí, és un crac del tennis, el Toni, això sí que ho és. I també l'admiro molt per lo bé que canta la dutxa.
3: Qui?
0: Ah, sí?
3: Home, jo canta per la dutxa?
4: Sí, sóc veí seu, i el sento cada dia, sí, de per revés, tinc una paret molt fina, té una veu, en riu tant del Pavarotti, eh?
3: Què dius ara,
4: la peluda? Impressionant, té una veu que arriba, eh? Sí, sí, sí, molta personalitat.
31: Àlex, penja.
0: Una altra vegada, eh?
31: Home, aviam, ara ja estava anant per uns derroteros que no... Has de deixar fins un cert punt. Hi ha un moment que la tonteria...
1: Ara no deixa de ser estrany que m'espiï quan estic jugant a tennis, que tinc un tennis molt justet.
3: I la dutxa.
0: A mi això m'inquietaria bastant, eh?
1: Sí, no, i a la dutxa, i en canvi a la ràdio no...
0: Ja,
1: o sea, no
0: sé.
1: És
3: una mica estrany
1: tot.
31: És estrany, sí.
5: Deu ser maricón.
31: I sort que pell.
5: Segur que t'ha fotut un forat amb una broca i et grava la pitxa.
1: Va!
5: No, jo sóc vidu.
0: I què té veu?
5: I mort, pràcticament. D'aquí cap avall sóc mort, ja. La cintura cap avall. Qui més truca?
31: Vinga, anem per l'última trucada.
5: Sí,
1: a veure.
0: Està dirigit al temps afegit.
1: Ah?
0: Hauríeu de deixar d'especular i no parlar més del cas Julián Álvarez.
1: Mira, jo també estic d'acord. Estic tip del Julián Álvarez.
3: Sí, perquè no vindrà, eh?
1: No vindrà
3: i us donarà passar.
1: No vindrà i ni ganes.
3: És com el Nico Grillians.
1: Exacte.
3: Com el Nico Grillians.
0: Ni de Julián Álvarez ni de cap altre cas. Limiteu-vos a donar notícies de coses que hagin passat.
1: Això estaria d'acord.
3: Sí, senyor. I Alexi Putell està per no acabar parlant mai més. Perdona.
1: Com es diu aquest oient, Montse?
0: Ramon Claret.
1: Ramon Claret.
31: Molt bé, Ramon. El tenim, sí. Està en línia, Ramon?
1: Sí, bona tarda. L'Anabel Luna em diu que sí.
6: Hola, bona tarda. Bona tarda.
1: Hola, Ramon, què tal?
6: Bé, bé, bé.
1: Escolteu el temps afegit, eh?
6: Molta calor, sí.
1: Què contesta, com els burros, o què?
0: Que va dir, home, però no li diguis així, home. Els que has de tractar una persona.
1: Home, li faig una pregunta, sí. Bueno, escolta,
0: sembla
1: que s'entregui de sobre, sobre que intento ser agradable.
6: No, és que fa molta, és que no tinc aire condicionat com vostès, jo.
1: Però ha trucat per l'aire condicionat, o per què ha trucat?
6: Si vostès estiguessin a 35...
1: No, ja ho entenc, és duríssim, estic d'acord amb vostè, sí.
6: Però estan d'acord amb mi, no?
1: De què?
31: Sí, d'això de l'Álvarez.
1: O de l'aire condicionat.
6: Escoltin, jo he fet aquesta crítica...
1: Sí. De l'Álvarez, de l'Álvarez.
31: Sí, que parlem massa de l'Álvarez, sí. Abans no s'ha de fitxar ni res.
6: Exacte. Sí. Perquè és que no hi hauria d'haver ni aquest cas ni cap cas, saps? Ni cas Julián, ni Messi, ni cas Ferran, ni res. Necessitem fets, notícies de coses que hagin passat.
1: Clar, fets, no paraules, com deia José Montilla.
3: Montilla, el millor president.
6: I si ha passat el Mundial, l'acaben fitxant, quan hagin firmat, feu la foto de rigor i ens ho comuniqueu, eh? Hem fitxat el Julián, o el Manganito, o el Fulanito. Mentrestant, deixeu de marejar la partida.
3: Ja era hora que ho parli clar. Sí, senyora.
31: És un clar cas d'entrusisme professional, perquè això haurien de fer els futuròlegs. Saber, saps? Parlar del futur, quan sigui un...
6: Ah, exacte. Això és com si vas a un restaurant i en lloc de donar-te la carta et comencen a dir, bueno, podria ser que hi haguessin uns rovellons, però encara els hem d'anar a collir perquè igual, com que no ha plogut, no? O potser hi haurà un escamarlà que igual el pescarem, si és que està, si l'agafem així, no? Que l'agafem una mica així, que està barat. Home, per favor, doni'ns la carta, digui'ns quins plats hi ha. I anem al tema, collons.
31: Sí, té raó. Jo, mira, el meu bar sempre la carta en blanc, tu. I si es portava el que volia. A vegades la carta, posats a dir a carta, era un comodín. Posava una carta que era un comodín. I ja portava el que volia, saps?
6: Això passa igual que les punyeteres eleccions. Sí. Que deixeu de fer ja programes especials que duren tot el dia abans, el dia després. No cal que ens vagin avançant resultats amb un 1% de l'escrutini, amb un 2,3% de l'escrutini, el resultat serien tal. Espereu-se una miqueta, que votem tots, votem tranquil·lament. Sembla el súper, que et van fotent els paquets allà, que també hi ha el senyor al costat que et va tocant els collons allà, que al final et tiraran els pots pel cap. Però ens esperem, votem tranquil·lament, i quan se sàpiga el 100% de l'escrutini, collons, pues ens informeu. Mira,
31: tants
6: diputats per l'altre. I mentrestant, hòstia, que ens fotin una pel·lícula.
31: Sí. Tota la raó. Sí. Especial de les campanyes electorals, que encara és pitjor. Campanyes electorals són promeses que no es faran.
6: Exacte.
31: Perquè encara l'Álvarez encara el poden fitxar. Igual la fitxen. Però la promesa electoral és que segur que no la compleixen.
1: Segur que no.
31: I allà estan allà perdent el temps. Tota la raó. Vostè és la persona més clarivident que ha trucat.
6: Moltes gràcies.
31: Tot, encantat d'haver despatxat el telèfon.
1: Jo estic molt d'acord amb vostè pel que fa a la jornada electoral.
31: Sí.
1: Perquè, a més, clar, els tertulians comencen a fer unes conclusions, després es gira primer els sondejos.
31: Sí.
1: Després,
31: jo estic molt d'acord amb tu,
6: que li
31: donis la raó amb ell.
6: I qui ho paga, això? Qui ho paga, tot això? Tot aquest desplegament, els focus, els aguantos, aquest, el sou dels periodistes, que si no, que sembla que aquest... Els sondejos que fan, també, la gent... Vostè qui votarà? Esperi un moment, collons! Esperi un moment, a mi m'ho han preguntat una vegada.
0: Però està molt
6: nerviós. Està a punt de votar, va entrar el col·legi electoral, i vostè qui votarà? Home, per l'amor de Déu!
31: Mira, li diré una cosa, té tota la raó. Penja un moment.
1: Però
0: com penja?
1: Perquè l'ha penjat.
31: Ja he penjat.
1: Una conversa que teníem interessant, una vegada que està d'acord amb... Estem d'acord amb l'oient de tot el que deia.
31: Sí, sí, estava d'acord. Però
1: per què el penja?
31: Però la trucada s'ha d'acabar en un moment o altre, no?
0: Però així, s'ha d'acabar així.
1: Però abans s'ha d'acomiadar, a més, un oient que...
31: No t'equivoquis. Acomiadar-se és avançar una cosa que encara no ha passat. Això és el que deia ell. Si tu quan t'acomiades, què estàs dient? Ara penjarem. Però encara no has penjat, estàs anunciant una cosa que no ha passat encara. I a vegades la gent s'està acomiadant i se'n va acomiadant i no marxa.
1: Sí, això sí que passa.
31: Jo he fet el que m'ha dit ell. Primer penjo i després dic que he penjat.
1: Ah, bueno, sí, clar. Sí. Home, vist així, no li falta raó.
31: Sense acomiadar-me, perquè estàs avançant una cosa.
1: Sí que hi ha gent que comença a dir, bueno, escolta...
31: Ah, marxem.
1: Sí, bueno, ja...
0: O gent que fa entrevistes i diu, per anar acabant, no?
31: Per anar acabant.
1: Bueno, això ho dic jo, perquè és una manera d'acabar. Sí. Bé, senyor Buigas, moltíssimes gràcies.
31: A tu.
1: En uns moments, Xavi Franquesa. Fins ara mateix. Pille.

0: Són les 6 de la tarda, 11 minuts. Jordi Claret, de nou bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Tenim més dades pel que fa a l'incendi d'Almeria. De moment continua cremant sense control.
1: Sí, hi ha més de 400 bombers que continuen treballant en aquest gran foc de Los Gallardos, que des d'ahir ja ha cremat més de 3.000 hectàrees i s'ha convertit en una autèntica tragèdia. Hi ha 12 víctimes mortals confirmades i 23 persones no localitzades, tot i que la Guàrdia Civil només ha rebut una denúncia de moment per desaparició. Última hora amb l'enviat especial de RAC1 Almeria, Roger Perciba, bon dia.
2: Sí, hola, bon dia. Som al centre de comandament avançat de la població de Torre, molt a la vora de Los Gallardos, on fa un minut aproximadament acaba d'arribar el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha saludat a les autoritats i ha entrat dins d'aquest quarter dels bombers d'Almeria per rebre les últimes informacions sobre el desenvolupament d'aquest incendi i sobre la recerca de les persones que encara no s'han localitzat. Un incendi que, com dèieu, ha cremat més de 3.000 hectàrees, ha fet desallotjar més de 1.000 persones i, sobretot, ha provocat la mort d'aquestes 12 persones. N'hi ha encara 23 que no estan localitzades. Ens explicava fa una estona el general cap de la Guàrdia Civil aquí a Andalusia, el general Luis Ortega, que no es pot parlar de 23 persones pròpiament desaparegudes, sinó que no estan localitzades, i que entre aquestes persones també hi podria haver les 12 víctimes mortals.
3: No hay 23 desaparecidos de momento, únicamente tenemos un desaparecido. Es decir, hay gente que está llamando diciendo que no sé si está mi vecino o que está mi amigo, pero realmente eso era un desaparecido. Es decir, tú, para que lo puedas denunciar como desaparecido, debes de presentar la correspondiente denuncia y, a ser posible, aportar también las pruebas de ADN.
2: Ara estem a l'espera que el ministre de l'Interior atengui els mitjans de comunicació per donar-nos l'última hora d'aquest incendi. Un incendi que, com dèieu, continua cremant actiu, és a dir, sense control, i a més amb moltes dificultats, tant per les temperatures, com pel vent, com per l'orografia del terreny.
1: Abans que parli el ministre d'Interior, el govern espanyol ja ha anunciat que posaran tots els recursos que calguin per apagar aquest incendi a Andalusia. Catalunya, però, per ara descarta ajudar per la complexa situació d'aquí. Avui, tot i que no hi ha focs importants actius, els bombers continuen treballant per extingir els incendis que els han posat contra les cordes aquests últims dies. A més, el perill encara és molt gran. Prop de 200 municipis continuen en alerta màxima pel risc d'incendi. Una situació que provoquen les altes temperatures i la onada de calor que avui, però, acabarà per reactivar-se a partir de diumenge, Martí Oliveres.
4: Sí, quan començarà la tercera onada de calor d'aquest estiu. Unes temperatures molt i molt altes a partir de diumenge que podrien tenir continuïtat almenys fins dijous. Per tant, 4-5 dies altre cop complicats, amb poca humitat, temperatura molt i molt alta, i estones també amb aquest vent de marinada que mantindrà el perill d'incendi molt alt o extrem a bona part de Catalunya. De moment, avui no s'ha arribat als 40 graus, s'han fregat aquests 40 graus a la capital del Segrià, la ciutat de Lleida, però també àmplies zones de l'interior entre els 35 i els 38. És una baixada que es consolida demà, per tant, deixem enrere avui la segona onada de calor en espera que arribi aquesta tercera de cara a diumenge.
1: En plan internacional, Donald Trump ha anunciat que està predisposat a tornar a parlar amb l'Iran, tot i que recorda i reconfirma que l'alto al foc que tenien ja és paper mullat. En un missatge a la seva xarxa social, el president dels Estats Units ha explicat que ha estat Teheran qui li ha demanat reprendre les converses després d'unes últimes hores d'atacs encreuats. Tot i això, encara desconfia del règim dels ayatolars i insisteix que si iniciés una nova ofensiva militar a gran escala, guanyaria molt ràpidament, perquè, diu, a l'Iran ja pràcticament no li queda res a causa de la guerra. I un últim apunt, perquè aquesta hora arrenca la tercera jornada del Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Avui els plats forts són el cantant escocès David Byrne, la banda nord-americana The Black Crowes i els colombians Bomba Estéreo. Anem cap allà, a Bàrbara Padilla.
5: Després de l'èxit d'ahir amb Pixies i Suet donant-ho tot, avui el Festival Cruïlla agafa velocitat de creuer. És el primer dia amb tots els escenaris a ple rendiment i hi ha programats una trentena de concerts. El nom més destacat de la jornada és el de l'exlíder de la banda dels 80, Talking Heads, l'escocès David Byrne. També el d'una altra banda de rock mítica, The Black Crowes, i encara un tercer nom potent d'aquesta nit, Bomba Estéreo. També passarà per aquí la banda sorpresa que es va revelar ahir, els murcians Art de Bogotà, i els madrilenys Lala Love You. Pel que fa a els grups catalans, avui trepitgen el festival Alice i d'en Pere Albo i el Comboi. Per cert que avui pujarà a l'escenari del Cruïlla Comèdia Manel Vidal. Tot plegat en un ambient menys calorós que les dues primeres jornades.
0: Va, un minut passa d'un quart de set del vespre en aquest divendres dia 9.
6: 10.
7: Sant Cristòfol.
0: 10. Arnau Vila, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: A veure, com està la tarda pel que fa al món de l'esport?
8: Doncs bé, està bé.
0: No? Tenim una semifinal, per exemple...
6: D'Espanya,
0: perquè Espanya no està a la semifinal. Tenim una semifinal a Wimbledon, interessantíssima, entre Sinner i...
6: Djokovic.
0: De moment, primer set per Sinner.
8: És un dels focus informatius de la tarda.
0: A veure, què més tenim?
8: A l'hora del temps afegit actualitzarem com està. I qui s'emporta? Djokovic, que s'està parlant molt de Messi aquests dies, però déu-n'hi-do també Djokovic, amb l'edat que té, el mèrit que té...
0: A semifinals de Wimbledon. Però bé, avui què preguntem als oients?
8: Ui, avui preguntem, tenint en compte que avui hi ha quarts
0: pregunta
8: de final...
0: Pregunta que li pots traslladar ja al gran Xavi Franquesa.
8: M'agradarà molt. Xavi, bona tarda.
9: Tothom.
8: A veure, avui Espanya-Bèlgica, a les 9 del vespre, quarts de final del Mundial. Avui us preguntem quin serà el titular de demà dels diaris.
0: Molt bé,
8: també depèn de cada diari, però quatre opcions de titular.
0: Hi ha barreja entre diaris catalans i castellans.
8: Sí. Con Lamine Yamal directos a la semifinal.
7: Quin fàstic!
0: A més, amb rima, no?
8: Sí, facileta, però rima.
0: Con
8: Lamine Yamal directos a la semifinal.
0: Sí.
10: En premsa esportiva.
8: Segon, espera, que acabem de començar. Segon titular, Mortadelo elimina Tintín.
7: Com?
8: Saps? Aquest s'ha de pensar una mica, no? Mortadelo, espanyol, clar, i Tintín, Hergé, d'allà de Bèlgica, de Brussel·les...
7: No m'interessa.
0: A més, el Mortadelo és un investigador, o sigui, és un inspector de la tia.
8: És un, són dos mons enfrontats.
0: Sí, són dos inspectors.
10: Hi ha una pràctica una miqueta estranya que també se li diu Mortadelo, però no la tocarem avui.
8: És veritat.
10: Bueno, que la gent imagini. És una postura una miqueta estranya.
6: De què s'ha de fer?
0: No sé, deu ser tallar mortadela. Una cosa.
6: La mortadela.
0: No
6: s'ha perdut una mica. M'agrada la d'oliva, de mortadela.
0: A mi aquesta és la que no m'agrada. A mi la que sí que per sort veig que ha desaparegut era la de Mickey Mouse.
10: I la de Popeye, eh? N'hi ha dues molt tòxiques. Sí.
0: Aquestes jo darrerament ja no les veig. Han tingut, no sé, no deuen tenir demanda.
10: Per exemple, ara que hi ha dos bessons, tu li donaves una mortadela amb Popeye amb un i una altra i creixien completament diferent. Podia ser 1,90 m, l'altre 1,45 m. Passaven aquestes coses. Sí.
8: Jo això no ho he vist, jo ja.
10: Home, no, ja has tingut sort, no?
8: Ja ho he tingut sort. A veure, tercer titular de la nit o del matí de demà. Espanya, aquí ja s'ha de pensar,
6: Poño.
8: Espanya, Courtois circuita.
10: Oh, aquest és boníssim, Courtois circuita. No?
8: Aquest Courtois, està, porter
0: aquest
8: belga.
0: Està molt bé, I Espanya, Courtois circuita.
8: Courtois.
0: No, ja ho hem entès.
8: No, però s'han d'anar explicant, perquè... Sí. I l'últim seria...
0: Però a veure, els ullets que tenim són avançats.
11: Són intel·ligents,
0: No són influencers que segueixen gent, saps?
8: No, però per si de
0: cas. Al revés,
12: espavilaros, tio!
0: Bueno, la quarta...
8: La quarta, que és la meva preferida. Goles de Brussel·les.
0: Oh! Extraordinari. Ha estat bé, avui, aquest joc de... Però Goles de Brussel·les, entenem que Brussel·les guanya Espanya.
8: Guanya. Sí. Goles de
0: Brussel·les.
8: Aquest és més de Diari Olé Argentí, sí. Que seria ja...
0: Gole de Brussel·les.
8: Directament amb...
0: Bueno, sí, què? Et quedes amb algun?
10: Home, jo estic convençut de que Espanya... Courtois circuita, segur.
8: Oh! No

0: I, home, tampoc vaig... No, em semblava un tio molt ràpid, això sí. També és cert que la temporada del Borussia tampoc ha sigut espectacular, i el que he vist, ho he vist a Europa, és a dir, no ho he vist, no he seguit la Lliga Alemana, perquè sóc fric, però potser no tant. I sí, corre que se les pela, i viceversa. Però...
1: Corre amb la pilota o va sol?
0: Però, bé, aquí ho deixem, amb el Mortadelo. Corre moltíssim, però tampoc... És d'aquests que... Sí, corre, però no fa mal. No sé si... Així com el Dembélé... És la mosca que pica,
2: sí,
0: o la...
2: mosquito
0: que pica.
2: Que només corre a França.
3: Sí, sí.
2: Quan era
3: abans
2: aquí.
3: Ho deia, eh? Va venir aquí a tocar-se la ben tocada. Va marxar i mira el mosquito...
0: Era una miqueta allò que li deien futbolista triatlón, que li deien, perquè corre, bicicleta i nada.
3: Exacte.
0: Saps el que et vull dir o no?
3: Però mira l'ara. No, Xavi. Tant, aquest és dels que es deixa la pilota enrere?
0: Home, no és de que se deixa enrere, però jo el que he vist ha sigut... poc productiu. També és cert que Gordon, si ens fixàvem en algun partit de Gordon al principi de l'Eurocopa, molt productiu. Al final ja li hem vist una miqueta el què, això sí, però si és per molestar, per anar corrents als puestos, no, anar a apretar els defensors de l'altre equip, crec que és més que correcte.
4: És un jugador que normalment ha sigut suplent, però molt productiu des de, la suplència.
3: Tu tens una virtut que realment t'honora, que és com el David Solans, que un dia l'hem de fer venir, que qualsevol fitxatge, qualsevol cosa que compra el Barça...
0: Li veu tot, part positiva.
3: Tot ho troba collonut.
1: Home, acaba de dir que és molt bo a la banqueta.
3: Qualsevol,
1: que és molt bo la banqueta.
3: Qualsevol jugador. No, exacte.
1: Però és insuperable, això.
4: Però perquè hem de partir de la base que les coses...
0: És molt bon suplent, que això és una merda d'elogi,
1: Sí, ho acaba de dir.
4: No, perdona.
3: És que ho acabes de dir.
1: S'asseu molt bé.
4: Les Champions les guanyen els suplents.
3: Sí, vale. No, és que t'ho ven tot a favor. Tot a favor.
4: Però què seria de la vida sense il·lusió,
3: Això també
5: em dona. Amb el Barcelona no es pot tenir il·lusió. S'ha de saber perdre i s'ha d'estar preparat per perdre i per xupar merda.
6: Ai, escolti.
4: Bueno, si li sap greu...
3: Xupar merda tampoc seria...
5: Serà que no n'hem xupat tants de merda.
0: L'Arnau pensa que Eric García està fent un mundial increïble.
3: Exacte.
4: No, però l'Arnau pensava que Eric García era jugador pel Barça... quan no ho pensava ningú.
3: Sí, bueno, l'Arnau pensava que Ansu Fati havia de tornar...
0: Ara, sí, no, això sí que no.
3: Això va dir Ansu Fati l'han de repecar i, segons ell, ha fet una temporada memorable a París, a França, perdó.
4: A Mònaco.
3: A Mònaco, una temporada memorable. No,
4: mira, de gran suplent.
3: Mira, de gran buf. Ara tornem.
1: Surt d'aquí.
7: Versió RAC 1.
8: Tenim ganes de rock i poesia, de Patti Smith. Tenim ganes de viatjar, del paradís dels elefants. Tenim ganes de Kandinsky, de pintar la música. Tenim ganes de sacsejar la moda, de Vivian Westwood. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més a la plataforma gratuïta CaixaForum Plus. Històries que transformen. CaixaForum Plus, Fundació La Caixa.
9: Relació qualitat-preu excel·lent. Feina impecable. I ha anat a una primera. Bon ambient, bona música i sobretot també bona experiència amb la Sara va ser molt
10: ambient
9: bona.
10: Top i ho pots fer a peu.
11: Això són ressenyes d'homes que han agredit sexualment dones.
12: Un terç dels homes reconeix haver pagat per sexe. Un terç dels homes perpetua la forma d'esclavitud més antiga del món. Ministeri d'Igualtat. Govern d'Espanya.
13: Ho sents? Són les marietes sobrevolant els nostres camps, que cultivem respectant-ne la fauna i la flora i que us ofereixen una producció amb garantia certificada. No deixis escapar la marieta. Aposta per una agricultura més sostenible. Més informació a produccióintegrada.cat. Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027. Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
14: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
15: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
14: A més, té un 98% de carn.
15: És natural que es noti, oi?
14: Doncs sí, natural.
16: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
17: Descobreix el nou Filbit repel·lent d'insectes amb 12 hores de protecció. Filbit. I els mosquits fugen disparats. Filbit. Utilitzeu aquest producte de manera segura i llegiu les instruccions.
18: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
7: Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
19: Ral d'Avinyó. Carns i embotits de raça rústica t'ofereix aquesta secció realment divertida.

0: Doncs vinga, ja entrem en matèria amb el gran Xavi Franquesa, el rebem com es mereix. Franquesa, de nou, bona tarda.
1: Bona tarda, un altre cop a tothom i a tothom.
0: A veure, perquè, com sempre, el Franquesa és un pot que cobres i a partir del pop ja no hi és tot. Per tant, bueno...
2: Saps aquells pots que hi havia antes?
1: Sí, bueno, que veus? Que si no podem parlar, començar,
2: clar. No, però hi havia aquells pots que sortien com unes molles.
3: Sí.
2: Ah,
3: sí?
2: Que
3: sí.
2: Com,
3: ah, sí?
2: Com un espant.
3: Sí, unes llaunes. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Sí. Amb un ull o un... Sí. Sí.
0: Bueno, perdona, digues.
2: Ja pot començar.
0: El nivell és...
2: Ja pot començar. Senyor Franquesa, ja pot començar.
4: No, volia començar amb diverses coses, però no em vull oblidar que el que faré, si us sembla bé, tot i que correm el risc de no poder arribar a aquesta part. Però jo la llenço ja, i així d'alguna manera ens motivem per arribar fins aquí, d'alguna manera, amb el plantejament que havia fet avui. La pregunta que plantejo als oients, les oientes i els oientis...
0: Vinga, atenció, si esteu en algun bus que tira de Barcelona... doncs hi podeu participar. El del costat, el que va...
4: Sí, conduint en principi no.
0: Exacte.
4: A no ser que aneu amb un Tesla, que d'alguna manera sempre pots enganyar la màquina, però no cridem el mal temps. Bé, quina creieu... És un tema que és molt actual, molt genèric al mateix temps. Quina creieu que és la beguda més refrescant de cara a l'estiu? Ja només us dic que si preguntéssim a la gent que hi ha aquí a l'estudi avui, les 380 persones que han vingut, segurament... trobaríem com a mínim 8 respostes diferents.
5: El nitrogen líquid.
4: El què?
5: El nitrogen líquid és el més refrescant.
4: Per esferificar, no?
5: No, te'l veus un nitrogen líquid i queda refrescadí.
4: Bé, t'ho dic perquè anirem fins aquí, d'alguna manera.
0: Jo la tinc, però no, ja te la diré quan sigui el cas.
6: Ens poden respondre o bé a través de la xarxa X o enviant-nos un mail a versió@recu.net.
4: I si se'ns envien un fax quedarem al·lucinats, perquè voldrà que sigui que són gent...
6: Crec que no en tenim de fax,
4: Bé, no t'ho dic. Ah, i després, aprofitant que, clar, refrescant la beguda de set de cara a aquest estiu, bueno, l'estiu, que és un previ a l'infern...
0: Bueno, el que vindria a ser allò que en diuen un tinto de verano, per exemple, que és...
4: Jo trobo, precisament, el tinto de verano, que té molta fama d'estiu, crec que és poc refrescant. El vi, en general...
0: Però aquí està la gràcia del que preguntes.
4: Perquè et fa, clar, i d'alguna manera et fa veure més vi. És refrescant... O diguéssim, més molt profitós pel que es dedica a l'hostaleria.
0: Això és quan vas a una cocteleria, jo abans això ho teníem mal entès. Tu demanaves un, no sé, el martini o un còctel, no? Sí. I aleshores et portaven un platet amb fruits secs. Sí. I aleshores tu et menjaves...
4: Anaves amb una set terrible.
0: No, però clar, el que es deia en aquella època era per baixar l'alcohol.
4: Ah, per anivellar,
0: diguéssim. El fruit sec... a nivell baixa l'alcohol i en pots demanar un altre. Però no, després vam saber que era perquè tinguessis més set i en demanessis un altre.
3: És com si t'haguessis picant sal de la lavavajilla.
4: Però això ho feien els pubs de poble.
0: No, encara es fa moltes... donen allò, saps, uns cacauets, i tens gana, i vinga.
4: Extra salat, a més, perquè poses el cacauet després, mentre no veus, li tiren sal, li van tirant sal. Bé, t'ho dic... sobretot, molt important, aquesta gent que utilitza conceptes molt rabiosos, gent que no, tornant allò de l'essència d'aquesta secció...
0: Com?
4: Això sí que no. Aquesta gent que es refereix a d'altres persones dient són éssers de llum, són els mateixos que per referir-se a altre tipus de persona, que també podria haver vist jo el dia de l'apagada de l'hospitalet de 22 hores, aquests éssers de llum que haguessin vingut, s'haguessin agafat de la mà, haguessin fet una vora al costat del parc i ens haguessin donat llum. Però és bo que no en tenen, de llum. Després hi ha molta gent que diu, no, aquesta persona és estiu. Aquesta persona és estiu, com refereixi, que és un caràcter agradable. Per tant, a partir d'ara, el que es refereixi a algú altre com aquesta persona és estiu vol dir que és una persona de merda, m'entens o no? Una persona agobiant, irritant, persona habitable. Perquè no ho trobo com algo positiu, que aquesta persona és verano. No ho trobo. Per mi, a l'estiu, és Mistiu és algú... Jo, té connotacions completament negatives a partir d'ara.
7: Una puta merda!
4: No? Efectivament, una puta merda. I ja entenc que hi haurà molta gent en contra, que precisament tota aquesta gent té begudes refrescants per passar aquesta època. Dit això, aquesta setmana he estat a Madrid, no vaig venir dimecres.
3: Molt bé,
4: He hagut de canviar el dia, però a Madrid fent el nyordo. He estat fent el nyordo.
3: Sí, aquest programa és una col·lecció de tifarades.
6: Escolti, per favor.
3: Que I que el fumet és com els avions aquests de l'exèrcit que fan la bandera espanyola, però el fumet de la tifarada fa la bandera espanyola.
0: Bueno, tu ni cas. Tu vas estar a Madrid. A Madrid està ple de catalans. Hi ha més catalans que a Madrid.
4: Sí, i tant, i tant. Home, de fet, hi ha un músic català que va fotre un concertot a Madrid ple de, tot ple de catalans,
0: Sí, sí, per això
4: t'ho dic. Com era el... Ja t'ho diré. No, home. El Dausà.
0: El Dausà,
4: el Joan Dausà.
0: Sí, i tant.
4: I no és l'únic,
0: A Vista Alegre va fer el concert.
4: Fantàstic. Bé, doncs vaig estar precisament gravant el Passapalabra. Un altre cop.
0: Un altre cop, no, perdona. Sí,
4: home, ja he anat 6 cops, ja la propera ja els he dit que m'empadronaré.
0: No, però això vol dir que funciones.
4: No, sí, perquè tu...
0: Perquè si envien el senyor Buigas a fer el Passapalabra, què?
8: Però tu veus, quan estàs allà i t'enfoquen, veus les lletres a la teva cara?
4: Veus les lletres? Ah, vols dir... No, perquè el rosco tu no el fas. De fet, ja han eliminat el rosco, que jo no ho sabia, vaig arribar allà, el rosco l'han tret.
0: No, perquè no el poden fer.
4: Ah, es veu que tenen una denúncia.
0: Han perdut els drets.
4: Sí. Però ara els hi han tornat a denunciar judici, perquè es veu que el que estan utilitzant, que és com un... ahorcado, que allò, el joc de l'ahorcado...
0: També és dels altres.
4: Es veu que tampoc els agrada que ho facin, no? Per tant, és una miqueta tot estrany. Però en qualsevol cas, el programa segueix funcionant com ho tiro, no ha patit d'audiències. Vaig coincidir, aquí és on te vaig, per això t'explico l'anècdota, perquè no és rellevant que hagi estat el Passapalabra, evidentment, només encertant les preguntes que tenen a veure amb la música, perquè l'altre ja vas amb el cervell tan refregit que és possible que no donis ni una. I una cosa que siguis idiota i l'altra que ho demostris. Per tant, és millor fer cucamones, per així despistes una miqueta.
0: Cucamona.
4: Sí, la cucamona sempre despista. I amb qui vaig tenir
0: l'honor
4: de...
0: compartir programa?
4: Compartir i competir, en aquest cas, amb la Marta Torné.
0: Què dius?
4: Vam coincidir amb la Marta Torné.
0: Home, un aplaudiment.
4: Sí, un aplaudiment.
0: Home, Marta!
4: Va fer molt bé. Vam quedar 2-1, li vaig guanyar 2 preguntes musicals, la tercera, diguéssim,
0: bastant ràpida. Marta Torné és estrany perquè presenta...
6: L'eufòria.
4: Sí, per això, jo dic, home...
0: Molt raro, això.
4: Sí, és raro perquè ella té un coneixement musical brutal. Però jo vaig estar hàbil aquí, vaig fer la puta i la Ramoneta, i va estar bé. El tema és que, t'ho dic, perquè vam fer per primer cop, el Toni Clapés ha sigut mencionat el Passapalabra.
0: Què dius?
4: Sí, sí, vam fer una promo.
8: A la T o a la C?
4: Com la T o la C?
8: On va sortir?
0: Por la T.
8: La T.
4: Por la T. Ah, és veritat. Clar,
8: a la d'Antonio.
4: Sí, la d'Antonio.
0: Home, però quan surt el programa?
4: Aquest, concretament, si no vaig errat, surt el dia... crec que els que vam gravar, els hem gravat aquesta setmana, sortiran el 27, 28 i 29, doncs serà la promo...
0: De juliol.
4: Home, aquest mes encara, no sé si estàs de vacances o no.
0: No, estic fora, però és igual.
4: No, però vam fer una promo... T'arribarà, perquè vam fer una promo extraordinària.
0: No, escolta...
4: I he comentat allò de la Marta, perquè la Marta es va assumar aquest carro...
6: Home, clar, ella també...
4: De lògic, i vam parlar de futuribles, de projectes, etcètera, etcètera.
0: Ho tallaran.
4: I, vull dir, ara ja ho sap no només Catalunya, Toni, sinó també ho sap... Espanya.
0: No, escolta, jo m'ho he apuntat. El dia 27...
4: Sí, 28, 29, 29.
0: Ah, 29
4: el 27
0: és...
4: fa el primer, però em sembla que és la promo és el tercer.
6: No, però atenció al que diu el senyor Marcelí, perquè...
0: Per què ho tallaran? No, home, no.
6: Pot passar això, eh?
0: No, home, no. A veure, passa palabra.
3: Jo no m'ho miraré. Però no.
4: Bé,
3: no,
4: doncs...
0: Sí, jo sí que m'ho miraré. Què fan? A les 8, no? Cap als 2 de les 8.
4: Sí, no.
0: Bueno,
4: no,
0: és igual. No, no. Aniré a l'aplicació de això.
4: Bueno, i si no, ja et farem passar l'enllaç.
0: I aleshores ja m'ho miraré. Sí, home, sí. I què?
4: No, bé, com sempre.
0: Veu deixar...
4: No puc donar... Clar, hi ha un contracte que has de signar que no pots explicar.
0: No, dic que si em veu deixar bé o...
6: M'interessa el que veu dir d'ell.
4: Home, no. I escolta, el Roberto Leal et va enviar...
0: Ah, també?
4: Sí, home, sí.
6: Què dius?
4: Et coneix perfectament, saps perfectament qui ets, el Roberto. No sé si l'heu tingut en aquest programa, a la casa sé que estàs.
0: Crec que sí, crec que algun...
4: No, ella et recorda perfectament,
0: eh? Sí.
4: Sap perfectament qui és. A més, la seva dona és catalana, es veu que és gran seguidora.
3: Ah, sí? Ah, molt bé.
4: Sí. Ara sí.
0: Bueno, això és com l'altre dia que va venir la Mamen.
6: Mendizábal.
4: Home, a la cinquena, eh? Bravo! Bravo!
0: A brau passat, eh? Clar. I resulta que en tenia el català i parla una miqueta.
4: Perquè el marit, el Ponseti...
0: És el Ponseti.
4: Clar, sí, aquí tot va per vincles familiars.
0: És català, vull dir que clar, sí, al final sí. Aquí...
4: Doncs escolta, parlant de coses catalanes, sí. he viscut... ara que parlàveu sí. del tennis, etcètera, sí, etcètera, sí. Lo del Tour.
0: Ai, què?
4: A mi el ciclisme...
0: Ho vareu disfrutar, no?
4: Mira, jo, la farsa del Tour de França per Catalunya...
0: Ah, però què dius?
4: Acabem-la ja. O acabem-la ja, o proposem-la cada any, perquè, escolta, el que sí que hem vist, que, escolta, tu ja pots anar a l'Ajuntament a tocar la pera, que dos per tres pots fer queixes, pots anar a totes les institucions que tu vulguis, demanant que millorin l'estat de, diguéssim, l'asfaltat dels carrers del teu barri. Fins que no passa el Tour pel teu barri, tu tindràs uns sots i uns arbres d'aquests que treuen arrels, que vas amb un dia despistat en la bici i et fots l'hòstia del segle, perquè, clar, jo salta per als aires. Escolta, a les zones on més, que més toco jo, que són Gavà, Castelldefels sí. i l'Hospitalet Town, totes aquestes zones on va passar... Escolta, ho van deixar tot perfecte. Tan bé ho han deixat que els hi ha fet cosa treure les tanques, encara estan posades. Quants quilòmetres de tanques van utilitzar?
0: Ui.
4: Noves, perquè les que noves, hi ha a l'Hospitalet no, estan encara ja totes apiladetes. Noves! Que dius tu, home, si les heu de cobrir publicitat, per què no podíeu haver utilitzat les de la Cavalcada de Reis?
0: I tant.
4: Perquè n'han fet tot de nou. No sé qui és el tio que les ha fabricat, però aquí ha fotut un bragatasso. Ha fotut un bragatasso la fàbrica de tanques, sí, perquè sí. Serà que no hi ha tanques. Hòstia, Barcelona és una tanca en moviment, sí, perquè sí, tot sí, són sí, obres. Sí, sí. I resulta que pel Tour no hi havia tanques.
0: Sí, sí.
4: Unes noves precioses.
0: Et dono fer, perquè jo, que tu dius que no, però jo vaig anar a veure el matí, havia d'anar a fer allò que m'agrada aquesta paraula que és incorrecta, el recados.
2: Recados.
4: Però si això s'incorpora... L'hem
0: d'incloure en el diccionari de,
4: si us plau,
0: els recados, i vaig haver de saltar tanques perquè la ciutat estava, bueno,
4: no es
0: estava
4: passar,
0: dividida.
4: No es
0: o sigui, semblava l'Alemanya de la República Federal Alemanya amb el mur,
2: sí,
0: i després
2: sí,
0: hi havia la República Democràtica Alemana.
6: Impossible,
0: o sigui,
6: no?
0: Bueno, havies de passar per un salvoconducto que t'obria uns xicots...
2: La Porta de Brandenburgo.
0: Exacte, llavors et deien, vinga, el salvoconducto, vinga, ja podeu passar, i passaves. Sí. I ja al matí ja vaig veure totes les tanques, totes noves, totes.
4: Totes?
0: Totes. Tot
4: és fantàstic.
0: I després a la tarda vaig dir, bueno, això s'ha de veure, aquest espectacle, no ens el podem perdre. I vaig anar al carrer Ogó a veure com passaven, i també totes les tanques, totes, preciós, totes noves.
2: Preciós.
0: I ara encara hi són.
4: No, sí.
2: Em vam agafar una.
4: Home, sí,
0: per què vol una tanca?
4: Home, és com un somier improvisat.
2: Com a record. Vam posar al mig del menjador.
6: Ah, molt bé.
0: Llavors, com es record la tanca? Pràctic.
4: Home, hi ha gent que de les Olimpiades va guardar un covi, doncs del Tour una tanca.
2: I li poses una malla.
0: I no, vam posar la meva senyoria. Sap on la pot posar la tanca? De capçalera del llit.
2: Ah, també.
4: Home, doncs ara que es porta el rotllo industrial, ojo, no és...
0: No,
6: perdona, Toni, això que has dit...
4: No.
0: Què ha passat?
6: No, què ha passat? Que això podria convertir-se en una tendència.
4: Bueno, i tant.
0: És que les tendències comencen en el més absurd. Jo l'altre dia, mira, perdona, molt ràpid. Jo l'altre dia em vaig anar a fer un electro per variar de moltes coses que m'he de fer.
4: Per coses teves.
0: Coses meves.
2: I
0: falla el cor o el pinto?
6: Escolti.
0: Falla tot. I l'infermer em va dir, ui, pèl, malament. I va començar a depilar-me i em anava fotent les enganxines.
4: Ah, sí?
0: Perquè no enganxava.
4: Sí, això és fantàstic.
0: I llavors em va deixar com si...
6: Quedat maco.
0: Com si fos un
3: dàrmata.
0: Un tapís
3: un
0: de topos.
4: Eres com el floquet de neu, que tenia pèl a tot arreu, menys aquí a la pitrera.
0: No, aquí tinc topos. O sigui, topos, saps? Clapejats. Sí,
3: sí. És com les gatetes. Les gatetes tenen la mamella al voltant sense pèl.
0: A tot de zones... Sí,
3: sí, sí, és una gata.
0: Ha quedat clapejat.
4: Sí, sí, sí, sí, sí. Home, el de clapejat està molt bé, no?
0: Clar, i aleshores l'infermer em va dir, bueno, doncs ara et depiles tot. Però jo vaig dir, no, millor marcar tendència. I ara potser es posa de moda que la gent que té pèl es facin unes ronxes.
6: Però ara tu quan vas a banyar-te sortiràs a banyar-te?
7: Eres un dàlmata.
0: no tinc cap problema, ja ho he fet.
6: Amb les clapes aquestes?
0: Clar, amb tot de clapes.
3: Les mamelletes de gata.
0: De clapes.
7: Però quin malià.
0: I a lo millor marco tendència. Com va néixer el primer piercing? Doncs algú que estava fent una...
4: Estava ladrant un quadro.
0: Un parari.
7: Un serraller, sí.
0: Un serraller, se li va escapar un tornillo i li va anar el tornillo a l'orella. I, hòstia, el tio va arribar a casa i van dir no t'ho toquis, que et queda bé. I a partir d'aquí va néixer tot el món del piercing.
4: Sí, sí, així és.
0: Són aixecins, aquestes coses.
8: Es nota que ets periodista i que parles amb propietat.
0: Sí, sí.
8: Sí, molt bé.
0: Bueno, tornem al tour.
4: Em vaig adonar, tornem al tour, quan estaven asfaltant.
0: Però els vas veure passar o no?
4: No m'interessava en absolut. Però ara et vull... Ho vaig veure perquè era inevitable. Sí, sí, sí. Anava tot ple, tots els mitjans de comunicació. Bé, deia que han asfaltat Castelldefels, Gavà, Hospitalet... Sí. I em vaig fixar en un detall importantíssim, que els que porten... hi ha uns que posen el quitrà,
0: sí.
4: I després hi ha els que porten la màquina, el toro, que li diuen, sí. Amb el rodillo, amb el rodet.
7: Sí, la planadora aquella.
4: Sí, aquests que van amb el rodillo per aixafar el quitrà.
0: Allò que se'n diu en castellà, la pisonadora.
4: La pisonadora, sí, exacte. Sí.
0: En català no sé com es diu.
4: Però hi ha dos tipus de pisonadora que n'he vist, sí. Que és una, la gran, sí, aquesta, la de carreteres, sí. Perquè una cosa la de carretera, la d'autopista, i després la de carrer. La de carrer és més petiteta.
2: És més petit.
4: És més portable.
0: Però, un moment, la de carrer és aquella que té les rodetes més petites?
4: No, simplement que el rodillo és més estret.
0: Perquè n'hi ha unes que tenen, que són com 4 o 5 rodetes.
4: Sí, però n'hi ha les de polir, eh?
0: Sí, aquestes de rodetes, aquestes fan bultos, que em fan molta angúnia a mi, bultos a l'alquitrà.
2: Fan bultos?
4: Fan el grumoll, vols dir? Fan grumoll.
0: No, fan com uns bultos com si tinguessis la varicel·la.
4: Hosti.
0: Llavors, a mi m'ha marcat molt la meva infància aquest tipus de sensacions.
4: I l'olor?
0: L'olor m'agrada.
4: A tu ets és com jo, hi ha gent que li agrada l'olor benzina del quitrà?
0: En lloc d'haver-hi fumadors de porros, hi hauria d'haver-hi llocs per anar ensumar. A esnifar, ensumar, arquitrà.
3: No.
0: A mi
4: m'agrada. No, està bé, proposem.
0: A mi m'agrada l'arquitrà. Vaig allà, hòstia. Això és aire.
2: I quines sensacions tens?
0: Pues el quitrà.
2: T'abre los poros.
6: Apisonadora és piconadora.
0: Piconadora.
4: Doncs bé, he vist que els que porten les piconadores d'aixafar quitrà són els que abans anaven de peu als autos de xoc. No sé si us en recordeu que hi havia un tipus d'individu amb samarreta Imperi, blanca, pantaló catxuli apretat, taxà amb cinturó passat completament de forats, acostaven a ser primers, amb tatuatge supergarrulo, cadena d'or... Una cosa que s'ha perdut és el No m'olvides. Se'n recordeu, No m'olvides?
0: Sí,
4: jo me'n recordo, al meu barri n'hi havia un que era molt despistat, en lloc d'un No m'olvides, portava un No m'acuerdo. Però encara hi ha gent que porta... I són aquells que abans estaven a les fires als autos de xoc, ara porten les piconadores. Són ells. Ho porten amb una maneta. Els altres van protegits amb gorros, manguitos. Van amb manguitos pels braços, pel calor. Ells els hi sua el papo. Ells van amb samarreta tirant, sense cap tipus de protecció. 58 graus a sota els ous, perquè bàsicament és el que puja del quitrà, els hi sua el papo, els és igual. I això és fantàstic perquè està... gomina, acabada de posar, i ullera de sol molt fosca. Sabeu quina ullera parlo? És aquesta ullera completament pràcticament opaca, sí. Saps el que vull dir?
6: Sí.
4: I plena de merda, molt editada, perquè quan tu toques quitrà, toques guant i d'allò, aquella editada no es treu de l'ullera.
8: Bueno, va millor pels ulls, perquè no entra tan sol, amb la merda acaba de...
4: Efectivament, fa una capa.
0: Sí que és cert, aquesta maniobra amb la mà...
2: Amb una mà.
0: I perdona, amunt i avall, o sigui, vull dir, endavant i enrere, demanen enrere.
4: Sí, sí, sí, van de cul, també són d'aquests que amb una maneta, porta'm una maneta, miren cap arreu, em va semblar fascinant.
8: No,
4: hem recuperat...
8: No pinxen mai, eh?
4: Pensàvem que l'havíem perdut.
8: Com? No punxen mai la roda.
0: No tenen gat.
8: Per si punxen.
4: O sigui que el garrulo d'auto d'això, que pensàvem que havies aparegut, no l'hem reubicat com a quitrenador.
0: I ara qui hi ha l'auto de xoc?
4: És que, clar, no sé qui va.
2: El hijo.
0: Hauríem d'anar un dia a veure qui hi ha. Bueno.
4: Sí, que de fet també quin tipus de persones érem nosaltres, que estàvem pendent quan anàvem al to de xoc a veure quin era el que corria més, el tanto, que era una cosa tristíssima, de fixar-te a veure si el verd o el blau corria una miqueta més que els altres. Una cosa tristíssima.
0: Amb els cotxes?
2: Dels autos de xoc, ja ho
0: veies. Sí, n'hi havia que no anava.
2: Jo li deia a un fill, agafa aquest que corre més.
0: A vostè li deia al son fill.
8: Jo buscava la sortida, a veure si podia escapar-me d'aquell quadrat.
2: D'on d'aquell quadrat?
8: Del quadrat aquell.
0: Del rectangle, dels autos de xoc.
4: D'aquest servia a córrer més. De la malla Maspurnes.
8: D'aquest servia a córrer més si no podia sortir d'allà. Jo buscava la sortida i no havia manera. No havia mai.
4: estat analitzant, Toni, el fanàtic que va veure el tour. El tipus de persona, com tu, que decideix.
6: Aquí n'hi ha uns quants, que, en aquest programa,
4: això,
6: eh?
4: No, no, vull dir, ara entraré a tot drap aquí, eh? Vinga. Està, bàsicament, hi ha molts diferents tipus de perfils que van a veure el tour. Però em vull recetrar amb el que va en bicicleta i equipadíssim per demostrar que ells també gaudeixen patint a 48 graus de temperatura sortint a l'estiu. El tanto perquè és l'única disciplina on la gent va com a protagonista. No sé si m'explico. És a dir, va gent a veure el tour disfressat completament de ciclista amb bicicleta professional, bidó, ulleres posades a l'inrevés, això sí, hi haurà algú que t'ho corroborarà,
0: sí, el...
4: la porten al front, les ulleres al front, però donades la volta de l'inrevés, sense cap sentit.
8: Clar, els seguidors de futbol no van amb la pilota.
4: I ara, tu has vist algú anant al godó amb la raqueta i una cinta al cap?
8: Clar,
4: no? Perquè seria ridícul. Tu has vist algun tio anar al futbol amb la pilota i les espingueres? Pots anar amb la samarreta, com porta aquest nano, però no vagis amb... Tu has vist al Camp Nou gent amb botes d'atac?
0: No.
4: Però ja està. Pues no facis el tri, no vagis amb la bicicleta.
0: No, això des de la raó.
4: No cal. Sí, després hi ha el que acampa a la vora de la carretera.
3: Sí, con la ruló i la parabòlica.
4: Sí, aquest és el meu preferit, sí, perquè...
3: Saluda.
4: Ara, per veure passar els corredors, 15 segons, però al tanto perquè ells... I ja hi són des de fa 3 dies, eh? Són 15 segons el que gaudiran, però fa 3 dies que han muntat una tenda quechua, tenevera, cadireta plegable, fogonet, generador... Al tanto perquè si el tour es cancel·lés, ell continuaria ja fins setembre. Perquè fan una mica... No, és un assentament. És un assentament. Vull dir, són gent que potser diu, bueno, doncs que m'empadronin aquí, ja va, i a més estan en un racó de la carretera on no hi ha cap tipus de servei.
0: Per tant, no, clar, que
4: es pot
0: allà
4: imaginar
0: colgat.
4: El que hi ha 5 metres més a baix. És a dir, és millor que no vegis. Ara és l'època en la que floreixen, la seva època preferida és primavera i estiu, una època que, de fet, van sortir al tanto a les 2 de la tarda, és possible? A les 2 de migdia? La sortida al tour a Cambrils o Tarragona va ser...
0: Bueno, aquesta sortida ja no la vaig... Jo vaig seguir la cronometrada, perquè com que visc a Barcelona, vaig veure la cronometrada de Barcelona, que van sortir a les 5 de la tarda, que aquella una solana que quedava... Jo no sé com aguanten aquesta gent. I la de Cambrils crec que va ser... A les dues, correcte.
6: Sí,
0: m'ha confirmat la Lujas que a les dues, sí.
4: I després, a les dues, la mitjana eren 42 graus aproximadament. Hi ha algú pitjor per les altes temperatures que la licra? Segur que no! Aquesta gent que va amb licra a 42 graus són els mateixos que a casa tenen un sofà d'Sky. Que tu fots una migdiada en sofà d'Sky en ple estiu i quan t'aixeques tens com el mapa de Catalunya a l'esquena.
3: Te tenen que portar la Vall d'Hebron.
4: Tu, hi ha gent... Sí, t'han de portar la Vall d'Hebron perquè a l'Sky, quan toca dermis, es fon. No hi ha producte que tregui l'Sky de la pell. Jo vi gent aixecar-se d'una bona migdiada i arrencar trossos d'Sky, al tanto. Vull parlar també dels ciclistes de diumenge. Ara entendreu per què especifico lo dels ciclistes de diumenge, perquè tu els veus venir de lluny, perquè són gent que intimida, perquè no van d'un en un. Els ciclistes no van solitaris. Així com el runner...
0: Bueno, van en grup, no?
4: Així com el runner,
0: sí.
4: O l'avi passejador. L'avi passejador és aquest que va amb una gorreta de Caja Rural de color verd, amb un bastó i va caminant per la vora de la carretera, a un pas que dius, no és el caminar monger de Rajoy, us en recordeu?
3: Pues sí,
4: que dius, ni corre, ni és marxa atlètica, ni va caminant.
7: Va fent.
4: És un híbrid.
7: Va fent.
4: Va fent i amb un pal.
0: M'ha agradat molt el detall de la gorra de Caja Rural.
4: La coja, una, és que quan tu pilles ja gorra de Caja Rural, de cul, et dic una cosa, tu entres a Vinted, estan buscadíssimes, eh? És un element kitsch, ara mateix, que igual valen 30 euros, ara mateix, eh? Abans te la regalaven, i tant. No sé si encara queda alguna oficina de Caja Rural.
3: Sí, alguna queda, sí.
4: Ho hauríem de preguntar. Més,
3: fixa't que... Jo la tinc.
0: Sí, no esperava menys.
3: I com lo yayo, que no la renten mai. Que tiene ahí como...
4: Sí, ha de tenir substància.
3: Sí.
4: I si algun dia vas curt, la fots al caldo i venga. De fet, el ciclista, quan ja és veterà, perquè vull parlar del ciclista veterà, el ciclista de diumenge, que ja és una persona que ja s'ha posat com un gat capat. Vull dir que ja està a punt d'explotar, sembla un xopet en si mateix. En català, xopet, que m'agrada més, xopet.
0: Però, això sí, a dins el traje aquest que deies...
4: De licra. Licra colgandera, perquè ja la licra, quan l'has donat de sí, i són gent que tenen els ous colganderos. La licra colgandera és el pitjor, que, o sigui, és el més antiestètic que existeix, que tenen cos de cadernera, us heu fixat o no? Tenen cos, o sigui, és com tenen panxa i després tinc un petit gesti! Clar, van en bici perquè no tenen collons de caminar amb aquelles potes, m'entens o no? Sí, sí, este és tremendo.
0: M'agrada molt aquesta definició de cos de cadernera.
4: I al tanto, perquè aquesta gent no surt, aquesta gent entrena, queden com a tard a 6:45 del matí un diumenge, 6:45, que aquella hora la resta del país està decidint si es gira al llit o no, o si fa més calor espaterrar-se o posar-se de costadet, i ells ja porten 40 quilòmetres tranquil·lament, 2 barretes energètiques, 3 converses sobre el vent en contra, això és molt important. Ells, bàsicament, han de parlar contínuament sobre el vent en contra. Avui hem patit molt, Avui hem patit molt vent en contra. Ben negatiu. Però a veure, si vas amb bici, que ningú t'obliga, per altra banda, podries ser a casa amb un cafetet en llet, tranquil·lament una torradeta, i llegint sobre el Mercato del Barça, el Mundo Deportivo, perquè això és el que hauria de fer una persona d'aquesta... Ells no, ells estan... Després estan les parades, Això és molt important, perquè bàsicament l'estratègia està en anar fent les parades importantíssimes, perquè no hi ha ruta sense parada estratègica al bar, arriben tots, i al tanto, aquí és on t'anava, que arribarem justos, però arribarem. I acostumen sempre, com a beguda refrescant, com a refrigeri, un ciclista normalment està estipulat que demanarà sempre posa'm una clara. I aquí és on te vaig, perquè hi ha un tema, perquè aquí hem fet investigació, Al tanto, perquè ara jijijaja, cos de cadernera, el xop... No, anem a tema. Aquí sí, aquí ja apareix la famosa clara, la Radler, també se la coneix com a Radler.
0: O sigui, sempre la beguda prioritària o la que més es demana és una clara.
4: Sí, i conec un lloc, perquè clar, jo he rajat ara dels ciclistes, però és que jo m'he vist amb aquesta lliga, també. És que jo rajo de moltes coses que jo he practicat, clar, que això és el més humiliant de tot. Jo m'he vist amb l'Ícara Perrera, Sí. Jo he estat en aquesta lliga, ho he provat. Llavors, fins i tot hi havia una parada, ara no recordo el lloc, tampoc em vull equivocar, on el refrigeri pels ciclistes era... Ells posaven uns cubells plens de gel i dins hi posaven porrons... Tanto, Veure en porró, que és una cosa que aquests nanos que hi ha aquí, que és dos besos, igual no ho han provat. Heu provat el porró? Sí? Ho heu provat alguna vegada? Sí, la mare del germà gran diu sí. Però n'hi ha molts nanos que no saben el que és beure
2: en
4: porro.
2: Però en canvi en porro sí.
4: Ara!
2: En porro sí.
4: Tu prova una clara posada en gel, en porró, que el porró també fa que s'oxigeni el líquid. Allò és vull dir, és algo excels. Això ara ja us ho dic de veritat.
0: Clara en porró.
4: Una clara en porró després d'haver fet 40 quilòmetres en bicicleta. Ja si ho fas després d'haver fet un mes en bicicleta...
0: Jo pensava, jo ho anava a fer, però sense moure'm.
3: I va molt bé, perquè està deshidratat.
0: Sí, no anava, saps? Jo plantejava...
4: No, també
0: doncs, al migdia, que tornes a casa, dius, mira, avui farem clara en porró.
4: També ho podeu fer.
0: No fem 40 quilòmetres en bicicleta.
4: Ara al tanto, perquè parlaré de l'origen de la Radler, amb tot això...
6: Sobre el que comentaves al principi, de la gent que va veure el Tour equipats i en bici, ens escriu l'Amador i diu, a veure, els que anem a veure'l equipats i en bici és perquè normalment fem trams de l'etapa que es fa aquell dia. I no és per res, diu, però ho gaudim tot i...
4: Heu vist algun soci del Barça baixant a jugar un quart d'hora al terreny de joc abans de que jugui Rafinha? No! No! Si tu t'agrada fer l'etapa que farà el Purito... el Purito, fixa quina referència... Quina referència del Purito,
0: El Pogachar.
4: El Pogachancla. No, que jo ho entenc. Si ho entenc, a aquesta gent li agrada. Jo vaig viure enganyat, també m'entreien a fer rutes ciclistes i també... Però ja em vaig... És una droga de la que vaig sortir,
0: però
4: afortunadament.
0: Però tu content?
4: Sí.
0: En el seu moment...
4: Content de la idea inicial, sí, perquè m'enganyaven. Són gent que t'enganya. Diu, no, me'n recordo un cop em va fotre una sortida, que van ser 4:30, també estiu, Em va dir, hay dos repechetes. Em va dir, dos repechetes. Eren dos ports de muntanya. Vaig desitjar la mort. No només la meva, per deixar de patir, sinó també dels que m'havien proposat la sortida. ¿Vale?
6: I una altra cosa, la licra. Que tu deies. Compte amb la licra
4: aquesta. Ara. Això són els ofesos,
6: Que són materials d'última generació.
4: Sí, la licra és un material, sí, igual que l'Sky. Sí,
6: material d'última generació, sense costures de fil, etc. Poca broma, diu.
4: No, no, no, home.
0: Mira què ens està ensenyant aquí l'Arnau Vila, mira.
7: Ara, mira, sembla el pit del Clapés, això, ara.
0: Sí, exacte,
7: tot topus.
0: Exacte, sí, aquesta, sí.
4: No, no, no, no, una salutació d'aquí tots els ciclistes. Jo aquesta droga l'he provat.
0: Però la beguda...
4: No, això és el que anava al Ratlet, que em despisteu. Aquella beguda que entra sola quan apreta la calor té una història bastant curiosa, no sé si la sabíeu, la història de Ratlet.
0: No.
4: Perquè,
0: no.
4: Bé, la seva versió moderna va néixer a Baviera. La Radler com a tal, i diu, home, això què va passar a Alemanya, eh? Cap als anys 20, al tanto que ja sortia la gent amb bicicleta als anys 20. Anaven amb els rodins aquests, saps, que portaven una a cada costat, però encara sortien. La llegenda explica que un hostaler anomenat Franz Schaber-Kugler es va veure desportat per una allau de ciclistes que van arribar ja amb molta set. Què va passar? Que van arribar els ciclistes, volien cervesa, el tio va arribar una trup de ciclistes que no s'esperava, no tenia cervesa suficient per tots, i què va fer?
2: Va fer
4: la trampa.
2: La va rebaixar.
4: La va rebaixar, tenia
2: en suc de
4: llimona. Hi havia aquesta grupeta de cervesa, i com que no quedava prou, va decidir improvisar, barrejar la cervesa amb llimonada, en aquest cas. I el resultat, una beguda més lleugera, refrescant i suficient per a tothom. Vaja, que va inventar la Radler gairebé per supervivència, que és el que no sabem.
2: Sí.
4: I és que, com passa amb tot allò que és bo, la idea es va anar exportant a l'exterior, però això sí, cada país li va posar el seu propi nom, perquè aquí li diem Clara. Per exemple, Alemanya i Àustria continua sent Radler. Si tu demanes una Radler, posar una cervesa del tipus que sigui, amb llimona, que de fet significa ciclista. Radler significa en alemany ciclista. No sé si ho sabia, això.
2: No,
4: a França
2: no
4: van dir que això sona massa alemany i la van batejar com a panaché. A França, aquesta combinació li diuen panaché, que queda més fi, més de Terrassa, amb ulleres de sol. A Espanya, per exemple, aquí ho simplifiquen tot i li diuen Clara, que és, sobretot també a Catalunya, concretament, curt, directe, sense complicacions. Això sí, alerta, perquè demanar una clara pot ser un petit joc d'atzar. El refresc amb llimona, perquè t'ho dic, una amiga meva va demanar, no sé si va ser a Andalusia...
6: Una clara.
4: Ella va dir, com no sabia si era xampú, perquè hi ha gent que li diu xampú,
6: sí.
4: La clara, no sé quantos. Hi ha diversos noms en funció de la zona. I ella va dir, una cervesa con limón. Entenent que la cervesa... Li van posar una cervesa amb una rodanxa de...
2: A dins!
4: De llimona, que em va enviar fins i tot una fotografia, com dient això que... Vull dir que encara... És com, us en recordeu, fa uns anys, quan demanaves pan con tomate, quan
0: sí,
4: anava...
0: Home.
4: No, el pan con tomate, i portaven de sobte un pa amb tros de tomàquet tallat...
0: I t'han tallat a rodanxes.
4: Això s'ha extès, que sí, tu vas fins i tot a esmorzar a un hotel NH de
0: sí.
4: Colòmbia... I hi ha pa amb tomàquet els dematins per esmorzar.
3: Però no és el mateix, eh?
0: No pinten
3: amb un pinzell, que és un puré fastigós.
6: Escolti'm, semblen ovelles.
0: Realment, semblen cabres, ja els diré.
4: Bueno, en qualsevol cas, us dic, panaché, xampú, clara, el que vulgueu, però per mi, aquí és on anava, la beguda més refrescant de l'estiu, més enllà de l'orxata, aquí sí el gaspatxo, perquè el gaspatxo pot ser refrescant, però a partir del segon got ja la cosa ja, vull dir, ja desborda.
0: No, i després no? Et pot acabar d'ofegar, perquè clar, el que et comença a tornar...
4: Perquè fa el repechete, el gaspatxo fa sense cogombra, hi ha fins i tot gaspatxo sense que li duen suau, però et repeteix igual.
0: Sí,
4: igual no és el cogombra el que repeteix,
0: igual,
4: no? Igual és l'ai.
8: Però bueno, pel mateix preu que et repeteixi, et surt a compte.
4: Home, també és cert. De fet...
0: Sí, perquè vas menjar amb gazpacho tota la tarda.
8: Jo faig per esmorzar i a dinar i sopo.
0: Sí, clar.
4: Jo sempre he dit que té aquesta bandera. Hi ha certs aliments, com el xoriço...
0: És com l'all cremadent, no? Allò
8: sí,
0: que porta
8: sí,
0: peix
8: això.
0: Amb el sap, sí. Amb el chimichurri, sí, sí. Això.
3: Allí julivert, que m'encanta.
0: Allí julivert, això, a mi m'agrada molt.
4: Que jo tinc la impressió, des de fa temps, que, diguéssim, la tornada, el repechete del gazpacho o del xoriço que hagis menjat, que et ve a les 4 hores d'haver-lo menjat, té millor gust que el gazpacho en qüestió, eh?
6: Ai, no!
4: Per tu te'l prens estar bo, però a les 4 hores que et ve el repechete que hi fas...
6: Quina és agradable.
4: I quan no te l'esperes, el tanto, eh?
3: El problema és quan ve la glopadeta.
0: Bueno, va, vinga.
3: Allò té el gust, però és àcid. Té el gust, però és àcid.
6: Les begudes refrescants.
0: Va, però és que...
6: En comento 3?
4: Digue'n 3, va, a veure si es convença.
6: A veure, la Marina... Diu, batut de síndria amb llimona i gingebre.
4: Boníssim, boníssim, te'l compro.
6: Jo no ho he tastat.
4: Te'l compro.
6: El Jordi Lladó diu, dues begudes refrescants d'origen veneçolà. Papelón con limón i jugo de tamarindo. Els vas conèixer per la meva dona. Diu, és el millor per l'estiu. És de Veneçuela.
2: Estem envadits.
6: L'Adrián diu, a casa hem descobert la trina de llimona sense sucre i diu que és l'única que entra a casa. I la Maria Teresa diu: la beguda més refrescant per mi és un te de menta o un altre te o infusió amb llimona i molt fred.
4: Doncs escolta,
6: per exemple, n'hi ha més,
4: Prenem ens nota de cara a l'estiu.
0: Va, que són les 7, tenim novetats pel que fa al Barça.
2: Ah,
0: hi ha novetats,
2: sí?
0: Pel que fa al Barça. Alerta. I també estem pendents de Mercato, Mercato. I pel que fa també a la selecció espanyola, que avui, recordem, bueno, juga a les 9 de la nit.
9: Versió RAC 1.
10: Podem estar d'acord en moltes coses o en cap, però en una estarem sempre d'acord. Si és bo, ha de ser realment bo. Embotits i carns de raça rústica, Ral d'Avinyó. Realment, menjar bé comença amb Ral d'Avinyó.

0: Versió RAC 1.
1: L'Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
2: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
1: Desbloqueja el Titan que portes dins.
3: Així que el veus, ho saps. El cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
4: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Els teus peus canten la Traviata. Peu sec i digues adéu a la mala olor. Peu sec, de Laboratori Zern.
7: Securitas Direct és ara Verisure, la teva companyia de confiança més forta que mai.
8: Verisure.
0: Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
9: Torrons Vicenç, el Torró Torró, t'ofereix aquesta secció.
10: A veure, a les 7 de la tarda, 5 minuts, mentre Marta Cailà seu, porta, sembles ara la tieta Trini instal·lant-te a casa, eh?
11: Escolta,
10: només et falta el puf i el mando de la tele per veure la, la sèrie aquesta,
11: veure,
10: la
11: Fortunata. Els oients que ens escolten des de casa no ho saben, però jo cada dia quan comença
10: aquí, que dius, bueno,
11: el temps afegit, haig d'agafar l'ordinador amb el mouse, amb el cable que connecta per agafar el corrent.
10: Però escolta,
11: és un rotllo patatero.
10: No, però això si ho parles amb qui ho hagis de parlar, això t'ho resoldran ràpid. Ara estem en un moment de resolucions ràpides. Per tant...
11: Molt bé.
10: Per tant, bueno, demano que t'ho agilitzin, que tot l'endoll i tot això t'ho agilitzin. Bé, després de viure un moment samsara aquí a l'estudi de RAC1, d'Agència Matrimonial, samsara, que està aquí a la...
12: Després ho explicarem, perquè val la pena explicar-ho.
10: Que a més fa publicitat aquí a RAC1, per tant, si hi ha algú que té interès i que veig que feia unes consultes, pot a samsara, que potser li trobaran una cosa ràpida.
13: Estamos buscando el amor.
10: Exacto. Qui ha trobat l'amor amb el Barça és el Pelocho.
12: Efectivament, Karim Adeyemi encara no és
10: que
12: oficial.
10: Que aquest nom, fins que se'm quedi, poden passar 3 mesos.
13: Karim Adeyemi?
12: És un mamen en tota regla, eh?
10: Sí, sí. A veure. Karim, com?
12: Karim Adeyemi.
10: Karim Adeyemi.
12: Karim Adeyemi. És un
10: amb
12: futbolista.
10: Amb el Aubameyang, aquell que va venir, també em va gustar. Déu hi ajuda a l'Aubameyang. Ara, Karim Adeyemi.
12: Karim Adeyemi és extrem alemany, 24 anys, difícil, eh? Jugador del Dortmund, però sembla que per poca estona, perquè no és oficial encara pels mitjans oficials del club, s'està preparant pel que ens diuen la documentació, però en principi ja estaria tancat i acordat per 22 milions d'euros. Recordem, i ahir vam explicar el temps afegit, que el Barça havia ofert 20 i el Dortmund ho va refusar, doncs són 22 més, atenció, 7 milions en variables, un futbolista que acaba contracte l'any que ve, el 30 de juny del 27, i, si tot va bé, serà blaugrana durant els propers 5 anys. És a dir, que en temps afegit podríem tenir la notícia oficial, però de moment ja us l'avancem.
13: No sé.
12: L'ha avançat el periodista Fabrizio Romano, també mitjans com La Vanguardia, Mundo Deportivo,
13: no
12: Esport i Companyia, ja estan donant aquesta verificació de la notícia,
13: il·lusió,
12: però,
13: no
12: insisteixo, senyor Vicenç Martí,
13: no
12: encara el club no s'ha pronunciat perquè estan preparant aquesta documentació.
13: No sé
12: de seguida ho comentarem amb els nostres tertulians.
13: No,
12: i avui, Toni, és un dia molt especial. És un dia,
10: veure,
12: és un dia històric.
10: A veure si callo una miqueta.
12: Dia històric, 10 de juliol del 2026, tercera temporada, finalitzant tercera temporada del temps afegit, per primer cop a la història han vingut dues persones, concretament dos germans bessons vivitalins, el Joan i el Martí, sí, un del Barça, l'altre del Girona, i han vingut expressament de públic del temps afegit.
11: Bravo!
12: Això, estimats Joan i Martí...
10: Veure, no tenim-li l'Ambri per aquí? A veure, sí. Mutante. Que deixa'ns alt perquè anirem a parlar amb ells.
11: Pobrets.
10: La primera hora de programa amb els taloners ja ho han explicat. Ara hi va l'Edgar.
12: Doncs tenim aquí el Joan i el Martí, bessons vivitalins de Llagostera. Un és del Barça i l'altre de Girona. Un ha vingut amb la samarreta del Barça, no cal dir que, evidentment, tu ets del Barça. Com et dius?
14: Martí.
12: Tu ets el Martí i tu el Joan.
14: Sí.
12: A veure, què us ha portat fins aquí, fins aquí, a voler venir al temps...
10: Aquest és l'impacte de la tarda.
12: Exacte, fins a venir al temps afegit, és a dir, li heu preguntat a la mare, al pare, ha sigut iniciativa vostra, oh, algú us ha parlat de nosaltres, com ha anat tot plegat?
8: Doncs que l'escoltem sempre.
12: Ah, sí?
8: I ens el van... O sigui, ens van regalar per Reis venir aquí.
13: Oh! Oh! Oh! Oh!
12: Francament emocionant. I porteu
11: més
12: de aquí des de les 3, Joan.
8: Sí. I a sobre jo vull ser periodista.
12: Periodista. Ah, un altre periodista com el Leo. Va venir un noi que es diu Leo, de 13 anys, que vol ser periodista.
10: Sí? Tinc el número guardat perquè anava fent comentaris de tot i que aquest l'hem de fitxar. Ja, a més, pensa que aquí a RAC1 es busca gent...
11: Jove.
10: Jove perquè... perquè són els que...
13: El futur.
10: És la nova fornada del futur. Nosaltres hem d'anar plegant ja, tu. Som tap generacional.
12: De fet, exacte.
11: T'està buscant ja per les incubadores, eh?
12: I en companyia pot haver-hi. El Leo pot haver-hi. El Joan, tu vols ser periodista, Martí?
8: No, sí que vull ser.
12: De moment encara és molt aviat, no? Qui és la mare dels... Qui és la mare que els va parir? Vingui, vingui, vostè, perquè et dic de tu perquè ets molt jove. Com estàs?
14: Molt bé.
12: Tu, Temps Afegit, també l'escoltaves? És una passió per tu, Temps Afegit?
14: És que, de fet, ja des de fa, no sé quants anys a casa ja, el tu diràs, tots els desesports.
12: Molt bé.
14: I el versió, i el competència, i tot.
12: Molt bé. L'àvia està passant calor perquè s'està ventant, l'àvia, eh? Bueno, sí, és l'àvia, vostè.
15: Sí,
12: super. Menys mal.
11: Te l'has jugat, eh?
13: Quasi.
10: Bueno, podria ser... Haguessis quedat millor... Tu, que ets la germana. Això t'hagués quedat de...
13: O la parella, perquè,
10: però, escolta, superjove, eh?
15: I tant. Gràcies.
10: No, escolta, de veritat.
15: Gràcies.
12: Gràcies per ser. Ara posem l'aire, perquè s'estaven...
10: Jo les iaies que sempre he tingut han estat iaies, però ja...
12: Iaies... De...
11: Castanyeres.
12: Del Rulos, no?
10: Sí, cap... iaia castanyera, ja.
11: Castanyera.
12: Doncs, família, moltes gràcies per venir, i avui molta atenció perquè ha sigut venir vosaltres i tancar-se un fitxatge pel Barça,
11: sí,
12: que és Karim Adeyemi, i, per tant,
11: vingueu-vos, no,
12: perquè la cosa, de moment... Entrades sí, però sortides de moment no surt ningú.
11: Diu que recorda l'altre dia.
10: Bueno, ja estem instal·lats. A veure, va. Vinga, anem a la pregunta que avui hem llançat.
12: Pregunta del dia, perquè avui no només hi ha un fitxatge pel Barça. És que estic veient un peu aquí amputat.
10: Un peu o on?
12: No sé, aquí foten uns canals. Ah, no, és Alfons Sinieto, tu. Va, és igual. En qualsevol cas.
16: Sube un minuto muerto.
12: Pilota a terra.
10: Això és l'Oriol Cruz, que li encanta veure aquest tipus de coses.
16: Jo he posat un peu amputat, l'altre que li han robat.
10: Demanem un altre canal i us el poso. Jo poso el que en principi m'hi trobo. No, estem seguint tot el que passa al món. Fixa't que el panorama, a veure què és més depriment de tot el que estem veient ara mateix.
12: És que el Jorge Javier, aquell de la Nòria, és un desastre.
10: Sí, bueno.
12: El Gonzalo Miró...
10: Bueno, anem a la pregunta,
12: dit
10: va.
12: Això, a veure, la pregunta avui a partit d'Espanya, ja ho sabeu, quin serà, creieu, el
16: Mira,
12: titular...
16: Mira, estoy de comentarista, demà, eh? En Antena 3, estoy de comentarista. José Manuel Parada.
12: Bueno, los labios... Podem posar-ho, no?
16: Se m'han hinchado los labios, m'ha picado una avispa.
17: Cuidado, y sigo trabajando. Pero si se me...
18: Ja.
17: Por si ella no me contrataría aquí.
18: Fonsi puso la luz en algo.
10: Fan igual que el versió, tots parlant alhora, eh? No fos cas que es perdés la tradició del programa. Parlant de Fonsi Nieto, uns que no han vist mai ni una moto, però ni de prop.
16: Però ara el tubo d'escape me gusta mucho.
10: Va, vinga, anem amb la pregunta.
12: Vinga, som-hi. Quin serà el titular de
10: demà? Després tornarem amb el Parada en compra.
12: Recordeu que aquesta nit juga Espanya contra Bèlgica, quarts de final del Mundial. Espanya espera rival. Quin serà el titular de demà? Con la miña mal directos a la semifinal. Final, aquest pot ser un. El segon, Mortadelo elimina a Tintín. Espanya contra Bèlgica. Espanya, Courtois circuita. Espanya, Courtois circuita, jugant amb el nom de Courtois, porter de Bèlgica, per si algú encara no ho ha enganxat.
10: Noia,
12: espera't
10: a l'últim. L'últim, Anaïs, és boníssim.
12: I acabem amb goles de Brussel·les.
11: Goles de Brussel·les.
10: Bueno, perdona,
11: goles de Brussel·les. Està bé,
13: home. Goles, goles, goles. Goles. ¿Dónde están los cojones? ¿Dónde están los cojones? ¿Dónde están los cojones? ¿Dónde están los cojones?
10: A veure, repassem els titulars.
12: Sí, els titulars. El primer que podeu escollir és con la minya mal directos a la semifinal.
10: Exacte.
12: El segon, Mortadelo elimina Tintín. El tercer, Espanya, Curto Circuita.
16: Aquest està bé.
12: De Courtois.
10: I el goles de Brussel·les.
12: I goles de Brussel·les. És a dir, tenim teca per repartir. L'Àngel, de fet, ja m'està veient i diu li passaré algun al Santinolla perquè sí, posi al Mundo Deportivo.
16: Home, sí, perdona, però si Bèlgica guanya, espero que algú tituli goles de Brussel·les. Seria un moment històric per...
10: Crec que el Mundo Deportivo no es voldrà desacreditar fins a aquest punt. Però bé...
12: Àngel Pérez, de Mundo Deportivo!
19: Molt bona tarda.
13: veure, tria.
19: Jo trio, sens dubte, el de Lamine Yamal, perquè crec que avui el nano va...
10: Lamine Yamal a la final.
19: A la final, perquè jo crec que va fort, va amb ganes, i jo crec que avui veurem un Lamine estratosfèric.
12: L'Anaïs també parlant amb Joan Jupallàs, a veure si algun d'aquests els interessa. Anaïs Martí de La Vanguardia!
20: Què tal?
10: El Joan Jut ho compra, també.
20: Sí, i jo no me'n vaig al carrer, segur, si poso algun d'aquests titulats.
21: Està boníssimo tu jefe.
20: A mi el de Mortadelo... Perdó?
21: Està boníssimo tu jefe.
20: Però què te passa?
10: Però què passa? Que és la,
20: però què és aquesta observació?
21: És un article d'opinió que he hecho.
10: Però esteu, des de què heu arribat? Que entre uns i altres, no sé...
20: Samsara.
10: Heu d'anar a Samsara. Sí, no,
12: expliquem-ho bé, perquè aquí l'Anaïs està fent una doble feina. Està intentant també ajudar a Àngel Pérez a triar no el titular, sinó una altra cosa.
20: Sí, sí, perquè sí. A mi no em generis incendis, eh?
10: Ja s'acaba el Mundial.
20: Ara ja sí, ja s'acaba el Mundial.
10: Ja s'acaba el Mundial i ja...
20: No em generis incendis, que a veure si ara a sobre...
10: Ja torna l'ovella a casa. Bueno, a veure...
20: M'ha agradat el de Mortadelo elimina Tintín.
10: Elimina Tintín.
20: Sí, m'ha agradat.
10: Bueno, celebro que t'hagi agradat. Sí. Ens ha comportat molta estona. Sí. Avui
19: molt debat. Hi ha molt debat, avui.
12: Molt debat. Ha sigut intensa. I també, qui sap si a la portada de Panenka de la pròxima edició, perquè més hi ha algun d'aquests titulars, Aitor Lagunas, director de Panenka, com estàs?
22: Hola, com esteu?
12: Ens esperes algun d'aquests o no?
22: Goles de Brussel·les em sembla una genialitat que ha de ser estudiada a les universitats de periodisme. Així que Goles de Brussel·les, tot i que guanya Espanya,
12: bravo,
22: és igual.
12: Bravo.
10: És que si tu canvies Goles de a en, o canvies la proposició...
22: Goles a Brussel·les.
10: A Brussel·les. O en Brussel·les. Bé, bueno, clar, vale. Vull dir, que
22: m'agrada.
10: Tu pots girar?
22: Pots girar el... Bueno, el de Mortadelo i Tintín també és intercanviable. També Tintín pot eliminar Mortadelo.
10: Clar, és que a veure si demà en algun mitjà...
19: Estarem atents, eh?
10: Estarem atents. Mm? Bueno, ni que sigui un mitjà de tercera categoria.
20: que no és el versió RAC1.
10: Bueno, no.
20: No.
10: Però vull dir que ho posin, aleshores ho celebrem amb pinqui.
19: També et dic una cosa, jo tenia un professor a la universitat que jo tenia tendència a fer titulars semàntics, me'ls suspenia tots.
10: Bueno,
19: vaig suspendre l'assignatura per...
10: Hi ha molt professor frustrat que per això estan fent classes.
19: No els agradava.
10: Què més?
12: A veure, no, Marta Cailà, tenim de moment...
10: És veritat? No serveixes per segons què? Doncs vinga, a fer classes. Que és, bueno, si no has vist mai un punyetero micròfon i t'has posat davant de la pantalla, doncs donant classes de ràdio o de tele. Però a veure, quantes ràdios has fet? A quants de teles has treballat? Per favor.
22: Sí, senyor.
10: Està bé la...
22: És així.
10: Aquí aguanta professorat.
12: Curiosament, cadascú dels tres tertulians ha triat un titular diferent. Només Espanya curtocircuita no ha estat escollit. Veurem si l'audiència l'ha triat. Caila.
23: Mira, més de 1.200 vots.
10: Molt bé.
23: 1.200 vots. I el més votat és con Lamine Yamal directos a la semifinal, que ha estat votat per un 31% de l'audiència. A continuació, atenció, El segon titular més votat és Goles de Brussel·les, que ha estat votat per un 28% de l'audiència. Un 22% es queda amb Espanya Courtois circuita i un 20% diu Mortadelo elimina a Tintín.
24: Venga, Tete, no me vayas con estas preguntitas, esas cositas de juego de palabras de la verca, prácticamente parece eso ya, ¿me entiendes? No venga ahí bugueando. Y vamos con lo más importante, que es la canción que ha hecho Loretta Irigoyen.
10: ¿Qué?
24: Loretta Irigoyen, que es una cantante, animando España, que se llama La vamos a meter, Tete, dale.
25: ¡Que la vamos a meter! ¡España!
10: ¿Qué es eso?
24: ¡Oy! ¡Vamos!
25: Toda la grada empieza a saltar.
24: ¡Vamos!
25: La camiseta pegada a la piel.
10: Però qui són aquestes?
24: Loretta Irigoyen.
10: No sé qui és aquesta.
12: Irigoyen és argentino, no?
24: No sé dónde es eso. Se está animando España, ¿no? Pues ya está.
12: Oye, ¿cómo ves España hoy, Adri, por cierto?
24: Vamos a ganar, ya lo he dicho. Vamos a meterla, que lo he dicho la canción.
10: Però tot això, perdoneu, ja ha començat el que és tradicional a la U de Televisió Espanyola, la ruta del bus.
12: Speed 3.
10: Cada dia Speed 3. Cada dia, des que surt l'autobús fins que arriben els jugadors a l'estadi.
12: Efectivament.
10: És
19: una novetat, això.
10: Sí, sí, no ho havia vist mai. Passa que jo fins i tot trauria els jugadors ja de quan surten de l'habitació pels passadissos, agafa l'ascensor i baixen al hall, perquè, clar, quin seguiment.
12: El pobre Patsy amb els vaticinis ens va explicar que això sempre passa, que va sol fins a arribar a l'estadi, i es diu això, i veiem la imatge després de tot de cotxes al voltant.
10: Sí, sí, bueno, el Patsy no ha tingut una molt bona temporada.
21: Ha tingut una temporada sinistra,
10: no han encertat
21: com a tarotista.
10: El Joan Patsy no ha encertat ni
21: Víctor.
10: Perdó, Víctor. Vale, a veure...
12: anem
10: amb el...
12: amb el teu amic Pelocho.
10: Amb el Pelocho, va.
12: Sí,
10: a, Karim... a dir no sé què.
12: Karim Adeyemi.
10: Karim Adeyemi.
12: Acaba de sortir l'11 Espanya, que ja el comentarem.
10: Bonyo!
12: Avui, Martí i Joan, ja veieu, veniu vosaltres, ja tenim l'11 Espanya. Tenim Karim Adeyemi.
1: Són de Barcelona, dels nordos, ells.
12: No, ja, ja ho parlarem, que el Dami ens espera a Los Angeles, al Sofi Stadium. D'entrada, Anaïs, Àngel Pérez i Aitor Lagunes. Ahir explicàvem que això podia ser una realitat. Avui ja s'ha confirmat, a falta d'oficialitat, que Karim Adeyemi serà futbolista al Barça les properes 5 temporades. L'Aitor va dir que no ha vingut cap nou i segueix sense ser un nou, perquè és extrem. A tu aquest fitxatge t'agrada? Et preocupa? És cap a una altra banda que hauria venut del Barça?
22: Bueno, a mi em sembla que és un fitxatge per començar relativament bé de preu. És una bona oportunitat de mercat. És una oportunitat de mercat que s'ha gestionat en silenci. Crec que això també s'ha de valorar, perquè moltes vegades el Barça s'ha caracteritzat per fer un altre tipus de mercat, no? Molt, molt explicat, molt avançat pels mitjans, que no tinc res en contra, però vull dir que crec que en aquest sentit també seria de reconèixer el mèrit al Deco, i després molt atent a jugadors que poden sortir i que potser no, encara no han donat el seu màxim. O sigui, jugadors que estan al seu màxim, és fàcil anar a buscar-los. És allò que deia el Núñez, els fitxa la mi portera.
1: Sí.
22: No és tan fàcil pagar-los. I després pagues 100, 120, 130, 140 milions i han de funcionar. Per un jugador que costa 20 o 22 milions, com crec que és el cas de la de Jemi, bueno, pues tens un cert marge, perquè un jugador de 24 anys, que insisteixo, apuntava molt bé quan estava al Salzburg, que potser el Borussia Dortmund encara no ha donat el seu màxim, ja ha debutat amb la selecció alemanya, precisament amb el Flick, que el coneix molt bé, i crec que és un jugador que interpreta molt allò que penso que el Flick té al cap, que és jugadors molt mòbils, molt dinàmics, no tan posicionals. Això té un punt d'efervescència, un punt de com van jugar Paris Saint-Germain i Bayern a la semifinal de la Champions, però sí que és veritat que també això s'ha d'adaptar a un club i a una cultura com la del Barça, on el control és molt important. I ho hem vist aquesta temporada, que jo crec que en moments determinats el Barça també ha entès que necessita un punt de fre de mà i de control. No? Llavors, tot això s'ha de manegar, però jo confio que el Flick ho sabrà fer.
12: La prova, Aitor, és un fitxatge que respon a dues coses. Petició de Hansi Flick, com bé dius, el va tenir a Alemanya, bé batejat per Flick, i també respon a que Hansi Flick vol doblar les posicions. Banda dreta, Lamine Yamal, i ara mateix seria Karim Adeyemi, banda esquerra, Gordon, i de moment Rafinha.
22: Bueno, banda dreta, Lamine Yamal, o en algun moment potser Lamine Yamal no està en banda dreta.
12: Aquí és on volia anar. Aquí has donat exactament en el moll de l'os, i és el que...

0: La lesió de Lamine, és veritat que tampoc és que hagi tirat la porta a terra, no. Precisament.
1: Flick no hi confia gaire.
0: I Flick coneix molt bé Adeyemi, i de fet ell el va fer debutar amb la selecció alemanya. Així que si ell vol aquest perfil de jugadors joves, que em sembla superinteressant, perquè al final els últims mercats com han estat? De buscar futbolistes més aviat veterans, no? I dius, bé, 24 anys, 5 temporades, ostres, doncs és un contracte, crec que dels primers fets a... amb visió de futur, no? De present i de futur, de dir, ei, anem a apostar per un futbolista jove, una molt bona oportunitat de mercat, que a part no ha anat amb el Mundial amb Alemanya i això al Barça li ha anat molt bé perquè hauria suposat 20 milions d'euros més dels 40 de valor de mercat i crec que és un molt bon moviment, la veritat.
2: Des de Sky, el periodista Patrick Berger apunta en una clàusula de revenda, d'aquestes que el club es guarda, del 35%. És a dir, que el Borussia Dortmund s'estaria guardant un autèntic dineral per si el Barça ven aquest jugador. Uh-huh. És molt poc habitual, 35% de clàusula de revenda.
0: Sí, sí, realment és molt poc habitual.
1: Clar, suposo que sap
0: però
1: que
0: s'han d'assegurar, vull dir, és que al final... També et dic una cosa, era o ara o mai, perquè aquest jugador ja t'ha dit, va dir a finals d'any, que no volia renovar,
1: sí,
0: doncs és que si no el perdies gratis d'aquí una temporada.
1: Àngel, què et sembla?
3: No, jo per mi l'element més determinant és la capacitat que té Hansi Flick i que ens ha demostrat el Barça, en alguns casos de ressuscitar jugadors i en alguns altres d'estrenar-los, entre cometes, els més joves, els Cubarsí i companyia, els ha estrenat com si diguéssim Flick, i els Condés, Rafinha, Araujo, fins i tot, quan va arribar a estar en el seu millor moment, Flick ha demostrat que és capaç de treure-li, diguéssim, la millor versió. Si a sobre li portes a un jugador que coneix, té més elements per poder acabar...
4: Que faci la seva màgia, no?
3: Correcte, correcte, la màgia de Flick. Jo em sembla un fitxatge molt interessant pel preu, perquè el demana Flick, ja sabeu que jo, si Flick diu que salti, jo salto, perquè té tot el crèdit, i el que deia l'Anaïs, també és un canvi de línia en què portes un tio jove i de futur.
5: ¡Tontería, estáis hablando!
0: Hombre, ya trigabas.
1: José Antonio, ¿cómo estás?
5: ¡Está a punto de jugar en España!
2: A ver, mister.
6: ¡A ver, sí, Camacho!
5: A ver, mister. ¡Está a punto de jugar en España y acá hablando de ¿cómo se llama?
2: ¿Qué pasa? ¡Adeyemi!
5: Parece un turrón pa' niño. ¡Adeyemi! ¡Vamos a hablar de España! ¡Vamos con España! ¡Tenemos ya el 11! ¿Quién juega en España?
1: Tranquilo, José Antonio, tranquilo, porque nos vamos ahora mismo a Los Ángeles.
5: ¿Dónde está el autocar? ¿El autocar de España? ¿Dónde está?
1: Aún no ha llegado, José Antonio.
5: Tenemos aquí a tocar la tontería. Está que estáis siempre tocando los cojones. Partido con dos claves, cojones y huevos, ¿no?
6: Claro que sí,
5: España. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿A 7:24? Tendríais que estar ya conectando allí.
1: Hora y 36 minutos para que comience el partido. Ahora sí.
5: Y hablando de tontería.
6: Yo no sé cómo he enfichat esta temporada para comentar los partidos del Mundial a José Antonio Camacho.
7: Él lo pudo mejor.
1: Sona Shakira, bueno, a veure... sona Daidai i ens anem directe amb un jet privat cap a Los Angeles, on ens espera el gran Damià López, al Talismà. Damià, com estàs?
8: Què tal? Bona
1: tarda. A veure, d'entrada, i tenim a José Antonio Camacho molt nerviós,
5: amb qui
1: juga Espanya? Perquè tenim l'11.
8: Sí, tenim l'11.
5: I ojo, que sorpresa!
8: Amb una sorpresa... Sí? Ah, sí, amb una gran sorpresa a l'11, cau Pedri. Pedri, avui
4: bueno,
8: suplent...
4: Bueno, no entiendo muy ya, si está siendo mi
8: moment. Pogués passar.
4: Digues,
8: però
4: digues.
8: De la Fuente sacrifica Pedri i dona entrada a Fabián. Vaja, no podíem sospitar de cap de les maneres, tot i que el rendiment de Pedri, evidentment, està lluny de la seva millor versió. Per tant, Espanya surt amb Unai Simón a la porteria, en defensa Pedro Porro, Cubarsí, Laporte i Cucurella, per davant Rodri, Dani Olmo i Fabián, i a la punta d'atac, doncs, per la dreta Lamine Yamal, amb Oyarzabal i Baena, que de moment es manté mentre no entri Nico Williams.
1: És l'únic canvi, efectivament, respecte als últims partits. Tenia un 11 tipus de la Fuente, però surt Pedri, entre Fabián. Aquesta baixa es deu a alguna cosa que no sabem? Ho dic perquè Pedri els últims partits no ha estat fi.
8: No, per qüestions físiques, de moment que sapiguem no, perquè a més Pedri el dia d'ahir es va entrenar en normalitat, el vam estar veient, és una simple qüestió de la Fuente negarà que sigui per qüestió de càstig, de baixada de rendiment, sinó que ella et dirà que és una qüestió tàctica, no? En funció del partit, de Bèlgica, etc. Però jo crec que té a veure amb que Pedri doncs, està lluny de la seva millor versió i potser busca la Fuente, ell ho explicarà després, doncs una reacció, no? Ficar-lo a la segona part i que pugui trobar el seu moment, però bé, estarem d'acord que Pedri té tanta màgia, té tant talent i té tant futbol a les seves botes, que és qüestionable treure'l de l'11 per la dinàmica que amb el seu futbol ja li dona l'equip.
1: Dami, explica'ns la situació d'Espanya. Ja són a la gespa els futbolistes. Hem vist l'autocar com sempre arribant. No sé quina situació està ara.
8: Sí, l'equip ha arribat fa una

0: Per això, lògicament, ja sabem també l'11. També han arribat els belgues. Hi ha molta activitat també aquí als exteriors de l'estadi. Fa moltíssima calor a Los Angeles. I bé, sí, ja els jugadors ja han comprovat l'estat de la gespa. De fet, a diferència, per exemple, de Champions, els equips no s'entrenen el dia abans aquí a l'escenari del partit. Però bé, és un estadi que els jugadors ja es coneixen. Ja van jugar aquí en l'anterior ronda de setzens de final contra Àustria. És un estadi magnífic, dels millors del Mundial. Potser el millor. Potser hauria pogut aspirar claríssimament a ser la seu de la final, i així que ja tenim els jugadors aquí, però bé, et diria...
1: ¿Quién arbitra hoy? ¿Quién es el colegiado? Ojo con eso, porque hay polémica. ¿Nacionalidad?
0: ¿Polémica per què? ¿Per què, José María? No, és un anglès.
1: Venimos en Egipto, Argentina, con polémica, Francia, Marruecos, también con polémica. Coño, ¿quién arbitra hoy a España?
2: Coño...
0: Sí, t'estic dient, José María, que xula Michael Oliver, bé, anglès, britànic, com tu li...
1: Temperatura en el estadio.
3: Hombre, pero un momento que estás pensando quién arbitra.
1: Pero si ya lo ha dicho Michael Oliver.
3: Bueno, però aquí, a veure, quin historial té aquest àrbitre? O sigui, és... perquè l'altre dia hi havia un àrbitre anglès, no recordo ara qui era.
4: Taylor.
3: Aquest que ha arbitrat el Barça, és àrbitre cabron. Perdó. Però és àrbitre que sempre, contra el Barça, sempre arbitra malament. Doncs, i va arbitrar a Espanya i també punyetero.
4: Doncs tots dos són dels millors considerats. Sí, per la
3: els millors, mira, a la Champions ja m'ho conec. El millor àrbitre sempre és el pitjor. I a la FIFA el mateix. Els millors àrbitres, els pitjors. Ja hi ha el tema àrbitres, ja no cal ni parlar.
5: Cuanto mejor, peor.
3: No? Jo, només cal veure el penalti que ahir es van inventar amb Kylian Mbappé. Un altre...
6: I del tema alineació, molt millor que no jugui el Perri, perquè pel Barcelona és el que ens convé.
4: Molt bé, molt bé.
6: Sí, senyor.
4: Estic d'acord.
3: Li dona a l'Àngel...
4: Totalment d'acord.
6: I llàstima que el Llumín no el castigui, també.
4: Que descansin.
7: Bé, Damià, ens vas explicar els preus que hi havia a l'últim partit? Seguim amb aquests preus tan elevats?
0: Sí, seguim amb els preus molt elevats, però sí que és curiós que són entrades que en alguns casos s'assemblen bastant als partits de la primera fase. Perquè tu veies entrades dels partits de primera fase i podies pensar, home, si aquí... per una Espanya-Aràbia, per exemple, segona jornada, doncs s'estan pagant 4.000 dòlars, doncs és possible que per una Espanya-Bèlgica, en aquell moment, podies pensar quarts de final, Espanya-Bèlgica, Espanya-Colòmbia, el que sigui, se'n pagaran 16.000, no? Perquè és un partit ja de segona fase d'eliminatòria. I en canvi els preus s'estan mantenint bastant. I això és doncs, perquè van inflar molt al principi, hi ha gent que els va pagar, però ara ja la gent ja no paga més i ja no els estan inflant. Per tant, jo crec que el més extraordinari és no tant els preus que es paguen per aquestes eliminatòries, que ja ho és, que és molt, pagar 4.000 dòlars, és una exageració i és indigne, però sobretot en un partit de primera fase haver pagat preus que s'apropaven als 6.000 dòlars.
7: Mira, ara el Martí Oliveres em diu que jugarà a 28 graus, que pot pujar a 30-31, però vaja, està climatitzat aquest estadi, el Sofi Stadium de Los Angeles. Sí. Dami, escolta, moltíssimes gràcies, que hi hagi sort i afina el talismà per qui vulgui que guanyi Bèlgica o Espanya. Això ja ho deixo a voluntat de cadascú.
0: T'anava a dir, això ja... Això ja ha voltat a cadascú, correcte.
8: No, cadascú! Vamos con España!
4: No tothom, no tothom.
7: Aquí, José Antonio...
8: ¿Cómo que tothom? No tothom. Tothom, que tenemos que animar a España, joder! Que estamos en España, vamos! ¡Vamos, España! ¡Vamos, gol! ¡Mira, ganó!
7: Realment, sembla que estigui
3: una mica com Movistar, que els que estan amb la companyia Movistar, doncs, ja t'ho indiquen la plantalla.
2: Con la selecció, claro que sí.
3: Això no ha agradat massa a tothom, eh?
4: No ho havia vist, però sí.
3: Sí. Ah, no ho havies vist?
4: Ho acabo de veure ara mateix, en el meu mòbil.
3: I t'ha fet il·lusió o què?
4: No, que no.
9: No concreta en quina, no?
4: La resposta de la companyia xarxes a usuaris que s'han queixat és que quan acabi el Mundial ja volveremos a la normalitat.
3: Perfecte. És curiós perquè tot el matí que m'estan mirant els
10: però
3: mòbils...
10: Però això porta passant tot el Mundial?
9: No, tot el Mundial no.
4: També s'acaba d'enterar.
10: M'acabo de desavantar.
3: A tu et surt?
10: Sí.
3: A mi no. A mi tampoc, perquè jo tinc Bonària Telecom. Però saps que existeix, és molt barata, clar. A mi no em surt res, això. Em surt la cara d'un porc.
7: Crec que ha detectat Toni alguna cosa i ha dit, no, a mi posem-li Movistar. Però sí que és veritat que a mi encara em surt, a l'Àngel també, a l'Anaïs també.
9: A mi no, va canviar com fa dos dies, aproximadament.
4: Doncs així ho tindreu fins que acabi el Mundial.
3: Si
7: Espanya arriba a la final, no sé què.
4: Però fins que acabi el Mundial o fins que acabi Espanya el Mundial?
3: Fins que acabi Espanya.
4: O sigui, igual aquesta nit a les 11 ja torna a posar Movistar.
7: És possible que si Espanya arriba a la final o guanya, de fons de pantalla, per defecte, surti la bandera. Movistar en vi les banderes. Pot ser. Bé, en qualsevol cas...
9: No donis idees.
7: El Dami explicava l'expectació i el que hi ha i que els futbolistes ja hi són. Preguntar-vos primer per l'absència de Pedri i qui veieu com a favorit en aquest partit que pot ser, valgui el tòpic, trampa, com va passar el 86. Aitor.
2: Aviam, sobre Pedri, és que crec que estem bastant d'acord, no? Al final és un jugador que jo crec que ja ha arribat una mica just al final de la temporada.
5: Però si estoy en plena forma, si está demostrando los últimos partidos.
2: Sí,
5: y
2: precisament per això podia passar per les quinieles. A mi em sorprèn, jo crec que de tota manera que hi ha un punt d'exageració quan es critica el nivell del Pedri. Primer perquè es compara amb el Pedri excels del Barça, dels millors moments del Barça. I segon, perquè la segona part de l'altre dia no va estar tan malament com la primera. Vull dir que hi ha un canvi bastant important, hi ha una millora quan el partit s'obre una mica i pot aparèixer el Pedri que coneixem. Dit això, el Fabián és un jugador 100% del gust del De La Fuente. Sí. Llavors, tampoc crec que sigui una sorpresa si el Pedri està, no està al 100% ni a prop i el Fabián ve trepitjant fort, pues que al final acabi apostant per...
4: Però us ha agradat Fabián Olmo quan han jugat junts?
2: Aviam, a mi el que no m'agrada és que que Fabián pugui trepitjar la posició del Pedri. Jo crec que està bastant clar que l'Olmo ha de jugar on està jugant, que és encenent la llum en llocs on no sembla que sigui possible trobar la passada o girar-te, posar de cara l'acció. Això ho fa molt bé l'Olmo i crec que el Fabián és un altre tipus de jugador. Crec que hi ha menys risc de que solapin que amb el Pedri.
11: Jo penso que l'única opció que valoro ara mateix, sense tenir la informació, és que sigui un motiu físic. De que Pedri tingui alguna petita molèstia, de que tingui alguna petita alerta.
3: Jo tinc aquesta, no sé, aquest pressentiment de que aquí hi ha alguna cosa...
11: Sí. Més que res, perquè al final Pedri és un dels pals de paller de la selecció espanyola i avui és un partit de caixa o faixa, és a dir, no es pot especular. Avui és un partit que guanyes o te'n vas al carrer.
6: Millor que es quedi a la banqueta.
11: Sí, no, per mi que descansi, però jo l'única explicació ara mateix, en calent, és que sigui per un tema de molèsties.
10: Pedri és el cervell del Barça i de la selecció. I Pedri al 20%, al 30%, sempre i quan no hi hagi un risc de lesió o una molèstia i que el propi jugador ho demani, a mi em sembla un risc increïble sortir a jugar sense Pedri. I estic amb l'Aitor. L'altre dia és veritat que la primera part va ser justeta, però la segona va acabar bé. És un futbolista que ho veu tot, que posa ordre. Mira, ara el veiem baixar de l'autocar i no sembla que camina normal.
3: Però estàs bé o et passa alguna cosa?
12: Bueno, estoy... Me acabo de... Me cuece el rasurado que me han hecho en el pelo.
10: Ah...
12: Que me han rasurado el pelo.
3: ¿Qué os cortáis entre vosotros, el pelo? ¿Cómo funciona esto?
12: Tenemos un peluquero que viene especialmente.
7: El Poquín rapa la dona, ja ho explica la Maria Teresa.
3: Bueno, Poquín no seria l'exemple de pentinats i estilisme que marqui tendència.
7: Exactament, no.
3: És com una ovella llenera. No veig instagramers ni a la canalla fent-se el pentinat de Poquín. No hi veig una tendència.
7: És influència de la seva manera.
3: Sí, bueno, la gent, diguéssim, més de boomer cap amunt. No de, saps? No de 12 o 15 anys.
7: Però realment ha passat d'ovella a Tekel recent nascut,
3: sí,
7: un poquí.
3: Sí, li he fotut una rapada, conec a més, i li tallen les orelles. Bueno, i queda com els toros a la plaça.
7: Ara que parlem de jugadors que entren i surten, de seguida escoltarem veus, perquè, per exemple, ha parlat Rudi García, el seleccionador belga d'origen espanyol, però Nico Williams...
13: ¿Quién es?
7: Ens ho preguntava?
13: ¿Quién es este Rudi
7: García?
13: ¿El nombre de payaso de la tele?
7: ¡Origen! Antonio, tiene origen en Almería.
13: Nah, Almería.
7: No,
2: me gusta Almería.
13: ¿No has visto la cara que tiene el entrenador de Bélgica?
7: Me parece actor.
13: ¿Parece actor? Pues está tontao.
7: Bé, el Camacho és molt directe, ja ho sabem, però...
13: Ai.
7: El tema... Nico Williams, us sorprèn que se l'hagi emportat quan venia mig lesionat? Resta més que sumo, dic, perquè ara començaria a necessitar jugadors.
3: Compte que...
14: Hòstia, el que acabo de veure. Si no, explico tu, si vols.
3: Sí.
14: El Ferran Torres...
4: Jo ja ho he vist, també.
14: El Ferran Torres...
7: Sí, digue.
14: Amb una gerra i xupant mate, com un argentí més.
4: Sí.
14: Si no en tenim prou amb els que venen d'Argentina, que ja és la invasió, que és com les cotorres que estan pels altres.
15: No, escolti, per favor.
14: Que a sobre, aquest hauria de veure... Aquest que hauria de veure Urxata, que és valencià, ara xupa mate.
3: No el tolera, no, si és la veritat.
7: Estimula molt el mate.
14: I aquest a l'Olmo, que sembla que vingui del Mèmora a donar el pes amb algú. El llumín ja mal amb les ulleres aquestes de la tia Paqui.
13: Sí, que hoy no meten cinco.
14: I aquest no sé qui
13: fa. Uno tomando mate, el otro con esa cara.
7: Sí, el Joan García.
14: El Joan García.
3: Això sí que és un xollo anar al Mundial.
14: El Toni Muñoz, que veig que l'han fitxat a l'Espanya.
7: Miquel Merino.
3: No, dic que vas donant tom, vas fent viatge i, escolta, no jugues. Vull dir que mira...
13: Mira, Ollarzaba, ¿qué cara tiene?
3: Bueno, pues
14: tiene cara de pastor quesero.
3: Va, escolta, sí, abans d'escoltar l'entrenador de Bèlgica, que molts els donen per morts, compte, sí, fem una pausa de 3 minuts i
6: l'efecte
3: tornem.
6: L'efecte Puigdemont.
3: Com diu?
6: L'efecte Puigdemont. Perquè la justícia a Bèlgica existeix, no a Espanya. I la justícia belga farà justícia.
3: Però què té a veure aquí, Puigdemont?
6: Europa ens mira.
16: No té res a veure.
6: Europa ens mira i la gent sua.
17: Versió RAC1. Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.
18: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
19: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
18: A més, té un 98% de carn.
19: És natural que es noti, oi?
18: Doncs sí, natural.
20: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
21: Quan menys t'ho esperes, una altra vegada apareixen els polls. Filbit, la teva marca de confiança contra polls i llémenes. Filbit, de Laboratoris ERN.
22: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així, al cap, en comptes de tenir això dels ocupes, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.
23: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'Honda HR-V completament equipat i quedar atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
24: Honda HR-V Full Hybrid, ara des de 30.300 euros i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
25: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament, preu exclusiu, model exposat.
26: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
27: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
28: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh?
29: Sona bé.
28: I carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
29: Sona el nou Micra.
28: I el 0% TAE.
29: Sona que estreno Nissan.
28: Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
30: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
31: La Skoda Titan Desert Almeria obre inscripcions.
32: De l'1 al 4 d'octubre tens una cita amb l'aventura al cor del Cap de Gata. El mountain bike més pur en un entorn familiar. T'ho perdràs?
31: Desbloqueja el Titan que portes dins.
33: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
32: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
33: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
32: Truca al 900-903-740 3.
34: Mary Shore.
35: Torrons Vicenç us està oferint el temps afegit de la versió RAC1.
17: Versió RAC1 amb Toni Clapés.
3: Mentre l'Edu, l'Edgar Fornós diu que ara menjaria un tros de xixona amb,
6: no,
3: amb pa.
6: No, torró tou.
11: Un entrepà de torró, l'Edgar.
6: Torró de xixona no es diu, es diu torró tou.
3: Vale, torró tou. Ara, bueno, però ja ens entenem. Torró tou.
11: Però fas un entrepà.
16: Però això se't queda aquí, tu fes dimors ofegat.
3: El meu pare m'ho donava, però clar, això és a l'hivern, ara.
7: Ho dic a tàctica, vale? Important. Un pa de Viena o baguet, especialment Viena, perquè això és més mantecós. Agafes una mica de pa de Viena, la meitat, l'obres pel mig, no poses oli per res del món.
11: Ja té molt de greix, només faltava.
7: Tomate. O talles la barra en dos, perquè si no pot ser, és com una rajola, la talles en dos, o, que això està bé, com feien les àvies d'aixafar el plàtan, amb una forquilleta esmicoles molt bé.
3: Com si fos advocat. Com si fos l'àlbum.
7: Ah, molt bé. Hòstia,
0: i això t'ho fa...
3: Ho he vist i ho he fet a casa.
0: Però això tal qual,
3: bueno, fer algo, eh?
0: O amb llet, perquè això... Bueno, amb llet, no, això es queda aquí, amb la llet i el pa...
7: Xafes bé, no. El premses bé, com un... si fos un biquini.
3: Escolta el que et diu. Sí,
7: el premses bé i, escolta'm, l'energia no s'atacava en 3
16: hores. Home, ja
3: no cal sopar. No cal
16: sopar. Clar, ja m'ho imagino.
0: Jo aquí,
16: i us volia parlar d'un altre tema, eh? Perdoneu, aquí. Que és molt interessant, però és que jo us vull parlar de Línia Directa, perquè si assegures el cotxe amb Línia Directa, no només tindràs una de les assegurances de cotxe més ben valorades a Espanya, sinó que també podràs estalviar des del primer dia, perquè si t'hi canvies, et milloren el preu de la teva assegurança directament. Truca al 917-700-700 o entra a liniadirecta.com. El valor de ser directe.
3: Va, doncs ara...
7: Ara sí, posem veus.
3: Ara anem directes a on?
7: A Rudi García, que és veritat que té més nom de cantant llatinoamericà que d'entrenador de la selecció de Bèlgica. Allò que diuen de...
6: Ara,
7: que no
6: menges
7: la pell de l'os abans de caçar-lo. Doncs per aquí va la línia. Rudi García, seleccionador belga.
6: De Puigdemont.
1: Efectivament, tout le monde nous voit déjà.
2: Tothom ens veu eliminats, però creiem en nosaltres i ho farem tot per ser a les semifinals.
6: Sí, senyor.
1: Fer por rejoindre les demi-finals.
4: ¡Ojo! ¡Ojo que no se fían! Y es el tercer cara a cara entre ambas selecciones en un Mundial. Y ojo porque hoy hace 40 años que nos eliminaron.
3: Bueno.
4: En penaltis.
7: Efectivamente.
4: Eloy Olaya.
7: Fa 40 anys, amb gol de senyor campat al partit, després dels penals, Espanya va acabar perdent, va fallar, crec que va ser...
3: Perdoneu, però aquest que estan entrevistant ara a la U...
4: Baena.
3: Amb ulleres també grogues.
5: De... Es que si no lleva a agafar amarilla no eren nadie, tete. Era un parguera.
8: Me he despertado con la noticia de lo que ha sucedido y nada, mandar un fuerte abrazo a toda la familia. Afectada, que bueno, hoy el fútbol es un poco secundario con todo lo ocurrido y que estaremos apoyándole en todo lo que necesiten.
9: Bueno, respecto al partido, falta nada.
3: Ahora vamos con el partido.
9: Para que arranque este duelo, España lleva sin estar en unas semifinales 16 años. No sé si eso os pesa quizás un poquito más o lo afrontáis como siempre, un partido más.
8: Bueno, eso son más cosas de fuera que cosas nuestras. Bueno,
5: se está poniendo la piel de pollo.
8: Lo importante que,
5: como
8: que
5: si estuviera hablando yo.
8: Jugar bien, estar como en estos últimos partidos, ser un bloque y bueno.
5: Marcará la historia, Tete.
8: Jugar unas semifinales, pues...
5: Tendría que hacer un monolito con el discurso escrito, esculpido a piedra.
9: Mucha suerte,
3: Alex. Ah, ja hem acabat.
7: Ja ha acabat, avui recordeu que Baena...
3: Això sí, ulleres de sol, eh?
0: Atenció, company...
3: Ah, mira, estem veient el vestidor ara, eh?
0: Mira, Pedri.
10: Jo hi havia una cara cabrera.
3: A veure, l'Anaïs té la teoria que va creuar.
12: Jo el veig enfadat.
10: Hombre, pues supuesto.
12: L'he vist molt seriós i...
3: Sí, ara també entra en el vestidor. I el Ferran Torres amb el mate.
5: Segueix xupant el mate, eh?
3: Però escolta, ha entrat Pedri. Pedri, has entrado, però...
10: Con un cabreo, que vamos.
3: Sense voler ni parlar amb ningú i cap a un racó.
10: Directo a... A quitar cabell.
3: Calla, que ara apareix. Ara torna a aparèixer. Ah, no.
10: Sí, sí, que no, que desapareixió.
3: A veure, podem tenir això... Posa el punxó.
13: De NFL, de...
3: Bueno,
13: de
3: millor hockey, que ho treguis perquè no m'interessa el que diu aquest.
5: Estic de tertulià.
3: Mira, aquest, el...
7: Borja
3: Iglesias.
13: En Los Ángeles són fanàtics i el soccer...
3: Treu el so, perquè...
0: Estan amb cadires. És un vestidor. Vull dir que és un vestidor que en lloc d'haver-hi taquilles normals hi ha cadires...
3: Aquest estadi de què és?
7: Això és de NFL. NFL, és la lliga de futbol americà.
12: És brutal, aquest estadi.
7: És molt bèstia, sí.
12: Però molt bèstia.
3: Ja has estat?
12: Sí, sí.
3: Ai, com és?
12: Amb una gira del Barça és monumental.
3: Si comparem...
12: Té 25 pantalles per dins. De fet, si us hi fixeu, quan la gent, els VIPs, quan els senyalen, els veus tots així, perquè miren, en realitat, la pantalla que tenen frontal, que és increïble. És un estadi que està a la... Vaja, l'última tecnologia possible està aquí.
6: Perdona, posa TVU, que hay una conexió d'urgència. José Mota.
14: No, que... Sí.
3: No, treu-me... És que em posa molt nerviós. No, anava a preguntar-li a l'Anaïs. A veure, ara que el Barça està fent el millor estadi del món, podem dir que el Barça superarà aquest estadi de Los Angeles?
12: Ves que es va inspirar en aquest estadi. Vull dir, el Camp Nou... Part de la tecnologia i tal està inspirat en el SoFi Stadium i en l'AT&T de Dallas, sobretot el model de negoci, temes a les VIPs i tal, tot neix de la inspiració dels estadis americans per generar negoci.
3: Però vigila que aquest estadi és el més car de la història,
12: sí,
3: 5.000
12: sí.
3: milions de dòlars. És una autèntica bogeria. Perdona, el del Barça...
0: El Sofi o el del Barça?
3: No, el del Barça, de moment...
0: Espera't.
3: El del Barça, de moment, dic perquè no està acabat. 2.000 milions, ja.
0: I subiendo.
3: I subiendo.
4: I sense pantalla.
0: No, però una cosa que ha fet bé el Barça...
3: I amb retallades del disseny inicial.
14: Però estem parlant d'un estadi que mola molt, Anaïs, però té 70.000 cadires. Vull dir que tampoc no és que sigui...
12: No, però hi ha molt negoci, ja saps tu.
14: Hi ha molta pasta, VIPs,
12: llotges, molta àrea VIP. I les llotges flipes, quan les veus.
0: Això que deia l'Anaïs de les
12: pantalles... gairebé.
0: Això, jo estic bé content que el Barça no ho hagi exportat.
3: Jo també.
0: La pantalla gran. Perquè a mi em va passar... Jo l'he vist, la més gran que he vist és el Bernabéu, i quan estàs a determinada alçada, la vista se te'n va més a la pantalla que al camp. I acabes veient el partit per la pantalla quan estàs al camp i vas a veure'l per veure'l al camp.
12: També dic que quan estàs en una determinada alçada també convé tenir una pantalla davant.
0: Ja, però, ostres, jo prefereixo veure el futbol si estàs a l'estadi. El que estan jugant a la gespa, que no veure una pantalla a sobre, perquè per això em quedo a casa.
3: Sí, però clar, això que dius tu, això és el que s'estila ara. Tu, per exemple, vas a veure un concert i l'artista, si hi ha pantalla gran, què mires? L'artista o les pantalles
12: grans?
3: No el veus. Veus tota l'estona el concert, estàs mirant la pantalla.
14: Clar, però és diferent, Toni, perquè ahir tu veus diguéssim...
12: un punt fixe.
14: Un punt fixe, no? I el detall, diguéssim, de la reacció, de la cara, dels gestos de l'artista. Però tu quan vas a veure un partit de futbol vols veure el joc, no? I el joc, bàsicament, sempre l'hem entès, diguéssim, en horitzontal i col·lectiu.
0: I el futbolista no es pot arribar a distreure? És a dir, un porter, per exemple, que té a l'altra banda una pantalla de 50 metres
12: quadrats... No, perquè estan tan estan alt que no...
0: Però en algun estadi d'aquests, no. En algun estadi, que té la pantalla més gran del món i tot això, n'hi ha alguna de més aviat segona graderia. Jo crec que pot arribar a distreure.
7: De fet, el mític per això de Los Angeles és el Rose Bowl, que és el mític on es va jugar la final d'Itàlia-Brasil l'any 94, però vaja, evidentment tot es va modernitzant. Qui no es modernitza, almenys no vol llançar aquí una miqueta les campanes al vol, és De La Fuente. No vol sentir ni a parlar de favoritismes, fixeu-vos.
15: Yo no tengo ningún miedo, ni temor, ni complejos a decir si eres favorito o no, porque pues, eso no garantiza nada. Lo que sí me gusta, si te dicen que eres favorito, será porque alguien te pone en valor, insisto, el trabajo que has realizado. En cualquier caso, en este tipo de partidos, creedme, es que no hay favoritos. Es que además lo de favoritismo, si es que incluso haciendo las cosas mejor que el rival, que lo he dicho otra vez y lo vuelvo a repetir, es que puedes perder.
7: No us he preguntat, em sembla, abans a vosaltres, si realment avui haguéssiu d'apostar o qui creieu que passarà, francament, a semifinals, Anaïs?
12: Ma, jo... Vaja, ara que no està Pedri, no ho sé, no és broma. Jo crec que la selecció espanyola... Jo la veig un projecte col·lectiu més ferm que el de Bèlgica, que l'hem vist canviar de sistema d'onzes, avui recuperar Kevin De Bruyne, però últimament se l'havia fumat Rudi Garcia dels onzes, també havia gestionat els minuts de Lukaku, que sortia com a repulsiu, tens Courtois, que és un gran porter, atenció, però també és veritat que la selecció espanyola, ostres, és un equip que treballa d'una forma molt col·lectiva.
18: 34 partidos sin perder.
3: Hombre, Luis, ¿qué tal? Hombre,
12: ¿cómo estás, Luis? ¿Por qué no has puesto a Pedri? ¿Qué te pasa con Pedri?
18: ¿Perdona?
12: Pedri, ¿te suena de algo?
18: Yo voy a tu trabajo y te digo, oye, ¿por qué no has puesto ese titular ahí en la crónica?
12: Mira, no me hagas...
18: ¿O Ángel?
12: No nos hagas hablar.
18: ¿O Aitor?
12: De las cosas que a veces...
0: Lo que le pasa a Luis es que Pedri es del Barça. Si fuera el Madrid no se habría atrevido tanto.
18: Mira, ya lo ha dicho el chico, que le han cortado el pelo y les cuece. Y
10: cuece mucho la nuca, la zona de la nuca.
18: Le hemos puesto un poco de Nivea, pero no bajaba el escozor. Y bueno, hemos preferido... pues
3: por eso no juega, ¿no?
14: Exacto.
3: Que tienes escozor en la nuca.
18: Lo tenía rojo. Bueno, en fin. De todas formas, estamos muy tranquilos antes del partido. No hemos tenido ni que entrenar ni nada. Ya les he dicho que jueguen igual que contra Austria, que tomen un poco de mate y que estén tranquilos. La verdad es que entrenar a este equipo es muy sencillo. Solo has de poner a los buenos y ya está. A lo mejor, mira, no voy ni al partido. Me subo ahí a la grada a ver el partido en las pantallas estas que decís. Y ya está, no pasa nada. Los jugadores solos se van a mear encima de los belgas como si fuesen maneque en pis. Y oye, a semifinales.
0: Home, i amb els discursos motivacionals, mireu aquest tall de veu que va fer ahir a la roda de premsa. Està inspiradet, Luis de la Fuente.
18: Ponlo.
15: Decía, la calma es poder, estar tranquilo es poder, dominar la situación te da poder, seguridad. Y yo... lo tengo innato, pero si no lo tuviera innato, trabajaría también y tengo grandes profesionales, insisto, conmigo para que me den esa paz interior y tranquilidad. Leí ayer una frase, un libro, bueno, estoy leyendo un libro de Marco Aurelio, sabéis que soy un gran aficionado a él, decía que lo que es malo para el panal es malo para la abeja. Y así es. Entonces, cada uno tenemos que pensar en equipo, en grupo.
7: Sí.
19: Y a nosotros nos va muy bien. ¿Pedri? Porque tenemos muy buenas personas.
20: Sí, bueno, pero yo quiero ser la abeja reina.
2: ¿Qué es Bogotá, Luis? Ahora, claro.
18: Bueno, pues ya lo habéis escuchado, ¿no?
2: Bueno, pero ¿qué quieres
18: malo
2: decir?
18: Para el panal, pues la abeja fuera.
2: No, y Pedri no juega.
18: A ver, perdona. Pedri no juega.
2: Perdona un segundo.
18: Si trae, o sea, el polen y se lo queda a él, pues...
2: Pero que o sea, para ti entonces... Perdona, Luis.
18: Ya lo habéis contado. Ya lo habéis entendido.
2: Pero escúchame, que te estoy preguntando.
18: Ya lo dijo Marco Aurelio.
2: Sí, vale. Queda muy bien decir frases de alguien como Marco Aurelio, pero él se nos explicas el significado. O sea, en el caso de Pedri fuera, ¿es la abeja que no entra bien en el panal o cómo no?
18: Si por la noche te pica el culo, pues por la mañana te huele el dedo. Esto lo dijo Marco Aurelio.
14: También de Marco Aurelio lo dijo.
18: También lo dijo Marco
14: Aurelio. Grande, Marco Aurelio.
18: Y por eso Pedri hoy no juega.
20: Pero a mí no me pica el culo.
14: Francamente.
18: Mírate la uña.
2: Aquest que entrevista. Ara qui
18: és el segon?
2: I qui és el segon?
18: Juan José González.
6: Este parece Paco de Paco y Maite.
2: No fa cara d'entrenador, eh?
14: No.
2: Fa cara de repartidor de Bimbo.
14: Havia sigut porter. Aquest havia sigut porter a l'Sporting de Gijón.
18: Todos calvos.
0: És el que ha substituït Pablo Amo, que era el que es deia que era l'autèntic.
2: Al final vindreu a la meva. El bo és el segon. O sigui, el bo, esteu obsessionats amb Flick. El Flick no és bo.
0: És
2: no?
0: Sort, o sigui, el bo.
2: El sort que és el bo.
14: Sí.
2: El Flick és, bueno, sí, el que...
18: Avui...
2: El que enamora, però el bo és... Quan hi havia Xavi Hernández, el bo era el germà. No va perdre cap partit.
14: Sí, sí.
2: Si haguéssiu deixat el germà, l'Òscar Fernández...
0: Hernández.
2: El Barça encara hi seria.
14: I el bàsquet passa el mateix, el bo és l'Orellana, el segon.
2: El bo és l'Orellana, per això van saltant els entrenadors del bàsquet. Ah, però no és... El del Cruyff i Reixac, quin era el bo? Collons, Reixac, tota la vida...
14: Guardiola, Tito Vilanova.
2: Johan... Sí, mucha frase, lógico, però re, no. Aquest era el bo. Guardiola...
20: Tito.
14: Tito.
2: Bueno, aquí els dos.
14: Home, ja t'has quedat el cul.
2: Bueno, però es va quedar Tito Vilanova pel primer equip, vull dir que era igual de bo que el Guardiola.
14: I tant. Sí. Bé, si Espanya arriba a passar, amb això acabaríem, Espanya es trobarà França. Ahir vaig veure el partit i, francament, ahir no juguen. Ballen i caminen i es passegen. O sigui, algú podrà en França? Aquesta és la pregunta, aquesta hora.
20: Pues és una grandíssima pregunta i sembla que és complicat perquè és que no tenen un, dos o tres jugadors. No depenen d'una coralitat, depenen d'una quantitat molt gran de jugadors que estan amb la fletxa molt cap amunt i això és difícil de parar. O sigui, com està l'Mbappé, com està ahir Olise... No tant, però bueno, quan l'hem vist al seu millor nivell, és un jugador que està a prop de la pilota d'or. Dembélé, Barcolà, Doué, són jugadors que estan molt i molt bé i no necessita França jugar especialment bé. Ahir sí que ho va fer, jo crec, perquè va anul·lar una selecció, un tros de selecció com Marroc. És veritat que li faltava Saibari, el davanter, però tot i així el Marroc pràcticament no va deixar cap mena de... Ni intenció d'arribar a la porteria de Mañan.
14: A tot això aviso als socis i aficionats del Barça que gràcies a Koundé, ho dic perquè aneu a avançar les vacances,
12: 22.
14: Comença la Lliga efectivament el 22 d'agost, no contra l'Atlètic Club a casa, sinó contra l'Elx, el Martínez Valero, perquè com Koundé és a les semifinals, aquesta nova norma al Mundial, que qualsevol futbolista que arribi a semis comença la Lliga més tard. Vosaltres veieu França clarament ara mateix després del que hem vist com a favorita?
20: Jo sí.
12: Sí.
14: Si repeteix per tant la semifinal, Espanya té alguna cosa a fer en França? Sí. Encara que la veieu com a favorita, és a dir, com pot guanyar Espanya a França? Aquesta Espanya, aquesta França?
6: No la guanyi.
20: Aviam, si hi ha alguna selecció que pot guanyar en aquesta exhibició ofensiva, precisament seria la selecció que de moment encara no ha encaixat gol, que és Espanya, que sí. Parlem molt...
4: ¿Y nosotros qué? ¿Y nosotros qué?
0: Que està defensant Espanya.
4: ¿Y nosotros qué? José
20: Antonio, que estoy hablando bien de la selección.
4: ¿Quién juega en Francia? Dueño, chequé,
20: amb la Minya Mal tot és possible.
4: La Minya
20: Mal és un...
2: Per un moment. Parles de la Minya Mal contra Mbappé, Dembélé... Sí.
20: Barcolà...
0: Sí, però una mica el que deia Aitor, si defensivament...
2: Són un contra quatre.
0: Però si defensivament segueixes en una bona línia i a sobre tens un Lamine determinant, que Lamine ha demostrat que és capaç de marcar gols estratosfèrics i de regatejar i de fer-ho ell sol, tot és possible. Ara jo veig favorit a França.
2: Camacho, levanta la sira y métele un chorrazo de sudor.
4: Mira que ronchales.
14: Sí, hem d'acabar. José Antonio, que està a punt d'empezar el partit.
4: ¡Vamos,
14: Pelejoé!
4: Gràcies.
6: Visca Puigdemont i Bèlgica!
21: Versió RAC 1.
17: Torrons Vicenç, l'autèntic i tradicional torró de Gramunt. Des del 1775, generació rere generació, elaborem els torrons de manera artesanal, seguint les receptes originals dels mestres torroners de Gramunt. Torrons Vicenç, el torró, torró.

0: Doncs vinga, que nosaltres anirem recollint. Et deixarem a José Antonio Camacho, que vol comentar amb tu.
1: Camacho,
2: prepara't.
1: Vamos, Mireia, eso era, era. Venga,
2: Garulera.
1: Vamos. España.
0: És com una MotoGP, aquest home. Accelera, desaccelera.
1: Vamos, España. Oh, vamos.
0: Què tal?
2: Bé, bé, bé. Cap de setmana ja l'estem tocant.
0: Abans, però, ens faràs un repàs de com està la tarda.
2: Sí, avui mitja hora, perquè a dos quarts de nou ja...
1: ¿Quién juega?
2: Ja el t'ho diràs.
1: España. España.
0: Bueno, jo me'n vaig, el deixo.
2: Bon que tinguis bon cap de setmana.
3: L'efecte Puigdemont, Dilluns, ja m'ho direu, si no som morts.
2: Sí, no sé. Vinga, va, les 8 en punt. Bon vespre.
4: A RAC1, no ho sé, amb Mireia Garulera.

0: Continua actiu l'incendi del municipi de Los Gallardos, a Almeria, on ja han mort 12 persones. És l'incendi més mortífer de l'estat espanyol dels últims anys i per això el ministre Fernando Grande Marlaska acaba de demanar que tothom segueixi les recomanacions de les autoritats.
1: Seguir las instrucciones que se dan. Que las instrucciones no son recomendaciones. Las instrucciones de las autoridades competentes son obligaciones, son deberes y eso lo que hace es ayudar a salvar vidas.
0: Avui les condicions són més favorables perquè el vent ha amainat una mica, però ja s'han cremat 4.000 hectàrees. Mentrestant, a Catalunya, els bombers ja donen per estabilitzats tots els focus que s'han declarat aquesta setmana, però no baixen la guàrdia perquè el risc d'incendi continua sent molt alt, ja que l'onada de calor no fluixa, i és que avui s'acaba la segona onada de calor de l'estiu, però el respir serà molt curt perquè Martí Oliveres, diumenge, ja començarà la tercera onada de calor.
2: Sí, avui no s'ha arribat als 40 graus a cap punt del país i aquesta baixada de la temperatura es consolidarà de cara a demà, amb una calor una mica més suportable. Compte, però, perquè a partir de diumenge començarà la tercera onada de calor de l'estiu i durarà almenys fins a mitjans de la setmana que ve. Serà un cap de setmana, de moment, amb moltes estones de sol, però també amb alguns núvols i xàfecs de tarda al Pirineu i Prepirineu.
0: Precisament per la calor amb un temporer de Serós, al Segrià, es tracta d'un home de 64 anys, veí de Lleida, que es va començar a trobar malament dimecres, quan hi havia el pic de calor d'aquesta segona onada. I en surt la Bisbal del Penedès, del Baix Penedès, per la reacció química a l'aigua de la piscina municipal i que ha obligat a atendre 17 persones i ha provocat un núvol tòxic. Ho ampliem tot plegat en aquest nou ser de butxaca, perquè a 8:45 comença el T'ho dirà. Són les 8:02. Pep Tormos, bon vespre.
3: Bon vespre.
0: L'incendi a Almeria continua descontrolat i les autoritats encara busquen desapareguts. Quatre hores després que es declarés l'incendi a Los Gallardos, encara queden moltes incògnites per resoldre. Fins ara s'han confirmat 12 morts. Són persones que van intentar fugir de les flames pel seu compte. Un incendi letal que ja ha cremat 4.000 hectàrees i ha obligat a desallotjar més de 1.000 persones.
3: També hi ha 8 ferits. Ara mateix, oficialment, hi ha 3 desapareguts. Durant diverses hores se'n comptabilitzaven una vintena, però fa només una estona, des del centre de comandament, el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, deia que el recompte s'ha de fer per la via oficial a través de les denúncies que s'han presentat per desaparició.
1: Muchas veces son noticias que siempre se han tomado con cautela, de llamadas telefónicas desde distintos lugares, pues no veo a una persona, llevo tiempo sin contactar y de repente cuando surge una tragedia, pues se hacen. Pero denuncias formalizadas por personas interesadas, tenemos 3 denuncias.
3: A aquesta hora, més de 450 efectius dels serveis d'emergències treballen a la zona, entre bombers, l'exèrcit i la Guàrdia Civil.
0: Última hora des de Los Gallardos, enviat especial de RAC1, Roger Perciba, bon vespre.
4: Bon vespre. És el pitjor incendi des que hi ha registres a Andalusia. El pitjor, sens dubte, pel que fa a víctimes, 12 persones mortes, la majoria, com anem dient durant el dia d'avui, són estrangeres. Es dona el fet que la principal hipòtesi a hores d'ara és que quedessin atrapades pel foc i el fum quan miraven de fugir pel camí equivocat, sense fer cas de les instruccions de desallotjament, com ens recordava el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha vingut fins aquí, fins al lloc de comandament avançat. No ha volgut donar molta informació al ministre sobre les víctimes, diu per preservar la seva intimitat, també la intimitat de les seves famílies. Tampoc ens ha volgut confirmar si hi ha menors, però sí ens ha parlat de les víctimes mortals d'aquest incendi.
1: Las denuncias son de distintas nacionalidades, pero vamos a esperar a la identificación porque no nos podemos anticipar. Creo hay personas extranjeras, pero hasta que no se produzca la identificación de las mismas y podamos establecer una correspondencia absoluta, entender que no nos adelantemos.
4: El ministre Marlaska, que parlava de la dificultat de poder afirmar la identitat i la nacionalitat de les víctimes mortals, també ens parlava sobre la dificultat d'identificar les víctimes al cap de la Guàrdia Civil Andalusia, Luis Ortega.
5: Ya no, porque los cuerpos están muy calcinados y de alguna forma tendrán que ser mediante muestras de ADN. Ya hemos revisado desde esta mañana, tanto en la parte norte como en la parte sur, todas las casas diseminadas y luego también la parte este, que era la parte más abrupta, con el servicio aéreo nuestro, con un helicóptero y con personal nuestro de montaña, y no hemos encontrado ningún cadáver más.
4: De moment es manté la xifra de 3 persones desaparegudes, tot i que ja recordem una vintena de persones que no les troben, però que haurem d'esperar encara a aquesta identificació de les víctimes, perquè potser una d'aquestes persones que no es localitza acaba sent una de les 12 persones mortes. Dic que hi ha 8 persones ferides en estat greu que estan hospitalitzades a Sevilla.
0: Un incendi que a aquesta hora encara no està controlat. L'origen hauria estat un cable elèctric trencat a tocar de la carretera Roger.
4: Sí, un incendi que encara està actiu, es treballa en diferents fronts, encara hi ha llum pels mitjans aeris, hi ha una vintena de mitjans aeris que estan abocant aigua sobre el foc i remullant, però les feines d'extinció són molt difícils per les característiques del terreny, per les temperatures també, que són molt elevades, i pel vent, uns factors que no ajuden. Preocupa molt la zona oest, que és una zona molt, molt escarpada i de difícil accés, com ens explicava ara fa una estona el conseller de Presidència i d'Emergències, Antonio Sanz.
6: Sigue siendo un incendio complejo que sigue avanzando, se sigue actuando, por tanto, en los dos flancos, en lo que hoy sería este y oeste, pero bueno, todavía no se puede pensar en que logremos un avance como quisiéramos, pero sí hay zonas ya donde tenemos francamente mejores perspectivas.
4: Un incendi que ha cremat ja 4.000 hectàrees, ha provocat el desallotjament de més de 1.000 persones, 1.150 persones, les últimes 70 aquesta mateixa tarda del petit municipi de Lubrin.
0: Gràcies, Roger. 24 hores després d'aquest incendi, la tragèdia ja té la seva derivada política. Tot i la bona predisposició del govern espanyol, ja han aparegut alguns retrets cap a la Junta d'Andalusia. Algunes veus socialistes critiquen el govern del popular Juanma Moreno per no haver enviat una alerta als mòbils en els moments més crítics del foc. Tant el ministre Òscar Puente com la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, se'n fan creus i comparen la situació amb la d'Anna al País Valencià. Se n'han queixat a les xarxes socials. En canvi, el president andalús, Juanma Moreno, avui ha defensat que enviar l'alerta hagués estat contraproduent.
7: Aquí havia casos on havia que confinar, o sea, se tenien que quedar en casa, no salir de casa, i altres en los que tenien que salir de casa. Y en los que tenían que salir de casa, según me han explicado, ni siquiera las rutas eran las mismas. Con lo cual, mandar un solo mensaje era generar confusión.
0: Ahir, només en dues hores, el foc va avançar 50 quilòmetres impulsat pel vent. Un incendi, doncs, que encara està fora de control. Martí Oliveres, bon vespre.
2: Bon vespre.
0: Amb quines condicions meteorològiques treballen els bombers en aquesta zona?
2: Doncs mira, encara amb temperatures força altes, al voltant dels 30-31 graus, la humitat, a més, un dels factors que més preocupa perquè és força baixa, 30-35%, i un vent una mica humit de mar cap a terra, aquesta marinada, que també és pròpia d'aquesta zona del Mediterrani de la costa andalusa, doncs es pot mantenir encara unes hores més, almenys fins allà a les 10, després perdria força, i de cara a demà condicions complicades, tot i que la temperatura es mantindrà si fa no fa com avui, 30-32 graus de màxima en aquesta zona d'Almeria. La humitat també, estones al migdia, força baixa, podria baixar cap al 25%, o sigui que s'haurà de seguir perquè, sens dubte, no acaben d'acompanyar aquestes condicions meteorològiques.
0: Gràcies, Martí. Els bombers de la Generalitat descarten per ara enviar recursos a Almeria. De moment, la Junta d'Andalusia no n'ha demanat, però el Departament d'Interior admet que en el context actual el seria complicat cedir recursos. Ho deia la directora general de Prevenció i Extinció d'Incendis, Tamara García.
8: Nosaltres, amb el moment de risc que tenim, l'esgotament de tota la plantilla i la possibilitat de continuïtat, en aquests moments crec que ens seria realment molt difícil enviar ajuda. Quan estem en un moment de risc tan alt i amb plantilles cansades, fem el que podem, si es pot ho farem, però si no podem, hem de protegir i hem de salvaguardar també el nostre territori.
0: I és que de moment a Catalunya els bombers ja donen per estabilitzats tots els focs que s'han declarat aquesta setmana, però no baixen la guàrdia perquè el risc d'incendi continua sent molt alt i l'onada de calor no afluixa. Demà 56 municipis estaran en el nivell més alt de risc d'incendi del Pla Alfa dels agents rurals, sobretot són municipis de Ponent, però també de la Catalunya Central. Això mentre que els incendis aquest any ja han cremat més de 3.500 hectàrees. El govern, però, diu que n'haurien pogut ser moltes més sense les mesures preventives que s'havien pres. Defensen que, tot i que queda molta feina per fer per protegir els boscos, ja s'estan recollint els primers fruits. Eudald Martínez.
9: El govern assegura que l'experiència d'aquesta setmana avala el seu full de ruta de l'estratègia de gestió forestal sostenible. Destaquen que els punts estratègics de gestió van ser claus perquè els bombers poguessin frenar l'incendi de les Gavarres. El director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, diu que també s'havia fet molta feina eliminant part de la massa forestal.
10: Estem parlant de pràcticament la retirada de 23.000 metres cúbics de fusta de pi que han canviat radicalment el paisatge que s'ha trobat aquest foc. Una estructura molt més defensable, amb alçades de flama inferiors.
9: Tot i això, el govern admet que encara queda molta feina per fer en la protecció d'incendis, sobretot pel que fa a la creació dels eixos de contenció que han d'evitar que els incendis del futur es propaguin d'un massís a un altre. La previsió és que els 5 més prioritaris estiguin fets el 2029.
0: Tot plegat a les portes d'un cap de setmana de transició entre la segona onada de calor de l'estiu, que s'acaba avui, i la tercera, que començarà diumenge. Per tant, demà, dia de treva, la temperatura baixarà una mica abans, no es torni a disparar la setmana que ve, Martí.
2: Sí.
0: Punt final, doncs, aquesta, la segona onada de calor, que ha sigut més intensa que la primera.
2: Sí, amb 44 graus a Vinebre dimecres, però més de 43 a la zona del Priorat, a Torroja del Priorat dimarts, i també al pantà de Riba-roja el mateix dia, dimarts més de 43 graus. Per tant, temperatures desbocades entre dimarts, dimecres, encara ahir també, però avui ja hem notat aquest respir, entre cometes respir, perquè passada aquestes temperatures extremes de 38-40, doncs es nota poc a nivell de les persones, però sí que els termòmetres, doncs, han baixat significativament, sobretot a Barcelona, on ahir es fregaven aquests 40 graus, fins i tot es superaven en alguns casos, i avui, doncs, més aviat 28-30, però ja està augmentant aquesta sensació de xafogor. O sigui que ara tenim una situació més normal, més típica dels nostres estius, podríem dir, de tota la vida, del que hem conegut fins ara, i sí que, atenció, perquè és un petit respir que notarem demà amb temperatures en general entre els 32 i els 36-37. Per tant, no arribarem als 40 com ha passat avui. Una molt bona notícia després de tants dies amb aquesta segona onada de calor.
0: Bona notícia, però diumenge se'n tornem-hi, no?
2: Sí, no ens podem relaxar. Tenim la tercera onada de calor a la cantonada. A partir de diumenge s'activen de nou aquests avisos al llindar de calor tan extrema que marca el Servei Meteorològic de Catalunya, sobretot a les comarques de Ponent, cap a les Terres de l'Ebre també. Començarà a fer molta calor, calor extrema. Ja podríem tornar a superar els 40 graus diumenge, i això successivament dilluns, dimarts, dimecres, dijous, ben bé fins dijous, sembla que parlaríem d'aquesta tercera onada de calor de l'estiu. Déu-n'hi-do, la primera abans de Sant Joan, ara tanquem la segona i diumenge ja ens preparem per la tercera. Per tant, paciència i les nits que continuaran complicades per descansar, sobretot a la costa i a les grans ciutats.
0: Gràcies, Martí.
2: Fins ara.
0: Coincidint amb aquestes altes temperatures, investiguen la mort d'un temporer per un possible cop de calor ahir a Serós, al Segrià. Tenia 64 anys i es va desplomar mentre treballava en una finca agrícola. La UGT exigeix a l'administració que intensifiqui les inspeccions de treball. Més detalls des de Lleida, Rubén Carbonell.
11: El treballador de 64 anys va començar a trobar-se malament mentre treballava al camp, segons ha avançat 3CAT Info. Primer el van traslladar al CAP de Serós i, davant la gravetat del seu estat, el van evacuar a l'Hospital Arnau de Vilanova, on finalment ha mort. Els Mossos van rebre l'avís per una aturada cardiorrespiratòria i les primeres hipòtesis apunten a un possible cop de calor, tot i que serà la investigació oberta per la Inspecció de Treball, els Mossos i les autoritats judicials la que haurà d'aclarir les causes de la mort. El succés s'ha produït en plena onada de calor, amb temperatures que aquesta setmana han superat els 40 graus en diversos municipis de Ponent. Amb aquesta, és la segona mort d'un temporer en una campanya de la fruita, ja que l'estiu passat un altre treballador va morir a Alcarràs.
0: Un minut i un quart de nou a la Bisbal del Penedès. És una de les imatges d'aquesta tarda. Una reacció química a la piscina municipal ha provocat un núvol tòxic. Hi ha hagut 17 ferits de diversa consideració i alguns els han hagut de portar a l'hospital. Més detalls des de Tarragona, Marina Pérez Got.
12: La Bisbal del Penedès ha demanat als seus habitants que no s'acostin a la zona i que tanquin portes i finestres de les cases durant 4 hores. El núvol tòxic s'ha provocat arran de la barreja de productes químics a les instal·lacions de la piscina municipal. Per això han evacuat la piscina i han delimitat la zona. Aquest accident ha provocat 17 ferits. 5 adults i 5 infants han hagut de ser traslladats a diferents hospitals de la zona, així com ha informat el Servei d'Emergències Mèdiques. Des del consistori demanen que es truqui al telèfon de emergències al 112 si es noten molèsties o afectacions com cremor de gola o al nas, dificultats respiratòries, marejos o nàusees.
0: I a Barcelona, els veïns de les 8 finques afectades per l'esvoranc de les obres de l'L9 del metro no podran tornar a casa, com a mínim, fins aquí una setmana. Són 93 habitatges els que van desallotjar, mentrestant continuen les tasques per revisar l'estat del terreny sota els edificis. Violeta Martos.
13: Sí, els veïns són fora de casa des de dimarts i encara no hi podran tornar fins divendres que ve. Això com a mínim, perquè els afectats pensen que el desallotjament es podria allargar.
14: Primer eren 2 dies, eren 3 dies, ara és una setmana més, per tant, anem a 10 dies i seguim en la mateixa tònica. principi ens van dir que serien 3 dies, perquè s'havia d'assentar el terreny. Ara ens han dit que són 7. Estem indignats. Nosaltres no podem estar tancant el negoci en ple juliol 2 setmanes.
13: I mentrestant continuen les revisions. Els tècnics expliquen que els moviments s'estan reduint, que les previsions són positives i que estan tranquils. Ara bé, en ampliar els dies que han d'estar desallotjats, l'Ajuntament diu que ja estudia més alternatives d'habitatge. Tot plegat després que la majoria d'afectats hagin rebutjat l'alberg que els havien ofert.
0: Encara a Barcelona, però en clau política, Junts per Catalunya continua en caiguda lliure després que el baròmetre del CEO li pronostiqués ahir la pèrdua de més de la meitat dels diputats al Parlament. Ara el baròmetre de l'Ajuntament de Barcelona el desplaça a les últimes posicions en intenció de vot a la capital. El PSC guanyaria les eleccions amb Esquerra bufant el clatell, Aliança entraria a l'Ajuntament, però amb menys força que l'ascens meteòric a Catalunya, Sergi Giró.
9: L'enquesta es va fer entre el 26 de maig i el 3 de juny, abans que Junts i Aliança designessin candidats. El resultat, però, consolida la tendència dels últims baròmetres. Junts passaria d'haver guanyat les eleccions el 2023 a quedar al final de la taula. La regidora Neus Munté, però, hi treu ferro.
15: Recull una estimació directa de vot i això té un marge d'error important i sempre trobem una sobrerepresentació que afavoreix els mateixos. En tot cas, nosaltres hi veiem un marge.
9: Mentre Laia Bonet, primera tinent d'alcaldia, veu preocupant l'entrada d'Aliança.
16: A Barcelona no som aliens a un corrent de fons que recorre a Europa i que, evidentment, ens preocupa perquè es basa en una política de la confrontació i de l'odi.
9: Esquerra creixeria força i es quedaria només 2 punts del PSC. Elisenda Alemanya, a més, és la líder més ben valorada per sobre Jaume Collboni.
17: Esquerra Republicana és ja la segona força i està molt a prop de disputar l'alcaldia de la capital del país, el Partit Socialista. L'any que ve tindrem una oportunitat.
9: Els comuns també perdrien Bous i Esquelles, però es mantindrien com a tercera força. Vox i el PP també retrocedirien lleugerament.
0: I el baròmetre també situa l'accés a l'habitatge, la inseguretat i la immigració com les preocupacions principals, Cesc.
9: Com apuntava ahir el CEO, aquestes tres qüestions lideren el podi per davant del turisme, que també té una posició destacada. A més, 6 de cada 10 barcelonins creuen que la ciutat ha empitjorat, però veuen possibilitats de millora. Una proporció semblant aprova la gestió del govern i compra algunes de les seves iniciatives. Al voltant del 70% veuen amb bons ulls la prohibició dels pisos turístics, la limitació de l'obertura de supermercats 24 hores o el nombre de creuers que fan a escala a la ciutat. 8 de cada 10 barcelonins també veurien amb bons ulls, això de moment no està sobre la taula, regular el preu del lloguer als locals comercials.
0: L'exconsellera de Salut, Alba Vergés, assegura que l'aturada en la vacunació de Covid a policies i guàrdies civils la va fixar l'Estat. D'aquesta manera, en el judici, Vergés ha negat l'acusació de discriminar-los que li fan la Fiscalia i diversos sindicats policials. Benet Íñigo.
18: Exacte, segons Vergés, va ser Madrid qui va aturar la vacunació amb AstraZeneca i quan es va reprendre, el primer criteri va ser l'edat i després els serveis essencials. El departament, doncs, no va assenyalar cap grup concret.
19: ¿Usted dio orden de parar la vacunació de los colectivos de la Guàrdia Civil i Policia Nacional?
20: No, mai. Precisament jo. El que dic després de la reunió del 22 de març del Consejo Interterritorial de Salut és continuar vacunando los colectivos esenciales.
19: Bien.
18: És més, altres alts càrrecs de salut, com Xavier Rodríguez, recorden que els policies i guàrdies civils van començar més tard perquè són els únics que van demanar un dispositiu propi.
21: Tenien la voluntat de que se vacunaran en sus centros propios, en sus comisarías, en el aeropuerto o en la zona franca, y también su disconformidad en enviar previamente los datos pues, de los agentes con los censos.
18: I els van dir que sí, tot i les dificultats que comportava.
0: Dimarts, la traducció de l'altre acusat, Josep Maria Argimon, va ser esperpèntica. Avui ha millorat, però la llengua també ha derivat en anècdotes curioses, Benet.
18: Sí, el president del tribunal li ha fet referència a només començar.
22: Visto el portentoso éxito con el intérprete que tuvimos el pasado martes, este tribunal ha decidido buscar una solución alternativa que creemos que va a ser más efectiva.
18: I tenia raó, avui gairebé s'han embolicat més els acusats que la traductora. Anaven canviant.
20: Inicios de febrero y, por lo tanto, en cuanto Salud té interlocució amb Policía Nacional y Guardia Civil, es posen d'acord.
18: Deixaven sense feina la dona.
20: És el factor prioritari.
23: Ja ho has dit en
20: castellà. Ah, sí.
18: I la mateixa consellera ho ha reconegut.
20: No sé si ho he dit en castellà o en castellà.
18: La intèrpret només ha tingut un petit tic, canviar els mesos.
20: Que 12 de març es vacunen...
23: La fecha de 12 de mayo se vacuna.
20: Marzo.
23: De marzo, perdó.
24: La vacuna de Guàrdia Civil comença el 12 de març.
23: Se inicia el 12 de mayo.
24: De marzo.
18: En definitiva, s'ha anat més per feina.
20: Agrairà que anem de cara a barraca, sí? Emergències...
22: Això se lo aclaro yo. Iremos a
1: Belgrano.
18: Per això han pogut declarar tots els acusats.
0: Gràcies, Benet. A casa nostra, l'Audiència de Barcelona ha condemnat a 21 anys de presó un mosso d'esquadra per haver abusat sexualment d'una noia amb una discapacitat greu.
3: La noia era la parella del seu fillastre i convivien la meitat de la setmana junts. Segons la sentència, l'home va aprofitar-se de la víctima per la seva vulnerabilitat i li va fer creure que l'ajudaria a entrar a una acadèmia de massatges que era l'ofici somiat d'ella. L'home feia servir diversos números de telèfon on fingia ser persones suposadament vinculades a la falsa acadèmia de massatges i d'aquesta manera la convencia perquè li envies vídeos pornogràfics. El mosso està suspès cautelarment del cos i té pendent un altre judici acusat de drogar i violar la filla d'una altra parella.
0: I la Comissió Europea no afluixa en la seva lluita contra les grans plataformes i les xarxes socials. Avui ha confirmat la investigació a Meta pel disseny addictiu de Facebook i Instagram. Brussel·les amenaça multar-les si no canvien els sistemes com l'escroll infinit o la reproducció automàtica de vídeos, unes pràctiques que creu que acaben perjudicant la salut mental i física, sobretot dels adolescents. Corresponsal de RAC1 a Brussel·les, Lluís Tobar.
4: Sí, és l'enèsima investigació de la Comissió Europea contra aquestes plataformes. Aquesta vegada acusa Facebook i Instagram de danyar la salut mental i la falta de descans d'adults i adolescents amb el disseny de les seves plataformes. Creu que els anomenats Reels i les històries, l'escroll infinit o les notificacions personalitzades estan configurades perquè els usuaris s'hi quedin hores i hores en mode pilot automàtic. A més, Brussel·les les acusa de posar controls parentals massa difícils perquè els pares

0: de bar, no?
1: No, jo crec que tampoc.
2: No.
3: Ostres, em sona.
0: I aquesta jo em pensava que la veuríem més sovint. Sí. I jo juraria que no s'ha arribat a revisar.
4: Això també és la normativa d'ara.
0: Sí.
1: És que quantes expulsions hem vist per doble groga en aquest Mundial? És que hem vist poques expulsions, no? En aquest Mundial, jo crec.
0: Però més per vermella directa, segurament, que per doble groga.
1: Dues clares, per vermella directa les tinc al cap, però per doble groga...
0: Hosti, seria bo que no hi hagués hagut cap expulsió amb doble groga.
1: Jo no la recordo, que no vol dir que no n'hi hagi hagut, però jo no la recordo ara.
0: A veure, Clara, que a tu t'agraden les motos, ho sé, tens... Potser tens un Honda, o somies tenir-ne una.
5: Totalment.
0: Doncs Movento Akaimoto. Movento Akaimoto.
1: Akaimoto.
0: Apunta. És el teu concessionari oficial Honda, que arriba amb més força que mai de la mà de Movento Akaimoto. Descobreix el nou espai Honda a Sabadell amb tota la gamma de motos, accessoris, equipament oficial i tot el que necessites per viure la teva passió sobre dues rodes. Ves a veure'ls a la carretera de Terrassa 169 a Sabadell i prepara't per començar a rodar. Movento Akaimoto Sabadell, Honda com no l'has viscut mai abans.
1: Tenim pausa d'hidratació ara mateix, o de publicitat, vaja. El partit entre França i Bèlgica, tant de bo serveixi pel que ha servit moltes vegades en aquest Mundial, no? Que és per reactivar una miqueta per un o per l'altre. No sé,
2: perquè
1: de moment... Poca cosa, eh?
0: Cap rematada entre pals. És a dir, els porters no els hem vist. Més pilota per la selecció espanyola, 64-36. Tres rematades de l'equip de De La Fuente, una rematada de l'equip de Luis García, però insisteixo, cap entre pals. I corners, cap, tampoc.
1: Aquest dubte, no?, que teníem amb el xut de Lamin, que hauria estat el primer, però res, de moment ni això.
2: A Espanya li ha faltat una mica a la fase final del joc, allò, trobar la passada. És a dir, crec que ha jugat bé, però li ha faltat una mica això, que és el que després es reflecteix en els xuts, que no n'hi ha, perquè no ha tingut l'ocasió.
0: Sí, de fet, aquest punt d'inspiració en atac, en general, en tot el Mundial,
2: no
0: l'ha tingut massa. Mira, ara De La Fuente amb la Minya mal, eh? Sí.
5: Perquè l'acció que hi ha anterior, que vol molt i fa la passada d'Esperó, i ha intentat fer una autopassada just sobre la línia de fons, ha hagut una petita empanteta i s'ha donat a queixar. I De La Fuente està veient que no està.
6: Per cert, que porta la cinta al cabell.
0: Ah, sí, què porta avui?
6: Sí, avui, Ego Yamal.
0: Ah, com l'altre dia,
6: Ego Yamal.
0: Com el dia d'Àustria, el dia de 700.
6: Com que el critiquen a les xarxes que et diuen que té ego, doncs ell diu,
1: se n'en fot.
6: Ego Yamal.
0: Sí. El dia de Portugal portava Rocafonda, la cinta del cabell.
1: I el codi postal en una banda, no?, i a l'altra Rocafonda, amb els noms.
5: I avui torna. Confirmo que tot han estat vermelles directes.
1: Tot vermelles directes, és a dir, ni una expulsió per doble groga.
0: És
1: bona aquesta. És que no em sonava. Dubto si no n'hi ha hagut perquè ha intervingut el VAR en alguna. Jo tampoc no em sona. És a dir, no, que la segona groga l'hagi mostrada, però que el VAR hi hagi intervingut. Jo crec que no, eh? Jo crec que tampoc no ha existit aquest...
4: Però en línia general, els partits han estat bastant nets.
0: Sí.
4: A part de...
5: Uruguai, no?
4: D'Uruguai.
1: Sí, mira, i allà ni una expulsió...
5: Canovio.
1: Sí,
5: al final ja, perquè ja era invisible.
6: I els que no han estat tan nets, jo crec que el llistó arbitral també l'han posat molt, molt a dalt, eh?
0: Sí,
6: per ensenyar grogues.
0: El llistó és alt, com dèiem, una mica en línia partits de Champions, no?
6: Sí, sí.
0: Que això també és una altra cosa discutible, perquè no deixa de ser el mateix esport. Vull dir, que segons la competició el llistó sigui més alt o més baix, no?
4: Clar,
0: vull
4: dir... àrbitres espanyols com ho porten?
0: Bé, ha xiulat un partit Hernández i demà serà el quart àrbitre en l'Anglaterra-Noruega. Amb Clement Turpin farà el quart àrbitre high behind, o sigui que...
6: Home,
0: si es lesiona Turpin... a jugar.
2: Déu no vulgui.
6: Esperem que no, llavors.
2: Déu no vulgui.
1: Allà sí que pot ser un festival, eh? Allà sí que veurem entrar el VAR, el Ver i el Burr.
2: Sí, sí, sí.
1: Allà
2: pot ser un groga, segur.
1: Sí.
2: Tot el que no hem vist, el Mundial, la pareixerà.
4: De moment està aconseguint Bèlgica que Espanya, en alguna sortida de pilota, quan pressionen una mica dalt, Bèlgica obliga a Espanya a jugar pilota llarga. Ara hem vist una pilota de 40 metres a Oyarzábal, que precisament no és el més ràpid del món.
6: Ara
0: selecció... ha vingut una mosca?
1: Sí, tenim mosca, a la paret. Una mosca a la paret. Ara...
2: mosca de 4 quilos, eh?
6: Sí.
1: Tomahawk. En tot cas, a veure si podem...
2: S'ha menjat els burritos.
1: Potser és nostre, eh?
0: Potser és nostre.
1: 4 quilos el deix és nostre i no...
5: El deix és nostre.
1: Sí, exacte.
0: Sí. Per antena no se sent, afortunadament.
1: Exacte.
5: Doncs ho suportarem bé.
1: Com anem? Clar, joc restablert, lògicament.
6: 28 de partit, de moment 0-0, amb 3 xuts de la selecció espanyola, un de Bèlgica, però diríem que sense oportunitats clares de gol. La centrada de Lamin amb cama esquerra, amb l'exterior, fent l'efecte.
5: No?
6: Sí. buscant el primer pal, entrant

0: un company a la rematada directament a les mans de Thibaut Courtois, de moment poc exigit al porter del Real Madrid.
1: També és cert que ahir França no va veure la seva millor versió a la primera part, però com a mínim s'acostaven i hi havia xuts a porteries, és a dir, que era una altra història completament diferent.
2: França en atac, encara que jugui malament, acaba creant.
1: Sí, clar, és que se li cauen, perquè és que són quatre jugadors al davant, que allò és una bestiesa.
2: Sense voler, eh?
1: Sí, sí.
3: Jo, per mi, l'MVP de moment del Mundial, Olise.
4: Més que Mbappé i Messi?
3: Sí, pel joc. Uh-huh. Ja sé que Messi, Mbappé, Haaland i tots aquests marquen gols, que al final és el que estem en compte. Però com a jugador, d'assistències, de driblings, de treballar, de recuperar, d'anar situant-se, buscar zones on te li poden anar bé, jo crec que és del jugador top.
5: Potser els dos últims partits se l'ha vist menys.
0: Sí, jo crec que no va brillar tant ahir, però és cert que ha tingut partits brillantíssims.
2: Sí, el primer, sobretot.
5: El primer contra Senegal.
2: Senegal,
5: sí. Aquella assistència que s'inventa.
0: I el partit de Suècia. És una exhibició també molt grossa, però a mi França ahir em va agradar bastant, o sigui, crec que va tenir un momentet segurament a la primera part, crec que sortint de la pausa d'hidratació i després d'haver fallat el penal que igual doncs no va ser tan dominant, però jo és que França l'estic veient molt bé en aquest Mundial.
6: Doncs mira, Dani Olmo i el gol. Gol de la selecció espanyola. Mira, el xut de Dani Olmo l'atura Courtois i Fabián agafa el rebot, caça el rebot a la frontal de la petita i amb Thibaut Courtois a terra marca el primer. Hi ha un jugador belga que és a punt de salvar el gol perquè toca la pilota, però s'aixeca per sobre el cos de Courtois. Marca Espanya, marca Fabián. Era la novetat a l'11 en el lloc de Pedri. El i Fabián fa el gol i avança la selecció espanyola amb una altra bona jugada col·lectiva. I la pilota, com acostuma a passar en les accions perilloses de la selecció espanyola, passa pels peus de Dani Olmo, que ha xutat. Que
1: bona aturada de Courtois,
6: sí, pel seu xut. Un punt centrat, però Courtois l'ha tret i el rebot, doncs Fabián ha fet el gol.
0: I el que és clau és el 2-1 que fan a la banda Lamine Yamal i Pedro Porro, perquè realment Lamine Yamal ve a treure i de caire el segueix, però després torna una pilota ràpid per la desmarcada de Pedro Porro, que li agafa l'esquena a Doku i tira les entrades de la línia de fons, i després ja genera la primera ocasió, que és el xut de Dani Olmo i que acaba en el gol de Fabián.
2: Mira De La Fuente quan marquen.
3: 1-0. 1-0 a favor de La Fuente.
2: Sí, sóc el puto amo.
1: I porta dos seguits, perquè en Portugal recorden com era la història, que van marcar i van participar-hi els tres canvis que acabaven d'entrar al terreny de joc.
6: Són 35 partits sense perdre. Vull dir, i sempre que fa un canvi, sempre li surt bé.
1: No, és increïble, és increïble.
2: Ho ha tornat a fer, escolta.
4: És cert que Fabián té més gol que Pedri. Aquest tipus de jugada és més de Fabián que no pas de Pedri. Però li ha tornat a sortir bé, sí.
0: I que jo crec que Fabián, com a tal, o sigui, a més de tenir més xifres segurament, és més un jugador d'arribar a aquestes zones, no? Sí, hi ha hagut moments de la seva carrera on Pedri ho ha fet, que recordem-nos que la Lliga de Xavi, uns quants partits d'aquells guanyats 1-0 van ser amb gols de Pedri, no? Arriben des de segona línia, però crec que és un tret del joc que defineix més a Fabián que no a Pedri.
1: Per cert, però què et sembla de Yemi pel Barça?
2: Bé,
1: d'acord,
2: Sí, a mi més que els fitxatges m'agrada com s'estan fent els fitxatges. O sigui,
1: sense que ningú sàpiga res.
2: Sí. Així com un Gordon tampoc et puc dir, hòstia, serà, triomfarà, perquè això, evidentment... M'agrada aquesta política de un dia et trobes que han fitxat un tio sense cap tipus de seguiment, de res, i ja el tens. I aleshores a mi és el que, independentment que el jugador, que crec que aquest any no ha estat especialment bé, però em sembla que aquesta manera de fer és el que hauria de fer el Barça, que és deixar-se de colabrots i serials i coses i anar a fitxar a que t'interessa, que segurament té el vistiblau de Flick.
0: Sí, clar. Noel Gallagher,
5: Penélope Cruz. Penélope.
3: Sí. Ho dius per Julián, que és secret.
2: Això de constantment parlar d'un jugador cada dia...
3: Ja ho feia Cruyff. Què feia Cruyff abans de fer les alineacions quan era entrenador? Llegia el diari i deia... Posaven els dos. Posen aquests. Aquest, no? Ara posaré dos que no... Que no
1: a mínim un parell de canvis els faré, no?
3: Sí, sí, sí. Sí, sí.
2: No,
3: sí, sí.
2: No, però el fet que jugui a Alemanya, que Flick el tingui controlat...
5: Va
2: que,
5: fer debutar, sí.
2: Clar, és a dir, a mi és el que em dona sempre garantia. O sigui, jo en Flick li deixaria la meva filla a casa i li diria, cuida-me-la. O sigui, això és el que vull dir.
1: És niñero, també, vull dir que...
2: Per això, per això. O sigui, la, tant, aquesta tant. Confiança en Flick no l'he tingut amb quasi ningú mai.
1: Sí, sí, sí.
2: O sigui
1: sí.
2: Que... Si ell avala això i és un tio que l'ha tingut i que ha tingut, és a dir, que sap com pot encaixar en el Barça, endavant.
6: Ui, l'acció de Lamine Yamal, que traurà una falta, sí. Ha fet una croqueta per marxar de dos, s'ha plantat al balcó i quan anava a xutar, càrrega per darrere i falta claríssima.
3: Ha fet un túnel,
6: ha
3: fet un pont, eh?
6: És la falta ideal, que si tu busques un diccionari, falta perquè xuti un esquerrà. És aquí, és exactament aquí.
2: Falta Messi, no?
6: Sí, sí, sí, total.
5: No, a més, si vols, igual no la posis.
2: Que... Sí, també és veritat. També és
1: a uns 5 metres de la frontal, centrada, però cap a la dreta, sí, no?
6: Orientada per un xutador espanyola.
1: No, no, és,
5: a Rashford també li agradaria.
3: Ja, sí. Ja saps com l'ha de picar, no, David, la falta?
2: Com l'ha de picar? Sí.
3: Per sobre la tanca, a la banda on no hi ha el porter.
6: A l'escaire. Que no hi ha res.
4: El clàssic de Solsona.
6: Ara falta...
2: M'enganxa totalment fora de joc. Està prenent el pèls.
6: Ara falta el porter a Jordània, eh? Sota pals.
5: Sí.
6: A veure si xutant-la al pal del porter.
2: Ja, Courtois, ara...
5: Bé, Rashford ho va fer.
4: Per cert, hem vist Oyarzabal la jugada del gol, allà esperant el rebot, que no hi ha arribat, i ara també la falta... Està jugant. Ho dic perquè avui realment...
1: No ha fet... No se l'ha vist.
4: No jo crec que no ha tocat pilota, gairebé.
1: Estem en el dia de Cap Verd, doncs, no? Que va trigar 31 minuts, em sembla, aquell dia, que sí, després sí. Es comentava.
5: Mi,
1: doncs
5: eh?
1: Veurem què passa amb la falta.
6: El xut de la Mi, la treu Courtois, el rebot, a punt de caçar-la una altra vegada, Fabián.
2: Era bona, eh?
6: Sí, sí, era el pal del porter. És molt difícil sorprendre Courtois al pal del porter, però anava baix i el belga ha fet una bona aturada.
1: Bon partit, no?, de Lamine, malgrat que no ha fet cap jugada allò
5: va creixent,
1: de...
5: No?
1: Sí, sí, però clarament...
2: Intervé, no?
1: Sí. Increixent, no?
5: En el gol,
1: no? Sí.
5: Ha fet l'assistència a Porro per...
2: MVP, MVP, Rocamora?
5: Sí, no,
2: està agafant...
1: M'heu vist venir, oi? Que ja heu vist per on anava.
3: Espera't.
1: Què vols dir?
2: Falta.
6: Dani Olmo, que xoca amb Michael Oliver.
5: Ja ha fet mal i tot.
6: Però Oliver, per favor.
3: O sigui, sí. Clara, tu ja li dones assistència a Lamine perquè li dona amb el Porro, Porro la centra... Això és una preassistència.
2: Això és prevaricació, que està fent.
6: El bloqueig, vull dir, semblava un pivot sortint allà, plantant-se i... Jo crec que ha passat allò que a vegades al carrer que et ve algú de cara i tu vols marxar a l'esquerra i ell també va cap allà i a la dreta.
5: Sí, és incòmode. Sí.
2: És quan l'ésser humà es rebaixa el màquina. Sí. No? Es converteix en un ésser menyspreable.
7: És un d'aquells moments on la humanitat està al límit. No?
2: Totalment. Sí. És pitjor això que anar amb calçotets pel carrer.
6: Home, no. No, clarament no.
4: Sí. Comparable també, Broc, no sé si coincidiràs, amb aquell en què algú et saluda efusivament perquè... Et coneix molt i tu no recordes en aquell moment de què el coneixes.
6: Baena, hi hauria... Mans. Sí, hi havia
2: això
6: fora
2: passa,
6: de joc.
2: Li passa a molta gent. A
6: mans,
2: no, passa, no, això li passa a molta gent.
1: Que sempre reconeixes qui et saluda.
4: Si tens bona memòria per les cares i
2: conec
4: això.
2: Conec a poca gent, eh? És a dir, que em relaciona...
4: No, jo tampoc és que...
2: El cercle és tan tancat que si no reconegués...
1: Seria preocupant.
2: Tindria un problema seriós. Però la gent que coneix a molta gent sí que li para, o sigui, és molt habitual.
1: Clar, perquè com més gent coneixes, evidentment, en fi, més complicat.
2: No em passa.
1: Ja està, s'ha acabat.
5: Brad Pitt, no?
6: Home, sí. Brad Pitt.
4: I tal?
6: Sí.
5: Aquest sí que l'he reconegut, sí.
4: Samarreta dels Estats Units.
6: Sí, però les pufes, eh? O sigui, de les que valen 5 euros a l'entrada de la sàdia, eh? És molt sorprenent que la porti Brad Pitt.
2: S'ha començat a sortir, no?
6: Sí.
2: El primer tu que s'ha trobat.
3: Aquesta gent que trobes pel carrer, et diuen... Hola, no te'n recordes de mi? Vam fer la mili junts.
5: Hosti. S'ha passat.
3: 60 anys.
2: I ell s'ha
3: passat 60 anys.
2: Ell se'n recorda.
6: I que la mili no la feies amb 3 o 4.
2: No.
3: I diu, bueno, no...
1: Ha canviat un munt, però sí que és cert que tu... perquè ets una persona pública, tu t'ha anat seguint i t'ha anat veient.
3: Això ho entenc, però és que l'altre no ho entenc.
1: Exacte, és el que no... No, evidentment que no me'n recordo. Hauries de contestar.
2: Jo he esborrat a molta gent del meu record, no?
1: En fi, acostant-nos al descans, a 8 minuts, no el tenim?
6: Sí, i la sensació és que no hi haurà molt afegit. Vull dir, és una primera part plàcida per l'àrbitre, sense aturades...
4: Sí, de moment diríem 4, 3 i el gol. però a veure, que encara queden 8 minuts, no?
0: Al final sí que s'afegeixen els gols, no?
4: Ara sí. Ara les eliminatòries sí. Es veu que la fase de grups era un altre esport.
0: Endavant.
4: Sí.
1: Crec que Espanya comença a agradar-se ara, també et dic, que estem en aquell punt en què comencen a com a mínim,
2: s'han tret
1: la pressió de sobre
6: i ja perquè s'estan trobant que no hi ha rival.
1: No,
6: que no té amenaça. És a dir, el rival no amenaça, i si no amenaça, doncs bé, t'agrades i saps que si perds una pilota a la zona de tres quarts tampoc passarà res.
4: Sí, el partit de Bèlgica es comença a semblar perillosament al del Marroc. Ho dic pels gols esperats, que el descans eren de 0,04, que són ara mateix els que té a Bèlgica.
1: I quins són aquests 0,04 de Bèlgica?
4: Una rematada que ha anat a fora. Sí.
2: Doku, algun regat de Doku.
4: Perdó, rebutjat, una rematada bloquejada.
6: Sí, aquella que ha fet Doku la jugada, ha enviat la pilota al Vèrtex.
1: Amb Cucurella, potser?
4: Sí,
1: amb bloqueig de Cucurella, sí.
6: És que, o sigui, si mires al mig del camp de Bèlgica, o sigui, De Bruyne, evidentment, no estava passant gens en el partit, i després Van Aken, jo crec que és més un perfil de jugador per arribar des de segona línia, però que igual no et dona tanta qualitat a la possessió, no? Llavors... crec que per Bèlgica és una notícia terrible haver perdut Tielemans avui, perquè crec que li donava una mica més de qualitat al mig.
3: I a més té una altra situació favorable per Espanya, que és en aquesta posició d'Olmo que abans estava comentant, és que ells, els dos pivots, doncs estan molt separats perquè tenen altres jugadors per marcar, i com que De Bruyne no dona un cop de mà, sempre n'hi ha un en aquesta posició que pot rebre, i Olmo hauria de ser avui un jugador importantíssim.
4: Clar, Tielemans té qualitat, i a més recupero aquelles xifres de...
6: La jugada de la mina, el xut al lateral de la xarxa. Ha fet un control, però amb mala bava, és a dir, faig un control per driblar-te. I després un segon jugador també s'ha fet a Doku i el xuta amb rosca. Normalment xuta buscant el pal llarg, aquí el pal curt, però clar, Courtois és molt llarg, jo crec que la podria haver aturat si va entre pals, però l'ha ajustat directament al lateral de la xarxa.
3: Ha tirat el pal curt perquè és Courtois. Si no, tira el pal llarg.
4: Per sorprendre'l,
2: no? Pensava que deies pel nom.
3: No.
6: Ostres.
2: Hòstia, finíssim Solsona.
3: No, i el que aviat li obriran la dutxa és a Doku, eh?
7: Home,
6: és que... Mira, sempre a Doku! La deixa la cara! A punt de crear la primera oportunitat.
1: M'encanta Solsona, t'ho dic. És que tens un imant.
2: Sí.
3: No, és que ha de treballar en defensa i segueix a Lamine.
6: Sí. Mira, s'entrava a l'àrea, la rematada. Gol de Bèlgica. Gol de Bèlgica, de Ketelaer. La centrada al cor de l'àrea, a la frontal de la petita. I la rematada amb el cap. Era una posició molt còmoda. Jo crec que poc inquietat per la defensa espanyola. I és sorprenent aquest gol en la primera acció amb cara i ulls a nivell ofensiu de Bèlgica. Empat al partit, 40 de la primera. Espanya 1, Bèlgica 1.
1: Primer gol que rep Espanya en contra en aquest Mundial.
0: Sí, s'acaba el rècord d'Unai Simón. La jugada d'atac de Bèlgica arrenca després que De Ketelaer guanyi precisament un duel aeri. Cubarsí fa un refús que no és gaire bo, perquè la tira molt al mig i una mica tova. I després doncs ve l'acció de Doku. La pilota arriba a la frontal de l'àrea, pel 10 de Bèlgica. I després doncs Bèlgica combina una sèrie de passades...
2: Ui.
5: No ens ho han aturat, eh?
4: A mi em sembla correcte.
1: Jo crec que també.
3: No, ara no, abans. Abans de la centrada.
1: Sí.
5: No, per mi és a la centrada.
2: Sí, jo també crec que a la centrada hi ha un... No, quan s'entra...
4: Pot ser.
1: Sí. Ara ho mirarem. Ens ho diran, vaja.
6: Fa una bona rematada, que al final sí que el jugador espanyol arriba i es llença amb tot, però... el jugador belga s'ha llançat un pèl abans i ha creuat la rematada i ha fet el primer gol.
5: Bona vista tenim.
4: Sí. No. Era Cubarsí que estava amb...
5: Jo crec que
4: amb De Ketelaer?
5: Sí.
4: És veritat que hi ha un moment que el perden de vista, Abans de la centrada hi ha un moment, després sí que el molesta, però... Vaja, primera rematada entre pals, segona del partit de Bèlgica i gol, màxima efectivitat pràcticament pels belgues.
1: Doncs quan millor estava Espanya, o quan millor es trobava Espanya, no? Quan estava fent més passades, quan estava Lamine sentint-se millor, quan tot anava millor, doncs ha arribat aquest gol de Bèlgica amb una jugada aïllada, com només podia passar així, perquè Bèlgica ben poca cosa ha fet en atac avui, doncs en una d'aquestes, una internada de Doku per banda esquerra i la continuïtat de la jugada després cap a la banda dreta i la centrada posterior que arriba aquest gol de l'empat de moment a falta de poc per arribar al descans, només 3 minuts falten.
3: Ja he dit abans del partit que seria un partit ajustat.
6: Sí, sí, l'has clavat. També havies dit que Doku estava de canvi i ha generat el desequilibri.
1: Ai.
0: Fa un bon moviment de davanter d'aquest telar, perquè està en fora de joc quan està a punt d'arribar-li la centrada, però fa la passa enrere i torna a quedar habilitat i a més sorprèn a Pau Cubarsí, que és el jugador que ha d'anar a fer la cobertura.
6: I la groga.
0: Cubarsí.
1: Ui! Per mans, diu, però que no la toca amb la mà.
6: El que fa és l'agafa del pantaló, però la pilota ja havia passat.
1: Sí, sí. No, però és que, a més, l'àrbitre li ha mostrat clarament que l'ha sacat amb la mà, i no l'ha tocat amb la mà, jo diria.
6: No,
0: totalment.
6: No
0: ho semblava, no.
6: S'ha equivocat.
4: Per mi és groga per l'agafada, també us ho dic.
6: És probable.
4: Vull dir que, vaja, si no era per una cosa, era per l'altra. Sobre Unai Simón, el gol ha estat al minut 40, diria. Per tant, queda amb 649 minuts el rècord. S'ha quedat a prop de superar un altre que tenia a l'abast, que era el de Zenga, que va estar... espera, que us ho diré, pum, pum. Va estar més de 600 minuts, ara no trobo aquí la xifra, sense rebre gol en un sol mundial, perquè el d'Unai Simón era sumant mundials, i en el cas de Zenga, doncs va ser... en un sol mundial, per tant aquest rècord encara el té Zenga, i el que mantindrà Casillas també és el de porter amb millor ratxa sense rebre gol de la selecció espanyola, que és de 818 minuts de l'any 2012. Sí, aquest és molt bèstia. Per tant, s'ha quedat lluny, concretament 661 portava Unai Simón quan ha encaixat aquest gol.
1: És que són 9 partits, els de Casillas sense encaixar gols.
3: Aviam.
4: Mira, ens ensenyen la línia.
1: Justa, sí.
5: Uau.
4: El peu de cucurella.
5: La punta del peu, perquè està just tapant la centrada i està aixecant la cama, i això fa que... No teníem tan mala vista, però...
2: No. Jo sí, però vull dir que igualment...
6: Doncs queden aquesta mig minutet. Molló, què? 4, 5, no serien ja, perquè amb els dos gols...
4: Sí. Hi posarem 5.
2: 5?
4: Sí, amb el gol de Bèlgica arribem al 5. Jo crec que és un bon moment. De seguida arribarà, òbviament, la comanda de Globo, de González Ancol, mexicà d'avui, però ara... Espera.
1: No,
4: res, eh?
8: Abans de res...
6: Oh!
8: El més divertit.
4: Perquè les seleccions ja tenen el seu 11 de gala a punt, i l'espanyola també, amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. Amb el número 1, atenció, el nou fitxatge que arriba per revolucionar els aperitius, l'anxova de l'escala. Ja ho saps, els dies de futbol no poden faltar els amics, i ara que ve el bon temps tampoc poden faltar les olives, l'espanyola. Sense l'espanyola no hi ha aperitiu.
8: Saborosa, sempre farcida del millor.
1: I un dia més que no... molt espanyola, però no hi ha ni una sola oliva aquí. És a dir, no hi ha re aquí sobre.
2: No hi ha gènere, no? No hi ha
1: gènere, no?
2: Home,
1: una... Ho aconseguim abans que acabi...
2: És el repte?
1: A l'estiu, no?
2: El repte que marquem, no?
4: L'estiu, no el Mundial, no.
1: L'estiu.
4: Ets poc ambiciós,
2: trobo. Ho fies molt llarg, eh?
1: Vaig a tir llarg, per si de cas.
2: Sí. No fos cas que s'acabés el Mundial.
0: D'aquí al 21 de setembre...
1: Exacte, a veure si hi ha sort. És un missatge també a vosaltres, que si algun dia pujant voleu o teniu a bé de comprar una llauneta, doncs també estaria bé. Seria ben rebuda. L'has clavat, no, Molló?
6: Una més.
4: Bé.
1: Una més.
6: One more.
2: Massa sobrat.
6: El doctor. Com diria Daft Punk, one more time.
5: Sí, està passant el mateix. Potser és una de la cançó del concurs?
4: Hi haurà concurs avui, eh? Porto caviar, eh?
5: Caviar, eh?
4: Prepara't, Solsona.
6: Caviar belugues.
3: Se beluga mucho, sí.
6: Esteu finets. Com queda morta, atacant la selecció espanyola, el xut de Fabián contra el cos d'un defensa.
4: Carndolla, sí.
6: Surt el contraatac de Ketelaer. Habilita Doku, però ha tallat
1: Olmo.
6: Fent de tanca, fent d'últim home. I ara iniciem el contraatac, jugant a la banda amb Baena, que té un contra un al vèrtex. Però ara Olmo decisiu en zona defensiva. La passada buscant la velocitat de Doku. Si connecten amb Doku és un contra un. Però Olmo providencia en acció defensiva.
4: Sí, Bèlgica també ha revifat arran del gol, eh? I ara amenaça més.
3: D'entrada, Oyarzabal no l'ha tocat. No l'ha tocat.
4: No. Mira, ara miraré quantes vegades l'ha tocat.
3: Està per canviar-lo. El que passa que no el canviarà. Canviarà a Baena abans. I a Olmo. Ui, l'ha tocat amb el braç, eh? L'ha tocat amb el braç.
4: A veure...
5: Epa!
6: Però primer la panxa, no?
5: Sí?
4: Sí, però si la mà està mal posada, en principi no eximeix, eh?
0: Crec que hi ha hagut alguna jugada al Mundial, jo recordo exactament igual, que l'Albert estava molt separat, però com que abans va tocar el pit,
2: ja doncs no, ja no.
0: El van... Sí, salvava.
1: Tres minuts, passen de tres quarts de deu ja, a punt d'arribar al descans en aquest Espanya-Bèlgica. De fet, li falten dos minuts a l'afegit que ha marcat l'àrbitre i per tant, d'aquí a dos minuts, a priori, aquest partit se'n va al descans amb l'empat a un, de moment, entre Espanya i la selecció belga.
2: S'han fet mal, eh?
5: Sí, entre ells dos.
0: Uf, ui!
5: Sí. Ui, això que algú li fa... No?
4: Sí. Molt emprenyat, eh?
0: Ui, ui, ui, ui, ui, ui, ui. Han xocat amb el cap, eh? Sí, Oyarzabal i Dani Olmo.
7: I es queixa que en Goy l'entrebanca, crec. Per això es girava enfadat, però...
5: Però jo crec que igualment el xoc el tenia.
0: Sí, jo crec que és una acció de targeta.
5: Està content, Pedro, eh? Bé,
4: bé el realitzador, eh?
5: Sí, sí. Que anava a ira. Havia passat desapercebut i el tio deixa anar ja sota...
2: És una rata, és una rata.
0: Mira com apunta. Mira en Rudi. Mira en Rudi com apunta. Vine, vine, va, apunta. Vés apuntant que... Rudi, Rudi.
2: Perquè recolza el paper en el genoll, que és una cosa molt desagradable.
0: Incòmode. És fatal.
7: No t'està bé, no?
0: Ha doblegat el paper, això sí.
7: Sí, en els plecs del pantaló, clar, podria ser molt inestable l'escriptura.
0: A més, pot ser que fos, perdona, un bolígraf d'aquells que... Puges de colors?
4: Sí, sí.
0: Que puges el color verd, el baixo i pujo el vermell.
4: Ara bolígrafs també li està bé.
0: No, era curiositat, sí.
4: Sí, sí. Mira, Oyarzabal sí que és el jugador d'Espanya que ha tocat menys vegades la pilota. 17 tocs, que encara ens semblen prou, eh?
0: Ui, ui, ui.
1: Semblen molts avui. 17 tocs d'Oyarzabal.
4: Sí, sí, sí.
2: Jo també n'hagués dit 5 o 6.
4: De fet, mira...
7: Són 16 més dels que esperaves.
1: Sí, no, 17, de fet, concretament són 17.
4: Ha fet 11 passades. Sí, sí. Cucurella, 18 tocs. Cucurella, veus, està intervenint molt poc avui.
1: Però, sí, però almenys l'he vist, tocar la pilota.
0: Uah,
1: sí, no,
0: castany, té el nas.
5: Ui, ui, ui.
0: Sí, una bona castanya, sí, sí.
5: Bé, bé, bé, bé, bé.
0: Bé, molt bé.
4: A Romau, tu deixa't anar al nou Nissan Micra. I no volen que només el miris, no. Volen que el toquis, que el provis i que te n'enamoris. Disseny, tecnologia i sensacions que van molt més enllà del volant. Descobreix el nou Micra Romau Nissan a Barcelona, Molins de Rei, Mataró, Blanes i Santa Coloma de Farners. O entra a romautonissan.com. Ja ho sabeu. Romau?
0: To!
1: Ah, mira, aquí hi ha un toc de pilota d'Oyarzabal, veus? Un dels 17.
0: És sí, però li ha fet una falta...
4: L'hem trobat, eh?
0: Sí. A Raskin...
5: Rascat, no?
0: Sí.
4: Hòstia.
0: Uah, de veritat. Estàvem...
1: Sona llarg.
0: Festival de l'humor.
2: Dia llarg.
0: S'acaba la primera part, diu Michael Oliver, que s'acaben els primers 45 minuts, al final han estat 50 minuts, amb empat a un. Mira que hi ha hagut domini clar de la selecció espanyola fins ben entrada la primera part, però el gol de Bèlgica iguala el marcador i també iguala la força i l'energia en què han afrontat els jugadors els últims minuts. Espanya 1, Bèlgica 1, tot es decidirà la segona part i vés a saber si no a la pròrroga i o penals.
1: No l'hem vist venir, aquesta pròrroga, ni molt menys. Algú havia dit una pròrroga avui? No, oi? Ningú.
2: Va, Jaume, no.
4: No, jo partit llarg, però sense pròrroga.
1: Doncs de moment és el que més t'acostes ets tu, clarament, sí. Perquè la resta, Dani, evidentment, és el que estaria l'altre vol.
3: Diferent.
1: Sí, diferent, exacte.
4: Sí. El 4-1 encara és
1: una
4: possible,
1: altra
4: no?
1: Cosa. 4-1 és possible, sí.
3: S'ha de tenir paciència.
1: Sí. De fet, tu has dit 4 gols i he sigut jo el que t'he induït a dir 4-0.
2: Efectivament.
3: Jo m'he deixat.
1: Això és veritat, també. Les coses com són.
2: O sigui, el 2-2 pot ser i aleshores estaria bé, no? Aniria més en què...
1: Tampoc seria això, eh? Això sí que no ho...
2: Algun cal que fer la pilota, no?
3: Algun canvi farà? No.
4: O al minut... El descans,
3: diu. Al minut
1: 70.
3: Farà canvi al minut 60.
1: Sí, sí. És quan entrarà Ferran.
0: El que havia de fer el 45 el farà el 70, sí.
2: De la Fuente creu que no es poden fer canvis abans de la rotació. Ningú l'ha explicat, saps? O
1: sigui... Però que les finestres són només a partir del 46.
2: I no sap que...
1: Míster, que tenemos tres ventanas... Ah, d'acord.
2: En ple mundial, eh?
0: Cinco cambios, eh?
2: No sabia.
1: A veure, va, que ens actualitzarem també, a veure què ha passat més enllà del Mundial i de l'esport. Tenim ja el Pep Tormos per aquí. Com estàs, Pep?
9: Hola, bona nit.
1: Què ha passat? Què hem de ser pendents a aquesta hora?
9: Doncs mira, ho hem sabut ara fa poca estona. Els bombers han donat per controlar l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, després de 4 dies. Era un foc que havia preocupat durant moltes hores i que ha cremat unes 200 hectàrees. Els bombers mantindran un dispositiu de vigilància que s'anirà reduint progressivament. La bona notícia, però, és aquesta, que ja el donen per controlat, aquest incendi de Sant Manat. Sigui com sigui, però no baixen la guàrdia perquè el risc d'incendi continua sent molt alt i l'onada de calor no fluixa. Demà 50 46 municipis estaran en el nivell més alt de risc d'incendi del Pla Alfa dels agents rurals. Són sobretot municipis de Ponent, però també de la Catalunya Central. Mentrestant, a Almeria, augmenten a 7 les persones desaparegudes en l'incendi de Los Gallardos. Aquesta tarda els havien reduït a 3, però en els últims minuts han tornat a incrementar el recompte. Són les persones, les denúncies que han presentat. També, recordem, hi ha 12 morts i 8 ferits. El conseller d'Emergències de la Junta d'Andalusia, Antonio Sanz, explicava ara fa una estona les evacuacions que han hagut de fer per evitar riscos.
10: En este momento pues podemos tener unas 1.150 personas desalojadas aún y también, bueno, una parte de ellas reubicadas, 300 de la zona cerca de la autovía a la AP7 y luego esas 70 personas de la zona previa a Lubrín que son las que se han desalojado.
9: A aquesta hora, més de 450 efectius dels serveis d'emergències treballen a la zona entre bombers, l'exèrcit i la Guàrdia Civil. I a Barcelona, la banda Art de Bogotà és a aquesta hora la protagonista de la tercera jornada del Festival Cruïlla. Just ara ha acabat d'actuar un dels noms del dia, la banda de rock nord-americana de Black Crowes. Anem cap al fòrum, Bàrbara Padilla.
11: Sí, ahir el festival va anunciar la banda de rock alternatiu de Múrcia, Art de Bogotà, per sorpresa, i ja la tenim sobre l'escenari. Han agafat el relleu d'una altra banda de rock, com deies, de Black Crowes, que ha omplert d'energia l'escenari d'Estrella Damm, com si els anys, vaja, no haguessin passat. A les 11 de la nit farem un nou viatge al passat amb l'actuació de l'exlíder de la banda Talking Heads, David Byrne, a qui hem vist passejar pel recinte en bicicleta. I enrere queden ja Alice i la banda catalana d'en Pere Albo i el Comboi, que han obert la jornada d'avui, una jornada ennuvolada. I ara amb una mica d'aire, que ha donat un respir als assistents després de 2 dies de molta calor.
9: Doncs això seria tot per ara, Xavi.
1: Perfecte, gràcies, Pep.
9: Fins ara.
1: 5 minuts falten per les 10, pendents de l'última hora que ens acostava el Pep Tormos. Per cert, sobre els 12 morts en aquest incendi d'Almeria, recordem que avui el partit ha començat amb 30 segons que ha permès la FIFA fer de silenci, justament en memòria d'aquestes 12 persones mortes en els incendis d'Almeria. El que deia, 5 minuts i les 10, farem una petita pausa d'un minut i de seguida tornem.
12: Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
13: Amb el número 4, Jalapeño. Amb el 22, Saitó. Amb el 7, Gildas. I amb el número 1, el nou fitxatge, l'anxova de l'escala.
14: És l'Espanyola, una aceituna com a ninguna. La més sabrosa, sempre farcida del millor.
15: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
16: Da igual donde estés.
17: Da igual cómo lo vivas.
18: Cuando juega la selección,
19: todos estamos en el mismo sitio.
20: En la misma jugada.
21: En el mismo latido. Y cuando todo eso fluye.
22: Cuando todo eso llega.
21: Entonces sí. Entonces somos una.
23: Somos una.
24: Somos un
25: Movistar, la xarxa oficial de la nostra selecció.
26: RAC 1.
27: A la primera pedra som culturalment actius.
28: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
29: Econòmicament estables.
30: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
29: Psicològicament tranquils.
31: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
29: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
32: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
29: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
33: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra. Amb Noemí Polls.
34: RAC 1. Tots som un milió.
35: RAC 1.
36: De vegades el triomf
0: Reels l'aconsegueixes passant per damunt de moltes coses, amb molt perfeccionisme, amb molt... i això et porta a ser no la persona que tu t'agradaria ser, entens?
33: Els dissabtes i els diumenges...
2: Esquerra-dreta.
3: És un joc, això, que et permet simular, doncs, batalles multitudinàries, medievals.
4: La majoria de gent que tenim, doncs, el que volen és jugar en grup i jugar en català.
33: De 7 del matí a 2 del migdia...
5: Jo crec que Jesús va tenir molta sort de ressuscitar fa 2.000 anys. Ressuscita avui en dia i què és el primer que diu la gent quan rep el vídeo de Jesús? Groc, esto es real.
33: Via lliure amb Xavi Bundó.
6: S'ha torçat el peu,
7: avui. Torçat el peu.
6: Venint aquí.
8: És que l'edat no perdona.
6: L'edat castiga.
10: Per què no aneu una mica a la merda els quatre?
33: Hi ha coses que passen només al cap de setmana. RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.
1: D'aquí a un minut arribarem a les 10 de la nit. Som en l'escans d'aquest Espanya-Bèlgica, segon partit dels quarts de final. De moment amb empat a 1 al marcador. S'ha avançat Espanya, però ha empatat Bèlgica a pocs minuts, a 5 minuts, de fet, de complir-se el 45. Per tant, de moment, les coses com són, sorpresa. A Los Angeles, en aquest partit, d'on sortirà, recordem-ho, el rival de França, que ahir va guanyar el Marroc amb comoditat, a més, i per tant, ja és tranquil·lament esperança el seu rival, la primera selecció situada o classificada per aquestes semifinals del Mundial dels Estats Units. Per tant, a veure què passa a la segona part. Espanya, les coses com són, sí que ha fet molt millor joc que no pas a Bèlgica, però quan millor estava, quan més desinvolta la vèiem i quan menys pressió tenia, segurament doncs, ha arribat el gol de l'empat amb l'1-0 favorable a Espanya, ha arribat l'empat de la selecció belga. Veureu com acaba la història,
11: sí,
1: Jaume.
11: Sí, sí, a veure com acaba el tema, perquè ara mateix el partit sembla prou obert. El que precisament també s'han obert ja són les bosses de González Ancó, perquè ha arribat ja, eh?
1: Mira.
11: Com s'està posant les botes amb el globo que hem demanat. González Ancó, Solsona, que acaba de descobrir el burrito González i està flipant, encara. Sí,
17: sí, molt actiu, sí, Solsona,
11: sí, amb aquesta... Sí, sí, sí, increïbles els burritos, les quesadilles de pollastre, xips de maïs amb guacamole...
1: Mastega, també et dic.
17: Respira.
11: I què en dius de les salses? Sí, mira, veus com al·lucina amb el burrito González?
1: Sembla el Charlot, només fa senyes ara.
17: Arpo Marx. Salta la trompeta.
11: S'ha tornat boig amb el burrito González. I si vosaltres també voleu gaudir del healthy fast food mexicà del moment, demaneu ja mateix González Ancó, que el trobareu a l'app de Globo. González Ancó.
17: No, és que hi ha hagut un moment que Solsona, o sigui, no estava respirant. Jo pensava, se'ns queda aquí. És a dir, no trucava a una policia.
1: No. I direu, ostres, no us foteu amb ell quan no està a l'estudi. No, és a l'estudi, però no pot parlar.
11: No pot.
1: No es pot defensar.
11: No.
17: És que saps què passa? Que s'ha ficat a la boca un burrito de 5 quilos.
1: Era un burro, de fet.
17: Està intentant assimilar.
11: Sí, sí, que no tenia el diminutiu, no?
17: No.
1: Era burro, més que burrito, era burro. Ja. O burron.
17: Burrazo.
11: Tots plegats hauria d'anar tornant. No sé on és Naveira, ara mateix he perdut Naveira, jo.
1: Sí. Naveira deu estar...
17: Naveira està a l'hospital, ja, directament.
11: Sí. Deu estar amb els nachos, no? Deu estar, sí.
1: Algun
11: tovalló
1: per intentar sortir.
17: És que Naveira, no puc dir la marca, però ha anat a buscar un refresc, perquè m'ha vist a mi i ha pensat, hòstia, aquest cabron... Ah, perdó, s'ha anat a buscar.
1: Ara ja no ve d'aquí.
11: Sí, tu dius a tu mateix, vull dir.
17: No, però era la cara de... No se m'ocorre. Vaig a buscar-lo.
1: Com n'he pogut tenir aquesta idea abans,
17: Per fer-ho tot encara millor.
11: Doncs és una crida per Jaume Naveira que començarem el joc de les cançons que l'any de Mundial. Tindrà menys
1: punts que els altres.
11: Per tant, a mi em sabria greu que en una edició que jo crec que serà molt especial com la d'avui s'ho perdés.
17: T'has qualificat ja, Jaume Naveira?
11: A veure, no, mira, ara es dona per al·ludit.
1: Ara sí que ve.
11: Què?
1: Home, clar, fot-li.
11: La primera, Nieto. Una mica d'Alejandro Sanz.
1: I tant.
11: El corazón partido. De quin mundial estem parlant? En quin any de mundial va triomfar el corazón partido d'Alejandro Sanz?
17: 94.
1: 94?
20: Jo estic
1: 94,
20: en bloc.
1: Clar, 94, jo també. Anava a dir 96, però és que era Eurocopa. Sí. 94.
20: Jo també, com Broc, és que dubtava amb 98.
22: És el primer que he pensat, però diré 98 per portar...
20: Clar, bé.
1: Sí, m'agrada.
11: Naveira?
2: Jo, 94, crec.
11: 94. I Solsona, si pots parlar...
6: Quina cançó era?
11: El Corazón Partido.
2: El Burrito Partido.
6: No sé. 92, no, no?
11: No.
2: 94.
11: En principi, 94, 98 o 90.
20: Martiu Liberastos, si està jugant, perquè ets usat o perquè ha mirat la Viquipèdia.
11: No, no, no.
2: Per si de cas ho diguis.
11: No s'hi val donar pistes a la Clara, eh?
20: No, no, mira. Bueno,
6: diem el 94 perquè ho dic.
11: Doncs Albert Ferran és l'únic...
2: Oh!
11: 98.
17: Molt tard, no?
11: Sí. Mundial de França.
1: Que deu ser de les últimes, no? Dels grans èxits, potser és dels últims. Sí, d'Alejandro Sanz.
11: De fet, aquest disc és del 90... Finals dels 97, diria. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Segona cançó.
17: Ah, ah, molt...
20: ¿Cómo es ser?
11: ¡Oh! Atenció.
2: En què lugar, eh? Ara,
11: ara. Aquesta és un sona d'en peus, eh? ¿De dónde es?
2: Carai.
11: José Luis Perales, sí, sí. ¿Y cómo es él?
7: Tiempo libre, pregúntale. Porque ha robado un trozo de
11: poli, poli.
7: Mi vida.
20: Poli, poli, poli.
2: El Burrito, Solsona.
11: Aquesta l'has cantat vegades, eh?
17: No, no pot, no pot parlar.
6: No, sí que puc parlar.
2: És emoció, ara jo crec que és emoció.
6: No, no, però
2: ja.
6: Aquesta fa anys, eh?
11: Sí, home,
17: home, clar, sí.
11: Va triomfar en un any de Mundial. En quin any de Mundial va triomfar i com és ell?
20: És que jo soc molt jove, clar, ubicar-me costa.
2: Jo vaig a fer una aposta, jo dic Mèxic 86.
20: Jo diré... Jo anava a dir més bé, jo anava a dir 74.
1: Sí, jo 78, direm.
6: Sí, sí, sí, sí, jo no...
2: Sí. Direm 82, no? Que queda
6: no, mig. Massa, home, més antiga, és més antiga. 70... Jo diria 78.
2: Era.
17: 74, per arriscar.
11: 78. Oh! 1978, Rocamora i Solsona. Bé, Solsona, bé, bé, bé, bé, bé. Aquesta, fins i tot, allò ballada, no? Alguna lenta, no? Bé, no?
6: Sí,
11: sí,
6: home,
11: no?
6: Sí.
11: Sí, sí, sí.
17: Dia,
11: sí,
17: dia
11: sí.
17: Absolutament negre.
20: Sí,
17: eh?
20: No, no, però podem remuntar encara, no pateixis.
11: Sí, sí, en queden 3. Va, anem-hi, la següent.
6: Oh, los Bravos.
11: Los Bravos.
2: Sí, sí.
11: Sí, senyor. Black is Black.
6: Black is Black.
17: Aquí hi ha dubto entre dos.
6: Aquesta és antiga.
2: Jo dic...
11: És la més antiga que hem posat mai, fins ara.
17: 66.
1: Mira, jo anava a dir el mateix, també.
20: Doncs...
11: Sí, també?
2: Anglaterra 60.
20: Jo aniré a la vostra roda.
2: Jo diré 70.
6: Jo diré 70, també.
11: 66.
20: Bé, bé, bé. Gran Broc.
11: Gran Broc, compte. Això comença a fer el tom. Aquesta... Una mica més moderna,
20: va,
11: potser.
20: Per mi.
2: A veure.
11: Farrell Williams, Happy.
2: 14, segur.
11: L'any...
2: Sí? 14.
20: Sí, sí, 14.
11: Això d'Albert Ferran, eh?
17: No, Albert Ferran ja ha mort.
2: No es va ratllar, RAC1, aquesta cançó. 2014, sí, claríssim.
1: 14, eh?
6: Jo dic el 10, va.
1: Jo també dic el 10.
11: Vinga.
20: Jo ho he dit, 14.
11: Ah, 14, doncs 14. 2014. 2014.
17: Ferran agafa la
11: banda. Sí, sí, sí, ho tenia claríssim.
2: Tenia claríssim, sí.
11: I aquesta és una mica més antiga.
6: No, dura. Me olvidé de vivir.
2: Una mica, no?
6: Aquesta quina és? Me olvidé
20: de vivir.
11: Julio Iglesias. Me olvidé de vivir.
1: Com el mateix... No? Ho ha dit dues vegades, ja. Me l'hauria de vivir, de moment.
6: Ja estava cap al 70.
11: Perdoneu, perdoneu, perdoneu. Pecat, he pecat. Perales és del 82.
20: I
11: com és ell?
2: 82!
20: Què havia dit jo?
11: És del 82.
2: Bé. Jo havia dit 86, ja havia fallat.
11: Perdoneu, que ara he vist el full i m'he equivocat. M'he equivocat.
2: No passa res. Porto 3, eh?
17: Home la cinta! Home la cinta!
1: No, jo crec que havia dit 86, jo. I Solsona, també.
11: Però que quedi clar que I com és ell és de l'any del Naranjito, 1982. Julio Iglesias, me olvidé de vivir. De quin mundial és?
17: 86.
6: No, no.
20: 78.
6: Sí, sí, o 74 o 78. Jo el 74, va.
11: Vinga, Albert Ferran.
2: 74, va. Jo dic Argentina, 78.
1: Jo dic 78, també, sí.
11: Doncs encerteu, Argentina, 78. Dels èxits de Julio Iglesias.
1: Julito.
20: Sí, sí. Ah, pensava que quedava una.
11: N'hem fet 5.
1: Home, 5. A veure, tampoc.
11: Sí, sí, a veure, vull dir...
1: Sí, semblarem Raxen 5.
2: Se m'ha fet curt.
1: No ho semblarien.
17: Si fos Raxen 5, estaríem tots cridant.
6: Cuidao una vella.
20: No, porta problemes.
6: Que et cau el burrito.
20: Porta 5 minuts així.
2: Autèntic desastre. La quesadilla.
1: A veure si posem ordre, perquè està a punt de començar tot això.
11: Ai, ai, ai.
1: D'un partit que, com veieu, està abonant...
17: Sí, sí, molt de joc, eh?
1: Molt de joc, perquè...
11: Molt de picant, eh?
1: A punt de començar, no, Albert Ferran, això?
2: Correcte, tenim els jugadors ja sobre la gespa, a punt de fer el servei de la selecció espanyola, diria que sense canvis.
9: almenys no hi ha hagut cap substitució de futbolistes que esperessin a sortir al terreny de joc. Per tant, arrenca la segona part, com és habitual al Mundial, amb la zona just que tenim davant de la televisió, sí, sense ningú.
17: Ha anat a buscar burritos.
11: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. És un clàssic, eh?
9: Ara no puc veure la televisió perquè un altre sí que ha anat a buscar burritos. Un altre personatge.
17: Mai l'havia vist així, eh, Solsona?
6: No, no. O sigui... Que no he dinat avui.
20: Però ningú s'ha atrevit a...
11: A què?
20: Al burrito, burrito.
17: No, no, hi ha un burrito que està encara per obrir.
20: Tallar-lo?
11: És que per compartir és complicat.
17: És com que fa por. Fa por, saps? Fa por a endinsar-se...
11: Sí, després de la redacció, no?
17: Sí, clar.
11: Farem els honors.
17: Amb més confiança, no?
11: Exacte, el podem escalfar una mica, fins i tot, si cal, si ho considereu.
2: De moment, doncs, amb els mateixos 11 jugadors amb què ha sortit Luis de la Fuente, són els mateixos que també han sortit a la segona part.
9: Ui, mira, Cucurella fa falta, eh? Ui, es torna boig, Cucurella. Cucurella es torna boig, es posa les mans al cap i hi ha hagut una càrrega, és evident.
6: Sí, home.
9: Home, és la càrrega per l'esquena, vull dir. No és una càrrega de gala.
6: Ja s'està acostumant com els del
2: Madrid.
17: Benvingut, Dani.
6: Com els del Madrid.
17: Ja és un mes, eh?
9: Avui he escoltat a Mourinho, dient allò de... que treballava por el Real Madrid.
11: Sí, sí.
20: No, para, no?
2: Que para, para.
9: Sí. Para?
20: Sí.
2: No
20: trabajo por el Madrid, trabajo para el Real Madrid.
2: No trabajo en el Madrid, sinó trabajo para.
20: I a més,
2: posant-li èmfasi.
17: Però heu de provar posar el mateix tall sense el piano.
2: No podem.
9: No.
17: Amb un mixer
2: Real Madrid Televisió.
17: Però amb un mixer d'aquests.
2: Això ho podem intentar.
9: Sí. Però pot ser que...
17: No, vull dir que hi ha gent que té programes d'aquests que treuen...
9: Però pot ser que a la tarda ell treballi, no?, a Madrid Televisió, Mourinho.
17: Sí.
9: Que s'hagi de...
17: És tertulià.
9: Són les pràctiques.
11: Que hagi tocat el piano, vols dir, ell?
9: No.
17: És tertulià.
9: Que potser ha fet ell les declaracions i ha pujat fins a Madrid Televisió.
17: Podria ser perfectament.
2: De moment no està ni presentat. Clar, Mourinho, sabem, és oficial, però no està ni presentat. Avui estava ja vestit amb la samarreta del Real Madrid d'entrenament i tot plegat, però no s'ha presentat.
20: Sami.
2: Amb l'uniforme d'entrenament més lleig de la història, cal dir.
20: Molt bé, no sé qui ha dit per aquí que els pantalons heredaven.
11: A mi és un color que no em desagrada.
17: Però és molt pijama, no tot?
11: Sí,
17: és un pijama d'aquest brut, ja, que portes...
11: Sí, exacte, la textura sí, però a mi aquest color...
2: No vista gaire de la samarreta que portava abans el Brad Pitt, eh? O sigui, molt d'haver-la comprat a la porta d'un estadi per 3 euros, eh?
11: A mi aquest rosat dels pantalons, mira, és millor per una samarreta per fer esport, no em desagrada. No sou, eh?
17: Jo l'he vist molt de diumenge a la tarda al sofà.
2: Sí, absolutament.
9: Ojo, la passada cap a la Lamine Yamal, ojo ben dit en català. Semblava posició correcta, sí, sí. Però hi havia fora de joc, quedava absolutament sol, ha sortit molt ràpid Courtois.
2: De diumenge a la tarda i comandament aguantat amb la panxa, eh?
17: Sí, una mica, o amb altres coses, és igual.
2: Sí. Bon, per favor.
11: Era fora de joc de Lamine Yamal, deixem sortir, eh?
6: És curiós perquè l'altre dia contra Portugal el que deixaven sortir amb la pilota era Cubarsí, i avui també ho estan fent.
2: Però per què això? No ho vaig entendre l'altre dia i avui, lògicament, tampoc.
6: No. En teoria, haurien d'apretar més a Cubarsí que a Laporte, no?
2: Clar.
6: Però Laporte té desplaçament de 30-40 metres, entenc que pot fer canvis d'orientació, com feia Íñigo Martínez.
2: Sí.
6: I a lo millor això és el que fa que els...
2: Que volen evitar que tingui la pilota directa cap a la Lamine Yamal i que encara ja no controlo, no?
9: Però mira, ara, perquè havia fora de joc i perquè Lamine li ha llançat el cos de Courtois, però és una clara jugada en què et demostren el que pot passar si flotes a Cubarsí.
17: Ah, és clar, Cubarsí, no, amb la pilota no es coix, precisament.
2: No, per això mateix. Perquè la passada era boníssima, evidentment que estava avançat, però era sensacional.
6: Ens estan complicant més del que jo pensava al principi, eh?
17: Ja no va estar
6: clar. I de la Fuente potser haurà de començar ja a mirar el rellotge i fer algun canvi, eh? Perquè això no està
2: massa
6: funcionant,
2: d'hora,
6: eh?
17: Sí, molt d'hora.
6: No, però és que no està funcionant ara al mig del camp, eh?
2: Ara, un d'aquells dies on realment el gol vingut del no-res ho canvia tot, perquè és que fins al moment del gol de Bèlgica no estava compareixent al partit, però és veritat que el gol canvia absolutament l'estat d'ànim dels dos equips que jugaven un partit de futbol i s'està veient clarament. Uf,
11: per mi això és falta de la porta,
2: sí,
11: no?
2: Sí. L'ha abraçat pel coll.
11: Doncs això la córner, eh?
20: Sí.
6: I ha posat a Doku, no sé si és puntualment, per la banda dreta i no sé si Trossard va a l'esquerra.
11: Sí, potser per mantenir-lo més fresc, que no hagi de treballar tant amb la Lamine, no?
6: És que se n'ha fet un far, eh, en la primera part.
9: I ara un corna a favor de Bèlgica amb De Bruyne, que la posa a la frontal de la partida, la treu la defensa i ja falta en atac.
1: També l'esquerra, o sigui, aquí la història és que per Doku i per Trossard, l'esquerra és la seva banda natural. Llavors, que en algun moment canviarien, també segons necessitats del partit, que potser, doncs, el que dèiem abans, no? que Doku doncs, li estava tocant, havia de treballar massa en defensa per la presència de Lamine, doncs, fos pel motiu que fos, jo crec que estava clar que en algun moment s'intercanviarien. Doncs,
11: sí. Circumstancial perquè sí. ja han tornat, eh?
17: Algú ha quedat a les 11 i...
1: No, jo particularment no.
11: No, fins a la 1 no, Rocamora, en principi...
1: Jo tinc premis quedar-me aquí fins a la 1. Jo, en principi, no.
17: Oi, perquè si teníeu plans...
1: Aneu desfent-los. Això és el que vaig fer l'altre dia, jo també et dic, i patapop.
17: Sí, no?
1: Sí, sí. Vas 30 segons va durar. La broma va durar 30 segons.
9: Sí.
1: També et dic que vaig esperar el minut 89 a fer-la, aquesta.
17: No, jo ja vaig anar.
1: Tu ja vaig anar. Molt millor, molt millor. A l'engròs, clar que sí. Espanya, ara intentant trobar forat, jo veig bastant millor a Bèlgica ara que no a la primera part, eh? Abans del gol d'Espanya, em refereixo, lògicament.
9: Mira que... El que diu, que veig bé Bèlgica, la Vinya Mal encarant al defensa.
17: He estat a punt d'aixutar sí, i jo pensava...
9: Ara és el moment. És allò que estem analitzant el partit i la gent estarà pensant... Ja no, ja no sap si ho diuen perquè ho creuen de veritat o per contragafes,
17: saps? Exacte. Bueno, això en general passa sempre a la vida, ja.
9: Vull dir. Sí.
1: Però tu com la veus a Bèlgica, ara, Naveira?
9: No, home, a veure, ara... ara estan patint perquè està circulant molt l'Espanya a la frontal.
1: Mira, el xut!
9: Corna, el xut de la Vinya Mal.
17: Sí, tots no volem dir res perquè, clar...
9: Sí.
1: Així vol dir... Difícil, home, perquè si només m'he de mullar jo i per tant cagar-la jo, potser millor que hi hagi altra gent.
17: No, ja has vist que jo he dit que hi ha
1: problema. No tens problema.
17: Cap problema.
9: Jo anava a donar-te la raó fins que he vist que Espanya estava a una passada de ciutat portaria.
11: No, que definitivament sí que ha fet el salt a partir del 1-0, diria, és Lamine Yamal, eh?
17: Sí.
11: Molt... Vaja, jo crec que dels partits, per mi, més complets, de moment.
9: Des que ha tornat. Ha xutat per sol el travesser.
17: Ui, és normal, perquè, clar, que a partir de tanta teoria està millor.
20: Mira.
9: Home, ui, compte. És 52 no? I canvi, eh?
6: Avui compte, el canvi és aviat, avui.
17: Compte, eh?
9: El tauró preparat. Què? Baena?
1: Baena.
20: I Pedri.
9: I Pedri, eh? Pedri per Fabián.
17: Algú l'ha avisat,
11: O per Olmo?
6: Baena i Olmo, eh? Bec, jo, pot ser Fabián, eh? Però Baena i Olmo, eh?
9: Olmo ja és conscient que... Jo crec que amb aquest xut que o destacava molt o podia ser un canvi.
6: Si canvia Baena i Olmo, sempre fa els dos mateixos canvis.
9: Però jo, Olmo, la primera meitat m'ha semblat una bona primera part d'Olmo.
1: Sí, jo, la veritat és que no sé si el canviaria abans que Fabián.
11: Clar, és que Fabián també...
1: Per tant, què? Baena i Fabián, diries tu. Jaume.
9: Jo sí, jo crec que sí. Jo crec que Baena i Fabián, però...
17: Oyarzabal no, no.
1: Bueno, no,
6: sí, no,
17: no
6: és
17: jo,
6: mala,
17: no. Sí.
6: Possibilitats en té.
9: Sí. Em sembla factible.
6: Seria bastant raonable, eh?
17: Home, per mi és el pitjor.
6: Sí, però li té molta fe.
11: També és veritat que és el teu max, o sigui, és el màxim golejador de la Fuente amb 4 gols i treure'l quan necessites justament fer un gol.
1: Per qui va entrar l'altre dia Ferran a contra Portugal?
9: No va ser Baena,
1: no?
6: Baena, va ser Baena, quan treure va canviar.
1: Doncs Bèlgica aguantant bé de moment sí. I fins i tot buscant en aquesta ocasió, en el moment de partit en què estem, buscant jugada d'atac, a més jugada posicional. No és un atac allò que abans dèiem d'esperar i si puc alguna vegada córrer. No, ara està tocant la pilota bé, a més amb seguretat i Espanya corrent darrere.
9: Sí, però jo m'imagino a Deschamps ara mateix animant bastant a Bèlgica.
17: Sí,
9: un França-Bèlgica crec que no tindrien partit.
1: No.
17: És un 4-0, en França. Ojo.
9: Doku assisteix cap a De Bruyne. Mira quina paret. Ui, Doku no ha xutat. La segona rematada al lateral de la xarxa. Però aquí Doku jo crec que tenia poc angle, però tenia una opció de xut.
17: Claríssim.
9: Només tenia Unai Simón amb poc angle, però podria haver xutat. I la segona rematada al lateral de la xarxa.
1: Se'n va Baena.
20: Sí.
9: Per Ferran.
17: I a més li venia amb la dreta, que podia fer una mica de... No sé.
20: I...
11: L'altre dia va ser Fabián per Pedri, Merino per Olmo.
9: És Fabián, jo crec. Sí.
12: Fabián.
9: Fabián.
12: Sí.
13: Sí. No inventa.
9: No. Fa el que...
17: De la Fuente no va ser, eh?
12: No.
1: Desfà el canvi de...
12: A la Font,
1: De l'inici, és a dir, la novetat de l'11 d'avui la desfà ara i l'altre canvi al que estàvem acostumats, el que fa els últims partits.
17: A més, Fabián ja li ha marcat, amb la qual ja pot justificar el canvi.
1: Sí, i tant,
17: ja té,
1: i tant.
17: Ja ho té perfecte.
9: Sí, i no necessita apuntar, de la Fuente, sense apuntar. Jo tenia clar els canvis.
1: Sense boli de recepció d'hotel,
9: I d'ahir, bé...
6: Minut 55,
9: Sí, la Min que està dient, a veure quan m'arriba el meu moment, perquè sí que és cert que la primera part ha tingut algunes accions d'espurna i de marxar de 2-3 jugadors, però li està faltant la regularitat.
1: També és cert que dèiem a França espera Bèlgica a les semifinals. Amb la imatge de la selecció espanyola d'avui o de Portugal, no sé si li dona, per poder plantar-li cara a França. Evidentment que són partits diferents, escenaris diferents, i que saber què pot passar el dimarts si és que s'acaba durant aquesta semifinal. Però pel que hem vist ara, aquest graó que tothom diu que està per sobre França de la resta, jo crec que amb Espanya també el
17: favorita... veuríem. Guanyi qui guanyi.
9: És que a més, fa l'efecte que per guanyar aquesta França necessites tothom al 100%. I jo crec que, Lamin per mi està evolucionant bé en el partit, però no sé si està en el millor moment de tota la temporada. I, per exemple, un jugador com Pedri, també el veig que pot estar lluny del seu millor moment. Llavors, crec que estan en inèrcies diferents.
14: L'únic que segurament et trobaries amb la defensa menys tancada, no? Vull dir, França sí que et tancaria, però al moment que es desplegués en atac, tu tindries moltes opcions de córrer i no et trobaries segurament el mur que s'ha trobat a la selecció espanyola durant molts partits.
9: Sí,
14: Witsel, preparat?
1: I Lukaku, també, sí. Els dos preparant-se. Per tant, tornem a fa 8 anys, no? Ara, una mica...
11: Sí, una mica.
12: Sí. Faltaria allà amic Carrasco, aquella.
11: Sí. I Lukaku, compte que quan ha sortit, a mi m'ha semblat ja dels jugadors importants com a revulsiu,
12: Va ser clau.
9: 3 gols com a revulsiu en aquest Mundial. I en principi és un duel on els centrals d'Espanya haurien, per una qüestió de físic, haurien de tenir-li respecte com arriba a Lukaku, perquè és un futbolista, en aquest sentit, molt més físic que ell.
12: Ui,
14: i que ja saps el que has de fer, que és penjar-li pilotes i que ell s'espavili.
17: El braç de Lukaku?
1: Sí.
17: Que s'estava posant les samarretes.
1: Sí.
14: La cama, no?
17: Arma de destrucció massiva.
1: Sí. Realment té un físic, aquest home, intenta tombar-lo, no per pivotar i per protegir pilota, etc. Allò és una bèstia.
9: No n'és possible.
14: Apostes dels canvis de Bèlgica?
9: Lukaku i Witsel, jo crec...
14: Se va Naken?
9: Sí, va Naken i jo crec que igual de Ketelar, no? Fora? No sé. O De Bruyne. O De Bruyne.
12: Sí.
9: Tampoc és que l'hagi rascat gaire.
1: No ha aparegut avui, De Bruyne, pràcticament.
12: És que no el recordo en cap acció.
14: Mira, la falta sobre Doku...
11: I targeta.
14: Doncs no.
11: Michael, per l'amor de Déu, és un atac prometedor.
14: Aquesta és més targeta que la de Cubarsí.
6: La veritat és que Doku està defensant i ajudant a De Kuyper. Està recuperant i després encara té forces per fer...
17: Surt disparat, sí.
6: Està fent un treball brutal, Brutal, no crec que canvi de Ketelaere, no? O sí?
11: Jo crec que sí,
9: Veurem. Però prepara encara més...
14: Triple canvi, pot ser?
11: Sí, voleu dir?
9: Sí. Estava llest a la banda... No sé si era Salemakers. No, Joaquín Seix, que és lateral dret del Bruges. Veurem.
14: Doncs, preparar canvis, no sé si també he vist l'equip que està treballant defensivament un punt esgotat.
9: Jo crec que 6 igual anirà per Castany, perquè Castany en atac no és el lateral que més aporta, i jo crec que 6 té una mentalitat més ofensiva, la veritat. Suposo que aquest canvi pot anar per aquí.
14: Sí, no sé si també el cop que ha rebut, no?
9: Sí, exacte. També podria tenir alguna influència.
11: Ja sabeu que l'equilibri perfecte existeix, per si teniu algun dubte. Ara, amb el nou Moda 5S, ja no has de triar, perquè n'és la màxima eficiència d'un superhíbrid i tota la potència que necessites pel teu dia a dia. Un sup amb etiqueta Eco. 7 anys de garantia disponible des de només 23.990 euros. Nou Moda 5S. El millor dels dos mons. Descobreixo la xarxa de concessionaris o Moda ja Eco de Catalunya.
14: Doncs mira, Trossard és un dels que marxa.
12: Ostres. Tampoc ha fet res, avui.
17: No.
11: Sí, però és un tio que Sí, no, no. Un xut de fora d'àrea, una assistència...
20: Però que ja, ja vam veure contra Senegal que Rudi García s'ha de treure galons... Els treus, si no estan
15: rebent. Sí, sí, sí. Està content amb el canvi.
14: Van Aken i ens falta un.
11: Perquè no farà un doble lateral a l'esquerra, no?
14: I de Kuiper.
11: Ah, mira, per marcar Lamin. Refresca el marcador de Lamin Yamal, no?
14: Sí, sí, sí.
1: Que és el que ha fet a la primera part, també. Un doble lateral, perquè més que altra cosa, Doku el que estava fent és intentar treure aigua de la barca, si és que n'hi havia en algun moment o altre. Sí que és cert que els primers minuts Lamin tampoc no se l'ha vist gaire, però a mesura que avançava el partit, evidentment, hem vist el Lamin més proper al que tots coneixem, que no pas el d'aquest Mundial, que fins ara no havia entrat gaire en joc. En tot cas, minut 60, i no cal dir que l'escenari del partit és del tot inimaginable per molts al principi d'aquest partit, que molts donaven a Espanya clara favorita per passar a les semifinals, però a mesura que avança partit, jo veig, insisteixo, a Bèlgica cada vegada millor posicionada, cada vegada amb més moral, dieu-li, o més força, digueu-li com vulgueu, i per tant
17: opcions,
1: amb més possibilitats.
17: Clar, amb opcions clares.
14: Sí, ara hi ha hagut un xut de Lamin que treu Courtois, un xut relativament còmode pel porter.
11: Doncs mira.
6: Sí, sí.
11: És la primera rematada entre pals, de la segona part, perquè ens anàvem a plantar la pausa d'hidratació sense cap rematada.
14: Contra Bèlgica, la contra, per l'esquerra, la centrada, hi havia... Hi havia Lukaku demanant mans. És cert que ve d'un defensa, ve d'un company, les mans, jo crec que hi ha un refús.

0: que el tregui.
1: Sí, també, Merino...
2: Sí, a més, l'altre dia.
3: Li va sortir bé.
0: Sí.
4: Bé, i segurament serà un dels canvis, Merino, no? Ho acostuma a ser, per tant, entenc que avui tampoc no trigarà gaire a moure la banqueta un altre cop i que sigui Merino el que entri.
1: Ai, xuta.
5: No, i és Pedro Porro, que no xutava des de la frontal... I a punt de perdre la selecció espanyola, encara tocant la pilota dins de l'àrea, però ha estat un corna llarguíssim, i no crec que sigui de pissarra, però hem començat a tocar la pilota a la frontal, i ben ordenada la selecció belga, que és cert que ara amb els canvis sí que sembla que pot tenir una mica més d'amenaça. Jo crec que l'amenaça final seria Luke Bacchio, si entra al terreny de joc. Ui. I ara la paret de Ferran amb la Min, que bé, és, aquesta acció és el que et defineix, sí, que li falta aquell...
1: Jo ja tinc l'MVP del partit.
4: Qui és?
1: Doku.
4: Doku? Està bé.
0: Dependrà de... No?
5: Si sí, guanya. Sí.
1: Sí. Guanya, clar, però sí, sí. Ja sé que passaran coses i tal, ja ho sé, però...
0: No, de Bèlgica.
1: Ah,
0: no,
1: però... Sí, sí. Està defensant sí, sí. Doku. És el que està defensant a Lamin.
6: I ja no és només el que defenses, que a sobre després té sortides sí, a l'atac, on dona molt d'oxigen a l'equip. O sigui, és que està fent un partit espectacular.
3: L'altre dia el canvi va ser Merino per Olmo. Per tant, minut, a veure si... 85.
4: 85,
3: és que li va sortir, sí, va ficar 4 minuts.
4: Sí, sí, perfecte.
3: Sí, sí. I després ja va fer amb l'1-0 Borja, Paró i Arzabal. No va esgotar, de fet, els 5 canvis. En va fer 4.
6: T'hem defensat ara per Joaquín Seix, el lateral esquerre, que dèiem abans que podia entrar a la dreta. Pot jugar als dos laterals, però sent més còmode a l'esquerra, perquè és esquerra. I és el lateral que està ocupant en el lloc de Kuiper.
5: Jovenet, oi?
6: Sí, sí, sí. Joaquín Seix té... Ara t'ho dic.
5: A punt d'arribar a la pausa d'hidratació, eh?
4: Ara sí que canvia alguna cosa, també avui. En tot cas, cames fresques per cobrir a Lamin o per tapar a Lamin, que de moment en aquesta jugada com a mínim li ha sortit bé. Veurem també Lamin en quin punt el tenim de físic, que no, és un altre dels dubtes, no? Que no ha tingut, lògicament, la continuïtat que hauria volgut en aquest Mundial, i a veure avui si en un partit en què està molt més exigit que en d'altres, doncs ho aguanta.
0: No, i ara, suposant que hi hagués pròrroga, si el canvies...
4: Clar, clar.
0: Jo, vaja, no sé...
4: No el pots canviar.
3: Ara no.
4: No el pots canviar.
3: No, no. Recordo que hi va haver un partit, no sé si va ser a l'Eurocopa contra Alemanya, sí, que va canviar els dos extrems.
7: Sí. Sí,
3: perquè
7: sí,
3: perquè no, a Nico i a Lamin Yamal, vull dir, que no estaven ajudant prou a defensar les bandes, sí, sí, sí. Però clar, però avui...
4: Típic canvi que tothom va criticar en el moment que va sortir, però com li va sortir? Doncs com li va sortir, com sempre, li va sortir bé.
3: Sí, sí, sí. Sí.
1: Perquè Nico, aquesta temporada que ha estat amb la pubalgia i tot això, ja no va arribar bé aquí.
4: No.
1: I Víctor... Tampoc.
3: Però al Mundial, Nico Williams va jugar dues estonetes.
0: Va jugar una mica, sí.
4: De fet, es lesiona en Uruguai, el partit, no? Contra Uruguai.
1: Sí, fa mal.
3: Bé, el lesionen.
4: Uruguai, sí.
1: Sí, sí, sí. Es fa mal aquí, sí, sí, exacte, o ja venia a tocar,
0: Víctor,
1: també.
0: Víctor venia recuperat, però es va fer mal abans de jugar.
1: Està clar.
6: Sí, va tenir una
3: recaiguda.
6: La mateixa lesió, sí.
0: O sigui, en teoria estava bé ja, però... Mm.
4: Que és el mateix que li va passar amb...
3: Ui, compte,
0: compte.
7: Ostres, aquesta...
4: Doncs,
3: ui, la flor.
5: Increïble, perquè... sense fer un partit espectacular, havia tret les que havia de treure.
4: Sí, dues, tres que ha tingut... dos xuts, vaja, o tres que ha tingut Espanya.
1: Està tocant el recte, No la part de posterior,
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Hòstia, Mourinho, com està, ja.
4: Por qué? No, aquesta és l'altra, perquè Courtois es va fent gran, evidentment. Algun any Courtois deixarà de ser
5: i que és un porter que va tenir lesions. No és un porter que mai es lesiona, no, va tenir lesions i cada any té alguna coseta.
4: Però clar, aquí s'ho ha fet sol.
3: Ara ens repeteixen una aturada com si s'hagués fet mal aquí.
1: No, aquí pot ser.
4: Jo crec que resum del millor que ha fet... Ah, aquesta, no ho sé.
0: Ara potser s'havia estirat una mica...
1: Sí.
5: Bé,
3: potser... Bé, jo encara no descarto que continuï.
5: Sí, sí, sí. Pot tenir una molèstia i el partit està...
0: Una mica Mbappé, no, ahir, no? Sí. Que tothom semblava que...
1: No.
3: Doncs
1: no,
3: sembla
5: no.
3: Que...
5: No.
7: Calma.
5: Ben aprofitat per Oliver.
6: Si no, les opcions són Sene Lammens, que ha fet una gran temporada amb el Manchester United en el seu primer any a la Premier, i si no, Mike Penders, que és el... gran porter de futur del futbol belga, que estava a l'Estrasburg i que és propietat del Chelsea, com tots els jugadors de l'Estrasburg.
5: Ara corria, Courtois, sí, en cap a la vinya.
7: Ho
5: ha
7: fet per fer la pausa, dir, vinga, que estan apretant una mica.
3: En tot cas, 1-1, pausa i hidratació de la segona part, una mica de màgia, aquest segon.
4: Home, sí. Aquests cal, clarament.
3: Anem obrint el sobre, la col·lecció oficial de cromos del Mundial.
1: Talla una miqueta.
4: No, home, escolta, encara ve el sobre.
3: No, ara venen cromos. Els cromos no estallis.

0: Hem de reaccionar.
1: De Panini, és l'únic oficial de la competició cromos de les 48 seleccions participants en el Mundial. Messi, Lamine Yamal, Mbappé, Cristiano Ronaldo, Pedri, Haaland, Kane, Vinícius i tots els cracs del futbol mundial en un àlbum espectacular. A veure, aquest sobre...
2: A veure.
1: L'escut d'Iraq, així d'entrada.
0: Una debutant al Mundial.
3: Molen aquests escuts.
0: Bé, no, feia molts anys que jugava, però no era debutant.
1: Enguesana, de Sud-àfrica.
0: Sí, central del... Esteu a Bucarest, bueno, del FCSB.
1: Aquí és el moment d'exhibició. Colòmbia, Santiago Arias.
0: Lateral dret, ex de l'Atlètic de Madrid.
4: Sí.
3: I ara, el...
1: Japoner.
0: No sé on està, la veritat, no recordo.
1: Decepció.
0: I mira que el vaig anar a refar 3 dies, però no va jugar.
3: Això és gravíssim.
1: El japonès, Ito.
0: Junia Ito.
1: Sí, aquest.
0: Ex de l'Extremadura, no? Sí, Antonio Álvarez.
2: Aquesta no pot ser.
1: Per favor.
2: Aquí ens està prenent el pèl i tots diem que sí, perquè...
0: Sí. Junia Ito juga a Bèlgica, el Henk.
1: El coreà, Juan.
0: Juan Hee Chan. Deu ser
1: andalús, eh? És Juan Hee
5: Chan? No sé, mira tu. Juan, és Juan Antonio.
0: Ah, Juan Inbeom.
1: Sí, jo m'estimo en bogeria la gent de Panini, però he de passar per l'òptica definitivament, perquè avui veig que les lletres... Soc jo.
5: Juga al Herenben.
0: Al Feyenoord. A la jornada inaugural del Mundial va marcar. Juan Inbeom. Contra República Txeca.
1: Empat a dos, no?
0: No, 2-1 va guanyar Corea.
1: Era per posar-te a prova. Juan José Cáceres, de Paraguai. I acabarem el sobre allò bé. Kai Havertz.
4: Home!
1: Molt talent
0: a l'Alemanya.
1: La màgia de Panini per gaudir, col·leccionar i compartir l'àlbum oficial de cromos del Mundial 2026. De Panini, d'aquí si no.
2: Ahir vaig comprar l'àlbum.
1: Ahir, eh?
2: La meva filla m'ha demanat l'àlbum.
0: Bastard, tu saps.
2: No, és cosa meva. És la meva filla que de sobte.
1: Doncs mira,
2: va. No li agrada futbol, eh?
3: Li ha arribat, no?
1: Uns cromos.
2: Li ha arribat d'alguna via que desconec i he d'investigar, perquè no sé tot el tret de l'àlbum. I ahir ja, jo estava enganxant cromos. 8 anys.
3: Doncs et queda un bon estiu, ara, trobo. Perquè, clar, la gent haurà acabat i vosaltres esteu tots
2: començant. Sí, però hi ha molta gent que té excedent de cromos.
0: Això és veritat. Jo soc un d'ells. Si voleu, canviem alguna cosa.
2: La gent ja m'ha ofert cromos, gratis.
0: Sí, sí, és perfecte.
1: És un moment per fer trapis, ara, no?
2: Sí, no. I estic tornant a la meva infància.
1: Que bé.
2: Encantat, eh? O sigui, estic descobrint molts jugadors que...
0: Mira que porto setmanes fent la col·lecció i encara em queda un terç de la col·lecció.
2: Sí? Encara no s'ha acabat?
0: Sí, clar, perquè amb 48 seleccions i els 20 cromos extras, diguem, on apareixen fotos de seleccions campiones, logos del Mundial i de més.
2: Avui m'ha sortit el d'Argentina, 86.
0: Ah, clar, sí.
2: Començo bé, eh? Amb el flow.
3: Bueno, està malament, perquè quin és el que t'ha fet més il·lusió dels que, evidentment, ja tens, clar?
0: Home, doncs, en el moment quan va sortir, evidentment, el de Messi, perquè em va sortir molt al principi de la col·lecció, estava molt buscat en aquell moment, el que passa que després m'ha sortit com 3 o 4 vegades més, o sigui que... sí, jo crec que el de Messi.
3: Ui,
0: fora de joc de Cucurella. El de Messi a Qatar 22, aquell sí que va ser difícil.
3: Va costar, aquest.
6: Canvia la porteria, no pot continuar Courtois. I déu-n'hi-do, això també és un cop moral, per l'equip. Sí, ostres, el meu millor jugador, perquè al final Courtois és el millor jugador de Bèlgica.
0: Uf, i mira com marxa, eh?
2: No, i clar, hi ha uns hipotètics penals, ja sí que vaig molt llarg.
4: Plorant, no?
0: Marxa plorant, sí.
3: L'últim partit de Mundial.
0: Perquè ell ja sap, clar, que no jugaria una semifinal.
4: Tot i que corre, vull dir que... No sé...
5: Té el quàdriceps i aquí, quan s'ha tocat a dalt, malament.
0: Però molt ràpid, no? Ha sortit.
1: Bé, els 10 segons, no sé si s'apliquen per tothom en tots els casos.
2: Clar, és pitjor acabar un Mundial així que anar perdent un partit, és a dir... Hòstia, no sé, em sembla que és la pitjor manera d'acabar la teva carrera en un Mundial, si és que és així.
5: Mira. S'hagués deixat marcar un gol i te'n vas fotre.
3: Perquè fins a quin punt és greu aquesta lesió per Bèlgica, tenint en compte el porter, el porter suplent que ha sortit ara, eh?
0: A veure...
3: Què perd Bèlgica?
0: A veure, Lamens, com dic, ha fet una molt bona temporada al Manchester United. De fet, ha tingut una adaptació... Jo crec que molt millor del que s'esperava, perquè venia directament de l'Anvers a la Lliga Belga i el United s'ha convertit ràpidament en titular. És veritat que Courtois... A veure, jo crec que a Bèlgica s'havia acostumat a jugar sense Courtois, perquè Courtois, mentre estava Domenico Tedesco, que era l'anterior seleccionador, hi va haver un moment on va renunciar a la selecció. O sigui, que jugadors com el propi Lamens o Koen Castells, que també va estar molts anys anant a la selecció, doncs ja havien ocupat el seu lloc, però evidentment Courtois, a veure, és doncs segurament el millor porter del món, i Lamens doncs és un bon porter que no arriba a aquest nivell segurament de ser resolutiu, o sigui que es pot notar.
1: També us dic una cosa, amb 38 anys al pròxim Mundial, Courtois
3: Ah, sí.
7: Pot jugar-lo, pot arribar, pot arribar. Vull dir, Neuer l'ha jugat amb 40.
3: Sí, sí. Són 42, eh? És aquella frontera
7: no,
3: que...
7: No, no, en tindrà 38.
3: Ah, en tindrà, entès que en tenia ara
7: 38. No, no, no, no, no, no, no, no, no, tindrà 38.
2: Jo l'he enterrat, sí, ja, eh?
4: També.
2: Perdoneu, jo l'he enterrat ja.
3: No, no, jo també, pensava que era més gran.
0: I sent un mundial a l'estat espanyol, a Portugal, Marroc, encara més.
7: Que, per cert, això, hi ha xup-xup, eh?
3: Sí.
7: Les Espanyes de...
3: Home, el mateix president de la final, Lozan, va sortir l'altre dia dient que no entendria que la final no es jugués en territori espanyol. Això vol dir que no té gens clar que la final es jugui a Espanya.
2: Potser li rota algun input que...
3: Per això mateix,
2: sí, sí, sí.
3: Perquè no ve a tom de res que ara surti el president de la Federació Espanyola de Futbol dient que d'aquí 4 anys no entendria que... Jo entenc que comencen a veure que alguna cosa va malament.
0: Li van preguntar perquè era entrevista a la cadena SER, a Carrusel, i crec que va ser el Dani Garrido que li va preguntar això, doncs que si hi havia algun motiu per pensar en que Espanya no organitzés la final, perquè, a veure, aquest neguit està, i realment... ui, compte ara.
8: Era Oyarzábal, amb una posició justeta, no ha aixecat el banderó, res.
0: O sigui, hi ha hagut mitjans que han estat convidats a veure les evolucions de la construcció de l'estadi que s'està fent a, crec que és a Casablanca, sí, al Marroc, que tindrà, no sé, com 100.000 espectadors, molt modern i de més, i que realment, doncs, comencen a tenir inputs de que potser el Marroc, doncs, o ja els tenien des de feia temps, no?, que el Marroc podia treure-li la final a Espanya, i hi ha aquesta mosca darrere l'orella, no? I per això li van preguntar, i ell va dir, no entendria que no fos així, però jo crec que l'amenaça hi és, i que ara sortia aquesta notícia... que ara sortia aquesta informació de que 22 dels 37 vots que han de decidir on es juga la final del Mundial podrien estar de la banda del Marroc, home, com a mínim és com per estar inquiet.
8: Sí, no, Lozano tindria el poder de Donald Trump.
0: No.
2: De fet, quan truca, no li agafen el telèfon.
0: Lou què?
7: Ni ell ni Pedro Sánchez. Que seria l'equivalent a Trump, no?
4: També és una mica...
2: Spam. Lozano és spam.
3: Possible trucada brossa.
0: Correo no de ser.
2: Un 6, 3, 9 i 10 números més.
7: No, de fet, fins i tot, amb això de la final, hi ha mitjans de comunicació espanyols que, indignats, que diuen que o la final es juga a l'estat espanyol o que llavors renunciï la Federació Espanyola al Mundial.
0: Va iniciar campanya a la Copa.
7: A la Copa, no? Van començar. Sí, sí, sí. Vaja, em sembla també molt agosarat. Vull dir, si són 3 seus, són 3 seus, escolta'm. Vull dir... Si no, bé.
0: 3 seus que recordem que
7: Portugal, Espanya, Marroc.
0: 3 seus que recordem que en realitat són 6, perquè els primers 3 partits del Mundial es juguen a Argentina, Uruguai i Paraguai, que el Paraguai és absolutament de regal, només perquè el president de la Conmebol és de Paraguai. O sigui, és l'únic motiu.
2: És molt còmode a nivell d'organització.
0: Sí, no, o sigui, començar els primers 3 partits a Argentina, Uruguai i Paraguai, després creuar, eh?
2: Sí, va, és com anar aquí a
0: l'OCA. Però Paraguai està classificada pel Mundial?
9: Jo crec que la idea és que les seleccions que són anfitriones fins i tot d'aquests primers 3 partits també estiguin classificades i que juguin, tot i això, la fase de classificació pel Mundial.
7: Oh. Escandalós, no?
3: Cosa que pot fer pensar que no tinguem el Mundial de 64 seleccions abans d'hora.
9: Jo crec que això pel següent no passarà i que igual per Aràbia Saudita, el del 34, que allà pugui ser una possibilitat més real.
3: Clar, perquè es faria només el partit inaugural, només. La resta de partits del grup serien...
9: Sí, jo crec que l'inaugural... clar, sonava que es podia fer Argentina, però que tindria més sentit que fos Uruguai, perquè va ser el primer Mundial de la història. Clar, el tema d'Argentina jo crec que s'introdueix perquè la final del primer Mundial és Uruguai-Argentina i després el tema Paraguai és el que dic. O sigui, és només perquè el president de la Conmebol és de Paraguai. Ja està. O sigui,
7: sí. Aquest sí que té influència en infantil.
2: Aquest sí que quan truca...
7: Sí, sí. En fi, estratègies de la FIFA d'Infantino. Quan veus una jugada d'estratègia ben feta, allò que dius, que bonica, aquesta potser no seria ben bé això, l'anomenarem la jugada Nissan, perquè és tan bona que fins a final de mes et pots endur el teu Nissan híbrid o elèctric al 0% TAE i no començar a pagar-lo fins al setembre. Una jugada magistral de pissarra, d'aquelles que sempre surten bé. Consulta les condicions a Nissan.es. Potser una acció d'estratègia Nissan acaba decidint aquest partit de quarts de final que realment està sent llarg, eh?
3: No, està passant Bunyol.
8: No, bàsicament perquè la segona...
3: castanya a Bunyol.
8: La segona part és bastant...
4: Sí.
3: Uf, home.
4: Dura.
8: Sí, des de l'entrada de Pedri, perdó, però és així, des de l'entrada de Pedri que l'equip no...
2: No carbura bé, no?
8: No, sí, l'equip espanyol no acaba de trobar com fer mal i veig cada vegada més sòlida la defensa belga i també fins i tot amb alguna... transició que pot fins i tot aspirar sí. a guanyar el partit.
7: A mi em sorprèn que, no, vaja, jo no ho diria, però té molta més possessió la segona part a Espanya que a Bèlgica. 77-23 la segona part, dic respecte a la primera, que ha estat de 62-38. Quan no hem tingut tant aquesta, aquesta sensació, però és veritat que rematades poquetes. No, no. La segona part, 5-2 entre pals d'Espanya, 2 Bèlgica, 1 entre pals.
2: La Menú està intentant, però no, sí. no li surt.
7: Sí. Per mi és el que ho està intentant
2: sí,
7: més.
2: Sí, clarament.
3: No, és l'MVP des del minut 15, ja us he dit. Sí. Això està donat ja.
2: No seràs tu qui decideix els MVPs.
3: Podria ser-ho, jo crec. No sóc, però segurament podria ser-ho, perquè els criteris sembla que són semblants. En qualsevol cas, a Espanya li queden només, dic només, 13 minuts per intentar desfer aquest empat, si no, se'n va a la pròrroga. Evidentment, Espanya i Bèlgica, però dic Espanya perquè és la que té la pressió de la favorita, la que hauria de passar a semifinal segons tots els números, etcètera, etcètera.
8: I de moments Seis, que està fent una bona feina, amb Lamin.
7: Veus la pròrroga, Solsona, o no?
5: Estic d'acord.
7: Veus la pròrroga, sí.
5: Estic d'acord.
8: Ara, bona paret, intentava
5: agafar-la. No, sí, estava d'acord amb el que deia l'Albert del marcatge que li està fent a Lamin, que tampoc està gaire fi. L'entrada de Pedri, jo crec que ell mateix...
8: Mira. Nico Williams per Baena, no?
4: Doncs Oyarzábal.
3: Aquells 20 minuts que dèieu de Nico seran més o menys això.
8: I fa ronda nou, ara.
7: Sí.
3: El tema és si aguanta una pròrroga, Nico, clar, perquè ve de quants? 4 partits, no, ara?
8: Sí, però bé, són 3 partits.
7: No, dos partits, no? Des d'Uruguai va ser l'últim, no? De la primera fase.
5: Ho hagués posat a...
4: No són tants. Sembla que
7: hagin
4: passat mitja vida.
7: Sí. Des del dia d'Uruguai, no?
4: Sí.
7: Hi ha tants partits que...
4: Sí.
7: Doncs ara és quan s'entra Nico, remata Ferran i guanya Espanya, no?
3: Això mateix.
7: O sigui, seguint la teoria de la flor... Sí, sí.
3: Tot això passa de Pedri cap a Nico. Sí, qui fa la passada de Nico és Pedri. Sí.
2: No es participen els del canvi, eh?
8: Doncs queden 10 minuts més afegit. Que tampoc ha de ser un afegit a banda de...
3: Té un canvis.
7: Ha anat a escortuar.
8: Potser 5 minuts? No, una mica més, no? Potser. Els
7: ara mirarem.
2: T'està buscant les passivoles.
7: Sí, no, ara vol que em mulli,
2: sí,
7: no?
2: Sí.
8: No, cada cop té, abans. 10 minuts encara.
2: Un dia t'amanarà...
8: La primera de Nico 50. Posa la centrada horrorosa, directament a fora.
2: Clar, aquest és el teu proper repte. Dir l'afegit al minut 45 de...
7: Sí, exacte. Sí.
2: Me la jugo.
7: I a veure què surt.
8: Ja. A veure què.
4: Qui són?
3: No ho sabem. És aquell moment en què comença a enviar... Hem passat dels superfamosos als famosos, però nosaltres no...
2: Cantants de country...
3: Aquí no, sí. Farem, no? Que potser ho soni molt, però...
7: Cantants de country...
2: Ho semblaven.
8: Però una mica Norma Duval, però fa 20 anys, aquesta
2: senyora que no hem focat. El country de la vella escola és una mica això,
8: Sí, jo parlava més que hi havia una semblança física amb la Norma Duval de fa 25 anys.
2: Ara estem en fase dobles, bé.
3: O sigui, bé. No, he anat a buscar un molt bon exemple, a més, Norma Duval. Duval de fa 25 anys.
5: Que és De Bruyne?
8: No. Sí, De Bruyne.
2: Que fa 25 anys? A veure un moment.
7: Atenció,
2: No.
8: Era quan sortia per la tele, o sigui, perquè ara ja...
2: Sí, no, era sí. Però que ja sortia a la tele i ara... O sigui...
7: Va, De Bruyne hauríem de sortir.
3: De Bruyne en primer pla.
7: Si Grot s'atura és perillós.
8: No t'aturis.
2: Freno, o sigui, no.
4: Diria que era, m'ha semblat, però no estava segura, la família reial...
3: Què dius?
2: Doncs a la tele.
8: Norma Duval. Cantants de country, Norma Duval.
4: Ja semblava el més...
8: Però anaven molt d'estiu, no? Vestits molt d'estiu.
3: Això és el que ens ha despistat, segurament, sí. Això, la roba que portava.
8: Era de la platja.
2: Sí, és que de la família reial, a Norma Duval, tampoc hi ha tanta distància.
8: No.
7: Perquè...
4: No.
7: O sigui, estaven massa abrigats, dieu.
4: Molt informal.
8: Sí,
7: molt
8: casual, molt com d'anar a la platja després.
4: Si creuen que s'acosten, no? Al poble o què?
2: Sí, molt de turista. Sí. De turista a Los Angeles.
3: Escolteu, mireu Espanya, que ataca per banda dreta.
2: Sortim d'aquí.
8: Lamin, una altra vegada, 6, Està fent una gran actuació el lateral que ha entrat en aquesta segona part. Ara cobrir força una falta i jugar ràpid la selecció espanyola. Li queden 8 minuts més afegit per evitar la pròrroga, però hauria de marcar un gol.
3: Jo aquesta sí que no l'he vista venir, doncs, avui, aquesta pròrroga. Mira, que hem dit que hi hauria pròrroga a tots els partits des de vuitens fins avui, que hem dit i hem convingut clarament que no hi hauria pròrroga. Doncs patapam.
7: Aguanta. Encara queda,
3: D'acord.
7: No.
8: Sí, a més,
7: Queda perquè ataca Espanya i queda per una contra de Bèlgica. Correcte. Que ara fa estona que no surt. Clar,
8: que t'anava a dir que l'escenari d'una contra de Bèlgica quan sí, Espanya no, no. es pensi que ha d'anar a marcar, marcar, marcar, doncs... Mira, Salemakers, que substituirà De Bruyne, que ja no pot, que tenia rampes i...
2: Molt aguantat, De Bruyne.
9: Sí. Sí.
7: I no, Tielemans no deu estar ni per 10 minuts, perquè... No. Per cert, Tielemans, que és el jugador que fins a arribar a aquests quarts de final més distància havia recorregut en el Mundial, 61 quilòmetres. És a dir, que aquelles xifres que hi va donar la FIFA i que tant ens van agradar a Rocamora...
9: Barcelona-Vilafranca, més o menys, una mica més, fins i tot.
7: Sí.
8: Tot molt jo.
4: Quants has dit?
9: 61 és més de Vilafranca.
4: No? Oh, Vilafranca són 40, sí. 40 pocs.
9: Per això, més de Vilafranca.
4: Sí, perdó, sí.
2: M'agrada perquè són dos punts de vista diferents, però igual.
9: Sí. No, per així reforcem el missatge, que sempre està bé.
4: Molt bé.
8: La passada cap a la minya mal, 6. Increïble. L'acció del defensa s'ha situat just davant. És cert que el control no era bo de la min.
7: Era difícil,
8: Ja, sí, era difícil.
5: Unai Emery el fa córrer amb el Tielemans.
9: Sí.
7: Està acostumat, no?
5: Està acostumat.
8: No hi havia fora de joc,
2: no,
8: per tant.
2: No.
9: El tenia molt a sobre, havia de ser perfecte el control.
8: Si el control era perfecte, sí que quedava davant del porter.
4: Ui.
8: Compte l'errada d'Unai Simón, que ha sortit fora de l'àrea i ha regalat la pilota al rival, que podria haver xutat des de 50 metres. Què es queixa? És que no sé què es queixa. Dóna falta.
7: Sí, però suposo. Doncs ha tingut sort que Rodri ha tapat el xut,
8: Bé, i que De Bruyne és qui ha intentat el xut, jo crec que no està per massa alegries. Molló, quantes pilotes ha tocat Lukaku?
7: Lukaku, Ara ho mirem.
8: És que no recordo...
9: És una bona pregunta,
7: Sí, no, realment... Clar, és que Bèlgica, quan ha atacat, també. Clar. És que...
9: Poquíssim.
7: Ara és de les poques sortides que ha fet en els últims 20 minuts, potser,
8: És que no, ni el busquen allò, vinga, juga amb la boia, intenta aguantar la pilota...
7: Boicota Lukaku, no?
2: Jugava invisible.
7: A veure, ha tocat 3 vegades la pilota, realment.
9: Poquíssim.
7: Sí, en 24 minuts.
9: I a més, Lukaku, o sigui, és un autèntic especialista en baixar al mig del camp, endur-se el central amb ell i jugar de cara perquè doncs hi hagi un llançador que faci que els extrems ataquin la profunditat, no? Això sempre ho fa Lukaku i no ho estem veient tampoc.
7: Clau de judo,
8: Sí, absolutament. Clau de judo de De Bruyne, que sap que el canviaran, i aquí ha fet...
9: La millor mostra que no s'aguanta ja.
8: No. Però és que és molt espectacular, no?, aquesta agafada a Ferran. Sí.
2: Una mica Mataleón, no? Això que et fan...
8: Shut up, li deia.
9: Sí. Antics companys, Ferran Torres i Kevin De Bruyne.
8: Sí. Que marxa cap a la banqueta, canvi, ja no podia més, i el seu lloc l'ocuparà Salemakers, que jugarà aquests últims 5 minuts, més l'afegit, i veurem si també una pròrroga.
9: Com aneu de canvis ara, doncs? Espanya, que li queda...
8: Doncs li queden dos canvis.
9: Dos canvis i
8: veig que els ha fet tots.
9: D'acord.
5: O sigui que si hi ha pròrroga són 3 canvis.
4: Sí. Mm.
9: Exacte, sí. Els dos que li queden...
8: Dues, mira, canvi...
9: I dues finestres.
2: Mira.
9: No, doncs ara hi ha una.
8: Olmo per Miquel Merino.
4: Sí.
7: Buscar carta talismà, no?
2: Sí, buscar el merinazo, no?
4: Com l'altre dia,
9: el mateix minut. Sí, el minut 85.
7: Hosti, és veritat. Tot. El 85...
8: La càbala.
7: Merino per Olmo.
2: Això és càbala.
9: No, de la Fuente... Hem arribat a aquesta conclusió, ja, no?
7: Es pot llegir Marco Aurelio i fer càbala?
2: Sí, i tant. I tant.
9: Bé,
2: és compatible.
8: Doncs, 4 minuts més afegit. Ara Molló ens dirà quan afegirà l'àrbitre.
7: Sí.
2: Mira.
7: Podem arribar al 7,
4: Ai!
8: Ui. Lamin cap a Ferran. Pedro Porro posa la centrada al segon pal.
7: Ja hi era.
8: Queda per Cucurella, l'amic de Mourinho. Sí. I Nico Williams.
9: L'altre dia va aparèixer en forma d'assistència, que és una assistència brutal, la que ha fet l'altre dia Ferran Torres. Allò és sensacional, perquè en dos tocs, el del control i la passada.
8: La Min Yamal té l'acció... Ui, no ha confiat amb la dreta,
4: No.
7: Era per anar cap a fora i xutar o centrar, perquè tenia les dues opcions, jo crec. Us explico un secret. A Ford han electrificat els seus icones. Podeu descobrir el nou Ford Capri, sentir l'aventura sense límits del Ford Explorer i moure-us per la ciutat amb tota l'agilitat del Ford Puma GN. Gaudiu de tota la gamma elèctrica de Ford Motor Company, ara amb el carregador i la seva instal·lació gratis. I a més sumen 4.500 euros a les ajudes del Pla Auto Plus. Què espereu? Demaneu ja la vostra prova a Ford.es, a xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
3: Instants finals d'aquest Espanya-Bèlgica, com a mínim dels 90 reglamentaris. Veurem si després hi ha afegit de quants minuts, però en qualsevol cas Espanya, davant dels últims minuts i de les últimes oportunitats per intentar esquivar aquesta pròrroga, Bèlgica, a veure-les venir, a fer la feina que li toca, que és intentar justament això, forçar, com a mínim forçar aquesta pròrroga i no caure abans.
7: Bèlgica et firma els penals, no?
3: Jo I tant,
7: Bèlgica,
3: i tant.
7: Tal com es presentava el partit, a les prediccions...
8: Covarsia, el xut, queda mort el rebot i el gol. Gol de la selecció espanyola, marca Merino, el xut, però és de Covarsí, el xut de Covarsí, i aquí s'ha vist que no era Courtois, que era un suplent, que era Lamens, perquè aquesta Courtois no la regala. Mira com va el realitzador televisiu a buscar a Courtois, el xut de... Covarsí, és un bon xut, però tampoc és res de l'altre món.
2: No.
8: I bota, això sí, bota davant del porter que no bloca, i Miquel Merino, que va buscar el banderó de corna una altra vegada per fer la volteta i celebrar el 2-1. Una altra vegada Merino, gairebé calcat al minut.
3: Sí. 80, què?
8: 88.
3: Sí, doncs un minut abans, potser.
5: Lo fotut, d'això és que aleshores no jugarà mai de titular. Sempre
7: no, no,
5: en el 85.
7: Total. Tal qual.
3: No, és al·lucinant, eh?
2: O sigui, el canvi al minut, jo crec que no és casual.
3: És possible, és possible. Que ho tingui...
7: Ai, Lamens, per favor. Sí. No. Li vota davant, però és del porter. No.
3: És que el refús és centrat...
7: És que la vol blocar. Sí, és que l'error és aquest, la vol blocar.
8: La vol blocar i li rebota el cos i queda morta i està molt ràpid, Merino. És que té un instint dins l'àrea, aquest jugador.
4: Ja directe abans que la deixi és morta.
3: Però, clar, sí, és que...
5: Vols dir que porta els guants... A la banda bona.
8: Però és que jo crec que aquesta acció Courtois...
2: Són guants de sardiner, t'has fixat?
8: Courtois coix la treu.
3: Sí.
8: Perquè tampoc és... No t'exigeix físicament aquesta aturada.
2: No tenen dits, els guants.
5: Són de boxa. Clar, no, eh?
2: Són guants aquests de treure el forn, de safata.
3: Manoples, eh?
2: Sí. El tio ha sortit a jugar amb això. No hi ha dits. Sí. Ells li van grans.
7: Sí. Això per agafar els burritos t'anirien bé, Solsona, les manoples aquestes. Per cert, l'altre dia el gol al 91 de Merino, avui al 87. És que ha estat 2 minuts després d'haver entrat al camp. I ara, Bèlgica, cames, ajudeu-me amb el gol, jo crec que seran 8 minuts.
2: És increïble.
5: Perquè contra França ho veiem bé, no?
8: No, és que hauria de fer un llistat de les fuentades, eh?
2: Al·lucinant, de veritat.
7: Sí. Això no ha passat moltes vegades en 2 partits seguits, eh?
2: No.
7: Que entri un tio i resolgui el partit. Ni el Madrid a la Champions ho ha fet això en 2 partits seguits.
3: I és el que diem, a ell li ha passat no 2, li ha passat unes quantes, és a dir, que ja porta un historial interessant de vegades sí.
8: Que avui ha jugat Fabián i t'ha marcat el gol.
3: Ara, el més curiós...
8: Minuto 90 i Merino, eh?
3: Sí. Però el més curiós és que amb qualsevol altre entrenador estaries lluant la virtut de trobar el jugador, el canvi exacte de
2: totalment d'acord.
3: I en De La Fuente doncs, té la llufa penjada de seleccionador que ningú se'l creu, o ningú, no vull ser injust tampoc, molt poca gent se'l creu, és a dir, aquest home haurà de guanyar 6 Mundials, 4 Eurocopes
2: sí.
3: i 6 Nations League perquè...
8: Per deixar de ser Iñaki Saez,
3: sí,
8: no?
3: Sí, perquè se'l comencin a creure.
2: Però tu ets Merino i tu saps que no jugaràs a titular.
3: Sí.
7: No,
2: ara mateix. O sigui, no pots tancar aquesta espècie de...
3: Ara has entrat a la cabòria del cap de Luis De La Fuente.
7: I fins a un cert punt, Broc, ser l'heroi
2: no,
7: amb tan poc esforç, és a dir, jugar en pocs minuts, no?
2: Tu imagina't que Espanya guanya el Mundial, Merino, acaba convertit en l'heroi del Mundial, és a dir...
7: Sí.
2: 2 cops et salves.
3: A veure, que falten encara 6-7 minuts al final, en falten 6, per tant, per disputar-se, o sigui que és el temps que li queda a Bèlgica per reaccionar.
8: L'MVP no serà fàcil.
3: No.
8: Perquè...
3: Fes-me cas. Perquè creus que pot ser Merino, oi?
8: No, però és veritat que Lamine ha sortit... O sigui, molta pilota ha passat pels seus peus i ho ha intentat molt, però no ha tingut el dia. Llavors, que li poden donar? Li poden donar.
7: L'altre dia, les estadístiques, o sigui, aquestes pàgines d'estadístiques com Opta i tal, van donar a Rodri com el jugador amb més puntuació i van triar l'MVP. Ara mateix, el jugador més puntuat és Covarsí.
8: Doncs bé, havent fet el xut i un altre partit molt complet, però la selecció espanyola, Unai Simón, la centrada, la treu al defensa, Unai Simón. Unai Simón ha sortit, ha vist un bolet, ha dit vaig a caçar-lo i Salemakers se l'ha fet, ha fet el dribbling. És cert que no tenia angle i només tenia un company envoltat per tres jugadors de la selecció espanyola. Ha fet la centrada a Lukaku.
0: Per favor.
8: I l'ha tret, no sé qui l'ha tret.
7: La Port.
8: Sí.
7: Perquè si la treu Cubarsí ja era l'MVP segur.
8: De semi-xilena, semi-volea.
0: Per mi el que li resta un pèl a Cubarsí és que per mi surt la foto del gol de Bèlgica. Surt la foto del gol de Bèlgica i a més és el que perd la disputa i el que fa també un mal refús després de perdre la disputa per permetre que la jugada de Bèlgica tingui continuïtat. Ara, segurament a la resta de jugades no tenim gaire queixa amb ell, no?
2: Perquè Lamine quant té?
7: Sí, darrere Cubarsí, que té un 8, 7 amb 8 Lamine, 7 amb 7 Rodri, 7 amb 6 Fabián. Ja està. Si ho ha dit el minut 15.
2: Per què no ens fiem d'arrota?
3: Teniu motius, també us dic. Vull dir, pensa en Bèlgica, en Portugal...
5: Ja hi ha debat, a la porteria.
8: Si Lamine guanya l'MVP, tornarà a sortir de mala llet a la zona mixta. No, perquè no haurà marcat...
4: Espera.
8: No, de mala llet. És a dir, evidentment content, però... Vaja, l'altre dia no va marcar i va tenir aquestes imprecisions i avui està fent un partit semblant... I aquesta acció d'Unai Simón, o sigui,
2: no té
8: cap sentit, perquè realment és una zona que està coberta pels defenses, o sigui, el porter no ha de sortir mai a una zona que ja està coberta pels defenses, perquè és que al final el més important és que no abandonis la porteria, a no ser que hi hagi una ocasió imminent, no?, de l'equip rival, amb pocs defenses, no? O cap al voltant. I vaja, sort de la Port, perquè si no...
5: I el jugador, jo crec que hauria d'haver intentat xutar a porteria.
8: Sí.
5: Ha de xutar. Sí. No tenia ningú més allà. Hi havia un jugador, era molt difícil.
7: Sí, hi havia Lukaku, crec. Sí, i és veritat que si xuta de primeres, les defenses no estaven ben col·locats.
5: No, xutes, potser va fora, sí, però... Sí. Almenys, doncs, l'oportunitat de poder marcar.
8: Però si estàs... Això... Ai, digues.
7: Si estàs pensant, Rocamora, comprar-te un Volkswagen T-Roc, que sé que aviat ho faràs,
8: sí, ara anava a dir-t'ho.
7: Segur que ja t'has fixat en el seu disseny, les seves prestacions i el seu baix consum. Però ara ve la pregunta important. On el compres? T'ho estàs preguntant, això,
8: sí,
7: ho sé.
8: I m'ho diràs.
7: A Sarsa Volkswagen.
8: Clar que sí.
7: Per suposat, per l'atenció, l'assessorament i la confiança de saber que t'acompanyaran durant tot el procés de compra. Sarsa Volkswagen. No dubtis. Troba'ls a Terrassa, Granollers, Manresa, Vic i Sant Cugat.
3: Sant Cugat em queda més a prop. Veus? Sí, però ja si n'és d'aquest estiu que tinc plantejat de fer voltes, doncs ja sé que a Vic, per exemple, també n'hi ha.
7: També.
3: Però parlant de Simón, ja hi compta, Luis de la Fuente. Ya sap que...
4: Ui, Witzel.
5: Si el toca una mica més amunt, aviam... El toca.
8: Ui. El poden expulsar.
5: Això és vermella.
8: Sí.
5: El poden expulsar
8: perfectament. Totalment. Sí. Perquè li pots fer molt
7: mal. És amunt. Amb els tacs.
8: No. Mira, que bé.
7: El bar Gilet.
8: No s'està afaitant,
7: sí.
8: No?
7: Ha afaitat la vermella, sí.
8: Ostres, però...
4: Ui.
8: Però és que ni se l'ha mirat, vull dir...
7: Que ha apostat per la pròrroga.
8: A veure, però no sabem, no sé. Ha fet dues sortides fora l'àrea increïbles i aquesta acció seguim,
2: del... Ha posat 100.000 euros aquella pròrroga.
4: Ui, Lukaku!
8: La centrada, intenta rematar amb el cap Lukaku, Rodri se la treu de sobre... Sí, ara sí que està volcada a Bèlgica,
4: sí.
3: Però... Ara pot arribar una mica a Espanya, al tercer d'Espanya, perdó, o, efectivament, acabar el partit volcats a la porteria d'Unai Simón.
5: Una pròrroga estaria bé, ara.
3: Ara et va bé, oi?
8: La centrada directament a Unai Simón.
4: Que...
8: Falta.
2: Però està nerviós, eh? Sí.
4: Està jugant amb foc.
2: Sí.
3: Però, clar, és el que abans deia. Luis de la Fuente ja sap que de tant en tant hi ha simonades, és a dir, que de tant en tant aquest home fa aquestes accions. I tu ja l'has posat sabent que això passa.
2: Que no el canviarà, eh?
3: Exacte, aquest peatge està disposat a pagar-lo. Doncs s'ho trobarà, avui s'ho ha trobat. Sí que és cert que ha trigat en arribar en aquest Mundial perquè han trigat els rivals en acostar-se a la porteria d'Espanya. Però això ho fa, Simón.
2: Sí, no, és habitual. Sí.
8: És que insisteixo.
2: Quan ha d'intervenir... com és el cas, abans no ha intervingut en el Mundial, aleshores no l'hem vist.
3: No l'han apretat.
8: No, és que no ha fet cap aturada de mèrit, i és cert que la selecció espanyola només ha encaixat un gol, però és que no li han, entre els tres pals, hi han xutat molt poquet. Doncs un minutet, i s'acaba el partit, Espanya 2, Bèlgica 1.
7: Sí, avui és el dia que l'han xutat més vegades, perdona, Albert, tres vegades li han xutat entre pals a la selecció espanyola, i un ha estat gol. Avui, espera, que això era la segona part, disculpa. Són 5 rematades, 2 entre pals, en tot el partit.
8: El xut de Cucurella, aquesta sí que Lamens l'atura, bloca, i recupera la selecció espanyola, que potser acaba el partit a camp rival, perquè ara toca molta comoditat a la zona de tres quarts, és Rodri.
7: Sí, ja i jo crec que no s'ha d'afegir res a l'afegit. Vull dir, no ha passat res per perdre temps.
3: Doncs Espanya atacant, intentant acabar el partit en aquesta jugada, en aquesta possessió, i espera't.
8: Pedro Porro, la centrada, el cor de l'àrea, la treu la defensa, crec que xiularà, xiula. Xiula Michael Oliver, s'acaba el partit de quarts de final amb la classificació de la selecció espanyola. Una altra vegada Miquel Merino, al 87, fa el gol decisiu, el 2-1, Espanya 2, Bèlgica 1. Doncs ja tenim aquí segurament l'eliminatòria estrella d'aquest Mundial, aquest sí, sí. França-Espanya dimarts a les 9 del vespre.
3: Ah, ho és, eh? Però no sé si veient el que hem vist avui de la selecció espanyola perd una mica de pes aquesta eliminatòria. Evidentment que és un tros d'eliminatòria i molt millor que no pas un França-Bèlgica, només faltaria. Però veient avui a Espanya, no sé...
2: Ho veus una mica desigual, no, ara?
3: Sí, jo ho veig més desigual del que
2: sí,
3: em pensava.
2: Sí, totalment.
3: També et dic que pot canviar perquè cada partit és diferent i Espanya contra França no sé com sortirà ni com ho faran els francesos, però no sé què t'imagines tu, Naveira, per exemple.
9: Jo és que crec que Espanya doncs, intentarà tenir la pilota, però que França, amb els jugadors que té... amb Manu Koné, que a més estava jugant molt bé al mig del camp de França, que és un jugador amb un registre diferent a Tchouaméni, no? Tchouaméni jo el veig més especialista defensiu, Manu Koné fa més coses, no? Defensa bé, però després també té bona arribada a l'àrea. O sigui, sense ser un equip França que necessiti tenir molta possessió per dominar-te, vaja, jo crec que a base de físic i de futbolistes que poden resoldre a dalt, li posarà molt difícil l'Espanya. Ara, cal dir una cosa també, els últims dos precedents oficials entre Espanya i França són victòries d'Espanya. A la semifinal de l'Eurocopa, la semi de la Nations League també, que de fet va arribar a estar 5-1 en aquella semifinal, tot i que va acabar 5-4. Jo crec que França és favorita, clarament, però vaja, Espanya doncs, no ha de perdre-li la cara al partit. Sí que crec que al final, jo crec que els jugadors de França estan en un moment d'inspiració millor que els d'Espanya, això és indiscutible. Mm-hmm. I amb la qualitat que tenen per resoldre partits i el millor moment que experimenten, per mi França està un punt per sobre d'Espanya.
3: Solsona.
5: Sí, no, el potencial de França tots l'estem veient i està per sobre de totes les seleccions, no? Una altra cosa és que després doncs, juguis contra una selecció com pot ser Espanya i que et pugui posar amb dificultats, que pot ser, però veient el potencial d'un i veient el potencial del que ha demostrat en aquest Mundial, el que està demostrant Espanya que no acaba de lligar bé, doncs sembla que França ho té tot a favor, no? No hi ha els jugadors importants a la selecció espanyola que estan en el seu millor moment. Veiem a Pedri que està trist, veiem a Lamine que intenta però que no acaba, i aleshores quines són les alternatives que tens, no? Difícils. Però que competiran, evidentment que sí, que pot passar qualsevol cosa, també no en tinc cap dubte, però clar, és que el potencial que ells tenen a dalt és tremendo. Clar, Espanya ha de fer algun retoc, eh? No crec que juguin tots els que la vulguin tocar, no ho sé com ho farà, però... Home, és una eliminatòria molt, molt complicada, eh? Molt complicada. Han d'estar molt bé defensivament, ha d'estar molt bé un dels pivots defensius, sigui Rodri o Pedri o algun altre, perquè aquest Olise està per aquella zona. Vull dir, serà un partit bo de veure... Però
2: també pot ser que li vagi bé a Espanya no anar de favorita, o sigui, com hagués pogut passar fa mesos. No? Aquest paper de vale, França favorita, nosaltres anem a fer... I el partit d'avui jo crec que ajuda, això. Ajuda a treure una mica de... Jo ja estava sentint les ràdios d'Espanya i tal, hi ha una eufòria ja de sobte, com que se'ls veien a la final i és com, bueno, tu ja vas amb més prudència, que crec que en aquest tipus de partits és important.
3: Sí,
2: per tant,
3: sí ja. Com sigui, Espanya ha aconseguit una cosa que ha passat molt poques vegades, que és arribar a les semifinals. És tot just la segona semifinal que jugarà Espanya d'un Mundial, amb aquell asterisc que abans comentàvem del 1950, del Mundial de Brasil, del Maracanazo, en què aquella vegada no hi havia semifinals, però Espanya va colar-se entre els quatre millors, es disputava amb una lligueta final d'on sortia el campió, i aleshores va ser Uruguai en el partit decisiu contra el Brasil, però Espanya era entre aquells quatre equips que van disputar aquella lligueta final. L'altre no el recordo, el llegir l'altre dia, és Brasil, Espanya, Uruguai, i me'n falta un. del 1950. Ai, no me recordo. A veure si... Oh. Ara el buscarem. En tot cas, segona semifinal, tercera vegada que Espanya quedarà entre els quatre millors equips del Mundial.
0: Suècia era el quart.
3: Suècia, això mateix.
7: Sí, és curiós perquè tots haguéssim dit que abans de començar el torneig que hagués estat una final anticipada, aquest Espanya-França, i ara potser no tenim aquesta sensació, no? Ara potser pensem que els dos millors equips del torneig han estat França i, no sé si dir Argentina o Anglaterra, però ara mateix segurament la final que tots esperem, i més com estan en aquest Mundial, és el França-Argentina. Per el Messi Mbappé, perquè hi ha en joc el Pichichi...
2: Per sobre de la resta, eh?
7: Sí, segurament.
2: Anglaterra tampoc a mi m'ha semblat, i Argentina, l'altre dia...
4: Que veia gent ha patit...
2: Sí, va patir moltíssim.
0: I tornarà a patir demà.
7: Ara, no menysprem també els dos precedents de la Fuente de Champs, que és la semifinal de l'Eurocopa el 2024, Espanya 2, França 1, i aquest Espanya 5, França 4, que deia abans en Naveira, de semis també de Lliga de les Nacions, no era?
0: Semifinal, sí, perquè després va ser la final que va guanyar Portugal per penals.
5: Quina delantera jugava aquesta de les Nacions?
0: A la Nations, a Espanya.
5: De França.
7: A França Cherky, era...
4: Cherky va jugar, segur que...
7: D'aquí, d'Espanya, sí, dius, o de França?
0: Cherky va sortir al final.
4: Sí?
0: Sí, va sortir al final i va donar una assistència
5: a gol. No van jugar a la final?
0: Com?
7: L'Eurocopa va ser semifinals. 1-0 amb el gol de Lamin. Ai, 2-1, perdó, que Lamin fa un dels dos gols.
4: Sí.
3: Va, que buscarem el millor, no? El millor del partit o l'MVP. Sí. Ara ha sortit l'MVP, encara no el tenim, no?
7: No. Jo no ho he vist.
3: Va, doncs, si no el sabem, avui buscarem l'MVP d'aquest partit.
10: La xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya us ofereix aquest espai.
3: Dani Solsona.
5: Jo ara, en circumstàncies normals, diria Merino.
3: Merino, perfecte, doncs ho diem. Què dius, Albert?
0: Cubarsí.
3: Cubarsí. Clara.
4: Difícil, això. Epa.
0: Ui.
7: Trucant.
5: Està trucant Cubarsí. Plan, sí.
4: També diré Merino per l'impacte que ha tingut.
3: Dos Merinos, un Cubarsí. Jaume.
7: Lamin Jamal.
3: Lamin. Broc.
2: Lamin.
3: Dos Lamins. I Jaume Naveira.
0: Està difícil, eh? Jo, va, em quedaré amb Merino pel gol. Sí.
3: Doncs Merino guanya per 3-2, si no m'equivoco, no? 3 Merinos, 2 Lamins i un Cubarsí. Sí. Això.
11: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
12: És el Selecta Rein, ara està en moda funky sorra.
11: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
12: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
3: Doncs 6 minuts que passen de les 11, en fa molt pocs de minuts que ha acabat aquest partit entre Espanya i Bèlgica, i Espanya serà la rival de França, com dèiem, a les semifinals. La primera ja la tenim tancada, la segona sortirà demà. Oh, sorpresa. Què ha passat aquí ara? Encara no ho sabem, no?
2: Però tot...
7: No? Enfocava el Lamin Jamal.
3: Però és que estan tota l'estona enfocant-lo. No, sé si és perquè és l'únic que queda. No, encara en queden més, o és l'únic que queda de jugador de la selecció espanyola.
7: Pensava que era l'MVP. Encara no.
3: Encara no el tenim. En qualsevol cas, el que deia, demà sabrem quina és la segona semifinal. Sortirà dels últims dos partits de quarts, que juguen un a les 11, l'Anglaterra a Noruega, i l'altre a les 3 de la matinada, el que disputarà l'Argentina de Leo Messi contra Suïssa. Aquesta gran sorpresa dels quarts de final, o la selecció que poca gent esperava que estigués, perquè es va enfrontar amb Colòmbia, però mira, aquí la tenim, entre les 8 millors classificades del Mundial.
0: Sí, Suïssa va ser capaç de fer el partit molt, molt espès. Colòmbia tampoc va tenir el seu dia més inspirat. A Suïssa li faltava, doncs, segurament el seu jugador més decisiu en aquest Mundial, que és Manzambi, que no s'espera tampoc que arribi al partit de demà, que és aquest migcampista del Friburg, que està sonant per marxar al Newcastle per uns 60 milions d'euros. I ja dic, doncs, per una lesió no hi va ser contra Colòmbia, no hi serà demà tampoc, i jo espero que Suïssa faci un plantejament de nou molt conservador, perquè a més crec que li pot bloquejar molt les idees d'Argentina. Argentina juga un ritme molt baix, en certa manera, doncs, per permetre que Messi pugui brillar més, perquè en un equip d'anada i tornada, doncs, Messi no, ja no està en un moment com per seguir aquest ritme, no? I jo crec que Argentina, doncs, juga amb molts migcampistes per amassar molta pilota, però crec que això de vegades també no li ajuda.
9: I jo crec que demà per Argentina serà un partit difícil. Serà un partit difícil per això, perquè Suïssa, quan juga contra els grans, acostuma a fer aquest tipus de plantejaments.
3: Merino, no? L'MVP del partit, doncs avui sí que ha tingut la lògica del gol i de l'home decisiu. De fet, és el segon dia que ho aconsegueix. Potser han vist bé de donar-li el jugador més valuós d'aquest Espanya-Bèlgica. En tot cas, recordar que és la del dimarts. L'Espanya-França és la semifinal del dimarts a les 9 del vespre. La de dimecres és la que es decidirà demà en aquests quatre equips que disputen els últims dos partits de quarts de final.
7: Vaja, que jo crec que pel morbo, pel que suposa, pel Kane, Messi fins i tot, no? Que d'Anglaterra, Argentina...
2: Imagines un Noruega-Suïssa? Quedaria com estrany.
9: Totes les vibes de jornada 4 a la Nations League, eh?
3: Sí. O fins i tot repesca, de cara al Mundial, que també podria ser, perquè...
9: Absolutament.
3: Noruega feia quants anys eren? Des del 98, no? Que no anava al Mundial?
9: Que no jugava al Mundial, sí. I, de fet, quarts de final ja és la seva millor actuació de la història. I Suïssa portava 72 anys sense jugar als quarts de final des del Mundial que ells havien organitzat el 54. Tenien tres quarts de final als inicis de la història dels Mundials, però és veritat que en èpoques on no hi havia les dues primeres vegades que van arribar a quarts de final no hi havia ni fase de grups al Mundial, era directament eliminatòries i van passar una i a la segona eliminatòria que havien disputat es van quedar fora, no? I feia molt de temps que no arribaven i ara, doncs, quarts de final amb Argentina, que és, també s'havien enfrontat a vuitens del Mundial de Brasil. Un partit que li va costar horrors a Argentina i que el va desbloquejar Di Maria a la pròrroga.
3: Doncs, escolta'm, anirem canviant tertúlia, no? Anirem canviant una mica de terç, que també hem de parlar del Barça. Per cert, que abans no t'he preguntat, ni tampoc a tu, Dani. Molt ràpidament, que creieu que és una... bona arribada, la de Adeyemi al Barça? És a dir, creieu que encaixa amb l'equip i amb el sistema de Flick?
9: Crec que és un fitxatge que a nivell de contracte i de cost està ben tirat, perquè al final el Barça, doncs, pel que sembla, pagarà 22 més 7, no?, de traspàs. Crec que és un futbolista que té la qualitat com per poder brillar en un equip gran. Ell feia temps que volia sortir de Dortmund, crec que sobretot perquè la dona, la seva parella, doncs, volia canviar d'aires, no?, i buscar, doncs, un altre tipus de destí. Dortmund no és que sigui una ciutat gaire apassionant. Això estava clar. I jo crec que Adeyemi, doncs, necessitarà... I jo crec que el trobarà, doncs, aquest carinyo que et pot donar un entrenador com Hansi Flick, no? Jo crec que si és així, jo crec que ell pot rendir a un gran nivell. És un futbolista molt ràpid, futbolista que et pot jugar a diferents posicions, una mica l'estil de Gordon, però més pensant en la banda dreta, i també depèn quin context pot jugar com a nou. I crec que és un futbolista, igual que d'altres, que a més d'anar dirigit a intentar que l'equip tingui cames i molta possibilitat de córrer i de pressionar i de més... Jo crec que és un altre fitxatge pensat, igual que el de Gordon, i igual que la sessió de Rashford en el seu moment, en context d'eliminatòries de Champions. Jo el veig molt així, la veritat. Per intentar fer mal amb espais, en certes eliminatòries o certs contextos. La veritat, jo ho veig una mica d'aquesta manera.
3: Solsona?
5: És un jugador rapidet, sí, és habilidós, busca algú contra un, normalment juga en banda... Ja ens hi havíem fixat, no?, quan jugava amb el Dortmund, i que li pot anar bé, sí, però sempre amb el Barça, si jugues amb un extrem com Lamine i a l'altre cantó jugues amb un que és una mica fals extrem. Ara, si vols jugar amb dos bandes oberts, perquè pot jugar perfectament obert en banda, jo tinc els meus dubtes de que pugui jugar com a referència, com més centrat, diguéssim.
9: Jo crec que, com a referència, el que dic, són contextos molt concrets on puguis córrer. O sigui, ell de nou, davant defenses tancades, el veig poc, la veritat.
5: No sé, a mi el que m'ha deixat una mica descol·locat és que fitxis a Gordon i fitxis a Demi.
3: Adeyemi.
5: Sí. Els fitxis els dos, que són més o menys en una situació banda esquerra, encara que sempre poses el... Bueno, però també pot jugar una mica més al mig, pot jugar... Sí, però en principi són bandes. Aleshores, em falla alguna cosa aquí. Aquí algun jugador em falla.
2: Algú que marxa, no?
5: Si tens Rafinha, tens Ferran Torres... Clar, i ara això significa... Aviam, com a jugador, jo crec que és un bon element per tenir-ho al Barça, eh? Jo ho crec. Ara, això significa que segueixen pensant en Julián?
3: Sí, a priori sí.
5: Clar, llavors, si és que segueixen pensant en Julián i a Julián el fitxen, el que està clar és que Julián jugarà com ho fa el nou. Perquè els altres dos són banda.
3: Sí. De fet, si arriba Julián, com el club vol que arribi Julián, comentàvem també abans de començar el t'ho diràs a redacció, haurà arribat un que ha arribat, un que ha marxat, és a dir, han marxat tres davanters aquesta temporada, vaja, han marxat dos de moment, sembla que seran tres si acaba marxant Bardaggi, s'ha dit. És un jugador per jugador. És a dir, ha marxat Lewandowski, marxarà Bardaggi, ha marxat Rashford, han arribat Gordon, ara Adeyemi, quan s'acabi de fer oficial, i si arriba Julián, és a dir, millores evidentment, jo crec, les prestacions amb aquests tres jugadors que t'arriben i els que marxen.
9: I a més, al final crec que tens suplents segurament, o sigui, en el cas de Rashford Gordon, jo crec que és un nivell prou similar, i en el cas de la dreta a mi, Bardaggi és un jugador que m'agrada, però que crec que sabent com de jove és, ell necessitava segurament més minuts per fer-se, no? I ser una... No et dic una competència per la Benja Mal, perquè no ho seràs mai, però vull dir, per donar segurament uns minuts de qualitat més importants a l'hora de substituir Lamine, no? Mm-hmm. I crec que, dèiem, això sí que t'ho pot donar. Al final, jo crec que també són fitxatges pensats també en què Rafinha i Lamine, doncs, escolta, els puguis gestionar una mica més pel que fa minuts, perquè al final, escolta, és que amb les 38 jornades de Lliga, les 8 jornades de la Champions, que si tens una relliscada a la fase de Lliga de la Champions, tens dos partits més d'eliminatòries. Escolta, jo crec que això, en el futbol d'ara, has de intentar pensar-hi. I si aquest mercat d'estiu és el que està marcat en vermell, de dir, escolta, és que aquest any és quan ens hem de deixar els diners i ja pensant en els següents estius, doncs entenc que aquestes operacions es tanquin ara.
5: Perds gol, jo crec que perds gol, o sigui, no tindràs un element com podies tenir amb Lewandowski, que quan està bé els primers anys et fa 40 gols, i en canvi a la millor tens més elements que te'n marcaran menys, però que al final sumarà tot.
3: S'amplia el mosaic, no?
5: Clar, és a dir... però Adeyemi no és golejador. O sigui, et pot marcar els seus 4, 5, 6 golets, ja està bé. Gordon tampoc ha marcat molts gols. Anem a veure, pot ser que exploti i en marqui més. I després tens els gols que pugui marcar Lamin, els que pugui marcar Ferran, i si ve Julián, a veure els gols que pot marcar, no?
3: Però
5: aquesta peça dels 30-40 gols aquest sí. No el tens.
7: Però és veritat que l'any passat Lewandowski en van fer 23, crec que són...
2: Rafinha va estar molt temps fora.
7: I Rashford en va fer 19, aquest sí que és un element que, com deien, Solsona... I després una altra cosa, que crec que ho comentàvem aquesta tarda a la redacció de Rocamora, que si tens realment aquests 6 davanters comptant Julián Álvarez, clar, ja no en tens cap, entre cometes, jove promesa que pot escalfar molta banqueta tipus Bargi. O sigui, ara haurà de fer rotacions sovint, Flick. Sí. Ja, o sigui, en atac, amb els davanters que té, jo crec que els 80% de partits de Lliga pot posar la combinació que vulgui.
3: Totalment.
7: Ho ha de treure, no?
2: Que després hauràs de gestionar que Lamin vulgui entrar a la rotació, que les estrelles de l'equip, no?, acceptin aquest tipus.
9: I pensem també de la temporada que venen Lamin i Rafinha, que han patit amb les lesions, que Rafinha està a prop dels 30 anys també.
2: I postmundial.
9: Sí, que és una temporada especialment dura. Sí.
7: I Lamin Yamal, per cert, MVP del partit.
3: Ara anava a dir-t'ho.
7: Quan ha avançat Rocamora, tu diràs.
9: El minut 15.
3: És que a mi em sap greu. Em sap greu perquè raons en teniu, evidentment, que en teniu per desconfiar. Però cada dia tampoc, ostres, algun dia...
2: No, però ara això revaloritza molt...
9: El benefici del dubte, no? Encara que
2: sí. Ara ja vas sol.
3: Sí. Llàstima que siguin quarts de final ja quan ha passat això, perquè ens hem menjat 30 dies de Mundial i ara... Però vaja, no passa res.
2: Però ara són els bons, no? Els que
3: això és veritat. I els que la gent recorda.
5: En qualsevol cas, el que estava dient el Jaume de les rotacions i tot això, que em sembla que sí, que és correcte, però escolta, a la Min no el faci rotar molt. Si hi ha Julián que has pagat 120, 130, 140...
2: Tampoc.
5: Farà rotar molt.
7: Doncs Adeyemi, si no que em desmenteixin a Beira, em sembla un suplent habitual complicat. Vull dir que si no li dones bola...
5: No sé.
7: Bé, és un jugador, no?, que ha tingut episodis de certa polèmica als seus clubs. I recordo la frase de Gordon... ho diu ser suplent. Mm-hmm. Que l'ha dit en aquest Mundial, no l'ha dit fa 10 anys.
2: Vull dir... Però això també és el que busca Flick, no? És a dir, jugadors que, que surtin...
9: Sí, que multipliquen la competència.
7: Clar, clar,
9: no?
7: Però que els ha de donar bola.
2: Mm-hmm. Sí, sí. Aquí, jo ja, confiança total. Sí.
5: Pensant que Rafinha no se'n va.
3: No, clar, clar.
7: O Ferran.
3: Aquest és el tema.
5: No, no, això
7: no ho sabem.
5: No, no, si se'n va Ferran, encara. Però Rafinha és d'aquesta banda, eh? Sí. Dels Gordon, de la CIM i tots aquests, eh? La banda esquerra.
7: Dues ràpides dades ràpides de Miquel Merino, que veig a Opta Mr. Chip a xarxes. Només un jugador en tota la història de la selecció espanyola havia marcat en dos partits consecutius d'eliminatòria de Mundial, David Villa el 2010, i a més va ser vuitens i quarts.
9: Fixat.
7: Per tant, per aquells
2: que... Les càbales.
7: Que puguin...
2: A més, de la Fuente té tota la pinta de ser cabalero, eh?
7: I aquesta és d'examen perquè, vaja, jo juraria que va ser un excompany de Dani Solsona al València. Merino ha marcat el gol més ràpid d'un suplent d'Espanya en tota la història del Mundial. 115 segons ha trigat a marcar Miquel Merino.
3: Menys de dos minuts, eh?
7: Aquest rècord el tenia un jugador... el juny del 82, que jo juraria que va jugar amb tu al València, a Solsona, en una Espanya-Iugoslàvia. Et sona? T'atreveixes a dir un nom? De...
5: No,
7: Enrique Saura.
5: Home, aquí què? Saura, sí.
7: 159
5: sí,
7: segons.
5: Van jugar 5 anys a mig.
7: Bon cromo de Panini, que jo recordo. De...
5: I treballava molt, perquè jo no baixava gaire.
2: Ah, això el recordes, no?
5: El recordo.
2: Sí, sí.
5: El fenomen.
7: Doncs avui s'ha quedat sense aquest rècord, li ha pres Miquel Merino.
3: Va, doncs ara, si farem el canvi de taula, a 5 minuts passant d'un quart de 12, Dani Solsona, moltíssimes gràcies, com sempre.
5: Bona nit.
3: Que vagi molt bé. Jaume Naveira.
9: Gràcies, bona nit.
3: Fins la propera. David Broc.
2: Plaer.
3: Ens veiem potser dimarts.
2: Algun dia,
3: ja veurem.
2: Dia
3: I Muñoz, no marxis gaire lluny, tu, eh?
7: Molt bé, aquí estic.
3: Pausa i venim de seguida.

0: A la primera pedra som culturalment actius.
1: Aquesta exposició és com un termòmetre perfecte per saber quins són els grans reptes globals.
0: Econòmicament estables.
2: Jo començaria pel pressupost. És com un mapa que ens serveix de guia per controlar on van els nostres diners.
0: Psicològicament tranquils.
3: Perquè tenim el cap tan ple d'informació que ens costa molt distingir la realitat de la ficció i les persones es preocupen per coses que realment no amenacen la seva vida.
0: I et proposem hàbits saludables que sí podràs seguir.
4: Utilitza l'ascensor si vols, però només per baixar. Per pujar, utilitza les escales. Baixa't una parada abans del bus, del metro...
0: La teva nova rutina comença el cap de setmana a la primera pedra.
5: Els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, la primera pedra. Amb Noemí Polls.
6: RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Xavi Rocamora.

0: amb què hi ha tres partits.
1: Els primers,
0: exacte,
1: correcte,
0: que són també a deshora, però vaja. Francesc Latorre, bona nit.
2: Bona nit.
0: Ui, bona nit. Escolta'm, què t'ha semblat això d'avui, aquest Espanya-Bèlgica?
2: Com se sol dir, si haguéssim de donar un guanyador als punts, segurament li donaríem la victòria a Espanya, però ha tornat a ser una victòria molt poc lluïda de l'equip de la Fuente. La primera mitja hora abans de la primera pausa d'hidratació s'ha tornat a veure una Espanya sí, que tenia la pilota, contundent en defensa, però amb poca profunditat, amb dificultats per crear gol. Oyarzabal pràcticament no ha fet ni una sola rematada en els primers 45 minuts. Després de la pausa d'hidratació se l'ha vist millor l'equip espanyol, però en línies generals, fixa't, els dos gols són dos pilotes rebutjades dels porters. La primera de Courtois, que no la qualificaria d'errada perquè fa una mica el que pot, perquè arriba molt forçat, i la segona ja de Lamens, que sí que no atrapa un xut que es podia atrapar de Pau Cubarsí. Per tant, victòria, com les altres que ha aconseguit ara, fins ara, Espanya, poc lluïda, fet que em fa pensar, suposo que en parlarem, que de cara a la semifinal, per mi, França, favorita.
0: Favorita o gran favorita?
2: Gran favorita.
0: Gran favorita.
2: Sí.
0: Què dius, Correas?
3: No, a veure, jo des del principi de Mundial veig a França superior a qualsevol altra selecció. El que té França davant, amb Mbappé, Olise, Dembélé, Doué, Cherki...
0: Tot, ho té tot.
3: I algun Barcolà, et deixes, o sigui, em puc deixar més encara. Crec que no ho té ningú. Sí que crec que l'única selecció que pot guanyar França és Espanya. Per què? Perquè és la selecció que té el mig del camp idoni per treure-li la pilota a França i dominar el partit. Ara bé, ha de donar la seva millor versió a Espanya i de moment no l'ha donat. És cert que jo crec que Espanya, que era una de les favorites juntament amb França, molts jugadors van arribar al Mundial justos, uns perquè estaven cansats, altres perquè sortien de lesions... Parlo de Lamin, parlo de Nico, Víctor Muñoz, però també Pedri, també Rodri, si m'apures Fabián, jugadors que arribaven cansats, no? No li ha passat a Espanya només, eh? O sigui, Portugal per mi eren les seleccions favorites també el títol, i Vitinha i João Neves, per exemple, han estat molt per sota del seu nivell i el PSG. Llavors... Espanya necessita la seva millor versió. La pot donar? Sí, perquè és un partit. O sigui, és un partit. Has de donar-ho tot. Lamin jo crec que va més. Avui ha fet un bon partit. De fet, crec que
0: el jugador més valuós.
3: Crec que Rodri va més, també.
2: Per mi ha sigut l'MVP del partit, realment, Rodri.
3: Lamin. Ah, Rodri.
2: Per mi sí.
0: Avui bueno, també.
2: Per mi avui ha jugat molt bé. Sí. Rodri, sí, igual que els...
3: Per mi, jo si l'hagués de donar avui a algú, li donaria a Olmo.
2: Sí, entre Rodri i Olmo, però a Lamin jo avui no li donaria, tot i que va més, eh?
3: No, Lamin va més, Rodri va més, Pedri necessita encara anar més, no està fent un bon Mundial, ell mateix ho ha reconegut, però sí que és cert que avui ha estat suplent i segurament, estic convençut que la semi serà titular. Espanya té una parella de centrals, no sé si la millor del torneig, perquè la de França d'un-n'hi-do, Upamecano se li va, però molt sòlida. Li pot plantar cara, jo crec que li pot plantar cara, però França és per mi és la gran favorita no a les semis, sinó a guanyar el Mundial. Seria la tercera final en els últims tres
0: Mundials. Sí, que és una bestiesa. Clar, que al final, els últims tres Mundials ja era la millor plantilla a França, és a dir, el que passa que hi ha hagut un Mundial que no l'ha guanyat, aleshores, doncs, no sé què passarà aquest any.
3: No l'ha guanyat pels penals.
0: Sí.
4: També s'ha trobat, més enllà de que té grans jugadors amb una individualitat, que ahir ho dèiem, són 20 gols en 20 partits de Mundial d'Mbappé. Clar, és que amb unes xifres així és que, ostres, costa no fer un gran paper en Mundials,
3: sí,
4: no?
3: Sí. Ah, és que és la gran favorita, però després, exacte, és això. O sigui, si Espanya ha aconseguit la seva millor versió en la semifinal, la pot eliminar, perquè Espanya també és... A mi sí que cerca Espanya, respecte a les possibles altres finalistes, li falta un davanter centre. O sigui, França té Mbappé, si passa a Anglaterra té Kane, si passa a Noruega té Haaland, si passa a Argentina té a Messi o a Lautaro. Espanya té Oyarzabal, que fa gols, fa un bon paper, però clar, no és un killer.
0: Això és el que parlant de les estrelles que ara parlava el Ferran, sí que és cert que l'única estrella que no està potser a l'alçada

0: passada de les altres és la de la selecció espanyola, perquè Lamine, per la lesió que ha tingut, doncs no ha pogut segurament donar el 100% o el que tothom esperava d'ell. Ara ho comença a donar? Sí, possiblement sí, i això també és bona notícia per a Espanya, perquè segurament no li hem vist el millor partit a la selecció espanyola, perquè no li hem pogut veure.
1: Sí, i ahir de la Fuente deia que està convençut que arribarà aquest partit, doncs o és a la semifinal o una possible final. Avui se l'ha vist amb més espurna, no? Amb més ganes de lluir-se, amb més ganes d'aconseguir aquest gol. Ha intentat un parell o tres vegades aquesta rosca, ha fet un parell de croquetes, una jugada a banda en la qual ha marxat del rival, doncs, fent aixecar el públic de les cadires, però continua sense ser el Lamine desequilibrant a cada acció, el Lamine desequilibrant a cada 1 contra 1 que intentava. Fins i tot ha sortit, ara no em sortirà el nom, 6, el jugador al qual ja es va enfrontar a la Lliga de Campions contra el Bruges i, hòstia, que li va fer un traje, com se sol dir, i avui tampoc no ha acabat de marxar de 6 en cap moment, però aviam si té el dia contra França i pot ajudar a la selecció espanyola en aquest sentit, però és que no és només Lamine. Pedri, ho deia abans el Ferran, no és el Pedri que estem acostumats a veure al Barça. Oyarzabal sembla que va una mica de més a menys. Es nota el calendari i es nota, doncs, el Mundial, que també s'està fent molt llarg, la calor, i en aquest sentit, a nivell físic, França, jo la veig també superior, i tindran a més un dia més de descans, que aquestes alçades es notin moltíssim. A més, França, una selecció que no fa exhibicions futbolístiques. No és allò que et sotmet i et faci 15 ocasions amb 10 minuts, però té una solidesa defensiva brutal. Amb eliminatòries no han encaixat cap gol. És veritat que a la fase de grups en van encaixar, però amb eliminatòries ni un. I a davant no cal dir-ho, no cal repetir tots els noms del Ferran, perquè és una bestialitat.
2: Mira, la capa dels noms del davant, Rocabora, abans en Solsona ho apuntava i ho hem estat mirant, l'últim partit, l'Espanya 5, França 4, de semis de Lliga de les Nacions, que va 5 a 1 i acaba 5 a 4 al final, juguen ja els 4 davanters. Ho dic perquè això, per exemple, a l'Eurocopa, jo juraria que encara no ho feia Deschamps, i ja va jugar a la Lliga de les Nacions amb 4 davanters. Ho dic perquè ara també és moment d'entrenadors, jo crec que Deschamps continuarà amb els 4 davanters, però potser de posar un tercer migcampista...
0: Pot canviar.
2: També s'apuntava abans a l'altra taula l'opció que De La Fuente també faci algun matís a l'11, potser també un pèl més defensiu, no? O sigui que també això s'ha de veure ara,
3: Bueno, és que si França continua amb el mateix esquema, que jo crec que sí que continuarà, per mi el dubte és si jugarà Tchouaméni o Koné. Rabiot, que és un jugador que sembla que estigui retirat, però és cert que és molt de Deschamps i està jugant molt bé el Mundial. Sí. Si Espanya posa els tres que siguin, Rodri Olmo Pedri, o Rodri Fabián Pedri, o Rodri Fabián Olmo, és igual, Espanya tindrà superioritat al mig del camp, i aquí és on pot guanyar la batalla. Jo crec que Deschamps no canviarà.
0: Farà.
3: Per mi el dubte és si juga Tchouaméni o juga Koné, i si juga Barcola o juga Doué. Els altres juguen sempre.
0: Sí que sap que ara entrem ara que parlàvem del físic, amb el Francesc, entrem en territori desconegut, perquè entrem en aquella franja del Mundial fosca fins ara, perquè s'ha allargat degut a les, quantes són? 48 seleccions. Fins ara eren 32. I aquests 10 dies més, 11 dies més, ja en un calendari de per si carregat, doncs no sé fins a quin punt estaran els jugadors disposats a aguantar-ho o capacitats per aguantar-ho. Ho veurem, perquè ja és una tralla important i continuada. No han fet vacances aquests jugadors, aleshores veurem què passa amb ells.
3: Sí, i a més, jo crec que parlant de França i Espanya... han fet servir pràcticament els mateixos jugadors.
0: A Espanya, pràcticament no. Jo crec que els mateixos jugadors.
3: Sí, bueno, ha canviat avui Fabián per Pedri, Olmo no va entrar...
0: 45 minuts, Ferran, perquè Pedri ha entrat al 52.
3: Sí, ha hagut aquells canvis, sí. Pedro Porro per Llorente, Baena... Però sí...
0: És el mateix.
3: Els mateixos, però és que a França més o menys
0: sí,
3: també.
0: Sí, sí, sí.
3: Hi ha el Barcola Doué, hi ha els tres mitjos... que roten una mica entre Koné, Rabiot i Tchouaméni, i després el canvi de Digne, que
1: sí, Teo, Digne,
3: sí. Juga Teo, Digne. Els altres sempre són els mateixos, també. O sigui, Koundé, per exemple, que va arribar al Mundial criticadíssim aquí, és indiscutible.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, no, vull dir, sempre, sempre. De seguida connectarem amb el Dami a Los Angeles perquè ens acosti ja també, primera, que ens expliqui com ho ha viscut ell, i segona, que ens acosti aquesta roda de premsa que acostuma a fer l'MVP del partit. En aquest cas, avui segurament serà Lamine Yamal. Mentrestant, Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Ja hem sentit alguns jugadors a les teles, no?, en els flaixos.
1: Sí, i el tècnic Lluís de la Fuente també, que estava exultant en declaracions a Televisió Espanyola encara sobre la gespa després de guanyar el partit i de classificar-se per les semifinals.
4: Es el carácter del equipo, la actitud que adoptamos siempre, que adopta este equipo en cualquier circunstancia y situación. Y vuelvo a reiterar mi orgullo de dirigir a un equipo tan comprometido, con esas ganas de crecer, con esas ganas de mejorar, ante un rival hoy muy duro. Creo que hemos hecho más que méritos para haber ganado más tranquilamente, pero sabemos la igualdad que hay. Y es otra vez más reiterar ese nivel en el Mundial y además lo difícil que es ganar, que lo pongamos en valor.
1: Doncs demana que es valori el difícil que és guanyar de la Fuente partits en un Mundial, i en aquest sentit, de cara al que ve, que és França en aquestes semifinals, ha dit que el seu equip s'ha guanyat el dret que se'l consideri un rival candidatíssim, evidentment, com a mínim mirar la cara de la selecció francesa.
4: Es legítimo y justo pensar que vamos a trabajar para intentar superar a Francia. Creo que estarán igual de preocupados ellos. No en vano hemos sido que ya la única selección en el mundo que le ha sido capaz de ganar dos partidos consecutivos, y nosotros lo hemos hecho. Pero este tercero va a ser diferente. Insisto, ante una grandísima selección se va a enfrentar otra grandísima selección.
1: Ara sentim també que han dit alguns jugadors de l'enfrontament que ve contra França, però per acabar amb De La Fuente ha parlat també de Mikel Merino, que ha tornat a ser l'heroi de la selecció espanyola amb aquest gol a les acaballes del partit. Evidentment, una peça molt i molt important pel seleccionador espanyol.
4: Mikel tiene muchas virtudes, es un futbolista que es top mundial, que podía jugar en cualquier selección, en cualquier equipo, como lo hace en un grande, y con nosotros está hecho a la medida de esta idea, de este modelo. Bueno, una suerte tener a él y a otros futbolistas como él, pero especialmente Mikel, sabemos que siempre que necesitamos, siempre está.
1: Doncs sempre hi és, i va ser contra Portugal als acaballes del partit, i ha estat avui contra Bèlgica també als acaballes del partit, i el mateix Mikel Merino, també a Televisió Espanyola, doncs clar, deia que no està acostumat a tenir aquesta mena de protagonisme i que evidentment està contentíssim que pugui ser així.
5: ¿Cómo voy a estar? Feliz, no me lo creo todavía. Hacerlo una vez, ya pensaba que no iba a tocar hasta dentro de no sé cuánto. Y va y pasa otra vez. Parece ser que las casualidades no existen, y si entras preparado, te vuelve a caer. O sea que nada, súper feliz y encantado de la vida.
1: I més enllà de Merino, ha parlat també Fabián, en declaracions a
0: Desona,
1: en aquest cas, autor del primer gol, parlant així i valorant el rival de les semifinals, aquesta selecció francesa.
6: Bueno, yo creo que los conocemos todos, ¿no? La última Eurocopa nos tocó también enfrentarnos a ellos en semifinales. Sabemos que será un partido muy duro, muy difícil, que tienen grandísimos jugadores. Conozco muy bien, sobre todo a los que juegan conmigo, y por eso sé que va a ser muy complicado, pero bueno, creo que tenemos armas para ganar. Ya lo hicimos en semifinales, la Nations League, bueno, será un partido muy igualado, pero quedaremos todo para estar en esa final.
1: Evidentment, Fabián, també ho feia De La Fuente abans, recordant els precedents contra França, que en el passat més recent són favorables a la selecció espanyola, i a França també, doncs això, davant d'una de les seleccions que segurament ha mostrat el millor rendiment en aquest Mundial.
0: Doncs paraules de La Fuente, del seleccionador, també dels dos golejadors d'avui. Primer sentíem Merino, després sentíem Fabián. Avui els autors del primer i el segon gol de la selecció espanyola, que donen la classificació, el bitllet per les semifinals d'aquest Mundial, dimarts a les 9 contra França. De seguida connectarem amb el Damià, insisteixo, perquè ens explica també com ho ha vist des de Los Angeles, i podrem escoltar, confirmat ja, Lamine Yamal, que és qui parlarà a la zona mixta, un cop aconseguit el segon MVP, diria, no?
2: Sí.
0: És el segon.
2: El segon MVP. I, per cert, sobre Mikel Merino, encara una dada més que veig de Mr. Chip, perquè posem en valor l'excepcionalitat del que ha fet Mikel Merino. Mai cap jugador a la història del Mundial havia marcat dos gols guanyadors en els últims 5 minuts. És a dir, a partir del minut 85, en una eliminatòria de Mundial, cap jugador havia marcat en dos partits consecutius.
0: Va, provem a veure si podem contactar ara sí amb el Dami. Ja m'avisen que potser tenim algun problema de connexió. En qualsevol cas, ho provarem. I si com, qui prova, no?, i dona el que pot, doncs no està obligat a més. Diuen, a veure, Damià López, com estàs? Bona nit.
7: Hola, què tal? Bona nit des de la zona mixta del SoFi Stadium. Què tal, arribem?
0: De moment perfecte, no toqui res i a veure si aconseguim. De moment, que m'expliquis què has vist tu i què t'ha semblat el que has viscut entre Espanya i Bèlgica en aquest quart de final.
7: Bé, això que comentava ara de Miquel Merino també és increïble la vareta per la que està tocada Miquel Merino, que recordem que l'Eurocopa ja recorda el gol que va fer a Stuttgart. Bé, és l'home dels moments màgics i evidentment encara que pot aportar molt durant els 90 minuts, doncs és evident que Luis de la Fuente també se'l reserva per aquestes ocasions i que de la Fuente doncs, li està sortint tot a la perfecció en algunes ocasions doncs perquè visualitza, perquè veu el que pot passar i li surt bé i de vegades doncs, aquesta lesió de Courtois doncs, que passa la història, clarament, d'aquest Mundial, perquè després Laments li deixa la pilota franca a Merino després de la rematada a Cubarsí. Bé, doncs, el partit que he marcat primer per la suplència de Pedri, que li pot anar bé, perquè jo estic convençudíssim que recuperarà la titularitat contra França, li marca Fabiana de la Fuente, és que tot li ha sortit rodó, realment.
0: Qui avisa? No és traïdor. Per tant, se'ns ha anat aquesta connexió de moment amb el Dami. El que farem, que sí que ho podem fer, és recuperar aquesta zona mixta de Lamine Yamal, que acaba de parlar fa segons, ha finalitzat aquesta compareixença davant dels mitjans. Per tant, sentim un dia més l'MVP del partit, l'MVP de la selecció espanyola.
8: ¿Qué tal, Lamine? Aquí Juanfe Sanz. Lo primero, la enhorabuena por el pase. Me gustaría que hicieras una valoración de tu partido, cómo te has encontrado, del 1 al 10, no sé cómo te has visto.
9: Bueno, estamos muy contentos por el paso a la semifinal, era muy importante el partido de hoy, no pensar en el siguiente, sobre todo pensar en este, porque como hemos visto ha sido muy complicado y no sé, del 1 al 10 no lo sé, la verdad. Estoy contento por el pase y mi partido, pues no sé, me he encontrado bien.
10: Hola Lamine, Eugenia Caroli de Telemundo Deportes. Yo sé que te frustra un poco no tener ese gol que tanto te hace falta y que tanto buscas y tantas ganas tienes, pero ¿qué significa para ti además ser un jugador tan determinante para esta selección y dos veces MVP ya?
9: Bueno, la verdad que no me frustra. Gané la Eurocopa metiendo un gol. O sea, mientras gane el Mundial yo creo que nadie en esta sala me va a decir no has marcado, no sé, hemos ganado y ya está. Entonces, mientras vayamos pasando... estaré muy contento y eso, lo importante es el equipo y pasando de ronda.
11: Hola Lamine, aquí Elena de Dazón. Yo te quiero volver a preguntar por tu hermano, uno de los protagonistas en este Mundial, porque hoy yo creo que es donde más feliz te he visto, has sonreído el que más cuando has mirado la pantalla y lo veías a él haciendo sus tonterías. ¿Qué se te pasa por la cabeza y si es el momento más feliz para ti en ese instante? Gracias.
9: Justo ayer estaba en el fisio y me llamó con el móvil de mi madre y me decía que iba a sacar la lengua mañana y por eso lo he visto en la pantalla, me ha hecho muchas gracias. Nada, muy contento, sobre todo ahora ganas de ducharme, de ir a cenar para celebrar el cumpleaños de mi chica, pero estar con mi hermano también.
12: Lamine, a teva dreta, Damià López de RAC1. Ets home de grans reptes, t'agraden els grans partits, França, semifinals, Mbappé, etc. És impossible no motivar-se, no?, davant d'aquest gran partit.
9: Sí, tengo muchas ganas.
13: Hey, Lamine, que enhorabuena por el partido, por ese MVP. El lunes, si no me equivoco, es tu cumpleaños, 19 años, ¿no? ¿O no?
9: 13 de julio, ¿no?
13: Creo que es tu cumpleaños, sí, sí. De cara al partido de Francia, ¿cómo lo ves? Ya te podemos preguntar por Francia. Es un rival que se te da bien, por lo que vimos hace dos años. ¿Y cómo lo afrontas siendo un día, una semana especial para ti también? Gracias.
9: Bueno, no sabía que iba a ser el lunes. Falta poco ya. Nada, con muchas ganas. Yo creo que desde que empezó el Mundial todo el mundo esperaba este partido. Teníamos muchas ganas de que llegara. Somos, para mí, las dos mejores selecciones del Mundial y... Pero bueno, sin ningún miedo. Yo creo que si alguien puede ir con seguridad contra Francia somos nosotros.
13: ¿Qué tal, Lamine? No sé si es solo mi sensación o si ha cambiado algo, pero el otro día cuando salías con el trofeo te veía un poco más tristón, pero hoy te veo sonriente, te veo feliz, te veo, bueno, pues saboreando, ¿no?, este momento tan, tan bonito.
9: Entonces, no es porque no he marcado, porque estaba enfadado ese día. No, pero contento, sobre todo. Estamos en semifinales y ya está. O sea, me voy notando mucho mejor. Mejores sensaciones, venía de lesión, cada semana que pase pues estaré mejor y muy contento.
14: Lamine, aquí per TV3, felicitats per la classificació, celebrarem el teu aniversari aquí durant el Mundial. M'agradaria que ens fessis també una valoració de la França que has vist fins ara i la França que t'esperes en aquest duel d'ascens.
9: Bueno, yo espero algún, sea un equipo que venga por nosotros, pero no todo el partido. Yo creo que no hay ninguna selección que nos vaya a jugar al uno contra uno todo el campo, pero bueno, esperamos todos sabemos que Francia, jugadores de mucha calidad arriba y abajo, y muy físico, un equipo muy físico, pero bueno, jugaremos como nosotros sabemos e intentaremos tener el balón.
15: Enhorabuena, Lamín, Alfredo Martínez, Radio Estadio Onda Cero. ¿Tienes la sensación de que llegas en el momento perfecto, que estás cada día mejor, cada día aportando más, y tus sensaciones personales son de que llegas a la última semana prácticamente en plenitud?
9: Sí, llego con mucha confianza, sé que va a salir todo bien, sé que estoy preparado para el partido y nada, tengo muchas ganas de que llegue el día, va a ser un día muy especial.
16: Hola, Lamín, aquí Elena Condis de la cadena COPE. Decías en la Eurocopa solo marqué un gol y fuimos campeones, pero el gol se lo marcaste a Francia en semifinales, a ver si se repite la historia, ¿no?
9: Ojalá que sí, tengo muchas ganas de que llegue ya el día.
17: Lamín, por aquí, Guille Gaspero para ASI, AS Televisión. Mandale un mensaje a toda la gente de España. Está la gente celebrando delante de la tele, en plazas, en Madrid, todo lleno con España. La gente que os ve ahora reír a ti con Keine al final del partido. Mandale un mensaje a la gente de España para que sepa cómo está el vestuario y cómo estás tú.
9: Estamos todos muy contentos, muy ilusionados. Todos queríamos llegar a la semifinal. Estamos a dos pasos. Que confíen en nosotros, vamos a dejar todo. Y nada, que confíen, que celebren ahora el pas a la semifinal y que nos vemos en 4 días ya.
15: Gracias.
0: Doncs amb ganes de semifinal, amb ganes d'enfrontar-se a França. Ja heu sentit Lamine Yamal en aquesta compareixença després d'aconseguir l'MVP i de compareixer-se davant dels mitjans responent les preguntes. Com m'ho ha dit, tinc moltes ganes que llegui ja, no? És a dir, sí. que com si pogués ser, que fos sí. Aquesta matinada mateix per enfrontar-s'hi.
2: Sí, a Televisió Espanyola ha estat més contundent. Si alguien tiene que temer, son ellos a nosotros. Veremos qué pasa, pero no tenemos miedo.
0: De tornada, de tot, absolutament, amb 18, pràcticament 19 anys que té Lamín.
1: Sí, i s'aferra doncs, a aquests precedents que comentàvem abans, els dos últims precedents, que ell ha viscut en primera persona, doncs Espanya ha guanyat a França, i a més ell protagonista amb aquell golàs que el porter de França encara busca ara a l'escaire, no? Doncs sí, ell ho diu, que se sent millor, i està cansat que li preguntin pel gol, eh? Segurament li falta el gol, però clar, estarem tots d'acord, perquè li veiem al Barça sobretot, que Lamine és molt més que gol. Lamine quan té la pilota treu dos, tres rivals, això vol dir que hi ha un company lliure per passar-li la pilota. Avui la jugada del primer gol,
0: sí, d'acord, la Fabián.
1: La centrada és de Pedro Porro, però la passada vertical que trenca la defensa de Bèlgica és de Lamine. Per tant, sí, falta el golet, falta aquella acció que surt a tots els highlights, la celebració, però Lamine és molt més que gol.
0: Sí, sí, totalment.
3: Sí, li falta el gol i potser arriba a semifinals i no sé, i vés a saber si a la final també. Jo crec que hi té molt la mena al partit contra França. Primer, evidentment, perquè pensa en el col·lectiu i en ser campió del món amb 19... Bueno, sí, si és campió, serà amb 19.
0: De fet, en França jugarà amb 19, ja, no? Ja, perquè és dilluns, que fa els anys. Per tant,
3: 19, que seria una barbaritat ser campió del món amb 19 anys. Però ell jo crec que internament també sap que les seves opcions de guanyar la pilota d'or aquest any passen per aquest partit. És a dir, si Espanya passa a la final i és campiona del món, a mi no m'estranyaria gens que la pilota d'or sigui per Lamine. S'està veient, no? Encara que no sigui... No faci un gran partit, la gent el vota amb ell.
0: Ni més ni menys.
3: Com a MVP. Llavors, jo crec que la immensa majoria d'opcions passen per aquest partit, perquè sí, és evident, si França és campiona del món, acabarà sent o Dembélé o Mbappé.
0: De fet, si no recordo malament, aquest partit que dèiem de França i Espanya de la final de la Nations arriba just abans de la pilota d'or. Pot ser? Jo recordo una declaració de Lamine just abans d'enfrontar-se a França a la final de la Nations en què deia... Us heu posat d'acord, parlant amb els mitjans de comunicació, en què d'aquest partit dependrà la pilota d'or. I ell deia, doncs d'acord, accepto el repte, juguem-nos-ho contra Dembélé en aquesta final de la Nations. Per tant, ja va per aquí, pel que ara deies, Correas, aquest sentiment de grup i evidentment, que Espanya acabi sent campiona i que vulguis, però aquest component de... Ei, noi, que jo també vull la meva pilota d'or, doncs... que la tinc sobre la taula, com a mínim.
3: Cada any guanyarà pilotes d'or. Això clar, ho tenim clar. Tots clar.
0: No si sabem, no es torça res, si que no s'ha de torçar.
3: Si no aquest any, doncs serà el que ve, si no d'aquí dos, si no d'aquí tres. Mm. És a dir, no, 18 encara.
0: Sí, sí.
3: Però sí que és cert que jo crec que la d'aquesta temporada, en any de Mundial, el Mundial és clau. I en aquest partit, sobretot, és clau, tenint en compte que bé, sí, que el Paris Saint-Germain va guanyar la Champions, podria ser Dembélé repetir, però si Espanya és campió del món, és bastant possible que sigui Lamine, també és cert, i Anglaterra, que Harry Kane també tindria opcions.
0: Alguna cosa hi hauria de dir, també. Sí, és possible.
2: 5 de juny del 2025.
0: I la pilota d'or és al setembre,
3: a Messi,
0: no?
3: A Messi el descartem. Sí, sí.
1: Clar, és que jo descartaria més.
0: És bona,
1: perquè si Messi guanya el Mundial...
0: Sí. Home, si Messi guanya el Mundial... Ni que sigui per la bestiesa que haurà fet de dos Mundials consecutius, el segon dels quals guanyat en 39 anys, ni que sigui per això, ja se la mereixeria, evidentment. Però clar, si no guanya... Ha de guanyar el Mundial, Messi, per entendre'ns. Sí, sí, sí. A Lamine no li cal potser guanyar el Mundial, si no guanya França a les semifinals, igual que Dembélé o... És que Mbappé no el veig en aquesta cursa per la pilota d'or.
2: Si guanya el Mundial...
3: Si guanya el Mundial, sent màxim golejador...
0: Sí, aquí hauria de guanyar el Mundial, exacte, i ser votador.
2: I això, Lamine Yamal, només amb una lliga, sense que el Barça hagi fet allò... Sí. Hagi repetit les semis de Champions, jo crec que també necessitarà guanyar el Mundial a Espanya, perquè tingui opcions.
0: Clar,
3: per mi hi ha un altre futbolista que per mi està sent el millor del Mundial. O sigui, no és... Bueno, no sé si el millor del Mundial, perquè hi ha Messi, a Kane, hi ha Mbappé, però és que per mi Olisee està sent...
0: Sí.
2: Solsona ho deia abans.
0: Solsona és el seu... Sí, sí, és la seva aposta.
3: Olisee està sent el millor jugador del Mundial. Ahir no va estar...
1: Sí, tot i que l'últim dia no,
3: Sí, ahir no va estar tan bé com altres partits, però...
0: No, i la Champions que ha fet i tot, ha fet una temporada sensacional aquesta mà. Va, el que deia, són 3:15, farem una petita pausa i tornem, tanquem Mundial i haurem de treure el nom de Adeyemi, no? Potser haurem de parlar una mica de Adeyemi, perquè això em sembla que és imminent. Ara venim.
18: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
19: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes... Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
20: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Stellantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
21: Parlem de 205 cavalls de potència,
22: Sona bé.
21: 4,3 litres de consum al 100.
22: Sona Qashqai e-Power.
21: I el 0% TAE.
22: Sona que estreno un Nissan.
21: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. O Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
25: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
26: Ocasión. Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Ben. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
27: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
28: El 71.750-71750.
27: Sèrie
28: 64.
27: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
18: Diràs, amb Xavi Rocamora.
0: Sí, 5 minuts falten perquè arribem a la mitjanit, perquè siguin les 12, amb aquest postpartit de la selecció espanyola. Fa tot just uns minuts parlant de Lamine, perquè ell ha parlat davant dels mitjans després de sumar el seu segon MVP d'aquest Mundial. Avui, gràcies a la victòria 2-1 d'Espanya contra Bèlgica, que la classifica per la semi, per la primera semifinal, que jugarà dimarts a les 9 del vespre. Dami, per cert, molt convençut, deia, intentarem recuperar-lo, però avui ha dit que ens està fent una mica la guitza, la connexió amb l'estadi de Los Angeles, però ell molt convençut que Pedri tornarà a l'11 contra França, a l'11 titular, lògicament.
3: Jo també, perquè crec que a part de la Fuente, la parella Rodri, bueno, primer la parella Rodri-Fabián, però perquè ell veia Pedri més avançat, però crec que tant Rodri com Pedri per de la Fuente són insubstituïbles.
0: Per tu també, Francesc?
1: Sí, sí, jo crec que avui Fabián ha fet el rol, tot i que ha jugat bé, ha fet el primer gol, ha jugat el rol de donar descans a Pedri, que pogués recuperar bateries, pel que expliquen des d'allà està bé físicament, és cansament, és fatiga, per tant, avui s'ha estalviat aquests 60 minuts i també estic convençut que serà titularíssim contra França, perquè el que dèiem abans, si Espanya té alguna opció d'eliminar França, justament passa per fer-se amb el centre del camp, amb el domini de la pilota al mig del camp, amb moure-la ràpid, amb moure-la amb intel·ligència, i en aquest sentit Pedri és el millor amb diferència.
2: Lligat amb això, ara també se'm passava pel cap que no posi Olmo a l'esquerra, es carregui Baena i posi Pedri a la mitja punta i jugui amb els dos, ho dic per encara donar més pes al mig del camp.
3: És una opció.
2: No ho sé, però... Vaja.
3: Bueno, és una opció perquè és el que crec, que les possibilitats d'Espanya passen per guanyar la batalla al mig del camp. I França normalment juga, bueno, jo crec que no variarà de Champs. Jugarà amb dos pivots, que són dos pivots poc creatius, són més defensius perquè ja té els quatre de davant per fer jugades i per fer gols. Passa per aquí. Sí, és una bona opció.
1: En clau Barça hi ha un duel que promet. Si juga Lucas Digne de titular, ex-culer,
0: sí,
1: ex-blaugrana, per cert, amb un bastant millor nivell que el que va exhibir quan estava a Barcelona contra Lamine Yamal. Mm-hmm. Per tant, serà un clau culer.
3: Jo crec que Digne hagués fet feina aquí. Passa que tenia Jordi Alba, que era quan jugava sempre. I
4: aquí no hi havia manera de passar
3: balda. Va marxar.
0: Sí, però mira, possiblement un dels punts negres de la selecció francesa de cara a la semifinal, aquest duel Luka Digne amb Lamine Yamal, per molt que Luka Digne no s'assembli en pràcticament res amb aquell Luka Digne del Barça, eh?
2: Sí, home, a veure, és que, clar, Lamine Yamal són paraules majors, però jo crec que ha canviat i que és més contundent, més sòlid a Digne, i efectivament és una de les víctimes, n'hi ha algunes quantes més, Cucurella una altra, per exemple, d'aquella titularitat que era, vaja, habitual i justificada, d'altra banda, de Jordi Alba, perquè a més amb la societat que feia Messi era normal que ho jugués pràcticament tot, però sí, és un dels punts, ara... també de Xams, i posarà força ajuda també aquí amb Digne, i m'imagino que un dels migcentres farà aquesta ajuda, i els del PSG, per exemple, si juga Doué o juga Barcola, que estan acostumats a treballar, doncs també els tocarà treballar, com avui Doku ha treballat.
1: Sí, bestial
2: molt,
1: Doku, bestial. La primera part només feia que perseguia a Lamine, després ja s'ha pogut deixar anar més amb atac, ha fet un partidàs Doku avui.
3: Perquè a Lamine són dos o tres,
2: sí,
3: sempre.
2: Sí.
3: Sempre té dos o tres. El seu, l'ajuda de la banda, més el mig centre o central que surten a per ell. Sempre té dos o tres.
0: A veure què vol fer Deschamps també amb Lamine, que és el que ara dèiem, no? A veure què canviarà, si és que vol canviar alguna cosa Deschamps, que no sé si té elements per canviar-ho, és a dir, per fer aquest doble lateral que avui l'hem vist, per exemple, a la selecció belga, o aquest doble reforç per intentar assecar a Lamine, tenint en compte que amb un no el pares, que has de buscar una alternativa. No ho sé, serà a partir de dimarts cap a 7:45, no?, que sortirem de dubtes, primer amb l'11, sí, que tregui França,
2: sí.
0: Allà és on començarà a veure declaració d'intencions del que faci la selecció francesa, també del que faci Espanya i del que faci Luis de la Fuente, que més o menys a la mateixa hora, doncs, per exemple, començar pel mig del camp, també sabrem què passa. Va, que parlarem també de l'altra banda del quadre per anar tancant o passant pàgina de seleccions. Amb l'altra banda del quadre, doncs, sortirà la semi del dimecres. Recordeu que juguen demà els dos partits de quarts de final, no és com a la banda esquerra del quadre, que hem vist un partit cada dia, un ahir i l'altre avui. Allà Tots dos seran demà a les 11 de la nit, començant per l'Anglaterra, que s'enfrontarà a Noruega, i a les 3 de la matinada el partit de Noruega, d'Argentina contra Suïssa. Anem per ordre cronològic. Quim Salvador, bona nit.
5: Hola, bona nit, Xavi.
0: I expliquem l'última hora d'aquest Anglaterra-Noruega.
5: Sí, un partit que el pots vendre com un Kane contra Haaland, duel de golejadors, o, escombrant una mica cap a casa, Gordon contra Haaland, si ho vols veure també així. Sí. Que a més és un partit que viurem en directe al Tu Diràs, perquè arrencarà a les 11 de la nit, el partit es jugarà a Miami, al Hard Rock Stadium, 11 de la nit hora catalana, i per tant, a menys que hi hagi pròrroga i penals, que això potser ja se'ns escaparia més enllà de la una, el partit sencer estarà jugant mentre estem fent el Tu Diràs. Noruega arriba als quarts sense baixes, després d'haver eliminat el Brasil, i a Erling Haaland, evidentment, com a líder de l'equip i gran protagonista. És a un gol d'igualar Messi i Mbappé, la llista de màxims golejadors d'aquest Mundial, i, això sí, una llista on cal tenir en compte també Harry Kane, que juga a l'altre equip a Anglaterra, amb Haaland en 2-7, Kane en 2-6, però gran protagonista, deia Erling Haaland, que a més s'està prenent aquest Mundial una mica, o almenys vol donar aquesta sensació, com l'hora del pati. I diu que afronta un partit tan important per ell i per la seva selecció com uns quarts de final contra Anglaterra, sense pressió. De fet, la pressió la vol carregar tota a Anglaterra.
6: És un partit molt especial, és clar. Jugo a Anglaterra, vaig néixer a Anglaterra i m'enfrontaré a companys d'equip i rivals habituals. És un partit divertit, serà maco. Crec que Anglaterra és una de les seleccions favorites, així que tots vosaltres hauríeu de posar tota la pressió sobre els nois anglesos.
5: De fet, Haaland, que és noruec però que és anglès, també és nascut a Leeds, sí, però esclar, de família noruega. Per l'altre bàndol, els anglesos saben també que el gegant del City, que pràcticament tot sol va eliminar el Brasil amb els seus dos gols a vuitens, és la gran amenaça que cal intentar controlar. El problema és com fer-ho. Sentim el centrecampista de l'Aston Villa, Morgan Rogers.
7: Has anyone ever stopped Haaland?
8: Algú ha aconseguit aturar mai Erling Haaland? No n'estic segur, però ho intentarem, haurem d'intentar-ho. Crec que és un jugador increïble per les coses que fa i els números que registra. Haurem d'intentar frenar el seu estil de joc i evitar que li arribin pilotes, tallant la manera com genera les seves ocasions, perquè és letal davant de la porteria i n'hem de ser conscients. Ho hem de saber, però també és cert que no és només ell. Tenen altres bons jugadors amb qui ens enfrontem habitualment a la Premier League i dels quals hem d'estar pendents. Són un equip realment bo i crec que la seva gran fortalesa és precisament el bloc. Com a unitat, són molt sòlids.
7: The team is a unit that they're so strong.
5: Erling Haaland, gran protagonista, almenys a la prèvia. Ara, Anglaterra, que té Harry Kane, té Jude Bellingham, té Anthony Gordon, Marco Rashford també, i molts altres, és teòricament la favorita, això sí, arriba al partit més condicionada. Té la baixa per sanció de Kwanzaa, que va ser expulsat als vuitens contra Mèxic. Té també la baixa per lesió absurda de Henderson. Sí, no? Ja ho sabeu, es va trencar el braç esquerre en una mala caiguda durant les celebracions quan intentava saltar una tanca. De fet, no havia ni jugat contra Mèxic, havia estat suplent. I a l'hora de celebrar-ho, noi, doncs, en fi, se li ha acabat el Mundial, tot i que continua a la concentració amb el braç operat, això sí, en què va estar immobilitzat. I, a més, Anglaterra té tres jugadors tocats. Un és Declan Rice, que porta uns quants dies aïllat dels companys perquè té un virus estomacal, i els altres són Gay i James. Tots tres els hem de considerar, menys de 24 hores pel partit, dubte. També té Anglaterra quatre jugadors apercebuts, que es perdran les semifinals si la seva selecció guanya el partit i poden targeta groga. De fet, són els que hem dit que són dubtes, Rice, Gahi i James, i també O'Reilly. Xiularà el partit del francès Clement Turpin, amb Jerome Blizzard al bar. Hi haurà presència espanyola a l'equip arbitral, Alejandro Hernández Hernández de quart àrbitre i José Enrique Naranjo Pérez d'assistent reserva. I atenció, perquè hi ha amenaça de tempesta elèctrica. Ah. Qui ho hauria de dir, jugant a Miami en ple mes de juliol? Això ja ho sabem d'alguna pretemporada del Barça. Ah. Podria afectar el desenvolupament del partit, perquè les graderies del Hard Rock Stadium són cobertes, però el terreny de joc no hi ha sostre retràctil, i per tant, si hi ha llamps, s'haurà d'aturar. El que és segur, seguríssim, és que farà moltíssima calor, amb temperatura que s'espera de més de 30 graus.
0: Estàs a punt, Oriol Jové, per demà, per si això es demora una mica?
10: Ja estem acostumats. Tempesta,
0: sí, és veritat.
10: Tenim la mà trencada.
0: Sí. Com una mica com Henderson, no? Exacte.
10: Sí. Una mica el mateix.
0: Exacte.
10: Sí, sí,
2: sí. Deixa'm dir-te que he preguntat a Martí Oliveres, perquè m'ho veig venir, això de demà, i m'ha tranquil·litzat bastant, eh?
0: Sí?
2: Sí. M'ha dit que molta calor, molta xafogor, molta humitat, però que és imprevisible, com diuen Quim, que és una zona doncs, que com menys t'ho esperes, doncs, et trobes una tempesta elèctrica allò amb dues o tres hores de marge, però ara mateix les previsions no apunten a que hi hagi d'haver llamps i trons demà.
10: Per si de cas, estarem previnguts.
0: Amatents. Deixa'm tornar cap a Los Angeles. Va, farem una segona prova amb el Damià, a veure si ara és millor el so i ens arriba correctament aquesta connexió. Damià, ets per aquí, oi que sí?
9: Hola, Xavi. Mira, et diré que és un plaer saludar-te, però que a partir d'aquí ja no puc assegurar res, perquè estan les connexions de baix nivell, eh? Però bé, escolta, almenys ja us he pogut saludar i tot
0: això,
9: bé.
0: Això va dir. Mira, fem una cosa. Sí. Anem ràpid a veure si podem sentir Nico Williams, que ha parlat.
9: Sí, Nico Williams, la veritat que emocionat, perquè te'n recordes que, bé, ha arribat molt tocat al Mundial, va sortir lesionat del partit de Guadalajara contra Uruguai i ara avui ha pogut tenir bons minuts de qualitat i potser fins i tot que acabi sent titular o contra França a les semifinals o ja en l'últim partit a la final o al tercer i quart lloc, i pràcticament ha trencat en llàgrimes. Ha acabat aquesta declaració dient que ja no podia seguir parlant. Escoltem-lo.
11: Bueno, obviamente el grupo desde el primer momento me han estado apoyando, saben todo lo que he sufrido en el partido de Uruguay, pues me pasó lo que me pasó, como bien sabéis, volví, he vuelto hoy, yo creo que las mejores versiones. Luego está mi familia empujándome siempre desde atrás, como han hecho siempre, con un amor incondicional. Mi hermano, mis amigos, mi novia están siempre ahí para mí. Para mí es un orgullo poder estar aquí y que mi familia me está apoyando, y no quiero hablar más, que me va a emocionar.
9: Bé, t'explico. Ara hem estat parlant aquí amb alguns dirigents de la Federació Espanyola, amb alguns empleats, treballadors, estaven realment emocionats pel fet d'haver-se plantat a semifinals, que sembla... És una cosa és dir-ho i l'altra dimensionar-ho, no? Van començar el Mundial 48 seleccions, en queden 4, i gairebé que per primera vegada en aquest Mundial, Espanya afrontarà un partit sense ser claríssimament favorit. Et diria que fins i tot, no sé si heu parlat sincerament, no us he pogut resoltar en aquesta ocasió, no sé si heu parlat ja de percentatges, però jo crec que en general en el planeta futbol la gent majoritàriament donarà a França com a favorita. Jo crec que es posarà el partit en un 55, fins i tot algú dirà 60% França per com s'ha demostrat, però també hi ha la sensació aquí que si hi ha algun equip que pot derrotar França és Espanya. Bé, és el partit dels partits i per alguns la final anticipada. He vist fins i tot llàgrimes entre algun dirigent de la Federació Espanyola per haver arribat fins on ha arribat, també per l'èpica, no? Perquè no és normal en un torneig d'aquestes característiques arribar a aquestes instàncies amb dos gols als últims minuts com s'ha aconseguit a través dels gols de Miquel Merino.
0: Doncs et diré que és bastant el sentir que teníem aquí a la taula, no? Que veient la selecció espanyola i el seu camí durant el Mundial, no la posem ni molt menys al mateix sac que França o al mateix nivell que França, però sí que és cert, em sembla que ho deia el Correas, que si hi ha alguna selecció que pot derrotar França, tot això són sensacions, eh? Si hi ha alguna selecció que pot derrotar França, doncs aquesta és Espanya. Veurem. Per l'altra banda del quadre, el Dami definitivament ha caigut, és a dir, la tempesta elèctrica ja l'hem tingut avui, i a partir d'aquí demà, si n'hi ha un altre, doncs endavant. Però avui el donem per acomiadat i evidentment...
9: Hi soc, eh?
0: Ah, sí.
2: Et compro 60-40, sí. No, Dami, de per França.
9: I et compres, Jaume? Sí. És que pot ser, però esclar, jo crec que les anàlisis que es faran aquests dies clarament és, si Espanya vol guanyar el partit, ha de tenir el millor Rodri, ha de tenir el millor Pedri, el millor Olmo, amagar-li la pilota a França, però és que no pot fallar, perquè aquestes contres que avui tirava Doku, que per cert era el jugador més perillós de Bèlgica, te les tirarà Mbappé, te les tirarà Doué, te les tirarà Dembélé, és que és una màquina portentosa a França de crear perill, i només que s'equivoqui una vegada, que per cert, avui, si se li ha de posar un atac a Espanya, jo la tinc claríssim, és Unai Simón,
0: sí,
9: que ha deixat un parell d'accions que, evidentment, ara ja no canviarà Luis de la Fuente, tampoc hi ha un motiu claríssim per fer-ho, però sí que, si Unai Simón s'equivoca contra França, no hi haurà marge d'error.
0: Però, Dami, estaràs d'acord que es pagava molt poc que a aquest punt hi arribaríem durant el Mundial, no? Al punt Unai Simón algun moment havia d'arribar, també.
9: Sí, és que sempre hi ha estat, eh? Clar, és a dir, en tots els tornejos, sí, aquest moment Unai Simón sempre hi ha estat. El que passa és que mai li ha costat l'eliminació a Espanya. Per exemple, a l'Eurocopa 2021, Unai Simón li regala un gol a Croàcia en un partit que acaba 3-3 i acaba guanyant Espanya 5.
0: Ui, anàvem bé, ara, però... Sí, en un moment de forma bastant excepcional, no passa res. Queda clar, en qualsevol cas, i li agraïm...
3: No parlarà tampoc d'Unai Simón, tenint en compte que el moment decisiu del partit està l'altre porter.
0: Sí, sí, sí, sí, és evident.
2: I que, per cert, que comenta Courtois a la U, que és decisió de l'entrenador, que per ell sí. hagués seguit. O sigui, que tenia la molèstia, que per ell hagués seguit, i que és l'entrenador...
3: Ha dit que ell podia seguir, però que el seleccionador volia el porter al 100%.
0: Doncs aquesta sí que és bona, eh? Perquè ara el debat que hi haurà a Bèlgica... o sigui, me l'intento imaginar com seria amb la selecció espanyola, això. És a dir, que allà a Bèlgica, que potser són diferents, serà un punt rebaixat, però n'hi haurà. Igualment n'hi haurà de debat, no
1: ho sé. Ha marxat plorant, eh, Courtois?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Clar, és que...
3: A més, quan s'ha lesionat, ha hagut la pausa de hidratació en aquell moment.
0: Sí.
3: I ha marxat, i no l'ha substituït, o sigui, ha tornat al camp.
0: Doncs imagina't el que li deu passar pel cap al seleccionador, si realment és decisió seva, després de veure el segon gol d'Espanya, que ve d'un mal refús, o d'intentar blocar, no aconseguir-ho, i a sobre deixar la pilota morta a la frontal de la petita. En fi, torno a l'altra banda del quadre per tancar Mundial. Oriol, havíem repassat amb el Quim abans el primer partit de quarts de demà, que és aquest Anglaterra-Noruega. A les 3 es juga l'Argentina-Suïssa.
10: Sí, que és l'últim partit dels quarts de final, partit que jugarà a Kansas, amb una Argentina que va passar, recordo, a 8-0 patint i a la pròrroga contra Cap Verd, que va arribar a aquests quarts de final patint també contra Egipte i capgirant un 0-2 en poc més de 10 minuts al final del partit. Aquest cop separa l'Argentina de les semifinals Suïssa, un convidat sorpresa, si voleu, que potser poca gent s'esperava veure en aquestes latituds de la competició, però que està invicta, va acabar, recordo, primera de grup, amb empats contra Qatar i victòries contra Bòsnia i el Canadà. A 7-0 es va desfer d'Algèria per 2-0 i a 8-0 va eliminar Colòmbia als penals. Al seleccionador suís, Murat Yakin, li han fet aquesta tarda la pregunta del milió: com s'ho farà demà per intentar aturar un Messi pletòric?
12: És una pregunta molt sorprenent, aquesta. Hi ha diverses solucions. Nosaltres intentarem trobar la bona. Hem de sortir al camp com un equip, intentar pressionar a aquesta Argentina, que és campiona del món, i treballar molt. Podem parlar molt, però al final tot s'ha de demostrar damunt del terreny de joc. Tenim les nostres solucions.
10: I li han preguntat també al seleccionador suís si està preocupat per les suposades ajudes arbitrals a l'Argentina, que se n'ha parlat molt després del partit contra Egipte. Ha contestat això, el seleccionador suís.
12: No, crec que en general els partits són nets. Avui tot es pot controlar amb el VAR, però per suposat ells tenen una manera de jugar que és dura, i això ho sabem. Vam jugar bé contra Colòmbia, però Argentina mostra novament una cosa que fan molt bé. En cada duel hi posen moltíssima intensitat i passió, i si no ets capaç de resistir això, no pots guanyar un partit. Però no diria que hagi passat res dolent o negatiu. Durant el partit és quan tens l'oportunitat de respondre o replicar, no després. S'ha de fer dins el terreny de joc.
10: Per la banda argentina, les declaracions, la roda de premsa previ al partit serà de matinada, per tant ja no ens enganxa en horari, tu diràs, però ha explicat Yakin que no jugarà Johan Manzambi, que és la gran sensació de Suïssa en aquest Mundial, el migcampista del Friburg, màxim golejador dels helvètics amb 3 gols, que es va fer mal al genoll contra Colòmbia i que demà ha confirmat el tècnic que no hi serà per lesió.
0: Aquí serem molt més breus, però quina semifinal us imagineu d'aquesta altra banda del quadre, de la banda dreta?
3: Jo m'imagino l'Argentina a la semifinal, l'altra no la tinc tan clara. És a dir... La que m'imagino és Argentina-Anglaterra, que déu-n'hi-do, perquè els argentins sempre treuen les Malvines a passar.
0: Sí.
3: Però el partit d'Anglaterra-Noruega el veig molt més igualat, potser, del que es podria pensar abans. O sigui, Noruega, crec que Anglaterra és favorita, però Noruega no té res a perdre. Està jugant així tot el Mundial. O sigui, després de 28 anys han arribat allà de festa. No només els aficionats, amb els famosos...
0: amb els tambors i els rems.
3: Sinó que també els jugadors. I jo crec que li posarà molt complicada les coses. A més, els noruecs, diria que la immensa majoria, juguen a la Premier. I saben perfectament com juguen els anglesos.
0: En aquest sentit, avui...
3: Els hi donaran la pilota, es defensaran, sí. I si tenen alguna, tenen una bèstia parda davant...
0: Que és bastant probable que te l'endoni.
3: Que les enxufen.
0: Sí.
3: És cert que Anglaterra també té una altra bèstia parda.
0: No està malament. Sí. No, però avui, ara que dius això, que estan allà... vull dir, sense pressió de festa, deies, em recordava Bulgària del 94, sense l'alcohol i els cigarrets, però és igual, però em recordo una...
3: O sí,
0: però no els hem vist, perquè aquells és que els vam veure, perquè sí, sí, hi havia càmeres i els vam veure a la piscina, que allò era un festival.
3: És bastant Bulgària.
0: Però em recorda Bulgària una selecció del tot desinhibida i sense pressió, i a veure què passa, que pot passar el que sigui.
3: Tenien una altra bèstia parda que les enxufava totes.
0: Sí.
3: Que era Risto.
0: Què veus tu, Francesc?
1: Mira, jo me la jugaré, però no estigaré una Argentina-Noruega. A les semifinals. Jo crec que Argentina ja va llançada per una qüestió d'èpica, si voleu, per tal com ha aconseguit el passi a aquestes alçades de campionat, que patirà al darrere, perquè defensivament la veritat és que són bastant...
3: Els centrals...
1: Són un nyap.
3: Li salven...
1: Messi...
3: No, i els centrals també, perquè marquen gols.
1: Sí, exacte, de cap.
3: Però defensivament són un desastre.
0: Sí.
1: Que hauran de remar, mai més ben dit, els argentins també per passar contra Suïssa, però crec que passaran. I, en canvi, si Noruega... Això s'està divertint. Noruega fa 28 anys que no juga un Mundial... però Noruega és un bloc molt solidari. Potser per això, justament, estan on no arriba una, arriba l'altra. En canvi, veig una Anglaterra que depèn més de la inspiració d'aquest talent, no? De si Kane té el dia, de si Bellingham té el dia, no els veig tan bloc com Noruega. I per això, mira, aposto per una Argentina-Noruega semis.
0: Per cert, Jaume, que ara que ja som a l'Equador d'aquests quarts de final, per tant, ja tenim dues seleccions classificades per les semifinals, podem dir que no anava gens desencaminat Javier Tebas quan va fer aquells números de com podria ser la primera jornada de Lliga, perquè ja hi ha unes quantes seleccions... ja hi ha uns quants equips que sabem que no podran debutar el 15 d'agost, entre els quals hi ha Madrid i Barça.
2: Exacte. Barça i Madrid, que debutaran a la Lliga, per tant, entre el dimarts 25 i el dijous 27 de gener, per tant, després de la primera jornada de...
0: El dia 22 d'agost és quan debutarà el Barça.
2: Sí, i els partits ajornats, exacte, ara sí que ho diré bé, es jugaran entre el dimarts 25 i el dijous 27 de gener. Jo sabia que jugava un partit d'aquestes dates.
0: I que hi serem,
2: Sí. Barça-Atlètic, recordo, perquè, vaja, Koundé ja estava a semifinals, però per si algú diu, i si Koundé marxa? Doncs bé, ara hi ha els 8 internacionals d'Espanya, hi ha Unai Simón també, de l'Atlètic Club, per tant, aquest partit no jugarà la primera jornada de Lliga el 14-15 d'agost.
3: Nico Williams.
2: I Nico també, clar, i Nico.
0: I Laport, de l'Atlètic Club de Bilbao.
2: És veritat, clar, va tornar a l'Atlètic. Aquest no l'havia. I Madrid Real Societat, amb Mbappé, Tchouameni a semifinals, Cucurella, Oyarzabal...
0: Un munt d'equips que, com dèiem...
1: Comencen la setmana més tard.
2: Sí, s'ajornarà també l'Atlètic de Madrid-Màlaga. Pels internacionals espanyols, això ho sabem segur, Pubill, Baena, etc, i Llorente. I s'ajornarà el Celta Osasuna per Borja Iglesias, jugador del Celta. Ara mateix estem pendents de dos partits. El Sevilla-Rayo, perquè es pugui jugar la primera jornada, ha de quedar eliminada Suïssa contra Argentina, perquè hi ha dos sevillistes, So i Vargas. A jugar en aquests quarts de final. I el València-Betis. Aquí, en canvi, hauria de quedar eliminada Argentina. Per tant, un dels dos partits s'ajornarà, perquè, clar...
0: Un segur, sí. Perquè passarà una o l'altra.
2: Sí, perquè hi ha Lo Celso, recordo, jugador del Betis amb Argentina. Hi ha quatre partits, això ja ho vam dir, que es podran jugar. Espanyol-Llevant, Alavés-Getafe, Depor-Elx i Racing-Vila-Real. Per tant, els grans debutaran, com diem, segona jornada, 22-23 d'agost, Elx-Barça... Espanyol-Madrid i Atlètic de Madrid-Vila-Real.
0: No està malament.
2: Déu-n'hi-do per començar.
0: Per tant, podem assegurar que jugarà la meitat de la primera jornada, no? Perquè si ja teníem 4 i hi ha aquest partit que balla, o bé els jugadors del Betis, o bé els del Sevilla, doncs ja sabem que hi haurà 5 partits únicament els que es podran disputar el 15 d'agost. Els altres 5 s'hauran de jugar 10 dies després i tots aquests equips que no puguin debutar doncs ho faran una setmana més tard, el 22 d'agost, entre els quals hi haurà el Barça, el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Tanquem Mundial. Jaume, moltes gràcies.
2: Que vagi bé, bona nit.
0: Passen 3 minuts d'un quart d'una, Publi i Adeyemi.

0: Tu ho diràs, amb Xavi Rocamora.
1: Un quart i mig d'una de la matinada. Clara, ara parlem una mica del Barça, que tenim unes quantes sí. coses per explicar, eh?
2: Cosetes.
1: Dates, sí. Rivals, sí. Adeyemi... Però abans, per al teu jo de cada dia, sí. per al teu jo aventurer, per al sí. teu jo que no para mai, per a cadascuna de les teves facetes, hi ha un Volvo XC40. I ara, des de 31.900 euros, sí, sí, 31.900 euros, consulten les condicions. Xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya. Jo crec que és un bon moment d'obrir línies, no?, pels capibares, sí. que comenci ja la gent a trucar
2: sí,
1: per,
2: no, ja...
1: no, per optar...
2: Garrotades,
1: a...
2: per
1: no,
2: aconseguir-les.
1: No, no, clar, doncs que la gent pugui optar aquesta col·lecció de Wonder Gold. Ja sabeu com funciona. La primera persona que truqui al 902-47700, 902-47700, s'endurà aquest pack Wonder Gold. Dit això, parlem de Barça, parlem de les dates que avui hem sabut per començar la primera de totes, o l'horari de la primera de totes, que és dilluns que ve.
2: Sí, hem de matinar els jugadors del Barça aquest dilluns, els disponibles que arrencaran la pretemporada, perquè estan citats a les 9, per tant, han d'arribar una mica abans, perquè ja sabem que Hansi vol puntualitat. A les 9 tenen aquestes proves mèdiques i físiques habituals de cada inici de temporada, la ciutat esportiva Joan Gamper. Recordem que els mundialistes s'aniran incorporant de forma progressiva. L'equip treballarà durant dues setmanes a la ciutat esportiva abans de marxar el 27 de juliol cap a Anglaterra, cap a St. George's Park, per fer aquest estatge fins al 3 d'agost. Teníem confirmat l'amistós contra el Birmingham, doncs en sabem un altre. Segons ha explicat el que té jugues de la cadena sèrie, ha pogut confirmar RAC1. El Barça jugarà un segon amistós a Anglaterra el mateix 3 d'agost contra el Preston de la Championship, és a dir, la segona divisió anglesa. Per cert, tot i que la pretemporada comença dilluns, ja sabem que Hansi Flick ja està treballant a la ciutat esportiva. També Fermín i Marc Bernal, que han estat tota la setmana a Sant Joan d'Espí, en el cas del migcampista andalús, recordem que va acabar lesionat. L'objectiu és estar disponible per al debut a la Lliga, que, com ara deia el Jaume, serà el 22 o 23 d'agost en aquesta segona jornada.
1: Per tant, afegim un altre rival, aquest Preston, també de la Championship, com el primer rival que tindrà el Barça a la pretemporada, que és el Birmingham. De moment són aquests dos de l'estaix d'Anglaterra, i després hi ha aquell triangular que també explicàvem els últims dies, exacte, amb l'Udinese i el Nottingham Forest, un altre equip anglès. Dit això, anem a Adeyemi, anem als detalls. Ahir ja n'explicàvem uns quants. Avui pràcticament podem donar per tancada l'operació.
2: Sí, hi ha un principi d'acord verbal, que ja és un gran pas. Fabrizio Romano ha avançat aquest acord a canvi de 22 milions fixos i 7 en variables. Des del club expliquen que les negociacions no estan tancades, però sí que han confirmat aquest principi d'acord verbal. S'està ultimant l'operació i acabant de perfilar i formalitzar tot el que seria la documentació que pugui autoritzar aquesta operació i acabar de tancar-ho tot plegat. Si l'acord, com sembla, es tanca, la xifra, com diem, aquests 22 fixos, 7 en variables que anirien vinculades al assoliment de títols, és a dir, imports que només es pagarien si es compleixen aquests objectius esportius, i també un 20% d'una futura plusvàlua en el cas d'un traspàs posterior del jugador. Quan l'operació estigui definitivament tancada i formalitzada, Adeyemi s'incorporarà a la pretemporada, convertint-se així en el segon reforç de l'estiu després de l'arribada d'Anthony Gordon. Ara bé, des del club ens diuen que no serà ràpid, que portarà uns dies i, per tant, difícilment dilluns ja podria estar tot tancat i incorporar-se el primer dia de pretemporada, però va tot ben encaminat. Recordem que el Barça ja havia presentat una primera oferta de 20 milions

0: que el coneix perfectament perquè va ser qui el va fer debutar a la selecció alemanya, i creu que el necessita. Per tant, si creu Flick que el necessita, i com que Flick sempre té raó, bon fitxatge. L'operació, a mi les xifres em semblen correctes, és un jugador jove, amortitzat, es pot amortitzar perfectament. Li quedava un any de contracte i era una oportunitat de mercat. A mi em fitxa un extrem per 22 milions, és igual que acabin 130. Si acaben 130...
1: Bon senyal.
0: Exacte, bon senyal. És que el Barça haurà guanyat molts títols. Em sembla bé. A més, si et fixes, és més o menys a la clàusula que tenia Rashford per continuar. L'operació em sembla bé, a Adeyemi em sembla bé. Jo crec que hi ha alguna cosa que se'ns escapa a tots, i jo, per apostar per alguna cosa, és que... Bueno, hi ha dues coses. Una és que el Barça ha de fitxar molt aquest estiu perquè creuen el club que l'estiu que ve podran fitxar poc, perquè sortiran de la regla de l'1-1 perquè el Barça haurà de marxar a jugar a l'Olímpic una altra vegada, i tota la feina s'ha de fer aquest estiu. Això ja ha passat algunes altres vegades. A banda d'això, crec que hi ha alguna cosa que se'ns escapa, i no sé què passarà amb Rafinha.
1: Creus que és el que se'ns escapa?
0: Sí, que pot marxar. Jo crec que el club tenen la intuïció que Rafinha acabarà marxant a Aràbia. Jo crec que pensen que la idea era que marxés no aquest any, sinó el següent, però potser pensen que potser pot marxar aquesta temporada, però és igual, si és el següent, doncs...
1: Tampoc
0: feina
1: podria,
0: feta. Al final, sí. És cert que els venen uns perquè marxen uns altres, és a dir, Adeyemi vindrà perquè marxarà a Bardagi i serà el suplent de Lamine. Qui vingui, si és Julián, vindrà per Lewandowski, i Gordon ve per Rashford. És a dir, és peça per peça, però clar, evidentment, Adeyemi no és Bardagi. O sigui, Adeyemi no li faràs Bardagi, mira, s'ha conformat jugant el que jugava. Ell voldrà jugar, i evidentment que Flick el farà jugar. Una altra cosa també és que et cobreixes les esquenes d'aquesta manera. És a dir, tu has fet la feina, has fitxat a Adeyemi i has fitxat a Gordon. Si Julián no pot venir perquè l'Atlètic de Madrid continua entestat en que no, doncs bé, potser hi ha un altre escenari, que és veure a Lamine per dins, i a Adeyemi i Gordon, o Rafinha, o per bandes.
2: Del preu, dues coses. Una, que és tenir en compte com està el mercat, doncs, assequible, no són els 70 milions de Gordon, però segurament és un preu baix també perquè ve de fer dues males temporades, o com a mínim una temporada i mitja dolenta a Dortmund, amb bastantes lesions. Segurament, si hagués vingut de fer temporades més bones, el preu no seria aquest. I si és un preu correcte o no, el marcarà el rendiment. Si el rol que li depara el futur a Adeyemi és com el de Bàgic, que jo crec que serà, que no, com diu el Ferran, doncs serà un jugador caríssim. Si en canvi comença a fer assistències i gols, doncs serà un jugador barat. Solem parlar, no?, els mercats de... O sobretot els diaris, no?, el tapat, doncs, hosti, en portem dos de tapats, sí, perquè Gordon no se l'esperava pràcticament ningú.
0: Són més que tapats.
2: Més que tapats. I Adeyemi no se l'esperava ningú. En la línia del que deia el Ferran, si el vol Flick, doncs confiem en Flick, perquè... Ara mateix em costa d'imaginar o no el veurem, perquè la seva posició natural, a l'extrem dret, on Lamine, en teoria, si està bé, és intocable. Per l'esquerra has fitxat a Gordon, si es queda Rafinha, també hi ha Rafinha en aquella zona. A la zona de nou busques, en teoria, a Julián Álvarez. És veritat que pot jugar als tres llocs, però on se l'imagina Flick no ho sé. I a banda, pel que li hem vist a les seves èpoques bones, és un jugador del qual... La seva millor virtut, podríem dir, que és la velocitat, no? És un jugador superelèctric, supervertical. El mateix que us deia l'altre dia parlant de Gordon. És un jugador que necessita espais, a Adeyemi. I molts partits amb espais el Barça no els té. Em costa veure Adeyemi brillant a Getafe o a Vallecas, saps? Jo, a priori, sóc escèptic amb Adeyemi.
1: Sí, eh?
2: Sí.
0: Jo també, perquè hi ha molta gent que diu, és que per què el Barça, si ja té a Lamine, per què vol a Adeyemi? Si ja té a Rafinha, per què vol a Gordon? És any postmundial. I els anys postmundial, pels equips que han portat
1: matadors,
0: em sembla 16 internacionals, són matadors.
1: Mira que hi ve ara, ja treuen el morro els capibars.

0: pares estan aquí. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Passin, que passin.
0: Sí. Home, salten, eh? Estan contents avui, clar. Estan contents perquè més futbol, la de Yemi... És que és una meravella. Els capibares han deixat els estanys i els banys relaxats pel camp de futbol. Arriba Wonder Goal, descobreix la col·lecció mundial dels capibares de Mr. Wonderful. 15 seleccions sorpresa. Un bolígraf esborrable, un clauer i un cromo en cada blind box. Si t'apassiona l'emoció del futbol i els capibares, aquest és el vostre moment. Concretament, és el moment del Francesc, que és qui avui ha trucat abans al 902-47-700. Francesc, com estàs? Bona nit.
2: Bona nit.
0: Des d'on truques?
2: Molt bona nit. Des de Granollers.
0: Molt bé. Saps com funciona, oi, això?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs comencem per qui es mereix el pack Wonder Goal.
2: Mira, s'ho mereixen tots els voluntaris del Tour que van col·laborar aquí a la Granollers.
0: Molt bé, fantàstic. A més, si em permets, ho faig extensible a la resta de poblacions i de ciutats catalanes per on va passar el Tour i que hi ha una feinada al darrere brutal que van fer per amor a l'art, com ara explicava el Francesc. Dit això, qui no es mereix el pack Wonder Goal?
2: Qui no? Tota la tribu d'àrbitres que estan al bar i els que piten els camps de futbol. Siguin categories baixes, de primera catalana, tercera res, i tots els que estan a darrere del bar i tots els que piten el Barça. Ningú se'n mereix.
0: Doncs ja està. Doncs mira, doncs s'han quedat sense els àrbitres. Avui no tenen cap capibara. Hauran de buscar-los un altre dia, a veure si algú altre els hi vol donar.
2: Sí.
0: Doncs,
2: una cosa, Xavi.
0: Digue'm.
2: Xavi, moltes felicitats, que sempre t'he escoltat quan feies el programa el 14-15.
0: Sí.
2: I felicitats per aquesta temporada i l'èxit del públic que l'heu tingut a RAC1.
0: Perfecte. Moltíssimes gràcies a tu per escoltar-nos, que al final depèn de vosaltres i per tant, tu entre ells. Una abraçada forta, Francesc. Moltes gràcies.
2: A tu, a vosaltres.
0: Que vagi
2: adeu.
0: Molt bé.
2: Adeu.
0: Pobres àrbitres palet, i en canvi nosaltres ens emportem la floreta avui. Doncs això va com va. A vegades també els palets són per nosaltres i les floretes pels àrbitres no, però és igual.
3: No, estic que saps que la capibara te l'hagués pogut donar tu.
0: Home, però home, ja que truca, tu, ja que truca, ha estat aquí, a més, lluitant contra el telèfon, només faltaria.
4: Sí.
0: Va, estàvem amb Adeyemi, parlàvem de la situació de com encabia Adeyemi. L'any que ve deia el Francesc, jo no acabo de tenir-les totes. Sí, pot sobrar gent, però també és cert que sempre, arribats a certes alçades de la temporada, el que critiquem precisament és que faltin reforços, que falti fons armari, que no hi hagi refresc, que no hi hagi jugadors amb cames a punt per poder ajudar l'equip. Això és el que està buscant el Barça, entenc jo.
3: Sí, sí, no, i si mires la plantilla del PSG, per exemple, doncs tenien jugadors de sobres, doncs, tenien Dembélé, Barcola, Gonzalo Ramos, que no l'han fet servir gaire, però també hi era, i tenies aquella sensació de dir, si lesiona un, en sortirà un altre igual de bo. Bueno, igual està buscant això al Barça, però si parlem del perfil concret de Adeyemi, tenint en compte que n'has fitxat un altre ja d'extrem com és Gordon i que tens a Rafinha i que tens a Lamine, és el nom en concret que no veig com pot encaixar dins del sistema Flick o dins del sistema de rotacions de davanters. Continuo trobant a faltar, si és que l'acabem fitxant, un davanter centre, més que un altre extrem.
0: Parlant del davanter centre, per refrescar, bàsicament, però recordem que hi ha un objectiu principal, sí, que és el primer objectiu que es va marcar el Barça en aquest mercat de fitxatges, excepte els tapats, potser perquè aquests ja els tenien assolits i els veiem ben encarregats, però el gran objectiu de l'estiu, també pel que suposa de preu de l'operació, és Julián. Com ho tenim, això, Clara,
4: sí,
0: mateix?
4: Sí, avui l'Esport parlava d'una propera oferta de 130 milions, doncs sí que la pròxima oferta que farà el Barça per l'argentí serà un cop acabi el Mundial, i amb aquesta forquilla de 120-130 milions, però en cap cas es vol arribar i s'arribarà als 150 milions fixes, que són els que l'Atlètic de Madrid reclama i vol. Joan Laporta, president, està molt a sobre d'aquesta operació. Ja sabem que l'Atlètic de Madrid està sent un os dur d'arrossegar en aquest sentit. Veurem si amb aquests 130 o 120-130 afluixa una mica més.
0: No us preguntaré per Julián, perquè és un tema que crec que hem arribat a tocar algun dia, no? Algun dia n'hem arribat a parlar de Julián Álvarez, però el que sí que faré és intentar convèncer si hi ha algun
4: escèptic, no?
0: Incrèdul amb les capacitats d'Adeyemi de com pot arribar a encaixar el Barça. Hem preguntat a algú que el coneix perfectament perquè és especialista en la Bundesliga, com sí, és el periodista Juanma Romero, que ens digui què creu d'Adeyemi, què pensa d'Adeyemi, però també de com pot encaixar en aquest sistema Flick.
4: Sí, Juanma Romero, que ha fet un fil interessant, per qui no el conegueu, és un perfil a X, que és Guardiolato, i dirigeix el Team Barça Podcast. Doncs a les últimes hores ha fet un fil interessant a X desgranant Adeyemi com a futbolista, el futbolista, segon futbolista més ràpid de la Bundesliga, que corre els 30 metres en 3,78 segons.
0: Quants metres has dit?
4: 30? Això potser hi ha alguna
0: cosa. Sí,
4: error,
0: home, no sé, sí.
4: No? 35, 378, sí, tan ràpid.
0: 100 metres, el rècord és 9...
4: Sí, 3,78.
0: Sí, home, sí.
4: És que jo, com que trigo tant, ara mateix m'ha semblat tan poc que dic que sóc una mica una grua, saps?
0: No, mal, no,
4: en tot cas, així és. De fet, té millor arrencada que Usain Bolt. He llegit.
0: Corai.
4: En el que és arrencada, Usain Bolt sempre li costava arrencar perquè és
0: sí,
4: un molt corpulent.
0: Allò sí que era una grua.
4: I li costava arrencar, doncs, per molt poquet, però sí, una grua, però després...
0: I després
4: però
0: allò,
4: no
0: donava
4: la grua.
0: Però doncs, havia de posar-se en marxa.
4: Doncs Adeyemi té una millor arrencada que Usain Bolt. Doncs Juanma Romero, ens explica com és i com juga Adeyemi.
1: Sin duda, campo abierto es su gran virtud en transiciones, cuando ha jugado tanto por izquierda como por derecha, balón pegado al pie... puede correr muchísimo, tiene el récord, bueno, tenía hace poco, hasta hace poco el récord de velocidad en la Bundesliga. Esa punta de velocidad, si no recae en el tema muscular, es muy aprovechable. El Barça es evidente que en transición no se va a encontrar en muchas ocasiones, quizás y más en Champions a lo mejor, cuando los rivales hablen un poquito más. En Liga entiendo que será más ante bloques bajos, quizás le pueda costar un poquito más por ahí, pero un ataque que puede juntarte a Gordon, a Lamine, a Julián Álvarez, digamos que las ayudas defensivas se van a tener que multiplicar, ¿no? Y es un jugador que, juntándose con Lamine, que además lo veo ya incluso en el dibujo, ¿no? Lamine por derecha, Adeyemi por izquierda, buscando a Lamine ese movimiento al espacio de Adeyemi, yo es que me encaja mucho, y el Barça le ofrece un escaparate perfecto, con jugadores con hambre, y él creo que el hambre sigue teniendo intacta, y por condiciones, ya te digo, es un jugador que me encaja jugando en cualquier posición de arriba, veremos qué quiere hacer Hansi Flick.
4: I de fet és el que dèiem, pot jugar a les tres posicions d'atac, on millor va rendir va ser amb Terzic jugant a l'esquerra. Aquesta temporada ha marcat 7 gols, 4 assistències en 1.200 minuts, un gol cada 109 minuts. En aquest sentit, el Juanma el veu més com a revulsiu que no pas com a titular.
1: Pero en ese plan de rotación, de salir en los minutos finales, la última media hora de partido, con ese físico que si le acompaña y con esa velocidad, ante rivales ya más cansados físicamente, puede ser un revulsivo de muchísimo nivel, pero ya te digo, habrá que ver también si Rafinha sale, si no sale, cómo queda cohesionado esa plantilla, pero a priori yo creo que nivel físico viene con dudas, eso obvio porque se ha visto y está ahí en su historial de lesiones, pero con Kugel creo que va a haber un salto importante en varios jugadores, i a lo mejor Adeyemi és uno d'ells.
0: Aquesta és l'altra, aquest element que no sabem encara o no hem contemplat perquè no l'hem vist en acció, que és Kugel, que és el nou preparador físic del Barça, que començarà a treballar a partir de dilluns. Era un dels grans punts a solucionar les temporades anteriors. La passada és on es va arribar ja al punt de tensió màxim, i ara veure aquesta arribada de Kugel que li suposa a l'equip, també, sí, per Adeyemi, però per altres casos que ja venen amb la mosca al nas.
3: I més després del que deia abans, d'un Mundial, que els jugadors arribaran, doncs els que han jugat fins a semifinals o finals trinxats. Veurem, és un repte important el que té Kugel davant seu, perquè sí, perquè és que Flick va acabar fins als nassos. Flick i la plantilla mateixa, sí, que veia com es anaven trencant i perdent peces, algunes fins i tot aquell partit contra l'Atlètic de Madrid amb dos peces al mateix dia. Vull dir
5: sí, però us en recordeu que la primera temporada de Flick era tot el contrari, al principi.
3: Al començament.
5: Al començament. Fins a tres quarts de temporada. Era... No es lesiona ningú.
0: No es lesiona ningú.
5: Això és...
0: I tant, si me'n recordo.
5: Acollonant. Després sí que van començar a caure.
0: Un rere l'altre, a més, sí. Però jo recordo la temporada passada, un dels pocs moments en què ha alçat la veu a Flick en roda de premsa ha estat per aquest tema i per Rafinha. Clarament dient, ja en parlarem, però és un tema que hem de parlar al final de la temporada. Doncs ho han fet.
5: Rafinha va recaure dues vegades.
0: Sí.
3: I el dia l'Atlètic de Madrid crec que es lesionen Koundé i Balde al Camp Nou, al partit de Copa.
4: I a l'inici més.
5: Bueno, és que jo diria, no, si no m'equivoco, es lesiona Koundé entre Balde
3: i
5: es lesiona Balde.
3: Sí.
5: Canvia Cancelo de banda i es lesiona Balde. Sí.
0: Doncs tant de bo tingui més sort ara el Barça amb Kugel, vaja, sort o encert, en aquest cas, i sigui capaç de gestionar una temporada complicada amb Mundial, però a més amb un tema recurrent amb les lesions i el Barça, que ha fet empipar Flick en els últims mesos. Encara un últim document, no?, del que diu Juanma Romero.
4: I deixa'm dir que d'Adeyemi són són 7 lesions, 5 musculars en els últims 3 anys. Per això també és un aspecte que apuntava el Juanma, que s'ha de tenir en compte. I sobre els que tenen dubtes, pel Francesc, per exemple, el fitxatge. El Juanma envia un missatge de calma i prudència i confia que Dejemi s'adapti ràpidament al model de joc del Barça.
1: A veces ponemos el listón muy alto a los jugadores jóvenes y todavía tiene que tropezar, tiene que mejorar, tiene que crecer. Y quizás es el momento idóneo ahora para salir de Dortmund, para salir de la Bundesliga, meterse en un fútbol distinto, un fútbol que le puede venir muy bien también a él, que es un jugador de un perfil técnico que a lo mejor le viene mejor eso, ¿no? Jugar en un equipo vertical, agresivo, con esa vocación ofensiva, que no digo que no lo tenga el Dortmund, pero el Salzburg era quizás distinto, más parecido a lo que puede ser el Barça de Hansi Flick, más vértigo, más rock and roll, y yo creo que eso le va a venir bien a Adeyemi. Creo que los talentos más grandes que han salido en el fútbol alemán en los últimos años, junto con Wirtz y Musiala, a los otros dos les ha ido, creo, un poquito mejor, aunque han tenido también sus altibajos. Adeyemi ha tenido lo de las lesiones, pero con 24 años, dudar de que pueda ser un jugador importante, bueno, yo quiero esperar a verlo y tengo muchas ganas de verlo.
0: Bones paraules, i tant, de Juanma Romero sobre Adeyemi. Un asterisc que diu, encara és molt jove, sí, però aquí seran dels veterans, perquè aquí a Can Barça, Lamine Yamal, Cubarsí, el mateix Pedri, fins i tot, Gavi, no cal dir-ho, és a dir, que hi ha uns quants jugadors...
5: Bernal, Fermín...
0: Per sota de l'edat de Adeyemi, és a dir, estarà més a la forquilla alta de la meitat de la plantilla cap amunt que no cap avall. En qualsevol cas, bones paraules, bons auguris per l'arribada d'Adeyemi, el que sigui capaç de fer amb el Barça i del que pugui contribuir que veiem un Barça, no sé si campió, però com a mínim lluitant per tots els títols. Abans de tancar, tertúlia, alguna cosa més de Adeyemi que vulgueu afegir o de qualsevol altra cosa, dieu ara i si no, doncs anirem tots en pau, només faltaria.
5: No, jo simplement sé que falta Julián, bueno, Julián, falta un davanter centre, que tot apunta que sigui Julián i que crec que això fins que no acabi el Mundial ja no es mourà res. Quan acabi, doncs, com deia la Clara, la porta... Jo crec que intentarà parlar directament amb Miguel Ángel Gil o Cerezo. Hi ha un obstacle, i ho saben, un mur, es diu Mateo Alemany, que no és perquè sigui el director de futbol professional de l'Atlètic de Madrid, sinó que és perquè no es parla amb Deco, i no sé si amb Laporta, però possiblement tampoc. I allà tenen un problema, i Laporta acabarà parlant directament amb Cerezo o Mateo. I després, jo crec que després de tot el que ha sortit a les últimes setmanes, això que dèiem que el Barça necessitaria fitxar molt aquest estiu perquè potser el que ve no pot fitxar, i aquests 210 milions que s'han demanat per fitxar, jo crec que tothom tenia, o tots tenim descartat fitxar un central, i potser al final no...
0: Acabarà venint. Francesc, alguna cosa més?
3: Que tinc molt present la frase de Hansi Flick en acabar la temporada sobre el mercat d'estiu dient de que no podem fer tonteries i que l'hem d'encertar. Doncs Adeyemi és petició seva. Segurament no és cap tonteria.
0: Això, no, segur. I l'altre reforç també.
5: S'està tirant enrere.
4: Sí.
3: No. Confiança en Flick, sí. Que jo sigui escèptic és una altra cosa.
0: Sí. A veure, ho podem ser, perquè evidentment Adeyemi, si mires números... mires números i mires una mica el que ha fet les últimes dues temporades, o temporada i mitja, com deies, evidentment que tenim motius per ser escèptics. Per ser optimistes, sí. Tenim dos, Hansi i Flick. Aquests són els dos motius pels quals podem ser optimistes.
5: També dic que algú ha de sortir,
0: Clar. O no, és que no ho sé,
3: no.
0: Ferran.
3: El tema és que si vols ser competitiu en unes semis de Champions, si tens lesió...
5: No, però no estic parlant de titulars. Estic parlant, Bardaggi, Casado...
0: D'acord. Però jo em pensava que et referies a un Rafinha o un Ferran.
5: Per mi, espero que Rafinha no marxi. Però és que veig el... hi ha moviments que tots sabem, no?
0: Sí, clar. Però que ell ha negat dues vegades. És a dir, moviments que tots sabem, però que ell... i el seu entorn ha negat dues vegades, cosa que un jugador no acostuma a fer si realment...
5: Sí, però ell el que nega és que marxi aquest estiu.
0: Va, d'acord.
5: No diu res del següent.
0: No, però això és el que ens ocupa ara. El que ve no sé ni on serem nosaltres, imagina't.
5: Sí, però si no pots fitxar molt en aquell estiu...
0: Correcte, i ho fas ara.
5: O sigui, és a dir...
0: I Hamza tindrà una més,
5: La pasta que et donin per Rafinha aquest estiu la pots fer servir... L'estiu que ve no la podràs fer.
0: No, però tindràs Hamza Abdelkarim amb un any més a saber com està i què pot fer. Ferran Correas, moltíssimes gràcies.
5: A tu.
0: Fins la propera. Molt bé. Francesc Latorre, gràcies.
3: Bona nit.
0: Ens veiem aviat i gràcies, Clara.
4: Bona nit.
0: Ara són 3:15, una petita pausa curta, 2:17, us diria, i de seguida tornem.
6: Tu ho diràs. amb Xavi Rocamora.
7: Arriben els superdescomptes mundials a Ocasión Plus. Només de l'1 al 14 de juliol liquidem els preus a la major baixada de l'any. I a més, si Espanya guanya el Mundial, 500 euros de regal directe al cotxe. Vine a guanyar amb la vermella. Vine a guanyar amb Ocasión Plus.
8: El nou Moda Nou superhíbrid endollable juga en una altra lliga. 537 cavalls de potència, tecnologia d'avantguarda i 1.100 quilòmetres d'autonomia combinada per arribar més lluny. Vine i compra el teu des de 41.499 euros amb 7 anys de garantia. Moda Jaeco M Automoción Barcelona, Mataró i Girona.
9: Aquest nou Jeep Compass és increïble. Aquest botó per què serveix?
10: És el selector rein, ara està en moda funky sorra.
9: Va, el meu SUV és igual. Una vegada vaig travessar una muntanya amb ell.
10: Alguns ho semblen, altres ho són. Nou Jeep Compass disponible en versió plug-in hybrid, hybrid i 100% elèctrica. Descobreix la seva increïble oferta a Jeep.es, xarxa de concessionaris Jeep de Catalunya.
11: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
12: Arriba el nou Moda 7 SHS, un SUV potent, eficient i tecnològic, 279 cavalls, més de 90 quilòmetres en mode elèctric i fins a 1.200 quilòmetres d'autonomia total. Ara, aquest mes de juliol, des de 32.990 euros amb tot el paquet premium a preu del bàsic. Moda 7 SHS. Consulta condicions a omodajaeco.es, xarxa de concessionaris Moda i Jaeco de Catalunya.
13: Si ja t'imagines en un altre continent, les vacances són a tocar. Selves, volcans, animals salvatges, temples i llocs que fa anys que tens a la llista. Atrapa-lo, tens destinacions com Costa Rica o Tailàndia des de 1.119 euros per persona. L'estiu comença quan el reserves. I ara fins a un 35% de descompte en viatges. Atrapa-lo.

0: Ara passen pràcticament 4 minuts de 3 quarts d'una de la matinada. Encara parlem de futbol per fer referència als equips de la segona divisió, que avui tornen a ser notícia. De fet, sentirem per primera vegada, després del descens, a la propietat del Girona. N'ha parlat en aquestes últimes hores Ferran Soriano, conseller delegat del City Football Group, i ho repassarem amb la Janire. Janire Gallut, bona nit.
1: Bona nit. Doncs mira, el mateix Ferran Soriano ha volgut deixar clar que els plans de la propietat amb el Girona no canviaran, tot i el descens a la segona divisió.
2: Aquest canvia els plans, en res. Canvia els plans, que ara hem de reajustar-nos, ajustar el que fem, com ho fem, perquè volem tornar a primera divisió immediatament. I un cop tornem, ens hi volem quedar. La màquina està en marxa, la màquina és entusiasta, i la màquina diu, això és un accident, estem a segona un any i tornem.
1: I en la mateixa línia es troba l'objectiu del nou entrenador, Quique Álvarez, que aprofitant la tornada a la feina d'aquesta setmana ha volgut engrescar l'afició.
3: El Jordi, que és molt gironí, em va dir no, que la gent, la trampera, has de dir la trampera, que deu ser molt d'aquí, no ho sé. I llavors pues, hem d'intentar que la gent pues, torni amb l'equip a tenir aquesta trampera el més aviat possible.
1: El tècnic també ha reconegut que la plantilla actual no serà la mateixa que quan comenci la Lliga, però tot i això confia en tenir un bon equip quan acabi aquest mercat d'estiu.
0: Això al Girona, i l'altre català de segona, el Sabadell, ha fet oficial una altra renovació.
1: Es tracta del central brasiler de 30 anys, Artur Bonaldo, que renova el seu contracte fins l'any 2027, és a dir, una temporada després de Kaiser i Miguelete. És la tercera renovació del club ballesa, que de moment també ha presentat 4 incorporacions en el seu retorn a la segona divisió, tot plegat d'un Sabadell que torna a la feina al complet la setmana que ve.
0: Dit això, aparquem el futbol, obrim pàgina poliesportiva parlant de bàsquet, primer de tot, Joan Ferrer, bona nit.
4: Bona nit, Xavi.
0: Comencem pel Barça, on enmig de tanta incertesa, avui, com a mínim, s'ha confirmat una bona notícia.
4: Sí, ja ho comentàvem ahir amb el Dani Aguilar, i avui s'ha fet oficial la renovació de Joel Parra fins al 2030, l'aler català, que tenia contracte fins al 2028, ha arribat a un acord amb el club per allargar-lo 2 anys més. Recordem que durant els últims dies havien sonat rumors que parlaven d'un interès d'equips com el València o el Fenerbahçe. Doncs bé, tema resolt, Parra serà blaugrana fins al 2030, almenys una bona notícia, com deies, per la secció, que viu un moment de desgavell molt i molt evident. Fora del Barça, avui també hem tingut notícia al Girona. El club de Fontajau canvia de nom i passa a dir-se Fiat Seguros Girona. Així valorava l'acord el seu president, Marc Gasol.
5: És un moment històric per nosaltres, i crec que Fiat, des del primer dia que nosaltres li vam presentar el repte i el projecte, ha mostrat aquest compromís amb nosaltres, amb el club. Entenen perfectament l'impacte que pot tenir un club no només com a marca, sinó també com a eina social. Ara tenim un gran repte per davant esportiu, no? Aquest any serà el primer any que el club competeix a Europa, i poder portar el nom de Fiat vinculat al primer equip masculí fa una gran il·lusió.
4: I també en bàsquet, avui hem conegut el calendari de l'Eurocup masculina. El Kitsanas Manresa debutarà a la pista del PAOK de Tessalònica i acabarà la fase de grups visitant la pista del Mònaco. I també hem conegut el calendari de la primera divisió femenina de bàsquet espanyol. L'Espar Girona debutarà a la pista del Movistar Estudiantes i el Cadí la Seu farà la pista del Mainz Avenida. Els derbis catalans seran els mesos de desembre i abril, amb horaris encara per confirmar. GP
0: RAC 1. I Quim, avui ha començat el Gran Premi d'Alemanya de MotoGP i ho ha fet com esperàvem, o com podíem esperar, no?, amb Marc Márquez manant.
6: Sí, ho esperàvem, perquè Sachsenring és el circuit talismà de Marc Márquez i ha guanyat 9 curses de la categoria reina, un sprint, 2 curses de Moto2 i una de 125. En total, hi acumula 13 victòries al mateix circuit, el campió cerverí, i a part és un traçat que gira a l'esquerra, com a ell li agrada i li va bé. I això que no ha arrencat gaire bé, Xavi, perquè ha tingut una caiguda tot just a la segona volta del primer entrenament lliure. Aquest matí, Marc Márquez ho ha explicat així a DAZN.
7: Bueno, hay un bache nuevo, que nos han avisado después que había un bache y aparte el asfalto se está levantando un poquito en esa zona. Para el año que viene lo tendrán que solucionar, pero hemos visto muchas calles en Moto2 y yo he sido el primero, como siempre, en MotoGP. La segunda vuelta ya he cogido ese bache, pero bueno, ya lo sabemos para carrera.
6: Estil Márquez, buscant límit, l'ha trobat, només començar.
0: Sisplau, torna'm a tirar aquest tall. Ara, mireu com diu Marc Márquez la manera d'expressar que s'ha trobat un inconvenient avui a l'asfalt.
7: Bueno, hay un bache nuevo.
0: És a dir, com si et trobes, no sé, et trobes algú al públic allà on no tocava. Bueno, hay un bache nuevo i ja
6: està. Parlem d'una caiguda en moto, que no és una cosa agradable, tot i que és veritat que és un punt lent, que la caiguda no ha estat forta, però ja sabem que Marc Márquez accepta les caigudes com a part inherent de la feina, i és més, no et diré que les busca, però pràcticament, perquè ell sempre ha dit que el límit s'ha de trobar als entrenaments. Per saber fins a quin punt pots arriscar la cursa, doncs mira, ja sap que en aquell revolt hi ha un sotrac.
0: És increïble.
6: I per tant, en principi, toquem fusta,
0: ja el té controlat,
6: en principi, aquest, de cara a l'esprint de demà i de cursa de diumenge, no hauria de caure allà.
0: Correcte.
6: La relliscada no ha estat inconvenient perquè Marc Márquez acabés el primer entrenament lliure amb el segon millor temps, superat només per Raúl Fernández, i a la tarda s'han invertit les posicions, el cerverí del Ducati oficial per davant del madrileny del Trackhouse Aprilia. Marc Márquez sembla tenir la situació ben controlada, tot i que ell ha explicat també a DAZN que encara ha de polir alguns detallets de la posada a punt de la moto.
7: Bien, me he encontrado bien, mejor que en Holanda, lógicamente. Aún hay cositas a pulir, especialmente si queremos tener ritmo de carrera constante, porque hay dos, tres cositas que aún no voy del todo cómodo, pero bueno, las tenemos localizadas, a ver si mañana podemos dar un paso en ese aspecto, y a partir de allí, pues bueno, intentar estar en la primera línea será un objetivo importante.
6: El tercer ha estat Fabio Di Gian Antonio, quart Àlex Márquez, a tres dècimes del seu germà, cinquè Jack Miller, sisè el guanyador d'Assen, Ayogura, setè Marco Bezzecchi, vuitè el líder Jorge Martín i Pedro Acosta, novè, i Franco Morbidelli, desè, s'han classificat també per disputar demà la pole a la Q2, que es farà entre 1 i 2 quarts de 12 del migdia. S'ho han d'intentar guanyar abans a la Q1, que arrencarà quan faltin 10 minuts per les 11, Pecco Bagnaia, que només ha pogut ser 13è, Fabio Quartararo 15è, Joan Mir 16è, Maverick Viñales 18è, també amb una caiguda al primer entrenament lliure, i Àlex Rins 19è. L'esprint, com dèiem, a les 3 de la tarda de demà dissabte, la cursa de Gran Premi i la cursa llarga diumenge a les 2.
0: Pendents, doncs, en un circuit que li va tant i també a Marc Márquez, si és capaç a Cerverí de continuar retallant diferències amb el capdavant de la classificació del Mundial.
6: Sí, recordem que hi va haver canvi de líder a l'última cita. Ara el líder és Jorge Martín, amb Marco Bezzecchi, el seu company d'Aprilia segon.
0: Quim, gràcies.
6: Fins ara. I una cançó que
8: arribi quan no arriba l'aire. I ara, Vueling t'apropa tota l'actualitat del Tour de França.
0: Trobaré a faltar, aquesta cançó, quan acabi el tour. Potser la seguim posant tot l'estiu, t'he de dir.
9: A mi em semblaria bé.
0: A mi també. Jo tampoc hi seré, o sigui que podeu fer el que vulgueu.
9: No, jo tampoc.
0: Tens tota la roba del món. Va, parlem del Tour de França. Avui hem tingut victòria a l'esprint del belga Tim Merlier.
9: Sí, el corredor del Soudal Quick-Step, de 33 anys, que ha estat el més ràpid en l'arribada a l'esprint a Bordeus, en aquesta setena etapa del tour, que ha tingut el podi el noruec Søren Werenskiold de l'1X en la segona posició, i l'eritreu Biniam Girmay de l'NSN Cycling Team en la tercera. És la quarta victòria de Merlier en un Tour de França. A la general, sense canvis, continua liderant l'eslové Tadej Pogačar a 2.42 de Jonas Vingegaard i a 3.27 del seu company a l'UAE, el mexicà Isaac del Toro. Per tant, es mantenen les distàncies. Avui Pogačar tenia clar que era un dia tranquil, que sobretot l'important era no prendre mal i sobretot, doncs, això, tenir una etapa plàcida.
10: Tot i que avui era un dia més fàcil que ahir, era important mantenir baixa la temperatura del cos i anar en compte per evitar situacions compromeses als pobles. Hem vigilat i hem fet bona feina. Ha estat un bon dia. Tots vam patir una mica en l'etapa d'ahir i hem agraït que avui fos un dia una mica més fàcil.
9: We were all grateful for easier day today. Doncs etapa una mica per recuperar cames la d'avui, i la de demà una mica el mateix. 180 quilòmetres entre Perigús i Bergerac, perfil pla, amb només dos ports de muntanya, els dos de quarta categoria, per tant, nou dia propici per veure un final a l'esprint.
0: Sí que és cert que, clar, ara molta gent pot pensar, després d'aquella pujada forta que vam tenir amb les tres etapes catalanes, la que sortia de Barcelona, la que arribava a Barcelona, la tercera que sortia de Granollers i va arribar als Angles, un pot pensar també, no ajuda aquests gairebé 3 minuts de diferència, no?, de Pogačar amb el segon classificat, quin al·licient li queda al Tour? Bé, jo m'esperaria.
9: Falta molt. És molt llarg, durarà tot el juliol.
0: No és fàcil, tampoc, que ara venen dues etapes planes, després hi ha un dia de descans, que és el dilluns, però dimarts ja torna a la muntanya i Pogacar deu estar amb aquell gatet a sobre la falda acaronant-lo i esperant que arribi el seu moment, perquè arribarà. Molts, sí, sí. Molts ja compten quantes etapes queden. Ah, perdó, Pogacar. No, no, deia Pogacar. Per, jo, Pogacar el dono campió del Tour. Sí, exacte, no, i exhibicions en tindrem, de Pogacar i de Vingegaard, però i sobretot de Pogacar. Pogacar sí, sí. Ha fet una bestiesa durant tot l'any, ho vam veure a la Volta a Espanya, per exemple, i no dubteu que el Tour no s'ha acabat, l'efervescència de Pogacar i aquesta bogeria d'atacar per atacar i perquè vull aconseguir victòries d'etapa. Per tant, jo m'esperaria sí, sí. que el Tour és llarg i crec que estarà entretingut.
9: Totalment.
0: Oriol, bona nit.
9: Bona nit.
8: Amb Vueling segueix cada etapa i tota l'emoció del Tour de França. Vueling, l'aerolínia de Barcelona que connecta la ciutat amb més de 100 destinacions de tota Europa des de fa més de 20 anys.
0: I dit tot això, ens queda poc més per explicar que anar directes cap a l'últim minut d'aquest Tu diràs. Últim minut en què també inclourem la jornada de Wimbledon, tancades ja les finals tant del quadre femení, ja ho estava, però també del masculí.
4: Sí, comencem pel plat fort d'avui, el duel entre Jannik Sinner i Novak Djokovic, acabat amb un triomf per l'italià en 3 sets. A l'altra semifinal, l'alemany Alexander Zverev s'ha desfet també per la via ràpida en 3 sets del britànic Arthur Ferry, que ha estat una de les grans sorpreses del torneig. La final, doncs, Sinner contra Zverev aquest proper diumenge, abans de la masculina, de fet, demà mateix a partir de les 5 de la tarda, la final del quadre femení. Recordem, un duel txec entre Carolina Muchova i Linda Noskova.
0: I fora del tenis, anirem.
1: Doncs mira que l'Espanyol ha presentat la seva segona equipació durant el dia d'avui, de color vermell i amb franges horitzontals blanc i blaves travessant les mànigues en una reedició de la samarreta visitant utilitzada pel club entre els anys 1986 i 1993. Encara primera, aquest matí ha estat presentat Sergio Canales amb el Racing de Santander i el defensor Mario Gil ha fitxat pel Milan procedent de la Lazio. Es tracta d'un traspàs pel valor de 30 milions d'euros, dels quals el Real Madrid se n'endurà 15, el 50%. I acabarem, això sí, encara en futbol, amb la selecció espanyola femenina sots 19, que ha guanyat l'europeu que es disputava a Bòsnia i Herzegovina, superant a la final Alemanya per la mínima, amb gol d'Irune Durado, volíem dir. Aquest dijous, a partir de les 8 del vespre, es jugarà la masculina, precisament també entre Espanya i Alemanya.
0: Genere, gràcies.
1: Bona nit a tu.
11: Són 8:99.
12: Això és un fals 9.
11: Amb targeta?
12: Però si no he fet res.
13: A veure si ens movem.
12: Vaja, aquí juguen amb la pressió alta, eh?
14: Cada 4 anys apareixen nous experts mundials. Si tu també n'ets un, vine a Codere i et donem fins a 200 euros. Per experiència, Codere.
15: Juga amb responsabilitat. Sense diversió no hi ha joc. El joc pot causar addicció. Majors de 18 anys.
0: Un minut passa de la 1 de la matinada, hem arribat al final del Tu diràs, avui Tu diràs llarg, per veure, entre d'altres coses, la classificació de la selecció espanyola per les semifinals. S'enfrontarà a França aquest dimarts, però també per parlar de moltes altres històries que demà tornarem a repassar, evidentment, amb l'Oriol Jové. Gràcies un dia més a l'Oriol Montfort, que ha fet possible des de la part tècnica aquest programa, i a la redacció d'Esports de RAC1, que també alguna cosa em sembla que ha fet. I tornem demà, a partir de les 11. Gràcies per ser un dia més. Que vagi bé. Bona nit.
16: Tu diràs.
8: RAC1. Notícies. Josep Riba.
17: Augmenten, bona nit, passen 2 minuts de la 1. Augmenten fins a 1.400 les persones desallotjades per l'incendi de Los Gallardos, Almeria, que ha provocat la mort de 12 persones i una vintena més que encara no han pogut ser localitzades. El foc ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. És l'incendi amb les conseqüències més greus des que hi ha registres a Andalusia. Anem fins a Vera, Almeria, amb l'enviat especial de RAC1, Roger Perciba.
18: L'Institut de Medicina Legal d'Almeria ha fet ja les autòpsies a les 12 persones mortes a l'incendi de Los Gallardos. Encara no han pogut identificar-les. Per conèixer les seves identitats, s'haurà d'esperar els anàlisis que faran el Departament de Biologia del Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil a Madrid. Es pensa, això sí, que la majoria de les víctimes són estrangeres, algunes residents de la població de Béder, altres passaven allà les vacances d'estiu. L'alcalde de Béder, Agustín Collado, doncs, explicava fa una estona com va ser que aquestes 12 persones van mirar d'escapar del foc pel seu compte i que si haguessin quedat a casa, ens explica com van fer altres persones, s'haurien pogut salvar.
19: Decidieron irse campo por esta pista y campo a través, con tan mala suerte de que había unos vecinos, como digo, que le aconsejó también que por ahí no fueran, que se volvieran, que se metieran en la casa con ellos, y es como la velocidad del fuego era muy rápida, pues iba a pasar. De hecho, la casa de estos vecinos no ha sufrido ningún percance ni nada, y ellos han sobrevivido.
18: Hi ha confirmades de moment denúncies per 7 persones desaparegudes, a les que s'hauria d'afegir una vintena de persones més que no s'han pogut localitzar. Les primeres 24 hores d'aquest incendi, que encara crema sense control, acaben amb més de 1.400 persones desallotjades i 4.000 hectàrees cremades.
17: Pel que fa a Catalunya, tots els incendis que aquests dies han estat actius estan estabilitzats i aquesta tarda s'ha donat per controlar l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, que ha cremat 200 hectàrees. De cara a demà, els agents rurals reobriran el massís de les Gavarres al Baix Empordà, però mantenen 57 municipis amb nivell extrem de risc d'incendis i restriccions en 8 espais naturals. El Montsec d'Ares i el de Rúbies, el de Barònia de Rialp, la Ribera Salada i els parcs naturals de Sant Llorenç de Munt i l'Obac, Montserrat, Montmell i Marmellà i la Serra de Montsant. I ho hem sabut fa poques hores, a l'Hospital Clínic investiguen un possible cas de fibra hemorràgica de Crimea Congo, segons ha avançat el diari Ara. El pacient està ingressat a l'hospital totalment aïllat i a l'espera de les proves que se li han fet. És una malaltia que es transmet principalment a través de paparres i que, segons l'OMS, pot arribar a ser letal en un 40% dels casos. El virus només es pot contagiar entre humans a través dels fluids. En cas de confirmar-se, seria el primer cas detectat a la història a Catalunya i el 17è a la resta de l'Estat. I aquí a Catalunya, un altre cop en clau de festivals, el cantant escocès David Byrne, la banda de rock de nord-americana The Black Crowes i els murcians Art de Bogotà s'han convertit avui en els protagonistes del Cruïlla, que ha celebrat la seva tercera jornada. D'aquí una estona ho seran els colombians Bomba Estéreo i la banda madrilenya Lala Love You. Anem cap al Parc del Fòrum de Barcelona. Bàrbara Padilla.
13: La tarda ha arrencat amb els catalans Alice i Dan Peralbo i el Comboi sobre l'escenari i ha seguit amb la mítica banda de rock de Black Crowes, que ha omplert d'energia l'escenari d'Estrella Damm com si el temps no hagués passat per ells. Moment de bogeria amb la banda de rock alternatiu Art de Bogotà, anunciats ahir per sorpresa, que han omplert sense problema l'escenari de Vueling interpretant el seu Bigger Splash. La nostàlgia pel passat que ha portat The Black Crowes al Cruïlla ha tornat després amb l'exlíder de la banda Talking Heads, David Byrne, a qui hores abans hem vist passejar en bicicleta pel recinte. Per cert que aquesta tercera jornada ha comptat amb un cel ennuvolat que ha donat un respir al públic del Cruïlla després de 2 dies d'onada de calor.
17: I ara els esports. Amb Joan Ferrer.
4: La selecció espanyola de futbol ha aconseguit el bitllet per les semifinals del Mundial amb un agònic triomf davant Bèlgica per 2-1. Fabián a la primera meitat i Merino al minut 88 han donat el triomf als de Luis de la Fuente, que s'enfrontaran a França el proper dimarts per un lloc a la final. En futbol de clubs, el Barça ha arribat a un principi d'acord amb el Borussia Dortmund pel fitxatge de Karim Adeyemi, que s'ha d'acabar de tancar per uns 22 milions fixos i 7 en variables. Quan l'operació sigui completament tancada, està previst que el jugador s'incorpori a la pretemporada blaugrana, convertint-se així en el segon fitxatge del Barça després d'Anthony Gordon. En plana poliesportiva, avui s'ha definit el quadre de la final de Wimbledon. Sinner ha derrotat Djokovic en 3 sets i Zverev ha fet el mateix, eliminant el britànic Ferry. Sinner i Zverev es veuran les cares el diumenge a la final. El quadre femení, demà a partir de les 5 de la tarda, es disputa la final amb un duel txec entre Muchova i Noskova. Al Tour de França, victòria a l'esprint del belga Tim Merlier, que ha estat el més ràpid en l'arribada a Bordeus. A la general, continua líder Tadej Pogacar a 2.42 de Jonas Vingegaard. I en bàsquet, el Barça ha anunciat la renovació de l'Ale català Joel Parra fins al 2030.
17: I pel que fa al temps, aquest cap de setmana començarà la tercera onada de calor de l'estiu. Serà diumenge, quan les temperatures tornaran a ser tan extremes com els últims dies i es tornaran a superar els 40 graus als punts més càlids de l'interior. Dissabte, de moment, la calor serà més suportable, tot i que a la costa augmentarà la sensació de xafogor i les nits continuaran sent de molt mal dormir. Això és tot per ara. Per més informació podeu consultar el portal web rac1.cat.
20: Tot el que vols de RAC1 i molt més ho trobaràs a rac1.cat. Notícies, temes virals, entrevistes, reportatges. Tot RAC1 és
21: a rac1.cat.
20: El portal de RAC1.
22: A partir d'ara, la competència es repeteix, i es repeteix, i es repeteix, es repeteix. Amb els Oscars.
23: El surströmming, el peix pudent.
24: I Bereixur.
23: Ei, adeu.
20: RAC 1.
2: peces per unos.
3: Però... Temps entre avui i demà fluix...
5: No!
21: Ha durat poc l'alegria, Siri.
5: Bueno, escolti, m'ha estat maco mentre ha durat, no?
21: Sí.
5: Està bé estar content.
21: Està bé, oh, i tant que
5: no
21: està
5: sabeu,
21: bé.
5: Som catalans.
21: Què?
5: I? Està bé ser content, estar content, però no gaire.
21: Saps home, que... no pot ser, o sigui, hauríem d'estar...
5: No, els catalans, quan estem molt contents, sí. no caiem gaire bé.
21: Bueno, escolti, no. Una cosa, però no. aquí ha de donar explicacions, vostè. Per què ha de justificar la felicitat?
5: No em cridi, Mohamed.
21: Jo sóc l'Òscar Andreu, senyor. Un moment.
5: Ah, sí? Segur?
21: Sí, segur.
5: En fi, de seguida vindrà la Mònica Usart a explicar-nos quan ha de durar aquesta treva tèrmica.
24: Perdoni un moment.
5: Bon dia, Mohamed. Què passa?
24: Què passa? Que resulta... Un moment, perquè per començar...
25: Tenim els cascos creuats.
24: Tenim els cascos. Va. Només fos això, a veure si poguessis girar, Manel...
26: Feu més soroll, si podeu, amb els cables, perquè així des de casa ho entendran.
24: Ara, això d'aquí és culpa de Movistar, o què passa aquí?
25: No ho crec, Movistar. Què té a veure ara, Movistar, amb el programa?
24: Home, que ja... No diré marques.
25: Però si ja l'has dit...
24: Potser m'he avançat una mica.
25: Ja l'has dit?
24: La qüestió és que jo tinc un telèfon d'una marca espanyola, no diré marques, perquè més de 5 contradiccions és dogmatisme, jo tinc un telèfon espanyol, eh?
25: Serà americà. Jo crec que a Espanya no en fabriquen de telèfons, però...
24: Ja, però l'operadora...
25: L'operadora. És espanyola?
24: És espanyola, sí.
25: Però si hi ha... Tens opcions perquè no ho sigui,
26: clar, home, hi ha Vera, per exemple, ja tens... Parlem, ja no sé jo si...
24: Jo vull alguna que funcioni, m'entens?
26: Vera és 100% català. Sí,
24: home, aquest mòbil no em pregunteu d'on va sortir, però l'he acabat heretant jo per un tema relacionat amb, bueno, amb una herència. Una persona que ja no el volia.
25: Ja no preguntarem res per si hi ha la policia escoltant.
21: Què passa? Què d'estar relacionat? Per què la policia? Perquè sóc torradet de pell o què passa aquí?
25: No, home, no.
26: Bueno, en tot cas, de què vols parlar? Bueno, tens un mòbil que resulta que l'operadora és espanyola.
24: Sí, doncs es veu que en aquesta pantalla, la pantalla d'inici, es veu, ja no es veu Movistar, sinó un missatge que diu con la selecció. M'entens?
25: A veure.
24: Con la selecció, ja te l'he ensenyat, con la selecció.
25: A veure.
24: Con la selecció.
25: Con la selecció,
24: Exacte.
25: No,
24: aquí,
25: sisplau.
24: A la part de dalt a l'esquerra, on normalment hi posa la marca.
25: Ah, sí.
24: Vodafone,
25: sí.
24: Hola, qui tal, o com va, puta Espanya, doncs ara ja...
25: I a més és molt... No, sisplau, no polititzem la selecció de tots.
24: Però com que sisplau. De tots? Serà la seva. La meva t'he prohibit jugar als mundials per culpa de la seva selecció.
25: No,
24: vull dir, no és mi selecció.
25: No, home...
21: No con la selecció.
24: Aquest seria el meu missatge.
25: Però escolti, Movistar no va ni amb els uns ni amb els altres.
21: No.
25: Ells diu con la selecció, no diuen quina.
24: Ah, no, sí.
25: Clar.
24: Ah, no? Eh?
25: No. Com pot ser con la selecció... De Costa d'Ivori, per exemple.
24: Sí, els meus collons sí que són d'Ivori, m'entens? No només ens han segrestat els jugadors catalans, no només s'enduen 20.000 milions d'euros l'any i no es tornen, ara també ens segresten els telèfons mòbils per posar-hi la merda nacionalista espanyola, aquesta de con la selecció.
25: No, sisplau, no.
24: És que jo ho he vist quan anava a l'autobús, he mirat la meva pantalla, he vist con la selecció i no donava crèdit i he pensat, i ara, si algú mira el mòbil per sobre l'espatlla i veu això, què pensarà de mi? O sigui, és pitjor que mira porno. O sigui, pensaran que sóc el típic immigrant que es posa la samarreta de la selecció espanyola per dir, ei, que soy de los vuestros, no m'escupa en cabeza. Hi ha molts d'aquests que han anat a fer els papers de la selecció espanyola per veure si hi havia bons tracks.
25: No, escolti, però calli ja, és que està parlant massa pel meu gust.
24: Bueno, no, el seu problema és que, com que sóc torradet de pell, no puc parlar massa. Clar que
25: no,
24: puc parlar massa.
25: Escolti'm, que jo vaig votar la Colau per lo de que tanqués els CIEs aquests, eh?
24: Perquè tanqués o perquè els obrís? Perquè no sé, la cosa va quedar com el gat de Schrödinger, no sé si estava oberts i tancats alhora, eh?
25: Sí.
24: Preferiria que em veiessin mirant porno amb el mòbil que un missatge aquest de la selecció. I a tot de gent que xansa, ho heu vist a les xarxes a Movistar, i es veu que aquesta marca diu que fins que no es peti en Espanya ens l'haurem de menjar amb patates al mòbil,
25: Ai, que podria ser avui, contra Bèlgica. Ja està, miri, sense acritud. Crec que al món hi ha altres problemes que interessen més la gent.
24: Sí, per exemple?
25: Doncs el partit d'avui de la selecció.
21: Bueno,
25: deixeu-vos de parlar de Movistar i parlem de l'Espanya-Bèlgica, escolta'm.
21: No, avui tocava parlar, entre altres coses, d'aquesta mena de treva tèrmica, de temperatura. Sembla que han baixat una mica i ho parlarem amb la Mònica Usart.
25: Jo, nenes, això que diuen que ha baixat la temperatura, jo no m'ho crec. No sé vosaltres, però...
21: Home, és que vam passar...
25: Això és una cosa que us he inventat als mitjans.
21: No, és veritat.
25: Informatius.
21: Però ha sortit a casa, vostè, o va com un esquirol d'aquells que anaven d'arbre en arbre, però d'aire condicionat en aire condicionat.
5: No es pot, sortir de casa.
21: Però és que ahir encara es podia
5: sortir.
21: Mira quanta
5: gent tens avui aquí a la ràdio. Sí, bueno, 45 persones han vingut, perquè hi ha aire condicionat.
1: És un refugi climàtic.
26: I tot i així, hi ha gent en vano. I mira que han posat l'aire condicionat a la temperatura que posa la gent normal, a 19 graus. Vull dir que...
5: Sí. Mira, que a mi m'agrada el vano, eh?
21: Sí.
5: Però... Aviam.
21: Què?
5: El vano... És que ara veig un noi que va en vano.
21: Sí. Un vano
5: minúscul.
21: Vano petit.
5: És un vano molt petit.
21: Venta poc.
5: El vano, quan tu fas anar un vano, has de ventar tota la filera. Això passa a missa.
21: Sí,
5: no pots anar amb un vano de butxaca.
21: O despentines algú o no és un vano.
5: Un vano de butxaca no és bon, no és vano. Un vano que no fa soroll quan... Fes una mica de soroll, a veure si fa...
21: Sí.
5: Bueno. Calla, que en té un altre.
21: A veure.
5: Contra el pit. Bueno,
21: tampoc...
5: Bueno. Ara! Aquest sí que és un soroll... Aquest és un so maco.
2: Estem fent ràdio experimental.
5: Sí, quan s'obre el vano.
21: I aquest pobre nano està intentant fer... contentar una senyora que està intentant demanar...
5: Calleu! Silenci absolut.
1: És molt difícil.
5: Obre l'abanico, per favor.
21: Hòstia, per favor.
5: Ara! Bravo!
21: Gràcies, la família. Un refugi climàtic. A més, vosaltres veniu, les persones que estan manipulant aquests vanos...
5: Ah, on Déu nostre senyor, però...
21: Un moment. Sí,
5: que no sabeu qui són.
21: Són els vanistes. Sí. Qui són, segons vostè?
5: El del vano i la Romina Power. Són músics, eh?
21: Sí, són músics, sí.
5: Són d'un grup que se diu Espai Dual. Passeu-li el micròfon.
21: Sí, Espai Dual. Doncs això, l'únic de música amb nom d'interioristes.
5: D'on veniu, Valtres?
2: Del Macelles, bon dia tingui.
5: Hòstia! I el Macelles, cago en Déu, no n'hi fotut allí de la festa major.
21: Sí, a la festa major. Sí, però...
5: De qui ets, tu?
2: De Cal Basculeta.
5: No, home, Cal Basculeta.
1: És el camell del poble.
5: No, home, no el camell del poble, me cago en Déu.
21: És que només pesa de gram en gram.
5: Pesa en los camions. Claro, collons, Cal Basculeta.
21: Sí, heu vingut... Tots tres veniu del grup? Sou del grup o no?
2: Sí.
21: No, li pots passar al teu company perquè no hi hagi...
2: Salutacions.
5: Tu d'on vens?
2: Jo del Macelles.
5: Del Macelles també. De cada qui ets, tu?
2: De Cal Rosendo.
5: De Cal Rosendo. No el conec, el Rosendo.
2: Bueno, ara ja...
5: Ja no el coneixeré, no?
2: Ja no el coneixerà,
5: ja. Són les motaes que venen ja... dels verjaios, venen de tots estos.
21: Exacte. I per acabar el grup... Hola, bon dia.
3: Hola.
21: Heu vingut a Barcelona, refugi climàtic. Barcelona, refugi climàtic, no? Després del tour és el que tocava. D'on vens, tu?
3: Jo del Carràs.
21: Ah, del Carràs. Al final quedeu tots en els mateixos llocs i no és com aquí la gent de Gràcia, no?
5: Però no sigues mal educat, hòstia.
21: Home, no, però si els estic durant la
5: benvinguda. Portes un minut xerrant en algú del Carràs i no li has preguntat la mota, eh?
21: No, perquè potser...
5: Però no saps en qui estàs parlant.
3: Jo soc de Calcameta.
5: De Calcameta? De Calcameta.
21: Tots són una mica diminutius, eh? El Basculeta, el Cameta...
6: Això deu ser un cas de polio, no? Un moment.
1: Ja em pots,
21: sisplau.
1: Fa molts anys.
21: Ara es correspon, efectivament.
6: No sabem d'on venen.
5: Esteu parlant en uns artistes.
21: Sí, aquests que sonen, de fet, no?
5: Puja-la.

0: parlem-ne, parlem-ne del problema dels pobles, que tenim els pobles. Que, claro, els pobles, tot horta, Cristo, tot sí. Cristo té horta.
1: Sí.
0: Llavors, quan era temps de tomates, te venen los tomates d'un veí, tinc okay, 2 quilos més de tomates que ja he fet, l'altre te ve en 3 quilos, hòstia.
1: Tots els problemes fossin aquests, eh?
0: Al final tens la nevera que no te caben los tomates, se te fan malbé, no? Sí. Què collons passen, los tomates?
2: Més que un problema, nosaltres ho tenim com una celebració.
0: Ah, una celebració.
2: Claro, perquè, i és un lema que tenim, que la millor mostra d'amor és lluitar contra l'economia del mercat.
0: Sí.
2: I per això, bueno, tot els que ens sobre que produeix l'hort ho regalem als que ens estimem, als amics, als veïns, a tot això. Sí. I també hem portat aquí una petita mostra.
3: Oh, ah, no, no, una calça de tomàquet.
0: Ah, sí o no?
3: Sí, sí, sí.
0: Hòstia, no, bravo.
3: Però si són índies, això, tio.
0: Si això és el que en diem allí a la franja, ne diem melo de moro.
4: Sí. Què diuen? Ne diem tomata cherry, d'això, no?
3: Exacte. No, no, no, és increïble, i després ja en repartirem.
0: De quina classe són, aquestes tomates?
2: De la roja.
0: Ah, de la roja. Tomata roja.
5: La roja, però no la selecció espanyola, no? No en vingueu, perquè aprofiteu qualsevol merda per parlar de la selecció que té el jugador.
3: Contra el capital, tomàquets, vull dir que...
5: Sí, contra el capital, autodeterminació i...
4: I tomates.
5: I tomates. També que tenen molta vitamina C,
0: sí,
5: i tenen molta llavor, i la llavor també fan una cosa amb la llavor, que és rescatar les llavors bones i les deixen tancades en un puesto.
0: Caondeu lo semillero que s'ha fet tota la vida.
1: Semillero, sí, sí.
0: Claro.
1: Sí. Molt bé, doncs molt, teniu algun concert? Heu de promocionar alguna cosa propera?
0: La banda de tomàquets?
1: Sí.
6: Tenim un concert, però és al setembre.
0: És
6: al setembre.
0: Bueno.
3: Sí, a la festa major del Macelles?
0: Sí. No. Sí, bravo.
3: Coincideix, diríem, la Mercè de Barcelona.
1: Sí, sí, sí. La Mercè,
3: jo ho tinc tot al cap i sobretot a Google.
0: La Mercè, una merda al costat de la festa major del Macelles, hòstia.
1: Sí, ara. Alguna cosa més?
6: I estem gravant un disco.
1: I estem...
0: Només un? Home, no fotreu negoci, hòstia.
1: Però després el duplicaran.
0: Ah, després se fan còpies.
3: De fet, li diré una cosa. Ara ja no, gairebé no se'n fan ni còpies, només s'envien als periodistes perquè es donin per assabentats que hi ha discos, però en general la gent no escolta.
5: Sí, doncs, això va a l'Spotify. No, perquè esteu en contra del mercat també. Fins a aquest punt.
3: Vale,
5: no,
3: doncs a YouTube, és igual.
5: Bueno, pues, com que estan en contra del mercat, al Camp Nou, pues sí, ja no se dirà Spotify, se dirà...
0: Com es dirà?
5: Niu al Carràs.
0: Sí, sí, és el Camp Nou.
5: Perdó, m'he equivocat.
0: Bé, escolteu.
5: Niu al Macella.
0: Sí.
5: Bueno, i al Carràs també.
0: Al Carràs també. Bé, escolteu, una dada extreta d'un informe de Plataforma per la,
3: sí,
0: per la Llengua.
3: Ara us abandonem i continuem amb les notícies.
0: Sí,
3: vale?
0: Sí, sí, sí. Deia que més de la meitat dels catalanoparlants, quan parlem amb persones que percebem com a immigrants, ens hi adrecem en castellà.
3: És així.
0: Això ho has notat, eh, Mohamed?
5: Que sí, ho he notat.
0: Però això et passa, eh?
5: Home, jo he d'anar per Barcelona, tothom... perdone, d'on està la calle? Jo no l'entenc. No l'entenc. I ha arribat un punt
0: no,
5: que...
0: No, però això és per educació. Parlem en castellà perquè, clar, és que si no... Escolti, en català tens molts números que no t'entenguin.
5: Escolti, parlar català a Catalunya és una manera com una altra de ser educat. M'entens?
0: Sí.
5: Eh?
0: Yeah.
5: D'acord?
0: Bueno, sí.
5: Molt bé.
0: On anirà a veure el partit? Podríem veure la casa aquest
5: vespre. On hi tinguis enterrats els morts aniré a veure el partit. Que vaig carregat i bufeta.
3: A veure, això que dèiem, aquest nou...
5: Els partits, com aquests ajuntaments que estan posant pantalles perquè els nets dels immigrants vagin a veure el partit de la seva selecció.
0: Quan
5: no pot... Home...
0: No el veuràs.
5: Perdona?
0: No el veuràs, dic.
5: Quin partit?
0: No sé, com que vens avui amb una camisa la roja, diguéssim.
5: Això és taronja!
0: Bueno, taronja...
5: Traïdor! Això és taronja!
0: És un taronja...
4: Mohamed Jordi con la selecció.
3: Bueno, sí, és un color teula.
5: Ja m'ho van dir!
3: És un color teula, no?
5: Què fas, el grup Codó i totes aquestes coses?
3: Però si està tancada la porta, no se'n pot sortir.
5: S'acaba d'obrir, que es faci. Que soc torradet de pell, no s'obriu portes, o què passa?
3: A veure, nois, tornem a l'estudi aquest de Plataforma per la Llengua, sisplau. Aquest nou informe per la llengua explica que la tendència dels catalans és a amagar la llengua.
0: No, nenes, no amagueu la llengua.
1: No.
0: S'ha d'amagar la llengua.
3: 7 de cada 10 catalans es dirigeixen en castellà per parlar amb persones que no coneixen i perceben com a no nascudes a Catalunya.
5: Que perceben, digueu-ho clar, si ens veieu més torrades de pell o color rosa, prepuci o el que sigui, vosaltres ja sou els típics que parleu castellà. Perquè, clar, tothom sap que l'idioma vehicular de l'educació al Pakistan i a Suècia és el castellà.
1: M'ho va entendre seguro,
0: Aquí el que passa és que serem d'acord en que el castellà És la llengua que s'entén, en general.
5: Primera, us esteu dirigint en castellà a molta gent jove que no té pinta caucàsica perquè no heu entès que són catalans i parlen català. Això és la primera. Segona, penseu que aquesta gent, com que són de fora, no tenen capacitat per aprendre la vostra llengua. Això és racisme i capacitisme.
1: De dir, li falta dos neurones.
5: El xaval, m'entens? I tercera, penseu que la vostra llengua és menys que qualsevol altra llengua i això és autoodi. Sí o no?
0: Jo... No l'he entendido.
7: Es que se lo digo así.
5: ¿Qué fa? Què vol dir que no l'he entendido? No, s'ha entès perfectament, el que passa que no em vol entendre vostè.
1: No, però per què parla en castellà?
7: Perquè ha vingut gent de Terrassa.
5: Va,
1: en fi, avui a la competència també parlarem de les biblioteques de Barcelona que continuaran en vaga indefinida.
0: Veus, hòstia, doncs això sí que em sap greu, eh?
1: Què diu ara?
0: Perquè en aquell moment és un lloc fonamental per molts de nosaltres, no? Les biblioteques, no? Salvem les biblioteques.
1: Un moment, perquè tenen aire condicionat?
0: Ja no, ja no, home, no, no. Perquè tenen el Mundo Deportivo gratis.
1: Ah, val, ja sabia jo que no era pel fet de la biblioteca en
0: si. A mi, si me preguntes què t'agrada, Jep?
1: Sí, bueno... No,
0: què li agrada a vostè?
3: No li hem preguntat, però...
0: Doncs a mi m'agrada baixar a la biblioteca del barri a primera hora, quan obren, que ja hi ha cua de vuelos. I quan obren les portes... Allò sembla la sortida dels 100 metres llisos olímpics, eh? Sí. Correm tots cap a la zona dels diaris per agafar butaca i el Mundo Deportivo. Jo sempre sóc el més ràpid perquè sóc l'únic que no va amb crosses ni cadira de roda.
1: És un insensible, vostè, eh?
0: Sí, ja m'ho deia la meva mare, això. Doncs pues me passo el matí assegut a la butaca llegint les notícies del mercat de fitxatges, que per cert se les inventen totes, eh?
3: Perquè diuen sona, no sé qui...
0: Perdona, els rumors dels fitxatges els fa una intel·ligència artificial, eh?
1: Home, no, però què diu?
0: La intel·ligència artificial dels periodistes esportius.
1: Sí.
0: Vull dir que reuneixen cada dia el Consell de Redacció i diuen, va, no hi ha collons de dir que el Barça vol fitxar un jugador de tercera regional de la Lliga de Bèlgica. I l'altre que no, aguanta'm el bocata.
1: El bocata.
0: Titular el dia següent, en portada. El gran tapado de Flick juega en el juvenil B de Lamberes y es barcelonista porque su padre se cruzó una vez con Puigdemont por la calle. Publicat, eh? S'han publicat així, portades.
1: No, no canvia. També parlàvem de la vaga a les biblioteques.
3: Sí, és una vaga convocada, perdona, pel Consorci de Biblioteques, la Intersindical i la CGT, i demana millores a la feina. I, de fet, ja fa dies que en parlem d'aquesta vaga, eh? Però també això, millores a la feina, com eliminar la jornada d'11 hores, augmentar la plantilla per descarregar una mica de feina, doncs aquesta plantilla que està saturada.
1: Exacte. Jo no voldria posar-me dramàtic, però com no tornin a obrir les biblioteques, jo acabaria el tanatori.
0: Hòstia, puc es trobar malament, o aquesta...
1: No, home, no. No, però el tanatori és la cosa més semblant que hi ha una biblioteca, que hi ha silenci, wifi gratuït, aire fresquet, sobretot el mortuori, per un tema que ja sabeu, i la gent que hi treballa t'atén... Bueno, entre simpatia i condescendència. Hi ha una barreja de dir, bueno, no, al final qui té la paella pel mànec som nosaltres. Yeah.
0: Bé, un dels problemes d'aquesta vaga és que, clar, els usuaris no saben si la biblioteca serà oberta abans d'anar-hi. Per això l'Ajuntament recomana trucar-hi abans.
5: Els hi farà molta il·lusió que truqueu abans d'anar a la biblioteca tota l'estona.
0: Sí, si està tancada, no us l'agafaran.
5: Sí. Jo porto tot el matí fent trucades perduses a totes les biblioteques de Barcelona.
0: Ah, sí?
5: Sí, així m'han de trucar ells i la gent del meu voltant es pensa que sóc un home ocupat.
0: Yeah.
5: Però és, són biblioteques trucant-me.
0: Yeah, yeah. A tu també t'afecta la vaga de biblioteques, en Pol?
5: Uah, sí, però com que sóc un emprenedor, doncs un entrepanet, que en diuen...
0: Un entrepener.
5: Un entrepanet, sí. Doncs he muntat una biblioteca al menjador de casa per tots els que vulgueu venir a consultar llibres, i tinc aire condicionat, tots els meus llibres de la secundària, la plaça del Diamant, la Celestina, a Tirant-lo Blanc, diverses versions, i ja està.
3: Bueno, com...
5: Tres versions de Tirant-lo Blanc, la Celestina i la plaça del Diamant.
3: Si has muntat una biblioteca amb tres llibres.
5: De fet, són dos, perquè són la plaça del Diamant i la Celestina, perquè els altres no el trobo.
0: Sí. Com pots haver muntat una biblioteca amb dos llibres?
5: És que és... bueno, és bi... Biblioteca vol dir... Biblioteca vol dir dos llibres. Biblioteca.
0: Ja, yeah, yeah, però quin sentit té una biblioteca només hi hagi dos llibres de consulta?
5: També hi ha un manual de com aprendre a fer màgia amb Harry Potter, que mai no l'he obert. És que aquest és un altre que només l'ensenyo a la gent que de debò vol saber què és la màgia, no?
0: I com aprendre a fer màgia amb Harry Potter.
3: Perdona una cosa, quanta gent ha vingut a casa teva que de debò vulgui saber com és la màgia?
5: No t'ho sabria dir.
0: Però aquest llibre com és que no l'has obert?
5: Bueno, perquè si penso que em puc convertir en Harry Potter, doncs me poso nerviós, em suen les mans i podria deixar les pàgines del llibre més arrugades que l'escrot d'un senyor gran després d'un dia remulla Caldea. Aleshores, doncs ja els propis nervis de veure el llibre ja no...
0: Bueno, escolta, espero que et vagi molt bé el negoci.
5: Moltes gràcies. Tothom que vulgui que vingui a casa entre les 12, que és quan marxa la meva mare, i les 3, que és quan arriba el meu pare.
0: Aquestes 3 hores, tothom que vulgui llegir La plaça del diamant, entre les 12 i les 3, està convidat a casa en Jean Paul, eh?
5: Sí,
0: vale. Aquesta és la magnífica oferta, eh?
5: També farem lectures de poemes i retallar.
0: I?
5: Retallar.
0: Retallar què?
5: Pues, retallar revistes, fer collage...

0: psicologia acusa la terapeuta. Acusa la terapeuta.
1: Acusa la terapeuta.
0: Acusa la terapeuta, però la terapeuta té un nom, eh?
1: Sí, bueno, però ja li he dit...
0: Que els homes sempre ho citeu entre vosaltres, eh? Però quan heu de dir el nom d'una noia en veu alta us comença a sortir escuma per la boca, eh? Us poseu nerviosos,
1: sí, eh? Però vostè sap com es diu.
0: I tant. Va, primer es deia la terapeuta. Sí, no en recordeu o no? Al principi de tot? La terapeuta dels antics, eh?
1: Sí.
0: La terapeuta. Després vam descobrir que es diu Júlia.
1: Molt bé.
0: Després posava Júlia. Eh? Júlia, coma, la terapeuta.
2: O Júlia.
0: No, que és de l'Equador.
1: Ah. Bueno, però a l'Equador...
0: Després...
1: Se'n faria creus de la gent que ha vingut
0: després,
1: aquí.
0: Després, Júlia L.
1: Júlia.
0: Ojo, eh?
1: Sí.
0: Júlia L. Us en recordeu? No, que allà va sortir una L.
1: Sí.
0: De dir, què deu ser? Júlia Luisa?
1: No.
0: Júlia López?
1: No.
0: Potser, Júlia L. Bueno, hi ha M. Rajoy, M. Punto, sí. Doncs hi ha Júlia L.
1: Sí.
0: Després ja van dir Maria Júlia. Ojo, per davant... Ja li van fotre un altre nom.
1: Maria
0: Júlia. Després Maria Júlia L, claro. Algú va dir, posa-li la L, que la L ens ha deixat.
1: Si és la mateixa persona.
0: Pues ara ja han despejat la L i els mitjans ja parlen d'ella amb noms i cognom. Es diu Maria Júlia Ludwig van.
1: No, Ludwig van és... Bueno, deixi-ho estar.
0: Sí, que és alemana.
1: És un altre nom. Sí, com sigui...
0: Que sí, que es diu així.
1: No, ara ja surten tots els diaris. Es diu Júlia Lüderwald, em sembla.
0: Bueno, el que he dit jo. Però jo ho he dit amb accent del sud d'Alemanya.
1: Sí, sí.
0: És de la Sem Bavarès.
1: Sí.
0: És que maco tot allò, eh? La selva negra, eh?
1: Sí.
0: Fixa't, és una selva...
1: És al mateix lloc.
0: Però no és negra. No sé, em pensava dir, bueno, doncs anem a veure-ho, no? Perquè deu ser, no sé, plena d'alquitrà o...
1: Alquitrà.
0: Sí, no,
1: sí,
0: no,
1: la
0: no
1: qüestió és que
0: no.
1: El Col·legi de Psicòlegs l'acusa d'intrusisme laboral i males praxis.
0: A mi?
1: No, no,
0: a la anava a dir, jo no tinc res a veure,
2: a la terapeuta dels endics.
1: Com que la terapeuta no està registrada en cap col·legi espanyol, no poden comprovar realment si té estudi o titulacions.
0: Bueno, ni aquí ni allà, ni a Alemanya, que es veu que passava també passava allà...
1: Passava consulta.
0: Consulta a Alemanya, tampoc es veu que ja no...
1: I a l'Equador també, o al final...
0: No, eres a l'Equador, però treballava a Alemanya i també treballava aquí, anava passant...
1: Bueno,
0: uns dies tenia un pis.
2: Està molt informada.
0: Home, és que està... Bueno, és que clar, sí, em va ple. Sí, el mercat em va ple.
1: El mercat em va ple.
0: Si vosaltres aneu a comprar mercat, sí, però escolta'm...
1: El mercat de Galvany, dic.
0: Escolta'm una cosa, si per treballar de psicòleg no cal un títol.
1: Eh?
0: Ni parlar cal. Només cal deixar que parli el pacient. El psicòleg va assentint amb el cap. Va fent que sí. I de cop i volta el pacient ja està fart, ja de parlar, que està afònic. Doncs pues, claro, et mires el psicòleg de dir, bueno, escolti'm, digui'm alguna cosa, no?
1: Vicks Vaporú o alguna
0: cosa. I el psicòleg l'únic que fa són afirmacions nasals.
1: Ahà.
0: Fa així.
1: Ja.
0: I al final de la sessió, pues lo millor pel psicòleg.
1: Què?
0: Parar la mà.
1: Bueno,
0: i cobrar 70 euros, nen.
1: És una manera...
0: Fa factura...
1: Eh? Ah, suposo que sí.
0: Jo no he vist cap psicòleg que et faci factura, eh?
1: Ah, no? Però vostè, però vostè no et mai al psicòleg?
0: 70 euros en mà, i aquí nadie ha visto nada. Si pregunta a vostè, digui que no. Va, és un despipor.
2: Quantes vegades ha anat al psicòleg?
0: Jo cap.
2: Ah,
0: a mi no m'hi cal anar al psicòleg. Jo estic la mar de bé mentalment.
1: Bueno, el col·legi insisteix que treballa de terapeuta...
0: No entenc les risques.
1: No,
3: bueno, perquè és molt de senyor.
1: Perquè al final és Catalunya la que està asseguda en una cadira i vostè, qui està estirat davant d'aquests micròfons, i vostè porta 17 temporades xerrant i explicant la seva vida. I, clar,
0: no, explicant el que la gent del carrer pensa.
1: No,
0: i no s'atreveix a dir.
1: No, clar, no parla vostè per vostè mateix, vostè és un mèdium, no, de la gent.
0: Efectivament. Jo parlo, la gent parla a través meu. Voleu saber què està pensant ara la gent?
1: Què està pensant?
0: Sí, de dir, canvieu de tema ja.
1: Fa molt que li passa això.
0: Això és tota la vida, m'ha passat.
1: Tota la vida.
0: Jo no era conscient, vull dir, jo parlava,
1: i
0: anava dient coses, i la gent, doncs, m'aparava pel carrer, ma pare, vull dir, és algo actual, vull dir. Passava antes. Passa ara.
1: Sí.
0: Passarà, també.
1: Passarà.
0: La gent m'aturarà pel carrer.
1: Per què creu que passarà?
0: Bueno, escolta, però què collons és això? Què m'estàs fent, una teràpia, o què collons és això?
1: Són 70 euros. Bueno, en fi, el col·legi insisteix que treballar de terapeuta sense ser-ho i sense estar col·legiat pot comportar sancions econòmiques.
0: Claro, és que, com diuen la gent jove, fer de psicòleg sense ser-ho et fa perdre aura.
1: Eh?
0: Girly pop.
1: Girly pop?
0: No ho feu. Si em preguntes com de malament està del 0 al 10,
1: sí?
0: Jo et diria...
4: 6-7.
5: Eh? Quina hora és? És hora de...

0: dies, bon dia.
1: Bon dia, Julit i Juli. Tenim amb nosaltres el president de la FEBARIL, la Federació de Bars Il·legals.
0: Correcte.
1: Correcte.
0: Parleu de psicologia.
1: Parlem de psicologia.
0: Doncs, sí. Julit i Juli, és el vostre home.
1: Ah, sí? Per què?
0: Sí, senyor. Us recordo que he canviat. He canviat, sí. Ara estic passant una època més calmada, una època
1: segur?
0: Zen. Sí.
1: Zen.
0: He fet un jardí zen a l'entrada a casa.
1: Ah, sí?
0: Sí.
1: Amb grava.
0: Sí, no es pot obrir la porta.
1: Potser hauries de rebaixar la capa de grava.
0: O pujar la porta.
1: Ja.
2: Pujar la porta.
1: T'has anat amb un rasclet.
0: Un rasclet, i la gent em pregunta, què és això?
1: Què és
0: i
1: això?
0: Dic, què no és, no?
1: A la pregunta de què és això,
0: que no és,
1: tu o sigui, repreguntes què no és.
0: Què no és? El buidor.
1: La buidor.
0: És un edifici, la buidor. Treba tot por espant del nino.
1: Què?
0: El por espant del nino.
1: El
0: nino.
1: Però quin nino? On ha aparegut el nino? Però si estem parlant d'una grava...
0: La grava és el nino.
1: La grava és el nino.
0: Jo
1: no et segueixo, Juli, em sap greu, però sort que és una època calmada, la teva, perquè...
0: Estic en una era espiritual, meditativa.
1: Meditativa.
0: Sí, de veure Déu en totes les coses.
1: Sí?
0: Especialment després de fumar. Ahir vaig veure Déu dins una ampolla de Fairy. Era Déu i l'increïble Hulk. L'altre dia em vaig creuar amb Déu passejant per carrer Ibau. I li vaig dir, ets Déu, oi? I em va respondre, no. Sóc el poeta Enric Casas.
2: Ah, també el vaig veure.
0: Anava amb un cistell de
2: vima.
0: Sí, anava amb un cistell de vima, perquè Déu és molt típic. Déu va amb un cistell de vima.
1: Déu va amb un cistell de vima.
0: L'eixample és Déu.
2: Per gràcia.
1: Bueno, Juli, para el carro un moment.
0: És Déu, però més petit.
1: Juli, què vols? Juli, què vols?
0: Avui m'he proposat una meditació conjunta. Una meditació entre tots plegats.
1: Ara no pararem el programa per fotre'ns aquí a meditar.
0: Que meditarem, collons!
1: Bueno.
0: Us anirà molt bé, perquè esteu molt tensos.
1: Perdona, tenso estàs tu.
0: Calma. Ara, tota la gent que heu vingut de públic, entonarem el mantra OM. D'acord? Farem...
1: Només l'estàs fent tu, Juli? Crec que no et segueix ningú.
0: La gent ho està fent.
1: Crec que ningú
0: et segueix. Pel seu propi bé, la gent està fent.
2: La gent del Macelles està marxant poc a poc per la porta.
1: Em porta les tomates.
3: Estan a punt de llançar-les.
0: Farem unes respiracions fondes. I visualitzarem un paisatge relaxant. Una muntanya qualsevol. La muntanya Collbató, per exemple.
1: Hòstia, mira que hi ha muntanyes,
0: Imagineu...
1: Hi ha un senyor que ja s'està posant la mà al cap.
0: Imagineu...
1: Ojo, però això va pel pedregar.
0: Sí.
1: Sí, és un
0: pedregar,
1: literalment.
0: Imagineu un passeig agradable sota el sol, amb la brisa tocant-vos la cara, i de cop ja no noteu el pes del cos. Heu perdut el cinturó de gravetat. Inspireu. Perdó.
2: Potser que t'hagis tirat un pet pel nas.
1: Vols un mocador?
0: Mira, està baixant. Aspireu, us estimeu, noteu com podeu ser el que vulgueu. Per exemple, si voleu ser terapeutes, només ho heu de desitjar molt fort. I fer servir expressions com sigues tu mateix, prioritza't, o deixa tota l'herència del teu fill o deixarà de fer-te teràpia.
1: Ja.
0: Val?
1: Bueno, escolta'm, i dels bons regals no en parlem, o què?
2: Dels bons regals de què?
1: Els regals, tio, que han fet la cimera aquesta de l'OTAN.
2: Sí, n'hem parlat tota la setmana, que Donald Trump va entrar d'una manera i va sortir de l'altra, en cap res.
1: La cimera de l'OTAN, una trobada mundial d'homes de construïts.
2: Sí, home, bueno, una altra cosa...
1: I entre tots ells, el president de Turquia.
2: Sí.
1: El drogat.
2: Erdogan.
1: Ha fet un regal preciós a la renda de la reixa de mandataris, que no n'heu dit res.
2: No, Tayyip Erdogan, és veritat que ha fet un regal que hem vist a les xarxes.
1: Ojo, no un regal, no. El regal.
2: Era l'anfitrió a la trobada i ha regalat a cadascun dels líders mundials que va assistir a aquesta cimera de l'OTAN.
1: Explica.
2: Deixi'm en pau.
1: Els ha regalat
2: un revòlver molt gros amb 6 bales.
1: Ojo,
2: és un típic regal que...
1: Però un típic regal útil. Això sí que és un regal útil i no una placa commemorativa.
2: Sí.
1: Miri, senyor Donald Trump, que li hem regalat una placa commemorativa que l'ha hecho con las letras de mi hijo. És una placa que l'hem portada, és una placa de plata. Bueno, és xapat en plata. Perquè... En fi... Això sí és un regal. No, miri, escolti, senyor Donald Trump, com a agraïment per haver assistit a la cimera de l'OTAN de Turquia, li regalo un llibre facsímil de les homilies d'Organyà amb il·lustracions de Pilarín Vallès.
2: No veig el president de...
4: I el president dels Estats Units sí. amb una cara de dir, què collons m'està regalant? Sí,
2: jo
4: doncs, en canvi, tu regales una pistola? Sí, escolta'm, tot és alegria, eh?
2: Un revòlver de fet.
5: Sí, ojo, sí, us recomano que busqueu les imatges perquè és un revòlver més gros que un peu.
4: Bueno, això és un pistolot.
5: És un pistolot enorme amb 6 bales, amb una capsa molt bonica, per dir-ho d'alguna manera. El problema és que la majoria de líders mundials que han rebut aquest regal no saben què fer-ne del revòlver.
4: Bueno, escolta, si tens un revòlver amb 6 bales, el mínim que pots fer és disparar, no?
2: Sí, home.
4: 6 vegades!
2: Bueno, 6 vegades, però on vols disparar, Barcelona?
4: Tu t'imagines que tots els presidents de la... surten de la cimera aquesta de l'OTAN, surten del despatx de la sala oval d'allà
2: sí,
4: de l'OTAN.
2: La sala oval
4: de Turquia.
2: De Turquia, la sala oval...
4: Surten tots disparant a l'aire.
2: És un canvi de paradigma. Sí, no,
4: pam, pam!
2: Sí.
4: Bueno, un... més d'un. Ara, ara, dos. Jo sí que donaria un missatge clar a la comunitat internacional de dir, l'OTAN estem per això, eh?
5: Bé, a més, aquest revòlver porta diverses inscripcions, entre altres coses també hi ha gravada la bandera de Turquia.
2: Hosti, vull dir, no,
5: això s'ha hagut d'endur cap al seu país.
2: Molta il·lusió. Sí. Tu t'imagines que vas a l'aeroport i has de passar l'art detector? De...
4: Home, perdoni, tindria problemes aquí,
2: Home, què porten aquesta capsa? No, és un revòlver de 40 de mil·límetres maravellum o coses, 6 bales que m'han regalat el president turc. Passi, passi, però no se li acudeixi passar amb ampolletes plenes de sabó de més de 100 mil·lilitres, que això sí que és molt perillós.
4: Sí, home, sí, amb això es poden fer bombes
2: i tot. Amb aquest revòlver de aquestes bales,
4: Pues escolta'm, jo crec que el més intel·ligent que pots fer en una reunió amb Ronald Trump és repartir revòlvers amb bales.
2: Sí, molt bé.
4: Segur que després treu un xupito i vinga, va, voleu jugar a la ruleta russa? Si no hi ha bala, veus xupito. I si hi ha bala, pues, no em veus.
2: No em veus, més complicat.
4: No, no em veuràs. No.
2: Avui farem una cosa que és anar a publicitat.
5: Però sobretot estem... Mira, ja està venint per pel passadís la Mònica Usart per explicar-nos si això de la calor és una treva, no és una treva, o ha de... Vaja, com va la cosa.
0: T'has equivocat, no era la Mònica Usart, era l'Ester. La Mònica Usart...
5: Ja
0: no...
5: sé que era l'Ester Muñoz, però era una manera de
4: dir-li
5: si a la
4: gent... Però si la Mònica està aquí,
2: Sí, Mònica Usart, ara una
4: cosa. Bravo, passe, passe, nena, passe.
2: Hem d'anar a publicitat.
0: Un moment, que és que l'Òscar Dalmau ha dit que no se podia anar a publicitat.
4: No es pot anar a publicitat perquè primer hem de tancar l'entrada, perquè encara no hem tancat ni l'entrada. Després donarem pas a la Mònica Usart.
0: Sí. Mira, la Mònica ja ha arribat. Hola.
4: Hola, Mònica. Ens permets tancar l'entrada?
3: Sí, home, clar.
4: Perdona, doncs avui han passat més coses,
0: però... Un moment, abans de tancar l'entrada, dic que és l'única persona als Països Catalans que va amb una sobrejaqueta.
4: O sigui... Però això no ho pots dir després.
3: Per venir aquí només, Un cop surto de l'estudi, no?
0: Però no ho expliquis, ho explicarem després de publicitat.
5: Però digueu això de la frase aquesta que dieu sempre abans de tancar l'entrada.
4: Avui han passat més coses, però potser no són tan importants.
2: Tot seguit la repassem!
6: No cal moure't de recul per escoltar La Competència. Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. L'estiu és temps de somiar. Somiar amb la platja, amb la muntanya o amb tornar al poble. Somiar aquests moments que penses. Sóc on vull i, sobretot, amb qui vull.
7: Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí... Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
8: Compartir una síndria d'Aldi a l'estiu és el millor.
9: No ho comparteixo.
8: El que he dit?
9: No, la síndria. Aquesta setmana la síndria ratllada a 0,69 al quilo.
8: I el préssec groc a 2,39 al quilo. Descarrega't l'app per guanyar el viatge de la teva vida i centenars de premis al dia. Més info a aldi.es. Aldi.
9: Que poc que costa comprar bé.
10: Hola, és aquí això de posar-se d'acord?
11: Sí, digui'm.
10: Miri, la meva dona vol un estiu tranquil, els nens, adrenalina i jo, que els hi agradi a tots.
11: Li recomano unes entrades per a Caribe Aquatic Park. Per la seva dona, Playa Paraíso, pur relax. I per als nens, Coral Bay, la nova zona de diversió pirata, tot des de 24 euros per persona.
12: PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Consulta les condicions a la web.
13: En plena temporada alta, baixada històrica de preus. Arriben els Summer Days de Flexicar. Més de 10.000 cotxes en oferta amb descomptes de fins al 25%. Has escoltat bé? 25% de descompte. Visita'ns als nostres més de 180 concessionaris o vés anant fent boca a Flexicar.es.
14: Jo me compro el cotxe en Flexicar. I tu?
15: És l'Espanyola una aceituna como ninguna. Como ninguna.
16: Si no hi ha l'Espanyola, no hi ha aperitiu. Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Èxit. Resultat que no depèn de les expectatives dels altres. Si a Ilerna tu esculls com, quan i on estudiar, les expectatives que compleixes són les teves. Ilerna, FP oficial, en futur reivindicatiu.
19: Aconsegueix la teva alarma trucant a Movistar ProSegur Alarmes, al 900-351-351, amb instal·lació gratuïta i càmera gratuïta. I així al cap, en comptes de tenir això dels robatoris, tens això. Movistar ProSegur Alarmes.

0: festival.
1: L'estiu és més estiu amb Melons Brutal. Troba'ls a la teva botiga de confiança.
0: Melons Brutal!
2: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
3: Però si aquesta hora la platja està buida.
2: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
3: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, és clar.
2: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
4: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
3: Val més que en busquem un altre.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: En Marc Márquez, el 9 vegades campió del món de motociclisme, per protegir casa seva, confia en Verisure. Perquè tant a les curses com per protegir casa teva, cada segon compta.
7: I és que la combinació de tecnologia pròpia i exclusiva, la rapidesa de resposta i els milers d'experts de Verisure protegint-te les 24 hores són els elements que marquen la diferència per evitar el perill a casa teva.
6: En Marc Márquez confia en Verisure, perquè quan cada segon compta, no hi ha res com ser el primer.
7: Truca al 900 903 743.
8: Mary Shore.

0: ciència, la competència, 2:03.
1: Bé, després d'aquesta onada de calor inaudita, sembla que tindrem uns dies de treva, eh?
2: Mare meva, per fi,
1: Per fi, avi, per fi.
2: Ja era hora. Han estat dies duríssims. Va haver-hi un moment que em pensava que no me'n sortiria.
1: Sí?
2: Però
1: sí.
2: Finalment veiem la llum al final del túnel. Enhorabona, companys.
3: Esperi, avi, eh?
2: Sobretot els meus camarades del casal de jubilats. No ha estat fàcil.
1: Sí.
2: Ens hem anat deshidratant com si fossin panses.
1: Ja.
2: Ens hem anat fent petits.
1: Mm.
2: En Jaume ja ocupa menys que una motxilla de gimnàs.
1: S'ha anat assecant com una pansa.
2: Però ara sí.
1: Ja.
2: Ara sí que sí. Podrem tornar a dormir sense tenir un ventilador a mig centímetre de la cara.
1: Ja.
2: Podem tornar a sopar alguna cosa al vespre sense suar com si fossin porcs en un escorxador.
1: No cridi Victòria.
2: Podem tornar a seure en pilotes en un sofà d'escai sense mudar la pell com una serp.
1: Escolti'm el que li dic. Avi, avi, que no em deixa acabar.
2: He canviat de cul 3 vegades, en 4 dies.
1: Avi, la calor afluixa, però només serà durant uns dies.
2: Mare de Déu.
1: Sí. Hòstia. Això és un miratge.
2: Jo la següent onada de calor, ja us ho dic, jo ja no sobreviuré.
1: Ja no la... No.
2: Continueu sense mi. Recordeu-me així, com un senyor que ja no fa pets, sinó que directament li cauen.
1: Això que dèiem, baixen les temperatures, sembla que respirarem millor, però durarà poc l'alegria. Per parlar-ne ens acompanya la cap de meteorologia de RAC1, Mònica Usart.
4: Hola, Mònica. Ara sí. Mor vaporosa, mor vaporosa.
1: Ara sí. Escolta, quin temps farà aquest cap de setmana, Mònica?
4: A veure, això que comentàveu de la calor...
1: No m'has deixat acabar la pregunta.
3: Què diu, ara?
1: A Tossa.
3: Eh?
1: A Tossa, que anem a Tossa amb les amigues.
3: Ara ho mirem.
1: Bueno, és Tossa de Mar, però nosaltres diem Tossa, ja sabeu.
4: Doncs Tossa? farà calor.
5: Gràcies,
4: sol,
5: Mònica.
3: Sí, no, molts anys d'estudi, eh?
4: Sí.
1: Fixa't, farà calor. Sí, farà calor. Pararà la calor?
4: Farà més calor.
1: Farà calor? Parlarem en grec, ara. Farem en grec. Parlem en grec. Vinga, farà calor?
4: Farà calor.
1: Pararà la calor?
4: No.
1: No pararà?
3: No pararà.
4: Afluixarà.
1: Afluixarà.
3: Farà calor.
4: Sí, avui i demà són els 2 dies aquests de treva que tenim, i diumenge al final és la tercera onada de calor.
3: És tercera, a dir,
4: sí,
3: al final no les han ajuntat,
4: no les han ajuntat, igual. No, han decidit avui que no les ajunten. Vaja. I llavors com
3: quanta
4: tenim
3: feina,
4: aquesta treva,
3: sí.
1: I a quantes onades arribarem?
4: Dies, de moment és la tercera.
1: No hi ha previsions d'arribar a la 26ena?
4: No, de moment assegurem aquesta tercera, que comença diumenge, amb aquest pic entre dimarts i dimecres de la setmana que ve, que podríem tenir temperatures més altes que les que hem tingut aquesta setmana.
5: Sí, encara més.
1: Es pot, no?
3: 50 graus?
4: No, podríem tenir algun 45, no hem arribat als 45, doncs potser sí. Veurem si es bat algun rècord de temperatura.
5: I aquesta treva que dius ara són 34-38, no?
4: És avui,
3: ni
4: fet ni calor. I demà.
3: Aquí sí, perquè l'hem posat l'aire condicionat a 17 graus, hem dit abans, però...
6: És la doctrina de xoc. O sigui, te foten 45 graus i quan estàs a 43 dius, va, això és vida. És la finestra d'Overton, també. Obres la finestra
1: oberta,
6: sí. Quan obres la finestra dius, bo, s'està millor a dins.
1: Ja, ja, ja.
6: És que al final, doncs, tot quadra.
1: Escolta, deixeu-li donar més datos. A veure, dona més datos.
4: Això, a partir de diumenge torna a pujar, toca sostre a mitjans de la setmana que ve, i divendres que ve sembla que podria començar a baixar i normalitzar-se una miqueta a partir del 17 de juliol.
6: Sí.
3: Això ho saps, amb aquests gargots? Ho l'ensenyo al públic,
4: sí,
3: perquè
4: home,
3: que això sembla un electrocardiograma d'algú que està pràcticament mort.
2: Això sóc jo, això me l'han fet a mi, eh?
4: I això pot canviar, eh? És a dir, que pot ser que dilluns actualitzem i veiem que no baixa la temperatura. Això també podria passar. De moment assegurem més aquesta onada de calor fins dimecres, dijous de la setmana que ve, i ja veurem què passa després.
6: Al final, la física no és una ciència exacta, no?
3: La ciència no és una ciència exacta.
6: Tu com a...
3: A veure si ho saps dir.
6: Tu com a dona del temps, ens pots dir trucs per dormir a la nit quan fa molta calor? Perquè el meu truc preferit és dormir sempre sol i despullat.
4: Home, clar, menys escalfor, si tens algú al costat i t'abraces, doncs encara sues més.
6: És que no ho sé.
4: No m'ha passat mai. Ja va bé, que
6: sí,
4: sol.
6: Sí.
3: Ja va bé, sol.
6: Moltes gràcies, Mònica, però si en un moment donat, encara que sigui 17 de juliol i vingués algú...
1: Escolta, no teniu sensibilitat. No teniu sensibilitat. La Mònica ens vol dir alguna cosa.
6: Què?
1: Que t'has separat.
2: No. Home, no, però què diu?
1: Que dorm sola, jo crec.
3: No, està dient que dormi sola.
4: A vegades som 3 i tot al llit.
1: Li van els trios!
2: No, calli.
4: Que és que ve la nena.
1: Dos homes i una dona.
2: Calli.
1: Dos dones?
0: No,
4: no, que ve la nena a dormir.
0: Allò típic de les famílies, que es diu
4: collit.
5: Ara fins que els nens fan 18 anys.
1: Això t'anava a dir, però si és gran la nena.
3: Hi ha un moment en què la nena ja portarà la seva parella també al llit.
1: Mira, avui té fogons. Ara fa calor, eh? Mira, mira.
0: Ha vingut aquí a parlar del temps i esteu traient uns temes que són absurdíssims.
4: No ho esperava.
0: A més, ha vingut amb els seus talls de pizza, la pizza del Principat, que ja sabeu que és el mapa del Principat, ella el dibuixa com un tall de pizza.
1: Com un triangle.
0: I, bueno, pot ser que siguin els mateixos papers des de fa 10 anys.
4: No, no, no, cada dia és diferent, eh?
3: Sí. Es pintes de nou, eh?
4: Uah. El dibuixo de nou.
3: I poses com post-it doblegat.
6: Increïble.
3: Eres de les que passava els apunts als altres?
4: Sí, sí. Té pinta, eh? I treien millor nota ells que jo. I em fa una ràbia.
6: Això és supermentida. Sí. Això segur que no.
4: No, que sí, que sí. A la carrera sí.
1: Fas cara de matrícula d'honor. Fas cara de matrícula d'honor?
4: A la carrera no.
1: A la carrera, però...
4: Sí.
1: A l'Institut Matrícula d'Honor i a la carrera! Excel·lent!
4: No. Vaig suspendre tot el primer.
1: Què dius ara? Fora d'aquí! Això és el que ha dit? No, és que no té ni punyeta.
3: Però és el primer any de carrera, perquè arribes al campus...
6: Als Estats Units se valora molt. Perquè estaves
3: suspendre-ho tot, eh?
5: Vas fracassar per després tenir aquí.
6: Exacte. Bueno,
5: I tu ho estàs allargant molt, la primera fase.
6: Jo, la primera fase...
1: Portes 17 anys fracassant, eh?
6: Perquè el primer any és com de descoberta, de canvi...
5: I el segon?
6: D'alfa omega.
5: I el tercer?
6: T'apuntes a sigma 2. O sigui, te vas apuntant a les germandats aquestes de nanos blancs que van amb toga i sense calçotets, i clar, i mengen, beuen ponche.
3: Es diu ponche.
6: I aleshores, clar, te tornes boig perquè què descobreixes? Descobreixes la vida.
5: Sí, home, sí. Escolta'm, a quina hora hem d'anar a publicitat?
3: Doncs ahir 51, més o menys.
5: Doncs escolta, ho acabarem rematant amb tu, Mònica, que et visca dissabte fins i tot plourà una mica en alguns punts.
4: Què? Avui també, aquesta tarda.
1: Què?
4: No, al Pirineu, bàsicament.
5: Bueno, doncs escolta...
6: No us flipeu.
4: Que ja porten uns dies que tenen tempestes de tarda, eh?
3: No, no, vull dir que bones notícies.
5: Capçaleres?
4: Capçaleres.
3: Plourà bé, diguéssim.
4: Plourà les capçaleres de riu, sí. Però tenim els pantans a més del 90%,
0: crec. Que no plogui, no? Ara les capçaleres
5: ja està vessant.
3: Jo crec que estan vessant els pantans perquè és l'aigua que surt dels aires condicionats que les porten cap allà i llavors ja...
6: Tinc una pregunta abans d'arribar a 51, crec que és una pregunta rellevant.
5: Sí, segur que ho
6: serà. Gràcies.
5: Compte amb les expectatives perquè després fots una pregunta que és un xorro.
3: Tens fins a 51 i mig. Exactament un minut.
6: Pot ser que l'escalfor, el calentament sigui tan hardcore.
5: L'escalfament.
6: Sí? Pot ser que l'escalfament sigui tan fort...
5: El calentament sigui tan hardcore.
6: Sí, vale.
3: Però
6: ho esteu entenent de moment?
3: No. O calentada ve de ser correcta, perquè ve de calent, no? No digues, perdona.
6: És molt complicat, sí, jo.
5: Sí, és Jean-Paul, sí.
6: Aleshores, pot ser que és tan calenta la capa de les pedres, com es diu? Litosfera, perdona.
1: Però no només és calenta la tapa de la capa aquesta, sinó els paquets d'Amazon, eh? Que ahir vaig rebre un paquet que m'he comprat un arrissador d'aquesta pestanya.
3: Sí.
1: Bueno, em van donar la caixa de cartró. Mare de Déu, senyor.
3: I estava calent.
1: Estava bullint! Sí. Bullint! Vale. No t'ho pots creure!
6: Pot ser que fa tanta calor que l'aigua que plou no arriba a terra perquè s'evapora i torna cap a...
4: No, al principi, de moment, els xàfecs de tarda que estan arribant a terra.
3: Doncs mira,
4: minut i mig...
5: Com diuen a l'APM...
4: No, es podria evaporar, hi ha situacions en què passa, que cau el plogim... I
6: però no arriba a terra, no arriba a terra.
4: Això podria passar.
6: Però no arriba a terra.
4: No arribaria a terra, però en aquest cas no.
5: Què vols, que et doni la raó, que et digui que sí?
6: Així has de marxar la ciència.
4: No, en aquest cas estem parlant de xàfecs de tarda. No,
6: no, però jo estic parlant d'un
3: concepte. Que no tens raó, que no tens raó.
4: És que
3: no
4: m'entens.
5: Vine, sí, marxem, que això ha estat el minut de glòria. Aplaudiment per Mònica Usart. Ara tornem.
7: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
8: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Al pati no hi ha càmeres, ni focus. Però aquí van començar l'Aitana, la Clàudia i totes les campiones que ens fan somiar. I ara em toca a mi. Compra Bacus i em portes la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les jugadores. Només a Bacus.
10: Si vols fer la compra, ve a Tana Carrefour. és la jugada mestra amb els nostres preus imbatibles, com el salmó noruec, la meitat o sencer, a 9,79 € al quilo, o la llonza de porc origen Espanya a 4,89 € al quilo. Fins al 13 de juliol.
11: A Instituts Odontològics totes les revisions són gratuïtes. Demana la teva cita a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
12: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 € al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
13: Kia, movement that inspires.
14: Estalviar no ha estat mai tan fàcil. Arriben els punts de Lidl Plus. Escaneja l'app a caixa, comença a acumular punts Lidl i bescanvia'ls per cupons o productes gratis. Què esperes? Descarrega't l'app Lidl Plus i acumula punts. Lidl, val la pena.
15: Aprofita els supertecnopreus del Corte Inglés amb fins a un 20% de descompte en les millors marques d'electrònica i electrodomèstics.
16: Emporta't les millors ofertes per viure el futbol. Televisors, portàtils, mòbils...
15: O una nevera, la rentadora, el forn...
16: I tot amb els nostres tecnoavantatges, com l'assegurança gratis de 3 mesos.
15: Fins dimarts 14 de juliol, també a la web i app del Corte Inglés.
16: Consulta els models i marques que hi participen.
17: Vols registrar la jornada laboral? TimeNet és la solució. A l'empresa i en el teletreball. TimeNet, l'aplicació més fàcil i econòmica. Visita controlhorari.cat.
18: Així que el veus, ho saps, el cor s'accelera i notes aquelles papallones a l'estómac. Ha sigut veure l'onda que rebé completament equipat i queda atrapat al moment, com un amor, a primer preu.
19: Onda HRB Full Hybrid, ara des de 30.300 € i amb fins a 8 anys de garantia. Consulta les condicions a la xarxa de concessionaris Onda de Catalunya.
20: Parlem de 205 cavalls de potència, eh?
21: Sona bé.
20: 4,3 litres de consum al 100.
21: Sona Qashqai e-Power.
20: I el 0% TAE.
21: Sona que estreno un Nissan.
20: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
22: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
23: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
24: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
25: Molt bé.
24: Arribarem a tot?
25: Del cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
26: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
27: L'estiu està per oblidar-se de tot. De la rutina, de la feina, de l'escola, de l'estrès, de les quotes...
28: Això si tries comprar-te un Citroën com el meu.
29: Amb estiu Citroën, canviar et fa bé. No paguis quotes fins al novembre en tota la gamma. Finançant amb Estelantis Financial Services, només aquest mes. Citroën. Consulta citroen.es.
1: Doncs fins aquí la competència. Nosaltres tornem dilluns. Bon cap de setmana. Feu bon dos.
30: La competència.
31: Ei, algú vol sortir amb mi a aquesta tarda?
32: Hola. I avui?
30: Un programa basat en fets reals.
33: Mala farina.
30: Misteri resolt. Amb els Òscar RAC 1.

0: Amb l'aplicació de RAC1 pots recuperar tot el que vulguis a l'instant. Si t'has perdut alguna cosa del directe o t'has connectat tard, rebobina el moment. Clica sobre la banda vermella del reproductor i recupera el que s'ha emès durant l'última hora. Més immediat que mai. Només cal actualitzar l'aplicació per Android i iOS. Amb RAC1, recupera el que vulguis a l'instant. RAC1 ara és molt més. A l'app i al web.
1: Tot allò que t'agrada,
2: molt més fàcil de trobar.
3: El que encara no has escoltat
4: i segur que t'agradarà.
5: Un nou aparador d'àudios i podcast.
6: Endreçats i a un sol clic.
7: Per triar i remenar.
8: Amb tot el contingut dels programes.
9: I també els podcasts originals de RAC1.
10: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
11: I som tots.
12: Més fàcil.
13: Més directe.
14: Més intuïtiu.
15: Més RAC1. Tots som un milió.
16: Tot el contingut de RAC1 també a les xarxes socials.
17: Vídeos i històries exclusives.
16: Notícies.
17: Entrevistes.
16: Reportatges.
17: Descobriu com és la ràdio per dins.
16: Twitter, RAC1,
18: Instagram i TikTok.
17: RAC1 oficial.
18: RAC1.
17: Seguiu-nos.
19: Som 1.
0: Tot seguit, escoltareu la repetició del programa Vostè Primer, emès avui a la una del migdia.
20: Però com que l'hem de tornar a repetir aquest programa ara, per favor? A mi ningú m'havia avisat, no tenim res preparat ara, per favor. Escolta, vine, que l'hem de tornar a fer les dues de la matinada del programa aquest.
0: RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des de la Filmoteca de Catalunya, amb el suport del comissionat per la celebració dels 50 anys d'Espanya en llibertat. Vostè Primer. A RAC1, amb Marc Giró.
20: Home, i amb Víctor Valero, la sensació des del dia 1477, Joel Fortuny, Esther Romaus, aquest, a l'estàs.
21: Bon dia, molt bé, de divendres.
20: Aquest programa no el fem sol, sinó que avui hi ha tots aquests empleats, diguéssim,
21: que... Que també el Jaume Vallès, el Xavi Cupido, el Dani Manzanera, la Isabel Vinaixa, el Marc Simón i el David Macià.
20: Mare de Déu, que genial. El David Macià és aquest nou, aquest...
21: Sí.
20: Però és mono, David.
21: No, no,
20: el micro, aquest és una nova incorporació aquí al RAC1. Que sembla mosquetero. T'has deixat el floret a casa teva, no? T'estan tractat bé, aquests de RAC1? Has arribat un moment, també, oi?
22: No, m'estan tractant molt bé, sí.
20: T'estan tractant molt bé, no? Estàs aquí amb la Isabel Vinaixa. Isabel, saluda, perquè sempre et saludem.
23: Hola, com estàs?
20: Molt bé, ets una icona, de la ràdio catalana, eh?
23: No només de RAC1. Una icona. Una icona.
20: Què havies entès?
23: No, una maricona també.
20: La Isabel Vinaixa té un grup d'amigues que semblen totes de Sexo en Nova York. Es posen totes, com que vestiu totes tan bé... Llavors les veig jo de vegades al barri menjant sushi i fotent-vos de vi blanc hasta el cul, guapa.
23: Exacte.
20: I molt divertides, eh?
23: Divertides, però a rebentar.
20: Però a rebentar. Bueno, tu et tracten bé, no?
22: Sí, em tracten molt bé, estic molt content.
20: Vale, menys mal, porto dos dies, porto, xaval. Bueno, escolta una cosa, nosaltres avui estem a la Filmoteca de Catalunya, que això és el barri del Raval de Barcelona, i som en motiu de l'estrena de l'exposició Feminismes Fílmics 1976-2026. Això conté, aquest títol de l'exposició conté totes les coses que a nosaltres ens interessen. El feminisme, que ja és l'única cosa que ens interessa, la qüestió fílmica, l'art del cinema, que és l'única cosa que ens interessa, i 1976, que és l'any abans de que s'inventés la Barbie Superstar, per tant, ens interessa, i el 2026, que és l'any al que estem, que per tant ens interessa per la cuenta que nostra, eh? Llavors, avui tenim els Glees Cabareteres que ens acompanyen, faran un marrachisme.
24: Hola, què tal?
20: Carines, eh? Molt bé. Deixaré... Potser per aplaudir o estan mortes?
24: No.
20: La calor, és que la calor...
24: Estan pintades.
20: Deixaré a l'Obede, què tal estàs, carinya? També tenim... La Deixaré a l'Obede no sé si té micro, eh, guapes? A veure, la festa tenim també aquí a Carmina Gustran, historiadora especialista, bueno, bla, bla, bla. Carmina, què tal? Ara te presento, bien. Doncs clar, eres una cosa raríssima, que és la comissària dels actes dels 50 anys d'Espanya en Libertat.
25: Comissionada.
20: No la comissària, comissionada. Tu me lo tens que explicar. L'altre dia ens vam veure també a Madrid i jo dic, estoy comissionada, què coño és? Perquè tal. Bueno, parlarem amb l'Alexandra Laudo, que és la comissària de l'exposició, aquesta que ens interessa tant. Però abans, senyors i senyors, per donar-la una benvinguda aquí a la tal, amb tots vostès, Pablo Laparra, director de la Filmoteca. Aquesta de la Filmoteca. Molt bé. A veure, Pablo, nosaltres, clar, ens hem quedat...